0: possible, no? Vull dir, al final queda demostrat la metàfora de la pinya, no? Si tot fem força en el mateix sentit, podem assumir qualsevol somni com a colla, com a societat o com a humanitat, no?
1: Com el somni de ser patrimoni immaterial de la humanitat. Què suposa per a vosaltres ser un patrimoni de la humanitat?
0: Bé, realment a nosaltres tampoc ens canvia massa, no? Sí, òbviament notes que tens un reconeixement, però nosaltres continuem fent el mateix que hem fet tota la vida. Vull dir, fem el que fem, cada un sap el que té que fer cada 7 i 8 de setembre i ho fem el mateix abans del 2011, quan forem declarats patrimoni immaterial de la humanitat, que el que fem ara. Òbviament sí que és cert que el reconeixement comporta una major afluència de gent de fora, de turisme, que venen, hi ha un turisme de patrimonis, no? I que fa que els carrers siguin més plens, no? I això també, aquesta pressió també te pot, però venim a nosaltres, la idiosincràsia és la mateixa, no?, que abans de ser patrimonis.
1: Jo el que dic que la Moixaranga, lo bonico que té una de les coses és que agarra xiquets, pares, mares, tíos, abuelos, tots s'impliquen, no?, i fer aquestes figures, i que és com una gran família.
0: Per supost, és com una xicoteta societat on tothom té el seu lloc. És molt bonic comprovar com potser hi ha tres generacions d'una mateixa família compartint una mateixa tradició, una mateixa activitat. Realment són poques les tradicions que això on pot passar, que hi ha una abuela, una filla, una neta, tres generacions compartint. I dintre de la torre, pues, des del punt de vista físic, cada un també té el seu lloc. Tots són importants i ningú és imprescindible. Vull dir, una persona que és més baixeta pues, pujarà més cap a dalt, una altra persona més alta pues, farà de primeres mans i una altra farà de talp, de contrafort, de crossa, de primera mà, d'escala. Vull dir, cada un té el seu lloc i ha de ser el millor en aquest lloc. I sols si tots assumim el rol que ens ha tocat formar en la pinya, pues, assumirem pues, el repte, no?, de la construcció.
1: Pues mira, Raúl, n'hi ha que dir que a banda de les Moixarangues tenim moltes més coses dins de la processoneta i demà tindrem l'oportunitat de tindre en apunt el moment de viure de primera mà un any més la festa en honor a la Mare de la Salut gràcies a Punt. I ahí que estarà la veu, l'home que vertebra totes les festes, el nostre company Ferran Cano, que el tenim amb nosaltres. Ferran Cano, què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Loren, com estàs?
1: Pues jo,
2: bon dia.
1: Encantat que estiguis així. Estem en Raúl Sanchís, el president de la...
2: Enhorabona, pel programa, que no me'l perdré ja mai. Ahí. És dilluns i és dijous.
1: Ahí estarem a les 12. Conta'ms, Ferran, que anem a viure en la retransmissió de demà, en apunt, a quina hora es comença i que anem a viure en aquests moments en honor a la Mare de la Salut en el GMSI?
2: Pues mira, és que estava sentint al membre de la colla i de veres que m'estava emocionant de les seues paraules, no? Perquè ho ha descrit tan bonic el fet de que fan una pinya, de que és un simbolisme del poble, de com pugen cap al cel i fan aquestes figures, que jo mira que faig programes l'any i este, el de Messi de demà, la personeta, és un dels que més m'emocionen. El moment en el que estem en la porta de la basílica i et junten les Moixarangues, els balls, els pètals, les campanes, és de veres avorronador. Vull dir, és una cosa única en el món. Jo crec que per això pues ja porten 15 anys, no?, en la declaració de la UNESCO com a patrimoni material de la humanitat. Val, pues t'envio la invitació, si vols, vaig al grano.
1: Sí, al grano.
2: Veure, que
1: és que és de la casa, eh? Sí.
2: És que m'hagués agradat xerrar. A les 11 i mitja del matí, val? Entre les 11 i quart i les 11 i mitja, començarem un programa especial en directe, com ja és tradició, amb els millors convidats veïns del GMSI, que s'ajudaran a interpretar tot el que passa. Com ja un amic que és Àlex Bercher, que és un xaval molt jove, però que és supersabut, que és com la Wikipedia de les festivitats religioses, és historiador, és delegat de comunicació del patronat de la festa, i també estarem amb una companya d'esta casa, que es diu Isabel Adam, que és de serveis informatius, que ella és el GMSI-nenca, i que és balladora de les llauradores del GMSI de tota la vida. I amb ells dos interpretarem tot el que passa en directe en la plaça major del GMSI. També estarà acompanyat de pues dos dels millors reporters de la comunitat valenciana, que són Berta Baider i Carles Navarro, que estaran a peu de carrer parlant en les colles, en els balladors, en els mestres, en el públic, que com deia l'amic, que cada vegada són més, perquè clar, són patrimoni, i el turisme en aquest sentit va més. I allà estarem un any més, contant-ho tot, que cada moment, des de la capella de la Troballa fins a la Basílica.
1: Ahir no podem faltar tots demà en el televisor per a viure tot. I a mi, Raül, m'agradaria preguntar-te una cosa molt important, perquè crec que aquestes paraules se les va agarrar Ferran demà, perquè a més és la veu de la festa de la nostra comunitat. A tu com a personalment, quan vas començar a formar part o vas estar vinculat a la festa? Des de ben xicotet, com va ser això? I com van aixer, no, les ganes de formar part de la festa?
0: Això és algo ja que passa ja, per lo menos, de generació en generació. Ja el meu besavi Batiste a finals del segle XIX ja era muy xeranguer, no? I jo ara pues ja porto 50 mare de déus ja de muy xeranguer. Crec que vaig començar en el primer any que vaig ser muy xeranguer, l'any 76. I, pues, Déu-n'hi-do, no? Quants ja, en portem unes quantes. Primer vaig estar en la muixeranga del Chemessí, que anomenen la Blava, durant 21 anys, i després pues, ja vaig sortir per tirar-me el tema de la verda, no? I la nova muixeranga del Chemessí.
1: Pues moltes gràcies a tots. Gràcies, Raül, gràcies, Ferran. Demà en recordeu-se tots que tenim la retransmissió en A Punt per a viure, com no, les festes en honor a la Mare Déu de la Salut del Chemessí.
2: A les 11 i mitja, ahí estarem. Que vaja molt bé el programa, molta sort. Raül, te ves demà.
0: Vinga, gràcies.
2: Te veuré en acció, però sou espectaculars, de veres, sigui, m'emocioneu cada any.
1: Gràcies, Ferran Cano. Gràcies, gràcies, Raül. Una abraçada molt forta a tots. Gràcies.
0: Vinga, salut.
2: Adéu.
3: La ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
1: I se n'anem al sud de la Comunitat Valenciana, se n'anem a Villena, que està visquent les seues festes de moros i cristians. Ahí resonen els tambors, l'olor de la pólvora, la mitja lluna mora i la creu cristiana. I ahí tenim, com no, al seu regidor de festes, Pepe Ferri, que sé que té molta pressa perquè avui es troba ja quasi com aquí que diu en l'ofrena. Molt bon dia, Pepe, com estem?
4: Hola, buenos días, muy bien. Pues a lo que acabas de decir, estamos haciendo la ofrenda floral a la Virgen de las Virtudes, patrona de Villena, y bueno, pues con poco tiempo para poder atenderos, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno, lo primero de todo, cuéntanos cómo se está desarrollando toda la fiesta de los moros y cristianos en estos días donde estamos en el epicentro, en el Ecuador de la fiesta.
4: Efectivamente. Bueno, pues ahora llevamos muy buenos días, tanto nos está respetando el tiempo, aún las máximas temperaturas que tenemos, pero bueno, de momento los días que llevamos desde el día 4 nos está respetando y bueno, esperemos que acabar el día 9 con esta temperatura podemos llevar todos los actos que nos quedan, como el día más grande mañana, el día de la patrona, un día con procesión, misa, en fin, este día grande que todos los villaneros deseamos que nos llegue.
1: Hay que poner en valor en Villena los trajes, hay que poner en valor la forma de desfilar, la energía y sobre todo la vitalidad y la cantidad, ¿no?, de festeros, sí, que tenéis en la localidad de Villena, que es la parte fundamental, es ese corazón de la fiesta.
4: Sí, en Villena somos 12.000 festeros que salimos a la calle, en Villena somos 34.000 habitantes y más de un 35% está implicado en la fiesta. Entonces, entre festeros, bandas de música, boatos, carrozas, estamos hablando de que aproximadamente unas 15.000 personas, 16.000 personas están saliendo a desfilar en un promedio de 8 horas. Entonces, pues bueno, las calles están repletas, todas llenas de colorido. Salen 38 escuadras especiales, donde Villena, uno de los importantes que tiene, es el tejido empresarial de las fiestas de moros y cristianos. Mucha gente vive de los moros y cristianos en Villena, de sus trajes, que se estrenan aquí y luego pues salen en diversas poblaciones de toda la provincia y fuera de la provincia, o sea, de la Comunidad Valenciana, quiero decir. Entonces, la verdad que es una pasarela, como diría yo.
1: Yo lo que tenía que recordar, cómo no, es a la comparsa Labradores, que si no recuerdo mal, celebra su centenario este año.
4: Sí, este año Labradores es una comparsa muy emblemática, muy arraigada, valenciana total, y bueno, 800 socios, y celebra eso, el centenario. Bueno, ahora estoy viendo salir ese homenaje a la patrona, que ellos son una de las comparsas que más, dijéramos, más pone de interés en flores, en lo que es el monumento, hacer como frente. Y la verdad es que es un espectáculo verlo, es digno de ver.
1: Claro que sí, nosotros yo creo que además una fiesta que es de interés turístico internacional, creo que eso os da el potencial que merecéis si cabe, y continuando peleando para que sean muchas las personas que vienen desde fuera para poder disfrutar vuestra gran fiesta de Moros y Cristianos.
4: Te tengo que corregir, somos nacional.
1: Nacional, bueno, pues hay que conseguir... No, es verdad, no, es verdad, la dieron en 2015, que estamos buscando la internacional. Claro.
4: Ahora,
1: en 2015 os dieron la fiesta de interés turístico nacional, claro, yo ya me lo cojo, claro, porque para mí ya es internacional, Villena.
4: Sí, exactamente. No, a ver, en el 2015 se consiguieron las nacionales, tuvieron que pasar 5 años... Y en el 2020, pues bueno, vino la pandemia, se paralizó todo. Entonces, cuando entro yo en el 2023, pues retomo el expediente. Y nada, ahora lo tiene el expediente, lo acabamos ahora el último mes de julio. Lo probamos en pleno. Y en agosto se mandó a Consellería para que, bueno, Consellería diera el del visto bueno, ¿no? Yo me imagino que agosto, pues lo que pasa, agosto es vacaciones, entonces, pues bueno, pues estamos ahí. Ahora estaremos esperando que Consellería nos dé el visto bueno, y luego ya pasaría al Ministerio, donde ya certificarían que somos de interés turístico internacional. Porque al final, Villena, tenemos más de 200 años de historia de nuestras fiestas de Moros y Cristianos, y bueno, yo creo que Villena, pues, se lo merece por la... sus festeros que salimos a la calle, por su arraigo, por su tejido empresarial, por todo, el turismo. La verdad es que yo creo que más pronto que tarde Villena tendrá ese prestigioso galardón.
1: Claro que sí, nosotros lo vivimos con vosotros. Pepe, te dejamos ya para que realices la ofrenda. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos transmitido de esta forma lo que se está viviendo ahora mismo en el corazón de Villena, en esas fiestas de Moros y Cristianos. Muchísimas gracias por disfrutar con nosotros, y sobre todo, ¿no? Hoy sí. en esa ofrenda floral que haremos a la Virgen de las Virtudes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, y esperamos la vuelta con que seamos ya fiesta de interés turístico internacional, Pepe.
4: Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
1: Gracias, Pepe. Molt bona, molt bon matí. Ahí escoltaven.
4: Gracias. Adiós.

Ahí escoltàvem les paraules de Pepe Ferri, on estan visquent ara l'Equador de les festes en honor a la Mare de les Virtuts, en Villena, i ses desfilades, i sos tratges, i sa màgia de la mitja i una more de la creu cristiana.

0: ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
1: Y claro que sí, abans de acomiadar el programa, el otro día van a entender la oportunidad de estar al norte de la Comunidad Valenciana. Se van a dar hasta Burriana. Burriana, que va a tindre el momento de escoger a las seues falleres mayores. Y ahí escoltaven a la segua reina fallera de Burriana, Alba Roig.
2: Per a mi és un orgull ser reina fallera de Burriana, representar a tota esta població. Jo sóc un amant de les falles i de Burriana també, i promet fer-ho el millor possible. Pues moltíssima il·lusió, molt d'agraïment, i estic supercontenta de que Burriana m'hagi donat aquesta oportunitat. A Burriana li diria que gràcies, que estic superagraïda, supercontenta, i que vaig a donar tot de mi per entregar-me a aquest poble.
1: I com no, també tenia el tall de la reina fallera infantil, Inés Panís, que m'ho van transmetre al micros de A Punt Ràdio.
3: Escolta't, que era la pròxima reina fallera infantil de Burriana i que era l'alcalde, no escoltar res més. Per a mi, representar a Burriana com a reina fallera infantil de Burriana és un honor molt gran i una il·lusió.
1: Ahí teníem també a les reines falleres de Burriana. Nosaltres ens despedim. Gràcies a Mayra López Beltrán.
4: Moltíssimes gràcies a tu, moltes gràcies a tu, Loren.
1: Gràcies, Fran Casale.
5: Moltíssimes gràcies.
1: I nosaltres se n'anem perquè Segorbe està en festes, tornarà el dijous. Així que ens acomiadem. Hasta el pròxim dia.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
0: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio de Punt. La veu de la nostra terra. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.
1: Hola, molt bona vesprada. La veritat és que una s'assenta en esta taula 13 anys després de deixar la ràdio pública valenciana i estic encantada. Estic feliç. Ha passat per a Tres Graelles, ha tingut una història, ja ho he escoltat a la companya dient que sóc la veu de l'experiència. Mare de Déu, quina responsabilitat. Ara, de veres que de gas som. Perquè este programa va néixer fa 27 anys. Complirem així, en esta casa, en A Punt Ràdio, 28 anys d'història per a donar veu al sector primari, al primer, al pilar, el que per a mi és fonamental per a mantindre l'economia, el patrimoni i jo diria que inclús la identitat. Un programa que sí, presente jo, Sílvia Soria, però que té equip darrere. En la part tècnica estarà un gran Tono Escribano, que bueno, ja està declarat forcater d'honor, que ho sapiau, eh? Tineu que treballar, perquè allà està a l'altra banda, me mira, i ahí n'hi ha una connexió que tinc que donar-li un rango especial. I en producció, i se somriure, i sa professionalitat, ella sí que és la veu de l'experiència, que és Sílvia Alabor. Jo no sé què li passa a este programa que sempre té Sílvies. Tinguérem en el passat a Sílvia Peris, però és curiós, és curiós. Se veu que el forcat és molt de Sílvies. Serà perquè significa, o que el seu origen té, no sé si us ho havíeu, selva, algo té que veure, eh? El verd, la natura. Pues anem a parlar de tot això i podeu seguir-nos tots els dies així, de 3 a 4. I si voleu idees, preguntes, temes, consultes, hi ha un mail al vostre abast, elforcatdesilvia@gmail.com. Així que benvinguts, i en esta hora, en esta primera hora d'esta nova temporada, ja és tercera generació, anem a parlar de les quanties que s'ha compromès la conselleria per tal de que el sector tire endavant. Anem a parlar del CUCAT, perquè s'han compromès des de conselleria a crear, pues, podríem dir, un grup d'experts per analitzar què passa en la plaga, què passa en els arrossers. Parlarem en els arrossers, parlarem en els dirigents dels sindicats agraris. Anem a aprofundir en les valoracions dels danys que ha tingut aquest estiu, que han sigut massa. El sector, sí, i les dades les conegueu, però anem a veure com ha anat evolucionant, perquè era una primera estimació. I anem a tindre monogràfic en un històric, un forcater que sempre obri temporada. Enrique Bellés, així que arranquem.
0: El Forcat, A Punt Ràdio.
1: I anem, anem en compromisos, en diners, perquè vos ha donat ja dos xifres. 13 anys que no venia jo, així, a la Ràdio Pública Valenciana, a contar-vos com està el sector. 27 des de que va néixer este programa i 150, i no són anys, són milions d'euros, és que ha compromès l'administració per ajudar al sector a què? A modernitzar-se, a recuperar-se i a ser més competitiu. Si desglossem, podem dir-ne per damunt, eh? Jo estaré molt al quite i estaré pendent de que vagin complint aquests compromisos, però així d'entrada tenim 50 milions d'euros en modernització, 8 milions per a joves i nous agricultors, que falta fa, 26,7 milions per a recuperar explotacions afectades per la dana, amb ajudes que poden cobrir, atenció, fins al 100% del cost de replantació, s'està replantant molt després de la tragèdia, 2 milions d'euros per a l'horta, que d'això se va parlar i se parlarà, ara escoltareu a Cristóbal a parlar del tema, 9 més per al sector ramader, i l'altre dia, el divendres, una reunió en esta nova temporada en la que s'han compromès 50 milions més. Una bona notícia i una bona intenció. Anem a escoltar el que va dir al respecte el conseller del RAM, Miguel Barrachina.
2: Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que con 8 millones de euros nuevos del gobierno de Juanfran Pérez Llorca lleguemos hasta 700 chicos y chicas que se incorporen a nuestras ganaderías y a nuestros campos.
1: Ja vegeu que estic desglossant un a un, punt a punt, milió a milió, partida a partida. Evidentment, ell també li ha volgut donar, i jo crec que té raó, prioritat a aquests 8 milions. Tot i no ser la xifra més gran, sí que la més important, perquè mos juguem el futur, si no tenim relleu. Bueno, i també s'ha parlat, i anem a aprofundir, de l'hort. Bueno, d'este tema farem debats, tindrem tertúlies, però jo vos vaig avançar el que ha dit Cristóbal Aguado, president de ABA, després d'aquesta reunió del divendres, sobre justament les ajudes d'aquests 2 milions que s'han dedicat directament al sector. Per què ha llegit aquestes declaracions? Perquè Cristóbal m'ha parlat, i molt, de com va quedar aquesta trobada, no? Pues perquè me va dir que li han demanat al conseller una marca, i això m'interessa, una marca per a comercialitzar els productes de l'horta. Així que pronto igual hi ha una marca de l'horta de València. I també algo que està demanant el productor i el propietari de terres i d'edificacions en l'horta. I és que se puga edificar allò que no siga realment històric. Escolteu a Cristóbal Aguado.
3: Tenim que incentivar una marca de qualitat que incentive que aquest producte que té que vendre's més car siga adquirit per als consumidors. I com no, tenim que afilar més prim mirant les infraestructures que avui la llei impedís reformar pa lo que no siga verdaderament històric, que puga realitzar-se modificacions de séquies, camins i blindes pa poder fer estructures més amples i de veres. Tindre una foto verda molt bonica de l'horta, però d'una horta viva, perquè si no se fa, acabarem tenint una horta morta i això és el que precisament no interessa.
1: Una horta viva. Claro, salvar l'horta és salvar a la gent que la cuida, que la mima, que la protegís, que la produís. Bé, pues també s'ha parlat, lògicament, en aquesta primera trobada de temporada, de modernització. I s'ha anunciat, que crec que això us interessa moltíssim, els primers pagaments, terminis, en fi, quan arriben els moniatos. Pues bé, Aguado ha dit que molt pronte, en octubre.
3: El tema de la modernització d'explotació, que el pla per a ultimar tots els expedients s'estava considerant insuficient. Ha fet un estudi, la conselleria ho ha reestudiat i han vist que n'hi havia un error de fecha de finalització i s'ha corregit com un error de previsió en publicació i fins a l'1 d'octubre anem a poder intentar tots que tots els expedients es tramiten, es facin i, per tant, siga possible.
1: Més coses que s'han dit, torna a insistir i no s'han oblidat d'un tema, ja vos avance que serà temàtica d'un monogràfic molt pronte, perquè pronte arranca la temporada de la llima. I sí, me estic referint a la famosa clorosi nervial. També es va parlar en aquesta trobada d'aquest tema delicat.
3: És una solució que va consistir en arrencar i replantar els camps de llimeres afectats, van haver indemnitzacions i ajudes per als viveros e inclús se van a indemnitzar a alguns camps de tarongers que també estan afectats. Ho veiem positiu i crec que és una forma d'erradicar en lo possible la situació d'aquesta malaltia.
1: Ja vos avance que vindrà també el president de Assaig Alacant per a parlar d'esta qüestió quan comencé, com vos estava dient, la temporada. Cristóbal, en resum, està content d'aquesta primera trobada de la reunió, la que, per suposat, no va ser l'únic. Però, en fi, per a que escoltau, la sensació que hi va tindre és esta.
3: Per part de les organitzacions agràries, naturalment, mos agrada veure una conselleria activa, que tots els tècnics mos han informat dels tràmits que estan fent, com s'ha tocat a gent que podia ser necessitat tant en ajudes de l'horta com dels danys generats i que la majoria de gent ha respost d'una forma positiva.
1: També estigueren en aquesta reunió, com té que ser, els representants de les organitzacions d'Assaig Alacant. En aquest cas estigué Ramon Espinosa, que és el secretari tècnic. També estigué el secretari general d'UPA, Ricardo Bayo, el secretari general de la Unió Llauradora, Carles Peris, el director de cooperatives agroalimentàries, Enrique Bellés, i casualment tenim ja el telèfon, ja anem a escoltar-lo ràpidament, a un d'ells, a Carles Peris, i després, així, en estudi, a Enrique Bellés. Així que més valoracions. Continuem, per tant, a veure com s'han actualitzat les dades d'estimacions de danys i què va opinar la Unió Llauradora d'aquest encontre.
0: A Punt Ràdio. Silvia Soria.

0: Bé, així és, tenim, ràpidament parlarem en ell, en Carles Peris, però justament, si tenia jo previsió de parlar en ell sobre la reunió del divendres, m'ha entrat este matí una altra preocupació i una altra declaració sobre un altre sector, o almenys un subsector molt concret. I també em preocupa, perquè el sector de l'oli d'oliva no cal que vos diga lo important que és, no? Pues bé, la Unió Llauradora també ha mostrat, ui, és novetat, la seva preocupació per la evolució a la baixa. Això, per desgràcia, no és novetat, despreus en l'oli d'oliva. I advertís que aquesta situació pot traslladar-se als productors valencians abans fins i tot que hagi començat la pròxima campanya de recol·lecció, que a la Comunitat Valenciana no es generalitzarà fins a finals de setembre, ¿vale? Però sí que vull que escolteu, i ara comentarem també en Carles este tema, que mos ha dit Enric Simó, responsable del sector d'oli de la Unió Llauradora.
1: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora i Ramadera, estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja foros definitius se produïsca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. En un context d'olivar valencià en zones desfavorides i en risc de despoblament. Per tant, demanem a totes les administracions i a tots els agents de la cadena que actuen en responsabilitat. Defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebit pel productor i que li permetisca cobrir gastos i obtindre una renta digna.
0: Es pot dir més alt, però no més clar. I raó que té. Així que anem a veure si aquest problema es suma a molts més i damunt la climatologia adversa, perquè quin hem tingut este agost? Pues, entre oratges, incendis, episodis meteorològics que van assolar les riberes, un desastre. Vull que em saludi encantada i molt satisfeta de tindre-lo a Carles Peris, secretària de la Unió Llauradora, un bon amic que conec fa molts anys i que, bueno, salude en esta nova temporada. Así, a la Radio Pública Valenciana. Carles, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Que alegria escoltar-te així, ara, perquè per sort hem parlat més vegades, en estos 13 anys, no hem perdut el vincul ni el treball tampoc, però és diferent, perquè ara estem al servei públic i si esto, algun sector és important per al servei públic és este, no? El agrari. Bueno, valoració teua de la primera reunió del divendres. Hem escoltat a Cristóbal i volia també la teua opinió al respecte. Satisfet? Content? Creus que no hi ha suficient pressupost? Quina que forces de més? Quina sensació dugueres?
2: Bueno, la sensació és de que al final, pues, a base, no?, de que n'hi ha certa pressió, no?, també per part de les organitzacions agràries, per part de la Unió, en algunes qüestions puntuals en les quals nosaltres havíem set crítics en aquesta conselleria, sobretot en el tema de les ajudes a joves d'ampliar el pressupost, pues hem vist que a base de treball n'hi ha una conselleria que al final dona una resposta, no?, a aquelles coses que pensem que sí que eren importants, perquè el relleu generacional és algo que, diguem, és un problema, no?, de primera línia i és vital per al sector igual agrari que ramader valencià, i han donat aquesta resposta, no?, han augmentat aquests primers 27 milions d'euros que n'hi havia en la línia d'ajudes, que se va quedar curt de pressupost perquè se van quedar 41 joves fora, s'ha ampliat en 8 milions d'euros, 7 d'ells per a la línia d'incorporació de joves, vol dir que se podran incorporar els 41 que faltaven i fins inclús altres joves que tinguin interès d'estar en un sector que és essencial per a nosaltres, que és el sector agrari i ramader. I en les altres línies també és de veres que n'hi ha un esforç darrere econòmic en el que són els plans de millora, el que són les ajudes de l'horta, que no és que siguin molt quantioses, però són d'ingrés directe, no?, un poc per fer una funció social, de manteniment del territori. Per tant, això sempre agrada al sector. Estan les línies d'ajudes també per els desgraciats incendis, sí, que han hagut també en zones limítrofes que han afectat a ramaderies o a cultius. També n'hi ha una part econòmica ahí que pot compensar una part dels danys. Estan tota la línia d'ajudes d'Anna, que va desenvolupant-se progressivament, poc a poc, encara que no estan tan adelantades com altres. Per tant, tenim, no?, un escenari on n'hi ha un esforç econòmic darrere i n'hi ha que seguir treballant-lo, no?, per millorar-lo i en col·laborar en la conselleria, no? En aquelles ajudes que encara queden un poc pendents, sobretot en algun sector, com serien els sectors més de secà, no? N'hi ha que recordar que el sector, per exemple, l'olivar, que estava comentant, sí, o el sector de vinificació, de raïm, de vinificació, estan molt afectats per preu en aquests moments, i són sectors de secà, en zones desfavorides, en baix rendiment i en risc de despoblament, i ahir sí que ens falta aquesta part, no?, de que la conselleria pues, puga habilitar algunes ajudes per a aquests cultius de secà que en aquests moments estan a travessar mal moment. Però anirem treballant i esperem que tinguem una resposta també per part de la conselleria.
0: Bueno, el Consell de Ministres, per lo que jo he vist, també ha aprovat, a veure si això també dona repercussió en positiu, una segona ampliació de crèdit de 75 milions d'euros per a concloure les obres de lo de l'empresa pública de Traxa, de camins rurals, explotacions agràries, infraestructures de regadius, sobretot desafectats per la Riuà del 2024. A veure si entre tots podem tirar endavant, perquè es queda molt la climatologia. Carles, vosaltres siguereu els primers que donaran una xifra. Xifrareu a finals d'agost en 14,3 milions d'euros les pèrdues directes ocasionades per l'episodi meteorològic que tinguérem en les dos riberes, això a mitjà de mes, que va ser la tragèdia, sí. I donareu ràpidament aquesta xifra. Però sé per experiència que mai se queda tan curta. Són les primeres estimacions. A dia d'avui, Carles, com teniu el tema? Perdó, que se me'n va la gola. Com teniu el tema? Què han dit els tècnics? Com està? Quines són les xifres que esteu barallant?
2: Bueno, pues inicialment estàvem en els 14 milions d'euros. El deber és que AgroSeguro sempre dona una resposta bastant exacta i molt treballada sobre camp, i està parlant de xifres d'uns 17 milions d'euros, sí, d'estimació d'impacte per ixa tempesta d'aire i en algunes zones de pedra. Hem tingut altres processos d'afeccions en altres comarques també per pedra. Lo que sí que n'hi ha que recordar, no?, un poc, és que pràcticament tots els anys, si ho mirem bé, lo que és la factura climàtica, no?, que dic jo, un poc aquestes inclemències meteorològiques que tenim cada vegada més adverses i més agressives, estan sempre per dalt dels 30 milions d'euros, o sigui que estem parlant de quantitats econòmiques molt grans d'impactes directes sobre cultius agraris. Tots els anys tenim fenòmens, segur que no s'ha acabat encara tot això, encara tindrem algun fenomen advers, però tant estem parlant d'una factura d'adversitats climàtiques molt important, que al final afecta molt al bolsillo dels productors. És de veres que tenim el sistema d'assegurança, en el qual també s'hi destinen uns recursos per part de la Conselleria i de l'Estat, però moltes vegades no tenim les cobertures suficients o suficientment adaptades a la nova realitat climàtica. Com ho hem vist en la tempesta del Caqui, que el per vent, que és el major efecte que hem tingut de danys per vent, es comença la cobertura l'1 d'octubre. Ja vam demanar, no?, que s'adelantara a l'1 d'agost i es comença pues més tard. No? Pues ahir n'hi ha que anar reajustant, no?, el sistema per a que n'hi hagi una cobertura més àmplia, perquè si no és en determinades ocasions, a pesar de que tens el seguro, no te val.
0: O sigui, reconversions, replantejament de segurs, esteu en aquest treball i parlarem de la qüestió. I una altra cosa, demà és el dia de la... No, demà no, el dia 9. El dia 9 és el dia de l'agricultura. No te pots anar sense enviar un missatge. Tornarem a parlar, que ara tenim una hora diària, com antigament, per anar tractant sector a sector, tema a tema, monogràfic a monogràfic. I ja saps que jo i vosaltres sempre he tingut un vincul molt especial i m'interessa tot el que fan les organitzacions agràries. Però no te pots anar sense deixar-me un missatge optimista pel dia de l'agricultura. Què li diguem al sector, Carles?
2: El missatge moltes vegades és difícil tindre un missatge optimista, però al final el missatge optimista sempre el portem al mateix lloc, no? Som un sector essencial, ho hem demostrat quan han hagut mals moments, i som un sector el qual alimenta a la població en proximitat i en qualitat. Per tant, és un sector important encara per a l'economia valenciana i els llocs d'ocupació, i és el que hem de traslladar, no? Que hem creat resiliència, seguim augmentant i hem d'intentar millorar el sector per a poder incorporar a aquest gent jove que hem parlat a l'inici. Això seria el missatge.
0: El missatge. Així estarem per donar testimoni, perquè tinga veu el sector. Ja veuré si són molts els joves que passen també per aquests micròfons. Les 3:23. Gràcies, Carles. Ja ho saps, benvingut a casa, perquè ja hem tornat. Hem tornat a la Ràdio Pública Valenciana.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre, i és important el paper que feu també de traslladar aquella informació, no?, del sector agrari.
0: Gràcies, Carles. Cuideu-vos. Besets. Adéu.
3: A Punt Ràdio. Sílvia Soria.

0: evidentment, si parlem un poc actualitzant xifres, fent un seguiment de les notícies, valorant reunions, valorant trobades, no podem, perquè estem tots, tinc que dir-vos, tots els programes molt pendents del sector arrosser. Estem a setembre, ja sabeu que és temporada, no?, d'arròs. I jo crec que tenen raó per estar preocupats. Parlarem de seguida en Fortea, que ja el tenim al telèfon. Però primer, última hora, perquè Conselleria s'ha compromès a constituir un grup d'experts destinats a avaluar de manera integral, i la paraula és clau, la situació del cucat de l'arròs. Jo crec que de la situació del sector en general i sobretot també del territori de l'Albufera. Escoltem el que ha dit al respecte este mateix matí el propi conseller Miguel Barrachina.
1: Por eso el gobierno valenciano subvenciona con casi 400.000 euros los tratamientos que hacemos contra el cucat. Y sin embargo, este año ha habido una afección del 2,3% superior a lo que venía siendo normal en años anteriores, incluso en alguna parcela hasta el 15%. Por eso vamos a constituir un comité técnico con la Universidad Politécnica, con el IBIA y Sanidad Vegetal para determinar qué ha pasado exactamente. Han desaparecido en algunas zonas las varetas indispensables, han aparecido también nuevas variedades y por tanto queremos una solución.
0: Aixina és, volem una solució, conseller. I jo, si la vull, jo imagineu, els arrossers. Tinc en mi el responsable del sector arrosser en Ava, José Pascual Fortea. Mare meva, no mos coneguem anys. José, molt bona vesprada.
2: Sí, sí. Hola, bona vesprada.
0: Te pilla treballant. Te pilla treballant.
2: Sí, bé. Sí. Estic segant. T'acaba de començar avui a segar. Estàs...
0: Mare,
2: me pilla segant.
0: Te pilla segant. Com, per què no m'estranya? O sigui, per què no m'estranya gens? Bueno, a veure, José Pascual Fortea... i me fique seria. Què passa enguany que han tingut que crear hasta ese comitè, ese grup d'experts? La cosa està tan greu com sembla?
2: Sí, és molt greu perquè tenim una reducció de collita degut al cucat, al xilo. Algo no ha fallat i, bueno, m'alegra sentir el conseller, no?, de que van a obrir un grup d'investigació a veure què és el que ha ocorrit.
0: José, t'escolte, no, espera, José, un moment, que t'escolte en certa dificultat i vull que tots els forcaters t'entenguen. Baixa un poquet del volum o el... Saps, mans lliures, perquè te note com si estigueres de un meu no sé on, allà a l'altra banda, i te tinc així al costat.
2: Ara sentirà...
0: Ara sí, ara sí.
2: És que duia mà,
0: perdona,
2: és que
0: duia són cinc mans.
2: Com estic a la màquina.
0: Ja, estàs ahí, m'imagine. Només ràpidament, sí, sí. Què està passant? Quins són els elements, els paràmetres, els aspectes que estan condicionant tant la campanya d'enguany? Ara sí que t'escolte bé.
2: Sí, bueno, pues, no, torno a repetir que m'alegra sentir al conseller de que, van, bueno, sí? Que han obert un grup d'investigació per veure què és el que ha ocorrit i que analitzen pues, el que és el que ha fallat, perquè això no es pot tornar a repetir, el tindre una pèrdua de producció d'un 15% en total, un 2,3% que han ficat en la notícia, ja te dic jo, que això no és en d'on se ho han tret, però nosaltres calculem un 15% en total, perquè n'hi haurà parcel·les que tindran un 30% de reducció de collita, unes altres que en tindran un 5, unes altres que en tindran un 10, altres el 15, però més o menys calculem un 15% de reducció d'un un 2,3 res, saps el que te vull dir?
0: Ja.
2: Però bueno,
0: sí, que se tira se redondeja, però sempre, per desgràcia, la realitat sempre se redondeja a pitjor, no a millor. I escolta,
2: clar,
0: crec que ja esteu tocant els preus, crec que ja estan ixint notícies de que ja teniu més o menys les ofertes que estan fent-vos, doncs això, també molt a la baixa.
2: Sí, molt a la baixa, els primers preus que han ixit són en la zona del Delta de l'Ebre, Tarragona. Ens preocupen molt que aquests preus també se trasladen a València, perquè... en aquests preus pues no cobrim els costos de producció. Entonces, si no cobrim els costos de producció, pues la gent començarà a abandonar parcel·les i és que no se pot treballar així, perquè els fertilitzants nitrogenats que tirem nosaltres en guany s'han costat el doble, el gasoil també, el jornal, tot se n'ha pujat al núvol. I les factures de la maquinària, tot se n'ha pujat al núvol. Si a nosaltres molt baixen els preus de l'arròs i en el lineal, el preu està el mateix, igual, pues algo falla, ¿no? Algo falla en la cadena alimentària.
0: I ja ho crec,
2: però
0: que
2: bueno,
0: falla, ja crec que falla.
2: Esperem que no...
0: Què
2: esperem
0: necessiteu,
2: que no sigui així, que els preus en València siguin un poc millor, però bueno.
0: Què necessiteu exactament? O sea, si t'assentares, que sé que vos assenteu, i li diguereu al conseller, necessitem això, lo que puga fer l'administració valenciana, claro, perquè després hi ha que anar a Brussel·les i tot lo demés.
2: Clar,
0: però d'immediat, què hi ha que fer?
2: El problema que des de València podem traslladar al Ministeri que o frenem les importacions o som capaços de frenar les importacions o estem neteix perquè de 100, antes s'activaven la clàusula de salvaguarda en 150.000 tonelades, ja s'activen 500.000, això no m'ho aprofitem nosaltres per res. I quan ja n'entraven 150.000, ja estàvem ofegats, imagina't 500.000. O són capaços de frenar les importacions, o mos van afonant.
0: I els consumidors que reclamen que sigui arròs valencià, que mira que ho diguem vegades, claro, que consumir claro. Lo nostre.
2: L'única defensa que tenim, Sílvia, pues és la denominació d'origen.
0: Exacte.
2: I a veure si per la denominació d'origen mos podem salvar alguna cosa, però és que en estos preus és impossible salvar-se.
0: Impossible. José, parlarem.
2: Sí o sí.
0: Parlarem, perquè m'estàs deixant claríssim els problemes. Falta de preu, costos disparats, ara damunt les plagues, en fi.
2: Correcte.
0: Poc ha canviat el panorama, Poc ha canviat el panorama, poc canviarà també el missatge, i en esta casa i en este programa vos defendrem, com sempre, i tornarem a parlar. No me penso oblidar de vosaltres. Gràcies, José. Continua treballant. Continua.
2: Sí, sí. Moltes gràcies, Sílvia.
0: Vinga, gràcies a tu. Besets. Adéu, adéu. I així està el panorama. Us contaré demà més coses, perquè també ja n'hi ha novetats en la gestió de la palla, justament. La Generalitat ha publicat ja les instruccions tècniques per a gestionar la palla en 4 zones humides: la Marchal de Almenara, l'Albufera, la Ribera Sud del Xúquer i la Marchal de Pego Oliva. Evidentment, el document és llarguíssim, però per resumir, recollir la palla, aprofitar-la, teniu. La crema es pot fer lliure, però el període autoritzat és del 16 de setembre al 31 de desembre. Demà vos conte més detalls, però de moment quedeu-vos en aquestes dues dates. 16 de setembre fins al 31 de desembre. Del quequi també n'hi ha una dada, i és que la Unió preveu una collita de quequi prop a 240.000 tones a la comunitat. Un 34% menys que l'any passat, i a més la més baixa de l'última dècada. No m'agrada gens Ixa dada. Ara fem una xicoteta pausa i de seguida anem ja en els convidats, perquè el Forcat té moments històrics i n'hi ha una persona que sempre és el primer en la nova temporada. Jo, a mi m'agrada dir que el Forcat té generacions ja, perquè, claro, portem tants anys i el tinc així ja al meu costat. Així que una xicoteta pausa, uns consells i anem ja en el protagonista del dia.
3: El Forcat, a Punt Ràdio. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
5: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
3: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
6: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
3: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elda, 96.2.

0: I en estos 27 anys, pues una va creant vínculs, evidentment, hem participat en històries personals, en esdeveniments familiars, hem conegut xiquets i xiquetes que han nascut... Claro, són molts anys o moltes dècades. I bueno, hi ha dues persones, perquè Enric ha vingut molt ben acompanyat, hi ha dues persones en les que tinc que reconèixer obertament que n'hi ha una amistat ja manifesta. I ha participat, insistisc, en alguns actes privats que no cal que comentem, però que me fan sentir part de la família. O sigui, que són forcaters purs, des de raça, que m'agrada dir a mi. Un és Enrique Vallès. Hola, Enrique, benvingut a ta casa.
1: Pues,
0: ai, què te passa en la gola? No,
1: jo crec que... perdó, de cridar aire en el Mestalla i després l'aire acondicionat...
0: Aire patires, no?
1: De totes maneres, jo crec que bueno, ho anirem agarrant un poc millor.
0: Escalfant-li,
1: perquè calfem la gola, però m'ha dit el tècnic que va ficar lo millor d'ell, un tècnic extraordinari,
0: sí,
1: perquè la veu se pugui modular un poquet millor i crec que així no serà. Pues,
0: no patis, sí, que és que a mi sí. Ja m'has escoltat al principi que hagués... se me'n va, però això són els aires acondicionats.
1: Sí, això és. Això és, sí,
0: aires, que ja no tenim una edat, que ja escolta, que no som crios de 20 anys ja.
1: Però crec que l'important és el missatge. Primer, agrair-te, com sempre, la diferència que tens en la meua persona, en el sector cooperatiu, sempre. Sí. Sempre que comencem una nova etapa, que jo crec que esta serà bueno, la millor de totes, segur, perquè ja tenim una experiència, tenim ja un coneixement de les coses, segur, i ja, pues, en fi, un bagatge que mos farà. Pues jo crec que este és un programa que connecta dia a dia la gent. Jo crec que si algú té un exemple d'això, de que està a peu d'obra o a preu de camp, mai millor dit, és este programa i la presentadora.
0: Moltes gràcies. És que vegeu com és un amic. I bueno, ve molt ben acompanyat perquè Rubén Alejandro Cuen sempre dic que té nom de rei o d'escriptor o algo de poderío, que és el responsable de comunicació de les cooperatives.
1: I te queda el segon cognom, que és
0: llarg. Bueno, benvingut a casa.
2: Moltes gràcies. Que alegria veure't. Bona vesprada, molt content d'estar sí, en el retrobament del Forcat en la ràdio pública valenciana, sí, que és a casa.
0: Sí, perquè, adoneu-vos, este sector té algo especial. Jo he passat per diferents emissores i ho agraeix sempre, perquè m'han tractat tots molt bé, però tinc que agrair-li a la direcció d'esta casa, d'Apunt Ràdio i d'Apunt en general, que torne a apostar per lo que és públic sí o sí. Jo crec que pocs sectors, Enrique i Rubén, tenen tan clar i tenen tan de sentit en un medi públic. Tu què opines, Enrique? És que som servei, servici.
1: És que, bueno, si un sector té arraïls en la nostra comunitat, és el claro. Sector agrari i el món rural. I fija't només, tinc així alguns datos, cooperativistes, la nostra federació, que estan pràcticament totes les cooperatives, les més significatives, votem el 70.000 persones que uh-huh. són aportacionistes de collites en algun tipus de cooperativa de les que tenim afiliats. Crec que no hi ha cap altra organització. Crec que en el món agrari, inclús fora del món agrari, en esta importància a uns valors més allà de les qüestions econòmiques, evidentment, perquè se treballa, se cull, se fa per a una comercialització i obtenir una renta, però dins d'uns paràmetres on no tot val.
0: No
1: on les persones són importants, on la participació, on la democràcia en les decisions, on tota una sèrie de coses són tan importants, i clar, bueno, en molts puestos la cooperativa forma part de la història viva del poble. De fet, fíjate una anècdota, després ho comentaré ensenyatens. Bueno, en estos processos que han dit que hi ha que les cooperatives agarrar dimensió, integrar-se i lo que siga, bueno, han tingut que optar per fórmules on la cooperativa quede com a entitat social en el poble, independent de que, bueno, pues a l'hora de collir, si alguns magasins s'organitzen al punt de comercialitzar en tots els sectors d'una manera més àmplia o més coordinada, però la entitat com a tal té que quedar en el poble, perquè és un referent,
0: sí, sí.
1: Té una història i és el lloc on el llaurador va informar-se a saber esta plaga, este adoc, esta ajuda, esta cosa, la seva participació.
0: Sí, és el cor.
1: És la cooperativa i crec que, bueno, avui en dia des de la federació, apretant un botó, pues, perquè en tota la comunitat valenciana està enterada d'allò que vulguin que sigui aixina.
0: Els valencians, Rubén, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè ell com a director de les cooperatives agroalimentàries, Enrique, està donant-nos clarament l'enfoc dels valors, de lo que representa, de lo que... Però tu que manejes com a periodista les xifres, l'ocupació que tenen, les xifres que tenen, el pes que tenen a nivell comarcal, a nivell d'espais, això demostren ja de per si que és un col·lectiu. És que no m'agrada dir col·lectiu, perquè jo crec que les cooperatives són molt més que un col·lectiu, no? És quasi una forma d'entendre les coses.
2: És una manera d'entendre les coses, bàsicament, perquè tenim un model social i empresarial que és diferent a altres models econòmics que es puguen donar en la comunitat valenciana, i al final, com bé deia Enrique abans, L'agricultura, la ramaderia, són coses molt pròpies de la identitat valenciana, i com també ho són les cooperatives, que porten en més d'una ocasió i més de dos històries centenàries, i més que centenàries, gent que es recolza les unes en les altres per tal d'arribar a objectius comuns i poder viure dignament d'aquesta activitat. I al final, si et dones compte, si vas recorregant la comunitat de nord a sud, de l'interior a la costa o al revés, trobaràs localitats en les que la cooperativa, com deia Enrique, és una entitat de referència, en els que el cultiu no s'entén ixa localitat o ixe territori sense un cultiu concret, siga l'olivar, siga la vinya, siguen els cítrics, siga l'arròs, que estàvem parlant anteriorment en el programa. Al final tenim una comunitat en la que el sector agrari, agropecuari, el sector ramader és definitori de la nostra identitat, com també ho és, com deia, la fórmula cooperativa.
0: Xifres en teniu per a la quantitat de facturació, la quantitat de gent que treballa dins de les cooperatives, les que teniu associades, per a que la gent entenga la magnitud del cooperativisme valencià?
2: Clar, dona't compte que al final la federació té associades en aquest moment al voltant de 243 cooperatives. 243 cooperatives que reuneixen a més de 170.000 persones que estan associades. I a banda generen més de 16.000 llocs de treball directes. Què fa això? Que l'impacte que tenen les nostres cooperatives econòmicament parlant és molt rellevant en quant a al conjunt de l'agricultura i la ramaderia valenciana. Estem parlant d'una facturació agregada que supera els 2.500 milions d'euros i estem parlant d'un valor de la producció comercialitzada que s'arrima als 2.000 milions. Ixa diferència, perquè l'entenga la gent que s'està escoltant en estos moments, és de traure de la quantitat total que s'ha facturat activitats que són complementàries a lo que és producció pròpiament dita de les nostres cooperatives, pues com ara les activitats de servicis que es poden prestar als socis, la facturació que poden tindre les botigues, les gasolineres, etcètera, etcètera, altres activitats que no són producció pròpiament dita. I si et dones compte, som un sector tradicionalment ho han tingut, que té una vocació molt marcada de cara a l'exterior. No és només que la facturació o el valor de la producció que comercialitzem arribi als 2.000 milions d'euros, sinó que més de 1.000 milions d'aquesta quantitat se'n van a mercats exteriors.
0: Perquè jo tinc així apuntat, perquè clar, evidentment, vos vaig seguint la pista, i Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Holanda, Estats Units, Polònia, Bèlgica, o sigui, exportem molta producció de cooperativa.
1: Sí, és evident. Perdó.
0: Estàs patint, pobre, no forces.
1: No, ho farem.
0: Poque de propòlio.
1: És agarrar el to, gràcies. T'estic dient que el mercat nostre és el mercat interior de la Unió Europea, el mercat únic, i això és el mercat bàsic, que és lo lògic i lo normal.
0: Sí.
1: Però encara això, el país més llutxà que te puguis imaginar, per exemple, Corea del Sur, amb esport de taronges a Corea del Sur. De fet, tots els anys mos toca rebre un funcionari del Ministeri d'Agricultura en seguretat vegetal per a veure pues, que el que van allí pues, tenen la seguretat vegetal corresponent per a no portar cap plaga i el que sigui. És a dir, tenen capacitat d'arribar al mercat del món, que així no s'exigís, que de fet, pues bueno, mos hem incorporat moltes vegades quan el comissari d'agricultura corresponent o el de comerç fa missions a país tercers un poc per abrir nous mercats, pues sempre se mos ha convidat al sector cooperatiu i han tingut algun representant rellevant, bueno, per a provar l'oportunitat d'obrir estos mercats que poden pareixer un poc llutxà, un poc complexes, un poc difícil, un poc en risc, però que des de luego la vida és risc, no? I entonces, pues bueno, quan me ne tinguem, millor cotitzacions, i en el fons això el que ens porta és a que els socis de les nostres cooperatives tinguin garantides una comercialització, ells s'encarreguen de produir en qualitat i la cooperativa Stengles, l'estaf, diguent, s'encarrega de comercialitzar els millors mercats en la millor liquidació possible.
0: Ben, quan dius que és un producte de cooperativa, en aquests mercats ja per si és una marca el fet de ser cooperatiu, el concepte de cooperativisme, d'economia col·laborativa...
1: Això, Rubén, ho explicarà millor, si me permetis. Jo introduís, i ell ha estat, com està dins la negociació d'aquest tema, si anem a una sèrie de grans superfícies, podeu veure que algunes marques de prestigi, que inclús algú no sabia que era cooperativa, portaran un logo com a producte cooperatiu. Entonces, s'ha ficat en marxa un logo
0: sí,
1: que diferència d'aquelles grans marques que són de qualitat, és a dir, no qualsevol producte val com tota la vida, i portaran un distintiu en el qual aquest producte se dirà que és com a, que és un producte d'una cooperativa.
0: Una etiqueta especial,
1: sí,
0: per a que puguem diferenciar.
1: Verdet,
0: per això, dius, parles en futur?
1: No, està en el mercat.
0: Ah,
1: en grans cadenes està.
0: Tindrà
1: la curiositat de poder-lo veure. Què vol dir això? Pues que aquest producte que està en el mercat com qualsevol altre i competeix en peu d'igualtat en qualsevol altre, raere té uns valors que no tenen per què ser ni millors. En el nostre cas són els millors,
0: són els vostres,
1: no? En el qual són els nostres que fiquem en coneixement del consumidor, que a l'hora de triar productes d'un nivell d'estàndard de qualitat equivalent, pues vesga que raere, en este cas, hi ha uns valors, una sèrie de coses, uns llauradors, una qüestió directa, i no té res que veure, pues, moltes vegades en importacions, en països tercers, en coses... Pues,
0: sí, identitat, pues, bueno, reconèixer aquest producte.
1: El que han fet és ficar a disposició del consumidor els productes de millor qualitat cooperativa, de l'estàndard més alt, que sabien que són cooperatius, que estarà a lo millor, certa marca no ho sabien, però li servirà també per la seva presa de decisió.
0: Pues, això són els productes de les vostres cooperatives?
2: Algunes, és una,
0: sí. O totes o...
2: No. Estem parlant d'una iniciativa que ha llançat Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, que és l'entitat nacional a la que nosaltres pertanyem, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la idea de que el consumidor, en el lineal del punt de venda, puga diferenciar i reconèixer automàticament el producte d'origen cooperatiu. Complint una sèrie de requisits, es pot etiquetar qualsevol tipus de producció en marca pròpia, no treballant per a marques marques de distribució, ¿vale? En marca pròpia, que reunisca pues, uns estàndards de qualitat determinats, i una vegada obtens aquest reconeixement, el que estàs aconseguint és que la gent sàpia que darrere d'aquest producte no només està la qualitat que té quan veus un vi, quan tastes un producte concret, quan te gastes un oli per a una qualsevol qüestió que pugues necessitar en la cuina, sinó que darrere d'això n'hi ha persones que s'han esforçat per dur aquest producte al lineal on tu l'has comprat i que el benefici o el valor afegit que es genera en aquesta venda dins del reparto que n'hi ha en la cadena va acabar en les mans de productors. No és un benefici que se'n va anar fora,
0: sí, no n'hi ha intermedi,
2: sinó que està en empreses que estan en el territori, que es dediquen a preservar el territori a la vegada que desenvolupen una activitat productiva.
0: I com és? Perquè jo l'he vist, però com és pensant en consumidor? Jo ara t'estic escoltant que mos escolten molts forcaters i molts amics es canvia un vest gegant a tots. Com és aquesta etiqueta per a que visualment i si l'identifiquen a aquest producte de cooperativa?
2: Correcte. Aquesta etiqueta és una etiqueta verda que pot tindre o bé una forma arredonida o bé una forma un poquet més allargada en funció de l'opció que ha d'agarrar la cooperativa concreta per al seu packaging, en el que veurem la figura d'un agricultor, una agricultura, i també la marca Producto Cooperativo. També n'hi ha versions en diferents idiomes, per la qual la Comunitat Valenciana podrien trobar-la com a producte cooperatiu.
0: Vamos, que es diferencia molt bé.
2: I de fet, també tenim versions en altres idiomes per a eixa vocació exportadora que tenim per a que eixa distintiu també pugui tindre una versió en francès o pugui tindre una versió en anglès o pugui tindre una versió en alemà. Què va passar? Que reprenent la pregunta que feies al principi, el consumidor valora el producte cooperatiu? Moltes vegades es coneix l'origen, però quan t'associa la qualitat del producte a un origen cooperatiu, li dona un valor afegit. I el consumidor de fora, el d'altres mercats, valora molt el producte espanyol i si saben que darrere n'hi ha una cooperativa, per el desenvolupament del moviment cooperatiu en altres països de la Unió Europea, també li donen aquest
0: valor afegit.
2: Aquest valor afegit al fet de que darrere d'aquest producte ni agricultors,
0: ni cooperativa, ni agricultores.
2: Ni persones que estan treballant en produir, però també en cuidar el territori.
0: Sí, el que estàs dient i el que és el territori.
1: Si me permetís, és en l'explicació que està donant Rubén, que ho està explicant molt bé, perquè ha sigut partícip
0: del desenvolupament d'això.
1: En tot el desenrotll a nivell nacional, estem ficant en valor els nostres valors.
0: Exacte. Mira que bonica frase. Estem ficant en valors els nostres valors. M'encanta. I parlant de valors, tenim que parlar de futurs. I sé que esteu treballant, i molt, en lo, ja ha fet menció, Enrique, unir-se, perquè un dels problemes històrics del cooperativisme era l'atomització de les explotacions, i ahí esteu buscant tal. El relleu generacional. Sé que teniu, no sé si voleu ficar algun exemple, moltes iniciatives per a que els joves vinguin i es queden. Esteu treballant moltíssim en aquestes línies també de l'energia, tema de la sostenibilitat. Podríem dir que són les tres pates més fonamentals de cara al futur de les cooperatives?
1: Mira, me vas a permitir fer un poc un resum del congrés que ara més o menys fa un any tinguem.
0: Sí, l'any passat que va ser l'any de les cooperatives, sí.
1: Correcte.
0: Cooperativisme.
1: Un poc ahí lo que van resumir, vora dos dies de ponències, de debats i tal, és un poc complexe, però sí que és cert que jo resumiria de la següent manera. Mira, qualsevol magatzem que tinguem una cooperativa, normalment pot ser que no estigui ben dimensionat, millor massa, però sí ben tecnificat, si no, no pot estar del mercat. Fins ara, el que han fet és treballar cara amunt, cara aigües amunt, és a dir, hi ha que associar-se, hi ha que aprofitar economies d'escala a la comercialització, tenim que optimitzar magatzems, tenim que cada vegada menys, en menys mans estiguem comercialitzar més quantitats, i això, bueno, evidentment és el mercat. Però jo crec que ens han donat compte i ens estàvem oblidant que ens quedava remar aigües abaix. Per què? Perquè a partir d'ara la cooperativa té que tindre un paper més dinàmic en treballar en la dimensió de les parcel·les. És a dir, estem mirant en este moment que, bueno, estan venint molts fons d'inversió a invertir i nosaltres la terra la tenim. I nosaltres, si venen, per algo serà. És a dir, evidentment, això era una tasca que hasta ara ho havien deixat un poc i entonces ens van donar compte que això és un paper o la cooperativa té que tenir un paper preeminent, té que tenir una iniciativa, té que ser i ser eixe foco on puga agarrar totes aquestes iniciatives. Bueno, tenim moltes, tenim de fet, si entreu a la pàgina web de la pròpia federació, tenim un mapa interactiu on se poden veure, bueno, no sé quant. Va, prou, o sigui, hi haurà almenys 30 o 40 iniciatives en este moment en marxa, cada un en adequat a la seva característica i a la seva idiosincràsia, perquè en tots els puestos no tot el mateix, però sí que és cert que pot ser que diferents llauradors vulguin associar-se a una parcel·la gran, la cooperativa pot treballar, hi haguen persones que vulguin deixar, fan major el que siga, i hi ha gent jove que pugui entrar.
0: A partir d'ahí,
1: cada un en el seu escenari, i si me vas a permitir un poc també, i això era un poc la gran un poc revàlida que tenia, no? Això és remar avui a Sabaix. Però és que després hi ha coses que depenent de nosaltres a soles, no? No podem anar d'ahir que venga alguien i no lo haga, i me vaig a permitir tingués una espècie de decàlogo con temes que estan en les nostres mans i podem treballar.
0: És més important. Sí.
1: Relleu generacional.
0: Vital.
1: Tenen que tindre un paper actiu i ho estem tenint en moltes iniciatives. El tema del minifundisme, les dimensions de les nostres explotacions, evidentment, pues, bueno, també podem tindre un paper actiu en això, redibuixar a Tregamí quin és el mapa productiu, fent, aprofitant economies d'escales i economies efectives. La dimensió empresarial, és a dir, a fin de comptes, nosaltres quasi tenim per cada sector una gran cooperativa, que és la top de comercialització.
0: Però quan dius la dimensió empresarial, què vol dir exactament?
1: Sí.
0: Buscar la rendibilitat del productor?
1: A veure, ho parlava antes quan dia que en cada poble no pot desaparèixer la cooperativa, però, per exemple, no podem tindre en tots els pobles no se pot portar la taronja i confeccionar-ho en tots els pobles. Tindrem que tenir un almacén més gran. No?
0: O comarcal.
1: Millor dimensionat, millor el que siga.
0: I aprofitar fet, recursos i aprofitar territori. O sigui, és una qüestió de sentit comú.
1: Optimitzar recursos i aprofitar economies d'escala. Val? Temes d'innovació i digitalització.
0: Això ja anava a preguntar.
1: En aquest moment estem treballant ja en drons, perquè estem ja ficant el curs perquè els socis de cooperatives o tècnics de cooperatives que si no vulguin pugui fer-se el seu curs per manejar un dron, en petit també, xicotet també, eh? O sea, no, en fin, això és aviació civil, són coses molt grans i el que sigui, però fija't que en aquest ambient, fent un vol, de moment està molt limitat el tema de tractaments fitosanitaris, jo calcule que a la llarga se podran fer, mos pot donar molta informació, inclús fotografies de satèl·lits, mos pot donar molta informació sobre l'estat de la planta, carències que pugui tindre, en fin, entrant...
0: Però això com... Què feu? Perdona que t'interrompa, però és que jo estic pensant, si jo soc llaurador, estic a la cooperativa i m'acabo d'enterar de lo del dron, perquè podria ser.
1: Claro.
0: Què té que fer si algú diu, pues a mi la tecnologia m'interessa,
1: bueno,
0: o vosaltres busqueu a l'agricultor, o com funciona?
1: Primer acostar-se sempre a la cooperativa que li podrà...
0: I preguntar.
1: I con tota la vida, no tot el món vol pa tot, no?, en esta vida, no? No. Perquè, exemple, una cosa...
0: Imagina quin cagao.
1: Una cosa és volar el dron, però no només volar el dron, que moltes vegades és un joguet. El dron porta un algoritme, és a dir, una espècie de formuleta màgica que vosaltres fem, quan fem les fotos, fan quadres, no píxeles. Bueno, pues això, a través d'aquest algoritme, te dona una informació que tu has d'interpretar.
0: Vale? I formeu a l'agricultor en això?
1: No, clar que se pot formar, claro, perquè a partir d'ahí pots saber si se té que regar, no se té que regar, perquè ara hem vist que els dies de ponentà, de gran ponentà, que tenien que hi havia que regar, però on respira, és fora de la planta, l'estoma, se tanca. I entonces a lo mejor, bueno, pues
0: sí, innovar, digitalitzar i fer les coses fàcils.
1: Estem treballant en plantes en trampes intel·ligents, que ens vol dir que cada cert temps s'envia una fotografia, se pot editar lo que hi ha,
0: te fa notificacions, t'avisa que toca, que lo mateix que el mòbil,
1: podem estar mirant estat fenològic o estat de desenroll de cada una de les plantes i en intel·ligència artificial traure models per saber en funció d'humitat, temperatura, hores de sol, o que sea, saber si va a eclosionar o no va a eclosionar.
0: Quan
1: i com. O sea, tenim un món que s'hemos obert, un món on, clar, l'agricultor xicotet, que realment pues, porta tota una dinàmica, tot un coneixement, tot el savoir-faire, tota una història, tots aquests mons que s'obrin, pues, a la mesura que tinguem més economies d'escala, millor dimensions, i podem fer les coses bueno, d'una manera distinta, com altres estan començant a fer-lo, sí. Pues, segur que traurem molt de benefici.
0: Ara el relleu generacional ve preparat, eh?
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: És de veres que n'hi ha uns agricultors d'una edat mitjana, no s'obliden l'edat mitjana que tenim alta,
1: sí.
0: Que ahí està la veu de l'experiència, el sí. coneixement, l'agricultor de tota la feina, que sap les coses mirant al cel, sí. olora l'aire sí. i ja sap per on sí, ve sí. la cosa, i després està l'enginyer agrònom, bueno. El que maneja, que tu coneixes sí. bé la informació...
1: Correcte, ahí estem més tècnics per ajudar
0: que
1: on està el complement entre...
0: I l'administració, Enrique, vos
1: sí.
0: ajuda?
1: Bueno, sí, jo crec que nosaltres tenim molt bona relació amb l'actual conseller, amb l'actual equip, la veritat que són gent, alguns molt coneguts, històrics,
0: sí,
1: històrics així, crec que la col·laboració
0: bé,
1: sí. nostra, jo dic, en aquest moment és molt bona, eh? I lo que volia comentar-te, no, també, és a dir, si me permetis seguir un poc la llista, bueno, heu comentat la quantitat de gent jove, crec que
0: sí,
1: antes ho comentaves,
0: sí.
1: que s'ha incorporat, és que ha fet l'esforç la conselleria de no deixar aquells que no tenia pressupost, d'incorporar pressupost per incorporar-lo, però és que jo crec que ha sigut un número de gent jove importantíssim
0: històrica.
1: Que s'han incorporat, i això és un primer. Però mira, simplement animo de titular el que estava dient. Adequació al canvi climàtic i sostenibilitat, internacionalització, identitat territorial i diferenciació del producte, com ha comentat Rubén. Governança interna i professionalització de les nostres cooperatives. La cooperació intersectorial i la formació, que és bàsica
0: per
1: a estar adequat a les nous retes i les noves qüestions que m'han
0: venit.
1: Mira en un congrés tot el que m'ho
0: veig. Tot el que vos vau traure, va ser rendible.
2: Al final, ahir hi ha un concepte que és prou rellevant, que és el d'entendre la cooperativa no com una finalitat en si mateixa, sinó com un mitjà, una catalitzadora que permet que l'agricultor o agricultora puga accedir a aquests recursos. És a dir, si té la voluntat de digitalitzar part dels processos en la seva parcel·la,
0: sí.
2: pot tindre el suport de la cooperativa. Si necessita implementar una solució tecnològica, té l'assessorament de tècnics que estan al seu costat, que estan treballant per a atendre les seues necessitats en tot moment, i en aquesta situació, evidentment, la cooperativa és un mitjà, és una ferramenta que està a disposició del soci, de la sòcia de la cooperativa, per a tractar de que en última instància obtinga el màxim rendiment possible, el màxim benefici possible per la seva producció. Evidentment, quan tu no vas soles, arriba fins on arriba. Quan va de la mà de tanta gent en el si d'una cooperativa, evidentment, arribarà més lluny.
0: Sí, el que diu, no? Que si vas a soles vas ràpid, si vas acompanyat vas més lluny.
2: Vas més lluny.
1: Pues però fija't, i acabe, permitis-me, agarrant un poc el que estava dient Rubén, però és que la col·laboració no té que acabar en la cooperativa.
0: No deu.
1: Entre
0: no
1: cooperatives també hi ha que col·laborar.
0: Estic d'acord. Pues mira, com me l'has ficat avui en aquesta frase que me quede com el lema del programa d'avui en esta primera i nova temporada, ficar en valor els nostres valors. Jo sempre li dic a Enrique i a tots els forcaters que nosaltres el que tenim de valor ve de la família, d'aixos arrels que tenim de defensar la noblesa, la unitat, el treball conjunt, la cooperació entre germans. Veritat, la família és fonamental i en este sector tenim molt arrelat d'això. No puc tancar el programa sense felicitar a ta mare, que crec que demà és el seu aniversari.
1: Demà...
0: Era una sorpresa, sí. Mireu si es conec, eh?
1: Bueno, demà, Pilar, si estàs ahí, mare
0: segur
1: Pilar,
0: que estarà.
1: Que m'ha dit que sí, que estava escoltant un bumbers molt fort, demà farà 89 anys.
0: Ahí estamos.
1: I tots que arriben, la veritat que el temps no passa, però tu encara privilegiat encara, i un vers molt fort i molt més que puguis complir i disfrutar-te.
0: Claro que sí, pues felicitats Pilar, una forcatera de pro que té un fill que imagineu que ja ha passat per tot el que se pot passar en aquest sector, madre meu, la teva trajectòria, dient que jo sóc la veu de l'experiència, no, no.
1: No, perquè és ahir, Mare
0: Segur
1: Pilar,
0: que
1: m'ha dit que sí, que estava escoltant. Un bes molt fort, demà farà 89 anys.
0: Ahí estamos.
1: I tots que arriben, la veritat que el temps no passa, però tinc un privilegiat encara, i un bes molt fort, i molt més que puguis complir i disfrutar-te.
0: Claro que sí, pues felicitats, Pilar, una forcatera de pro, que té un fill que...

0: I tot el que pugui. Bueno, a disposició d'este programa perquè s'ho mereix, els valencians, el sector, el camp i la funció pública que fa Ràdio Televisió Valencià.
1: Fonamental. Gràcies, artista. La família bé?
2: Molt bé.
1: Ah,
2: molt bé,
1: tenim relleu. Tenim relleu generacional,
2: sí,
1: també.
2: Sí. Escolta, i una cosa. Introduir el concepte no només del relleu, sinó de la coexistència, perquè tu parlaves de la veu, sí, de l'experiència, i tan important és que el dia de demà n'hi has que algú que agarre una terra que es queda sense producció, com que ixa persona que l'agarre puga conviure en qui l'ha treballat durant molts anys per aprendre d'eixa experiència.
1: Pues és que no es podem... No, me falta una frase, a que sabeu quina?
0: Sí.
1: Cal consumir productes valencians perquè vosaltres...
0: O millor ho tenim a casa.
2: Tenim a casa, efectivament.
0: Aixina és.
1: Gràcies, Enrique. Gràcies, Rubén. Gràcies, Tono. Gràcies, Sílvia. Gràcies, Forcaters. Demà més, de 3 a 4, així, a la vostra casa.
3: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

0: Ràdio sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts, ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat, des d'una perspectiva valenciana, en A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic d'A Punt Ràdio d'avui, 7 de setembre, arrenquem nova temporada de Cadena de Valor, amb novetats, com poden comprovar, ara comencem després del butlletí informatiu de les 4 de la vesprada, i a més, els acompanyarem fins a les 5, així que tenim al voltant d'una horeta per apropar-vos tota l'actualitat econòmica, però també tindrem un espai més reposat, més calmat, per parlar de finances personals, d'innovació, d'inversió i del món empresarial. Som conscients que de vegades l'actualitat econòmica pot costar d'entendre, però ese és el nostre propòsit i el nostre objectiu, fer-la comprensible i propera. Com que avui és el primer dia, és la nostra particular tornada a l'escola, volem fer un anàlisi complet del context econòmic que estem travessant en aquests moments, perquè per mirar el futur, abans hem de saber ben bé des d'on partim. El mes de setembre és un mes complicat, en general augmenten les despeses, però a més hem de sumar la inflació actual, que a falta de que es confirme este mes, supera ja el 4% a nivell nacional, a nivell europeu també creix i se situa per damunt del 3%, sabem de sobra que darrere d'aquestes xifres està l'encariment de l'energia, però això pot tindre conseqüències més enllà de les nostres finances personals. Atenció, perquè esta setmana hi ha una reunió del Banc Central Europeu, per tant, veurem una nova pujada de tipus d'interès. Com impactarà això en les nostres empreses i com impactarà això en el mercat de la vivenda? Tot això ho comentarem en la segona part del programa. Però parlant del mercat de la vivenda, avui el govern d'Espanya ha presentat Casa 47 i, a més, segons l'INE, el preu de l'habitatge va créixer més d'un 12% en l'últim trimestre. I això és un creixement menor al que venia arrossegant fins ara. Per tant, la pregunta de tot això és si estem davant d'un moment de desacceleració. Com poden comprovar, estrenem temporada nova, però ja hi ha temes que no deixen de preocupar-nos, com és la vivenda o també com és l'absentisme laboral. Avui en tornem a parlar perquè sembla que no deixa de créixer a nivell nacional, especialment des de l'any 2020, una problemàtica que continua preocupant i molt al món empresarial. I a banda de tot això i de molts altres temes que parlarem en este primer programa de la temporada de Cadena de Valor, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem este espai dedicat precisament a tota l'actualitat econòmica, acompanyats una temporada més per Arturo Rico. Com estàs, Arturo? Bona vesprada.
3: Hola, Javi, molt bona vesprada. Encantat d'estar així una temporada més després de l'estiu. Ja en teníem ja moltes, moltes ganes de compartir amb tots els oients aquestes notícies que marquen el dia en clau econòmica. Així que, si et sembla, anem ja.
1: Setembre és el mes per excel·lència de la tornada al treball, tot i que ja, qui no se'n recorda ja de com van ser les seues vacances, i per això avui parlem de l'absentisme laboral. La taxa d'absentisme a la Comunitat Valenciana es va situar en el 7,4% en el primer trimestre d'este any 2026, una xifra per baix de la mitjana nacional que es troba en el 7,6%. Estos indicadors no han deixat de créixer des de la pandèmia, Arturo.
3: Així és, Javi, en concret. La taxa es situa en 2,2 punts percentuals per damunt del nivell premi a la pandèmia, que estava en un 5,4%. Esta diferència es manté ja per setè any consecutiu sense senyals de tornar als nivells anteriors. A més, és la dada més alta registrada en un primer trimestre de tota la sèrie històrica.
1: Si analitzem les xifres per sectors, en el cas de la Comunitat Valenciana, l'absentisme afecta principalment a la indústria, al sector serveis i a la construcció. Són dades que ha presentat avui de Adecco Group i analitzem tot això amb el director d'Adecco en la Comunitat Valenciana. Ell és Víctor Tatay. Víctor, bona vesprada.
4: Javi, bona vesprada, com estàs?
1: Víctor, encantat de saludar-te en este primer programa de Cadena de Valor. Gràcies per atendre'ns i, sobretot, gràcies per explicar aquestes xifres que continuen preocupant. La Comunitat Valenciana se situa per baix de la mitjana nacional en la taxa d'absentisme laboral. A què es pot atribuir esta contenció relativa, diríem, en el nostre territori respecte al comportament general d'Espanya?
4: Sí, a veure, estar per baix de la mitjana nacional no és una bona notícia, perquè la mitjana nacional, pues, és un dato molt roïn. També hi ha que tenir en compte que estem per baix en la incapacitat temporal, un 5,6 contra un 5,9. Però si analitzem les qüestions o els factors, com la nostra estructura productiva, les característiques del mercat laboral valencià, com està el compost de les plantilles de les nostres empreses, o fins i tot les diferències territorials que hi ha en la solidaritat social per l'atenció de les baixes. No n'hi ha que ser autocomplaent. Estar mitjana a mitjana, com dic, no és estar bé, perquè la tasa continua molt elevada, i el que realment es preocupa ja no és des de la pandèmia fins aquí. En els últims 10 anys s'ha multiplicat per 2 i les perspectives és que no siguin molt millors en el futur, al final que és un repte general.
1: Xifres preocupants, com estàs comentant, també preocupants de cara a futur. Estaves comentant que la taxa per incapacitat temporal en la comunitat és del 5,6%. Clar, quin pes té el desgast psicològic o les llistes d'espera en la sanitat pública en la durada d'aquestes baixes?
4: Pues cada vegada és més important. El problema de l'absentisme no és només quantes baixes es produeixen, sinó sobretot quan duren aquestes baixes. La duració mitjana també està creixent de manera molt forta. N'hi ha tres factors que estan confluint. L'envelliment de la població treballadora, que és, pues que és l'exemple de la nostra piràmide poblacional. El creixement dels problemes relacionats amb la salut mental i que aquests processos d'IT cada vegada són més llargos. La salut mental és especialment rellevant per processos, com dic, que són més grans que altres factors i que també tenen probabilitats de recaiguda. I paral·lelament, quan tenim un sistema sanitari que ja està molt tensionat o les proves diagnòstiques no són ràpides, les visites no són ràpides, l'anar a veure un especialista o un lloc d'intervenció es prolonga en el temps, pues podem dir que la baixa laboral s'allarga. És un problema laboral, però també és un problema sanitari, és un problema social i també és un problema que a la fi és de competitivitat del nostre país.
3: Efectivament, Víctor, hi ha una sèrie de factors que estan afectant aquesta situació. Si mirem ara, fem una ullada i parlem ara de sectors, per què en la indústria, serveis i construcció es nota més l'absentisme?
4: A veure, el sector industrial està quasi en el 8%, 7,92%, però habitualment parlem de puestos amb major exigència física, treball per torns, treballs amb moviments repetitius, on determinades condicions ergonòmiques pues, són més complexes que altres. No? Si parlem del sector serveis, estem en el 7,68%, però així hi ha una realitat molt heterogènia, des de la sanitat, atenció a persones majors, sector logística, sector comerç, sector de l'hostaleria. Podem parlar que l'exigència física en diferents sectors és important, però n'hi ha altres factors on la càrrega emocional i psicològica és important. I, per supost, el sector de la construcció, que porta creixements molt fort i que està despuntant en els últims anys. Càrrega física, organització del treball, torn, edat de les plantilles i riesgo psicosocial, pues parlem que és un mare magnum molt perillós per al nostre futur.
1: Ahí està, no? Això és la realitat, que bueno, són xifres que preocupen a dia d'avui, també de cara a futur, perquè com estaves comentant, Víctor, són factors que venen creixent, venen augmentant en els últims anys i continuaran fent-ho. Clar, quin cost estimeu que té este absentisme laboral sostingut per a les empreses i també per a la seguretat social i, sobretot, què se pot fer davant d'aquesta situació?
4: A veure, en el primer trimestre del 2019 parlàvem d'un 5,41, ara parlem d'un 7,62, és més de 220 punts percentuals per damunt. Es parla que n'hi ha al voltant de 1,5 milions de persones que tots que siguin no van a treballar. El cost de l'absentisme en Espanya és de 59.109 milions d'euros. O sigui, estem parlant d'un 3,7% del nostre PIB nacional. Jo crec que com a mesures que tomar, una millor coordinació entre l'administració, el sistema sanitari, les mútues i les empreses, reduir llistes d'espera, reforçar la prevenció, reforçar la salut mental, poder detectar abans patologies, facilitar la incorporació o la reincorporació progressiva d'aquestes persones que han tingut un procés d'IT, no sé, jo crec que n'hi ha molts reptes, uns que són estructurals del nostre mercat laboral i altres també pues, de la nostra societat.
1: Reptes que tenim que assumir tots i que, com tu estaves comentant, l'absentisme costa al voltant del 3,7% del PIB nacional, que és una xifra més que preocupant. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada. Un bona vesprada, adéu.
4: Bona vesprada.
3: I no deixem ara el sector laboral perquè parlem d'unes xifres prou inquietants. Parlem d'acomiadaments, i és que a nivell nacional Espanya acomiada per damunt de les seues possibilitats. En concret, els nivells d'acomiadat supera en un 80% els que haurien de produir-se. Este exercici ens deixa amb unes dades que sorprenen, donat que inclús en un escenari positiu com l'actual, el país acomiada molt més de l'esperat.
1: És així, en concret, al llarg dels primers 7 mesos de l'any s'han registrat més de 625.000 baixes d'afiliació per acomiadament i altres més de 620.000 per no superar el període de prova. En total, més de 1,2 milions d'acomiadaments, el que suposa una xifra, la xifra més alta des de l'any 2013.
3: Aquest increment es concentra principalment entre els treballadors indefinits que acumulen 1,03 milions de baixes per acomiadament o per no superar el període de prova, un 109% més de les previstes. De fet, el 83% dels exàmens registrats en guany corresponen ja a contractes indefinits, quan en 2019 la majoria afectaven treballadors temporals.
1: Estem parlant d'acomiadaments. Si busquem una explicació, segons estos anàlisis, les empreses podrien estar recorrent a l'acomiadament per a efectuar ajustos que abans de la reforma laboral resolien deixant vèncer els contractes temporals, una pràctica especialment vinculada al pes de les activitats estacionals en l'economia espanyola. I deixem ara el món laboral, parlem de consum. Estem en la costera de setembre i pot ser coste arribar a tots els pagaments que hem de fer en este mes. En este sentit, un de cada quatre espanyols té previst utilitzar alguna modalitat de fraccionament de compres el mes de setembre per l'acumulació de les despeses. Ara bé, quins són els pagaments que opta per fraccionar este 25% de la població, Arturo?
3: Els equips electrònics són la categoria per a la qual existeix una major predisposició a ajornar el pagament, seguida per el material escolar, la formació i les matrícules, i la moda i el calçat. Els viatges i els articles esportius també solen fraccionar. En aquest sentit, el 63% dels consultats considera que setembre, aquests mesos, han el major impacte econòmic en la llar.
1: Davant d'esta realitat, que en els últims anys no ha deixat de créixer estos crèdits al consum, recordem que comporten un alt risc de sobreendeutament. Els pagaments ajornats o flexibles allarguen el deute durant anys, amortitzant molt poc capital, i es destina quasi tots els diners a pagar aquests interessos que poden arribar a superar el 20%, fent que el deute inicial es duplique o fins i tot es triplique amb el temps. A més, juntar diversos crèdits xicotets asfixia la capacitat econòmica mensual de les llars.
3: Així és, Javi, és que davant d'aquestes situacions o aquestes temporades en les que les despeses augmenten, l'única solució és fer una bona planificació financera per a poder avançar-se als pagaments i així també ser conscients de quin és el límit de despesa que no es pot superar.
1: Obrim ara una finestra al món. Escoltem els titulars internacionals de la mà de Rei Joan.
5: La producció industrial d'Alemanya va registrar al juliol un inesperat retrocés de l'1,1% respecte del mes anterior. Esta correcció es deu a la caiguda de la producció en el sector de l'automoció, segons dades publicades avui per l'Oficina Federal d'Estadística d'Alemanya. Els analistes havien pronosticat un tímid avanç d'este indicador, per la qual cosa la dada ha sorprès el mercat. A més, en comparació amb juliol de 2025, la producció industrial d'Alemanya va caure un 3,3% en la sèrie desestacionalitzada. D'altra banda, les reserves de divises del Japó han descendit en 80.000 milions de dòlars a l'agost, el que suposa una rebaixa de més del 6%, la major caiguda percentual des de l'any 2000. Tot això en un període en el qual el govern nipó ha posat en marxa grans operacions per a estabilitzar el yen enfront del dòlar, després de tocar mínims en quasi 40 anys al juliol. Esta caiguda es deu principalment a un descens en el valor de mercat dels bons del govern, mantinguts en les reserves en un context d'augment de les taxes d'interès. I tanquem l'espai internacional parlant de guerra empresarial. detingut a Bèlgica un sospitós per presumptes delictes d'espionatge i sustracció de secrets comercials en una empresa de semiconductors especialitzada en tecnologia per a vehicles elèctrics, indústria aeroespacial i militar. El detingut és un home de 52 anys, nascut a Pequín i domiciliat a Lovaina. Va ser arrestat el passat 10 de maig en l'aeroport internacional de Brussel·les.
1: Tornem de nou a la nostra economia i en este cas hem de parlar de vivenda. El govern central ha presentat avui el nou portal Casa 47. És la nova plataforma de l'empresa pública d'habitatge i sòl que naix amb 800 vivendes repartides en tot el territori espanyol. Totes les cases seran assequibles i els inquilins no hauran de destinar més d'un 30% de la seva renda al pagament del lloguer. Els contractes, a més, tindran una duració mínima de 14 anys fins a una màxima de 75. Així ho ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez.
6: Algunos dirán que esta medida es intervencionista en un mercado que, bueno, estamos viendo que no se autorregula por la oferta y la demanda únicamente. Y evidentemente lo es. Es una intervención de un mercado que no está funcionando. Y creo que esto, si algo a mí me demuestra, es el orgullo de una política pública que claro que tiene que tomar cartas en el asunto cuando hay mercados que no funcionan por el libre ejercicio de la oferta y la demanda. El mercado está roto, está dislocado. Un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona.
3: En aquest sentit, l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui que el preu de l'habitatge lliure encadena així 12 anys de pujades interanuals després d'encarir-se un 12,2% en el segon trimestre de 2026. Encara que suposa una lleugera desacceleració respecte al període anterior, el mercat acumula així 49 trimestres seguits a l'alça, impulsat especialment per l'habitatge usat.
1: En termes trimestrals, el cost de l'immoble puja un 3,4% entre els mesos d'abril i juny, acumulant 10 trimestres de pujada. El dinamisme del mercat el sosté la segona mà, amb un repunt del 3,7%, mentre que les vivendes noves solament avancen un 1%. Parlem de tot això amb la presidenta de l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana, Nora García. Nora, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
1: Res, en les últimes vegades que
7: sí,
1: vam parlar
7: sí.
1: amb
7: Hola,
1: tu,
7: bona vesprada.
1: Nora, la temporada passada, ja ens vas avançar que estàveu notant certa desacceleració en el mercat. Tot i això, portem 12 anys d'increments continuats. Des de Asicval, què penseu que està darrere d'esta baixada de ritme? A què es deu això?
7: Bueno, nosaltres estem experimentant i veient ja de fa mesos la baixada de contactes que es tradueix en baixada de ventes i, evidentment, ara ja no és una percepció nostra, és una realitat quan els registradors i notaris donen les dades oficials i van, ja són 6 mesos consecutius de baixada de compraventes. El que el preu encara no s'ha baixat ja reflexat en aquesta nova realitat és perquè és una tendència lògica. Fins que els vendedors no s'apercebisquen de la nova realitat i siguin conseqüents i ajusten els preus, no en podrem parlar d'una baixada del preu. Però el fet de que les compraventes se frenen és el pas previ a que els preus baixen un poquet. Nosaltres no estem ficant-nos a que els preus van a baixar una barbaritat,
1: clar,
7: perquè no n'hi ha suficient oferta,
1: no.
7: Però sí que un reajust dels preus, sobretot en algunes vivendes que deixen al mercat molt, molt per damunt de lo que seria lògic i lo que valdria aquesta vivenda.
3: Uh-huh. Nora, les dades mostren que l'habitatge usat torna a tirar del carro, amb una pujada del 12,9% interanual i d'un 3,7% en només un trimestre. Fins a quin punt la falta d'obra nova està traslladant tota la pressió de la demanda cap a l'immoble de segona mà així en la Comunitat Valenciana?
7: Bueno, sempre la segona mà ha sigut molt més important que l'obra nova perquè estem parlant d'un 80-20% en general. Sí. Evidentment, el que no té una vivenda d'obra nova que comprar, pues al final o reforma la que ja té o compra una altra de segona mà perquè n'hi ha alguna més d'oferta. Però això ha sigut històricament així. Sempre hem fet moltes més operacions de segona mà que d'obra nova.
1: I amb aquestes xifres que estem comentant, estem registrant, segons les xifres de l'INE, repunts de dos dígits en tot el país, en tota Espanya, quin perfil de comprador està quedant fora del mercat de compra-venda en la Comunitat Valenciana?
7: Bueno, els més joves, pese a que avui en dia tinguem l'avantatge dels avals tant de l'ICO com de la Generalitat Valenciana, encara són una de les poblacions, del segment de la població, que té menys accés a la vivienda, desgraciadament. Són els que ho tenen més complicat, pese a, ja te dic, a les ajudes que hi ha avui en dia, que era algo que la Sigval també reclamava des del 2018, que ho va ficar per primera vegada damunt de la taula de l'administració. En aquell moment no se mos va fer cas, i ara que bueno, porta ja un any i mig, dos anys, estos avals damunt de la taula pues, van arribar un poc tard, però és de veres que ha facilitat la compra de molts joves. Però són molts més els que desgraciadament se queden fora de l'accés a la vivienda en compra-venta. I el lloguer pues, també ho tenen mal, desgraciadament. Mm-hmm.
1: Clar, en este sentit, estaves posant damunt la taula les ajudes públiques. Avui s'ha presentat des del govern Casa 47, i s'ha nou portal web on es poden consultar i s'és més de 800, al voltant de 800 vivendes en tot el territori espanyol. Quina valoració feu d'esta plataforma des de Sigval?
7: Bueno, per a nosaltres tot el que siga ficar vivenda en el mercat serà benvingut i ho aplaudirem sempre. Però tinguem les nostres reserves de si és només un anunci de cara a la galeria, no? Una foto bonica de cara a la galeria, o realment això se va convertir en una realitat de que quan anem a buscar viviendes ahir la gent pugui trobar una vivienda. Desgraciadament, totes les promeses que se'ns han fet moltes vegades han quedat en una presentació, en una roda de premsa, en un avanç, però que en el dia a dia no ha tingut ningun impacte en que la gent pugui trobar vivienda. Però si funciona bé, nosaltres ho aplaudirem sempre.
1: Esperem, per tant, a veure com funciona aquesta mesura. Nora García, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
7: A vosaltres sempre.
1: Una abraçada, bona esperada. Adéu.
3: Canviem ara de tema i parlem ara de l'aeroport de Castelló. Un aeroport que ha firmat a l'agost el millor resultat mensual de la seva història. És la primera vegada que supera la barrera dels 50.000 usuaris en un sol mes, amb un creixement interanual del 16,5%.
1: L'activitat també ha marcat un rècord amb més de 1.800 operacions durant el mes d'agost. Això és un 66% més que fa un any. Escoltem ara el vicepresident i conseller del Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, que també ha explicat les novetats de cara a la temporada de 2027.
8: També treballant en les noves incorporacions, noves rutes per a la temporada vinent, que ja tenim confirmada, que, per exemple, va haver la possibilitat de viatjar a Eivissa o des d'Eivissa a Castelló per a l'estiu que ve. Va ser una extensió de la línia en Palma de Mallorca, que també va veure's reforçada, i continuen buscant noves destinacions, perquè la veritat és que la demanda de l'aeroport del destí Castelló està funcionant molt bé.
3: I infraestructures com l'aeroport de Castelló són fonamentals per a esdeveniments internacionals que celebren així a la Comunitat Valenciana, com és el cas del SailGP, coneguda com la Fórmula 1 de la Mar, i que ha reunit unes 100.000 persones durant tot el cap de setmana. Segons les estimacions de l'organització, esta competició internacional de vela ha generat un impacte econòmic de 100 milions d'euros per a la ciutat de València. I continuem parlant amb un empresarial. Les empreses de la Comunitat Valenciana consideren que la innovació de producte amb un 57% és el factor més important per a competir en els mercats exteriors. A continuació situen la marca amb un 49% i el suport dels socis locals amb un 40%. Tot això segons el 12è anuari de l'Observatori de Marques en l'exterior.
1: L'informe també confirma el valor estratègic de la marca, i és que un 52% de les empreses aplica un model internacional global amb adaptacions local, i un 29% aposta per una estratègia completament global. A més, tot i l'actual context d'incertesa, un 51% de les empreses va mantindre estable el pressupost de màrqueting internacional durant l'any 2025 i un 37% el va augmentar. Escoltem a Bernardo Abril, ell és director de l'Observatori de Marques en el exterior de la Comunitat Valenciana.
9: Los últimos datos oficiales correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 muestran que las exportaciones valencianas aumentaron más de un 4%. Este crecimiento se concentró en la Unión Europea. Las empresas están creciendo, por tanto, en el bloque más cercano, estable y previsible, apostando por la innovación de producto, reforzando la marca y apoyándose en socios locales.
3: I pel que fa a la inversió, les fires i els esdeveniments sectorials ocupen el primer lloc, amb un 64%, seguits de les accions comercials directes amb un 50%. En l'àmbit de la digitalització, les principals apostes de 2026 són el màrqueting digital de suport a l'exportació i la intel·ligència artificial aplicada.
2: Demà serà notícia.
1: Tanquem este repàs a l'actualitat d'avui mirant cap a demà i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
10: Què tal, companys? Bona vesprada.
1: Bona vesprada de nou. Com estàs?
10: De tornada a l'escola.
1: Exacte.
10: Sí, podem dir, no? Doncs, si mirem de cara a demà, dimarts, 8 de setembre, per una banda és el Dia Internacional dels Periodistes, que cal recordar-ho si estem entre parlant del gremi.
1: Correcte, sí.
10: I és el Dia Mundial de la Fisioteràpia. Igual, si pensem en els periodistes i fisioteràpia, igual necessitem d'ells, no? El primer, els segons.
1: La veritat és que sí, moltes hores en la redacció.
10: Pues sí. I si repassa a nivell local, sí que tenim una agenda ben cargada. Per exemple, demà tindrem el ple del Consell Extraordinari. N'hi ha també convocat un des de juny de la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, ja que estàveu parlant d'això, amb FECOVAL, que és la Federació d'Empreses Contratistes de la Comunitat Valenciana. I també n'hi haurà una reunió per part de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat amb representants d'empresaris xinesos. En clau global sí que n'hi ha una agenda ben carregada. Per exemple, de la Unió Europea, tindrem, començava ahir, diumenge, una reunió informal de ministres d'Agricultura que s'han citat a Dublín, a Irlanda, i demà serà la cloenda d'aquestes reunions que estan tractant tots els responsables d'agricultura i pesca de la Comunitat Europea.
1: Molt important, aquesta reunió, sí. Sí, digues.
10: Sí, a veure quines són les conclusions. Alemanya, per exemple, presentarà el saldo de la balança comercial corresponent al mes de juliol, i cal veure que el mes anterior el saldo va ser ben positiu, ja al voltant de 15.400 milions d'euros, si és que interessa que la locomotora alemanya funcione, perquè jo crec que ens beneficia a tota la resta de la Unió Europea.
1: I tant que sí, és un indicador que ens afecta a tots i és la referència a nivell mundial, no?, en este àmbit.
10: França també presentarà el seu saldo de balança comercial, però ja no estic tan segura i tinc dubtes de com serà, si positiu o equitatiu o negatiu.
1: Esperarem a veure els resultats.
10: Sí, per exemple, també l'Eurostat, que és l'oficina d'estadístiques de la Unió Europea, també publica l'informe de població i condicions socials a nivell comunitari, que també serveix un poquet per a tindre aquest baròmetre de quin és l'estat a nivell social, socioeconòmic de les persones que habiten el territori europeu. I si mirem cap als Estats Units, per exemple, coneixerem l'índex d'optimisme de les pimes també, que és una bona manera de prendre el pols també de com va l'economia nacional en Estats Units. Al Chapo, per exemple, coneixerem també l'enquesta d'observadors econòmics, que això serveix per a reflectir també la percepció a peu de carrer sobre el consum i els servicis que tenen al país nipó. I per últim també tindrem dades d'inflació mensual que publica la OCDE, que és l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. També estarem pendents de com són els resultats. Jo estava revisant a última hora un poquet com anava el IBEX 35, que este matí arrencava en 20.052 punts.
1: Sí.
10: I es manté ahí en esos 20.000, que jo crec que si mirem enrere i parlem d'aquest mes de juny o juliol, igual no se pensàvem nosaltres que poguera arribar als 20.000
1: quan
10: estava en vora de 20.000, o sea que està suportant bé la pressió geopolítica que n'hi ha a la resta del món. Mentre que el barril de Brent, per últim, sí, arrencava este matí en $96, ha passat per 98, 96, 97, ara està en 97 i creixent un punt i mig. Això és el que tenim de cara demà, però que ja t'he dit, és una agenda ben carregada d'assumptes econòmics.
1: Una agenda molt carregada, tenim nova temporada, Pere, però veiem que els indicadors dels que estaven ben pendents a final de la temporada continuen, estan d'actualitat en este mes de setembre, per tant estarem molt pendents. Pere Ferrer, moltes gràcies.
10: Vinga, a vosaltres, bona vesprada.
1: Bona vesprada, adeu. Nosaltres anem a fer així una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem parlant de tot l'anàlisi econòmic també a nivell mundial.
0: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Cadena de valor. Javi González.

0: Cadena de valor.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quanta atures?
2: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
1: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
4: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
5: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
3: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la ràdio autonòmica valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Vinalopó mitjà, 96.2. Divendres de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Vinalopó mitjà, 96.2.

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Viu la música, sent A Punt Ràdio.

esperances que s'afonen al mar, però són persones. Quan no hi queda alternativa, sols hi resta confiar. I digues, què hi faries tu? Cementeris d'aigua invisible. Empatia que s'afona a través de les ones. Però són persones.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: Mira eixe edifici, mesquita. M'encisa, l'encisa, m'esguita, m'excita. No sóc poeta, sóc massa idiota, sóc més de tocar la gaita. I en hivern sempre me ploren els ulls, me piquen, me fan xirrita. I al nas, pura estalactita, necessite més guita. Beca aigua d'aixeta i no em fa res, de xicotet vaig caure en la marmita. Jo només em ric, i quan somies som ric. No sóc ric, no tinc somier, I'm sorry. Sóc un pobre sommelier que veu d'un bric. Tinc un tic, faig soroll, absorbint amb la cullera. Jo vull ser fallera, per ficar-me cega i tindre plena.

queixen d'Uber, taxistes que van amb Tesla. El formatge més barat és el de mescla. Crec que tens la tapa del servei un poc tancada. Crec que tens que anar amb calma per collir una colmena. Fes-ho amb cura, no sigues cul en pena. Demana bé les coses, vull caure una bascolla. Sí, sí, ballar i festejar. Alimenta l'ànima, però tu mira, mante. Mantén la boca tancada. Volen fer la festa i volen far-la en pau. Uau,

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 34 minuts. Versió avui reduïda del 90 minuts. Com sempre, temps de ràdio per a l'esport de la sintonia d'Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salvo Folgado en la producció i la redacció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Ja sabeu les nostres línies per a la pregunta del programa. Arraba 90 minuts X o Twitter, 90 en xifra o en número. 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número. Per a esta xarxa social i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. 6-9-42-18-01 és el WhatsApp per a la pregunta que estem fent avui. És si dependerà de tu quines serien les decisions que prendries ja a curt termini de manera en la vessant esportiva del València Club de Futbol. Saludem ja els nostres contertulis. Perquè a partir d'esta nova temporada, ja sabeu que són dos de les novetats, i tenim diverses, però dos de les novetats són que A, la tertúlia començarà 11:30 cada nit, i B, que en lloc de ser dos contertulis més Salva Folgado, que és un híbrid entre un contertuli, una persona que ve a tocar més nas, és una miqueta de tot, és multifuncional, bueno, pues, en lloc de dos més Salva, són tres més Salva. Seran quatre veus opinant cada nit en el 90 minuts. Salude ja la tertúlia de dilluns amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb la companya Cristina Bea. Hola, Cris, què tal?
2: Què tal, Manolo? Ben, muy buenas noches. Gracias.
0: I amb Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, pues anem a començar.
4: Hem desplaçat de la zona de confort a Nacho Rodilla, a Santi Marín, els hem... S'han canviat, no?, de lo que era la seva
0: tertúlia habitual. Sí, però jo és que tinc fe absoluta.
4: Per a que no s'acomoden.
0: Jo tinc fe absoluta en que van a, en que van a rendir on es posem. Per això se fan estos canvis. Bueno, abans d'entrar en el tema del València, que ara va tindre molt de temps per a parlar del València, estem pendents de la roda de premsa de Martí Anselmi, el tècnic de l'Elx. Però primer, Salva, hem de parlar de que demà tenim també punt a punt perquè juga el Villarreal i ho fa debutant en la Champions League, que de moment en Lliga la realitat és que tampoc funciona bé.
4: No, no ha funcionat bé en este començament de temporada l'equip d'Íñigo Pérez, i demà té davant d'ell, bueno, pues la possibilitat d'inaugurar la temporada en la Lliga de Campions, debutar amb il·lusió. Ara escoltarem el tècnic groguet Íñigo Pérez. El dolentíssim paper que va fer la temporada passada l'equip del Villarreal va ser una de les raons per les quals el Roig varen dinamitar des de la banqueta a Marcelino García Toral. La Lliga no ha començat per Íñigo Pérez, necessita guanyar i seria fantàstic per al conjunt groguet demà a partir de les 9 i a Dortmund contra el Borussia inaugurar el seu caseller de victòries i a més en Europa. Este és Íñigo Pérez parlant efectivament del bateig europeu d'enguany, d'ell fonamentalment del Villarreal en la Champions.
5: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
0: Les paraules d'Íñigo Pérez, estrany, este començament del Villarreal, Santi, que tots diem, juga millor, però és que a mi, que això es tracta de guanyar.
1: Sí, al final el xoc es té que traduir en resultats i sobretot en gols i en victòries, i el Villarreal és de veres que està jugant bé, però no està aconseguint triomfos. Podríem haver ficat un poc l'excusa de principi de temporada que ha jugat prou partits fora de casa, però llevant del partit contra l'Atlètic Madrid, que jo crec que ahir va ser l'únic fallo que tingué Íñigo Pérez, que va voler donar el partit per guanyar quan ja estava amb un gol per damunt i un home més. Però sí que és de veres que li està faltant la victòria, que és al final el que pot donar aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, sobretot quan és un entrenador que arriba nou a un equip i té que anar soltant-se.
0: Perfecte, doncs hem començat el temps del 90 minuts, avui en versió reduïda. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa connectem amb el company Nacho Sánchez, que avui s'ha estrenat amb el seu partit d'una així a Apunt Ràdio, i que ens conte aquesta xerrada de qui era, que jo la sentida m'ha paregut molt pueril, però bueno, ara escoltarem què està que dir Nacho Sánchez sobre aquesta xerrada, i crec que Salva Folgado s'ha de contar també algun detall més.
4: Una cosa que se li escapa, és complicat que a Nacho se li escapi alguna cosa se li ha escapat.
0: Bueno, pues segur que per això esto es tu, per a replegar lo que se li escapa d'ell. 11:39, vinga, una pausa i ara tornem de seguida.
6: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble, pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
0: 11:40 de la nit. Com deia, este migdia a la una, en la nova programació d'A Punt Ràdio s'ha estrenat Nacho Sánchez amb el seu programa El Partit de la Una, i Germán Muñoz, cada dia vos contaran a això ara com està el dia a nivell esportiu. I en el dia d'avui, Nacho Sánchez, què tal?
12: Hola, Manolo, Salva, Cris.
0: Bueno, pues,
12: Santi
2: i Nacho,
0: tres, són tots. Bona nit. En el dia d'avui has contat com va ser aquesta xerrada de Kiat Lim i la plantilla.
12: Sí, aquesta sorprenent xerrada, primer perquè és la segona que fa en dos mesos, apenas. La primera va ser al Nou Mestalla, i després esta, que va ser bé, una xerrada de vora 2-3 minuts a l'hotel de concentració, on el València va demanar on Kiat Lim va demanar al València lluitar com guerrers contra el Futbol Club Barcelona. Lluitar com guerrers, un equip que no té mundialistes davant un equip que té 8 campions del món. Jo esta mañana ho he filat, Manolo, per a tota la taula, en esa frase que va dir Carlos Corberán, que crec que a l'única roda de premsa que ha dit de veritat el que pensa ha estat encertat. Les paraules sense fets irriten, i per a mi és la millor definició, perquè a fi de comptes tu eres, ja no solo és un jugador, no? Però el tècnic Carlos Corberán o qualsevol del cos tècnic, i t'està dient el president, no, mira, competir davant el Barça com guerrers, pues la careta que se te queda és un poquet de, oye, què m'estàs dient? M'estàs demanant competir davant un autèntic equipàs, que ni un València, a lo millor de Marcelino, poguera guanyar-li, no? Perquè el Barça, en l'endetre que va en avió. Però, i no m'has donat les ferramentes. Dit això, Manolo, demà també ho desenvoluparem, però m'ha arribat esta vesprada un afegit més a aquesta informació. És que Kiat Lim sí va donar un toc a la plantilla pel que va ocórrer a Riazón. Evidentment no va ser molt efectiu. Però de la mateixa manera que m'ha arribat una cosa, pues, clar, ja, tu saps molt bé com és això, no? Quan contes una cosa, després te crida i te diuen, no, però també va passar això, tal,
0: sí.
12: Pues que va donar un toc pel que va ocórrer a Riazón.
4: Bueno, però en el dinar, en aquesta xerrada o després?
12: No, la mateixa xerrada. No, una vegada va acabar el partit, això de lluitar Laika Warriors i tots junts, no, res, és a dir, no va baixar al vestidor. I precisament jo crec que una xerrada del president pagava més la pena al acabar un partit després d'una golejada que abans.
2: I la arenga fue como pelear como guerreros, y ese toque, sí. ¿Cómo se produjo? ¿Qué les dijo?
4: Lo dicho en inglés, Nacho, que mola más.
2: Por favor.
0: Fight like a warrior.
12: La frase va a ser to fight like a warrior, sí. Y después el toque va a ser que no le había agradado el que había visto a Riazor.
0: Ah, la había visto.
1: ¿Y lo de ahí?
0: Claro, y lo de ahí que...
12: Es que el tema para mí es que jo crec que donar una xerrada motivacional abans d'un partit davant el Barça és una boixeria, perquè lo normal és que fent un bon partit el Barça et clave 5, perquè el Rayo Vallecano va jugar molt bé al Camp Nou i li van clavar 5. Però per a mi, si de veritat t'importa això, és després, si tu de veritat suportes l'entrenador, és no deixar-li a soles al vestidor, no?
0: Jo crec que el problema és, hi ha una part de viatge programat en tot això, és a dir, hi ha una part que ells tenen clar que així el seu temps està esgotant-se, que ells venen per al negoci de l'estadi, que no van a invertir ni un... Hi ha una part que és negoci, que està clar que és viatge programat. I ja una...
12: sí, sí, estava programadíssim.
0: I ja, Manolo, i ja, no, no, però sí, com havies de programar, me referís que el negoci, o sigui, hi ha una part que és una previsió feta de les coses que van a fer amb el club, i hi ha una part de que són tan arrogants com ignorants. I se pensen que, ei, per baixar allí i davant del vestidor diu "Fai like a Warriors", si no m'agrada, aquells, en perdó, se van a cagar damunt i passen d'ell mil.
13: És viatge programat, i quan tu te'n vas de viatge agarres excursions, no? Pues ell agarra l'excursió de fer la xerrada. Ell tenia programat que anava a fer la xerrada, passarà el que passarà. I fa ser el ridícul, perquè davant d'un jugador que li toques l'orgull...
0: La poca que debilita que pugues tindre, la perds.
13: Correcte. Els jugadors de València no estan per a creure res, però sí que te dona una sensació de que apareix i et per allí i penses, i este què fa, sí?
0: No, la pregunta és, fight like a Warriors, ok. I tu, invertir like a millionaire.
4: Tu,
0: invertir like a millionaire, tronco.
4: És de camiseta, eh? La frase és de camiseta.
2: Manolo, jo te veo.
4: La frase és de camiseta. Hem de fer camisetes de 90 minuts amb frases.
0: Sí?
12: Però l'assumpte també és... L'assumpte també és...
4: Les paraules sin hechos irritan, fight like a Warriors, i coses d'aquestes.
1: I jo ara també me fico un poc...
4: Rogarli hemos hecho un mejor equipo.
1: Jo me fico en la pell de Corberán, perquè Corberán suposa que ahir pel matí faria la seva xerrada tàctica a la plantilla, després li apareix qui al Lim li fa una xerrada motivacional... també li trenca els esquemes.
13: Te desmonta la paraeta, totalment.
1: Conforme te planteixes, clar, després t'expliques com l'actitud en la que eix l'equip és la que és.
0: És Nacho,
13: que, no, i el detall és qui s'atreveix a dir-li...
2: Ahí, des d'on iba, que no és el moment.
13: No apareixes, no apareixes, xato, que va a ser pitjor.
0: Que se pujaren en l'autobús. Que se pujaren en l'autobús,
13: Nacho. Sí, sí, però què vull dir? Que... algo que va a perjudicar al equip, no hi ha ningú tampoc que tinga la capacitat ni l'atreviment.
2: I que no hi ha necessitat de passar de no venir a Mestalla a presenciar ningún partido al caso contrario, ¿no? Con un València que viene del varapalo de Riazor, que dices, era el momento, ¿no? De poder haber pensado en levantar la cabeza después del inicio en Mestalla, donde ya las cosas no te están yendo bien. Creo que el tempo no es ni mucho menos el adecuado.
12: I Cris, que a més... qualsevol que sàpiga de codis de vestidor, si tu de veritat te vols apropar al vestidor, és estar ahí després.
2: I que no vas a darles un palo en la prèvia. No me gustó lo de Riazor.
4: Nacho, jo discrepi absolutament.
1: A l'endemà. A l'endemà millor que després.
4: Qui allí no pot baixar després del partit del vestidor? Perquè anem a interpretar...
12: No, però si ja...
2: Entre antes i després, després.
12: I si ha arribat abans a l'autobús, amb l'autobús, després anar-se'n en vehicle privat, jo no ho entenc. Si tu arribes amb l'equip, te'n vas amb l'equip després d'haver perdut.
4: Però si és que ho explica Nacho Rodilla, jo estic d'acord. Tenia ahí ese guió ja plestabert i és l'excursió d'aquí a Lima, a València, pues vaig en el bus, es dona una xerrada, fight like a Warriors, i ja, i me'n vaig. Vull dir, no busquem res en esa xerrada. Vull dir, està tota buida de contingut. Ell no sap exactament ni què fer, ni què ha de dir, ni com ha de parlar-los. És tot pose, i és tot una façana. Però bueno, respecte a lo que Nacho ha contat este matí, que periodísticament és una molt bona informació, jo vull que afegir una cosa. En el dinar que conta qui dina amb la plantilla, val? Corberán dina en una taula amb el seu cos tècnic, com habitualment fa, la plantilla en diferents taules reunida per grups, com habitualment solen fer, i després hi ha una taula redona on dinen Ron Garli, Kian Lim i Javier Solís. No sé si hi ha algun element més. Després del dinar, pugen a una sala de l'hotel, se tanquen Solís, Ron Garli, Corberán i Kian Lim. Porten, desconec els minuts de xerrada, però hi ha una xerrada allà dins. Quan acaba aquesta xerrada, a mi me conten que la cara de Corberán és de pomes agres. Desconec el que li diuen, desconec el que passa, però hi ha una xerrada, Ron Garli, Javier Solís, Kian Lim, en una sala privada de l'hotel, amb el tècnic del València, Carlos Corberán, i Sant Pomes Agres. Cuidao, la cara de Corberán sempre és de Pomes Agres. Desconec què va passar, però és informació afegida a lo, sí, que, sí. A lo que ha contat Nacho.
0: Bueno, pues ahí...
2: En la prèvia d'un partido, que no deja de ser llamativo.
4: En la prèvia d'un partido.
2: Claro, el timing.
0: Por haber liguen, Carlos, fight like a warrior. Nacho Sánchez, gràcies.
12: Like a Braveheart, ella sobre estaba.
0: Vinga, gràcies. I Seth Garli. Vinga, fins ara. 11:49, estem a l'espera de la roda de premsa de Martín Anselmi. Mira, Quiniela, qui cau abans, Anselmi o Corberán?
4: Jo crec que a Anselmi li donarà més partits.
2: Jo també. Creo que acaba de llegar, creo que lo de Corberán llueve sobremojado, aunque creo que es mucho más complicada todavía la decisión de Corberán que la de
4: Anselmi. Pero Baragarren es un hombre de fútbol, ¿eh?
0: Eso sí.
2: Pero es... Si hablamos de la cuerda de Corberán, sí, con el Valencia, no, ojo la de Anselmi, ¿eh? Sí, con Dragarnik, sí. Le va a tener paciencia. El problema es que luego la clasificación apremia y los partidos se van sucediendo y el parón de selecciones próximo, veremos el daño que va a hacer.
1: Ahí es on anava jo, que el paró va a permetre que els entrenadors arriben fins a eixa jornada i a partir d'eixa jornada veurem de lo que són capaços. Clar, però a lo millor ja saben com és el València.
0: Caldrà dir que jo me diré i ho torno a dir. Si tenen que carregar-se a Corberán en el paró, ho faran en els últims dies del paró perquè el no tècnic no tinga dies per a treballar. Vull dir, no esperaran al principi del paró, sinó a la fi, que és exactament el que feren amb l'arribada de Baraja. Baraja arribava a 3 dies d'un València-Getafe quan hi havia un paró de 2 setmanes.
1: No, i crec,
0: en aquell moment.
1: I crec que el Llevant també feu el mateix quan vingué l'entrenador de Xina.
0: Ah, sí, amb Javier aquell, sí.
1: Sí, sí.
0: Amb Javier aquell.
4: Javier Pereiro?
1: Pereira.
13: És un clàssic esperar-se al paró, és un clàssic.
0: Sí, però no al fi del paró.
13: Escoltava la informació i, bueno, i seguia un poc la situació i després de veure lo de Mestalla, jo dic, fins al paró, en serio, jo crec que no és possible.
0: Sí, sí.
13: Lo de ¿sí?
0: Al paró. Bueno, a veure, Salva, tema ultimàtum.
4: A veure, ahir els companys del partidazo de COPE van contar que Corberán té un ultimàtum de 3 partits, és a dir, 3 partits i després arriba el paró, que crec que la FIFA la bateja com paró XXL o XL, no recordo, però m'ha fet gràcia, no?, com la FIFA ha batejat este paró internacional. Ahir, Manolo, recordaràs que se va parlar de la possibilitat de destitució de Corberán en el 90 minuts, i és de lògica o de perogrullo. Vull dir, si hi ha un paro en 3 jornades, si Corberán no alça el vol en 3 jornades, el que contarem així és que Meriton podria valorar, jo continuo dubtant-ho, però Meriton podria valorar carregar-se Carlos Corberán. Ahir, COPE diu que hi ha un ultimàtum sobre Corberán. L'entorn de l'entrenador nega que tinguin un ultimàtum. Evidentment, la notícia seria dir sí, tenim un ultimàtum. Però l'entorn de l'entrenador, a diferència del que passava la temporada passada, Manolo, ja no diu amb rotunditat que Corberán vaig a seguir o no vaig a seguir. És a dir, la temporada passada l'entorn de l'entrenador te deia, va a seguir, estàs loco, no tenéis ni idea, sigue... Jo avui és on deixa l'entorn de l'entrenador ja no diu, no se lo van a cargar. Diu, hombre, si suma un... A mi m'han dit textual, si suma un punto en los próximos 3 partidos, pues igual se lo cargan. Ojo,
2: Sevilla, ya no Alavés y Real Sociedad.
4: Ya no diuen lo que deia la temporada passada en Nadal. Ya no
0: recent renovat,
4: ja no te un neguen, eh?
1: Jo pense que, clar, fer anàlisi futbolístic del partit d'ahir és impossible perquè no es pot fer. Però sí que n'hi han detalls que poden marcar un poc el pla d'entrenament que pot fer Corberán. És a dir, tu te queixares el dia del Deportiu La Coruña de falta d'activació. Però és que ahir al minut 7 ja podies haver anat 0-2 si no l'anulen a la min. Per tant, pareix que també hi ha una falta d'activació. I per què es produeix aquesta falta d'activació? Jo crec que no és perquè els jugadors no isquen pel partit, sinó perquè els jugadors, i se les notava en l'expressió corporal d'ells, que no creuen en el pla de partit i tampoc creuen en que des de la banqueta van a tindre solucions per a poder modificar. Perquè no veuen eixa defensa 5, i ells mateixos se donen compte que l'entrenador va pegant bandades, fica un lateral esquerre de lateral dret, fica un mig centro de central, ahir Elliot, que l'han tret com si fora un banda o un extrem, ahir el fica de segon davanter, o sigui, va prenent decisions que no va creguent-se la plantilla. Per tant, jo penso que Corberán, al final, per a guanyar-se als jugadors, o intentar guanyar-los, perquè si tampoc és per a convèncer a Elio, per a que vinga així, pues en aquestes últimes pot fer els últims arreons i aplicar la lògica i gestionar bé, i al final és anem a intentar competir. Són dels 3 partits que ha dit Cris, 2 són fora de casa. Que jo crec que en aquest moment a València li ve millor jugar fora de casa que en casa.
2: Bueno, Sevilla i Mendizorroza,
1: Sí, però
2: que passa que... L'ambient
1: de Mestalla és Mestalla.
2: Sí, això sí.
1: I al final... condicionat per un treball mal fet en estiu i mirant els membres que tens en la plantilla després que tres gent caiguen lesionats, aplica dos línies, un 4-1-4-1, dos línies de 4, si tens que jugar en doble lateral Gallà, Jesús Vázquez, ho fas perquè no tens extrems, i en banda dreta, jo t'anava a dir Arnau Mafeo, però clar, ara se t'ha lesionat Diacabí, doncs fica a Tàrrega i Arnau de centrals i fica Mafeo en Eliot. I tres jugadors al mig del camp, Pepelu, Ugrinic i Javi Guerra. I dalt ja pots anar-te'n anant, si vols ser més directe en Pugo Duro, si vols eixir un poc més en transició en Dan Juma, i al final jo crec que els jugadors tens que fer algo per a que ells se sentin còmodes a l'hora de jugar i creguen algo el discurs i puguin eixir a competir. Perquè clar, si arribem a la destitució de Corberán, entrarem en un problema. Els jugadors diran, cuidao, que ara van a vindre per nosaltres, perquè el de dalt li té igual.
0: Val, ahir n'hi ha un problema que és el que jo preguntava ahir i que jo crec que, en efecte, és així. Jo crec que la situació entre plantilla i entrenador ja és irreconduïble.
13: Totalment.
0: Però a més, és que jo crec que ja és... no se'l creuen... No...
1: Si arribem a la destitució de Corberán, entrarem en un problema. Els jugadors diran, cuidao, que ara van a vindre per nosaltres, perquè el de dalt li té igual.
0: Val, ahir n'hi ha un problema que és el que jo preguntava ahir i que jo crec que, en efecte, és així. Jo crec que la situació entre plantilla i entrenador ja és irreconduïble.
13: Totalment.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia. Dimarts 8 de setembre, avui està previst que el Consell de Ministres desclassifiqui els documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants. És el pas previ a la difusió pública que es farà efectiva demà. El que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol està ja en mans de l'Audiència Nacional. La jutgessa Maria Tardón ha obert una investigació sobre l'entrada massiva de migrants en considerar que estos fets podrien haver compromès greument la integritat territorial d'Espanya. Les imatges d'aquelles jornades amb l'arribada de més de 72.000 persones van marcar l'inici d'una crisi sense precedents que continua oberta. Més d'un mes després, la ciutat autònoma encara no ha recuperat la normalitat, tampoc un dia com avui, dia de tornada a les escoles en diverses comunitats autònomes, entre elles Ceuta.
2: ¿Tú te puedes creer que un niño de 5 años te diga, mamá, quiero ir al parque? ¿Cómo tú le vas a explicar a un niño que no puedes llevarlo al parque? Nuestros hijos no van a ir al colegio, lo digo bien claro. Nuestros hijos no van al colegio. Necesitamos una solución ya.
1: Avui la ministra d'Educació inaugura el curs escolar allí mateix. El govern espanyol, per cert, ha anunciat que es personarà com a part perjudicada en eixa investigació oberta de l'Audiència Nacional. De seguida n'aprofundim. Abans avancem alguns altres titulars d'avui en el sumari. El ple del Consell aprova avui la pujada salarial al professorat. Elpidia Beiber, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Ho fa un dia abans de l'inici de les classes a la Comunitat Valenciana i amb el conflicte laboral encara obert i una vaga en suspens. La pujada, cal recordar, està pactada amb els sindicats AMPE i CESIF i no va comportar amb el suport, no va tindre el suport de la resta de representants del professorat, este PB, el majoritari, ni tampoc Comissions Obreres, Obreres i UGT. Escoltem la consellera Carmen Ortí.
4: Esta consellería tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
1: Un 13% més cara, així està la vivenda a la Comunitat Valenciana, on els preus continuen disparats i per damunt de la mitjana espanyola.
3: 45 trimestres sense parar i, a més, els últims 6, l'últim any i mig, per damunt del 12%. Dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la clau és que hi ha molta més demanda que oferta. Felipe Sánchez és professor de finances d'EDEM.
5: Que pràcticament han pujat quasi un 100% del preu de la vivenda en la Comunitat Valenciana en aquests 12 anys últims. El que passa és que pujades vertiginoses de 10%, 12%, 13% per trimestre, això és insostenible i en algun moment pot parar. Com serà aquesta parada? Serà una eixida suau o serà una esclafitis separada del mercat? No se sap.
1: I també parada al GMSI, que es prepara per a viure el seu dia gran de les festes.
3: Sí, enguany, a més, la festa és més festa perquè celebra els 15 anys de la seva proclamació com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Dos dies que reuniran més de 2.000 persones en 15 hores de desfilades.
1: En els esports, avui debuta el Villarreal a la Champions per segon any consecutiu. L'expedició grogueta va viatjar a Ira Dortmund, on juguen a les 9 de la nit contra el Borussia. A més, la selecció espanyola de bàsquet ja està en els quarts de final de la Mundial d'Alemanya. L'equip entrenat per Miguel Méndez supera el Japó per 59-79. I pel que fa a l'oratge, fins avui encara tindrem temperatures d'estiu, calor cunicular, també les nits seran sobretot càlides a la costa, però atenció, perquè a partir de demà s'esperen canvis amb ruixats i tempestes i ja temperatures més habituals per a estos dies. És així com es presenta de moment el dia. De seguida n'aprofundim tant en estes com en altres qüestions que tenim en l'ordre del dia d'avui. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem fins les 7 del matí així en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. A punt ràdio. A punt ràdio, sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
6: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
0: L'Hora de la Cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
7: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
0: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Alba Requejo, A Punt Ràdio.
1: 6:06, tot enllestit per a l'inici del curs escolar. Ahir a la Conselleria d'Educació es van presentar totes les dades en roda de premsa. Des de la Conselleria s'afirma que en este inici de curs hi haurà 385 docents més i es remarca l'esforç inversor del conseller en temes com la retribució del professorat. Anem primer amb aquestes xifres. Paco Miguel, bon dia.
8: Sí, bon dia, Alba. La Comunitat Valenciana ho té tot a punt per a l'inici del nou curs escolar que arrencarà oficialment este dimecres 9 de setembre per a les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. Més de 808.000 alumnes tornaran a les aules en un curs que comptarà amb una plantilla inicial de quasi 84.000 docents. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha detallat avui que el sistema educatiu sumarà de moment 385 professors més que l'any passat, amb la previsió d'incorporar-ne fins a 2.000 al llarg de tot el curs. Entre les principals novetats, el Consell ha anunciat la posada en marxa del Pla Més Mestre, que preveu 5.000 noves places fins al 2030, una millora salarial de 75 euros mensuals a partir d'este setembre i un canvi rellevant en les oposicions que passaran a celebrar-se al setembre per a reduir la burocràcia. Al remat, un curs que comença amb un fort clima de tensió sindical. La consellera Ortí ha criticat durament les organitzacions docents, a les quals s'acusa de no tindre voluntat d'acordar i d'imposar exigències impossibles, com ara reduir les ràtios d'infantil i primària a 15 alumnes de manera immediata. La baixada de ràtios s'aplica de moment de manera gradual. Un inici de curs marcat, per tant, per la tornada massiva a les aules i per un conflicte laboral que continua sense resoldre's.
1: Anita L'Almoradí, el president de la Generalitat, destacava el que ha qualificat com el pla més ambiciós fet fins ara en matèria educativa, amb una inversió de 3.500 milions d'euros que s'aplicaran, ha dit, els pròxims 4 anys. Ho ha fet, com dic, Anit, en la visita a les instal·lacions del nou CEIP El Gabato a L'Almoradí.
9: Este es un centro nuevo. Junto a este centro, 13 más van a abrir el miércoles. Entre ellos, uno muy cerca de aquí, que veo a su alcalde, en Catral. Pero a lo largo del curso también se incorporarán 14 nuevos centros más. Solo para este ejercicio, ese número de colegios serán más de 250 millones de euros.
1: Ho dèiem, que este nou curs escolar s'inicia amb una vaga en suspens i amb una negociació oberta amb els sindicats del professorat. La majoria han convocat protestes ara més centrades en el valencià. És una reivindicació de la qual es desmarquen els dos sindicats més minoritaris que sí han firmat acords sobre l'augment salarial. La Generalitat confia a tancar nous acords i acabar amb un conflicte que continua generant controvèrsia política. És una crònica de Josep Sastre.
10: Els sindicats majoritaris han convocat protestes del professorat este cap de setmana, com explica Joan Candela, portaveu d'Estep.
11: Per a continuar la pressió, el que al final demanem és més presència del valencià en l'ensenyament, perquè és la llengua minoritzada.
10: El sindicat CESIF es desmarca d'esta reivindicació. Creu que demanar el valencià com a llengua vehicular a les aules és il·legal. José Seco, president d'Educació d'este sindicat a la Comunitat Valenciana.
12: Implica arraconar el castellà i deixar-lo a la mínima expressió. Un tema impossible i, a més, fora de llei.
10: La conselleria confia en nous acords i destaca l'aplicació de l'augment salarial. Daniel McEvoy és el secretari autonòmic d'Educació.
13: Sé que la immensa majoria de los casos están satisfechos con esta subida porque es la primera desde el año 2007.
10: A les Corts, el debat polític incideix també en la supervisió dels continguts per part de la Inspecció Educativa. Escoltem els síndics de Compromís i Vox, Joan Baldoví i José María Llanos.
14: Convertir a la inspecció en policia educativa i combatrem amb les nostres, amb totes les nostres armes.
15: És inspecció educativa, no és policia educativa, apartado de lo que había hasta ahora, que era una ideologia en les aules durant dècades.
10: Els socialistes creuen que no hi ha hagut cap avanç ni millora en la negociació educativa, mentre que la Generalitat destaca l'esforç inversor dedicat a l'ensenyament este curs. Així ho resumixen Diana Morant, líder del PSPB, i el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
16: Cada instituto va a tener 5 ventiladores más. Creo que eso es la gestión que se ha hecho durante este verano por parte del Consell.
17: Se ha hecho una apuesta muy ambiciosa por mejorar la educación. Yo creo que la apuesta más ambiciosa de toda España.
0: Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: La Comunitat Valenciana ho farà demà, però avui comença el curs escolar a Castella-La Manxa, Catalunya, Múrcia, Cantàbria i Aragó, i també el pidia a Ceuta.
3: Sí, allí presidirà la ministra d'Educació, Milagros Tolón, l'obertura del curs escolar. La ciutat autònoma viu amb preocupació i amb importants mesures de seguretat el retorn a les aules dels vora 13.000 alumnes després de l'arribada a la fi de juliol de desenes, recordem, de milers de persones des del Marroc. El govern ha contractat seguretat privada, però moltes famílies asseguren que no creuen que la tornada a les escoles sigui segura.
2: Están agobiados, no pueden salir, los parques están llenos, la playa, ¿dónde vamos a ir? ¿Tú te puedes creer que un niño de 5 años te diga, mamá, quiero ir al parque? ¿Cómo tú le vas a explicar a un niño que no puedes llevarlo al parque? Nuestros hijos no van a ir al colegio, lo digo bien claro, nuestros hijos no van al colegio. Necesitamos una solución ya.
18: No sé lo que haré, todavía no lo tengo decidido. Una empieza el viernes, pero la otra empieza mañana y... Porque yo la dejo a las 8 menos cuarto allí, yo me voy a trabajar. Y ahora ahí se queda sola.
1: La jutgessa de l'Audiència Nacional ha obert causa, investigarà l'entrada d'immigrants a Ceuta el passat 30 i 31 de juliol. Considera la magistrada Maria Tardón que s'ha comès un delicte de traïció i contra la pau o la independència. Què més en diu el Pídia?
3: Sí, Tardón fa seu l'informe del CENIF de la Policia Nacional, veu indicis d'un atac a la integritat territorial de l'Estat, diu una violació de la sobirania i fins i tot d'una guerra híbrida. Interpreta Tardón que ha estat orquestat des del Marroc. Apunta que no va ser espontani ni accidental i considera evidencial la clara i indubtable gestió afavoridora del procés des del territori del Marroc. Així com copia de l'informe, expressions com l'actitud del Marroc hauria sigut de proximitat i amb un guiat actiu des de l'altra banda de la frontera. Es declara competent, per tant, per investigar i accepta, per tant, les denúncies de 8 associacions vinculades a l'extrema dreta, entre d'altres el partit com Justícia Europa, Vox, Acabó la Fiesta, Hazte Oír i també el Partit Popular, que ara hauran de fer una provisió de fons si volen continuar en la causa. Hores després coneixíem que el govern espanyol es personarà en la causa oberta en l'Audiència Nacional en esta causa. Ha apuntat el ministre Ángel Víctor Torres en una entrevista en Radio Televisió Espanyola com a perjudicat es personaran. I un poc més tard el ministre Óscar Puente en la cadena Ser dubtava de la imparcialitat de la jutgessa Maria Tardón. Primer, per prohibir a la policia compartir l'informe del CENIF i després pels vincles amb el Partit Popular.
19: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, desde luego hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
3: Puente també qüestiona l'informe del CENIF, assegura que hi ha fotografies que no corresponen ni en el moment ni amb Ceuta i que fins la data no hi ha evidències que l'entrada estiguera organitzada pel govern del Marroc.
1: I avui, per cert, en aquest context està previst que el Consell de Ministres desclassifiqui els documents relacionats amb el CNI i relacionats amb aquesta entrada massiva de migrants. És el pas previ a la difusió pública que es farà efectiva ja demà. Ceuta, mentrestant, continua atrapada en una crisi que ja fa temps que ha deixat de ser només migratòria. El PP ha tancat este dimarts files amb Juan Jesús Vives en un acte a Madrid mentre el govern defensa la seva gestió.
20: Tancament de files del Partit Popular amb el president de Ceuta davant les crítiques del govern. Moreno, Mañueco, Rueda i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, són alguns dels líders populars que li han mostrat el seu suport.
21: És un referente de la convivència en Ceuta.
22: De valentia, de sentido común, de entereza.
23: Porque es el único que realmente está gestionando.
21: Por lo tanto, yo creo que el gobierno de España lo que tiene que hacer es criticar menos, trabajar más y actuar más, porque desaprovechó el mes de agosto, que era un mes vital para solucionar el problema ceutí.
20: Amb el suport del Partit Viva s'eleva el to i assenyala a qui considera responsable d'un colp contra la integritat territorial d'Espanya.
24: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
20: I ha insistit que per a ell el retorn als països d'origen és l'única solució a la crisi. Però les crítiques no arriben només des de l'oposició. Des de Podem i Sumar critiquen la gestió de la crisi. Escoltem Pablo Fernández de Podem i Enrique Santiago de Sumar.
25: El ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin dar una solución.
26: Basta de hacer la campaña electoral del odio y de la violencia a la derecha y a la ultraderecha de este país.
20: Mentrestant, el govern continua negant que hi hagi proves d'una autoria intel·lectual del Marroc. Este dilluns, el ministre d'Interior insistia.
27: No existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
20: Per la seva banda, el president Sánchez ha anunciat en l'acte d'obertura del curs polític més seguretat i transparència.
28: Vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos lo compartiremos con la ciudadanía.
20: Vox, per la seva banda, ha traslladat la batalla als tribunals i ha presentat una querella contra Sánchez i Marlaska per la gestió de la crisi.
1: Anem a més assumptes. Es reprèn l'activitat judicial amb la causa de José Luis Rodríguez Zapatero. A l'Audiència Nacional ha declarat com a investigat l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que apunta a Zapatero. L'expresident del govern hauria cobrat 500.000 euros com a mediador perquè l'aerolínia Plus Ultra aconseguira el préstec públic de 53 milions d'euros. Anem a Madrid, Alba Rocher.
29: Sí, l'expresident de la companyia Plus Ultra ratifica el que ja va dir per escrit, que va pagar comissions per aconseguir el rescat de l'aerolínia i que donava per fet que l'1% era per a l'expresident Zapatero. No és l'únic directiu de Plus Ultra que reconeix el pagament de comissions. Roberto Rosselli, que està citat este dimarts, també va enviar un escrit on assegurava que Zapatero era intermediari en el rescat. Zapatero sempre ho ha negat, però continua pendent l'explicació que va prometre sobre les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estan valorades en 1 milió d'euros. Ara la Fiscalia demana ampliar esta investigació per a determinar el seu valor actual. Amb aquestes declaracions, el magistrat José Luis Calama reprèn el cas on investiga Zapatero per liderar presumptament una trama d'influències en favor de l'aerolínia. Calama també ha tornat a desestimar l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado celebra esta vesprada l'audiència preliminar abans de dictar l'obertura de judici oral a Begoña Gómez, la dona del president del govern. Ni ella ni la seva assessora, Cristina Álvarez, també investigada, han d'assistir, tenen l'obligació d'assistir. És el que ha decidit Peinado citar a totes dues en un escrit que ha remès este mateix dilluns.
3: Sí, Peinado preveu citar acte d'obertura de judici oral amb jurat abans de jubilar-se el 27 de setembre, quan complís 72 anys i segons la llei ja no pot exercir, segons expliquen fonts jurídiques. El lletrat de Gómez havia sol·licitat posposar l'audiència perquè ja tenia un bitllet per a viatjar des de Palma a Barcelona, on l'endemà té una altra compareixença judicial. L'escrit s'oferia acudir qualsevol altre dia de la setmana a la vesprada, però el magistrat li ha contestat que no és possible i que pot acudir a l'audiència preliminar un advocat suplent. Recordem, Begoña Gómez s'asseuria previsiblement en la banqueta acusada de presumpte tràfic d'influències i malversació i la seva assessora Cristina Álvarez d'este últim delicte malversació, segons va determinar al juliol l'Audiència Provincial.
1: I un apunt més en clau política, esta vegada sí a casa nostra. Els socialistes valencians han presentat les candidatures a les alcaldies en els municipis de més de 20.000 habitants. Pilar Bernabé a València, Trini Amorosa a Alacant, Rafa Simó a Castelló i Héctor Díez a Elx són els cap de llista de les quatre principals ciutats de la comunitat. Pilar Bernabé, que és, com saben, la delegada del govern espanyol, no ha avançat encara quan deixarà el càrrec per dedicar-se en exclusiva a esta candidatura.
30: Mirad,
4: Valencia es mi proyecto personal y de vida. Yo pensé estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
0: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
1: Són les 6 i 20 minuts. El preu de la vivenda continua imparable. S'ha encarit un 13% en el segon trimestre d'enguany a la Comunitat Valenciana. Segons l'INE, són 8 dècimes per damunt que la mitjana espanyola i el preu porta, atenció, més d'11 anys pujant de manera ininterrompuda. I la pregunta que ens fem, Carles González, és esta. Tindrà final això algun dia?
5: És la pregunta del milió de dòlars, Alba. 45 trimestres sense parar pujant i, a més, els últims 6, l'últim any i mig per damunt del 12%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La clau és que hi ha molta més demanda que oferta. I què en diuen els experts? Escoltem Felipe Sánchez, professor de finances d'EDEM.
6: Que pràcticament han pujat quasi un 100% del preu de la vivenda en la Comunitat Valenciana en aquests 12 anys últims. El que passa és que les pujades vertiginoses de 10%, 12%, 13% per trimestre, això és insostenible i en algun moment pot parar. Com serà aquesta parada? Serà una eixida suau o serà una esclafit i separada del mercat? No se sap.
5: Hi ha més xifres que confirmen que els preus de la vivenda no són d'este món. De juny de 2025 a juny de 2026 el preu va pujar més d'un 15% segons Tinsa. És la major crescuda des de 2006 en plena bombolla immobiliària i en aquests 12 mesos va pujar vora un 12% més que el cost de la vida, que la inflació. I a més, així som encara més econòmics, menys cars que Madrid, Barcelona, Palma o Màlaga, i això atrau fons promotores i inversors particulars de mig món.
6: Troba en València com una ciutat, o Alacant o Castelló, com ciutats molt vivibles. I, de fet, les nostres ciutats hi sent com les ciutats dins de rànquings, com les ciutats molt tranquil·les i molt segures per a viure i en una gran qualitat de vida. I això també està espentant la demanda cap amunt i els preus cap amunt.
5: Cap amunt i, de moment, Alba, com un coet.
1: No ha canviat el color, continua sent negre el balanç de la sinistralitat a les carreteres aquest estiu. Ahir la Direcció General de Trànsit presenta les dades. 240 persones mortes des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost són 10 víctimes mortals més que l'any passat. Amparo Fernández en sap més dades.
7: És fàcil treure comptes, 60 dies, 240 morts i ja 4 víctimes mortals al dia a la factura que s'ha pagat durant l'estiu. Són xifres semblants a les d'anys anteriors, ha augmentat el recompte, però també és cert que s'ha produït el rècord històric de desplaçaments enguany, amb 102 milions de moviments a les carreteres espanyoles.
8: Ha sido un mal verano.
7: Així ho qualificava el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Si extrapolem les xifres a la Comunitat Valenciana, també veiem que han augmentat. 25 morts s'han cobrat les carreteres valencianes. Són 12 més que el mateix període de l'any anterior. La reducció més destacada correspon a la dels motoristes, amb 54 morts. Són 18 persones menys que l'any passat. Però és cert que parlem d'un dels col·lectius al volant més vulnerables.
8: Este verano, por primera vez y desde 2014, se ha roto esta tendencia y la media diaria de fallecidos en carretera se reduce por debajo de un motorista al día.
7: En vora 4 de cada 10 casos, l'eixida de la via és la causa de la mort al volant, el tipus de sinistre més habitual. La carretera convencional és l'escenari on major nombre d'estos accidents es produeixen, tot i que aquest estiu també han pujat la sinistralitat en autovia i en autopista. Si hem de parlar de perfils, tot i que la franja dels 45 als 54 anys és on més víctimes es produeixen, el grup de 15 a 24 anys ha registrat aquest estiu 31 morts, i això són 8 més que el 2025. I atenció, perquè una de cada 5 víctimes mortals no duia el cinturó de seguretat. Grande Marlaska ha anunciat que tornarà a impulsar la rebaixa a 0,2 grams per litre de sang, la taxa d'alcohol permesa quan es conduïx.
8: Según la Universidad de Valencia, conducir con tasas inferiores al límite legal de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre multiplica por 3 el peligro respecto al conductor que no ha bebido.
7: Perquè ho entenem, actualment en un control d'alcoholèmia la taxa màxima permesa en aire aspirat amb l'alcoholímetre és de 0,25. Ara passaria a 0,10. Si això fos una carretera, diríem que anem en direcció cap al 0% al volant.
1: I un apunt més, el conseller d'Infraestructures i Transports, Vicente Martínez Mus, ha presentat este dilluns la campanya de transport públic de la Generalitat que ofereix 1.200.000 places diàries.
3: Sí, ha anunciat que en els pròxims 22 mesos incorporaran 22 trens nous a la xarxa de metro. D'altra banda, ha lamentat que les línies C2, C3 i C5 de Rodalia, diu, no estiguen totalment operatives i que els trens que s'incorporen no siguin nous, sinó recondicionats.
2: Ara avui ens han contat que ens porten trens nous, però no és veritat, són trens recautxutats, trens refets, que passen de ser trens d'una dècada de l'any del segle XX a una altra dècada del segle XX. Però continuen sent vehicles del segle passat que no són dignes i els del segle XXI se n'han anat a altres comunitats que han tingut preferència.
1: Són les 6 i 25 minuts i en este punt deixim al món. Parlem de les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt, eixa victòria d'Alemanya per Alternativa per Alemanya, la primera de l'extrema dreta en este país des del període democràtic. Ha deixat el govern del canciller...
2: Referència.
1: Són les 6 i 25 minuts i en este punt deixim al món. Parlem de les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt, eixa victòria d'Alemanya per Alternativa per Alemanya, la primera de

0: Ja ens heu contat tot, Rafa Salom.
1: Ulrich Zygmunt és el candidat amb més suport a l'estat de Saxònia-Anhalt i també el primer polític d'extrema dreta que guanya unes eleccions en 80 anys. Ha obtingut el 43% dels vots amb un discurs antimigració en l'estat federal amb l'índex de migrants més baix de tota Alemanya. Necessita 3 escons per aconseguir la majoria absoluta, però per a governar en minoria tindria prou amb l'abstenció de la formació Aliança Sanra-Wabenek, partit d'esquerres prorrus creat per esta veterana política que dona nom a la formació i que ha anunciat que deixarà que el candidat d'Alternativa per Alemanya es convertisca en el mandatari de la regió oriental. Els dos partits coincideixen en les restriccions migratòries i el desig del cessament de l'ajuda a Ucraïna i la recuperació de relacions amb la Rússia de Putin. Els resultats han deixat el canceller Merz en estat de xoc.
2: Zutiefst schockiert.
1: I ha anunciat que es tracta d'un punt d'inflexió no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tot Alemanya. Alice Weidel, líder d'Alternativa per Alemanya, ha demanat eleccions anticipades. Ha assegurat que si hi hagueren comicis generals, la formació d'ultradreta seria la guanyadora i també que vol substituir Merz abans de Nadal.
0: I anem ara a Sèrbia, que ha acomiadat amb honors militars Ratko Mladic, condemnat, com saben, per genocidi. Ho ha fet enmig d'una forta polèmica internacional. La Unió Europea condemna la seva glorificació i Bòsnia retira el personal diplomàtic a Belgrat en senyal de protesta. Arturo Monedero.
3: Milers de persones omplin els carrers de Belgrat per acomiadar el general Ratko Mladic en una cerimònia amb honors militars. El taüt, cobert amb la bandera del país, és escortat per soldats, una banda militar i salves d'honor fins al cementari. Assistixen el ministre de Defensa, el de Justícia i altres càrrecs del govern, també el fill del president i el patriarca de l'Església Ortodoxa oficia la missa. Va demostrar que era un gran home, un gran combatent i un gran serbi, assegura Nemanja, veterà de guerra. L'acte obre ferides i provoca la indignació de les víctimes, denuncien l'intent d'esborrar els seus crims. Mladic va ser condemnat a cadena perpètua per ordenar el genocidi de més de 8.000 musulmans a Srebrenica i per la mort de 10.000 persones al setge de Sarajevo. Com a protesta, Bòsnia ha buidat la seva ambaixada a Belgrat i la Unió Europea adverteix que glorificar criminals de guerra no té cabuda en un país candidat a formar part del club comunitari.
0: I la matinada ens deixa també el pidi a una nova onada d'atacs russos contra Kiev.
4: Sí, és la primera ofensiva russa contra la capital després de l'alto el foc de 3 dies que acordaren Putin i Zelensky. Un alto el foc aplicable només a les dues capitals, a Kiev i Moscou. I només durant la visita dels mediadors americans per a rellançar el procés de pau, l'alcalde de Kiev ha confirmat els atacs i també el balanç danys en diversos edificis i un incendi en un centre educatiu.
0: Al GMC encetava a nit les celebracions de la festivitat de la Mare de Déu de la Salut amb la processó de les promeses. Enguany és, a més, un any molt assenyalat. En Par Soriano va ser testimoni des del GMC.
5: Enguany la festa és més festa perquè el GMC celebra els 15 anys de la seva proclamació com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. La processó de les promeses és la primera de les tres oportunitats per a disfrutar de la celebració dels dies 7 i 8 de setembre. Dos dies que reuniran més de 2.000 persones en 15 hores de desfilades. Hem vist de desfilades misteris i martiris, seguits de les dos muixerangues i les dansaes, dels bastonets, la carxofa, els arquets i les llauradores, tots a ritme de tavall i dolçaina. El ball tradicional finalitzava amb els tornejant, donant pas a la part religiosa de la processó. I este dia 8 és el dia gran de la festa, la processoneta del matí i de vesprada la volta general. A punt, recorden, retransmetran en directe la processoneta a partir de les 11:30 del matí.
6: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. A punt ràdio, sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
7: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa,
2: descobrir una idea nova.

0: Europa, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'Hora de la Cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
2: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
1: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
3: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
1: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
5: El Consell de Ministres desclassifica avui els documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants. És el pas previ a la difusió pública que es farà efectiva demà. El Piria Beiber, hola de nou.
6: Hola de nou, Alba. El que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol ja estan en mans de l'Audiència Nacional. La jutgessa Maria Tardón ha obert una investigació sobre l'entrada massiva de migrants en considerar que els fets podrien haver compromès greument la integritat territorial d'Espanya.
5: A casa nostra, el ple del Consell aprova avui la pujada salarial al professorat.
6: Ho fa un dia abans de l'inici de les classes a la Comunitat Valenciana amb el conflicte laboral encara obert i una vaga en suspens. La pujada, cal recordar, està pactada només amb el sindicat AMPE i CESIF i no va comptar amb el suport de la resta de representants del professorat, STPB, el majoritari, Comissions Obreres i UGT. Carmen Ortín és la consellera.
7: Esta conselleria tiene palabra. Y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
5: Un 13% més cara, així està la vivenda a la Comunitat Valenciana, on els preus continuen disparats i per damunt de la mitjana espanyola.
6: 45 trimestres sense parar i, a més, els últims 6, l'últim any i mig, per damunt del 12%, segons l'INE. La clau és que hi ha molta més demanda que oferta. Felipe Sánchez és professor de finances d'EDEM.
8: Que pràcticament han pujat quasi un 100% del preu de la vivenda en la Comunitat Valenciana en aquests 12 anys últims. El que passa és que pujades vertiginoses de 10%, 12%, 13% per trimestre, això és insostenible i en algun moment pot parar. Com serà aquesta parada? Serà una eixida suau o serà una esclafitis separada del mercat? No se sap.
5: I el GMSI es prepara per a viure avui el dia gran de les festes.
6: Enguany, a més, la festa és més festa perquè celebra els 15 anys de la seva proclamació com a Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO. Dos dies que reuniran més de 2.000 persones en 15 hores de processons.
5: Altres qüestions de les quals n'estarem avui pendents. La Comunitat Valenciana ho farà, ja sabem, demà, però avui comença el curs escolar a Castella-La Mancha, Catalunya, Múrcia, Cantàbria i Aragó. També el PIDI a Ceuta.
6: Allí presidirà la ministra d'Educació, Milagros Tolón, l'obertura del curs escolar. La ciutat autònoma viu amb preocupació i amb importants mesures de seguretat el retorn a les aules dels vora 13.000 alumnes. Després de l'arribada a juliol, dels migrants des del Marroc.
5: De l'àmbit judicial també el pidia cites importants, la primera d'elles en el cas Plus Ultra.
6: El jutge que investiga, José Luis Rodríguez Zapatero, interroga l'exdirector executiu de Plus Ultra, Roberto Rosselli, que també va apuntar l'expresident del govern. L'Audiència Nacional reprèn el juí a més del cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats en la compra de l'empresa Inasa en 2001 pel canal d'Isabel II a Madrid, en una jornada en la qual està previst que acaben les qüestions prèvies plantejades per les parts, després de les quals començaran els interrogatoris a testimonis.
5: I també el jutge Juan Carlos Peinado, que ha convocat esta vesprada audiència preliminar abans de dictar l'obertura de juí oral a Begoña Gómez, la dona del president del govern. Decisió del magistrat d'este mateix dilluns, apenes 24 hores abans, ni Gómez ni la seva assessora, Cristina Álvarez, que està també investigada, no tenen per què assistir.
1: Les notícies del matí, a Punt Ràdio.
5: La jutgessa de l'Audiència Nacional obri causa i investigarà l'entrada de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol passat. La magistrada Maria Tardón considera que s'ha comès un delicte de traïció i contra la pau o la independència. El Pidia, què més en diu?
6: Tardón fa seu l'informe del CENIF de la Policia Nacional i veu indicis d'un atac a la integritat territorial de l'Estat, una violació de la sobirania i fins i tot d'una guerra híbrida. Interpreta Tardón que ha estat orquestrat des del Marroc, apunta que no va ser ni espontani ni accidental i considera evidenciar la clara i indubtable gestió afavoridora del procés des del territori del Marroc. Així i tot, copia també de l'informe expressions com l'actitud del Marroc hauria sigut de permissivitat i amb un guiat actiu des de l'altra banda de la frontera. Es declara la jutgessa competent per a investigar i accepta, per tant, les denúncies de 8 associacions vinculades a l'extrema dreta, entre altres partits, Justitia Europa, Vox, Acabó la Fiesta i associacions com Acteoir, però també el Partit Popular, que hauran de fer una provisió de fons si volen continuar en la causa. Hores després coneixíem que el govern espanyol es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional. Han apuntat el ministre Ángel Víctor Torres en Ràdio Televisió Espanyola com a perjudicat. I un poc més tard, el ministre Òscar Puente en la cadena SER dubtava de la imparcialitat de la jutgessa Maria Tardón. Primer, diu, per prohibir a la policia compartir l'informe del CENIF i després pels vincles que té la magistrada amb el Partit Popular.
9: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación, me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
6: Puente també qüestiona l'informe del CENIF, assegura que hi ha fotografies que no corresponen ni amb el moment ni amb Ceuta i que fins a la data, diu, no hi ha evidències que l'entrada estiga organitzada pel govern del Marroc.
5: I avui està previst que el Consell de Ministres desclassifiqui els documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants. És el pas previ a la difusió pública que ja es faria efectiva demà. Ceuta continua atrapada en una crisi que ja fa temps que ha deixat de ser només migratòria. El PP este dimarts a tancar files amb Juan Jesús Vives en un acte a Madrid, mentre que el govern continua defensant la seva gestió. És una crònica d'Iñaki Espeso.
10: Tancament de files del Partit Popular amb el president de Ceuta davant les crítiques del govern. Moreno, Mañueco, Rueda i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Yorca, són alguns dels líders populars que li han mostrat el seu suport.
11: És un referente de la convivència en Ceuta.
12: De valentia, de sentido común, de entereza.
13: Porque es el único que realmente está gestionando.
14: Por lo tanto, yo creo que el gobierno español lo que tiene que hacer es criticar menos, trabajar más y actuar más, porque desaprovechó el mes de agosto, que era un mes vital para solucionar el problema ceutí.
10: Amb el suport del partit, Viva s'eleva el to i assenyala a qui considera responsable d'un colp contra la integritat territorial d'Espanya.
15: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
10: I ha insistit que per a ell el retorn als països d'origen és l'única solució a la crisi. Però les crítiques no arriben només des de l'oposició. Des de Podem i Sumar critiquen la gestió de la crisi. Escoltem Pablo Fernández de Podem i Enrique Santiago de Sumar.
16: El ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin dar una solución.
17: Basta de hacer la campaña electoral del odio y de la violencia a la derecha y a la ultraderecha de este país.
10: Mentrestant, el govern continua negant que hi hagi proves d'una autoria intel·lectual del Marroc. Este dilluns, el ministre d'Interior insistia.
18: No existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
10: Per la seva banda, el president Sánchez ha anunciat en l'acte d'obertura del curs polític més seguretat i transparència.
19: Vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos lo compartiremos con la ciudadanía.
10: Vox, per la seva banda, ha traslladat la batalla als tribunals i ha presentat una querella contra Sánchez i Marlaska per la gestió de la crisi.
1: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
5: Este dilluns s'ha reprès l'activitat judicial amb la causa de José Luis Rodríguez Zapatero. A l'Audiència Nacional ha declarat com a investigat l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Solà, que apunta a l'expresident del govern. Hauria cobrat 500.000 euros com a mediador perquè l'aerolínia Plus Ultra aconseguirà el préstec públic de 53 milions d'euros. Anem a Madrid, Alba Rocher.
20: Sí, l'expresident de la companyia Plus Ultra ratifica el que ja va dir per escrit, que va pagar comissions per aconseguir el rescat de l'aerolínia i que donava per fet que l'1% era per a l'expresident Zapatero. No és l'únic directiu de Plus Ultra que reconeix el pagament de comissions. Roberto Rosselli, que està citat este dimarts, també va enviar un escrit on assegurava que Zapatero era intermediari en el rescat. Zapatero sempre ho ha negat, però continua pendent l'explicació que va prometre sobre les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estan valorades en 1 milió d'euros. Ara la Fiscalia demana ampliar esta investigació per a determinar el seu valor actual. Amb aquestes declaracions, el magistrat José Luis Calama reprèn el cas on investiga Zapatero per liderar presumptament una trama d'influències en favor de l'aerolínia. Calama també ha tornat a desestimar l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern.
1: Ràdio, les notícies del matí.
5: Ho hem avançat, el preu de la vivenda continua imparable, s'ha encarit un 13% en el segon trimestre d'enguany en la Comunitat Valenciana. Segons l'INE, són 8 dècimes per damunt de la mitjana espanyola i el preu porta, atenció, més d'11 anys pujant de manera ininterrompuda. El nostre company Carles González ens respon a la pregunta que ens fem tots i totes. Tindrà final això algun dia?
21: És la pregunta del milió de dòlars, Alba. 45 trimestres sense parar pujant i, a més, els últims 6, l'últim any i mig per damunt del 12%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La clau és que hi ha molta més demanda que oferta. I què en diuen els experts? Escoltem Felipe Sánchez, professor de finances d'EDEM.
8: Que pràcticament han pujat quasi un 100% del preu de la vivenda en la Comunitat Valenciana estos 12 anys últims. El que passa és que pujades vertiginoses de 10%, 12%, 13% per trimestre, això és insostenible i en algun moment pot parar. Com serà aquesta parada? Serà una eixida suau o serà una esclafit i separada del mercat? No se sap.
21: Hi ha més xifres que confirmen que els preus de la vivenda no són d'este món. De juny de 2025 a juny de 2026 el preu va pujar més d'un 15% segons TINSA. És la major crescuda des de 2006 en plena bombolla immobiliària i en aquests 12 mesos va pujar vora un 12% més que el cost de la vida, que la inflació. I a més, així som encara més econòmics, menys cars que Madrid, Barcelona, Palma o Màlaga, i això atrau fons promotores i inversors particulars de mig món.
8: Troba en València com una ciutat, o Alacant o Castelló, com ciutats molt vivibles. I, de fet, les nostres ciutats hi sent com les ciutats dins de rànquings, com les ciutats molt tranquil·les i molt segures per a viure i en una gran qualitat de vida. I això també està espentant la demanda cap amunt i els preus cap amunt.
21: Cap amunt i, de moment, Alba, com un coet.
1: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
5: I s'ha acabat el caminar de mes. 3 anys després, Renfe, ja saben, ha tornat este dilluns a permetre els patinets als convois de rodalies mitja i llarga distància. És una mesura molt esperada pels propietaris dels més de 7 milions de vehicles de mobilitat personal que n'hi ha a Espanya. La crònica ens la fa Fran Martínez.
22: Al 2023, diversos accidents i incendis a les bateries van provocar que Renfe prohibira l'accés dels patinets elèctrics als convois. 3 anys després, els patinets tornen a pujar. Per què? Què ha canviat? Tot ve arran de l'entrada en vigor del nou marc normatiu per als vehicles de mobilitat personal.
23: A mi no m'importa sempre i quan hi hagi realment una protecció de seguretat en el que tots els viatgers podem ir tranquils.
22: Ara, per pujar al tren, els patinets han d'estar homologats per la DGT. A més, han de tindre matrícula i assegurança. Només podran pujar els vehicles que complisquen totes aquestes condicions.
0: Para los chavales que tienen que dar vueltas, por ejemplo, por Elche, por Murcia, no sé qué, me parece genial.
22: Una vegada dins, els vehicles estaran apagats, hauran d'anar plegats i, a més, no es podran recarregar les bateries al comboi. Pedro ha sigut un dels primers en aprofitar la nova política.
2: Ara podria agarrar el patinete, el clavel en tren i me'n puc anar a Elche amb els meus amics.
22: Una llibertat que li permet seguir als amics no a soles a l'últim racó del Baix Vinalopó, sinó inclús també de l'Alacantí.
5: Parlem de nous projectes, concretament a Castelló de la Plana, on han començat ja les obres del Censal Parc, que serà el major bosc urbà de la ciutat. Més de 100.000 metres quadrats i 7.000 euros d'inversió en esta primera fase. Castelló, Núria Pérez Vés, ja treballen les màquines?
3: Bon dia, sí, ja han començat els treballs de desbrossament, neteja i preparació del terreny del que serà el gran pulmó verd de la ciutat. Tindrà lloc en tres fases i perquè se'n facin una idea, la superfície total del projecte serà similar a 6 camps de futbol. Els veïns del districte de Censal ho venien reivindicant durant quasi 3 dècades i ara sembla que serà una realitat, segons ha comentat l'alcaldessa Begoña Carrasco.
4: Pues yo, como aquí, pam, pam, orellut, que somos líderes y todo lo contamos con las medidas del Castalia, pues les puedo decir que Censal Park son 6 Castalias.
3: Un dels elements que marcaran la personalitat de Censal Park serà la seva vinculació amb la tradició agrícola de Castelló. Una gran taronja albergarà jocs infantils, també hi haurà un bosc mediterrani i una àrea biosaludable amb aparells de calistènia per a l'envelliment actiu. No s'oblidaran dels joves, que tindran un parc d'aventures amb tirolina i tobogans, i se sumarà a tot això una plaça amb aigua, creant espais frescos i d'ombra. En el disseny del parc, Alba, hi han participat uns 7.000 castellonencs mitjançant enquestes i en les xarxes socials.
5: I un últim apunt de trànsit, si estan a València, reobri Pérez Galdós i Georgeta, ho fa per la tornada a l'escola, 2 carrils per sentit en quasi tot el recorregut, la circulació es restableix en la pràctica totalitat entre la vesprada del dilluns ahir i la d'este matí, la del dimarts 8 de setembre, coincidint, com dic, amb el curs escolar. En els esports obrim amb el Villarreal, que inicia avui una nova aventura en la Champions League contra el Borussia de Dortmund. Mònica Arnau, bon dia.
24: Bon dia, els groguets ja estan a Alemanya. L'equip viatja a ir de vesprada i volen superar la paupèrrima temporada de l'any passat en esta competició. A més, també volen sumar la primera victòria i trencar la mala dinàmica d'este inici de curs. El sumari groguet porta 2 empats i 2 derrotes en Lliga. Íñigo Pérez, que s'estrena en la Champions, i Santi Comesaña analitzaren a ir com arriba l'equip.
25: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
26: Intentar cambiar esa mala experiencia que tuvimos el año pasado, que bueno, que también se dio por, creo que por circunstancias, no creo que hiciéramos un partido tan malo. Però intentar canviar-la i intentar ganar mañana.
24: I no deixem el futbol perquè ahir l'Elx va tancar la jornada 4 de Lliga al Martínez Valero. Derrota contra la Reial Societat per 2-3 i els d'Anselmi encara no han pogut sumar més que un punt de 12 possibles. Ochieng i Yangel van castigar les errades defensives dels franjaverds en la primera part. L'Elx empatà en el segon temps amb els gols de Lemar i Ferniño, però en el minut 90 Suchich marca el definitiu 2-3. Passem ara al Mundial de Bàsquet d'Alemanya perquè la selecció espanyola ja està en quarts de final. Les de Miguel Méndez estaven obligades a guanyar al Japó i van fer els deures. Victòria per 59-79 i, a més, primera de grup, cosa que es permet passar a quarts directament. La valenciana Aguafam i Illana Martín van ser les millors del combinat espanyol. El rival de quarts de final encara no se sap, però serà una d'estes 3 seleccions, Austràlia, Itàlia o la Xina. La jugadora del València Bàsquet, Raquel Carrera, i el tècnic Miguel Méndez es mostren encantats de disposar de 2 dies lliures per a preparar el duel.
27: Hemos sufrido suficiente durante todo el partido, así que ahora contentas con lo que queda, contentas con estos 2 días libres que vamos a tener para descansar el cuerpo, para de cara a cuartos, así que nada, muy felices por el resultado.
28: Yo creo que han hecho muy buen partido todas las jugadoras, las que han tenido un buen día
6: han estado, bueno, un nivel súper, y las que han tenido un día normal han sumado. Bueno, yo creo que enfocarnos en lo nuestro parece lo más inteligente.
24: I no deixem l'esport de la cistella perquè el València Bàsquet ha jugat avui el primer partit de pretemporada. Ha sigut a Benicarló i contra el Casa de Mons Saragossa. Els de Xavi Albert han superat l'equip aragonès per 88-81 amb una actuació destacada de dos dels nous fitxatges, Armoni Brooks i TJ Shorts.
5: Sí, sí, 51, Tor, per a saber què ens depara avui el dia, meteorològicament parlant, parlem de l'horatge, temperatures, avui encara prou altetes, no? Els canvis ja no venen fins a demà. Antonio Sánchez, bon dia.
7: Bon dia, Alba, i de fet més càlides que ahir. Avui tindrem a Vista Aronja, en comarques com la Costera, la Ribera Alta, la Canada de Navarrés i també puntualment en punts d'interior de la Safor, podríem estar parlant de temperatures de més de 40 graus, és a dir, que una de les jornades més càlides d'este setembre 2025, que ja s'ha deixat temperatures passant dels 40 graus i de rècord, de fet, que ja van comentar aixòs 38,4 graus que va deixar el diumenge la màxima a l'aeroport de València, que va ser la temperatura més alta mai registrada a aquest aeroport per al mes de setembre. I avui això serà una jornada marcada per aixòs a eixa Vista Aronja al sud de la província de València, i a la resta de les comarques del centre tindrem avís groc, màximes entre 36 i 38 graus, i al litoral sud tindrem també avís per màximes de més de 36, però sobretot les localitats que queden més cap a l'interior, en principi el Comtat i la Vega Baja, és on patiran els efectes d'esta calor més cap al sud. Ara mateix ja estem veient que la temperatura ha baixat molt, sobretot a eixes comarques, és a dir, a la Marina Baixa, a la Marina Alta, a l'Alacantí, el Comtat, encara estem en uns 28-27 graus, i damunt en alguns punts 30 graus, així que una nit molt, molt calorosa. I també estem veient que de nou tenim inversions tèrmiques, el que sí que ens deixa almenys en punts d'interior de Baix i Fontladelades descansar d'esta calor intensa, i el termòmetre ara es troba entre els 12 i els 16 graus en aquestes localitats, però la resta, que és la major part del territori, tenim nit tropical i fins i tot nit tòrrida. Veurem com en les pròximes hores, exacte, estarem en una situació marcada per la calor i també per més núvols de vesprada, no descartem algunes tempestes cap a l'interior nord. I la caiguda del termòmetre, els canvis venen demà. Molta precaució, demà és una jornada complicada perquè fa aquesta diferència, no?, que tindrem en els termòmetres, que passarem d'estar a uns 40 graus, en alguns punts tindrem màximes de 25, així que sí que serà una gran diferència, i veurem com almenys tindrem un respir dimecres i dijous perquè fa les temperatures, i dimecres esta caiguda del termòmetre vindrà per el pas d'un front fred. Este front fred fa que els avisos també s'activen. En principi, cap al sud de província de València i tota la meitat sud, pràcticament, és a dir, tota la província d'Alacant. I, en concret, a Vista Aronja, per pluja forta i per tempestes a la Marina Alta i al Comtat. Però, en principi, serà a la Marina Alta on rebran més pluja. Estem parlant de més de 40 litres per metre quadrat en una hora, més de 60 en 12 hores. No descartem que les tempestes vagin acompanyades de ratxes molt fortes i també de granís, així que pareu atenció a este front fred que tindrem demà, no només per canvi de temperatura, sinó també per les tempestes.
5: Gràcies, Antonio. Estarem molt pendents a veure aquests canvis com venen. Gràcies.
7: Gràcies.
5: Anem ja amb el trànsit, fem una primera ullada a les carreteres. Sonia López, com està la cosa?
9: Bon dia, Alba. La cosa està prou tranquil·la pel que fa a Castelló i Alacant. A València tenim ara mateix complicacions a la pista d'Ademús, és a dir, la CB35 a l'altura de Quinèpolis, en sentit cap a Ademús. Hi ha un vehicle cremant i en aquests moments hi ha un quilòmetre i mig de retenció. Pel que fa al riu, a la B30, hi ha congestió també d'uns 2 quilòmetres des de la zona de Barra de Quart cap a Mislata, també en sentit A7, i la incorporació de la CB30 a la Ronda Nord a Paterna cap al port. Pel que fa a Metro València, a més, els avisem que a causa d'una avaria elèctrica la circulació s'ha interromput momentàniament a les línies 3, 5, 7 i 9, uns 10 minuts al voltant de les 6 del matí, però ja han avisat a Metro València que els trens han tornat a circular apenes 10 minuts després. Això sí, avisen, Alba, que encara hi haurà retards.
5: Gràcies, Sònia. Demà més. N'estem pendents. Adéu. Els ho hem contat en este informatiu. La Comunitat Valenciana comença demà les classes. Avui encara és dia de començaments a Castella-La Manxa, Catalunya, Múrcia, Cantàbria i Aragó, també a Ceuta, però hem sabut que hi ha un lloc a Orihuela, al Baix Segura, on el col·legi públic Virgen de la Puerta no obrirà finalment les portes eixe dia demà per a l'inici del curs escolar. Els 302 alumnes del centre seran traslladats a col·legis de les pedanies de Molins i la Campaneta després que la Conselleria d'Educació hagi determinat el tancament de l'edifici per problemes estructurals. Toni Cano, bon dia.
11: Bon dia. El problema és que esta decisió, segons ha alertat el sindicat STPB, s'ha comunicat a la comunitat educativa este diumenge, apenes dos dies abans del començament de les classes, que és demà, com diem. La responsable d'este sindicat, al Baix Segura, Marta Tafalla, ha explicat que l'ordre de tancar de la conselleria contradiu el que deia l'Ajuntament, que afirmava que el centre podria obrir amb normalitat amb les millores que havia dut a terme.
12: El centro debía estar cerrado desde el día 1 de septiembre. Esas no son las informaciones que habían llegado hasta ahora o que al menos había transmitido el Ayuntamiento de Orihuela, el cual estaba diciendo que no había ningún problema y que el centro iba a poder empezar el curso de forma normal y corriente porque durante este verano se habían acometido diferentes obras. Obras que sepamos no se han acometido ninguna, simplemente se ha pintado algunas de las rajas que tiene el centro en sus pilares de sujeción.
11: L'alcalde d'Oriola, Pepe Vegara, ha assegurat, en canvi, que el consistori ha dut a terme les millores que proposava un informe tècnic municipal.
13: La solución que optamos fue pues la solución que nos dieron los técnicos y es resolver algunas cuestiones que había que hacer en el colegio para que ese informe, que era un informe que decía que era conveniente no empezar el curso a no ser que se cometieran pues esas actuaciones, pues haciendo esas actuaciones encontramos que el colegio pues es susceptible de recibir al alumno y a los profesores.
11: De tota manera, Vegara ha explicat que estava previst traslladar el col·legi a Barracons en una parcel·la pròxima perquè el centre Alba serà demolit.
5: Gràcies, Toni. Els que sí que s'han incorporat ja a les aules són els universitaris valencians, a excepció dels de la Universitat de València, que ho faran dilluns. És un dia de retrobaments amb els companys, un dia de molts nervis. La crònica des d'Alacant, Xavier Sempere.
14: Comença una setmana molt important per a milers d'universitaris i universitàries de la Comunitat Valenciana. Prop de 85.000 estudiants de tot el territori ja han iniciat el curs acadèmic. La majoria d'universitats públiques han obert les seues portes per a rebre l'alumnat després de les vacances d'estiu. Un mes de setembre al qual arriben carregats de nervis, però sobretot de ganes. Ho hem comprovat a les portes de la Universitat d'Alacant i la Jaume I de Castelló.
15: Vaig a començar mestra d'infantil i primària.
16: Molt nerviosa, però bé.
17: Estoy intentando buscar el aula.
18: Estoy muy ilusionado.
16: Estic entusiasmada, tinc ganes de començar, la veritat.
28: Ya tenía ganas de volver a la universidad.
14: No obstant això, esta etapa universitària és un gran esforç econòmic per a les famílies. Matrícula, material, transport, manutenció i, per als que estudien lluny de casa, també l'habitatge. Les universitats públiques ja han començat el curs. Només a falta de la Universitat de València, que començarà el dilluns que ve.

0: Minut de les notícies del matí li donem a Joque. Ell és un dels rappers més importants de la música urbana del panorama espanyol i és un músic valencià que genera gran expectació i misteri per la sobreexposició en xarxes socials i diversos mitjans de comunicació. Això que escoltem es diu All City Dreams. Després de 2 anys sense publicacions pròpies, acaba d'estrenar este senzill que podria conduir al seu esperat àlbum per a el pròxim any 2027.
1: Asfalto por la lluvia, muchas balas, muchas pullas, muchas caras, perdón si no me acuerdo de la tuya, nos miran raro cuando entramos a la tienda.
0: Fins ací tot el que volíem contar-los, alguna coseta se'ns ha quedat pel camí, però la reprendran els companys ara de seguida a partir de les 7 amb tota l'actualitat. Nosaltres tornem demà a partir de les 6, que tinguen molt bon dia.
2: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
3: Hola, què tal? Avui en dia vivim atrapats en l'escroll infinit, els vídeos curts i els estímuls constants. La velocitat a la qual consumim informació fa que les experiències siguin extremadament fugaces, recordant-nos la urgència, per exemple, que tenia Sorolla, per atrapar l'instant abans de que desaparega. Per això el pintor de la llum, que d'ací no res torna a casa, o almenys les seues obres, deia que cal pintar de pressa, perquè quan es perd fugaç no tornen a trobar-se aixes coses. Paradoxalment, vos explique, la frase funciona com un advertiment modern. Mentre Sorolla corre per a capturar l'essència de la vida real amb el seu pinzell, avui correm el risc de perdre el moment present per intentar gravar-ho a través d'una pantalla. És el present i el futur.
2: Tens alguna cosa que contar-nos? Envia'ns la teua opinió per WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Molt bon dia, benvinguts a tots a l'actualitat d'este dimarts 8 de setembre de 2026. Avui mirem al cel i al calendari, en una jornada marcada per la tradició, la tornada a les aules i els contrastos del temps. Tenim que començar en clau festiva, perquè encara que no és un dia inhàbil a tot el territori, un total de 38 municipis de la nostra comunitat autònoma celebren avui la seva festa local, en una jornada on es celebra la nativitat de la Nostra Senyora a moltes localitats. Això sí, si teniu que acudir a comprar, estigueu atents, perquè grans cadenes de supermercats i diferents superfícies tanquen les seues portes a aquestes zones afectades per la festivitat, una festa que conviu amb la realitat també de les nostres escoles. La tornada al col·le continua completant fases, però enguany ho fa amb, ja vos contàvem ahir, una calor totalment fora de la normalitat per a un mes de setembre. Així a Espanya, la jornada ve marcada pel balanç negatiu de les carreteres de l'estiu, que es tanca amb 240 víctimes mortals, un 4% més que l'any passat. I si mirem de forma global, els Estats Units viuen avui una jornada clau a primàries a l'estat de New Hampshire, on els votants decideixen les candidatures clau de cara a les pròximes eleccions al Senat de novembre, mentre a Europa la diplomàcia es prepara per al comiat oficial del rei Harald V de Noruega amb l'arribada de delegacions internacionals per al seu funeral d'estat, al que assisteixen, entre altres, els prínceps hereus del Japó, Fumihito i Kiko. Finalment, en l'àmbit geopolític, el ministre d'Exteriors del Brasil, Mauro Vieira, continua la seva gira asiàtica a Singapur amb l'objectiu d'enfortir els llaços econòmics i de cooperació, potser igual es troba amb Peter Lim. I en l'àmbit global més absolut, recordem que avui es commemoren els 60 anys de la proclamació del Dia Internacional de l'Alfabetització per la UNESCO, a més del Dia Mundial de la Fisioteràpia i la Fibrosi Quística. I és només un tast d'algunes de les coses que anem a trobar-nos en el dia d'avui. Les 7 i 3 minuts comencem també el repàs a notes d'actualitat que van a marcar la jornada a la nostra comunitat autònoma, a Espanya i a tot el món. Lucy Nadal, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Una jornada d'alt voltatge polític i judicial, fortes alertes meteorològiques, tornada a les escoles i grans cites de l'esport i la cultura.
3: El jutge cita Begoña Gómez este dimarts a una audiència previ al juí oral.
0: El magistrat instructor Peinado rebutja interrogar un testimoni proposat per la defensa, el professor de la Universitat Complutense, José Manuel Ruano.
3: I l'Audiència Nacional també assumís la investigació penal per l'entrada massiva a Ceuta. La jutgessa Maria Tardón obri diligències en considerar-ho un atac greu contra la integritat territorial a Espanya.
0: El text judicial apunta a una gestió afavorida des de Marruecos. Mentrestant, la pressió política augmenta. El Consell de Ministres aprova avui la desclassificació dels informes secrets sobre la crisi, mentre Pedro Sánchez Sánchez es defensa davant les crítiques de l'oposició.
3: I l'expresident de Plus Ultra ratifica que va pagar la comissió de 530.000 euros al grup Zapatero.
0: L'empresari confirma l'escrit de col·laboració que atribueix a l'expresident del govern la pretensió de cobrar pel rescat de 53 milions.
3: També podem parlar del terratrèmol polític a Alemanya. L'ultradreta arrasa en les eleccions d'Alta Saxònia. El partit AfD frega la majoria absoluta en uns comicis realment històrics.
0: Per primera vegada, un líder amb vincles neonazis podria governar una regió germànica, una victòria que encén les alarmes a Brussel·les i amenaça l'estabilitat i la recuperació econòmica d'Alemanya.
3: Per cert, els preus hotelers es disparen de cara al setembre, impulsats pels grans esdeveniments econòmics i turístics.
0: Les reserves hoteleres creixen un 10% gràcies a l'impacte de la Fórmula 1 a Madrid, l'inici dels viatges de l'Imserso i els pròxims concerts de Shakira. A més, avui, molts consumidors hauran d'estar atents. Mercadona tanca dotzenes de tendes per les festes locals.
3: Entre altres, parlem de la calor extrema en la tornada a l'escola i vigilància per pluges torrencials al litoral valencià que ara mateix vos contarem.
0: Però de 8 milions d'estudiants s'incorporen a les aules a tot Espanya en un setembre inusualment càlid que reobri el debat sobre la climatització. A més, Emergències demana màxima precaució davant la imminent arribada de tempestes i granissa a la costa valenciana.
3: Per cert, els morts en accidents de trànsit, vos ho contàvem al principi, fa un moment, augmenten un 92% aquest estiu en la nostra comunitat autònoma.
0: Mentre juliol ha tancat amb 110 persones mortes, el tercer registre més baix des de que hi ha registres i el segon menor de l'última dècada, agost ha presentat un repunt fins a convertir-se en el tercer mes d'agost amb major nombre de víctimes mortals en els últims 10 anys.
3: Una ulleta a l'esport. En el ciclisme, Enric Mas resisteix com a líder de la classificació general.
0: El ciclista balear aguanta la pressió de les seus rivals i manté el mallot de líder en una setmana decisiva en un panorama esportiu on el futbol espanyol torna a activar-se després de la darrera traveleda del Real Madrid davant el Betis.
3: I el València Bàsquet comença la pretemporada i ho fa amb una victòria a Benicarló.
0: L'equip de Xavi Albert s'imposa per 88-81 al Casademont Saragossa en el primer test de preparació.
3: Un últim apunt, la cultura celebra el Dia Internacional, com vos diem, de l'alfabetització, mirant cap al repte digital.
0: Espanya commemora esta jornada de la UNESCO posant el focus en l'accés equitatiu a les noves tecnologies i en les novetats editorials de la tardor que comencen a arribar esta setmana a les llibreries valencianes.
2: Matí directe. A Punt Ràdio.
3: Anem a veure com fem eixa transició de les calors pràcticament extremes i històriques. Antonio Sánchez, bon dia.
4: Bon dia.
3: A les pluges i pot ser la possibilitat d'algun granís, no?
4: I caiguda en el termòmetre, que és el que també estaves parlant.
3: I el que mos interessa.
4: Exacte, sobretot el que mos interessa. Perquè sí que veurem com de avui, además, en unes jornades completament diferents. Hem de parlar d'un front fred. Este front fred vindrà des del nord-oest de la península i això farà que el termòmetre caiga. Però encara avui tenim una jornada molt complicada perquè fa la calor i també, de nou, pot ser de rècord. Passaran dels 40 graus a comarques com la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, en alguns punts de la Vall d'Albaida, del Comtat i també localitats cap a l'interior de la Safor. Tenim un poquet més de vent de ponent, que això és el que farà que es recalfe l'ambient, i en aquestes comarques on tenim avís taronja, és a dir, que molta precaució. Ara ja tenim avís groc a les comarques, a la resta de comarques del centre i també a la resta de la meitat sud, en principi cap al litoral, però sobretot les localitats que queden més cap a l'interior, dices del litoral, entre 36 i 38 graus. Així que avui serà una jornada en general molt calorosa en tot el territori. De fet, este matí pràcticament el termòmetre no ha baixat dels 25 graus en moltes comarques, i on estan patint els efectes d'esta no baixada de les temperatures de nit és cap a la Marina Baixa, l'Alacantí, cap al Comtat, la Marina Alta. Ahir el termòmetre està ara mateix entre els 28 i 30 graus, així que molta calor. Veurem com demà de vesprada, a voltant de migdia, serà quan passe este front fred, que sobretot deixarà tempestes. Tenim a vista l'onja pluges de més de 40 litres per metre quadrat en una hora a la Marina Alta del Comtat, a la resta de la meitat sud tenim la possibilitat de també de tempestes, com has dit, acompanyades de ratxes molt fortes i també de granís. Així que aquest front fred no només deixarà la tempesta, sinó també la baixada en el termòmetre, que es notarà molt més de vesprada i ja dijous, tant de matí com també de vesprada.
3: Ho esperarem en candeleta, com se sol dir per aquestes terres. Gràcies, Antonio, que tinguis un bon dia. No t'abrigues molt, tampoc.
4: No.
3: En unes hores de desplaçaments absoluts de gent que va manejant-se cap al treball, cap als centres educatius, cap a on siga que siguin els desplaçaments per carretera a aquestes hores, donem una ullada al trànsit, a veure què ens conten els companys de la DGT. En aquests moments anem a saber com estan les carreteres, saludant a Marta Míguez. Marta, bon dia.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada de martes y por el momento se circula con bastante tranquilidad en las carreteras de la comunidad. Tan solo registramos tráfico lento en Valencia, en la V30, en el entorno de Mislata y Chiribella, con tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. Por lo demás, no registramos mayores incidencias.
3: Alerta, sobretot al volant. A veure la crònica d'esports com resulta, perquè ja sabeu que les coses van variant depenent com els va la fira a cadascuna de les formacions esportives. Mònica Arnau, bon dia.
6: Bon dia, els groguets ja estan a Alemanya. L'equip viatja a Ir de Vesprada i volen superar la paupèrrima temporada de l'any passat en esta competició. A més, també volen sumar la primera victòria i trencar la mala dinàmica d'este inici de curs. El sumari groguet porta 2 empats i 2 derrotes en Lliga. Íñigo Pérez, que s'estrena en la Champions, i Santi Comesaña analitzaren a Ir com arriba l'equip.
7: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
8: Intentar cambiar esa mala experiencia que tuvimos el año pasado, que bueno, que también se dio por, creo que por circunstancias, no creo que hiciéramos un partido tan malo, pero intentar cambiarla y intentar ganar mañana.
6: I no deixem el futbol, perquè ahir l'Elx va tancar la jornada 4 de Lliga al Martínez Valero. Derrota contra la Reial Societat per 2-3 i els d'Anselmi encara no han pogut sumar més que un punt de 12 possibles. Ochieng i Yangel van castigar les errades defensives dels franjaverds en la primera part. L'Elx empatà en el segon temps amb els gols de Lemar i Ferniño, però en el minut 90 Sucic marca el definitiu 2-3. Passem ara al Mundial de Bàsquet d'Alemanya, perquè la selecció espanyola ja està en quarts de final. Les de Miguel Méndez estaven obligades a guanyar al Japó i van fer els deures. Victòria per 59-79 i, a més, primera de grup, cosa que es permet passar a quarts directament. La valenciana Aguafam i Illana Martín van ser les millors del combinat espanyol. El rival de quarts de final encara no se sap, però serà una d'estes 3 seleccions, Austràlia, Itàlia o la Xina. La jugadora del València Bàsquet, Raquel Carrera, i el tècnic Miguel Méndez es mostren encantats de disposar de 2 dies lliures per a preparar el duel.
9: Hemos sufrido suficiente durante todo el partido, así que ahora contentas con lo que queda, contentas con estos 2 días libres que vamos a tener para descansar el cuerpo para de cara a cuartos, así que nada, muy felices por el resultado.
10: Yo creo que han hecho muy buen partido todas las jugadoras, las que han tenido un buen día han estado, bueno, un nivel súper, y las que han tenido un día normal han sumado. Bueno, yo creo que enfocarnos en lo nuestro parece lo más inteligente.
6: I no deixem l'esport de la cistella, perquè el València Bàsquet ha jugat avui el primer partit de pretemporada. Ha sigut a Benicarló i contra el Casa de Mont Saragossa. Els de Xavi Albert han superat l'equip aragonès per 88-81 amb una actuació destacada de 2 dels nous fitxatges, Armoni Brooks i TJ Shorts.
2: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
3: Set i 12, com vos diem, les altes temperatures tornen a posar sobre la taula el debat de la climatització dels centres educatius. La conselleria manté actiu el pla d'infraestructures, però la realitat és que el canvi climàtic obliga a accelerar unes reformes urgents perquè l'alumnat no patisca l'esgotament tèrmic a les aules. Això sabem molt bé, mira, Compromís, que presumís d'estar sempre al costat del poble, però també de l'aire condicionat. Ja sabem que la lluita sindical i la política municipal són tasques dures que fan suar de valent. Per això, la portaveu de Compromís, Almusafes, i la directora del Almasaf, Amparo Medina, com es denunciava estos dies, decidí aplicar allò de la caritat ben entesa comença per un mateix. Mentre mig poble es mobilitzava i demanava a crits la climatització de les aules perquè els xiquets no es convertiren en pollets rostits durant els mesos més calents, la benvolguda líder ecoprogressista va tenir una visió estratègica impecable, començant a instal·lar el primer aparell d'aire condicionat al seu propi despatx directiu. Això és un sacrifici digne d'admirar. Algú havia de testar la potència del frigorífic, comprovar si el comandament a distància funcionava correctament i assegurar-se des de la comoditat d'aixòs 22 graus estables que la subvenció de la Generalitat per a combatre l'onada de calor s'estava gestionant amb el rigor que la comunitat educativa mereix. El conseller portaveu del govern valencià, Miguel Parrachina, no donava crèdit a l'assumpte.
11: No és possible que la prioritat educativa de Compromís sea acondicionar los despachos de Compromís. 1.600 colegios valencianos han recibido entre 5.000 y 25.000 euros en una primera actuación de 16 millones de euros de climatización en favor de los alumnos y de los profesores. Es curioso que la directora del centro de Almusafes, portavoz del partido de Compromís en el ayuntamiento de Almusafes, lo primero que haya hecho con esos recursos es acondicionarse su propio despacho, Compromís, cuando hace 3 años dirigía esta misma consellería, solo pensaba en ellos mismos. Le pedimos ahora que abandone esa práctica habitual y que se centre en las necesidades de los alumnos y de los profesores.
2: 660 78 39 80.
3: Més cosetes, mirem cap al sud de nou perquè els presidents autonòmics del Partit Popular que acudien ahir dilluns a fer costat a l'homòleg de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una conferència a Madrid, s'han mostrat contraris al repartiment de menors migrants que estan a la ciutat autònoma per la resta de la península ibèrica, perquè, entre altres arguments, això legitimaria la invasió ocorreguda a finals de juliol i suposa repartir el problema.
12: Una vuelta a la normalidad que creo solamente tiene un camino y es el retorno a su país de origen de todos los que entraron masivamente los días 30 y 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. No hay otra salida. Porque si hubiera otra salida, significaría que estaríamos tratando o estaríamos o no estaríamos evitando el que el día de mañana se vuelva a repetir, no con 80.000, con 100.000, con 200.000, con 300.000.
3: Vives també agraïa a tots el suport rebut el 2 d'este mes en les manifestacions massives convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en la que gran part del país es va mobilitzar a favor dels ceutis i en contra de la situació que estan vivint ja fa ara 40 dies.
12: La fortaleza nos la da esta gran nación que se llama España. Ha sido sorprendente, emocionante comprobar los millones de españoles que en todos los rincones de España salían para decir estamos con Ceuta. Esta no es una cuestión de ser de izquierda o ser de derechas. Esta es una cuestión de estar con la integridad de España y con su soberanía nacional o de no estar. Esta es una cuestión de defender la piedra angular de nuestra Constitución. España, patria común e indivisible de todos los españoles. La piedra angular de nuestra democracia en paz y en libertad.
3: Un dels que parlava abans d'entrar a la sala on tenia lloc l'acte organitzat per Nova Economia Forum era el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, qui opina que no es pot solucionar el problema generant ni un altre paral·lel en altres comunitats autònomes. A les portes de l'hotel on Vives feia un discurs, Llorca també criticava, com la resta dels barons del Partit Popular assistents i el mateix president ceutí, la gestió del govern espanyol durant esta crisi desencadenada el 30 i 31 de juliol arran de l'entrada massiva de més de 70.000 persones procedents del Marroc a la ciutat autònoma. D'aquesta forma afirmava que s'ha actuat tard y se ha desaprofitado el mes de agosto vital para solucionar el problema.
13: Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato, ¿no? Sobre todo lo que pensamos cualquier español es que nuestro gobierno nos defienda.
3: En la mateixa línia argumental s'expressava el murcià Fernando López Miras, que subratllava que el repartiment de menors no és la solució perquè, a parer seu, no poden legitimar una acció dirigida i teledirigida d'invasió.
14: Si Marruecos, según el gobierno de España, es un socio fiable, si tiene recursos económicos y capacidad suficiente para organizar un mundial, también deben de tener los recursos suficientes para poder tutelar a sus menores. Y los menores, donde mejor están, es cerca de sus familias.
3: Entre altres, també, finalment, el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, considerava que l'arrel del problema és la invasió, un atac a les nostres fronteres, per la qual cosa el que cal fer és eliminar com més prompte millor eixa invasió, segons Mañueco, i eixa atac, retornant tots els migrants per on han vingut. Bé, això per una banda. Per l'altra, gir frontal en la investigació sobre eixa crisi fronterera del passat mes de juliol. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha assumit formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de milers de persones a Ceuta en considerar-ho provisionalment un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya i un mètode propi de la coneguda com a guerra híbrida. El més rellevant de la resolució judicial a la qual la tenia accés realment la majoria dels mitjans de comunicació és que la magistrada apunta directament cap a Rabat. Segons recull l'auto, basat en els informes de la Policia Nacional, existeix una clara i indubtable gestió afavoridora del procés des del territori del Regne de Marroc. El text detalla que les forces de seguretat a l'Oïtes no van actuar amb simple passivitat, sinó que van mantindre una actitud de guiat actiu, indicant als migrants com superar els obstacles i per on dur a terme el creuament il·legal.
0: La jutgessa Tardón insistís que la llau humana no va ser un fet espontani o casual, sinó una operació organitzada a gran escala mitjançant una forta desinformació en les xarxes socials. Una situació que, segons el tribunal, va buscar el col·lapse del sistema del control espanyol, menyspreant, a més, la vida dels col·lectius més vulnerables, com menors i famílies senceres. Amb esta decisió, l'Audiència Nacional obri un procediment penal de gran calat polític que incomoda l'executiu central, el qual fins ara havia desvinculat oficialment les autoritats marroquines dels incidents. La investigació seguirà ara el seu curs amb una part de les diligències declarada secreta per a protegir els interessos generals de l'Estat.
3: Però si parlem de fe cega, oblideu-vos dels sants i els miracles, sobretot en un dia com avui. Parlem de Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior s'ha convertit en l'últim romàntic de la diplomàcia internacional. Perquè mentre l'Audiència Nacional, la policia i fins i tot les pedres de la tanca apunten que el Marroc va guiar de la mà els migrants en l'assalt a Ceuta, Marlaska continua ferm com una roca defensant la col·laboració exemplar de Rabat. I això no és diplomàcia, podríem dir, és amor de veritat. El més fascinant és el divorci total entre el despatx del ministre i del carrer, per no parlar del que puga pensar la ministra Robles, que des que es va desmarcar del Club Sánchez no hem sabut res d'ella. No sé si estaran preparant la seva nominació a eixir del govern. Però és que si així m'ha preguntat als ciutadans, eixes molestes enquestes que al govern li agrada mirar de reull quan no li convenen, la immensa majoria dels espanyols ho té claríssim. El responsable té nom, cognom i corona i viu al Palau de Rabat. L'opinió pública veu una invasió utilitzada com a pressió política, però Marlaska veu un soci de fiar fent un treball magnífic. Deu ser fascinant viure en així molt paral·lel, un món on veus els vídeos de la policia marroquina obrint les portes pensant, pues mira, sí que són educats estos senyors que estan facilitant el trànsit perquè ningú vagi a entropessar. Això per una banda, però per l'altra, i en el mateix tema, avui el govern desclassificarà els informes que va rebre sobre Ceuta entre l'1 de juliol i també l'1 del mes passat, d'agost.
0: El Consell de Ministres desclassificarà este dimarts tots els informes de situació i alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Intel·ligència Militar, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i altres organismes competents del govern que va rebre entre l'1 de juliol i l'1 d'agost sobre la pressió migratòria a Ceuta. Fonts governamentals resten validesa a l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Davanteres, que apunta que agents marroquins van guiar als immigrants en l'assalt a Ceuta, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no va ser informat després que la magistrada Maria Tardón de l'Audiència Nacional demanara als seus autors la màxima reserva. En la Moncloa insistixen que els documents que l'executiu farà públics proven que no va ser advertit de la magnitud de la crisi que s'aveïnava, com ja va succeir el febrer passat amb la desclassificació de documents de l'intent de col d'estat del 23F. La documentació no estarà disponible en principi fins al dimecres, fins a demà de matí, un dia després de la seva desclassificació.
3: I més coses. La causa judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero s'ha reprès este dilluns a l'Audiència Nacional, on estava citat a declarar com ha investigat l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Com ja havia fet en un escrit remès a l'instructor, l'empresari assenyalava l'exdirigent socialista i ratifica davant del jutge José Luis Calama que va assumir que el pagament de la suposada comissió de l'1% de l'ajuda pública atorgada a l'aerolínia, 530.000 euros, era per al grup Zapatero, a canvi de tasques d'acompanyament per aconseguir estos diners. Martínez Sola, expresident de Plus Ultra i soci majoritari d'esta companyia aèria, ratificava davant del magistrat l'escrit en el qual va al·ludir a la pretensió de cobrar del suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, i del mateix expresident del govern espanyol per mediar per aconseguir una injecció econòmica de l'Estat per a l'aerolínia, que finalment va rebre, ahir res, 53 milions en 2021. El mateix assenyalament va fer també l'exdirector general de la companyia, Roberto Rosell, que està citat davant del tribunal precisament 8 de març.
0: Tots dos directius que van dimitir dels càrrecs en Plus Ultra quan l'instructor Calama els va cridar a declarar han seguit la línia de defensa marcada pel presumpte testaferro de Zapatero, l'amic i l'empresari d'Elda, Julio Martínez Martínez. En una declaració de vora 2 hores i mitja, Martínez Sola ha ratificat ara punt per punt el que va anticipar a l'instructor en aquell escrit de col·laboració amb la justícia. Segons han indicat AF, fonts jurídiques, l'investigat ha respost a les preguntes del magistrat, la fiscal i el seu advocat. Estes mateixes fonts apunten que no ha explicat quines tasques concretes hauria dut a terme Zapatero, ja que no va fer un seguiment, sinó que estava enfocat enfocat en l'èxit de la gestió, per la qual el seu homònim li va demanar un 1% de l'ajuda d'aixòs 53 milions d'euros als quals ascendia ixe rescat.
3: Per cert, el compareixent ratificava en l'Audiència Nacional igualment que el 30 d'abril de 2020 va rebre una telefonada de Zapatero a través d'un número ocult que va durar 10 minuts i en la qual ell li va traslladar a l'expresident espanyol la difícil situació financera en la qual es trobava i la necessitat d'accedir a un crèdit ICO de l'aerolínia. Davant d'esta petició, i sempre segons el relat del directiu, Zapatero li va manifestar que la seva intervenció podria ajudar i que faria les gestions oportunes. Segons les mateixes fonts citades per l'agència EFE, l'expresident socialista li va traslladar també que la seva gent es posaria en contacte amb ell. I després es va posar en contacte Julio Martínez.
0: Però ahir no acaba la cosa. L'expresident de Plus Ultra sosté també que es va veure amb aleshores la vicepresidenta de Venezuela, ara presidenta, Delcy Rodríguez, en una trobada protocolària. Els va presentar Julio Martínez Martínez. Igualment, protocolària va ser la trobada que va mantindre amb el polític socialista Pedro Saura, que en aquests moments era secretari d'Estat de Transport, segons ha declarat. I ha admès també, així mateix, contactes amb qui era el director de la SEPI, José Ángel Perte Arroyo, encara que ha insistit que Plus Ultra complia els requisits per accedir al préstec finalment obtingut.
3: Amb la declaració de Julio Martínez Sola, Calama reprèn, per tant, les persecucions del cas Plus Ultra, on investiga Zapatero per liderar, presumptament, una xarxa d'influències en favor de l'aerolínia baix este nom i d'altres empreses. En paral·lel, també, recordem, manté oberta una peça separada per aclarir l'origen de les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades a l'oficina de l'exmandatari socialista que a 8 de setembre, avui, encara no sabem d'on provenen eixes joies, un alijo comparable al tresor dels tsars de Rússia. I mireu, si una cosa hem d'admetre-li a Pedro Sánchez és que té més vides que un gat en un replà de l'horta. Ahir, davant dels seus parlamentaris, el president va tornar a traure el vestit de gala. No el de governar, sinó el de punta de llança contra l'amenaça ultra. Perquè, clar, en 2026 l'apocalipsi de l'extrema dreta ja no és que estiga a les portes, és que pareix que guarda el lloc en la cua del forn. Diu el president que li queden, atenció, 4 anys més de legislatura. 4. Amb l'optimisme que el caracteritza, ell ja veu en 2030 probablement inaugurant els metaversos de la Moncloa, mentre que la resta del món es pregunta com pensa aprovar els pròxims pressupostos sense haver de prometre-li l'albufera a Esquerra Republicana o el trasllat del Micalet a Waterloo. Però la joia de la corona del seu discurs va ser la gestió de la crisi de Ceuta. Segons Sánchez, si l'Audiència Nacional està investigant l'entrada massiva o si la pressió migratòria està al límit, la culpa no és de les relacions amb el Marroc, és de tots els espanyols que han defensat la causa.
15: Por cierto, que habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será. Tras 8 años de gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro avance. Y por eso lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Bueno, por algo será. Tras 8 años de gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro

0: coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca. El mundo, por tanto, nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios. Somos la punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer y crear empleo, fortalecer el estado del bienestar y dar una respuesta justa a las transformaciones digital y ecológica. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras.
1: Pues ja ho sabeu, segons Sánchez tenim govern per a llarg. Davant de qualsevol problema, ja sigui el preu de la vivenda, els trens de Renfe amb retard o de segona mà, amb quasi un quart de segle, com els que ens ha enviat el ministre Puente, recautxutats, per cert, com va dir el conseller Martínez Mús.
2: Ara avui ens han contat que ens porten trens nous, però no és veritat, són trens recautxutats, trens refets, que passen de ser trens d'una dècada de l'any del segle XX a una altra dècada del segle XX. Però continuen sent vehicles del segle passat que no són dignes, i els del segle XXI se n'han anat a altres comunitats que han tingut preferència.
1: Siga el que siga, o les tempestes que venen ara al litoral, no patiu, respireu tranquils, que Sánchez està en la trinxera, protegim-nos de la ultradreta i el més enllà, un dia més. Això sí, si la teua hipoteca continua pujant i no pots posar gasolina, però la contenció dels que no veiem més enllà dels nostres nassos és la que és, això tot està completament garantit. Una altra coseta, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha tornat a demostrar que el mètode científic no sols aprofita per a llançar satèl·lits o seqüenciar el genoma, sinó per detectar masclisme ambiental en partícules per milió on l'ull humà comú només veu una vulgar discussió de veïnat polític. L'última proposta de la ministra de portar als tribunals és el que ella considera un atac masclista que ha obert un fascinant debat en els laboratoris de la sociologia moderna, en un monòleg que podria haver-se aplicat ella en altres moltes soltes de llengua, clar.
3: Com soc profundament feminista, igual que quan es produís algun tipus d'agressió o de comportament fora dels cànons i els valors de la societat actual, no del PSPB, de la societat actual, puede denunciar cap a fora. Lo masclista, en este cas, per part d'un president de la Diputació de València, respon amb insults, amb masclisme, no?
4: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: Pràcticament les 7 i mitja del matí d'este 8 de setembre de 2026. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. És una de les notes de la setmana. El curs escolar 2026-2027 arranca demà dimecres 9 de setembre en la nostra comunitat autònoma amb 808.688 alumnes en centres públics i concertats i un total de 83.921 docents, la qual cosa suposa 385 més que l'exercici anterior. Ho avançava d'esta forma ahir dilluns la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, durant una roda de premsa en la qual presentava les dades d'inici de curs escolar d'enguany. La consellera explica que del total d'alumnat previst enguany, 404.450 estaran en centres públics i concertats de la província de València, 305.280 a la província d'Alacant i 98.958 a Castelló.
5: Respecte al professorat enguany, es comptarà amb 83.900 docents en aules valencianes, 385 més en el del curs anterior. A més, la consellera ha al·ludit a la simplificació burocràtica a professors amb l'objectiu de llevar-los els procediments improductius i a la millora de les seues condicions. Hi ha dos en marxa, 6 dies de lliure disposició retribuïts i el dret a la desconnexió digital fora de l'horari laboral. Així mateix, els docents cobraran este mes de setembre, ha recordat la consellera, 75 euros més, mentre que al gener anotaran un altre augment de 75 euros addicionals i al mes de gener de 2028 altres 50 euros fins a completar el total de 200 euros més al mes. Es tracta de la major pujada des de 2007.
6: Per a continuar la pressió, el que al final demanem és més presència del valencià en l'ensenyament perquè és la llengua minoritzada.
7: Implica arraconar el castellà i deixar-lo a la mínima expressió. Un tema impossible i, a més, fora de llei.
8: Sí que la immensa majoria de los casos están satisfechos con esta subida porque es la primera desde el año 2007.
1: Com us diem, és un dels punts d'actualitat de la setmana. Demà comença l'escola i l'alumnat es prepara per a tornar a les aules després de setmanes sense horaris ni obligacions. N'hi ha qui els esperen amb ganes i esperen ixe primer dia de classe, sobretot per a rebrotar i trobar els amics, mentre que altres prefereixen allargar pues una mica més les vacances.
9: Sí, tengo ganas de ver a mis amigos.
10: Estoy nervioso.
11: Es que voy a aprender mucho. Quiero comenzar ya y hacer nuevas amistades.
12: No tinc ganes, porque no quiero hacer deberes.
5: Per als xiquets i xiquetes que tenen ganes de tornar, un dels principals al·licients

0: és retrobar precisament les amistats. També les famílies destaquen que l'escola és un espai on l'alumnat gaudix i socialitza. L'inici del curs també suposa un canvi per als iaios i les iaies que durant vacances han cuidat dels seus nets. Alguns reconeixen que la tornada a l'escola els permet recuperar part de la rutina, encara que també destaquen la responsabilitat que implica cuidar-los i seguir les pautes marcades per les famílies.
1: Encara estic en el cole, ver a mis amigos, jugar con ellos.
2: Ellos extrañan ahí estar con los amigos y la pasan lindo en el cole también.
3: Por lo menos te quita un poco de la rutina de tenerlos.
4: Hay que cuidarlos, educarlos y hacer más o menos las normas que los padres nos dicen.
0: Els experts recomanen preparar este canvi en temps i procurar que la tornada a les aules siga un moment positiu, tant per als xiquets com per a les famílies. Andrea Ollero, responsable d'educació del Col·legi de Psicologia, considera important que l'inici del curs siga un moment amable i motivador i que els menuts perceben que estan bé a l'escola.
5: I és important que sigui un moment amable, motivador i il·lusionant per als xiquets i també per les famílies, que sàpiguen que estan en les escoles, que estan bé. És molt important ajudar-los a que estructuren també el temps, acostumar-nos un poquet, a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. Tenen el seu material, és un material que ells han valorat, han triat. Els pares estan ben informats de per on entren, per quina no entren, quin és l'horari. O sigui, que no fa falta que setembre siga tot a tope. No, poquet a poquet. Tindre temps d'expressar el que senten. Mira, mira el que m'ha passat, ui, quin mestre m'ha tocat.
0: Una de les claus és començar a recuperar abans els horaris habituals, adaptar progressivament les hores de son i estructurar de nou el temps d'ajuda a l'alumnat a assumir el canvi després de l'estiu. També és moment de preparar el material escolar i revisar amb els xiquets qüestions pràctiques com els horaris, les entrades i les eixides del centre. Implicar-los en estos preparatius pot també facilitar eixa transició. Els psicòlegs també recomanen que la recuperació de les rutines siga gradual. No cal que al setembre ja estem al màxim des del primer dia, sinó que l'adaptació es pot fer poc a poc. En aquest sentit, és important donar espai als xiquets perquè expliquen com viuen els primers dies, quines mestres tenen, a qui han conegut o com s'han sentit en tornar a classe. Entre motxilles, llibres i nous horaris, les famílies afronten així els últims dies de vacances abans d'un nou curs escolar.
6: Però hi ha un però. La tradicional tornada a l'escola ha adquirit enguany un caràcter verdaderament exclusiu a Ceuta. Oblideu-vos de les clàssiques preocupacions pel preu dels llibres de text, l'uniforme o la motxilla de rodes. Les famílies ceutines han inaugurat el curs debatent si la llista de material escolar de primària hauria d'incloure, per si de cas, un giletón antibales homologat o un mapa de rutes d'evacuació ràpida. Davant de l'inici de les classes, desenes de pares han decidit que la millor activitat extraescolar per a setembre podria ser l'absentisme preventiu. La proposta de les administracions de convertir els accessos a les escoles en una rèplica de la cimera de la OTAN, amb desplegaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Seguretat Privada vigilant els patis, no acaba de convèncer d'uns pares que s'obstinen en l'excentricitat de que els seus fills vagin a l'escola a aprendre la taula de multiplicar i no a familiaritzar-se amb les tàctiques de contenció urbana.
7: Están agobiados, no pueden salir, los parques están llenos, la playa, ¿dónde vamos a ir? ¿Tú te puedes creer que un niño de 5 años te diga, mamá, quiero ir al parque? ¿Cómo tú le vas a explicar a un niño que no puedes llevarlo al parque? Nuestros hijos no van a ir al colegio, lo digo bien claro, nuestros hijos no van al colegio. Necesitamos una solución ya.
8: No sé lo que haré. Todavía no lo tengo decidido. Una empieza el viernes, pero la otra empieza mañana y porque yo la dejo a las 8:15 allí, yo me voy a trabajar. Y ahora ahí se queda sola.
0: Mentre el Ministeri insistís a traslladar missatges de tranquil·litat absoluta, els grups de WhatsApp de les famílies treuen fum organitzant torns de vigilància veïnal o barallant directament l'educació a distància al saló de casa. Al cap i a la fi, tot és qüestió de perspectiva pedagògica si l'objectiu del nou currículum escolar era preparar els menors per als entorns hostils i desafiadors del futur. Els xiquets de Ceuta començaran el setembre amb un claríssim avantatge acadèmic.
6: A les 7:35, donant una ullada també a les qüestions que afecten a la nostra comunitat autònoma, parlem de la Universitat Jaume I de Castelló, que ha iniciat avui el curs acadèmic 2026-2027 amb la incorporació de 2.679 estudiants de primer curs. En total, més de 11.600 estudiants que comencen les classes en els 40 estudis de grau que ofereix la UGI.
0: El nou curs presenta novetats en l'oferta acadèmica amb la posada en marxa de dos dobles graus, el doble grau en disseny i desenvolupament de videojocs i comunicació audiovisual i el doble grau en comunicació audiovisual audiovisual i humanitats. A més, este curs s'estrenen 9 plans d'estudi en 13 graus. Una altra de les novetats acadèmiques és el programa acadèmic de recorregut successiu internacional en enginyeria industrial, que permet obtindre simultàniament les titulacions del grau d'enginyeria en tecnologies industrials i el màster en enginyeria industrial per la Universitat Jaume I, així com el títol d'enginyeria de la Universitat INSA de França.
6: Vos avançàvem fa uns minuts, els morts en accidents de trànsit augmenten un 92% aquest estiu a la nostra comunitat autònoma. La sinistralitat amb defuncions puja en el conjunt d'Espanya, 4 víctimes mortals de mitjana diària.
0: Entre els mesos de juliol i agost s'han disparat les víctimes mortals en les carreteres valencianes respecte a 2025. De 13 defuncions ha passat a 25. Això suposa un increment de vora el 92,3%, molt per damunt de l'augment dels desplaçaments. Així es desprèn del balanç provisional de l'operatiu d'estiu presentat ahir pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de trànsit, Pere Navarro. Per tipus de via, les carreteres convencionals tornen a concentrar la major part de les víctimes, 14 de les 23. Les altres 9 s'han registrat en autopistes i autovies. Quant al tipus de vehicle, turismes i motocicletes concentren bona part de les víctimes. 9 persones han mort en turismes i 8 en motocicletes. En l'àmbit estatal també s'ha incrementat el nombre de víctimes mortals en carretera respecte a 2025, però només en 10 defuncions, passant de 230 a 240, un 4% més. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
9: Cada dia d'este verano casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
6: I un 13% més cara, així està la vivenda a la nostra comunitat autònoma, on els preus continuen disparats i per damunt de la mitjana espanyola.
0: 45 trimestres sense parar i, a més, els últims 6, l'últim any i mig, per damunt del 12%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. La clau és que hi ha molta més demanda que l'oferta. Felipe Sánchez és professor de finances de DEM.
10: Que pràcticament han pujat quasi un 100% del preu de la vivenda en la comunitat valenciana en aquests 12 anys últims. El que passa és que pujades vertiginoses de 10%, 12%, 13% per trimestre, això és insostenible i en algun moment pot parar. Com serà aquesta parada? Serà una eixida suau o serà una esclafita separada del mercat? No se sap.
6: Anem a donar una ulleta ara a aquestes hores, pràcticament les 7:40, algunes de les portades dels diaris, tan autonòmics com nacionals. Abril, què tal, com estàs? Bon dia.
11: Què tal, Sergi? Bon dia. Comencem pels diaris en àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que Educació promet 5.000 places docents abans de l'inici de curs. Les Províncies titula que el valencianisme entra en pànic després de la derrota davant el Barça. I també destaca que el Museu de la Ciutat de València li fa lloc a Sorolla. El diari Informació d'Alacant escriu llums de Nadal en plena canícula. I el periòdic Mediterrani de Castelló destaca que el curs obri amb més alumnes, més professors i menys ràtios. Pel que fa als diaris en clau nacional, en El País llegim que la jutgessa assenyala el Marroc per l'entrada massiva a Ceuta, i El Mundo porta en la seva portada que Sánchez posa en guàrdia el Partit Socialista davant un avançament electoral.
12: Matí directe.
6: Si ahir parlàvem de SEAT, avui l'actualitat econòmica passa precisament per la seva propietària, Volkswagen.
11: Efectivament, eixe pla de reajustament aprovat la setmana passada per la companyia alemanya arriba en un moment crític per al grup. Continua sent l'empresa automòbil que més factura, però el seu gran rival, que és Toyota, guanya 5 vegades més. En el primer semestre de l'any, el fabricant alemany va registrar unes vendes per valor de 158.102 milions d'euros, pràcticament en línia, apenes un 0,2% menys, de la xifra que va aconseguir en el mateix període de l'any passat. No obstant, els beneficis de Volkswagen estan molt lluny del lideratge. Així, qui encapçala la llista és la japonesa Toyota. La companyia nipona va guanyar entre gener i juny, període que correspon a l'últim trimestre de l'exercici fiscal nipó anterior i al primer del present, un 52,3% més, per damunt dels 12.600 milions d'euros al canvi actual en euros. En eixe període, Volkswagen va aconseguir només un benefici de 2.574 milions.
6: Que no és res, menuda quantitat.
12: Matí directe, a Punt Ràdio.
6: María José Collada s'encarrega tècnicament de la realització d'este programa que ens porta fins les 12 del migdia. Anem a donar també una ullada a l'àmbit internacional. precisament començant per eixa clara victòria de la ultradretra Saxònia-Anhalt, que posa en entredit el govern conservador alemany, i a la CDU, que encapçala. David González, bon dia.
13: Bon dia, sí. La pressió està ara sobre el canceller alemany Friedrich Merz i el seu govern. Ha augmentat esta pressió després de l'acaparadora victòria de l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya el passat diumenge a l'estat federal oriental de Saxònia-Anhalt, que ha consternat els partits de la coalició conservadora.
14: Natürlich befasst.
13: Merz assegurava que no esperaven estos resultats i va agregar que no es pot senzillament passar pàgina i tornar a l'ordre del dia quan tants electors van votar per un partit que, segons ell, qüestiona de manera fonamental les institucions democràtiques i les regles del joc al país. Alternativa per Alemanya va guanyar amb un 43,8% dels vots enfront del 17,2% de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU de Merz, el 9,3% del Partit Socialdemòcrata, el 8,9% dels Verds, el 8,6% de l'Esquerra i el 5,3% de l'Esquerra Aliança Sara Wagenknecht. Quan Merz va assumir fa 4 anys la presidència del CDU, es va fixar com a objectiu reduir la meitat el cabal electoral d'Alternativa per Alemanya, i ara a Saxònia-Anhalt, tanmateix, l'ultradreta ha duplicat el seu resultat respecte a les eleccions del 21, mentre que la CDU s'ha reduït a la meitat.
6: S'obre un panorama molt interessant en Alemanya en estos moments. Per una altra part, Sèrbia soterra en una cerimònia amb honors militars el genocida Mladic, el carnisser dels Balcans.
13: Sèrbia ha soterrat a este criminal de guerra amb honors militars i amb la presència de diversos ministres, com el general de l'exèrcit serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a Bòsnia-Herzegovina, enmig de la condemna internacional per l'exaltació de la seva figura. L'anomenat carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost als 83 anys en un hospital penitenciari de La Haia, on complia cadena perpètua. Va estar 16 anys pròfug fins a la seva detenció l'any 2011 a Sèrbia. 4 anys després, el Tribunal Penal Internacional de l'ex-Iugoslàvia el va condemnar per càrrecs que incluïen el setge de Sarajevo i el genocidi de Srebrenica, on les seves tropes van assassinar 8.000 homes musulmans. 3 dècades després d'aquella matança, part de la societat i la classe política sèrbia el continua considerant un heroi.
6: I més coses. També donem una ullaeta al calendari, ho farem en un moment.
12: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
13: Mirem el calendari, perquè este dimarts 8 de setembre és una jornada molt assenyalada així al nostre territori. Un total de 38 municipis de tota la Comunitat Valenciana viuen avui un dia festiu, una data que per a milers de veïns i veïnes es tradueix en un agraït pont laboral a les portes de la tardor. Però què és festa avui per què és festa avui en tantes localitats valencianes? La resposta la trobem en la tradició i de manera molt generalitzada, en les celebracions religioses en honor a la Mare de Déu de la Salut o les diferents advocacions marianes locals. El cas més emblemàtic el trobem a Algemesí, a la Ribera Alta. Avui és el dia gran de les seues festes, declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de l'UNESCO, una celebració única, on la música dels tabals i dolçaines acompanya les muixerangues i els balls tradicionals, com els tornejans o els bastonets, que omplen els carrers de devoció i de cultura viva. Però la festa es reparteix de nord a sud de la comunitat. Localitats com Alaquàs, Xirivella, Sueca, Catarroja o El Puig també s'aturen avui per a celebrar els seus dies canònics. Una festivitat que, recordem, té un impacte directe en el dia a dia, ja que gran part del teixit comercial d'aquestes localitats estarà tancat durant tota la jornada.
12: Matí directe, A Punt Ràdio.
6: També obrim la nostra finestra al passat per a repassar les efemèrides més destacades que van succeir un 8 de setembre. Prepareu-vos, perquè avui venim carregats de grans fets al món, a Espanya i a la nostra terra. Viatgem en el temps. Marina Perelló, bon dia.
15: Bon dia. Comencem el nostre viatge internacional en l'edat mitjana. L'any 1157 naixia una llegenda, Ricard I d'Anglaterra, més conegut com a Ricard Cordileo. Segles després, en 1636, es fundava el Harvard College, la institució d'ensenyament superior més antiga dels Estats Units. Però el 8 de setembre també té capítols foscos. En 1941, l'exèrcit nazi iniciava el terrible setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial, un bloqueig de vora 900 dies. I en la política moderna, en 1974, el president Gerald Ford concedia l'indult incondicional a Richard Nixon pel famós escàndol Watergate. A Espanya, esta data està lligada a les grans gestes marítimes. En 1522, l'expedició de Juan Sebastián Elcano arribava a Sanlúcar de Barrameda, completant la primera volta al món de la història a bord de la nau Victòria. I si parlem d'enginy, En 1888, Isaac Peral votava a Cádiz el seu submarí elèctric, una revolució militar. A més, en el món de la política, en 1873, el cèlebre orador Emilio Castelar assumia la presidència de la Primera República Espanyola i en 1925 s'iniciava el desembarcament d'Alhucemas, clau en la Guerra del Rif. Curiosament, ara que està tan de plena actualitat, el conflicte marroquí amb l'ocupació de Ceuta. I mirem ara cap a la Comunitat Valenciana, on la història i la cultura bateguen amb una força increïble un dia com avui. Ens situem en 1276. Després de la mort de Jaume I, el seu fill Pere III el Gran és proclamat rei d'Aragó i de València durant els nostres furs. En 1610 es tancava una pàgina dramàtica amb els últims embarcaments de la població morisca des dels ports de Dénia i Alacant. I en 1947 el món de l'espectacle patia un colp en declarar-se un gran incendi al Teatre Principal de València, que va obligar a tancar-lo durant anys per la seva reconstrucció. La cultura també viatja en el temps un 8 de setembre. Vull recordem que en l'any 1862 naixia a València el genial escultor Mariano Benlliure, un dels grans mestres de la imatge i el volum de la nostra història. I també que en 1924, a Burjassot, naixia el gran Vicent Andrés Estellés, un dels poetes valencians més universals de tots els temps.

0: I en un salt cap a la cultura pop més universal, tal dia com avui de 1966, la televisió nord-americana emetia el primer episodi de Star Trek. Començava així un fenomen de la ciència-ficció que canviaria per davall el rumb de les sèries de l'espai. Dos aniversaris ben diferents, però units en la història del nostre calendari cultural.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Set i 49, primer va ser la imatge, després la firma i alguns gestos, i ara els actors i actrius de doblatge comencen a registrar també la seva veu davant dels avanços en intel·ligència artificial.
3: Així és, des del col·lectiu de dobladors volen evitar possibles suplantacions amb la intel·ligència artificial. Els actors de doblatge italians són els que porten l'iniciativa i alguns ja han acudit a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, la UIPO, que té la seva seu en Alacant. El primer ha sigut Luca Ward, doblador habitual de Pierce Brosnan, l'U de Chu va rebre el vistiplau per aplicar drets de propietat intel·lectual sobre la seva veu. Després, en agost, ho va aconseguir també l'altre actor italià, Massimo Corvo, la veu habitual de Sylvester Stallone. Tots dos segueixen els passos de Taylor Swift, la primera cantant famosa a fer el pas. A l'abril va tramitar el registre de la seva veu davant de l'Oficina de Patents i Marques dels Estats Units. Així, a casa nostra, Espanya, des del Sindicat d'Actors de Doblatge diuen que encara no hi ha cap iniciativa en este sentit, en bona part per la clàusula IA de la Plataforma d'Associacions i Sindicats d'Artistes de Veu d'Espanya, una victòria de l'associacionisme en el sector. Ho explica Chema Bazán, de Lucentum Studios.
4: Porque ya existe un artículo que tiene ya un par de años en funcionamiento en la cláusula PASABE, donde se especifica que para cualquier trabajo que se haga de doblaje, pues no se puede utilizar la voz para, ni para entrenar inteligencia artificial.
3: Esta clàusula, que s'ha d'incloure en totes les sessions de drets en doblatge de l'1 de gener de 2024, prohibix reutilitzar les veus per a entrenar motors d'intel·ligència artificial, per a que ningú no pugui reproduir-los la veu per a doblar pel·lícules o per a fer anuncis.
2: És una iniciativa prou interessant. Bé, més coses. El València Design Fest continua el llegat de la capitalitat mundial del disseny amb més de 60 activitats en 30 seus diferents.
3: Sí, la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana va presentar ahir dilluns la quarta edició d'este festival, que es celebra del 10 de setembre al 15 d'octubre. És un certamen que conviurà amb altres cites relacionades amb el disseny, com la Fira Habitat de València, la cita dedicada a la vivenda, Obert València, el festival que obre de pam a pam les galeries de la ciutat, i el 60 aniversari de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de l'Universitat Politècnica de València, de l'UPB. En la presentació de la nova edició han participat tant el president de la Fundació de Disseny de la Comunitat Valenciana, Vicent Martínez, i la regidora de Turisme, Innovació i Inversions de València i presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet. El festival és una de les expressions més visibles del nostre compromís per aconseguir que el disseny continuï tenint presència en la vida cultural, econòmica i social de la ciutat i de la comunitat, segons assenyala Vicent Martínez.
2: I en les nostres notes culturals, avui girem la mirada cap al coll per a recordar un dels seus fills més il·lustres. El 8 de setembre de 2019 ens deixava Camilo Blanes Cortés, conegut universalment com Camilo VI. El text de la seva pèrdua va commoure el món de la música, deixant un buit immens en la balada romàntica en castellà. Tanmateix, la seva veu i el seu llegat continuen més vius que mai. Un Camilo VI que tenia enginy i eixides per a tot.
5: A mi me achacan todas las enfermedades que muchos otros, desgraciadamente, va y las padecen. No sé, han encontrado en mí una diana y ¡ras! Y me quieren dar en el centro. Pero justamente es que yo lo quisiera aclarar, bueno, pero es que da igual que lo aclare hoy, no con ustedes, no con ustedes, no con el mundo entero. La próxima enfermedad que salga nueva, a mí.
2: Només recordar que precisament este mateix estiu, de fet el passat 11 de juny, el COI va complir el desig de l'artista inaugurant oficialment el nou Museu Camilo VI, un espai cultural de 300 metres quadrats on els fans poden recórrer la seva trajectòria a través d'objectes personals, vestuaris mítics i material inèdit de produccions com Jesucristo Superstar. Quantes coses han passat un 8 de setembre? Històries que ens ajuden a entendre d'on venim. Nosaltres continuem així, amb tots vosaltres, i ho fem en la sintonia de Punt Ràdio.
6: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
1: A punt ràdio. El Baix Segura, 100.5.
2: En no res arribarem a les 8 del matí, refrescarem tota la informació que ens oferiran els nostres companys de servicis informatius, però per contar-vos una última cosa, demà celebra el Dia de l'Agricultura. Els agricultors estan en un moment especialment delicat i si mirem cap al sector arrosser, més encara, si no que mos ho conte Javier Matoses. Javier, què tal? Bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com podeu afrontar els arrossers una campanya en el que els primers preus oferits estan per davall dels costos de producció? Això mos contaves tu ahir, ja si ho veieu vindre.
10: No, això és la situació, una de les situacions més complicades que ha viscut el sector arrosser en la història moderna. No només per la plaga de cucat, que ahir mateix jo vaig estar segant i vaig traure una mitja de 360 quilos per fanicaix, és a dir, això és una merma del 50% d'una collita normal. No tots els camps estan així afectats, des de luego, però això que ha dit el conseller en declaracions públiques, dient que l'afectació és d'un 2,3% d'esta plaga del cucat i que en els pitjors casos d'un 15%, pues des de luego això no és correcte. De fet, és mentira, directament, i la prova la tinc jo quan vaig collir ahir un dels camps més afectats que tenia i vaig trobar-me, pues, ixe 50% de merma en la producció, però clar, això si fos un any relativament normal en quant a preu, pues tindries pues lo que en l'agricultura pues pot ser una realitat, és a dir, que estem davant de les inclemències meteorològic, de canvi climàtic, de plagues, que després, això és en el que lluitem, clar, habitualment. El preu, des de luego, que s'està parlant en el Delta de l'Ebre, en València no hi ha un preu oficial, però el que s'està parlant seria treballar 20 cèntims per davall dels costos. És a dir, que ens costaria diners als llauradors fer enguany el cultiu d'arròs.
2: I volia preguntar-te quines mesures, per tant, hauria d'adoptar la Generalitat per evitar l'abandonament dels arrossars i garantir, per tant, la continuïtat del cultiu a l'Albufera i a la Marjal de Pego Oliva, per exemple.
10: Pues sí, perquè, com dius, no només és el sector arrosser, el sector productiu de l'arròs, és l'Albufera de València, perquè si se comencen a abandonar els camps per aquesta irrentabilitat que està tinguent l'arròs, això ho patirà l'Albufera directament, perquè l'arròs és un filtre verd de l'aulla i si els camps estan abandonats serien plagues, acerbs, rates, mosquits i aulles negres que anirà a l'Albufera. Vull dir que no només és el sector arrosser, sinó que està en xoc la continuïtat del parc natural de l'Albufera. I el que pot fer la conselleria, pues, han dit que van a fer un grup d'investigació que me pareix molt bé que se faci aquesta investigació, però el que tindria que fer la conselleria és, una, donar una avaluació real de lo que està ocorrint respecte a la plaga del cucat, no les xifres que han dit, que estan absolutament per baix de la realitat que estem trobant-nos, i després el que hauria de fer és fer un fons de compensació per a aquestes pèrdues tan grans que anem a tindre siguin compensades per part de la Generalitat o de la Conselleria d'Agricultura, perquè aquesta plaga, recordem que la responsabilitat del tractament de la plaga del cucat depèn de la Conselleria, que fa uns anys va ficar en marxa el sistema de les varetes, que era un sistema innovador i que ara està funcionant prou bé, però que enguany, jo no sé, no sabem encara el motiu, però no ha funcionat. Entonces, la conselleria hauria de fer-hi fons de compensació per a llobrar els valencians.
2: Javier, en queden només dos minuts, però vull preguntar-te. Ahir la conselleria va anunciar que crearà un grup d'experts per estudiar què passa enguany amb aquesta plaga del cucat. El Forcat, amb Sílvia Soria, ho va anunciar. Vosaltres que coneixeu el terreny, sabeu millor que ningú on pot estar el problema de l'augment desproporcionat d'esta plaga, clar.
10: Déjame, ahí es que n'hi ha molts factors. Des de luego, el sistema de varetes que s'ha col·locat, ahí poden n'hi haure prou alguns errors, com el número de varetes que s'han ficat, que com dius és de confusió sexual, és a dir, el que fa és que l'insecte, quan està en l'època de reproducció, pues, se fa aquesta confusió que no troba la femella i se paralitza la propagació de la plaga, però poden ser el número de varetes que s'han ficat, que aquestes varetes no funcionen enguany, la ubicació on s'han ficat en molts casos no és la correcta, s'han ficat perimetralment i en molts campos no n'hi havia, o l'espai en què tenia que haver-se ficat no estava, la calor pues, pot també inferir en que la plaga hagi començat la reproducció abans, és a dir, nosaltres, jo des de luego no soc tècnic agrícola i no ho puc especificar, però des de luego el que sí que tinc clar és que quan ahir vas portar l'arròs al molí, la pèrdua era d'un 50%, això sí que ho puc garantir.
2: És una de les coses en les que s'heu quedat. Per tant, són més que necessaris els canvis que reclameu en el sector per a competir en condicions justes, en 30 segons.
10: Sí, des de luego el que està clar és que o parem les importacions d'arròs de fora o el sector arrosser valencià i espanyol està completament mort, perquè és impossible competir en arròs que ve de fora en preus que estan absolutament per baix dels costos que tenim els llauradors valencians.
2: Javier Matoses, moltes gràcies. Que vagi bé dins del possible. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Ja sabeu que ara el sector
10: gràcies. No
2: està desemparat des d'esta casa perquè Sílvia Soria s'encarregarà de donar-vos tota la veu possible. Bon dia.
10: Sí, senyor, i moltes gràcies per ser altaveu.
2: Fins bon ara. Dia. Toni Cano i Òscar Pellicer en la tècnica s'encarregaran ara mateix d'apropar-vos tota l'actualitat més immediata, tota la informació refrescada. El que ha sigut és i serà notícia a partir d'ara, en este dia que ara comença. Comença, per cert, a fer-se de dia i comença a vores ja el sol, un sol que brillarà fort i donarà altes temperatures. Ara tornem.
6: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
11: Avui està previst que el Consell de Ministres desclassifique els documents del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, relacionats amb l'entrada massiva de migrants. És el pas previ a la difusió pública que es farà efectiva demà. El que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol ja està en mans de l'Audiència Nacional. La jutgessa Maria Tardón ha obert una investigació sobre l'entrada massiva de migrants en considerar que els fets podrien haver compromès greument la integritat territorial d'Espanya. Les imatges d'aquelles jornades amb l'arribada irregular de més de 72.000 persones van marcar l'inici d'una crisi sense precedents que continua oberta. El govern espanyol ha anunciat que es personarà com a part perjudicada en aquesta investigació oberta a l'Audiència Nacional. Avui comença el curs escolar a Castella-La Manxa, Catalunya, Múrcia, Cantàbria i Aragó. Així, a la Comunitat Valenciana, el curs començarà demà. A Catalunya coincidís amb una vaga del professorat en 11 punts del territori. També comença avui el curs a Ceuta, on la ministra d'Educació, Milagros Tolón, en presidirà l'obertura. La ciutat autònoma no ha recuperat la normalitat i viu amb preocupació i amb importants mesures de seguretat. El retorn a les aules desvora 13.000 alumnes després de l'arribada a la fi de juliol de desenes de milers de persones des del Marroc.
12: ¿Tú te puedes creer que un niño de 5 años te diga mamá, quiero ir al parque? ¿Cómo tú le explicas a un niño que no puedes llevarlo al parque? Nuestros hijos no van a ir al colegio. Lo digo bien claro. Nuestros hijos no van al colegio. Necesitamos una solución ya.
11: Mentrestant, a casa nostra, el ple del Consell aprova avui la pujada salarial al professorat. Ho fa un dia abans de l'inici de les classes a la Comunitat Valenciana i amb el conflicte laboral encara obert i una vaga en suspens. La pujada, cal recordar, està pactada amb els sindicats AMPE i CESIF i no va comptar amb el suport de la resta de representants del professorat. STPB, el sindicat majoritari, Comissions Obreres i UGT. Carmen Ortí és la consellera d'Educació.
13: Esta consellería tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales se van a aplicar y se van a llevar adelante.
11: de l'àmbit judicial i de presumpta corrupció, este dimarts hi ha cites importants. En el cas Plus Ultra, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero interroga l'exdirector executiu de Plus Ultra, Roberto Rosselli, que també va apuntar l'expresident del govern espanyol. I l'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats en la compra de l'empresa Inassa l'any 2001 pel canal d'Isabel II. Avui està previst que acaben les qüestions prèvies plantejades per les parts, després de les quals començaran els interrogatoris a testimonis. I el jutge Juan Carlos Peinado ha convocat esta vesprada audiència preliminar abans de dictar l'obertura de judici oral a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. Decisió del magistrat d'este mateix dilluns, apenas 24 hores abans. Ni Gómez ni la seva assessora, Cristina Álvarez, també investigada, tenen obligació d'assistir. A Ucraïna, mentrestant, la matinada es deixa una nova onada d'atacs russos contra Kiev. És la primera ofensiva russa contra la capital després de l'alto el foc de 3 dies que acordaren Putin i Zelensky, un alto el foc aplicable només a les dues capitals, a Kiev i Moscou, i només durant la visita dels mediadors americans per a rellançar el procés de pau. L'alcalde de Kiev ha confirmat els atacs i també el balanç danys en diversos edificis i un incendi en un centre educatiu. En els esports, futbol, avui el Villarreal s'estrena a la Champions League amb Íñigo Pérez a la banqueta. Eva Casany.
14: S'enfrontaran al Borussia Dortmund amb la intenció de refer-se de la mala imatge de l'any passat. Escolta'm el tècnic.
15: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
14: I en l'últim partit de la jornada es va deixar una nova derrota de l'Elx contra la Reial Societat. Els donostiarres manaren en la primera meitat amb 2 gols d'Ochieng i Ángel Herrera, però l'expulsió de John Martín en l'Equador del segon temps va permetre els franja verds entrar en el partit. Lemar i Ferniño igualaren el marcador, però en el 89 Suchik sentencia pelas de Matarazzo. I en tenis, a l'over dels Estats Units, Zverev derrota Dardieri i Goff a Jovic.
11: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat així en Apunt Ràdio. La pròxima informativa és a les 9 en punt. I deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
16: Apunt Ràdio, notícies.
17: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
19: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
16: Apunt Ràdio. El Racó d'Ademús 98.6.

0: Són les 8 i 7, ja heu escoltat com està el panorama, com està el dia en una jornada com la d'avui, en la que en Madrid, sobretot, els xiquets comencen el col·le, així ho faran demà, i bueno, l'altre aspecte més negatiu és el panorama escolar d'inici de curs que s'obri en Ceuta, on la gent directament té por que els xiquets comencen el col·le. No volen que a les entrades i eixides de centres educatius pues, tinga que haver guàrdia de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i alguns elements que pertorben el dia a dia de les criatures. Això per una banda, però per l'altra, mirem, vos dia jo abans d'arribar a les 8, que comença a eixir el sol ara, Antonio Sánchez, bon dia de nou.
1: Bon dia,
0: un sol que avui encara calfarà de valent.
1: Sí, sí, és que tenim a vista l'onja. Màximes de més de 40 graus en alguns punts en territori, això en un 8 de setembre, és que he de mirar la data perquè sobta moltíssim. Les comarques on més puja el termòmetre serà cap a la Vall d'Albaida, cap a la Ribera Alta, la Costera, si estem també a localitats més de l'interior de la Safor, si estem al Comtat, si estem en alguns punts, fins i tot de la Foia de Bunyol, del Camp de Túria, dels Serrans. Avui serà en aquestes comarques on podrien passar dels 40 graus i puntualment arribar als 42 graus, així que podria ser una jornada històrica perquè fa la calor.
0: És com tornar un poquet enrere en el temps d'altra volta en aquestes temperatures en les que no pots posar-te o llevar-te la camiseta perquè es queda pegada a la suor.
1: Mare meua. I damunt serà una jornada, això sí, amb una calor un poquet més seca, Sergi, perquè sí que tindrem el vent un poquet més aponentat. I és que tenim l'entrada d'una massa d'aire fred i el que passa és que generalment quan entren aquestes masses d'aire fred pel nord-oest, es penten un poquet les masses d'aire càlides que teníem al centre i a l'oest de la península. Al nostre territori venen de vent d'oest i això el que fa és que siguin masses encara més seques i al baixar en cotes més baixes es produeix aquest aixecament de l'aire que és el que fa que la temperatura puja. Així que, en principi, avui ja no serà tanta basca, almenys al peritoral i a l'interior. Al litoral encara tindrem basca.
0: Tu saps que el ponent d'ací mos agrada moltíssim.
1: Sí, una barbaritat. L'infern.
0: L'infern.
1: En la Comunitat Valenciana.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. No serà una ponentada com a tal, serà una cosa pareguda a la ponentada. I al litoral, que sí que veurem, serà que encara tindrem basca en general, humitat. No arribarà este vent d'oest. Amb temperatures que es quedaran al litoral entre 32 i 35 graus, però clar, amb una sensació tèrmica molt més alta. En general, en tota la Comunitat Valenciana serà una jornada molt calorosa, on no tindrem a vista l'onja, tindrem avís groc, sobretot comarques del centre i al litoral sud, però sobretot a les localitats més cap a l'interior. I ara hem de parlar del que passarà demà. Perquè avui ja tindrem, com has dit, tenim el cel assolellat.
0: Jo em parles de demà i ho veig com un món d'unicornis i multicolor. Si ve la frescor, home, és que estem desitjant-ho tots.
1: Sí, jo també. Sí, sí, sí. És que fa falta que hem patit un estiu el més càlid des que tenim registres a la Comunitat Valenciana. I ara sembla ja que tindrem la primera fuetejada, podríem dir, de la tardor, amb un front fred ben marcat que ens deixarà a partir de migdia inclús tempestes, ruixats puntuals. Començaran a entrar més cap a l'interior nord al voltant de les 10-11 del matí. Així al centre tindrem aquests ruixats a les 1-2-3 de la vesprada i ja més entrada a la vesprada cap al sud. El pas d'este front vindrà amb aquests ruixats, tempestes que poden ser fortes. Tenim a vista l'onja per pluja forta a la Marina Alta i al Comtat, també avís groc a la meitat sud pràcticament del territori per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora i també per tempestes que aniran acompanyades puntualment de ratxes molt fortes i de granís. Així que este front pot ser perillós, pot ser un poc més complicat que altres fronts al que estem acostumats a la Comunitat Valenciana, i això és perquè el front vindrà amb vent de gregal, i el vent de gregal ve del mar i ve amb molta més energia. Veurem com les temperatures, una vegada passe el front, baixaran, cauran. Demà serà ja una jornada més calorosa, o sigui, més freda, tant de matí com de vesprada, però sobretot notarem la baixada del termòmetre de vesprada i ja a últimes hores de la nit, demà dimecres. Així que la temperatura dijous serà més baixa de matí i també de vesprada, però ja dic que demà de vesprada començarem a notar i s'ha baixat el termòmetre.
0: Per l'amor de Déu, que vinga pronta. Gràcies, Antonio.
1: Gràcies.
0: Fins ara ens vegem i s'escoltem. Són les 8 i 11, pràcticament i 12. Una última ullada a les carreteres, com sempre, de la mà dels nostres companys de la DGT. Saludant a Marta Míguez. Marta, bon dia de nou.
2: Muy buenos días. En estos momentos les pedimos precaución por el incendio de un vehículo que complica la salida de Valencia por la CV35 a su paso por Paterna. Van a encontrar también dificultades en el acceso por la V31 en Sedaví y en la A7 a su paso también por Paterna en sentido Castellón. En Alicante van a encontrar tráfico lento tanto en Mercalicante como en Orgegia en ambos sentidos de la marcha.
3: Matí directe. A Punt Ràdio.
0: Independentment de que és festa, en 38 municipis de la Comunitat Valenciana que celebren avui la seva festa local, la nativitat de la Nostra Senyora en moltes localitats, on, si teniu previst anar a comprar o subministrar-los, tingueu en compte que la majoria de grans superfícies i supermercats tancaran perquè és festa, també ens enfrontem a un inici de curs un poc atípic, per moltes circumstàncies, però jo crec que n'hi hauria que mirar a banda de el que significarà a partir de demà, que donarem una ullada al, diguem, sector de l'educació, així en la nostra comunitat, on ho tenen especialment complicat, i això són els xiquets ceutís, que com vos contàvem al llarg del matí, per primera volta pràcticament, la majoria d'ells menudets, pràcticament adolescents i dels que s'incorporen a l'ESO, tenen que veure com a lo millor pues, el plantejament és que no assistiran als centres escolars en aquesta espècie d'absentisme preventiu que ha dut a les famílies a decidir de manera, com vos dic, preventiva, quizás la paraula, que els xiquets no patisquen ninguna salvetat perquè la situació està molt difícil, ho escoltàvem en alguns dels testimonis, i allò d'anar al col·le amb tranquil·litat no està contemplat. Bueno, vaig a saludar a Pilar Tamayo. Pilar, què tal?
4: Bon
0: dia.
4: Molt bon dia.
0: Tu estàs desitjant, entre altres coses, que se'n vagi a la calor, però pues si sí, tingueres crios, estigueres desitjant que se n'anaren al col·le.
4: Sí, i eso que el poniente a mi me gusta, porque seca la ropa como nada, yo que soy antisecadora, entonces luego nos atacan a los
0: com
4: demás.
0: Com va posar la secadora ara al preu que està la llum.
4: Sí, un 20% más cara que hace un año. Sí, eso hay que agradecérselo también a Pedro Sánchez, y así ya entramos en harina. Pero bueno, luego nos atacan a los periodistas y dice que no damos buenas noticias. Yo creo que hemos dado la noticia del día, que mañana ya tendremos un poco de fresco.
0: Ya estem desitjant-ho. Sobretot, anava a dir-hi, els més calorosos, suaors i peluig. Bueno, és el meu cas. No sé si és el de Salva Enguix. Què tal, Salva? Bon dia, com estàs?
5: Jo sempre he sigut molt pelut, encara ho soc, eh?
0: És que això fa molt per a la calor,
5: Que canvia el color del pèl. O sigui, amb els anys, d'un negre com el que tens tu ahí, quasi tipo actor dels anys 40...
0: Però el de la barba no, el de la barba te tinc que dir que és de pot, eh?
5: Sí?
0: Sí, sí, de la barba és de pot.
5: Ah, te tintes la barba?
0: Clar, perquè és que si no pareix un mapatge, entonces me la tintes. Sí, sí, jo no.
5: No sabia que se podia tintar la barba, en sèrio.
0: Clar, sí.
5: O sigui, ja m'explicaràs com funciona això.
0: La tàctica te la... Crec que la teva vaig explicar un poquet.
4: Si la pinta Papa Noel i Rei Melchor a mi me va, me parece que no tiene rival, Sergi. No, ja no saps.
5: Pues sàpigues que no se nota, queda bé,
0: eh? N'hi ha un cap de la casa que no fa molta gràcia que en tinte la barba. No? Em pega bronca per això, sí. Però el moño no, el cap ja tinc que dir que és el que tinc. El gos i jo, el cocker, que és ruano, tenim el mateix pèl.
5: Solen dir, a mi em passa igual, tinc una gossa, solen dir que amb els anys el gos i l'amo se mimetissen, no?
0: Comencen a aparèixer.
5: Sempre apareixen la cara.
0: Víctor Maceda, què tal, com estàs?
6: Bon dia.
0: A tu t'ha fet com sospirar allò del rebut de la llum, espera que t'han pegat bon esclafit.
6: No, a mi el que m'ha cridat l'atenció, perquè acabava d'entrar, és quan ha dit Pilar que li agrada el ponent.
4: Perquè seca clar, la ropa,
6: políticament, he dit. Entès políticament que li agradava el ponent. Perquè, vamos, entenc que el ponent no li pot agradar a ningú.
4: Però seca... Aquí, no, és que donde vivimos es muy difícil que se seque la ropa. Bueno. Entonces, las que somos marujas y defendemos el trabajo doméstico de manera transversal, por cierto, ¿eh? No solo yo, que decir vosotros también. Entonces, esas cosas nos importan, claro, si se va a secar la ropa o no. Eso de cuando tiendes con esta humedad que te hace estar pegado y no hay manera de que las sábanas, las toallas, pues no.
6: No dient allò del ponent, ni el vent, ni la gent. Això dient, pues una cosa així inapareguda. I després, respecte al tema de la barba, sí, recordem, per favor, la possibilitat efectivament de tintar-se només la barba o tintar-se només el moño, que Rajoy, per exemple, duia el moño negre i la barba blanca.
5: Ah, però després va començar a tintar-se, també, eh? De fet, ara, si el veus, la porta tintada.
6: També?
4: Ah, però no m'he fijat.
0: Home, a Rajoy li cantarà un poc més que a mi, no està en edat, no?
5: Home, però jo crec que al final, si li funciona a un, no li funciona a l'altre, no? Hi ha gent que... Bueno, el tema de l'estètica...
0: Anem a deixar el tema de les tintes, els peluquins i totes aquestes coses.
5: Oh, això no.
0: Clavarem en farina i...
4: De peluquins no hables, que també hi ha connexió con Ceuta, sí, sí.
5: Això dona per a fer una gran...
4: No lo digo por vivas, eh? Y
0: Vivas, Vivas es el otro día.
4: Porque vamos, el pelucón que se ha puesto, madre mía. No Vivas. Tome, no
0: es tome tot el que está pasando ell y les seves circumstàncies. L'altre dia fèiem la broma que no m'havia donat compte, però un dels redactors del programa ho va dir. És l'alcalde del poble de les Supernenes. Si vos fixeu, el dibuix animat és igual que Vivas, que el president ceutí.
5: No conec el...
0: No, perdonar-li. No, les Supernenes no ho heu vist mai, els dibuixos.
4: Sí,
0: ixos.
4: Però no caigo ara.
0: Pues n'hi ha un personatge que és l'alcalde de la sèrie de dibuixos i és el senyor Vivas completament.
4: El senyor Vivas està que se sale del mapa electoral, según todas las encuestas.
6: Bueno, que se salga del mapa electoral el PP en Ceuta tampoco es una novedad, ¿no? Vull dir, crec que és el que
4: bueno,
6: passa desde familiares.
4: Pero el PP también se debería hacer mirar cómo con la que está cayendo en el gobierno central el PP mantiene bueno, o que... baja su intención de voto.
6: Bueno, pero...
4: Es decir, las últimas encuestas dan que el PP ahora creo que tiene 137, las últimas encuestas le daban 133 y Vox subiría de 39 a 69. Eso también lo debería mirar el PP.
6: De tota manera, Ceuta, que sempre ha sigut un hàbitat efectivament molt procliu a la dreta, també cal veure la composició sociològica de Ceuta, no? Vull dir, és molt normal que el Partit Popular estigui ahí, però és valuós ressaltar-ho des del punt de vista de que en tot este mes, en esta crisi sense precedents que estem vivint en este estiu, el president de Ceuta efectivament no ha fet, diguem, no ha intentat cridar més que ningú, ni sobreactuar, ni...
4: Pues això, por eso a lo mejor está disparado en intención de voto, porque se ha comportado prácticamente como un ciudadano.
0: Es que en el ripio que te damunt esta persona...
6: ha mantingut molt bé la compostura.
4: Fue abuelo, no se fue de Ceuta a conocer a su nieto, que creo que había nacido en la península. Es decir, que son detalles menores. Ahora sí que creo que estaba en Bruselas hoy, ¿no?
0: Si sí,
4: no,
0: él anda directamente a demanar ayuda a Europa, claro.
4: Sí, que confío poco también en la ayuda de Europa, dicho sea de paso.
0: Inguix, ¿qué reflexiones?
5: No, es que pues estic escoltant i dic, bueno, és el primer programa que estem escoltant, Ceuta a vegada amunt la taula. Anem a veure, jo crec que al final, per el que dius tu de que a PP no li va bé en les enquestes, és a dir, és que este és el marc, este és un marc molt fotut fins i tot per les dretes democràtiques de clàssiques de tota la vida, per al PP i per a una bona vista en altres països d'Europa. Estos marcs on hi ha tanta tensió, polarització, on se trasllada una certa... on la gent té una certa percepció d'inseguretat i de desprotecció, és un marc que beneficia moltíssim més a Vox que al PP. O sigui, no és que això li fa mal al PSOE, o sigui, la gent d'ací, sí, molta gent diu, no, això al PSOE tal, sí, al PSOE li fa mal i li faria molt de mal en cas d'un combat electoral, però al PP també, o sigui, que a mi que Vox ara estigui en aquesta perspectiva electoral de 60 o més escons a les congrés, no me sorprèn. Hem vist les eleccions que ha passat a Alemanya, al Lande de Sajonia, i hem vist ahir que efectivament este marc que s'està generant, jo crec que fins i tot hi ha una certa connexió entre el Grexit de l'AFD a Sajonia amb el que ha passat en Ceuta. O sigui, jo crec que les imatges de Ceuta o la manera com s'ha polaritzat el debat en Ceuta ha afavorit que hi hagi finalment un xicotet espentó.
0: Però lo d'Alemanya encara pot resultar més escandalós, perquè per a formar govern tindria que ajuntar-se els dos extrems, l'extrem esquerre i l'extrem dret.
5: Això és una segona qüestió, perquè clar, la sociologia política de l'est d'Alemanya, jo que estic atarregat allí, és molt complicada. Pensem que són landes que han estat molts anys sota el domini soviètic, quan va estar, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va estar partida en dos, i Berlín també, i estos estats se van quedar. Entonces, en aquests estats són els estats que després de la reunificació no han aconseguit una recuperació en molts aspectes com té els landes que són, diguem-ne, de la part occidental. I ahir, bueno, pues això provoca que hi hagi formacions fins i tot d'esquerra com aquesta que tu estàs dient, que estan disposats a abstindre's a la pròxima votació per a que la FEDE tinga la presidència de Länder, que això és molt greu, perquè Länder a Alemanya és un estat federal de veritat,
0: sí,
5: on tenen una gran independència i una gran autonomia, bueno, quasi com a Espanya en algunes qüestions. Però jo el que volia dir, però el que volia dir és que el que ha passat, el que estic parlant de Ceuta, jo crec que el marc que se genera, el marc de debat polític o el marc de confrontació política que s'està produint pel cas de Ceuta, a qui beneficia, sens dubte, més és a Vox.
4: Però, Salva, tendríamos que reflexionar por qué. Es decir, hoy se cumplen 40 días del 30 de julio, que es cuando empieza a llegar, y no lo digo yo, que hasta ahora sí que lo decía yo, pero ya lo dice la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ayer en un auto ya dijo que es un acontecimiento con intencionalidad de atentar contra el Estado, que vulnera la integridad territorial. Dice la Audiencia Nacional que no hablamos de un hecho aislado ni casual ni se produjo por generación espontánea, sino que tenía la intencionalidad de colapsar la frontera, y atribuye directamente a Marruecos, la Audiencia Nacional, la capacidad de colapsar la frontera. Cuando el gobierno de España está negando esta intencionalidad política, está hablando de crisis migratoria, de crisis humanitaria, que la crisis humanitaria se produce después de la intencionalidad política, pero no hablamos de que las mafias hayan manejado entre 80 y 100.000 ceutíes para colapsar una frontera, sino que hablamos de otra cosa. Y cuando los ceutíes sienten 40 días después que el Estado español es un Estado fallido, porque lo sienten así, lo sienten cuando hoy, para volver a los colegios, tienen que incluso haber contratado seguridad privada. Los niños tienen que volver con la anormalidad, que significa que los colegios estén blindados por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es normal que la gente se sienta huérfana de protección del Estado, que lo que tiene que hacer es, primero de todo, proteger la integridad territorial. Y lo que está investigando la Audiencia Nacional y el Supremo también, que abrió ayer la investigación, es si se ha vulnerado la integridad territorial. Hoy publica el diario ABC que el número 2 de la inteligencia artificial fue el que infectó el móvil de Pedro Sánchez. Entonces, claro, la gente se pregunta que si es que la respuesta tibia del gobierno español y el hecho de que el presidente del gobierno se largue de vacaciones en plena crisis territorial obedece a algún miedo de esto que estábamos hablando de Pegasus, que hoy publica la ABC. Pues no lo sé, pero claro, es que al final uno entiende que los ceutíes se sientan abandonados y desamparados.
5: No, jo, tu has plantejat moltes coses, a veure, és que has parlat de moltes qüestions. Jo, hi ha una cosa en la que te dono la raó, és a dir, jo sí que crec que, jo ho he escrit, jo crec que l'estat espanyol, l'estat, quan jo parlo de l'estat, parlo de lo que és l'administració central en col·laboració de les administracions autonòmiques i locals. L'estat ha fallat. Com va fallar els primers dies de la Dana? O sigui, els primers dies de la Dana, així també va fallar l'estat. O sigui, no va haver, de fet, fins i tot després no va haver cap col·laboració entre el govern i la Generalitat Valenciana, la qual cosa...
4: I la gente gritava que yo ve solo el pueblo salva al pueblo,
5: sí, però
4: claro.
5: No, el pueblo no puede salvar al pueblo.
4: No, digo la gente... Entonces, ¿por qué? Porque sentia ara, que l'estat sí, havia fallat.
5: Ara, jo estic d'acord en això. Ara, també te dic una cosa. Jo també t'he dit una cosa, jo entenc que ara, jo crec que tots tenim una percepció clara de que Marroc ha jugat un paper, no sabem si per acció o omissió. Ara, jo estic convençudíssim que Rajoy, president del govern espanyol, la reacció, m'agradaria saber quina seria respecte a Marroc.
4: Però és que no és president del govern, no, Rajoy, no, Salva, no. El president del govern se llama Pedro Sánchez.
5: Jo te respecte.
4: Claro.
5: Vilar, jo t'escolte. Sí.
0: De bon matí.
5: Jo t'escolte.
0: Això que és el primer, eh?
5: No, per què dic això? Perquè jo entenc que una cosa és la percepció real d'uns fets i una altra cosa és la diplomàcia internacional.
6: Exacte.
5: I la diplomàcia internacional, jo he estat molts anys a Brussel·les treballant i te n'adones que hi ha qüestions que sempre són molt complicades de gestionar, no? Perquè al final, quan tu eres president d'un govern i tant Marroc, per acció o omissió, ha provocat que entrin 80.000 persones a Ceuta, això vol dir que pot tornar a fer-ho. Clar, això és complicat, perquè de fet ja va passar a Ceuta l'any 2021, no estem parlant, i a Canàries, i a Melilla passa constantment. Per tant,
0: podríem dir que és un fet prou recurrent.
5: Clar, i a més, és complicat, perquè és un estat en el que has de tenir una relació cordial i no intentar entrar molt a males, perquè segurament molt a males tu estàs més a perdre, entre altres coses, perquè Marroc està aliat en Estats Units, en Israel, etc. Però, clar, jo, per això t'he dit que jo entenc, o sigui, vull dir que jo tinc una certa comprensió cap a l'actitud del govern, encara que no m'agrada, però entenc que quan estàs en aquest paper és molt complicat de gestionar.
4: I ves normal que presenti el govern se largue de vacaciones en plena crisis territorial.
5: Jo no digues coses que jo no he dit. A mi em sembla lamentable que el president del govern estigui de vacances un mes. Escolta, anem a veure. A mi, quan jo vaig escoltar el president del govern que en la SER va dir, tengo derecho a vacaciones, no, i jo, però jo estic convençut que jo en el meu diari, en La Vanguardia, demà hi ha una dana a València, jo estic al Perelló, i jo trenqui les vacances, a mi que ajuda.
0: Home, això és el que anava a dir-te. Sí. Han hagut incendis, hi ha hagut episodis...
4: I tu responsabilitat no és comparable a la del president d'un govern.
5: En València, Pilar Bernabé, no tinc vacances. Mm. Pilar Bernabé s'ha atacat tots els incendis.
4: Con los incendios,
5: que
4: claro.
5: Jo vaig parlar ayer en ella i, efectivament, no tinc cap dia de vacances. I té dos xiquets, i té marit, i tal. És a dir, a mi em sembla... que no és estèticament, com a mínim estèticament, és ja, és lamentable.
0: Bueno, com la resta de consellers del RAM i el propi president autonòmic.
5: Claro, però jo no estic parlant d'això, jo estic parlant, és clar, tu no vull mesclar el tema, jo vull parlar primer de lo que és la diplomàcia internacional. I Espanya té un problema amb Marroc, ja el va tindre en Franco, no ens oblidem, és que tot això té història, o sigui, la marxa...
0: Bueno, i en Suárez, que li va plantar cara directament davant del rei
6: al propi rei marroquí.
5: És que jo recordo de xicotet, jo tenia un tio, jo, el germà de la meva mare, li va tocar Sidifni, el més internacional. I Espanya té un problema amb Marroc, ja el va tindre en Franco, no ens oblidem, és que tot això té història, o sigui, la marxa...
0: Bueno, i en Suárez, que li va plantar cara directament davant del rei
6: al propi rei marroquí.
5: Per Gil, és que jo recordo de xicotet,

0: de la tràgica setmana de Barcelona. Marroc ha sigut la causa de batalles, o sigui, el cop d'estat del 36 ve provocat per militars que estan al Marroc. És que Marroc ha tingut una història...
1: Però, Salva, la pregunta és, la vía diplomática no debería actuar también, porque todos intuimos que si, aunque el gobierno dice desconocer cuántos marroquíes o subsaharianos quedan en Ceuta, yo estoy convencida...
0: Això és fort, que no sàpiguen quantes...
1: Yo estoy convencida que la vía diplomática se tendría que activar, porque si Mohamed VI diera la orden... muchos de los que quedan volverían a su país. ¿Estamos de acuerdo? Después de ver imágenes donde hemos visto, bueno, y ahí están los informes policiales, donde hemos visto que personas vestidas de paisano, que se supone que son marroquíes, dirigían a los gendarmes marroquíes, que hemos visto que al menos miraban para otro lado mientras descargaban camiones, eso no lo tiene que negar el gobierno, porque todo el mundo lo hemos visto a través de las imágenes. Porque además, el informe policial se basa en 300 testimonios de los que llegaron y en 32 fotografías que confirman esto, que ahora está investigando la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional ha puesto blanco sobre negro en un sumario. Que active el gobierno la vía diplomática. Que active, sí, sí, pero ayer lo escribió en un auto, sí, vale, vale. Pero se basa en un informe policial, Salva, vale. Pues que active el gobierno la vía diplomática con Mohamed VI para que muchas de estas personas vuelvan a su país. Porque si Mohamed VI diera la orden, igual que han llegado, volverían. Y claro que yo estoy convencida de que Mohamed VI lo volverá a hacer y que Ceuta, Melilla y Canarias tienen peligro y que Europa se lo tendría que tomar más en serio porque somos la puerta de entrada a la inmigración sur.
2: Acabes de dir algo molt important, Pilar, que en el que ja des del principi no es reparava. Estem centralitzant-ho tot en Ceuta i Melilla, que solen ser estos llocs on a l'hora d'arribar massivament la gent del Marroc ho fa pues, d'esta forma, no? Però atenció a Canàries, que són una gran porta d'entrada també, i en el conflicte no d'esta manera, però sí d'un goteig més regular, és dia a dia.
0: Sí, però Canàries tens la ben tristament l'avantatge de que tens la mar, no? I això te dona una certa protecció. És a dir, jo l'he llegit un diari estranger, francès, que solen tindre molt bona informació de Marroc, no vaig a fer una butada i entrar el nom i tot això, però explicaven que...
2: No vas a fer-te el guais.
0: No, vale. Però sí que és veritat que explicaven una cosa... Bueno, és el diari del món, no? Que és un diari que m'agrada molt.
3: I... Ja, és que ho havies dit pràcticament tot. Ja realment la butada ja estava feta. Era simplement ficar-li nom i com
0: però
3: nom.
0: Però és veritat que explicava una cosa que... Ell explicava que segurament no era... És interessant, eh? Explicava que a Marroc, en aquests moments, hi ha un problema successori molt fort, i que ahir s'està produint una fractura interna entre el poder dins el Marroc, el poder polític i el poder, especialment entre els serveis d'intel·ligència marroquians i el govern marroquí, no? Diguem-ne el rei, no? I que segurament aquesta operativa els serveis d'intel·ligència marroquians tenen molt bona relació en Israel i en Estats Units, òbviament, perquè ahir sempre hi ha més complicitats. I que això podia haver estat provocat més pels serveis, per intentar destabilitzar per ordre d'Estats Units i Israel de desestabilitzar el govern espanyol. A mi com a hipòtesi no me sembla una barbaritat, és a dir, que al final digues sí. Efectivament, Israel i Estats Units la tenen jurada a Pedro Sánchez, que ja fa molt de temps, i que el govern segurament Hassan no té moltes ganes de muntar una bronca perquè, bueno, se val, clar, quan tens un govern tens interessos en Espanya també, però els serveis secrets tenen una certa autonomia, bueno, com ho hem vist en Espanya també, tenen una certa autonomia i són capaços d'organitzar una operació d'aquest tipus sense problemes alentada per Israel i Estats Units en la voluntat de, efectivament, el que han aconseguit provocar una crisi a Espanya brutal com no se coneixia segurament en tota la legislatura i posar en risc la continuïtat.
3: I aconseguint tenir a línia el posicionament de Trump molt crític contra el govern d'Espanya, que és el que buscava precisament.
2: I afeblir la Unió Europea. Cada mes nos podia complicar la vida.
1: Si ese posicionamiento, Víctor, es el que busca Pedro Sánchez, hablemos claro. Es decir, a Pedro Sánchez le va estupendamente bien un enfrentamiento con Trump. Porque, como comprenderás, bueno, a Pedro... No. Sí,
3: pero
1: estupendamente
3: pero,
1: bien, por
3: pero
1: motivos
3: este motivo,
1: electoralistas.
3: Pero este motivo
1: y cuando se produce la ocupación en Ceuta... varios ministros del gobierno de España estaban en la embajada de Marruecos en Madrid celebrando el Día del Trono. Da vergüenza la posición del gobierno español, da vergüenza por la dejación de funciones y el abandono a los ceutíes, que han visto cómo en un mes se ha duplicado su población. Y Ceuta no tiene capacidad de absorber que se duplique
3: evident,
1: la población.
3: Es evidentísimo.
0: No, pero de totes maneres, yo volia acabar esta reflexión. Fixeu-se que quan se produeixen els fets de Ceuta? Primer, òbviament, en un període

0: adequat estival on és més fàcil poder nedar i tot això, no? Però se produeix un mes de les eleccions en Alemanya. En Holanda. Hi ha gent que estableix aquesta relació, jo me la crec. O sigui, jo sí que me crec que...
1: Home, això ja és massa,
0: segur. No. Sí que me crec que aquesta relació...
2: No és massa conspiranoi, tu?
0: No, però tu generes... Tu saps les imatges de Ceuta? És que aquí estem a...
2: Sí, ho tinc claríssim.
0: Les imatges de Ceuta, Europa...
2: I jo he viscut
0: Europa
2: a Melilla i he vist coses, també.
0: Europa ha provocat una situació... És a dir, fixeu-se, passa lo de Ceuta...
2: Sí.
0: Qüestions. Islàndia diu que no a negociar la Unió Europea, i automàticament tens una mobilització brutal del vot de l'ultradreta. És a dir, jo crec que les imatges de Ceuta, que a més han estat per les xarxes socials, Elon Musk ha estat ahí posant vídeos de la pel·lícula World War Z, de que era la gran invasió, Trump, no sé què, jo crec que sí que tenen un efecte en l'opinió pública europea.
2: Home, és
0: que,
2: a veure, no, que no vull i no vos això, enganyeu, no s'ha estan... tocat un taló d'Aquiles com li l'hagués pogut tocar
0: en Europa,
2: a França, per exemple.
0: En Europa ara s'està jugant una batalla molt important, sí, que és entre les forces ultranacionalistes que volen acabar en el model actual de la Unió Europea, acabar completament, acabar en el model que va néixer després del 45, un govern en el que hi havia la combinació d'unes democràcies liberals muntades entre socialdemòcrats i democristians, conservadors democristians, i és el que està passant. I a vegades se'ns oblida que Lampedusa va ser la porta de Via la Victòria a Giorgia Meloni. O sigui, Lampedusa... És que se'ns ha oblidat, Lampedusa, se'n recordeu les imatges en tota Europa?
2: Sí, el papa que va pel mig i tot, sí.
0: Això va ser el que va espentar a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, és la governanta que més temps porta governant Itàlia.
2: I arran això, et recordo que els italians van ser els primers que van tancar en seguida, van dir-hi, així ninguno, eh?
0: Sí, però continua entrant més gent a Itàlia que a Espanya, eh? O sigui, segons Frontex, continua entrant més immigrants il·legals, però bueno... Això va provocar... Jo sí que jo no és que vulgui ser conspiranoic, és que al final dius, bueno, hi ha gent que te va unes explicacions i jo vos recomano que mireu una miqueta la successió de fets, no? I com s'amplifica això, lo de Ceuta, és que t'ho dic, als Estats Units, per exemple, les televisions van bombardejar l'opinió pública per l'ordre de Trump el tema de Ceuta. A Israel, ha sigut una campanya contra les televisions, i a Europa ha sigut brutal, les xarxes socials especialment.
3: Hombre, és que el hecho... es grave. Y quien no lo ha considerado grave es el presidente del gobierno de España. Claro, es que estamos ante una invasión a un territorio indiscriminada, y lo que dice la Audiencia Nacional es que solo se puede investigar la invasión de un territorio porque otro país lo ordene. Y por eso se está investigando que ha sido Marruecos, y no los servicios de inteligencia marroquíes por su cuenta, sino que ha sido Marruecos el que lo ha hecho. Pero es que Pedro Sánchez, ni siquiera por bien quedar, ha disimulado durante el periodo vacacional, 105 minutos en Ceuta, 105 minutos, cogió y se largó. Y no ha permitido todavía ni siquiera que el jefe del Estado visite Ceuta para evitar un país porta dos.
2: Bueno, el fet és que els nanos de Ceuta no poden anar al col·le en aquests moments ni als instituts, perquè la gent està totalment atreïda i profilàctiques.
0: A mi el que me sorprèn de tot això és que Pedro Sánchez, que sempre ha tingut una certa capacitat reactiva davant de les crisis, hagi estat la sensació que dona com a ciutadà és que no ha sigut capaç de gestionar aquesta situació ni abans,
2: que està fora de lloc, diries.
3: O no ha querido. No,
0: l'altre dia parlava amb un jefe, parlava amb un company meu, no, jo no sé si és conegut o és que jo crec que ell li ha funcionat, ha pensat, bueno, les coses no ho ha valorat bé, és a dir,
1: l'altre dia, perdona, el director precisament de La Vanguardia feia una columna molt interessant que deia les vacaciones más largas, no?
0: Sí.
1: Les largas vacaciones de Sánchez. Sí. I li recriminava precisament això i ho contraposava en la capacitat que ha tingut sempre, en la tenacitat, en la capacitat de treball. Arribava a dir que era el president del govern espanyol més treballador que n'hi havia hagut mai. I li sorprenia esta apatia estival.
0: És que a mi m'ha sorprès.
1: El ponent.
2: En fi, 8:36, ara continuem.
4: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.1.
2: Estem en directe en la ràdio autonòmica valenciana, això és A Punt Ràdio. Portem el segon dia de nova programació, tot hi ha que dir-ho, i estem de conversa amb Pilar Tamayo, amb Salva Enguix i Víctor Maceda, fa un moment parlant de l'assumpte de Ceuta, que no és menino, de fet el ressò internacional és considerable, i de les repercussions que puga tindre, entre altres coses, en el govern espanyol, el propi president del govern, que inusualment, bueno, cada un té la seva opinió, però s'ha comportat de la manera que s'ha comportat, criticada per tots en l'aspecte de les vacances, i això, entre cometes, deixadesa de funcions que podríem aduir, però això al final també tindrà un resultat electoral, vos pregunte a estrès, no només nacional, sinó també autonòmic. Així ja ha començat la campanya i ha començat, deia jo, sí, en catanes directament. La cosa està posant-se calenta abans d'hora.
0: No, bueno, jo crec que el marc de polarització que hi ha, òbviament, va calfar molt les pròximes eleccions. Jo crec que tindrem l'any que ve, tindrem locals, tindrem autonòmiques i general, no sé si a final Sánchez les convocarà abans de les locals o després, que això és un element que se pot debatre.
3: O a la vez.
2: No? Aneu a permetre una reflexió.
0: Jo no crec que faci un superdiumenge. No crec, vamos, podria ser, però jo no crec que Sánchez faça, entre altres coses.
1: Ella ha dit que no, de fet.
0: Ella ha dit que no i, de més...
3: Bueno, però Sánchez ja sabem que canvia d'opinió, sí, per no
1: cas,
3: dir
1: en
3: que...
1: Cas, però en este cas, qui li ho ha dit és tot el seu partit, també.
0: Claro, és que jo crec que...
3: Però el partit existe, Víctor, sí, o és bueno, Pedro Sánchez?
1: Les sigles estan a ella i és el secretari general.
0: Mira, hi ha una... Hi ha,
3: jo és que crec que el PSOE és Pedro Sánchez.
1: No. Sí, ah, estic completament d'acord.
0: Jo t'hi dic una cosa, però... i el Pilar té raó en que el PSOE els últims anys ha anat cap a ser un partit molt jerarquitzat i molt unidireccional, i això...
2: Casi absolutista.
0: Claro.
3: Pero eso era un partido de bronca interna, lo decimos
0: no, bueno,
3: por eso.
0: El PSOE era... tenía ánima, no siempre se cumplía, pero tenía cierta ánima federal y los órganos federales sí que tienen un cert pes, cosa que ahora no tienen. Pero tú has dicho una cosa que yo te voy a explicar. Es decir, el problema ahora son los alcaldes socialistas. Los alcaldes socialistas están muy asustados porque saben que si Sánchez convoca el mateix día o dies després, en juliol o en juny, munta les generals, l'efecte negatiu que del clima general acabaran pagant els ajuntaments. I els ajuntaments volen...
2: Home, de fet, en la manifestació o la convocatòria del 2 de setembre ja van haver alcaldes socialistes dels més valents i alcaldesses que no estaven en la línia de Pedro Sánchez, sí, però, tot i les diferències que havia marcat allò.
0: Claro, però tu parles en les alcaldies valencianes que són del PSOE i, sí, i la sensació que, per exemple, Gandia va fer un acte en favor de la Ceuta i tot això.
2: Gandia que ha dit que va rebre, que vol acollir menors.
0: Sí, i jo crec que són alcaldies que són conscients, són alcaldes o alcaldesses que són conscients de que si Sánchez convoca el mes de juny-juliol van a tindre un gran problema. Sí, jo crec, la hipòtesi, jo no sé si és encertat, això Víctor Maceda, és un bon analista polític, també podrà dir algo, és si el fet de que se monten abans de les locals i autonòmiques la previsible victòria del PP Vox, que és previsible, òbviament, en general, una victòria còmoda al PP Vox, en general, podria reviscolar després el votant d'esquerres en les alcaldies per a mantindre, diguem-ne, un teixit municipal d'esquerres. Perquè, de fet, ara, per exemple, el que passa en Sajonia, en les grans urbs no s'han guanyat l'autodreta, on ha tingut el vot majoritari segut en les ciutats mitjanes i en les zones rurals, no en les grans ciutats.
2: Bueno, doncs t'escoltem, Víctor, a veure...
1: Jo tinc la teoria que el cicle electoral que comença és, com diuen ara, que s'acosta Halloween, susto o muerte, no? Vull dir, què preferixes
0: abans? Això és el que diuen Redondo.
1: Claro, vull dir, això, ara la qüestió és què preferixes abans. Vull dir, votar en els generals, votar en les autonòmiques i municipals. No és una equació fàcil. Sí que hi hauria una possibilitat, no? I és que si s'avançaren prou, no? Que, és que realment dos mesos tampoc és avançar molt més. Vull dir, que se celebren en el mes de març, Pues tampoc altera molt el panorama, perquè de març a maig tampoc n'hi ha molt de temps. Però sí que és cert que si Sánchez haguera convocat o convocara, des de luego la situació de Ceuta conforme està, ho veig impossible, no? Però si convocara pròximament eleccions per a finals d'any, per a desembre...
2: Un novembre o desembre, per
1: sí,
2: exemple.
1: Sí, per exemple, val? Ahí sí que n'hi hauria un marge de pràcticament un semestre en el qual PP i Vox, comentava ara Pilar, que Vox està en un índex de vot molt alt, vull dir...
2: I està pràcticament un apunt només, es que Vox, i sense menejar un dit, pràcticament.
3: És que Vox ara tiene un inciso solo, Víctor, tiene 39 i les encuestas le están dando hasta 69, sí. Es pràcticamente duplicat.
1: Clar, aleshores sí que avançar pràcticament un semestre les eleccions al Congrés, en les eleccions autonòmiques i municipals, sí que podria dur en aquest semestre... Un desgast, perquè encara que els governs sempre tenen la primera fase, que es diu lluna de mel, no? Que és que tot va bé, que la ciutadania, doncs clar, després sobretot de 8, pràcticament 9 anys de govern de Sánchez, doncs s'entén que rebria de bona manera un govern majoritàriament, dic, hi hauria molta gent, òbviament, que no, de PP Vox. El que és cert és que aquest govern s'hauria de materialitzar i caldria veure a lo millor quina és la seva composició, quins ministeris, si efectivament Vox entra en el gabinet, quins ministeris se fa càrrec, què fa en aquests ministeris, quin soroll provoca, fins a quin punt és capaç o no d'acceptar els dictats de Feijó com a president del govern, en cas que això es concrete, no? Vull dir, moltes incògnites que sí que ens permeten pensar que a lo millor en aquest semestre hi hauria,
3: pues fíjate,
1: com comentava Salva ara, un revifament del bo d'esquerres que es podria traduir en eixes autonòmiques i municipals del mes de març.
3: Fíjate, no? Que jo veo más el escenario del 23, es decir, que las generales sean después. Yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente una nula empatía con sus compañeros municipales y autonómicos.
1: Sí, pero es que estem parlant que la diferència de temps és mínima.
3: Sí, sí, sí. Y lo que dicen los demoscópicos de aquí, de la comunitat valenciana hablo, es que, quiero decir, el miedo a que Vox gobierne se ha perdido porque se ha visto que no hay ninguna situación de excepcionalidad en el caso de que Vox gobierne, es decir, es lo que se suele decir, mucho ruido y pocas nueces, y que a nivel demoscópico al menos se está constatando que el PSOE no está en disposición de dar ninguna lección de pactos después de que haya pactado con todo aquel que dijo que no iba a pactar, por ejemplo, independentistas o Bildu. Es decir, entonces, después de eso, la gente ha perdido el miedo y la cuestión inmigratoria cotiza al alza en cuanto al cierre de fronteras, no en cuanto a la apertura de fronteras. Sí, y eso lo explicaba Salva, y eso es un hecho internacional, no nacional ni autonómico.
1: Todo eso está
3: mal. Con lo cual, claro, sí. El Adolfo López, que lo conoceréis seguramente, que es el director técnico de las encuestas que publica el Levante, a mí me decía, es que la cuestión del arraigo, la cuestión de tal, todo eso está, es que no favorece, no decanta ya las encuestas a favor del PSOE, porque hay otro efecto, que es Pedro Sánchez, que está siendo demoledor para el PSOE.
1: Igual que es demoledor, que ho és en part, perquè és veritat que ara mateix pues, la seva popularitat està en mínims, val? Però sí que és cert que també és capaç d'aglutinar un vot que el PSOE segurament mai havia aspirat a aglutinar, que és vot de gent que votava sempre més a l'esquerra del PSOE. Això Pedro Sánchez ho té.
3: Però
1: fins
3: no suma.
1: Fins i tot és capaç d'aconseguir molts vots, i ho van bon en el 23, moltíssims vots en Catalunya, en el País Basc, en territoris que no són tan afectes, diguem, a PP i Vox. Per tant, alerta amb subestimar-lo també en excés, perquè a voltes passa l'efecte contrari. Jo crec que ara mateix Sánchez sap perfectament que PP i Vox tindran majoria absoluta. Això jo crec que és plenament conscient. Ara el que es tracta és de que el PSOE siga primera força. I ara mateix, tot i ser, i acaba ja la reflexió, tot i ser tota aquesta concatenació de fets que estem parlant, de la immigració, l'ascens de Vox, la incapacitat del PP de rendibilitzar aquesta situació, això porta només a un camí. I és que, a lo millor, el PSOE rendibilitzant molt, optimitzant molt els seus vots, puga quedar per davant del PP. I Sánchez diria, però no tenia que governar, que més votos tenia.
2: Només vull afegir una cosa.
3: Ninguna encuesta,
1: bueno,
3: ninguna encuesta.
1: Vorem
3: bueno, és que Sánchez governa no siendo el partido más votado, que es la primera vez que a nivel nacional eso sucede en democracia.
1: A mi me digué una persona del PP i no fa més de 3 mesos, que en el moment en què Sánchez veiera que està a un punt i mig del PP, convocaría eleccions.
3: Pues perquè oye, el CIS que pagamos con nuestros impuestos dice que
1: en esa campanya electoral...
3: un punto y medio, dice que el PSOE está a muchos puntos
1: delante del PP. Que en esa campanya electoral...
3: Y eso lo pagamos con nuestros impuestos.
1: El punt i mig se'l menja i queda per davant. I Sánchez se n'aniria del govern, segurament, però se n'aniria com a partit...
2: Una coseta només, i t'escolta tu també, perquè queden 3 minuts perquè tinguem que tenir una entrevista. També m'agradaria posar el focus i la mirada aquí. S'ha fundit a tots els candidats que s'han presentat en les diferents autonòmiques.
3: Ministros,
2: i la
3: de ací,
2: precisament, ministra, i no en massa força, és víctima segura, no?
0: A mi el que m'assombra de tot això, i disculpeu, perquè jo arribo a un moment que... A mi el que m'assombra és que tant el PP com el PSOE estan jugant a foc. Estan jugant a un foc terrible. O sigui, a Sánchez estratègicament li ha vingut molt bé, i dic així, és que Vox li vaig a bé per a fracturar al PP. Jo crec que això és un greu error de Sánchez. No ha passat a Espanya, ha passat també a altres democràcies europees. I Feijó també li ha faltat una certa visió política per a estalviar-se, donar tant d'aire a Vox, no sols a administracions, sinó políticament. Per què? Perquè jo crec que al final de tot això, jo estic d'acord amb Pilar, el que s'ha produït, i és un efecte que s'està produint ja fa temps que s'ha produint a tota Europa, és que s'ha perdut la por a l'ultradreta. O sigui, hi ha molta gent conservadora, que segurament fa 5-10 anys veia a l'ultradreta com un perill per l'estabilitat de la democràcia, tal, i ara no veu ni aquest perill. I això és un dels factors, especialment de la gent jove, que és una de les qüestions més interessants, la gent jove, i a més l'ultradreta està replegant també molt el vot de càstig contra els governs. És a dir, el que ahir me dia un expert en política de la Universitat de València, me dia, tu he fixat que fa 15 anys Podemos va aglutinar el vot de protesta. Uh-huh. Ara tot aquest vot de protesta s'està aglutinant en Vox. És curiós això, o sigui, el pèndol...
2: D'un costat a un altre, completament, un altre, no? Sí.
0: Té, claro, i jo crec que el mèrit de l'ultradreta ha sigut, primer, aconseguir que els partits tradicionals no siguin capaços de gestionar les crisis i els malestars de la societat, no sou capaços. O sigui, a Espanya, PP i PSOE han sigut incapaços de pactar tema vivenda, tema d'educació,
3: tema migracional.
0: No pacten res. I això al final, el que fa és agreujar ja els malestars que hi ha, especialment de la gent jove, i el que diu Pilar té raó, i la gent diu, bueno, escolta, pues anem a votar a Vox.
3: No, habla Salva, i voy a coger també el guante muy brevemente,
2: Pilar.
3: El tema d'educació. Hoy conoceremos el informe PISA i parece ser que va a ser un informe demoledor, es decir, que radiografiará peor que nunca el nivel educativo de España. Y sorprendentemente no hay un pacto de Estado para algo tan esencial como es la educación.
2: Pues mira, ya que estás parlant d'educació, avui també voldríem posar el focus a aquestes hores en una realitat que afecta a milers d'estudiants i que continua sent pues, tot un repte per al sistema educatiu, l'absentisme escolar del que està parlant-se moltíssim en els últims mesos. Segons les dades últimes que tenim, un de cada 10 alumnes a Espanya falta habitualment a classe, i això crec que no ha passat ni en els pitjors moments històrics, una xifra que posa damunt de la taula moltes preguntes. Què hi ha darrere d'aquestes absències? Perquè un alumne deixa d'anar a l'escola o a l'institut? Pues, parlem només de falta d'interès o no sé si hi ha altres factors, com l'ansietat, els problemes emocionals, les dificultats d'aprenentatge, un poquet d'abandonament familiar, les relacions amb els companys, és a dir, són molts fronts oberts i moltes possibilitats, però voldria analitzar un poquet aquesta realitat que no deixa de ser-ho i entendre què es podria fer per a prevenir-la, parlant amb Carolina González, que és professora de Psicologia Evolutiva de la Universitat d'Alacant i investigadora especialitzada en el rebuig i l'absentisme escolar. Carolina, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
2: Molt bé, encantat de saludar-te. Tinc que dir-te que no estic sol, com has escoltat, tinc així companys que són periodistes també, i potser alguna pregunta el llancen al respecte, però jo comence plantejant-te. Les últimes dades apunten que un de cada 10 alumnes a Espanya falta habitualment a classe. Això ens fa remuntar-nos, jo que sé, moltes dècades enrere. És una xifra preocupant. Què ens diu o què tenim que extraure realment d'esta data?
10: Sí, por supuesto, es un dato preocupante que siempre hay que contextualizarlo, porque bueno, los informes PISA se extraen a partir de una encuesta que se formula a los estudiantes de 15 años, en las que en las últimas dos semanas se indica si han faltado o no un día completo o una sesión. Nuestros estudiantes señalan su índice de asistencia y a partir de ahí sacan los porcentajes. Eso quiere decir que sean absentistas crónicos, no lo podemos generalizar. Entonces, es un dato preocupante, no podemos decir que es un perfil de absentista crónico, pero yo creo que más allá de esas cifras que nos deben de preocupar, tenemos que preguntarnos qué hay detrás, cuáles son esas causas, como comentabas, que se esconden detrás de esas ausencias, o incluso estudiantes que están presentes en la escuela, pero solamente físicamente. Lo que queremos es estudiantes que estén en presencia en cuerpo y alma, como aquel que dice, y saber realmente qué les desmotiva, qué hay detrás.
2: Carolina, perquè ja sabem que políticament hi ha qui ha manifestat les seves opinions cap a un costat o cap a un altre, i això ha derivat en diferents discussions i també polaritzacions d'opinió. Però quan parlem d'absentisme laboral, de què estem parlant exactament? A mi m'agradaria que concretarem un poquet, no? Quan podem considerar que les faltes d'assistència s'han convertit en un problema?
10: Bueno, el absentismo se entiende como cualquier falta injustificada al centro educativo durante esa etapa de formación básica, que es obligatoria, primaria, secundaria o formación profesional, y que se produce de manera regular. En nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, es a partir del año 2021, cuando tenemos un protocolo que establece como tres niveles de severidad. Y para mí una falta es algo que nos debe de alarmar. Es un problema, y esto el informe que estáis comentando de la OCDE nos advierte que es un problema focalizarnos solo cuando el absentismo es crónico o grave, que en nuestra comunidad es cuando se ausentan más de un 50% de faltas injustificadas al mes. Entonces, para mí es grave desde el primer momento. Un estudiante no se despierta y ese mismo día dice voy a... Hay una serie de señales de alerta que nos deben de preocupar. Por ejemplo, retrasos continuados, un descenso en el rendimiento académico, un aislamiento social. Todas esas señales de alerta que ya nos dicen que se avecina un posible perfil absentista debe de preocuparnos. Nosotros en la Comunidad Valenciana, como te digo, se considera leve a partir de más de 15, entre 15 y un 25% de faltas injustificadas al mes. Pero no debemos centrarnos solo en esos índices cuantificadores de Está porcentajes. Claro.
2: Vaig a demanar-te que el posis propet d'una finestra o d'on tinguis millor cobertura, perquè van perdent-te de tant en tant, però no sé si algun dels meus companys i companyes que estan així en l'estudi vol fer-te alguna pregunta al respecte.
11: Carolina, bon dia, soy Pilar Tamayo. Esta mañana he escuchado que en Estados Unidos por primera vez hay mucho menos paro entre la población joven sin estudios universitarios que con estudios universitarios. Y no sé si este hecho, que es un hecho cuantificable, porque son estadísticas, todavía fomenta más el absentismo, no pensar que la formación es un camino a la mejora laboral.
10: Hola Pilar, buenos días.
11: Buenos días.
10: Bueno, claro, lo que fomenta quizás ese tipo de encuestas es que los jóvenes pueden interpretar que sin una formación básica adecuada pueden obtener un estándar de vida, pues para poder vivir, etcétera. Yo creo que ahí es importante concienciar a las familias y también a los estudiantes de que deben de conseguir unos estudios mínimos para poder tener un menor riesgo luego de exclusión social.
2: Alguna cosa que vulgueu plantejar-li, Víctor, o Salva?
1: Sí, jo voldria... Tinc curiositat per saber si l'absentisme, per exemple, és més elevat en les zones rurals que en les urbanes, o sigui, en les zones urbanes que en les rurals, vull dir, si realment hi ha diferència, per exemple, entre comarques i zones més turístiques, a lo millor, amb una població també, en molts casos, bueno, estrangera, altres països de la Unió Europea, estic pensant sobretot en la zona del Baix Segura, que n'hi ha molta gent vinguda de fora, i alguna volta sí que parlant en alguns professionals d'allà m'han dit que el problema és que precisament d'allà els pares se desentenen prou de lo que és l'educació dels fills i és molt més, són molt més tolerants davant les absències a clase.
10: Hola, buenos días. Bueno, pues en este caso, estadísticamente el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana y también a nivel nacional es que hay una invisibilidad estadística. Es una pena porque los docentes hacen un esfuerzo diario por recoger, por ejemplo, en nuestra comunidad, en el programa Itaca, los retrasos, las faltas de asistencia, y luego no tenemos acceso a ningunos informes públicos, que sería ideal de manera anual, no por centro educativo, porque puede generar pues sesgos, etcétera, pero sí a nivel de provincia, ¿no? O de comarcas, ver esos índices de asistencia que nos podrían ayudar mucho para conocer mejor lo que está comentando el compañero, ver si influye pues que haya más comunidad migrante, que haya más que vengan de otros países. sí que es cierto que en Petit Comité, cuando hablas con compañeros que trabajan en centros educativos, pues sí que nos dicen, por ejemplo, pues familias que toleran más la inasistencia, y, por ejemplo, pues hacen más viajes al extranjero, etcétera. Pero estadísticamente es una pena, pero España solamente publica un informe que se llama Datos y Cifras en Educación, lo publica de manera anual, y nos habla solo de cifras de abandono educativo temprano.
2: Está claro.
10: Que realmente es una consecuencia final. Lo que nos dice este informe de la OCDE es que nos centremos en las trayectorias. Cuando los niños más pequeños empiezan a tener problemas de asistencia, es altamente probable que esos problemas de asistencia se perpetúen en el tiempo y vayan a más, en secundaria, etcétera. Entonces necesitamos esas estadísticas para poder corroborarlo y dar fuerza y decir, hacen falta planes, hace falta prevención y en función del contexto, pues acotarlo a las necesidades.
2: Salva y Carolina, minut i mig, ¿por qué de minut i mig para preguntar y respuesta?
0: Mira, pues voy a hacer dos preguntas, faré solas una. ¿Es más este problema afecta más a los chics que a las chiques o es igual, especialmente en secundaria?
10: Los estudios lo que reportan es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas, pero en nuestros estudios que hemos hecho en la Comunidad Valenciana sí que detectamos que en función del tipo de problema de asistencia que hay detrás, algunos más relacionados a veces con problemas de evitación social, a veces salen más las chicas, pero no hay unas diferencias relevantes, es decir, afecta tanto a chicos como a chicas, las diferencias no son significativas. Y a nivel internacional, otros estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, también indican lo mismo.
2: Pues anem a deixar-ho ahí. Carolina González, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica. M'heu deixat un poquet apurat, tinc que dir-vos, Víctor, perquè, no sé, jo només plantejar-me que tingueren que votar pràcticament en Nadal em posa la pel de gallina.
1: Bueno, hem votat 23 de juliol, vam votar un 20 de novembre, també. Hem votat en dates molt...
3: Jo no lo veo, y aparte no lo veo por la situación de Ceuta.
1: No, es evidentemente.
3: Fíjate que vería antes, claro, que se decretara un estado de alarma en Ceuta que impidiera una convocatoria electoral, vería antes eso, con las elecciones tan pronto. Yo creo que Sánchez agotará todo lo que pueda la legislatura.
2: Pilar, es que es de los que formen el club de este escapas de todo, veritat.
0: Sí, bueno, y es que en parte es la veritat, Sánchez es una persona a la que te puedes esperar cualquier cosa. O sea, ha demostrado reiteradament una capacitat de sorprendre'ns molt, molt
1: interès. Recordem que en paral·lel transita un altre debat, que és el dels pressupostos, que per fi va presentar-ne uns.
3: Els tombarà? Creus?
1: Sí, els presentarà. Però els tombaran i això pot ser l'excusa per a dir que no té la majoria suficient i convocar eleccions.
2: Bueno, veurem què passa al final. Pilar, Víctor, Salva, moltes gràcies.
3: Bon dia. Bon dia. Último bon dia de calor, de parece. Ojalá.
2: Anem a les notícies de les 9.
12: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
13: Un total de 50 persones immigrants han sigut interceptades o rescatades a les Balears en les últimes hores, entre la vesprada d'este dilluns i esta matinada. Les han rescatades en tres actuacions desenvolupades a Formentera, Mallorca i Aigües Pròximes a Cabrera, segons la informació facilitada per la delegació del govern espanyol. L'última actuació ha sigut esta mateixa matinada, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat poc abans de les 3 i mitja 24 persones d'origen subsaharià. En el moment del rescat estaven a una milla al sud de l'illa de Cabrera. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, obre causa i investigarà l'entrada de migrants a Ceuta el passat 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que s'ha comès un delicte de traïció i contra la pau o la independència. Tardón fa seu l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, CENIF, de la Policia Nacional. Veu indicis d'un atac a la integritat territorial de l'Estat, una violació de la sobirania i fins i tot d'una guerra híbrida. Interpreta a Tardón que ha estat orquestat des del Marroc, apunta que no va ser espontani ni accidental i considera evidencial, diu, la clara i indubtable gestió afavoridora del procés des del territori del Marroc. Es declara competent així per a investigar i accepta, per tant, les denúncies de 8 associacions vinculades a l'ultradreta, entre altres partits com Justitia Europa, Vox, S'acabó la fiesta, ACOIR i també el Partit Popular, que ara hauran de fer una provisió de fons si volen continuar. Hores després, coneixem que el govern espanyol es personarà en esta causa oberta a l'Audiència Nacional. Segons ha apuntat el ministre Ángel Víctor Torres en Radio Televisió Espanyola, ho fa com a perjudicat. I un poc més tard, el ministre Òscar Puente, la cadena SER, dubtava de la imparcialitat de la jutgessa Maria Tardón. Primer, per prohibir a la policia compartir l'informe del CENIF amb els seus superiors, amb el govern central, i després, pels vincles amb el PP.
14: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, pues sí que es una actuación. Me sumo a la preocupación del ministro Marlaska, que además es juez de carrera. Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad. Desde luego, sí.
13: Està previst que a hores d'ara comence el ple del Consell que aprovarà la pujada salarial al professorat. Ho fa un dia abans de l'inici de les classes a la Comunitat Valenciana i amb el conflicte laboral encara obert i una vaga en suspens. Esta pujada de salaris, cal recordar-ho, està pactada amb els sindicats AMP i CESIF, però no va comptar amb el suport dels altres representants del professorat, de l'STPB, sindicat majoritari, ni tampoc de Comissions Obreres i UGT. I al Gemesí, a la Ribera Alta, es prepara per a viure avui el dia gran de les seues festes. Hi haurà la processoneta del matí i de vesprada la Volta General. A punt, retransmetrà en directe la processoneta a partir de les 11:30 del matí. Enguany, a més, la festa és més festa perquè celebra els 15 anys de la seva proclamació com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Dos dies que reuniran més de 2.000 persones en 15 hores de desfilades. En els esports, futbol, el Villarreal s'estrena esta vesprada en la Champions League. Eva Casany.
15: Tornen a veure les cares amb el Borussia Dortmund, que l'any passat els endorsà un 4-0 i ara arriba en ratxa de la Bundesliga. Esta vegada dirigirà l'equip groguet Íñigo Pérez, que encara no ha aconseguit cap victòria en la Lliga. El tècnic farà rotacions i Peter Gulaski sota els pals podria ser la principal novetat en un equip que té les baixes de Foyth i Carlos Romero. Volen allunyar-se de la mala imatge de la temporada passada en Champions, en què van caure eliminats en la fase de grups amb només un punt aconseguit. Santi Comesaña té clar que han après de l'experiència i apunta a la clau del partit.
16: Creo que me he sentado en otro lado, ya aposta, a ver si cambia. Intentar cambiar la mala experiencia que tuvimos el año pasado. Creo que hemos aprendido mucho de los errores. El año pasado creo que pasó de nervios a ansiedad. Querer ganar, y bueno, creo que nos pasa ahora un poco en la liga. Si no estamos ganando es más por un tema mental. Intentar curar esa ansiedad es empezar de cero, es el primer partido, así que no la tendremos, intentar ganar.
15: El partido será les no.
13: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem ara amb el programa Matí Directe.
17: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
18: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
19: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
20: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
21: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. a Elx 98.4.

0: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
1: Pues així sense voler-ho ja estem encetant la tercera hora de programa, quan són les 9 i 7 del matí, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. La veritat és que en tants fronts oberts, a voltes, les 5 hores resulten fins i tot insuficients, però això és la nostra realitat del dia a dia. Encara tenim temps fins les 12 del migdia per a contar-vos unes quantes coses. Les primeres que anem a encetar ara són aquelles que van derivades de l'actualitat més propera, la que toca a les comarques, als pobles i a la gent que allí esteu. Anem a saludar a Miguel Ángel Pallàs, de tucomarca.com. Miguel Ángel, salutacions, bon dia.
2: Salutacions per a tu, Sergi, per a tot l'equip i per a tots els oients des de tucomarca.com. Abrimos la portada d'hoy de tucomarca.com con varios temas de alcance. El primero de ellos, como no, el arranque del curso escolar, y en concreto llevamos como uno de los temas principales el plan de mejora educativa de la Generalitat Valenciana, que acaba de anunciar y en el que se recogen las líneas maestras para este curso. Otro de los temas de alcance es que la Unió, el sindicato agrario, ha advertido de que la caída del precio del aceite amenaza la rentabilidad del olivar valenciano antes de comenzar la recolección. Estamos hablando además de un cultivo que aquí en el interior de la provincia de Valencia ocupa grandes extensiones. Y ya en clave más local, todavía quedan algunos pueblos del interior de la provincia que están celebrando sus fiestas. Es el caso, por ejemplo, de Benaguasil, que continúa estos días viviendo con mucha intensidad sus fiestas patronales. Ayer tenía lugar la tradicional cena de quintas, así como la baixá de la Mar de Déu, una mascletà nocturna. Eran algunos de los actos que completaban la jornada. Y, por ejemplo, también en Siete Aguas celebraba la localidad su quinta edición de la Noche de las Velas. Y del capítulo festivo pasamos al deportivo, puesto que llega septiembre y arranca la mayoría de competiciones en nuestros pueblos. Es el caso, por ejemplo, de la Liga en Tercera División, en la que equipos como el Club Deportivo Buñol iniciaba este pasado fin de semana su segunda temporada, con victoria además ante la Txaneta por 2-1. O también el caso de Lutiel, que se enfrentaba a la Val d'Uixó y acababa su enfrentamiento con empate a cero. Y además de fútbol, también llevamos en nuestra portada otro titular relacionado con la pelota galocha, y es que la localidad de Godelleta se prepara para acoger el 40 Campeonato Interpobles Edicom de pelota galocha. Y bueno, estos son algunos de los contenidos que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutacions.
1: Salutacions, Miguel Ángel. Estava reflexionant que ja ho vaig fer ahir, quan parlem de competicions, allò de la Fórmula 1 en Madrid i del preu que està alcançant la vivenda just en la zona on es celebrarà allò de la Fórmula 1, en un lloguer mitjà, mensual, de 2.500 euros al mes, que veies tu això, qui pot pagar-ho, només pels dies que duraria la competició, algunes d'aixes vivendes, que estan llogant-se en moltes normes estrictes, entre elles un límit de consum d'aigua i llum, no ho sé, en un en un màxim de 300 euros, cosa que està inclosa en el contracte, però estem parlant durant aixos dies, a lo millor, no ho sé, 3, 4, 5 dies, de 20.000 o 25.000 euros de lloguer en Madrid, en la zona on va celebrar-se el campionat de Fórmula 1. És a dir, que el món, està molt majara, perquè, bueno, la primera és, primer qui té ixa pasta, quants tenen que ser per a poder disposar de tots aixòs diners per a llogar ixe pis, però ja no és només això, sinó els 2.500 xuflos que el fan falta per a viure en aquella zona si vols viure allí, 2.400, 2.500 al mes. Una autèntica barbaritat. Bé, en una reflexió que feia al respecte de l'inici de les competicions que comentava Miguel Ángel Pallàs fa un moment, que no tenen res que veure en les nostres i que estan allà en Madrid, però que també és tota una realitat. Anem a veure què mos conta Javi Ruiz des de Noticias CV. Javi, bon dia.
3: Buenos días, buen día desde Noticias CV. Abrimos hoy nuestra portada con una noticia relacionada con la investigación y las universidades valencianas, ya que recibirán más de 5 millones de euros hasta 2030 para ayudar a sus centros de investigación a retener y estabilizar talento científico. El programa además va a permitir reducir la carga docente de los investigadores para que puedan dedicar más tiempo a sus proyectos. En crónica de tribunales, la Audiencia Provincial de Valencia juzga mañana miércoles a un hombre para el que la Fiscalía pide 7 años de prisión por un presunto homicidio en grado de tentativa. Está acusado de apuñalar en el cuello a otro hombre en una gasolinera de Valencia. Y terminamos mirando a la serranía, enclave cultural. Alcublas, Domeño y Titaguas acogerán este fin de semana la cuarta edición de la Serranía Music Fest, que reunirá a músicos de cámara de prestigio internacional y jóvenes talentos en distintos espacios de estos tres municipios. Una iniciativa que combina música clásica, patrimonio y turismo rural. Esto es todo. Desde Noticias CV, les deseamos un muy buen martes.
0: Y directe. La mejor forma de comenzar. Estás escoltando Matí Directe. La mejor forma de comenzar posante al día.
1: No és una cosa baladí, ho fem tots, només posem els peus en terra i fins i tot hi ha gent que al llit dorm amb els auriculars posats i es desperta amb els auriculars posats, amb aquells programes de referència que esperem que siguin els d'esta casa, recent estrenats allà, els que trieu. Això ho recordo jo en casa de sempre. Qui siga, no? Això no ho teniu en la memòria. El vostre pare, el vostre iaio, o inclús la vostra mare o la vostra abuela, despertar-se o adormir-se fins i tot en la ràdio al costat. N'hi havien, ara m'han vingut a la memòria, capçals d'estos supermegamoderns, dels llits, que portaven fins i tot la ràdio. Clar, estos eren supertecnotrònics. Portaven llum en el capçal i la ràdio incorporada. I la gent podia escoltar la ràdio allí, clar. Ara les coses han evolucionat i han canviat moltíssim. Ja veus, en el mòbil podem fer-ho tot i escoltar-ho tot. L'altre dia em van contar que, a més per experiència pròpia, que ha perdut el comandament de l'aire condicionat i no sé per què, és una d'aixes marques, no sé si tan xunga que no hi ha forma de trobar un comandament que siga genèric d'estos per a tots. I algú em va dir, diu, quin mòbil tens? Jo que tinc un mòbil xusmero d'estos, d'estos, jo ho vaig dir ahir, no tenim un iPhone d'aquest ni un d'estos que valen una pasta. I em van dir, no, és que tenen aplicacions, els mòbils, que ara pots convertir-los en comandaments a distància de l'aire condicionat, de la tele i d'altres aparells de la casa. Com comprendreu, a aquestes edats i a aquestes altures de la vida, pues, un es torna un poc loco. Però sí, em van dir que el propi celular, el propi telèfon mòbil, ja també ve a ser comandament a distància. I no només en aquestes qüestions, diguem, domòtiques, que ja són la moderna total, com l'Alexa i esta gent. Bé, és un apunt només, i reflexions des de les coses que mos passen dia a dia. Ara, a les 9:15 del matí d'este 8 de setembre de 2026, tornem una miqueta cap al sud, perquè des del cap de setmana està cuejant una imatge polèmica o correguda a Ceuta. Mira, té associada també certa referència als telèfons mòbils, en el que el senyor que hi ha darrere del que subjecta el dofí porta ni més ni menys, i jo ahí no entre si és un muntatge o no, o si hi ha o no, un iPhone 10. Res més i res menys. Bé, són les imatges d'un grup de migrants portant una cria de dofí a la platja del Trampolí a Ceuta, que han provocat la indignació i nombrosos comentaris a les xarxes socials durant les últimes hores. L'episodi, a més, ha desencadenat una denúncia davant la Guàrdia Civil i la Direcció General dels Drets dels Animals, depenent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per aclarir la mort de l'animal. Estava pensant també que haguem pogut quidrar a José Tena, que és el nostre biòleg marí de capçalera, i m'hauria agradat contar una miqueta al voltant de les espècies protegides i si els dofins, en especial les cries de dofins, són una d'elles. Bé, n'hi ha un vídeo també que està gravat este dimecres passat a la platja Ceutí i que mostra diverses persones al voltant del cetaci i posteriorment traslladant-lo fora de l'aigua, portant-lo com si fora un trofeu en les mans en alt. Els fets han fet alçar la veu a diverses associacions conservacionistes, entre les que es troba la Real Hermandat de Sant Antoni Abat de València, que ha traslladat al govern d'Espanya la seva preocupació al respecte amb un comunicat en xarxes. No sé si són moltes o poques les associacions que s'han mostrat al respecte, però ara li ho preguntarem a Esteban García Villamarín, que és vicepresident tercer d'Ixa Real Hermandat Sant Antoni Abat. Esteban, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: A veure, les imatges, no vaig a negar-te, o a mínim que sent que és un mínim respecte pels animals o tingues un poc d'empatia humana, són prou desagradables. Per què era necessari que la vostra hermandat alçara la veu?
4: Bé, perquè la Real Germandat de Sant Antoni Abat té un compromís especial en la protecció i el benestar d'animals. I per tant, quan varen veure i quan varen conèixer que havia passat això en la cria del dofí, pues van considerar necessari traslladar aquesta preocupació a les institucions competents com a tal, no? Com has dit, a la Direcció General de Drets dels Animals, que depèn directament del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Però hi ha que recordar que la vicepresidència tercera del govern i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic té en la seva pàgina web, pues, evidentment, les actuacions per a la conservació del dofí, per tant estem parlant d'una espècie amenaçada o en situació crítica com així ho establece la llei. Per tant, era important tindre clar què anava a fer la Direcció General des dels Animals en aquestes imatges i què ha passat al fi en este dofí.
1: Clar, la pregunta és òbvia. Haveu obtingut alguna resposta?
4: A data d'avui, no.
1: Teniu por o cap la possibilitat de que això doni pràcticament igual i no estiga ni contemplat fer-vos cas o que es prenguin certes actuacions, Esteban?
4: En altres voltes sí que hem fet alguna crida a la Direcció General i sempre han contestat. En aquest cas en concret no tenim clar si faran una nota o contestaran a la nostra petició, no a la nostra sol, sinó també a altres associacions que han fet. El que passa que quan aparega, pues, ho comunicarem, però a data d'avui no han fet cap comunicació a la nostra sol·licitud.
1: Sí, perquè el fet del dofí no és aïllat. També va aparèixer un vídeo d'un senyor intentant clavar en una bolsa un ànec o una oca, que després de quidrar-li l'atenció a algunes de les persones que estaven al voltant, va desistir d'allò i va tirar marxa enrere. Però, tornant al tema del dofí, del qual les imatges es van obtindre, crec que d'un youtuber o d'un xic que es dedicava precisament a això, segons algunes de les informacions, tot això n'hi ha que agarrar-ho en pinces. I per això vos preguntem a la gent que suposadament ho sabeu, l'animal va arribar viu a la vora de la mar, previsiblement desorientat per una boira o diferents causes, però clar, després va ser tret de l'aigua i el van colpejar. El van tratar de la forma en què el van tratar perquè després anava com si fos una tonyina, realment, no? Teniu alguna constància de com es van produir aquests fets?
4: No. Tenim la constància dels fets que s'han reproduït en les xarxes socials, en les imatges del vídeo i les fotografies.
1: Sí.
4: Res més. És a dir, no tenim ni tan sols com ha acabat l'animal. És a dir, tenim molt clar el que ha passat, però no tenim clar com ha acabat la història.
1: És fàcilment deduïble, no, Esteban, desgraciadament?
4: Sí, sí. És fàcilment deduïble, però evidentment no podem parlar d'una cosa que no tenim la certesa de com està.
1: Clar. Saps?
4: Però això la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en qualsevol cas, en aquest comunicat heu incidit també en que hi ha que ser prudents sense anticipar conclusions, com estem dient, ni tan sols del final que va tindre l'animal, encara que previsiblement podríem tots saber-ho, no? Què hauríem d'aclarir per ordre per a que això es poguera posar en marxa d'una forma raonable? Perquè estem pensant per una banda, Esteban, què pot haver passat en l'animal, que poden ser també simples elucubracions, però per l'altra, que ves a veure, com es diu en valencià, ves a veure qui t'ha pegat, no? Perquè identificar a qui ha segut, imposar-li una sanció, etcètera, etcètera, això no, ni pensar-ho, no? Ni per assomo, clar.
4: No, és complicat, però de totes formes, el que estem parlant és que això té una repercussió perquè estem parlant d'una espècie protegida.
1: Sí, ara
4: comentaré això. I per tant, nosaltres pues, demanem tres coses importants, no? Que s'esclareixin els fets, conèixer quines actuacions s'han dut a terme, una cosa normal, sí. I que s'estudi si és necessari reforçar els mecanismes de protecció i prevenció pues, per a que no torni a evitar aquestes situacions produir-se. Jo crec que això està clar. Aquestes tres coses serien les fonamentals per a nosaltres.
1: Home, a més, m'ho dius al principi, estem parlant de que es tracta d'un animal protegit, si no estic mal encaminat i la memòria no em falla, a curt plaç, parlant de peixos com a Dori. Què implica legalment que una persona manipuli un animal d'aquestes característiques? Perquè això ho fem nosaltres, per exemple. Vaig a posar-te en la platja de Gandia i mira, torne a gastar una altra terminologia popular, marítima en este cas, i ens cau la del polp.
4: Home, n'hi ha dues coses fonamentals. Estem parlant en el Real Decret 139-2011, que està en existat d'espècies silvestres en règim de protecció especial,
1: sí.
4: I després el propi Codi Penal, el 334, pesque, adquiera, posea o destruya espècies protegides de la fauna silvestre. Si tenim la sort, com tota la sensat, de tindre l'oceanogràfic, i quan ha passat alguna ocurrència d'este tipus, pues, ha creat el sensor 12 i s'han fet tots els protocols que l'Oceanògic i la Comunitat Valenciana té establerits. Per tant, és, en aquest cas en concret, són dos decisions molt importants les que s'han produït en Ceuta i, per tant, n'hi ha que veure què ha passat, més enllà de la repercussió que ha tingut, evidentment, avui en dia, pues, en les xarxes socials i els mitjans de comunicació.
1: A mi jo veig les imatges i se me rebolica la panxa, no vaig a negar-t'ho, però m'imagino que més que una resposta sobre el cas en concret, igual el que vos agradaria és que s'analitzara si els protocols actuals són suficients pel que estem parlant.
4: Jo crec que sí, i de fet les imatges, pues, són els que són. És a dir, avui en dia en moltes coses se poden parlar, però si va recolzada per una imatge, per un vídeo, per una fotografia, pues és molt complicat poder debatre aquesta situació com a reflectir en la societat. Per tant, i és el que parlem i el que hem fet la Real Germandat de Sant Antoni Abat de València, que sí, com tots saben, així en València i a la Comunitat Valenciana, pues, té en cap davant, pues, la protecció dels animals en la festa grossa de la benedició dels animals.
1: De fet, escolta, has mencionat l'Oceanogràfic, però tinc entès, no sé si estic enganyat, que també heu posat esta denúncia en coneixement del propi Oceanogràfic i de l'Ajuntament de València. Per què, Esteban? Què els demaneu exactament o què voleu traslladar-los?
4: No demanem res, simplement com la Real Germandat de Sant Antoni està en València,
1: sí,
4: varen entendre que l'Oceanogràfic, màxima institució en aquestes espècies, i la Concejalia de Bienestar Animal de la Ajuntament de València, que tinga constància de que esta Real Germandat ha fet esta actuació. És a títol informatiu.
1: Sí, que des de ací s'ha preocupat per l'estat de...
4: Sí, que no... Oye, mira, en València han hecho esto. No, l'hem dit. Des de València hem fet esta crida d'aquestes imatges que ha passat en el Dofí. No té més enllà.
1: Ahir algun dels nostres tertulians en esta taula deia que desgraciadament són poques les entitats o les associacions que han alçat la veu, no? Per un fet com este. Però sí que és de veres que no ha sigut l'únic col·lectiu que ho ha fet. L'Associació per a la Defensa de l'Arbolado Urbano, tinc entès, la Biodiversitat i el Medi Ambiente, el DAUBMA, també s'ha pronunciat i denunciat els fets a la Guàrdia Civil. No sé si heu tingut algun tipus de contacte entre diferents col·lectius per a coordinar les denúncies o les queixes, si no volem denominar-ho denúncies.
4: No en tinc cap.
1: Cadascú pel seu compte, no?
4: Sí, nosaltres vam fer la nota i la pregunta com a tal, que no com a denúncia, és a dir, és una consulta a esa direcció general, però no tenim res enllà de lo que puga fer altres associacions i la repercussió que tinga esa denúncia en la Guàrdia Civil o en altres institucions. No tenim ni idea.
1: Això és un poquet més i ja acaba en esta qüestió a títol personal. Quan vegem aquestes imatges, la del Dofí, la de la Oca, etcètera, com et deia jo, no? per empatia, per sensibilitat humana, no podem evitar pensar que es tracta d'un símptoma de la situació que es viu a Ceuta, que viuen algunes persones, no només a ceutis, sinó aquells que han arribat, que les condicions ells només les saben. Això, tu creus que pot agreujar encara més la tensió que es viu en la ciutat autònoma, el tracte que poguera produir-se també de forma massiva a la biodiversitat de Ceuta?
4: No sabria dir-te, en aquest cas en concret, perquè ten en compte que hi ha molts condicionats. És a dir, no se pot parlar d'una cosa puntual com lo del Dofí o una cosa puntual en lo de la Oca o una cosa puntual en altres coses. És a dir, això és una cosa puntual que hem fet i n'hi hauria moltíssimes més coses que n'hi hauria que analitzar, però a nivell molt puntual.
1: Està clar.
4: Per tant, no podem parlar d'això. Nosaltres fem la nostra tasca, la nostra feina, que era esta,
1: sí,
4: i més enllà ja n'hi haurà altres administracions, altres associacions, i evidentment que tinguin que fer la seva feina.
1: És curiós com en algunes parts del món, en Ceuta, estan produint-se estos fets, i en altres, ahir llegia que en Portugal ja s'ha considerat que tenen que protegir-se especialment els animals que s'utilitzen en tasques de rescat i que siguin precisament susceptibles de salvar a les persones. Veus, tenim un extrem i tenim un altre, Esteban.
4: Evidentment. Els animals avui en dia formen part de la nostra família. N'hi ha una sensibilitat molt gran als animals,
1: sí,
4: i per tant som una societat molt, molt avançada en aquest aspecte. La Comunitat Valenciana té també una legislació molt important en aquest, per exemple, en els animals de de la ONCE,
1: d'assistència.
4: Les persones, a nivell d'assistència, una legislació recentment aprovada, i a més també una legislació també en el tema de les espècies protegides marines.
1: Com no pot ser d'altra forma. Bueno, pues Esteban García Villamarín, vicepresident tercer de la Real Germandat Sant Antoni Abat de València. Gràcies per haver-nos atès. A veure si fructifica aquesta petició que heu fet al Ministeri i també les coses, bueno, s'encaminen d'una altra forma i que no tornen a passar feix com estos. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
4: Bon dia i siga el que siga, parlarem.
1: Molt bé, adeu, cuida't, fins ara. Són les 9:27. El Punt Ràdio sintonitza amb tu.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente.
4: I siga el que siga, parlarem.
1: Molt bé, adeu, cuida't, fins ara. Són les 9:27. El Punt Ràdio sintonitza amb tu.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario.

0: inversió de 31 milions d'euros al Pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
1: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. A València, 102.2.

No us oblideu que avui en la Comunitat de Madrid els xiquets comencen el curs 2026-2027, que demà ho faran així, i que anem a estar molt pendents de tot allò que serà els col·les, que seran protagonistes, els xiquets i les xiquetes que tornaran a la seva rutina habitual, i també els que acudiran als instituts, a les universitats, etcètera, etcètera. Allò no vol dir que només ens centrem en l'aspecte dels estudiants i els docents. Sabeu, com en tot en la vida, tot això té una sèrie d'elements al voltant, de gent que treballa i que sobreviu degut a tot aquest univers i aquesta indústria que gira independentment del sector que tractem. I en este de l'educació, doncs ho dic perquè és una espècie d'abans, avui anem a veure què passa amb sectors com els llibreters, les papeleries i els subministres, que ara molts poden pensar que fan l'agost, però res més lluny de la realitat. No és com fa uns anys en el que a lo millor una papeleria del barri, tot el barri o els tres o quatre col·les que podien haver allí en el poble anaven tots els alumnes i els pares a comprar-li tots els subministres de papeleria i llibreria, és a dir, el material escolar, que ara, desgraciadament, el ven qualsevol. I ahir, potser, entrem un poquet en discussió. Anem a intentar avui apropar-nos a algun d'aixòs establiments i també conèixer una miqueta com està, pues això, no? Ixa part econòmica que ara és fonamental per a subministrar als que comencen a estudiar. Però, potser igual, també toquem una part completament contrària. Que tindria que veure i hauria d'estar lligada amb les possibilitats d'ensenyament que no sempre han sigut igual, i ara vos sorprendreu, perquè actualment l'analfabetisme a Espanya, podríem dir, sí, és un fenomen residual, no?, com algunes malalties, però pràcticament el 100% dels espanyols en edat de saber llegir i escriure saben fer-ho, afortunadament. N'hi ha una qüestió que ara ens sembla bàsica, que no ho era, per exemple, fa només 50 o 60 anys. Possiblement, encara que ens sorprenga, tots coneixem alguna persona major que no sap llegir ni escriure. A veure, jo vos conté, és cert que en el primer terç del segle XX, les fortes mesures educatives impulsades per la Segona República van aconseguir reduir l'analfabetisme entre un 50-64% a principis del segle fins a un 25-32% en la dècada dels anys 30. Això és pràcticament la meitat. Però tot i això, per fer un poquet d'història només, en 1960 el 15% de la població adulta espanyola no sabia llegir ni escriure. El 94% havia deixat els estudis en acabar l'escola primària i menys d'un 3% tenia algun tipus de formació superior. Estem parlant de l'època del baby boom. La veritat és que molt han canviat les coses en estos 66 anys, que ja fa 66. Les taxes d'analfabetisme han caigut a mínims residuals a Espanya, però només el fet de saber llegir i escriure garanteix avui en dia que qualsevol espanyol puga comprendre el seu entorn

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Espereu que ahir, on la vegeu a ella tan càndida i plena de dolçor, avui mos ha contat algunes de les efemèrides del dia, però la que ens porta i ens apropa en estos moments no és tan agradable.
2: No ho és. No ho és. Anava a dir que és una de les meves preferides, però no m'ha paregut correcte.
1: Per què? Tots tenim un revers tenebrós.
2: Això és deberes. Això és deberes.
1: Tots tenim un costat oscur.
2: Sempre. I és que hem comentat ja a l'inici algunes de les efemèrides que han marcat al llarg de la història, la jornada del 8 de setembre, des de Camilo VI, tot passant per Star Trek, i hi ha tres grans esdeveniments històrics, però hi ha d'altra banda un altre nom que s'ha fet també un lloc en el calendari de principis de setembre. Es tracta del de Jack l'Esbudellador, o com tots el coneixem, Jack el Destripador. Viatgem en el temps fins al Londres victorià de 1888, la capital de la metròpoli que abasteix una quinta part de tots els territoris del planeta i que aglutina un quart de la població mundial, comença a perdre la seva opulència. El barri de Whitechapel és més que evident. Milers de persones viuen en este barri de l'East End totalment amuntegades i envoltades de boira espessa i grisa. Allà es troben les que per a molts estan considerats com els carrers més perillosos i insalubres de tot l'imperi. Alcoholisme, violència, pobresa, brutea...
3: Había judíos askenazi llegados de Rusia y Polonia y muchos inmigrantes irlandeses que habían llegado por el hambre de la patata. Era una zona ruidosa, bulliciosa, un barrio sucio y muy, muy violento.
1: És que era un lloc allò per fer-se un
2: tenebrós, poder. Tenebrós. Sí, sí. I són tots aquests elements els que fan de teló de fons al pati traser del número 29 de Hanbury Street, quan el 8 de setembre de 1888 té lloc un crim. Són prop de les 6 del matí quan John Davis, un cotxer domiciliari, ix de sa casa i troba al pati de la finca el cadàver d'Annie Chapman terriblement mutilat. Ens estalviarem els detalls de com estava la xica, però tot semblava indicar que qui havia comès aquella massacre era un expert, almenys algú que tenia suficients coneixements en anatomia.
4: La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad.
1: És a dir, que sabia el que es feia.
2: Efectivament, no era la primera vegada que es veia esta precisió en un cadàver. Només una setmana abans, Mary Ann Nichols havia aparegut morta de la mateixa forma. És a dir, este era el segon assassinat i la prova més que evident que Jack el Destripador era una història amb moltes pàgines pendents d'escriure. En els últims mesos de 1888 es van cometre una sèrie de terribles assassinats a Whitechapel i, a diferència de molts altres, aquells crims, els de Jack el Destripador, mai van ser oblidats. I el seu és encara, a dia d'avui, un cas obert. És curiós que, tot i que els primers assassinats de Jack el Destripador tenen lloc a finals d'agost de 1888, no és fins un mes després, finals de setembre, quan comença a parlar-se d'ell baix el pseudònim. Abans, tots aquests casos es coneixien amb el nom dels assassinats de Whitechapel. És en una carta rebuda per l'agència de notícies Central News Agency i coneguda com Dear Boss, en la que es firma per primera vegada, no sabem si ell realment o algú fent-se passar per ell, com Jack el Destripador.
4: Una vez que tuvieron un nombre, los periódicos ya podían imaginar una personalidad para el asesino y explotaron esa posibilidad.
2: Però si era realment ell, és només un dels molts misteris que oculta el seu nom. A quantes dones va matar Jack el Destripador? Se l'atribueixen 5 mortes, 5 dones, però en va haver més? Era només una persona? Era més d'un assassí? D'on era? Com era? On vivia? Com s'amagava?
5: La imagen de Jack el Destripador fue explotada por los medios. Se podría decir que fueron crímenes sensacionalistas.
1: És que mediàticament va ser tot un personatge que ja veus tu en sols, suposadament i estadísticament, 5 crims, encara avui en dia es parla d'ell.
2: Efectivament, i no, jo trobo que no deixarà de parlar-se mai, eh? Estes van ser segurament moltes de les preguntes que es va fer la policia del moment i, malauradament, moltes d'elles es van quedar sense resposta. Scotland Yard, la policia metropolitana de Londres, que van ser els encarregats d'encapçalar aquesta investigació, van fer, en este cas, un dels majors desplegaments de l'època. Dirigida per inspectors com Frederick Aberline, que al final va acabar dimitint perquè no podia problemes en la seva vida, van emprar tots els mètodes dels que disposaven en el moment, des de patrulles massives fins a interrogar més de 2.000 persones o investigar més de 300 sospitosos. Atenció, molts d'ells, carnissers.
6: Siempre he creído que fue alguien como un carnicero o un matarife, porque conocen la técnica para extraer órganos.
7: ¿Quién podría ir tranquilamente por la calle con la ropa manchada de sangre como no fuera un carnicero?
1: Clar, i els carnissers d'aquella època eren igual que els barbers, podien anar plens de sang sense que ningú els diguera res.
2: De fet, carnissers i barbers, jo el diria que són l'ampla llista de sospitosos, tenen tots aquests oficis.
1: Ah, lo dels barbers ho he dit de conya, però és de veres?
2: Pues mira, i és que de molts de sospitosos no deixa d'escriure's amb els anys. Un dels més famosos va ser Aaron Kosminski, que és un barber jueu, a qui unes mostres en un xal d'una de les víctimes semblaven apuntar, ja després amb el pas dels anys. Va haver també un abogat que es va suïcidar poc després de l'últim assassinat i a qui també van considerar culpable. Un altre barber que enverinava les seues pròpies esposes i també el van investigar. Un metge americà que va visitar Londres durant l'època dels crims. Un mariner.
1: Hi havia tot un ventall de possibilitats, no?
2: I si totes aquestes teories vos sorprenen, agafeu-se a la cadira, perquè hi ha fins i tot qui va afirmar que en realitat ja que el destripador era Conan Doyle, conegut per ser el creador de Sherlock Holmes. Defenen, de fet, que diversos testimonis dels crims van declarar haver vist a la víctima moments abans de la mort acompanyada per un home amb bigot negre vestit amb abric i barret. I qui podia ser sinó Conan Doyle.
1: Conan Doyle. Però és que a vore...
2: Sobretot
1: en aquella època, no? Dic, un dia com si haguérem vist un senyor en barba, doncs pues el mateix.
2: Efectivament.
1: Sí, jo ja estaria empaperat, claro.
2: Sí,
1: a diu tu, Roberto, a tu, diu, jo, a sí, la jo estaria ja el primer de la llista. Sí.
2: El ben cert és que la falta de tècniques modernes i la nula experiència en perfils d'assassins en sèrie van dificultar molt la tasca de la policia, com també ho va fer la complexa situació del barri, la foscor i els centenars de cartes falses que va rebre la policia i que van deixar el cas envoltat de misteri i sense una resolució definitiva encara a dia d'avui. De fet, després de l'últim assassinat, el d'octubre de 1888, la policia va perdre el rastre de Jack el Destripador i mai més es va saber d'ell. D'ell és cert, tot i això, que alguns mitjans de comunicació de l'època van tractar de seguir-li el rastre amb alguns assassinats similars i van arribar fins a Espanya. En aquells anys, la policia espanyola del moment va detectar successos possiblement atribuïbles a Jack l'Esbudellador, fins i tot molt propet de casa nostra, Alcoi. I ha eixit Alcoi.
1: I ahir és quan li dona coratge a la meitat de l'equip que fins i tot Jack el Destripador podia haver estat en Alcoi.
2: En Alcoi. Tot
1: va anar a veure les festes o qualsevol cosa d'estis i va aprofitar allí per fer uns rajes.
2: Sí, va anar a veure la cabalgada o algo i ahir es va quedar. De fet, hi ha notícies de febrer de 1889 del corresponsal d'Espanya que diu: ha circulado el rumor de que en breve llegará a esta ciudad el célebre destripador de mujeres de Londres. Con tal motivo ha habido gran pánico entre la gente infantil que ha abandonado sus juegos en los parajes públicos y no se atreve a salir de sus casas por temor a caer en manos del abominable criminal.
1: Però us doneu compte que anunciaven que anava a arribar el tipo com si vinguera, jo que sé...
2: Però com si arribaren els Reis Mags.
1: Claro, igual, és una cosa molt curiosa. Bueno, no del destripador, però sí del sacamantecas, parlarem també estos dies, arran la nova pel·lícula que s'ha fet i la que en el seu moment va protagonitzar José Luis López Vázquez, que era un poquet el Jack the Ripper espanyol.
2: Espanyol, efectivament. Sí, és que casos d'estos, malauradament, i jo crec que hi ha en tots els països aixina de gent...
1: I els xiquets sí que se'ls amenaçava amb l'home del sac.
2: L'home del sac, efectivament.
1: El sacamantecas, i ahir em va contar Marc Gómez que amb el lute...
2: Ah, sí, eh?
1: Així m'ha deixat tot loco. És una cosa molt curiosa. No sabia que amenaçava.
2: Que l'algú amenaça conforme...
1: Sí. En les ferramentes que té.
2: Efectivament. El ben cert és que ni Alcoi ni cap altra part del món ningú ha aconseguit mai posar-li cara. Almenys no de forma definitiva. Tot i això, un grup d'investigadors britànics en 2006 van agafar totes les dades que hi havia d'ell i van crear una espècie de retrat robot i van definir Jack el Destripador com un home robust, d'un 69 d'estatura, amb abric, moreno, ja ho havíem dit antes, en Conan Doyle,
1: sí,
2: rasgos angulosos i bigot. No sé jo si la descripció el dona tu per distinguir molt.
1: De totes formes, ja que tindre en compte que la premsa de l'època, les descripcions, com es feien les coses per molt que fora el London d'aquells anys, i el sensacionalisme del personal podien durar confusions. Ah, i que qualsevol podia anar i quidrar a la policia i acusar
2: clar, no, i les cartes gratuïtament, que enviaven, centenars i centenars de cartes dient jo sóc, tu eres, aquell és...
1: I avui en dia... molts, mai millor dit, hagueren matat per ser ixe tipo i que l'hagueren confundit...
2: Per tindre ixe...
1: Sí, per... Jo sóc Jack el Destripador.
2: Efectivament.
1: I si haguera sigut una dona?
2: És que podria haver sigut perfectament.
1: Això no ho ha dit ningú, no està dins de les possibilitats. Possiblement. Una dona en una adversió total al seu propi gènere que anava fent totes aquestes coses.
2: Efectivament.
1: Sí, sí.
2: Siga com siga, el que queda clar és que el cas de Jack el Destripador, que un dia com avui cometia el seu segon assassinat, passaria per sempre a la història. I no només per ser el primer assassí en sèrie reconegut, sinó també per com va acabar fent reflexionar a la societat sobre la situació dels barris deprimits com el de Whitechapel. D'altra banda, també van ser la primera mostra de com els mitjans de comunicació poden contribuir, i de fet en aquest cas ho van fer, a crear un ambient de terror i histèria col·lectiva. En 2006, una enquesta de la BBC va elegir Jack the Ripper com el pitjor britànic de la història. Però això no es va fer enrere per obrir en 2015 el museu de Jack el Destripador.
1: Sí.
2: Si és correcte o no, deixem el debat obert i que decidisquen ells.
1: Bueno, jo crec que en tots els llocs la gent explota com pot
2: tot
1: els seus... Sí, per exemple, lo de les brujas de Zugarramurdi, sense anar més lluny, pues mira, episodi més negre que ixe, i de fet la gent va visitar les coves, s'ha fet una pel·lícula i tot el món ja sabem qui és. Gràcies a això se sap qui és. Bueno, Marineta, pues, m'ha sorprès molt tota aquesta investigació que has fet. Sí, del teu revers tenebros. Anem a escoltar el butlletí de notícies de les 10 del matí i tornem de seguida, que pràcticament és com si ens haguem posat en marxa i encara ens queden uns quants minuts, per no dir hores, per davant.
8: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
9: La Comunitat Valenciana penúltima en l'últim informe PISA. La meitat dels alumnes espanyols de 15 i 16 anys té un nivell baix en ciències i només el 28% arriba al nivell mínim de competències per enfrontar-se a la vida quotidiana i al seu futur laboral. Però, a més, el deteriorament en lectura i matemàtiques s'ha intensificat en l'última dècada, arribant al seu valor més baix. La Comunitat Valenciana està a la cua. És el que diu l'informe PISA 2025, el programa per a l'avaluació internacional dels estudiants que s'ha publicat avui. Aquest estudi avalua cada 3 anys, cada 4 a partir d'aquesta edició, les competències en ciències, lectura i matemàtiques de l'alumnat de 15 anys de 90 països. Les comunitats i ciutats autònomes espanyoles amb millor rendiment en ciències i que se situen per damunt de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea són la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, el Principat d'Astúries i Cantàbria. A la cua, Ceuta i Melilla, la Comunitat Valenciana, el País Basc i Andalusia. Mentrestant, així, a casa nostra, a Oriol, al Baix Segura, el Col·legi Públic Virgen de la Puerta no obrirà finalment les portes demà per a l'inici del curs escolar. Els 302 alumnes del centre seran traslladats a col·legis de les pedanies de Molins i la Campaneta després que la Conselleria d'Educació hagi determinat el tancament de l'edifici per problemes estructurals. El problema és que esta decisió, segons ha alertat el sindicat STPB, s'ha comunicat a la comunitat educativa i a pares i mares este diumenge, apenes 2 dies abans del començament de les classes, que és demà. Escoltem la responsable de l'STPB al Baix Segura, Marta Tafalla, i l'alcalde d'Oriola, Pepe Vegara.
10: El centro debía estar cerrado desde el día 1 de septiembre. Esas no son las informaciones que habían llegado hasta ahora o que al menos había transmitido el Ayuntamiento de Orihuela, el cual estaba diciendo que no había ningún problema y que el centro iba a poder empezar el curso de forma normal y corriente, porque durante este verano se habían acometido diferentes obras. Obras que sepamos no se han acometido ninguna, simplemente se ha pintado algunas de las rajas que tiene el centro en sus pilares de sujeción.
11: La solución que optamos fue pues la solución que nos dieron los técnicos y es resolver algunas cuestiones que había que hacer en el colegio para que ese informe, que era un informe que decía que era conveniente no empezar el curso a no ser que se cometieran pues esas actuaciones, pues haciendo esas actuaciones encontramos que el colegio pues es susceptible de recibir al alumno y a los profesores.
9: Anem ara a la Marina Alta, perquè hi ha hagut un esglai esta matinada a la vall de Gallinera. S'ha declarat un incendi forestal amb 3 focus que ja està estabilitzat. S'hi han mobilitzat 3 dotacions del Consorci de Bombers d'Alacant, 3 unitats dels bombers forestals de la Generalitat, amb 3 autobombers i un agent mediambiental. Poc abans de les 7 del matí, els servicis d'extinció l'han donat per estabilitzat. Atenció a les dades que acaba de fer públiques la Guàrdia Civil de Trànsit a la Comunitat Valenciana. A l'agost, 254 conductors van passar a disposició judicial acusats de delictes contra la seguretat viària. 90 d'estos conductors per conduir sense permís. A banda, 152 d'estos conductors passaren a disposició judicial per conduir sota l'efecte de l'alcohol. I hem de contar-los també que hi ha endarreriments en les línies C1 i C2 de Rodalies, de València, de Renfe, de Ferrocarril, per un robatori de cable. El robatori de cable afecta la senyalització entre les estacions de València, Estació del Nord, i Alfafar-Benetúser, i també afecta les línies entre la ciutat i Gandia i Xàtiva. Segons ha informat Adif, a través de la xarxa social X, s'està treballant a hores d'ara per reposar el material sostret al més pront possible. En els esports, futbol. Esta vesprada torna la Champions League. A les 9 de la nit serà el debut del Villarreal contra el Borussia Dortmund. Eva Casany.
12: L'equip groc disputa per segon any consecutiu la màxima competició europea per primera vegada en la seva història. Esta vegada dirigirà l'equip Íñigo Pérez, que encara no ha aconseguit cap victòria en Lliga. El tècnic farà rotacions i Peter Gulaski sota els pals podria ser la principal novetat en un equip que té les baixes de Foix i Carlos Romero. Tornen a vores les cares amb el conjunt alemany que l'any passat els endorsa un 4-0 i ara arriba en ratxa a la Bundesliga. Per Íñigo Pérez cal canviar la imatge.
13: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades, y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
12: També a les 9 el Real Madrid rebrà l'Inter, el Lilla el Betis i el Porto el City. Abans a les 7:45 serà el torn del Bruges Aston Villa i l'AEK LASK.
9: Això és tot de moment. La pròxima cita informativa, així, és a les 11 en punt. Et deixem ara amb el programa Matí Directe.
0: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
16: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
17: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5.

0: Podien començar parlant en italià, però no anem a fer-ho, perquè el valencià, el cap i el fi, sobretot a l'hora de maleir i dir tacos, es pareix tant a l'italià que no tindríem comparació. Bueno, la veritat és que això és un capritxo personal d'un servidor que ahir va estar escoltant la banda sonora de la peli de Luca i, entre altres cançons xules, com les de Mina o Rita Pavone, es va trobar esta d'Eduardo Benato, que es diu Il gatto e la volpe, que és una de les cançons més divertides que n'hi ha dins d'una peli que té grans composicions, a banda de la pròpia banda sonora, i que no només per la història, sinó per la música, o reconem que la vegeu, Luca, que inclou això, este Il gatto e la volpe, que de forma inusual ens ha aprofitat per a donar pas a la tertúlia d'avui, d'estes hores, de les 10 del matí, en este nou tram horari que vam estrenar ahir dilluns 7 de setembre de 2026 en esta nova programació, en la que, excepte algun protagonista, no vaig veure a molta gent. Manolo Montal, bon dia, què tal?
1: Com Hola, estàs? Bon dia.
0: La resta, aplaudir, va vindre poquet a aplaudir, veritat.
1: Vols dir?
0: Sí, després... ¿Dónde está mi micro? Sí, ¿dónde está mi micro? Però després no venim a les presentacions. Enviem el messaggero, ja que estem parlant en italià.
1: Mira,
0: Pere Valenciano, què tal?
2: Jo sóc un poc volpe, que és zorra, no?, en italià.
0: Pues sí. Comencem bé.
1: Bonito,
0: Jo ahir vaig repetir 10 o 12 voltes que sóc gilipollas i tu dius que eres zorra, pues mira...
1: Va, bona fauna per arrencar el dia.
0: Sí, sí, sí, sí. Lluc em va dir, no ho digues més voltes. Dic, ja, però si és que jo mateix m'ho dic a mi diverses voltes al dia. Roberto Roig, bon dia.
3: Què tal, bon dia, gràcies per la, invitació. Vulpe. Vulpe és en italià.
4: Vulpe.
3: És en italià.
0: Vulpe és zorra, entonces volpe què és?
3: La germana.
0: La germana.
1: Una xicoteta que té.
2: Zorrita.
0: Bueno, tu, sí, Martínez. Sí. En anglès allò de Fox està molt, molt acceptat, inclús com a cognom. Però ves-hi treballar allò al castellà, per exemple,
2: l'espanyol. Fox News?
0: Sí, sí, sí. O no, o Samantha Fox, per exemple.
3: 20 Century Fox?
0: Sí, o sea, avui dia dir-te així en espanyol seria...
3: El siglo XX de la zorra.
2: Tenim cognom zorrilla.
0: Ja.
2: I no pensem
3: malament. Más en Valladolid.
0: Ya, es una cosa diferente. Mar Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal?
0: Tu pues, ese problema no el tens.
4: ¿El qué? Vamos a ver. Sí, que es, sí que es volpe, volpe, volpe, volpe. En italiano sí que es zorrilla, ¿eh?
0: Sí.
4: Volpe,
0: sí,
4: volpe.
0: ¿Volpe o vulpe?
4: Con O. Y vulpe no es italiano. O sea, que sería como
2: es
4: la traducción al italiano.
2: Es
4: claro.
2: Que volpe, que yo parlo italiano. Yo el chitu es italiano. Sé qualcuno ascolta la Radio Valenciana.
4: Yo creo que...
0: Ni parla el italiano a la perfección,
4: Bueno, tú conocías de cerca a Rafaela Carrà. Pero yo creo que Roberto lo que te ha traicionado...
2: Por edad,
3: me ha traicionado las vulpes.
4: Su trayectoria. Las vulpes. A ti te han traicionado las vulpes. ¿Os acordáis que era aquel
0: grupo de...? Estarán mayores ya las vulpes.
2: Esos son más antiguos que Rafaela.
4: Las vulpes, sí. No, yo creo que... Coetáneos, sí.
0: El que las vulpes y Rafaela es mayor que las vulpes.
4: No, digo que escuchábamos, se escuchaba la música de unas.
2: Pues yo no los conozco, pero si me lo recomendáis.
4: De unas y otras. Eran mujeres.
3: Era
4: un grupo. Las vulpes eran.
2: No.
4: Las vulpes era un grupo de mujeres.
1: Quiero ser santa.
4: Sí, quiero ser santa, quiero ser beata. Eran irreverentes.
1: El programa que hay de la 2. ¿Cómo se llama el programa de la 2?
4: La de la Chamorro.
1: La de la Chamorro.
4: El programa del Chamorro.
0: Es de veres. Quiero ser santa.
4: Quiero ser beata.
0: Alaska y...
4: Parálisis Permanente fueron los de Quiero ser santa, quiero ser beata. Las vulpes eran más rockeras.
0: Més tacos no vaig a dir. És que està Mariajo, que és molt coneixedora d'aquest tipus de música.
4: Quiero ser santa, quiero ser beata.
0: Era Alaska y...
4: me gusta ser una tal. Sí,
2: podría ser de Alaska,
4: sí. Quiero ser santa, quiero ser beata. Era Parálisis Permanente, que era Ana, o sea, la otra que iba con Alaska, bueno, vale. Y Eduardo Benavent, creo. Sí.
0: Alaska, que la vamos a entrevistar el otro día, que va a estar en Mislata. O sea,
4: las vulpes.
0: Sí.
2: Que va a hacer una, no sé si la, yo que la seguís que al Instagram, a fer una parada en un poble venint cap a Mislata.
0: Sí.
2: I se varen fer una foto i li varen fer un xicotet homenatge perquè n'hi havia un monòlit dedicat a Nino Bravo. Ah. Com és deia lo de Malferit i sabeu comarca qui, sabeu, de la Vall d'Albaida, pues el nomenem.
0: Sabeu qui va viure de Mislata també molts anys, perquè tenien allà establida un poc la seva base d'operacions? La família Aragón, Miliki i tota aquesta gent. Sí, sí, ho contaven, que ells van viure en Mislata durant uns temps. Tenien allà. Sí. N'hi ha que saber totes aquestes coses. Bueno, pues, estàvem tancant, dic, estàvem parlant a micro tancat, estava tancant jo el meu cervell, i en la persiana més baixa, pues ja dic, només la meitat de les coses.
2: Eres un poc de golpe, o sea que...
0: Sí, bueno, un golpe sí que tinc.
1: Perdó, el programa de la Chamorro era l'Edat d'Oro.
4: L'Edat d'Oro, el de Chamorro, sí.
0: Que això va ser el que li va costar el programa, quan van convidar a les Vulpes.
1: Crec que sí.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Però que quina època era?
0: En l'època de García Tola, si no me'n recordo.
1: Es va apuntar un cacao prou important.
2: Però quina època era? Seria ja...
0: Els 80, principis dels 80. Principis dels 80.
2: Pues el 80 era... estava el...
4: Libertat, bueno, era salir,
2: la bola de cristal, etc.
0: Perdona, claro. Bonito, en plena època dels 80, no sé si en l'època de Miró, que per cert el seu fill presumís ja de ser tan progre també, es va encarregar la famosa bola de cristal, que era un programa dels més avançats de l'època.
2: Una autèntica meravella.
0: Claro, i van dir, perdoneu, no se'n podeu passar
2: una
0: tant.
2: Una obra d'art televisiva.
4: I, claro. Y por cierto, el haber empezado con... con la banda sonora de Luca, con el golpe y todo eso, me lleva a un tema que me gustaría comentar con vosotros. ¿Por qué esos calificativos cuando se refieren a mujeres tienen una, son peyorativos, tienen una condición negativa?
0: Ya hemos animado a posar rollo Diana Morán.
4: No, y, eso que estoy en franca desventaja. Pero es así.
2: Porque el lenguaje,
4: porque zorra, por ejemplo, tú le llamas,
2: desde un punto de vista, claro, masculista históricamente.
4: Tú le llamas zorra, por lo que comentabais, a una mujer, y
2: bueno,
4: lo peor.
0: Que no,
4: pero
0: si porta,
4: pero
0: corbata,
4: zorro,
0: ¿no?
4: No, porque sería como astuto.
1: De Salva Folgado es el zorro de toda la vida.
0: Sí.
4: Sí.
0: Es de ver.
4: O sea que ese es un tema muy interesante.
0: Si la teua fuera una dona, no quedaría gens bé.
1: Tampoc era que fos la calva, que és el que jo he fet tota la vida.
2: Bueno,
4: bueno.
1: Que hi ha coses que no són explícitament de pejoratives, però tampoc queden bé.
0: No són vendibles, no? Com aquell que diu.
3: Dependeix on les utilitzes, simplement.
2: El llenguatge és masclista.
3: Sí. Sí.
4: Absolutament.
2: Té una base masclista històricament. Que va evolucionant i va canviant molt lentament, també. També, però
4: pensáis que va cambiando? Yo creo que está anclado, sigue siendo lo mismo. Zorro sería un hombre astuto, y la mujer totalmente distinto. Yo creo que está igual, ¿no?
2: Lentamente, tan
4: lentamente que no se percibe.
2: Sí, claro, es que el masculismo es toda la historia.
3: Yo creo que sí que está cambiando, pero que es de veres que no en la velocidad que la gente voldria que cambiara. Perquè a qualsevol cas el que passa és que el que estaves dient ara, zorro i zorra, són dos paraules que venen de del mateix raïl
4: i del mateix animal,
3: sin embargo resulta que dependeix on la utilitzes vol dir una cosa o una altra
4: bien diferente.
3: Quan tu penses en el zorro penses en Antonio Banderas, per exemple. A mi se me representa. Quan dius zorro ja ho compliquem molt, no? I sa manera tinc jo de...
0: Però és curiós perquè després traus una cançó que la portes a Eurovisió, vanagloriante, de que eres una zorra i tot el món està encantat de la vida. És que som aixina de distòpics. Jo no, a mi la cançó no m'ha agradat en la vida, però molt d'ací que siguen. Em va aparèixer un espantajo de cançó, però bueno, cadascú té la seva opinió.
2: A mi sí que m'agrada.
0: Tu perquè eres molt pro-Eurovisió, però... Tu i el David, que esteu així, pro-Eurovisió.
2: A mi m'agrada. Home, perquè és un intent de transformar una paraula peyorativa, negativa, que s'utilitza en contra de les dones,
0: sí,
2: com si zorra és bla bla bla, i l'home machote és lo positiu, i la reivindicació de la dona com una persona liberal que fa el que vol i que té el poder sobre l'home per a tindre relacions, és el sentit que se li ha donat a aquesta cançó. I alguns, pues, home, sí que la reivindiquem, a mi m'agrada.
3: Al final el que passa és que depèn de qui utilitza la paraula,
2: Perquè si com es diu.
3: Sí. I com es diu, perquè si tu la utilitzes...
0: No vols
3: si
0: dir que vos esteu posant rotllo Morant,
3: ja, canvia molt.
0: Que costa de la piel molt fina, ella.
4: I el tono, no? Sí. I és verdad, i també el tono
3: El tono és fonamental en qualsevol cas, perquè en valencià tenim un montó de paraules que són... son pecados.
4: Roïnes, ¿eh? Son roïns.
3: Y sin embargo, si, en la entonación cambia el sentido.
4: La vas a edulcorar, ¿no?
2: Sí, la valencià, lo que en castellà sona a un insult greu, en sí. valencià pot transformar-se...
3: En un saludo.
2: Sí, és diferent, la veritat.
0: ¿Sabeu què és el que més m'ha agradat a mi del valencià?
2: O sigui, podem dir tacos així en la ràdio pública.
4: M'ha vingut, per exemple...
0: Tu vens així i pots dir lo que vulguis, és lliure.
4: Mala pecora roïna, per exemple, m'ha vingut.
0: Tu també estàs fina avui, eh?
2: Mira, jo vaig a posar-me unes ulleres per parlar bé.
4: Però queda bonito.
0: I per gravar-nos, no? Mala pecora roïna, vols gravar-nos, no? Ja que ha gastat ella la...
3: En això se pot gravar?
0: Sí, ja està gravant-te.
2: Ara, a veure, un silenci. Ara estic gravant. A veure el que digueu.
0: Bueno. A mi sempre m'ha fet molta gràcia, m'ha agradat.
4: Però mira que no suena bien, eh? Suena bien, por favor. Suena fenomenal.
0: Sí. O penyora.
2: Ja deixa de gravar.
0: Mala penyora, t'han dit alguna cosa. I total, una penyora és una prenda.
4: Figa la cora.
0: Claro, sí. Això és el que jo volia dir, que sempre m'ha agradat. Com les parts masculines o femenines van la majoria de les voltes, per no dir totes, en la nostra llengua, associades a la fruita i la verdura.
4: Sí.
3: Mm. Bueno, per la part que mos toca de l'horta.
0: Per la part que mos toca.
4: El virgo de Bizanteta, és que
3: per la part que mos toca de l'horta. És que és més fàcil referir-se a tot això, la bacora.
0: Sí.
3: Per exemple, pues això on està, pues en el camp, no?
0: No, però si vos fijeu, tot va lligat al món hortofrutícola. Silvia Soria podia fer-nos un diccionari de les partes íntimes, si volguera.
4: Entre, se debate entre el sector hortofrutícola i també el marinero.
0: També, bueno, i de la fauna, sí, perquè el pardalet i totes aquestes coses també s'han gastat molt de sempre. Bueno, com és possible que una persona tan mediàtica com vostè no li hagin fet mai una enquesta?
3: Mai, és que és una cosa que a mi...
0: En la demon que tu tens.
3: Jo, i a més que me canse de preguntar a la gent, a ti t'han llamat el CIS?
0: Bueno.
3: O t'han llamat...
4: Ah, però a alguno de nosotros? No. A mi nunca.
3: O t'han llamat per ver no. Qué radio escuchas o ver...
0: A mi m'ha vida. Ni han vingut a posar-me el cacharret ixe damunt de la tele que diu que te regalen coses?
4: Exacto, tampoc. Però no, existe ese cacharrito?
0: No ho sé.
4: Serà una llegenda, el cacharrín?
0: Algú l'ha obtingut? Mira, aprofiteu que teniu el 660, 78, 39, 80. Primer, per contar-vos si haveu tingut alguna enquesta d'aquestes...
1: El cacharret de medició de les audiències?
0: De les audiències de la tele.
1: Jo vaig conèixer en el seu dia una persona que el tenia en casa ara. Sí. També de sofà... El pleistoceno, ¿vale? Pero sí que vas conocer un igual que
4: conec. O sea que existieron, por lo menos el artilugio yo, existió.
1: En efecte, igual que conec una, lo que parlàvem abans, conec una persona que le han criat dos voltes de l'EGM.
4: Ah, pues fíjate.
0: Això com si tocara dos voltes de la loteria.
4: No, o te cayera un rayo dos veces, que es más fácil que un rayo que la loteria.
0: En el EGM.
3: En el EGM.
0: Sí. És que l'EGM el carrega el dimoni, sí. Mai millor dit.
1: No, però vostè té que votar emissores... Ja, però és que jo escolte... No, però nacional, me té que votar nacional. Bueno, mire, nacional no escolte.
0: Ja. Yeah.
4: Sería como que no tiene en el papelito donde va a marcar
1: no,
4: las...
1: Es increíble. Es un sistema fet per a repartir-se per a les grans.
0: Les emissores nacionals.
1: I el negoci del pastís publicitari està en les grans. Sí. I per això ells tenen... Mira, a les xicotes... Lo que no siguen les grans cadenes li va tocar com a molt un quart del pastís. I te trauen... Oient sempre en desavantatge... amb les grans, sempre, vull dir el que per exemple al programa del cine li contarien oients a les grans li conten orelles, per tant li va traure sempre doble.
4: Sí.
0: En fi, si fora un pastís de deberes, perquè ho entengueu, nosaltres seríem la rosa esta de neula que mos menjàvem, pues això.
4: O incluso no tenemos ni quesito, tenemos una raya.
0: Sí,
4: tenim una línia, una fina línia.
3: No, que m'estaven recordant el que estàveu dient dels aparells que me dicen en l'EGM, que te'l poden ficar en casa. Jo sí que sé, o per lo menos era antes, no? Fa anys, en Inglaterra, en Londres concretament, tots els aparells de televisió porten un contador. Perquè la televisió, la 1 i la 2, la BBC1 i BBC2,
0: sí.
3: En Inglaterra són de pago. És a dir, la manera de saber, cada aparell de televisió porta un control i en qualsevol moment saben o poden saber. De fet, tu, si vas per Londres...
0: I quan estan veient la tele?
3: Claro, vas per Londres i va veient vehículos menús de estos como les que fiquen así de las multes de aparcament.
0: Sí, els Pokémon estos que van per ahí.
3: Controlant el
1: en efecte, hi ha una peli molt xula a Netflix de quan en l'any 60 pico furtaren el quadre del duque d'Ellington de Francisco de Goya d'un museu anglès, que sí. és un senyor reivindicatiu, que i una de les coses comença la pel·lícula en què ell està desmuntant la televisió
3: i s'encontra
1: una de les làmpares, que és la que en teoria
3: llança la senyal.
1: Rep la senyal de la televisió privada, que és per lo que van a multar-lo. No, jo m'estinc les que són estatals i per això no me poden multar. I en principi sí que el multaven, i a la fi acaba guanyant el judici. De les coses que te passa al final, a la fi va acabar jo guanyant el judici.
0: Al final, si ho penses bé, els únics que medien les audiències de veritat i els espectadors que tenien eren Canal Plus, que anaven pel tema dels propis decodificadors, sí, i la gent que veia. Claro,
1: però també hi ha
4: que
1: molta picaresca en les targetes pirates de Canal Plus.
3: I
1: qui era el responsable que aquestes targetes circularen? Perquè les males llengües deien que era el mateix Canal Plus.
0: Home, pues és com el tema de les falsificacions, que
1: mentre
0: també
1: me
0: es diu que...
1: Mentre jo no me falsifiques tu.
0: Claro.
1: Mentre arreplegue jo diners en negre, no l'arreplegues tu.
0: On ha quedat aquella època en la que veiem el Canal Plus entornant els ulls?
4: Con la nebulosa.
1: Més d'una ha tingut una nit en la intimitat de Glòria veient Popeye el Mariño perquè no sabia lo que estava veient.
0: Sí. És que jo no sé si se pot ser més lo que jo em definia ir per estar veient la tele en els ulls entornats. No.
1: Era traspanya.
0: Eren els 90, sí, eren els 90. L'altre dia, Patricia Valero i jo ens vam trobar en un CD totes les sintonies del Canal Plus de l'època. Aquell, mare meva, aquell tinininin,
1: de la guitarreta,
0: com començava, sí, la guitarreta, sí. Aquella. En fi, bueno, la qüestió és que no t'han enquestat mai, no?
3: No, jamás, nunca. No tengo esa sort, perquè m'agradaria enganxar un encuestador
0: del CIS
3: hasta que se cansara de mí, ¿no? Porque es que es lo que
1: t'assegure, sí, que te canses molt abans tu d'ells.
3: Sí, no?
1: Reiteratius. Són reiteratius i a més, a mi la sensació que me donen és que intenten, com totes les enquestes, intenten dirigir-te, sí, dirigir-te en un carreró sense eixida.
0: Però en el CIS no crec, no?
1: Te dic que jo la enquesta que me feien a mi, arriba un moment que digui, mira...
2: Però el CIS igual ja. Perquè lo que és important de les enquestes és com es... Es diu popularment, no com es cuina... Com es cuinen les dades que donen cada enquesta.
3: I com es cuina després.
2: El CIS no cuina a favor d'una manera insuportable del Partit Socialista.
0: El CIS ho especia prou, ell ho condimenta prou, podríem dir, a l'hora de cuinar.
2: Només hem de veure la diferència entre el CIS i la resta d'enquestes de mitjans de comunicació que
3: no tenen res a veure. No tenen res a veure, no.
4: Claro, además, en la manera de preguntar mismamente, ya no solo en las preguntas que hagas, sino en la manera en la que preguntas,
2: pero mira,
4: vas a tener
2: más... Yo crec que és més important la cuina, és a dir, que directament este senyor considera el Tezanos que el PSOE es el enquestador, es el que al final te va a decir, no, este, porque han de ver, aquí
4: votó
2: anteriormente, tal.
4: ¿Qué buscamos este resultado? Pues venga, vamos a ver cómo tenemos.
2: Es una manipulación, la del CIS es una manipulación absoluta, o sea, la del CIS en particular.
0: Yo tengo que deciros que a mí tampoco me han enquestado mai. Me han preguntado alguna gilipollas pel carrer, alguna cosa de estas de un señor en carpeteta, una señora en carpeteta y tal, pero enquestes de estas de decir, bueno, perdona, no, això no m'ha passat mai en la vida, i per telèfon, però perquè tampoc tinc aguante, jo me'l deixaria a mitges, tinc molt mala educació per aquestes coses.
3: No, bueno, i el problema està en la quantitat de temps que perds en això, per una banda, per una altra, jo, per exemple, un telèfon que no conec mai a l'agarre, llavors, a partir d'ahí, clar, te toquen una vega, al cap de 3 minuts te toquen en un altre número, el número no ocult, però sí un número que no coneixes, i avui en dia ho estava comentant antes en Marina, jo dic, quédate mi teléfono porque si me llamas y no tengo el tuyo, yo no te voy a contestar, no conteste mai, perquè sempre és a les 4 de la que està pegant una cabota ahí mirant la tele, i de repente tiene usted... Oye, pero ¿usted cómo tiene mi teléfono?
0: Bueno, això és el tràfic de dades, que per molt que te venguen que està protegit una castanya. Mira, això és una cosa que podíem fer-se veure. quanta gent, i jo sóc el primer, que ja no agafa cap telèfon que no conega. Uh-huh. És a dir, me podrien quidrar de la Fox que jo no m'enteraria.
1: A mi cada volta me costa més. Jo sí que despenjava alegrement i d'un
4: dia... Però lo han conseguido. Realmente han conseguido que actuemos así la avalancha de llamadas que recibimos cada día, que claro, ya no las coges, para intentar venderte algo.
1: Sempre l'excés conduisca para l'altre costat.
4: Però jo no lo puedo entender, porque se supone que estaban velando por nuestra seguridad, estamos todo el día aceptando... No, pero quiero decir que cuando dicen, cuando te hacen poner todas las cookies, todo lo de los en el ordenador...
0: Pero si las cookies dien tots que sí enseguida.
4: Pues por eso mismo, te digo que las políticas van en plan de evitar todo esto y luego, de hecho por ley ya no deben hacerlo, ya no te pueden llamar y siguen llamando, pues que vayan.
0: Mira, per llei no es pot fumar a les terrasses i jo
4: tinc una
0: baixa que
4: està tot allà, fumando.
0: Oh, me trague tot el porro.
4: És verdad, és verdad. ¿Quién tiene que controlar esto?
0: Pues mira, clar, per llei no se poden fer amunt.
4: El otro día estábamos todos.
0: Que sí, enseguida.
4: Pues por eso mismo, te digo que las políticas van en plan de evitar todo esto y luego, de hecho por ley ya no deben hacerlo, ya no te pueden llamar y siguen llamando, pues que vayan.
0: Mira, per llei no es pot fumar a les terrasses i jo tinc una baixa que està tot allà.

0: Posible.
1: 911. ¿Y ese posible? Fraude sí. Posible, no la agafe. Posible 919, posible llamante no deseado, no la agafe.
2: Pero a China, ¿cómo vas a vender la mini cadena de Wallapop?
1: Mete igual.
2: Pero,
0: claro,
1: no es que
0: tú tienes que estar al loro.
1: Bueno, a mí soy Jens. Envió un WhatsApp. Claro. Si sou real, si sou importante,
2: claro.
1: Un WhatsApp. Después no responde, pero un WhatsApp.
2: Ya. Es como,
1: claro,
2: es
1: yo
2: como
1: no,
2: les,
1: no.
2: Les solicitudes. Te
3: vas a decir una cosa, sigue en malicioso. Posible llamante no deseado, no voy a decir que no lo conegues.
2: Claro.
3: Ya, que te puedo ir dar y no siga de. Que tú conegues yo tinc, y no.
2: A ver, igual, pues que tinga munto de, igual que tenga un montón de morts en el móvil, que en tinc més que el cementerio ya, que ho van dir l'altre dia. Sí, sí, morts, que no es borre.
1: Habían tres moros.
2: No. Morts, morts.
1: La cosa.
4: No es borre, però morts de veres.
2: Tinc ahí. Morts, sí, sí. Tinc esa mort i tinc sí. El telèfon encara ahí, que no el borre. Sí, sí, però amunt.
0: Però els borrais? Jo també, borrais jo persones jo, que ja no estan?
1: Jo no borre res.
0: Jo no borro nada.
2: Jo tampoc, jo els tinc ahí.
4: Alguna mica...
2: Vinga, tinc a Rubalcaba i tot ahí encara en el mòbil. T'ho puc demostrar, eh?
4: Us va morir?
2: Sí. Sí, hi ha un munt de gent morta, ara t'ho estic dient, que es porti ahí morts.
3: Sí, aquest mòbil farà olor, eh?
2: Sí, este mòbil... este mòbil, igual que el mòbil de la majoria de nosaltres, si mos el furtaren i el... Uf. Home, la quantitat de telèfons que traurien dels mòbils...
1: Que
2: no
1: li diguen a Pedro Sánchez. O sigui, que... Jo tinc un altre mort, tinc a Marlaska.
2: Mare meua.
1: Políticament parlant.
2: Ja. Bueno, si tingueres a la ministra de Defensa, igual seria
0: a
2: més morta.
0: A Margarita Robles.
1: Però jo la ministra de Defensa la veig zombi, però viva encara, eh?
5: Se l'ha encarregat ja, no?
2: No, però he d'estar, ho dia jo este matí, he d'estar en el
0: corredor de la muerte. Con la lita rota, no? Està con la lita rota.
2: Home, la Robles, sobretot, que és la que li ha plantat cara, a veure... Que és la que
1: no va aplaudir.
2: Tot això, i ella tot esturrufar allí com si li haguessin sentat mal les galletes de mantequilla.
4: Pues són els dos més antics que porten en el govern de...
2: Sí.
0: Marlaska i Margarita. Curiosamente, sí. Los dos móviles que también interceptó Marruecos. Marlaska, Margarita,
2: bueno,
0: y el de Pedro Sánchez.
1: Pedro Sánchez, ojo, ¿eh? Ojo que...
2: Però igual que vos dic que això és hora del matí, vos tinc que dir, pel tema dels morts, que tinc morts en el mòbil, és de veres. En l'armari no. Sobretot perquè fora l'armari porta no sé quants anys ja, però bueno, en fi, en l'armari no porta ningú. Però també tinc telèfons que posa passar de tot. De gent que no vull agarrar-lo directament. Això sí que és de veres.
0: Sí. Eso yo tampoco lo hago.
2: No esteu ningú. I bloquejo.
1: Bloquejo a gent?
4: Sí.
0: No. Sí, yo no he bloqueado.
1: Per a cridades i també WhatsApp, perquè són...
0: Yo no he bloqueado a nadie.
2: I gent que no deixa que veig el meu estat del WhatsApp, també.
0: Però se puede hacer a la carta?
2: Claro.
0: Yo tampoco, a mí me da igual.
2: Volen tots menos...
0: Ay, yo no, es que no tendría... Uy, yo no, a mí me da igual.
2: Això ho vaig veure, és que, però vos ho vaig contar, perquè em vaig donar compte que n'hi havia gent que viu pendent dels estats del WhatsApp.
0: Tu sabes que no ve.
2: Claro, perquè tu vols ahí, que ho has vist.
4: N'hi ha moltíssima gent que viu pendent del telèfon tot el dia.
1: I de les xarxes socials, també.
4: I bueno, de les xarxes socials, també.
3: Les xarxes socials, jo no te diria, vull dir, jo només en dir-te que el meu compte de X, de Twitter, té 44.000 persones, jo sé que hi ha un món paral·lel que viuen tot el dia insultant-me, però, bueno, són coses de les xarxes socials.
2: Yeah.
1: Bloquejar... Però això és perquè és important, eh?
3: Bloquejar... Pues sí, ningú li tira pedres.
1: Això és perquè és important.
3: Ningú li tira pedres a un arbre que no dona fruits. Però, de qualsevol manera, sí, és cert que el que has de fer és, evidentment, no donar l'opció. Mutejar ni bloquejar-los, perquè en el bloqueig ells se autovictimisen. Mireu, este lo que m'ha fet i tal. Car, que
0: hacen sus captures.
3: Que t'ha dit, de puta, quatre voltes, això no ho diu. Bueno, el que has de fer és mutejar-los, que és com el gosset que ja la seva ombra, ja està, sí, però
0: que ni te vas a enterar de lo que digan.
1: Un favor, perquè s'estalvien molt en psicòleg.
3: Sí,
1: si el bloqueig és encaten en canal,
3: estàs fent una tasca, o sigui,
1: una teràpia, bueno,
3: i pues... més quan molts d'estos alguns són coneguts i altres són pues, perfils de creat en juny de 2026, un seguidor,
0: sí.
3: Zero voltes a tuitejat i veus que se dedica més que a respondre i tal. Y sobre todo en determinados periodos en el Valencia.
2: A mí lo que me entraba en
3: ese tipo de perfiles se activa molt.
2: A mí lo que me entraba en molt a través de Instagram y del Facebook. El Facebook, per molt que els meus nebots diguen que és de viejos, continua sent una de les xarxes socials
3: de més
2: impacte i més sanes, eren xiques i xics de mal viure, els que normalment estan ahí sol·licitant-me amistat. Jo dic, per si no es coneguen.
3: Jo el que no volen és amistat.
2: Uns tios ahí en unes cuixes, unes tios en les mamelles, però
3: igual amistat és
2: el
3: que no volien.
0: No, espera.
2: Altra cosa, ja veus tu, si el que
0: pitjor està de por. Però tu creus que esas fotos eren...
2: No ho sé, n'hi haurà gent aixina pel món. No tots van estar com vosaltres.
0: Eligieron su fotito para ponerse ahí.
4: I a mi no me van amistar ningú.
2: Va haver

0: A més, va haver una època en què ara no puc posar-ho, no? Perquè el propi, la pròpia xarxa social restringiria la paraula, però me recordo que una vegada dic, és precis que tot el que em demane o tota la que em demane amistat té que ser del servicio público, o sigui que i social, pues sí, era una barbaritat. Ara sí, ara veus que n'hi ha, per exemple, algú de no sé quina part de Singapur o el que siga, que això té un seguidor, zero publicació,
1: nada,
0: i s'adherís directament.
2: A mi sí me fa molta gràcia, no és per lo que parlem, no, de la vigilància i tal, perquè no estem parlant de xarxes socials, però en la plataforma on pugem habitualment el podcast, el programa, que és iVox, després tu tens desgranat d'on venen les escoltes, uh-huh, que te fan,
1: sí.
2: I m'ho fa molta gràcia que tenim una mitjana diària de 17-18 descàrregues de Singapur.
0: Home, jo si fora tu, el rotllo Singapur el posaria en 40.
2: Pues ojo, que tots els dies són...
0: Per què te vos envia uns sicarios?
2: Tots dies...
3: Ah, ja, bueno.
1: Los servicios secretos.
2: Tots els dies, 17-18 de Singapur no te les lleva ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: Llevan seguimiento.
0: La sûreté de... La sûreté de Peter Lim.
1: Está ahí, ojo a bizo.
0: Valencians.
1: Ojo a
3: bizo. Pues crec que el diumenge el van aplaudir.
0: Al fi.
1: Sí, sí.
3: Home. Pero van a aplaudir, madre.
1: Hicieron la ola, creo.
2: No sé si heu vist el que ha passat en Movistar i en el famós vídeo trauen un jugador del Barça, que és Rodri, el món del canvi,
0: sí.
2: I està parlant amb casa, amb, crec que és Bernal, amb Marc Bernal, un dels jugadors del Barça, i Rodri, el que després es tapa la boca, però al principi no se tapa la boca, i diu, són molt malos. Estos chicos son muy malos. Como quedó, este chico se n'anà de España la temporada 18-19, que era la temporada que el València queda campió de Copa.
0: Sí.
2: Y quan torna, se troba la banda que n'hi ha ara, però és que la cara era, no ho deia de manera menyspreativa, ho deia de manera quasi en llàstima, dir, és que som molt ruïns.
0: Sí, volen dir que això és el que tenim.
2: Bueno, pues se monta tal cacau ahí, quan Movistar va en el dia després trobar ese vídeo, que a l'hora i pico, dos hores, el vídeo va quedar esborrat de xarxes.
0: Bueno, ara va dir la màfia xina, no, la màfia
2: xina. No, ha sigut, i és més, no ha sigut el València, perquè ja el dona igual defendre's o no, perquè estos estan a lo que diga la Madrid,
0: sí,
2: líder,
0: sí.
2: És el propi jugador qui, perquè a més el València no, ja no té pes per anar i tocar, a més ja la toca a Movistar i se riuen d'ell i li penxen el telèfon.
0: Ja,
2: és el propi Rodri el que va dir... damunt que esta gent, perquè és cert, quitar. me va emocionar en el canvi, vaig així d'allí, emocionat.
3: Home. Quitar esto, por favor, claro. Normal.
0: Bueno, ja que estàvem parlant de xarxes socials, per si voleu fer alguna pregunta, WhatsApp és una de les aplicacions que més utilitzen la majoria de les persones i tots utilitzem en el nostre dia a dia. I també és una de les vulnerables, perquè s'ha convertit en una porta d'entrada per als ciberdelinqüents. Tu què eres? Ciberdelinqüent. No conec a ningú que m'hagi dit això encara. YouTuber i tot això sí, però ciberdelinqüent, veus? Igual que les enquestes no me n'han presentat encara a ningú. Bueno, en els últims dies s'ha alertat d'una nova modalitat d'estafa i extorsió que aprofita precisament això, una funció pensada per a protegir la nostra privacitat. Les fotografies que només es poden veure una volta. Això em fa un coratge.
3: Ah, sí?
1: Esa no me gusta nada.
0: La meua neboda, que és la meua neboda, i m'envia coses normals, només n'hi xavorla una volta.
2: Els joves ho fan així perquè la meua neboda també fa el
4: mateix. Però tu imagina que jo te vull enviar una cosa íntima.
0: Però és que jo...
4: Però només vull que la veges una volta.
0: Sí, però això passa.
4: El meu ull, per exemple. Què vols?
0: Ja, però Manolo, jo, Roberto, Omar, o tu, la meua neboda, o el meu nebo, que me pot enviar una foto, jo què sé, de lo que siga, ben normal, no em deixes que la veig una volta només, que damunt està... I no puc fer ni la captura de
3: pantalla. La xiqueta tampoc sap lo que està fent.
0: Sí, no, què va, xiquets i les xiquetes ara no saben lo que estan fent.
2: Mare meua.
0: Bueno, la qüestió és que els estafadors utilitzen aquestes imatges per a generar confiança, sorprendre a la víctima i, en alguns casos, vos conte, a incautos, iniciar un xantatge amb amenaces i peticions de diners. Però com funciona exactament este engany? Què busquen els delinqüents o els ciberdelinqüents? I sobretot, què hem de fer si rebem un missatge d'este tipus? Bueno, pues anem a veure si ho podem parlar amb Hilario Miró, que és director de Behavioral Security de S2 Grupo. No sé si ho ha dit bé, Hilario, què tal? Bon dia.
3: No, que va, igual, dic fatal.
0: Hilario, bon dia, com estàs? Espera, que no, ara...
4: No s'ha donat per
0: al·ludir, no? Via.
2: No haurà entès lo de l'empresa.
0: Anem a saludar-lo de nou, que no sé si l'hem perdut o està ahí, que aquestes coses tenen... Home, igual mos han capat la telefonada ja. Només de la columpia que m'ha pegat, pues han a caldo als ciberdelinqüents. Sí.
3: No,
0: ara sí que el tenim, pues bueno. Hilario ha tingut la sort. Hilario, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: De no saber si he dicho bien lo de behavioral security de ese dos grupos. ¿Lo he dicho bien o mal?
5: Sí, está bien, bastante bien.
0: ¿Bastante bien?
5: Bastante bien, sí.
0: Bueno, ahora dime cómo se dice de verdad y así a la otra no me tiene la pata.
5: Lo decimos en español seguridad conductual.
0: Ah, pues a eso me dius antes.
6: Haber empezado por ahí, hombre, Hilario. Nos has engañado.
0: Y yo aquí haciendo el esfuerzo para que no me diera un calambre en la lengua. En fin. Oye, ¿qué tiene esta estafa de diferente respecto a otros fraudes que hemos visto anteriormente en WhatsApp? Aquello de la foto de duración determinada. ¿Por qué funciona también?
5: A ver, realmente este tipo de ataque o este tipo de fraude realmente es un ataque de ingeniería social, ¿vale? La ingeniería social es lo que se le conoce como el arte del engaño. Hago algo para que hagas una acción que realmente no quieres hacer, pero utilizo tus emociones para conseguirlo. En este caso, la diferencia es que este fraude no es el típico intento de que te descargues algo o instalar un malware o robarte tus credenciales, ¿vale? Lo que busca realmente es provocar una reacción emocional inmediata. O sea, aprovechan una función legítima de privacidad de WhatsApp, es decir, una foto de una sola visualización,
0: sí,
5: ¿vale? Para que haya incertidumbre. La víctima recibe algo oculto. Claro, como somos, tenemos curiosidad.
0: La curiosidad mató al gato, eso se ha dicho correcto toda la vida, sí, sí.
5: Lo abrimos y a partir del atacante transforma esa acción completamente normal o algo que no tiene mayor trascendencia en un supuesto problema que utiliza para luego, posteriormente, intimidarte y pedirte dinero.
0: Pero esto de la curiosidad, Hilario, también está pasando en las redes sociales. Tú encuentras, a lo mejor, muchas publicaciones, decía yo que soy un antiguo de Facebook o Instagram, con una noticia a medias y luego un enlace en los primeros comentarios, y como tú quieres saber qué es lo que pone ahí, porque es algo con mucho gancho, le das al enlace y entonces ya cuando caes. Es algo parecido, me imagino, ¿no?
5: Correcto. Sí, a ver, los ciberdelincuentes utilizan siempre nuestras emociones para intentar engañarnos. Y una de las emociones que más utilizamos es la curiosidad. Somos curiosos, así es, pero los adolescentes, nosotros todos, cuando vemos algo que no tenemos muy claro si es bueno o no, por ejemplo, los chavales ven algo y dicen, ¿esto qué es? Esto hay que verlo.
0: Claro.
5: Y le damos.
1: Bueno, los chavales...
6: y los más mayores.
1: Que no, sí.
0: Eso quiere decir que todos los que están aquí han picado, ¿sabes?
1: Sí, es muy fácil, te ponen ahí una foto y entonces es muy fácil. ¿Y qué pasa cuando le das a la foto? ¿Se quedan con tus datos como los de Marruecos, con
0: sí, que,
1: los móviles?
0: ¿Con qué te encuentras?
5: No, te encuentras con una foto que realmente no sabes lo que es,
0: sí,
5: ¿vale? Pero automáticamente los atacantes ya saben que hay una persona que ha abierto esa foto. Por lo tanto, ya saben que hay alguien que está interactuando con lo que ha enviado. Es como la estafa que también venía por WhatsApp de mamá, es mi nuevo número que se me ha roto el móvil.
0: Pero perdóname, eso funcionaba por estadísticas, porque había que ser tonto, teniendo en cuenta que una gran parte, y sobre todo con un índice de natalidad como el que tenemos y hemos tenido en este país, lo de mamá o papá estaba complicado.
1: A mí me llegó hijo.
5: Pero ha funcionado, ¿eh?
1: Soy tu hijo,
0: ya,
1: digo,
0: me imagino.
1: Pues,
0: sí,
1: con
0: sí,
1: mucha
0: sí,
1: dificultad.
4: Bueno, yo recibí un WhatsApp de un amigo de Murcia, y no es una película, el nombre del título de la película, diciéndome, hola, he perdido tal, por favor, necesito un bizum. De la manera en que me lo escribió, era evidente que no era él.
1: Amigo,
4: y le escribí,
1: claro,
4: a la pareja y me dijo, no, que lo han hackeado el móvil y está mandando WhatsApps del estilo a todo el mundo. Pero no era creíble porque no se dirige así un amigo. Hola, Pere, tengo un... No sé, era como muy... Muy, sí,
1: muy burdo, ¿no?
4: Muy burdo.
2: Podreu riure, pero ni un famoso exjugador de... O una gloria del esport nacional que, a més, fa prou presències en els mitjans de comunicació, que va contar com ell va caure, però...
1: O sigui, és que és fàcil
2: caer.
1: Li salva
2: que el banc pogué tallar totes les operacions, sí, a les quals ella havia donat
4: el permís
2: per a fer-les.
1: I sus datos, segurament. És que no és tan difícil caer.
2: A mi fa molts anys estigui a punt, perquè és que a més m'enviaren el... Era phishing, i m'enviaren
1: l'enllaç,
2: però me l'enviaren per el mateix canal, claro, de SMS
0: també, sí,
2: on entren els
1: a mi Hacienda,
2: el SMS del banc.
1: A mi Hacienda, justo después, en el momento de la declaración, llegó el enlace.
0: Pero con los logotipos, Hilario, y con todo igual, como si fuera...
1: Y menos mal que lo frenó.
4: Y por correo electrónico, parecen que sean bancos y no...
0: Sí,
4: Hilario,
0: sí,
4: yo te quería hacer una pregunta, porque por WhatsApp yo publiqué hace poco una noticia que le pasaba ahora a Sergi, que a través de Instagram y de otras redes sociales... te aparece una publicidad, por ejemplo, para invertir en bolsa, te clicas, parece que es una empresa solvente, en este caso yo publiqué, era BlackRock, que es bastante conocido en España, y te llevan a un grupo, te incluyen en un grupo de WhatsApp, y está el señor, que parece que es el director del BlackRock en España, tú luego lo buscas y es con nombre y apellido, hasta que te van captando, te van, y hay un montón de gente que va animando a que inviertas el dinero, primero te genera confianza y luego te piden que ingreses 20.000 euros y a una cuenta en Alemania, se queda en el dinero y hasta, bueno, adiós, muy buenas.
5: Sí, pero eso es una estafa piramidal de toda la vida, sí, básicamente.
4: Sí, sí, pero utilizan WhatsApp para, también, sí.
5: Claro, utilizan pues las tecnologías, por, al final los timos o las estafas son prácticamente similares a las anteriores, ¿eh? La del Tocomocho son iguales, pero simplemente que se han evolucionado a la era digital.
1: Con las nuevas herramientas, ¿no?, que tienen ahora. Sí,
5: correcto. Hombre, solamente con la llegada de la ingeniería social, de la inteligencia artificial, claro. Los ataques de phishing, por ejemplo, se han disparado un 1200%.
0: Uh-huh. Hilario, imaginemos que alguien ha abierto esa fotografía, volviendo al tema del WhatsApp, y empieza a recibir amenazas, como decía mi compañera Mar. ¿Cuál debería ser su primera reacción? ¿Qué es lo peor que podría hacer? Porque imagino que pagar nunca es una buena opción ante una extorsión de este tipo, en la que, bueno, te pueden sacar hasta los higadillos, ¿no?
5: Correcto. Pagar nunca. Por tres razones. Primero, porque es delito. Porque tú estás pagando, en teoría, estás financiando a una organización criminal, en teoría. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero es nunca pagar un chantaje, un rescate o algo parecido. ¿Vale? Segundo, si pagas, ¿vale?, te conviertes en una persona que ha pagado. Es decir, si te vuelvo, te conviertes en otra, en
1: un
5: una
1: rehén,
5: persona,
1: ¿no?, ya de por vida.
5: Correcto, que si has pagado una vez, pues puedes volver a pagar. Y te conviertes al final, tercera, en un objetivo. Si has caído por un sitio, puedes caer por otro. Por lo tanto, te conviertes en otro objetivo de los ciberdelincuentes, básicamente.
3: Y una pregunta, Hilario, y desde la ignorancia, por supuesto. ¿Y nosotros cómo nos podemos defender de eso? Eso es indefendible.
0: ¿Sin tener móvil?
3: ¿Sin tener móvil?
5: No, realmente, no es tan difícil. Simplemente es sentido común muchas veces. Así que te llega una fotografía de alguien que no conoces o de una sola visualización, pues lo normal es no verla. ¿Que tienes curiosidad, quieres ver? Pues la ves, pero ya está, no hay ningún problema.
1: Pero o sea, a veces luego, sí. Perdóname.
5: No, que, lo, sí. Que luego lo que hacen es te intentan engañar para decir que has visto información que no deberías, información privada, que te vamos a denunciarte, empiezan a intentar meterte miedo para que hagas una acción que realmente, si estás tranquilo y calmado, no lo harías.
1: Está claro. Y yo quiero saber qué es lo peor que pueden hacer con la información que tú tengas en el móvil. Quiero decir, ¿por qué te van a denunciar o por qué vas a...?
0: Pero si tienes de todo en el móvil.
1: Tienes tus contactos, tus conversaciones. Pues, hombre, si no eres un delincuente...
0: Estábamos hablando hace un momento. La gente que nos dedicamos a esto. Tenemos contactos a los que prácticamente nadie, muy poca gente, tiene acceso. Y igual podrían sacar provecho de eso. De las fotos que podían manipular como quisieran. Me imagino yo, Hilario, ni una cosa. ¿No?
1: O la amenaza de borrarlo todo. Yo creo que la mayor amenaza en mi caso es borrarlo todo.
2: Si eres una persona cierta trascendencia social, claro, que te traquen conversas privadas de WhatsApp, porque una conversa, un WhatsApp, una publicación del WhatsApp de cual
4: es según
2: de
4: nosotros,
2: es insostenible públicamente.
0: Sí, estamos en lo cierto, ¿no, Hilario?
5: Sí, correcto. Al final en el móvil es donde tenemos
0: todas las miserias.
5: Toda la información de todo.
4: Es algo súper privado, vamos, quiero decir que... Yo el otro día recibí un WhatsApp, a ver si me sale la fecha. El miércoles pasado.
0: Estás al nivel de los grandes personalizados.
4: Totalmente, porque lo recibí de Moldavia. Más 373, tal, tal, tal. Y estaba escrito pues en el idioma, en un idioma de aquellos lares. Lo bloqueé directamente, vamos, no, porque está, no quise ni traducirle ni responder, bloqueé y ya está. Claro. No tengo a nadie en Moldavia y que me perdonen. Y, claro, si era alguien importante, si quería huevos de mi gallina, pues que pase per Valencia y les done en más. Pero per WhatsApp no done o use. Ya lo indique públicamente.
5: Es importante no facilitar información personal, nunca. Que les pueda dar a ellos pistas para poder engañarte. Claro. Pero de todas formas, al final es sentido común. Es como hace años una campaña de ransomware, que se llama CryptoLocker, que utilizaba, que a ti te llega un correo de correos, como que habías recibido un paquete o no se había podido entrar. Eso.
1: Esa persiste
4: muchísima.
1: Ahora.
4: Por SMS. Existe por SMS.
1: Sí.
2: Su paquete está retenido en la aduana. Pague.
1: Por eso.
0: Correcto. Bueno, el de Correos, en el logotipo de Correos y todo.
1: Claro, por eso es muy fácil caer, porque a lo mejor tú estás esperando un paquete. Es que
2: claro.
1: Lo,
2: claro, esa
1: y te pilla, y te pilla con la guardia baja, porque estás recibiendo
0: pero un paquete. Pero no es que te esté. Eso coincide, Mar, precisamente, Hilario, no sé si estoy equivocado, porque a mí sí que me ha sucedido justo. Cuando has hecho un envío
1: alguna
0: o estás esperando recibir algo, claro, claro.
5: A ver, ellos lanzan indiscriminadamente.
1: Sería la casualidad, ¿no?
5: Sí, que hace estadística que... pura. Que al final todos compramos cada vez más por Amazon, por mensajería. Habitualmente cada semana nos llega algún paquete a todo el mundo. Por lo tanto,
4: pues muy mal, muy mal. Bueno, hay que ir al comercio de proximidad en toda nuestra comunidad valenciana y dejarse Amazon. O si compras a Amazon algún producto de proximidad porque tienen un acuerdo, entonces sí. Pero si no, a la tienda de barrio, señoras y señores.
0: ¿Eh? Bueno, y si hay muchas botigas que funcionan a través de Amazon. Me vais a quedar alucinado pues yo el otro día.
4: Si es Amazon como un micha útil, sí, pero si no.
0: Gracias por habernos atendido. Intentaremos
5: nunca. Un placer.
0: Aunque no te lo garantizamos. Un abrazo. Hasta luego.
5: Un abrazo. Hasta luego.
0: En 10 minuts, les 11 del matí. Tinc que habituar-me a esta nova hora, sabeu? Que no estic jo del tot col·locat. Ahir vaig acabar a les 12 i me n'anava ja a buscar-me el dinar. I dic, on vas tu a les 12 a dinar? Acostumat a les 2 de la vespre. Sí. Però caem molt. I lo de Amazon és de veres. Que n'hi ha molta gent en xicoteig com comerços o que han trobat l'eixida a través de vendre
1: per a recoger i enviar l'envio de paquetes.
0: No, això, lo de fer de punto pack és una cosa, però que tu vengues a través de Amazon ho fan també a través de les pàgines oficials.
2: Que te acoten a Amazon i ven productes de lo que venga en el seu comerç a través d'Amazon.
0: Però Amazon, Carrefour, Leroy Merlin, qui tu vulguis, ja n'hi ha els productes, tu entres a la web, intentes comprar-los, però no es distribuïix la marca, es distribuïxen altres comerços més menuts, etc.
4: No, que Amazon té un diumenge a casa.
0: Bueno, Amazon és l'esclavitud del segle XXI.
4: Per això dic que si podem evitar-ho, si podem tindre aquesta compra intel·ligent, si és un mitjà que serveix per a fer de, simplement de distribució d'un producte local, bueno, vale. Però que intentem tindre això crític, perquè si no passa com el València, per culpa de la societat valenciana el varen perdre, per culpa de la societat valenciana varen perdre les caixes i el Banc de València, per culpa del consumidor i de la societat valenciana, i després vindran els plors, l'agricultura, no poden defensar-la només en la boqueta i en tertúlies, productes de proximitat.
0: Parlant d'agricultura, que m'ha vingut al cap Sílvia Soria, només dir-vos una cosa, que Sílvia no només du el Forcat, en la presentació ja es va anunciar, ella du, això és la música que escoltareu a partir de les 12 del migdia, ella condueix un altre programa, en este cas de autocuidado, per dir-ho d'alguna forma, intern i extern. Avui en dia, a més m'ho dia, mira, per el WhatsApp ella no m'envia coses xungues, de recuperar la pell després de l'estiu. És que, escolta, la castiguem cosa fina, i Roberto, que és metge, podria...
3: Pues la veritat no, més que la castiguem és que no la cuidem gens, no?
0: Bueno, la maltratem, millor dit.
3: Segurament això és la paraula. Mira, la pell és l'òrgan més gran que té el cos i que encara que l'anem canviant està ahí i té memòria. Jo sempre dic que jo soc un dels que li agrada prendre el sol, però sense mesura pràcticament, no? I ja fa uns anys que el que faig és preparar prèviament la pell a partir de les falles d'abril, preparar la pell en algun tratament com la borraja, alguna vitamina, per tindre que aquesta pell responga millor al sol. Jo enguany encara que tinc un color que pareix...
0: Home, tens un color fornejaet, estàs bé?
3: Que pareix que diga el contrari, és perquè hi cita...
4: Té color Julio Iglesias, eh? Té color Julio Iglesias.
3: Vols dir?
4: De bo, en positiu t'ho dic, eh? En positiu, Julio Iglesias.
2: Especifica.
4: Especifica. Sí, a ver, Iglesias, Julio, siempre le he visto a Julio Iglesias morenet y molt bé de color.
0: Bueno, la qüestió és que Sílvia Soria...
3: És que a mi m'agarra enseguida, però espera això que me preparo.
0: Sí, sí, bueno, a mi també, jo no em poso
3: roig. Un dia parlarem d'això.
0: Bueno, Sílvia tindrà dos convidats, una d'estètica i una altra doctora en nutrició, i parlarà de benestar integral, no només d'estètica, que és lo important, i atenció a l'època del baby boom, perquè això va especialment dirigit a tots aquells que ja hem complit fa temps.
1: Hemos tomado mucho el sol.
0: 50 i hem pres el sol.
1: Y como o sigui decía Roberto,
0: és el moment de cuidar-se, clar.
1: La piel tiene memoria, ¿no? Todo sí. Ese sol se ha acumulado y luego te sale por algún lado.
3: Tiene memoria y esas manchas que aparecen después de la exposición solar, pues a lo mejor llega el... Yo siempre digo que si hay que quitar algo, hay que quitarlo en la época de menos insolación, porque la piel reacciona mucho mejor. Pero si vuelves a reiterarte en tomar el sol, vuelven a aparecer. Porque están como impresas en nuestro sistema.
1: Sí, pero... una doctora me lo explicó como son como la piel sería como unos ladrillos, ¿no? Entonces la sí. Si, claro, tú limpias el ladrillito de fuera, el anterior, pero realmente
3: ¿dónde está?
4: Pero una pregunta que yo faig, en la calor que fa la gent es posa a prendre el sol, sí, perquè jo fuig absolutament.
0: La gent es fa vuelta estius, i vuelta.
4: Però és horrible, si és horrible. Si
0: i de dos a cinc de la vesprada.
2: Jo no, demostren, sí, una demostren una paciència espartana. Yes. Jo seria capaç d'estar ni 10 minuts.
0: És horrible. Home, jo és que allà a la terrassa estendré i estic suant com un poll i me'n vaig cap a dins enseguida.
3: Jo no em fico a prendre el sol, jo em banyo molt, busetxe, estic nedant i tal, i és per això, passejar... Però sentar-me a prendre el sol? Uf, no.
0: Roberto és tan original que ell no es para a prendre el sol. Ell, el sol...
1: El sol le pilla. El caminando,
3: no.
1: Nadando...
3: A veure, primer. Jo sempre tinc un color natural que a voltes és massa, d'un tono massa fort. I una altra és que sempre... A mi m'agarra el sol encara que no vull.
4: Veus, Julio Iglesias? Encara que no vull. Julio Iglesias...
0: Bueno,
4: però que Roberto, podríem resumir que Roberto és un sol. Claro. Allà per on va el sol.
3: Correcte.
4: Veus? Perquè cursi, però
3: tu,
4: bueno.
3: Tu havies tirat, però no
4: cursi
3: era.
4: Cursi jo, no Roberto.
3: I este senyor...
0: Te
4: jo, cursi jo.
0: Veus? O sigui que...
2: Saps sí, què sí, passa? Sí, que jo tinc una teoria molt personal.
4: Però tu estàs molt gran, que a veure quina
2: és. I els vasos comunicantes.
0: Home, és que Manolo va a la platja ara...
4: Perquè tu estàs ja molt cremat en el València i ja no vols més sol.
2: La meva teoria és que per a que el sol li doni color a uns, li té que llevar a altres.
0: Això...
4: Sí, tenim un vampir que t'ha llevat
2: el...
0: No, és el que jo volia dir. Manolo, ara, el plantes ahí en la Malvarrosa i tot el sol li va a ell i deixa els demés sense morenor, perquè la necessita tota directament.
2: Per tant...
1: Seria un punto blanco
2: perfecto. I no és l'estiu que pitjor color he tingut. Mira què te dic. Però és que jo estic convençut...
0: Que n'hi ha estius que no ha tingut ni color, no?
2: Ni color. Jo estic convençut que per a que arribi el color a alguns, té que llevar-ne d'altres. I bueno, pues jo soc donant de color. Què vaig a fer-li?
0: Sí, veus? Mira, això no ho havíem... Donant de color.
2: Donant de color.
3: Claro, los señores de colores.
0: Los señores de colores.
2: Son donant de moño y de color.
0: Sí. Están las casitas de colores y los señores donantes de colores, entre altres coses. En fi, al final no han comentat res de lo que tenías
1: previst. Nada,
0: previs,
1: nada.
0: ¿No?
1: Y además que tenía con las estafas algunas, porque yo no sé si os ha pasado, el verano también es temporada alta para los ciberdelincuentes.
0: Home, de timar al personal.
1: De apartamentos fantasmas, de reservas en hoteles que no existen, y luego lo de la DGT, que también este verano ha sido horroroso. El mensaje que ha recibido mucha gente con una multa, una falsa multa. Le dabas al enlace
0: Això,
2: No, no, és pitjor. Jo conec el cas, no ha transcendit, però d'un periodista, bueno, diguem-ne, amb certa transcendència, no és de València.
4: Pues si no és de València, no té transcendència. Si és d'Alacant i Castelló, sí. Amics de les tres províncies, si és de Madrid o Barcelona.
2: Ell fa ràdio, bueno, pues li clonaren la veu amb intel·ligència artificial i a sa mare li tragueren pinches budells.
0: Lo que no estava escrit.
4: Que fort, això sí que fort.
3: Que barbaritat.
1: I esto sí que és dramàtic.
4: Això sí que és perillós.
2: No, no.
1: Sí, perquè además, ahora mismo, es que, claro, te toman tu voz y estás perdido.
2: Perquè la persona no vol fer algo públic, però sí.
4: Que fort, això.
0: Bueno, a mi fa molta por això i el tema de les imatges, que avui en dia podrien comprometre fent qualsevol cosa.
3: La conversa en este moment, Hilario Miró, em deixa molt preocupat, perquè qualsevol toca lo que no tengo que tocar, sí, en un moment determinat.
1: És que todos,
4: i sense por eso, va arribar el moment, jo crec que estem en una transició en el que les xarxes socials i els telèfons mòbils hem de fer com jo faig, que és este no el tinc, jo no l'agafe. Si vol algo, ha d'escriure d'una altra manera.
3: Claro.
4: Ja, però, perquè no te fies, és que al final de mes és una pèrdua de temps, en el millor dels casos.
1: Tenemos que pensar que podemos caer, porque lo peor es decir, no, no, yo tengo mucho cuidado, porque es que hay un momento, acabas de hacer sí, una gestión sí, y es facilísimo darle al enlace.
0: Vaig a dir-vos una cosa, parlàvem abans de l'analfabetisme, però avui en dia estem perquè mos tornen a educar com en l'edat mitjana, en pictogrames i dibuixos, perquè som més analfabets que mai i mos la peguen conforme volen.
4: Això que dius, sempre ho he pensat, que estem en un nivell de manipulació,
0: sí,
4: que ha de ser semblant, no sé si, com en aquella època. En aquella època accedia a la cultura molt poca gent i manipulava i tal, però és que ara és que estudiem, és que van a escola i tal, són manipulats d'una altra manera.
1: Jo crec que ara mismo estamos mucho peor. Ahora mismo mucho peor, ¿eh? Antes se sabía más, ¿eh? Era el ABC o Sota Caballo Rey, però eren mucho más espavilados, ¿eh?
0: Ara són altres coses. Bueno, Manolo, gràcies, que vaya bé i que els disgustos siguen menys en el València.
2: Sí, bueno, això és impossible.
4: Això no té remei. On treballa ell i lo que haga lo que es dedica, impossible.
0: Ui, Pere, cuida't.
4: Igualment.
0: Doctor Roig, que no siga res. Ens veiem la setmana que ve,
3: espere,
0: vale?
3: Espere que no.
0: I a Marbe la troben un moment. Venga. A la resta també, després del butlletí de les 11 del matí. Mos conten el que està passant en Espanya, en el món i en la nostra comunitat. Mos actualitzem de tot el que, en definitiva, és actualitat, però el que ha sigut, el que és i el que serà, i tornarem en no res. Encara mos queden algunes coses que comentar, entre elles la del sector de els llibreters, papereries, subministres escolars que, com diu Pere Valenciano, si compres millor, compra-ho a casa. Però no en la superfície que tens al costat de casa, sinó en la botiga del senyor que està ahí guanyant-se les garrofes.
7: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
8: L'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, activa l'avís taronja a quasi tota la província de València. A partir del migdia, per màximes que poden arribar als 40 graus. A bona part de la resta de la comunitat valenciana estarem entre els 34 i els 39 graus. Pel que fa a la previsió de l'oratge, serà un dia amb calor intensa al nostre territori. Un dia més de calor intensa, ambient assolellat de matí, amb més núvols de vesprada i tempestes puntuals a l'interior nord de la comunitat valenciana. Demà dimecres, un front fred ens deixarà ruixats generalitzats, atenció, i una caiguda molt destacable en el termòmetre. I alerta amb els ferrocarrils, perquè continuen els retards en el Rodalia de València, retards de 10 minuts de mitjana en les línies C1 i C2 de Renfe. El robatori de cable afecta la senyalització entre les estacions de València, Estació del Nord i Alfafar-Benetússer, i també les línies entre la capital valenciana i Gandia i Xàtiva. Segons ha informat Adif, a través de la xarxa social X, s'està treballant per reposar el material sostret al més pronte possible. Canviant d'assumpte, el conseller portaveu Miguel Barrachín acaba de parlar sobre els resultats de l'informe PISA, que situa la comunitat valenciana a la cua de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Barrachín atribueix les dades a les polítiques de l'anterior Consell del Botànic. Diu que estan en línia amb el diagnòstic que fa aquest informe i que en arribar a la Generalitat van començar a aplicar mesures per a corregir, diu, aquestes mancances. Llevaren les hores de projectes interdisciplinars per a reforçar aquestes matèries en secundària i que enguany, diu Barrachín, ho faran amb la primària.
9: En julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura para secundaria y este curso entran estas modificaciones para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos. El Botánic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
8: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, diu que accepta la crítica per haver-li dit llepa culs en xarxes socials a la secretària general del PSPB, Diana Morant, i demana disculpes a la societat en general per no contribuir a que hi hagi un clima polític moderat. Manté que no és el seu estil, però diu que no entén que a Morant li sembli malament.
10: No és el nostre estil, no ho fem habitualment, però bueno, en aquest cas decidirem per això. És un dels comentaris que jo crec que no fa sentir-se orgullós ni per treure pit, però tampoc per avergonyir-se ni per posar el crit en el cel. Però que no les parezca bien a Diana Morant, no lo entiendo demasiado. O sea, no hace nada, comparaba al gobierno de Feijó con el gobierno de Hitler. Yo creo que es bastante más grave.
8: I el GMC a la Ribera Alta es prepara per a viure avui el dia gran de les seues festes. Hi haurà la processó soneta del matí i de vesprada la volta general. A punt retransmetrà en directe la processó soneta a partir de les 11:30 del matí, d'ací a mitja hora. Enguany, a més, la festa és més festa perquè celebra els 15 anys de la seva proclamació com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, dos dies que reuniran més de 2.000 persones en 15 hores de desfilades. En esports, futbol, l'Elx ja ha perdut com a local els mateixos partits que en tota la temporada passada. Eva Casany.
11: El duel contra la Real Societat suposa la segona derrota com a local en les 4 jornades disputades, l'última molt dolorosa perquè es va donar quan havien aconseguit empatar i somiaven en sumar la primera victòria al Caseller. Els donostiarres s'avançaren en la primera meitat amb gols d'Ocheang i Ángel Herrera, però l'expulsió de John Martín en l'Equador del segon temps va permetre als franjaverds entrar en partit. Lemar i Ferniño igualaren el marcador, però en el 89 Suchich sentència per als de Matarazzo. Martín Anselmi alerta que no es pot escurar cap detall i demana a l'equip que continue treballant.
12: Una palabra cruel grafica un poco. Cuando tuvimos para ponernos en ventaja no lo hicimos. La sensación que me deja es de que otra vez te mostramos que cuando estamos presentes y creemos y jugamos, somos capaces de no solo remontar un partido, sino de arrinconar a un rival con la jerarquía de la Real Sociedad. Hemos tenido una reacción, pero es una reacción. Y no tiene que ser una reacción, tiene que ser un constante.
8: Amb esta nova poblada d'aigua freda, que avui es complís el 50 aniversari del Martínez Valero, ens acomiadem, ens deixem ara amb l'última hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
7: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
15: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
7: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
16: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Matí Directe. Presenta Sergi Olsina.
0: Este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i un servidor no està sol, a banda de tot l'equip que treballa intensament des de quan encara és de nit i arribem així a la, a la ràdio. També tinc davant a Maria José Collada estos dies, que de forma habitual és qui s'encarrega tècnicament dels sons d'este programa. Ara, en ixa frontera de 8 minuts que superen les 11 del matí, ja anem directes encara al migdia, d'este 8 de setembre de 2026, que mos ha portat moltes coses. Va portar-nos encara avui molta calor, recordeu-se'n, almenys fins demà per la vesprada, en què ja notarem una baixada notable de les temperatures, però que, atenció, també portarà unes previsibles tronades en algunes zones de la Comunitat Valenciana, de les que part d'elles podrien anar acompanyades de granís. I això és la part xunga de la notícia. Ja sé que tots estem desitjant. Ara va dir baixamos els pantalons. Mira que el subconscient a voltes ens traeix, no, que baixen les temperatures, que ploga una miqueta per a que refresque, rehidrate, també rehidrate una miqueta el terreny, però que, entre altres coses, no vinga acompanyat de granís, perquè en una de les primeres coses que pensem en què és, ai, les plantes, les collites, els cotxes i totes aquelles coses que venen a trencar-se quan cauen ixes pedres de tardor que no fan ninguna gràcia. Bé, dit això, i diem-vos i reiterant-vos que ja estem encarant l'última hora de programa d'avui, potser molts pocs coneixen el terme, però molts el fenomen. M'explique. Estem parlant dels Nepo Babies. Què són els Nepo Babies? No és la primera vegada que els hem mencionat en este programa. Són els fills i les filles de personatges reconeguts que han continuat amb l'èxit gràcies, bueno, almenys en part, una part important de la fama heretada dels seus predecessors. Ara es parla molt d'estos, perquè moltes d'estes noves generacions han trobat el seu nínxol, o almenys el seu focus, en les xarxes socials. Hi ha mostres en l'àmbit internacional amb grans estrelles de Hollywood com Maya Hawke, filla d'Uma Thurman i Ethan Hawke, i ara gran estrella de Stranger Things, Dakota Johnson, Bruce Paltrow, fills de Gwyneth Paltrow, o d'altres espanyols, com per exemple Daniela Bustamante, que és filla de Paula Echevarría, i David Bustamante. Ah, pues sí que és majoria la filla d'estos dos, no? Que ja va per compte propi. És que el temps passa i nosaltres no ens donem compte, però sí, sí, passa, i la gent va fent-se majoreta. Bueno, pues Daniela acaba de complir els 18 anys i està en una empresa de representació. Però molts vos preguntareu, sense molts mèrits, per què continuen tenint èxit? Perquè la segona qüestió és, realment tenen talent? I el que és encara més interessant, per què la societat continua estant interessada en aquestes persones? Bueno, pues anem a intentar donar una miqueta de resposta a aquestes qüestions amb Vicent Flor, que és doctor en sociologia. Vicent, què tal, com estàs? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: A veure, jo vaig a traslladar-te a tu la pregunta. Per què continuen interessant-nos com a societat els fills dels famosos, que en molts casos realment només són, o el mèrit que tenen és haver nascut de la mà de qui han nascut, sense fer res més en absolut?
17: Bueno, estem, aparentment estem en una societat meritocràtica en què el mèrit és l'element fonamental, però en la realitat no és així. És un exemple que no té res que veure, però per a il·lustrar i emmarcar la situació. És molt més probable, fins a 100 vegades més, que un fill que naix en una família amb estudis universitaris acabi un grau universitari que un fill que nasga en una família que no té estudis. En aquest sentit, pues, molts d'aquestes persones tenen el que diem en sociologia capital social, és a dir, contactes, relacions, que els permeten surar quan a molts altres no es faria de cas ningú, no? Entonces, és molt fàcil, si puges una foto amb ton pare, que tingues una notorietat perquè ton pare o ta mare la té. I en aquest sentit, pues, se n'aprofiten, o de vegades s'obrin portes, perquè els contactes en esta vida són absolutament fonamentals, cosa que sap qualsevol persona, no? I en aquest sentit, pues, tenim una espècie de nissagues de famosos, tot i que el famós hagi sigut el pare d'allò. És veritat que de vegades malbaraten ese capital que, del qual se n'aprofiten, però molt sovint pues, el serveix per a la primera espenta, no? I això és... Molts altres no tenen aquesta possibilitat.
0: A veure, quan tu eres fill de famós o d'un artista consagrat, en este cas en certes aptituds, és lògic que hereten una espècie de do. És a dir, puguen ser bons actors o músics o cantants, per exemple. Després està esta arma de doble filo, que ser fills o filles o els posa el camí més fàcil o els el complica, que també passa.
17: Bueno, podría ser en el sentido que si Tom Pare es una grandísima estrella, un grandísimo artista, un grandísimo futbolista, no puedes mai arribar a ellos, siempre te consideren fill de, o podría ser això. Però en principi l'arrencada la tens molt més fàcil, només pel fet, pensem per exemple els virtuosos de la música, el fet de poder tindre bons professors que s'ensenyen. És a dir, és evident que a la independència del talent no n'hi ha cap gran músic que no tinga una grandíssima formació.
0: Mira,
17: no?
0: vaig a posar-te un cas, Vicent, un cas, a més, molt de casa, i que vam tindre en conversa fa unes setmanes. La filla de Concha Piquer, Concha Márquez Piquer, podria ser un bon exemple, no?
17: Sí, però ara, és evident que, de tota manera, quan parlem, estem parlant en general. Hi ha excepcions i que de vegades confirmen la regla, però és evident que el fet de ser fill d'un bon actor no te fa bon actor per si mateix, però en altres casos és que la qualitat no és tan necessària com ser famós o vendre un producte, sí que ho tenen més fàcil. Evidentment, quan naix una família d'artistes, pues, també tens una major predisposició per la formació, per haver vist més pel·lícules, per haver tingut més trucs, tot i que és un tema que no és la meva especialitat, però m'imagino que és així. No?
0: Mm-hmm. Hi ha molts nepo babies, Vicent, que tot i això no tenen repercussió per el seu treball, sinó simplement, i això és la realitat, per ser fills de... realment podríem considerar que és, diguem, tot un art de malabarisme mantindre la fama, el continuar... seguir sent rellevants, personatges que estiguen sempre ahí mantenint l'atenció pública.
17: Sí, no, vull dir, a veure, estar en primera filera sempre és complicat, t'obliga a estar constantment fent coses, no? Pensem en un actor que hagi fet una única pel·lícula bona, si no en fa més, arriba un moment que en un procés de gran acceleració tendeix a ser un poc oblidat, no? Pues en estos fills passa el mateix. El que passa és que ara tenim mecanismes de xarxes virtuals que permeten multiplicar els impactes a còpia de fer coses poc productives, diria jo, no? L'altre dia el meu fill me parlava d'un company seu d'enginyeria que ara guanya més diners i se dedica a fer recomanacions de menjar de productes de supermercat, no?
0: Sí.
17: Bueno, pues un altre recomana rellotges, pues estem en un context d'influencers, veurem això si no acaba sent una bombolla i fins a on arriba, perquè és evident que molts d'aquests influencers tenen poca qualitat en les seues recomanacions, no? Sempre serà millor.
0: Però és de veres això que estàs dient és de veres, està passant en el tema de la gastronomia. M'he donat compte també que en el tema de professions mèdiques com els odontòlegs, per exemple, que ara estan tan de moda en el tema dels implants, les càrregues superiors i totes aquestes històries, i gent que després d'haver heretat la professió en oftalmologia del seu predecessor, del seu antecessor, del pare o la mare, ara han sabut adaptar-se, però en eixa vessant, en la d'influir sobre els demés, més que en la pròpia professió. És curiós.
17: Bueno, hi ha uns llenguatges que nous que alguns dominen i que, evidentment, això genera una major audiència. Jo, de tota manera, per a fer una operació, sempre recomanaré un bon especialista mèdic que no un influencer, però cada oient farà el que considerarà com convenient.
0: Després n'hi ha que tindre en compte si esta herència continuada de fama té data de caducitat. Depèn de com la sàpigues mantindre o de l'interès que suscites entre els demés.
17: Clar, però el que abans deia és que l'arrencada és molt important. Vull dir, en el sentit que molta gent no podrà arrencar mai, no? A mi no me sembla una casualitat que tants fills de futbolistes hagin arribat a primera divisió. Bueno, vol dir que els seus pares, pues, també els contactes, va, hola, el meu fill, això pot passar. No ho sé en exactitud, però és habitual, no? Tot el món intenta que els seus fills, pues, tinguin oportunitats. Una altra cosa és si aquestes oportunitats aprofiten o no. però les oportunitats són molt importants en esta vida. Els colps de diem de sort sovint no són de sort, sinó són de relacions determinades que t'han obrit determinades portes. En això no estic dient que tots els que han arribat dalt ha sigut per contactes i no s'ho mereixen. Dic que hi ha una tendència que alguns tenen més possibilitats que nosaltres, això és evident.
0: Claro.
17: Tu m'havies dit... Tot el món comença la carrera en el mateix punt de partida.
0: No, no, això està claríssim. Tu m'havies dit, estem parlant de forma generalitzada. Jo t'havia posat el cas Piquer, però és que ara estàvem venint-me sense voler la memòria. Mira, avui es va morir, tal dia com avui va morir Camilo VI, el fill barra filla de Camilo VI, no ha pogut seguir ni de prop el que va ser el pare, tot i haver-ho tingut tot, no? Però no sé, venint... Però... Clar, dime, Vicent, dime.
17: No, no, que n'hi ha fets des que arriba un moment que si un és un actor pèssim, que no estic dient que sigui un cantant pèssim, pues per molt que ton pare hagi sigut un bon cantant, això no te va obrir la possibilitat. Però segur que hi ha hagut bons cantants que no han tingut la possibilitat que el fill de Camilo VI. Insistís, no conec la música, claro, de Camilo VI i no sé si és un bon cantant o no. No vull que ningú s'enfade, però el que dic és que alguns tenen aquestes possibilitats d'obrir-se al món, perquè pensem de tots els artistes, només una minoria acaben triomfant, si podem fer servir aquesta paraula.
0: Claro, no n'hi ha cap per a tots. Bueno, quina l'atenció també, Vicent, en este sentit, que moltes d'aquestes persones es fan famoses entre les noves generacions, com estàvem parlant, generacions que no estan interessades en els seus pares, per exemple. Això sí que mig en el treball que han elaborat les meves companyes. A mi, mira... Parlant de l'aspecte taurí, m'havia vengut al cap el fill del cordobès, que en un principi el cordobès no el reconeixia, i ell va aconseguir fer-se conegut precisament per reivindicar que era fill de qui era fill, encara que el negava, però ara, per exemple, la filla d'un altre torero, que és Jesús Lindubrique, la senyoreta Janeiro, s'ha fet famosa entre els joves a qui realment els importa poc son pare. O, aniré més lluny, la filla de Marichalar i la infanta Elena, que és influencer, que pràcticament els pares no tenen ningú interès, sobretot el pare, perquè ha deixat de ser conegut, però ella és tot un personatge mediàtic, també és influencer.
17: Bueno, és que també és que som més rics o tenim més capital social, tenim més possibilitats de ser escoltats. Fixem-nos, sense voler, no és una crítica als mitjans de comunicació, però sovint es parla més de la gent rica que de la gent pobra o de la gent que no té casa. Vull dir, és habitual, vull dir, són personatges que just o injustament generen més interès. En totes les bandes on hi ha monarquies, monarques i la casa reial genera més interès que la persona que tenim a prop que no té casa, no? Això és un fenomen que s'ha d'entendre en un context de societat de masses en les que ja no la majoria de persones en les ciutats no ens coneixen directament i necessitem mitjans que ens medien precisament. I sa relació mai no és neutral. Sempre hi ha una tendència més a parlar dels rics, dels banquers. Quanta gent hem sentit pues el possible assassinat o no del amo d'una grandíssima marca comercial de roba. I en canvi, pues a lo millor si és un assassinat d'una família humil, pues això passa sense pena ni glòria, diguem-ne, no?
0: De totes formes,
17: bueno, pues, estem en esta societat i això, claro, ens agrada o no, però tenim que ser ben conscients.
0: Una societat actual, ja per acabar, Vicent, que tot això ve fomentat per el boom de les xarxes socials, que han canviat la forma de comunicar-nos i veure el món.
17: Sense dubte, això és un canvi. El que passa és que tindrem que dialogar i discutir si se canvia segut a millor o pitjor en quines condicions. Perquè sí que és cert que la tecnologia no és neutra i la tecnologia sempre genera efectes, no? Un dels problemes que n'hi ha és precisament discernir la qualitat. Abans havia gent que deia, i si tenen el diari? I ho donaven com a acte de fe.
0: Sí, això
17: i ara uns altres diuen, ho he vist en xarxes. Ja, però en xarxes hi ha gent que diu moltes mentides. També darrere de les xarxes està el creixement de mentides, com és el dels terraplanistes o la gent que detesta les vacunes quan ha sigut un avanç mèdic important de la humanitat.
0: Sí.
17: Per tant, estem en les beceroles. És possible que les noves generacions també aniran discernint bons influencers que donen bons consells de gent que diu bobades, no? Volem el procés. Jo no sé, no conec el futur, però probablement se resituarà i molts dels influencers actuals acabaran tenint, si no aporten qualitat en els continguts, menys audiència. O això ho vull creure jo.
0: Sí, perquè jo soc dels que pense que encara mos simplificarem una miqueta més, en fi. Vicent Flor,
17: bueno,
0: com sempre.
17: Bueno, no ho sé.
0: I ja és difícil, veritat. Cuida't, una abraçada molt forta. Adéu.
17: Igualment, adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

0: Bueno, a veure, hem parlat dels Nepo Babies, la gent que és famosa de rebot, la gent que resulta coneguda només per qui van ser aquells que el van dur al món, o inclús aquells que van dur els que els van dur a ells al món. És a dir, estem parlant dels seus iaios, que els hi ha, que també són famosos i encara venen per generacions arreplegant ixa fama. Sense anar més lluny, els Aragón, que els mencionàvem avui mateix i que també havien viscut així en les nostres terres. Però al llarg del programa jo vos havia comentat ixa qüestió de sectors econòmics que ara es manegen entorn al que és un fet tan important com el que avui han començat els madrilenys i demà es donarà el tret d'eixida, sí, millor dit, tret d'eixida, no, d'entrada als col·les, als instis i a les universitats. Bueno, resumint-ho d'alguna forma, estem parlant de la tornada al col·le. I esa tornada al col·le porta que molta gent ara tinga que treballar intensament per a un sector que, degut a fins i tot l'intrusisme professional, les coses no siguen com eren fa uns anys i que ara costa una miqueta més, no?, enfrontar-se a cada temporada d'estes i a cada inici de curs. Estem parlant de les llibreries, de les papereries, del sector de el material escolar, que entre altres coses, pues, degut a l'aparició de grans superfícies, de gent que es dedica també a vendre el propi material escolar en establiments multiformat, o els basars, sense anar més lluny, o altres, facin que la cosa siga totalment diferent. Però per a d'això, i coneixo de primera mà David González, què tal? Bon dia de nou.
1: Com estàs, Sergi?
0: Bé, jo, a mi com m'atrau molt l'olor d'aquest tipus de material que tu ja ho saps,
1: sí, és una meravella.
0: Pues, ho vist d'una forma diferent, encara que ahir ho vaig contar, no sé si tu saps, n'hi ha fetichisme entorn al tema del material de papereria.
1: No m'estranya.
0: No, i l'olor li desperta a la gent sensacions que el fan comprar.
1: Els llibres nous, obrir un llibre i eixa olor de llibre nou és una autèntica meravella. Tu ho has comentat, així, en estos comerços, sobretot en els de barri, en aquestes papereries de barri, estan ara mateix treballant a uns nivells altíssims perquè és, jo diria, l'equivalent, és la setmana fantàstica de les papereries.
0: I no ha començat el curs. Tot això serà quan comença el curs. La setmana que veuràs com no se pot entrar a cap d'estos llocs.
1: Però és que la gent és previsora, faltaria més. La gent ve amb previsió i n'hi ha xiquets que comencen demà i que, si no tenen tots els llibres, jo diria que tenen, no sé si el 80%. Mira, abans de parlar amb Jesús, amb el gerent d'esta papereria Alpe, en este barri de Russafa, en València, anem a parlar amb la gent que està entrant així, que és un degoteig constant. No n'hi ha cua en la porta, evidentment, però sí que el degoteig és constant. Entra gent al llarg de tot el matí, com per exemple, Jonathan, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Tú ya cargas una bolsa, pero creo que, por lo que os escuchaba, no es la primera vez que habéis venido. Ya lleváis varios libros recogidos y aún faltan.
2: Sí, varios libros y varios años ya con él, haciéndole los pedidos en lo que nos dan la lista de útiles y de libros que solicitan.
1: Vosotros entiendo que compráis aquí también por facilidad, por cercanía o por esa también de apoyar el comercio de aquí del barrio.
2: Por facilidad, por cercanía y por la atención de calidad que nos presta más que un vendedor, ya es parte de nuestro círculo de amistad.
1: Pues ahora mismo cargas algunos de los libros. Te preguntaba antes, me decías que no sabías mucho si has notado un incremento de precio. Algo sí que se habrá notado, ¿no?, en este material escolar.
2: Sí, hay un incremento, pero bueno, uno hace los sacrificios necesarios para darle una educación a los hijos de calidad.
1: Y Lucía, que va a entrar este año en quinto de primaria y que... Lo que tienes muchas ganas de empezar ya el cole de mañana, ¿verdad?
3: Sí, tengo muchas ganas.
1: A ver, ¿cuál es la asignatura que más ganas tienes de empezar?
3: Música y matemáticas.
0: Uy, no sé per quién, pensaba yo que anaba a ser matemáticas. Just la que sé que tots hi tenim més manía.
1: El presentador, no sé per què, se pensaba que anaba a ser matemáticas. O sea, lo ha clavado, vamos. A ver, y... ¿Tienes también ganas de ojear esos libros? Porque acaban de llegar, estábamos hablando antes de que nos gusta abrir libros nuevos. ¿A ti te gusta verlos y ojearlos antes de empezar las clases?
3: Sí, sí me gusta.
1: ¿Y tienes ganas ya de empezar a estudiar? No sé si a estudiar, pero a ir al cole sí.
3: Sí, tengo muchas ganas.
0: Bueno, ni a gente no, que sí que te ganes de ganar, ¿eh? Escolta, se va a
1: sí, sí, no. Lucía está desitjant que siga demà per anar al col·le. Jo no sé si Després, quan passi un mes, dirà: ai, ja no m'apeteix matinar tant, però bueno. Però tu llegas al final de curso con ganas también? ¿Aguantas esta energía positiva todo el curso o qué?
3: Sí, yo... A mí me gusta ir al colegio y...
1: ¿No hay algún día que digas: ai, se me pegan las sábanas?
0: Home, tampoc matinen tant, no matinen sí, com sí. Nosaltres.
1: No matinen com nosaltres, però també matinen. Doncs, Jonathan, Lucía, moltes gràcies per atendre'ns i buen inicio de curso, Lucía.
3: Gràcies.
1: Que vaja molt bé, vale, bon dia.
2: Un lindo dia i gràcies per l'oportunitat.
1: Moltes gràcies. I així, jo parlava abans amb Jesús Landet, el gerent d'esta papereria Alpe, en el barri de Russafa, que el degoteig de gent, tu em deies, és constant, tot sí, el matí... desde esta semana prácticamente.
0: Que me imagine.
4: Así es, durante toda la semana estamos registrando un goteo continuo de gente. La gente ya se ha instalado en Valencia, estaban anteriormente de vacaciones y ahora se nota que con el comienzo ya está la afluencia, ya está siendo constante.
1: Uh-huh. Sobre todo ahora que empiezan a recibir esas listas de libros, pero entiendo que cuando entren ya en clase, estos son los, digamos, los matiners, ¿no? Son los primers que arriben. Supuse que después, este mes de septiembre siempre es muy intensa así en estos negocios.
4: Hay una antelación cuando salen los listados de los colegios, pero siempre es a partir del día que comienzan las clases cuando la gente se espera, el español nos esperamos siempre hasta el último momento. Y entonces es cuando vienen las prisas y vienen las colas, vamos.
1: A buscar todos esos materiales, los bolis, los lápices, los estuches... La flauta, que antes ha entrado una clienta a preguntar por la flauta, que yo ya ni me acordaba ni me recordaba.
0: La flauta que tan agrada escoltar al veí quan
1: sí,
0: està tocant,
1: sí, que tan besona
0: ese... o el himno de l'alegria, claro. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. És veritat que així suposo que és constant, com dèiem, i també n'hi ha gent que a lo millor el que tu dius, s'espera a última hora i a lo millor se dona la situació de que no troben ja en algun moment a final de setembre, o sempre n'hi ha així.
4: Siempre el español se espera hasta última hora y sobre todo los libros es cuando empieza a haber problemas. A partir de mitad de septiembre las editoriales ya recortan, ya no tienen stock y entonces es más problemático conseguir libros.
1: Yo preguntaba a Jonathan per esa pujada de preus i portava així un informe de la plataforma BankMe que parlava de que així en la Comunitat Valenciana és en el lloc de tota Espanya on més es gastaran els pares en la tornada al cole. Així, en esta xifra, en esta mitjana de prop de 500 euros, no solament engloba el material escolar, també parlem d'uniformes, etc. Però en quant a el material que arrepleguen així les papereries, sí que hem notat, em deies, un increment per xicote que siga.
4: Sí, sí, claro. Se ha incrementado el precio del libro de texto y el material escolar, sobre todo, todo lo que es papel. El papel lleva años consecutivos subiendo.
1: O sea, un taco de folios, per exemple, ja el veiem a lo millor un poc més alt.
4: Sí, todo, yo te digo, cualquier cosa, desde los folios, un libro de texto, hasta el plástico también, los forros de los libros, todo, va subiendo todo.
0: David, seria interessant...
1: Un moment, que vol preguntar, Sergi...
0: No, li vas a preguntar-li tu. Que seria molt interessant també que li plantejares el tema de com últimament, degut a aquelles coses que comentàvem, dels comerços estos multiformat que han aparegut venent marques que no coneixem i productes que no acaben de passar totes les inspeccions que toquen, com fins i tot les pròpies associacions de pares i els propis col·les han hagut que prendre des de fa anys les determinacions de que directament tot aquest tipus de material per la seguretat i el benestar de les criatures siga comprat en els establiments que toquen, en aquest cas en les papereries.
1: Clar, sí, estava parlant Sergi d'aquesta aparició d'uns anys cap així d'aquests comerços, esas, a lo millor superfícies amb materials més desconeguts que arriben, grans superfícies. Com s'afronta també des del comerç local, des d'una papereria com esta de barri, la competència salvatge amb aquestes superfícies?
4: A ver, el comercio local hoy en día tiene tres frentes abiertos. El primero es el comercio online, por la comodidad de estar en casa a cualquier hora del día y darle a la tecla. El segundo son los colegios, que hacen una competencia desleal cuando un colegio no puede vender ningún artículo de libro de texto y papelería, y los bazares. los bazares que venden producto de mala calidad y a un precio, digamos, más barato, que nunca suele ser más barato, porque al final compran el mismo artículo dos veces. Bueno, y un cuarto, las grandes superficies, digamos, que revientan los precios porque su fuerte no es el material escolar y el libro de texto. Entonces les da lo mismo porque ellos lo que quieren es afluencia. Pero yo lo que sí que puedo hacer desde aquí es que la gente tenga en cuenta que en el pequeño comercio también encuentra otras ventajas que no encuentra en cualquier otro sitio. Por ejemplo, aquí en Papelería Librería Alpe estamos adheridos al bono comercio, que no lo van a encontrar en cualquier otro sitio más que en el pequeño comercio, y el bono comercio es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, que tú compras una tarjeta de 25 euros y tienes 50 euros. Y luego también aquí en Librería Papelería Alpe tenemos un descuento del 10% en material escolar y el 5% en libro de texto, como en cualquier, a lo mejor, otro pequeño comercio, que esto no, tampoco lo va a encontrar ni en un bazar, ni en una superficie online, ni en una gran superficie, ni en un colegio. Entonces, desde aquí hago hincapié en que el pequeño comercio también tiene muchas ventajas. Lo que hay que hacer es visitarlo.
1: Pero espera, que te has dicho la más importante, diría yo, que es la atenció personalitzada, el cara a cara, el conèixer el venedor, que conega al client, i viceversa.
4: Exacto, y conocer el producto. O sea, tú vas a cualquier grande superficie y no conocen el producto. Lo único que les interesa es atender a cuanto más gente posible para llevarse la comisión. En el bazar, el producto que venden no tiene nada que ver, ya lo sabemos. Y estamos jugando en muchas ocasiones con la salud de nuestros hijos, porque un rotulador que se lleven a la boca, no sabemos la procedencia. Bueno, sí sabemos la procedencia de ese artículo, pero no sabemos luego la repercussió que pot tenir.
1: A lo millor, des d'ací, jo crec que ha quedat clar el missatge, Sergi, de que n'hi ha que recórrer sí. A estos comerços que al final són els especialitzats i
5: Jesús, sí, ja t'ho deia jo abans.
1: Els de tota la vida.
5: Claro, sí, sí.
4: Exactamente, sí. Y sobre todo es por lo... no voy a volver a citar todas las razones que te he dado antes, pero sobre todo es la cercanía con la gente. Aquí, por ejemplo, estamos rodeados de colegios, disponemos de todos los listados de los colegios de alrededor y muchas veces la gente viene despreocupada diciéndome, sácame el listado de tercero de primaria del Balmes, y desde aquí hacen la compra despreocupados totalmente de traer el listado o no traer el listado. Eso tampoco lo van a encontrar en cualquier otro sitio.
1: I quan entrava abans Jonathan, que ja se n'ha anat, sí. Tu el que estaves fent és treure aquest llistat ja perquè ja sabies per on anava i què és el que necessitava. Clar, és que és l'importància de tindre aquesta atenció també personalitzada. Així que així ara mateix són vora les 12 menys 10 del matí i com te dic, la gent continuarà arribant, sí. Continuarà aquest degoteig, no solament així, en totes aquestes papereries, perquè demà és la tornada al col·le. Demà els xiquets, ja ho has escoltat de la veu de Lucía, tenen moltes ganes de tornar i de retrobar-se amb els amics, d'obrir aquests llibres amb aquesta oloreta, llibre nou, que sempre és una meravella.
5: I l'olor dels forros, que m'encanta
1: els forros,
5: forros
1: dels
5: llibres. Quizás una segona veritat, part després, també. En fi, bueno, pues gràcies.
1: Sí, sí, més que res, per no carregar-se el llibre, claro.
5: Claro,
1: sí, sí.
5: Pa que dure. Encara que vagi a gastar-lo un només. Bueno, David, pues clar, gràcies als dos per haver estat ahí i haver-nos apropat la realitat d'un sector com este, que ara afronta els seus dies importants com són uns altres. Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada, fins ara.
5: Adéu, ens vegem en la redacció. Per cert, tornant a la música italiana i abans de que parlem d'altres qüestions, abans d'acabar, avui és el dia de Ixe Mondeluca.

0: A veure, aquí escoltàvem, era Mina en Pintarela di Luna, però el vot generacional, Marc Gómez, és important, no?
1: Sí, sí, sí, hemos pasado de Mina a Miley Cyrus, sí. Pero las dos contundentes, eh?
0: Espera, que després digueu, Abril i Marina, que no parlem de coses que vosaltres...
2: Que no poseu música d'este segle, veritat?
0: D'este segle. Anava a dir una paraula que quasi se m'escapa, que és més quotidiana de la de que diem dalt. Però com eres? Per dir-ho d'una forma fina.
1: ¿Por qué? ¿Por qué estará sonando Miley Cyrus?
0: No sé, ¿esta es una Nepo Baby también? No, ¿esta no es Nepo Baby?
1: No, sería medio Nepo Baby.
0: Medio Baby.
2: Y es que yo creo que ella es más famosa que son padres.
1: Sí. Sí, sí. Yo creo que sería una Nepo Baby al sería
2: al
1: como...
2: Father Baby.
1: Sí.
2: No, Nepo Father.
3: Ella es famosa, son padres.
1: Sí. Eso es. Nepo Father.
0: Porque son padres que le portabas negociar.
1: Claro,
3: sí,
1: claro.
3: Sí, en la serie de Hannah Montana.
0: De Hannah Montana,
1: sí.
0: Claro.
1: Bueno, que fue... La llevó al... Fue el estrellato para ella, ¿eh?
0: Mira, hem parlat dels que hereten la fama, però també podíem parlar dels pares o familiars que es converteixen en paràsits d'esta gent que...
1: Ve a ser el padre de Amy Winehouse.
2: De Britney Spears.
0: Per exemple. Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: En todos los ámbitos, ¿eh? Porque luego también Arantxa Sánchez
0: Vicario. El marit de Arantxa Sánchez Vicario, per exemple, que la va deixar com la muixama de Tessa.
1: Sí. Pues el caso es que Miley Cyrus, fíjate que va a perder el apellido, ¿eh? Ha decidido quitarse el Cyrus.
0: Ahora
1: se presenta solo como Miley. Así que el Cyrus ha pasado mejor vida.
0: La última tontería que es va fer d'este tipus la va fer el teu amic Prince, que es va llevar el nom, te'n recordes?
1: Però és que Prince se rayó mucho.
0: I no va resultar gens bé.
2: Quin era el nom?
0: No tenia nom, era un símbol.
1: Ah, era un símbol raro. Símbol. I luego además...
2: I com me referies a ell?
1: No, és que luego además dijo que no había que referirse de ninguna manera. Era un ente.
0: Que li se'n va anar la pinya.
3: I jo crec que, a més, en el cas de Miley, no sé si serà així o no, però jo tinc la sensació que ja no para de fer coses com per a desfer-se de tota la imatge que n'hi ha d'ella. Per a desfer-se de Hannah Montana, desfer-se de Miley Cyrus...
0: Però això no és una tonteria.
2: També ha tingut una relació un poc complicada.
1: Bueno, és una tonteria o no és una tonteria. Jo supongo que serà també...
0: És com els triomfitos que repudien haver sigut triomfitos. No, perdona, eres qui eres gràcies a haver sigut un triomfito.
1: Por ese lado sí, es verdad, pero sí que es cierto que es como que, mira, nos lo decía María el otro día con Chanquete, sí. Hay veces que te encasillan en algo y es muy difícil salirte de ahí.
0: Pero una cosa es el encasillamiento y la otra es que los teus inicis siguen innegables y que gracias a esos inicis sigues qui eres hoy en día.
3: Pero tú no crees que en el cas de esta, perdón Marc, a diferencia dels de Operación Triunfo, ¿hasta quin punt ella ha triat, tenint en compte que la van portar al primer casting quan tenia 3 o 4 anys?
0: Sí.
3: Estar on està, saps?
0: Vale, ja, jo això t'ho no compre, però... Ella continua aprofitant-se d'això, estant
2: però
0: on està.
2: Ella no està negant haver eixit de Disney Channel.
0: Sí.
2: Ella simplement el que no vol és portar en el seu nom artístic el cognom de son pare.
1: Sí, quiere alejarse de Billy Ray Cyrus. Y el cambio, curiosamente, llega ahora cuando acaba de fichar por Atlantic Records. Prepara nuevo disco. Este es uno que saldrá el 18 de septiembre. Y esta es Bass Persuades, que es una de las canciones del nuevo disco. Y bueno, sí que es verdad, lo comentabais, llega después de años de relación tensa entre los dos y querer quitarse a su padre de encima.
2: Crec que ara es porten bé, o almenys vaig dir en el documental de Hannah Montana.
1: Sí, hubo un acercamiento, sí, pero por lo visto la cosa se agrava después del divorcio de sus padres en el 22. El año pasado, en el 25, hubo un acercamiento y porque coincidieron en el aniversario de Hannah Montana. Pero aún así, este gesto significa que Miley quiere ser Miley.
0: Mireu, per entendre bé el concepte dels familiars i pares paràsits que volen viure i enriquir-se a costa dels fills artistes, jo crec que vosaltres, a pesar de tot, també heu vist el documental de Parchís en Netflix.
2: Sí.
0: Eixa és la gran brutalitat de com es pot arribar a utilitzar a unes personetes, a uns xiquets o unes xiquetes artísticament, i com pots arribar inclús a xafar-li el cap a qui siga per continuar tu enriquint-te per damunt del que puga significar el benestar del teu fill. Sí, crec que és l'exemple més clar que n'hi ha tot això.
1: Claro, pues bueno, yo me he dicho, venga, otros casos similares en los que hayan querido olvidarse del apellido de sus padres, ¿no?
0: Sí.
1: Angelina Jolie, fíjate, porque ella eliminó el apellido de su padre, de John Boyd, hace más de 2 décadas, en pleno distanciamiento que se había mantenido, ¿no?, hasta hoy. Boyd, su padre, que por ejemplo, bueno, él ha hecho un montón de películas, ¿eh?, y ha pedido en público reencontrarse con ella, pero ella nada.
0: Perquè sap que trauria titos d'ahí. Però en fi.
1: Luego nos quedamos en la familia Silo Jolie Pitt, porque la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ha pedido, pidió ya legalmente quitarse el Pitt de su apellido.
0: Ah, pero que no va a saber nada del padre, ¿no? De la madre.
1: No quiere saber nada de su padre. Todos no quieren saber, ninguno quiere saber nada de su padre.
2: Sí, es que ahí también.
1: También es cierto que el apellido que suele acompañar es el del padre, o sea que.
2: Nada.
1: Y cuando cumplió 18 años, fuera. Y otra, ¿os acordáis de Suri Cruz, la hija de Tom Cruise?
0: Sí. Hombre, pero es que esa pobre chica.
1: Katie Holmes. Pues también se presenta como Suri Noel, que es el apellido de su madre y no quiere saber nada de...
0: Pero porque Tom Cruise está muy mal de la perola.
1: Porque además se desvinculó absolutamente de ella. Creo que no la... No, ni,
0: la tenía
1: no
0: repudiada.
1: Apareció. Sí. Y bueno, por cierto, Sergi, tu amigo también le han quitado el apellido.
0: A Elon Musk. Sí. A ver, pero
1: Vivian
0: es que no...
1: Wilson, una de sus hijas, tiene 13 o 14, que tú cuando dijiste.
0: A menos otra cosa que perdón, es que amasar diners y ferfins.
2: S'ha llevat el Musk.
1: Sí,
2: s'ha llevat el Musk. Si és que les posa uns noms que no n'hi ha qui els pronuncia.
0: De xifra matemàtica, de coet espacial, no?
1: Sí, o X o tal, però en este caso és Vivian.
2: Ah, bueno.
1: El nombre más normal.
2: Perquè seria de les primeres i encara no estava...
1: Pues ahora es Vivian Wilson, se ha quitado el apellido.
0: Bueno, com ara afortunadament pots fer aquestes coses siguen realitat, divorciar-te de la família, del cognom, llevar-te'n o posar-te'n un, i el, bueno, i el nom, és que lo de Elon Musk i els noms dels fills és algo escandalós, eh? Definitivament està bé, no està bé. Bueno, xiques, mos ha passat el matí sense donar-nos compte, vegeu? Sí, a sort d'acabar a les 12
1: arriben les 12, però en un...
0: Demà ens tornem a trobar tots a partir de les 7 del matí, com sempre, així en Apunt Ràdio. Adéu.
4: És migdia. Apunt Ràdio. Notícies.
5: El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutja tramitar una nova declaració d'impacte ambiental per al projecte de construcció del moll de contenidors de l'ampliació nord del port de València. El TSJ desestima així el recurs d'Acció Ecologista Agró. El projecte té un pressupost de licitació superior a 660 milions d'euros. En una sentència que s'acaba de fer pública, els magistrats de la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia consideren que les modificacions introduïdes l'any 2021 no comporten innovacions que pogueren tindre efectes adversos significats sobre el medi ambient. D'esta manera, diu la sentència, les modificacions incorporades en el projecte de 2021, encara que reconeix que de molt notable envergadura respecte al projecte originari, no constituïssin un nou projecte que exigirà nova declaració d'impacte ambiental. Per tant, es manté vigent la declaració d'impacte ambiental formulada fa vora 20 anys, el 30 de juliol del 2007. La Guàrdia Civil deté 4 persones a Oriola per una agressió i un intent de segrest. En aquests moments, les forces de seguretat es mantenen a la zona, a la capital del Baix Segura. Seguint aquesta operació policial està Maria Bravo.
6: Sí, a nit va ser al voltant de les 9:30 de la nit quan la policia local d'Orihuela va rebre una telefonada alertant de que hi havia una persona segrestada i que estava sent amenaçada i agredida en un establiment de Oriola Costa. Immediatament un ampli dispositiu de policia local i Guàrdia Civil van acordonar tota la zona, van localitzar a este home que presentava diferents lesions i que va ser traslladat a l'Hospital de Torrevieja. A l'interior de l'establiment, els agents trobaren gran quantitat d'armes de foc, així com diferent munició i substàncies estupefacients i instrumental per poder manipular-les. Ja, com comentaves, 4 homes detinguts que passaran previsiblement a disposició judicial en les pròximes hores. Estan acusats d'un delicte de lesions, d'amenaces amb armes de foc, de detenció il·legal i d'un delicte contra la salut pública.
5: Gràcies des d'Oriola, Maria Bravo, per esta última hora. Parlem ara de política i de política educativa. La Comunitat Valenciana es desploma segons l'últim informe PISA. Ens ho hem avançat a les 11, en l'anterior butlletí. El nostre territori es converteix en el pitjor valorat en lectura, matemàtiques i ciència, només per davant de Ceuta i Melilla. És, per tant, la penúltima. Uns resultats que no han passat desapercebuts a la Junta de Síndics de les Corts. Així ho han valorat, estos resultats, José Muñoz, síndic del PSPB, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
7: Popular lleva desde el año 2023 confundiendo las prioridades. En lugar de invertir en la educación pública valenciana, contratando profesores, mejorando aulas, climatizándolas, por cierto, en definitiva, invirtiendo a favor de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, En lugar de esto, el Partido Popular se ha dedicado a perseguir el valenciano y a perseguir a los profesores con esa policía ideológica, que es un auténtico atentado contra la libertad de cátedra de los profesores.
8: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aquestes xifres veuria què he estat fent jo estos tres anys i pico que porte governant. Si he donat més recursos a l'educació o li n'he llevat. Spoiler, li n'han llevat.
5: En canvi, PP i Vox tiren les culpes al Botànic. Escoltem el síndic de Vox, José María Llanos, i el síndic del Partit Popular, Nando Pastor.
9: Si se rechaza cualquier tipo de adoctrinamiento, cualquier tipo de sectarismo en las aulas, en la Comunidad Valenciana ha habido sectarismo durante el Botánico, en la Comunidad Valenciana se está enseñando mentiras históricas, mentiras filológicas.
10: Esa mala gestión en materia de educación por parte de las consellerías del Botánico, al final eso se paga, ¿no? Claro, el informe PISA, pues sí, pero un informe PISA no hace la evaluación del año en curso, sino que viene todo eso con una retrospectiva superior, ¿no?
5: I a Brussel·les, mentrestant, el president de Ceuta acaba de demanar al Parlament Europeu un pronunciament categòric de la Unió que la frontera entre la ciutat autònoma i el Marroc és una frontera europea que s'ha de defensar. També, ha dit Juan Jesús Vivas, demana que hi hagi una presència permanent en la zona.
11: Que haya una manifestación categórica e inequívoca por parte del Parlamento Europeo, poniendo de manifiesto que nuestras fronteras del sur, las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, son fronteras europeas, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Poniendo de manifiesto que las fronteras se deben de respetar, porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa.
5: En els esports, futbol, esta vesprada torna la Lliga de Campions. A les 9 serà el debut del Villarreal a casa del Borussia Dortmund. Amb l'expedició grogueta estan els nostres enviats especials Xavier Robert i Cristóbal Molina. Xavi, quina és l'última hora de l'equip?
12: Salutacions des de Dortmund. Una hora es darà l'equip en el seu hotel de concentració atent la xerrada tàctica d'Íñigo Pérez abans d'estrenar-se esta nit en la Champions contra el Borussia de Dortmund amb el repte de donar un col de timó al mal inici de la temporada a l'equip, on s'esperen rotacions amb Gulachi a la porteria i el retorn de Mourinho, Comesaña i Mikotadze. Tractarà avui de sumar la primera victòria de la temporada contra un Borussia de Dortmund invicte i contra el qual la temporada passada en Champions va perdre per 4-0. Per tant, avui cal traure's ixa espina en un partit que és tota una revàlida per al projecte d'Íñigo Pérez. La prèvia i el partit recorden que el podran seguir a partir de les 8:30 en el programa Punt a Punt, així en A Punt Ràdio.
5: Això és tot de moment. Es deixem ara amb el programa Cuida't amb Sílvia Soria.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén't a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria,
14: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
4: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Cuida't. L'espai de cures personals en A Punt Ràdio. Cuida't. Amb Sílvia Soria.
14: Les 12 i 8 de la vesprada. Bon ritme és el que anem a marcar a partir d'avui cada dimarts, perquè així s'arranca un nou espai, un nou programa. Tinc que dir-vos i donar-vos la benvinguda, però primer explicar de què va això que anem a tindre esta horeta. Cada dimarts sempre en bona companyia. Ara us presentaré els convidats i sobretot a l'equip, que sempre és la clau de l'èxit. Pues avui encendem un espai on anem a parlar de bellesa, però d'una manera diferent. Perquè per a nosaltres la bellesa no és només una qüestió d'apariència. És benestar, és salut, és confiança en un mateix, és estar guapa per dins i per fora, o guapo per dins i per fora. És bellesa integral i salut vella. Dissa bellesa que comença per dins, torna a insistir, però que té una clau fonamental en l'equilibri interior. I anem a fer-ho cada setmana en un enfoc, perquè això és un poc més relaxat, però un enfoc, podríem dir, lògicament informatiu, però no únicament informatiu. Anem a tindre amics, convidats, monogràfics, temàtics. He pensat que cada setmana podríem tractar un tema i dur opinions del mateix tema, de la mateixa qüestió, però des de vessants complementàries, perquè a la fi, pues, cuidar-se un mateix requereix aquest equilibri que des del meu punt de vista s'aconseguís quan se tenen diferents enfocs de la mateixa qüestió. Sí, com tot en la vida. Pues bé, en el primer programa anem a parlar de la pell. Per què? Pues perquè ha passat l'estiu, o no ha passat tant, perquè mireu quin dia tenim avui. Però bueno, hi ha que protegir-se, cuidar-la, recuperar-la. I per això anem a parlar d'estètica, però no únicament d'estètica, de tractaments, de nutrició, com recuperar-la. I ja després de parlar d'aquestes qüestions en les meues primeres convidades en esta nova temporada i en esta nova aventura, pues ja entrarem en diverses qüestions més informatives, reportatges que crec que vos van agradar, perquè hi ha hagut premis a hospitals nostres, n'hi ha notícies de qüestions de salut, en fi, qüestions que crec que a la fi vos poden interessar. Això és respecte al contingut i a l'espírit de Cuida't. Per què es diu Cuida't? Perquè esta que vos parla, jo sóc Sílvia Soria, sempre, sempre, sempre que tanca una entrevista té la costum de dir Cuida't. I clar, la fi s'ha convertit sense adonar-me en una marca. Sempre, eh? És molt curiós. Igual que dic, hola, amics, bon dia, bona vesprada, quan tant que dic, bueno, cuida't. I que millor que un desig comisse. I per a fer-ho possible, per a cuidar-vos més que ningú, tinc en la part tècnica a Òscar Pellicer, un gran. Mireu si és gran, que jo me la retroba després de molts anys i m'alegra moltíssim. Està ballant la sintonia. Està en les tecles i està fent... Què t'agrada el funky, Òscar? T'agrada el funky? Aixina, que ja veig que tenim un tècnic de lo més marjós. I a la part de producció, que rep els convidats, que crida per telèfon, sempre el somriure, la professionalitat, manté una calma. Home, jo crec que és el nostre espírit de ioga. No? Silvi? Silvi a la porta, és la pau de l'equip. Jo sóc el terratrèmol. Aixina, que tenim? Un tècnic marjós, una productora en pau espiritual i un al micro que no sabeu mai per on pot eixir. Així que benvinguts, arranquem, cuida't, que vos va a encantar.
4: En A Punt Ràdio et volem, i volem que et cuides.

0: Després dels mesos de calor, que continuo insistint, encara els tenim damunt, i ara vindrà també i se cada setmana de Miguel, no? De Sant Miguel, que diuen que és un pont que sempre fa caloreta. Així que hi ha que protegir-se la pell, hi ha que estar també molt pendent de com millorar-la en cas de que hagis tingut o tingues algun problema. L'exposició a diferents agents extrems, no únicament el sol, les piscines, els cloros, els productes, en fi, tot el que ens fiquem, les colònies. Ai, ai, ai, que a vegades abusem massa. O la vent, el vent. La via salada de la mar. N'hi ha molts elements que afecten a la qualitat de la nostra pell. Hi ha que mantindre la protecció, hi ha que recuperar la hidratació, hi ha que reforçar la barrera cutània, netejar i exfoliar correctament, sempre en suavitat, com faria la Bord, en suavitat. I fent també una revisió dermatològica després de l'estiu. Així que arrenquem ja aquest espai i vos va encantar les dues persones que m'acompanyen, que a mi jo no sé si algú els ha informat i és que mos segueixen les xarxes de Apunt Ràdio, però han vingut de blau i blanc, han vingut corporatives. Jo m'ha quedat sorpresa. Serà que aquestes xiques tenen àngel. I aneu a descobrir-lo. Primer parlem d'estètica, posteriorment de nutrició i obrirem uns minutets per a debatre des del punt de vista de l'estrès.
1: Cuida't, amb Sílvia Soria.

0: banda, banda, d'aquesta felicitació i d'aquestes paraules, des d'ací un veig llegant, algun dia tindrem així a la presidenta de l'acadèmia. Tenim bones notícies d'hospitals, de centres mèdics, etc. L'Hospital Clínic Universitari de València ha incorporat a la seva cartera de serveis una tècnica, a veure si la dic correctament, si no que me disculpen els metges, perquè és la braquiteràpia intersticial ginecològica, exacte, és el nom, és de ginecologia. Bé, és una tàctica, és una tècnica de radioteràpia interna d'alta precisió destinada justament a aquest tipus de tractaments, a aquest tipus de càncer en concret. La primera intervenció amb aquest procediment es va realitzar el passat mes de juny, així vegeu que és molt novedosa. Per la incorporació d'aquesta tècnica permet ampliar opcions terapèutiques disponibles en el mateix hospital per als pacients que, per les característiques o la localització del seu tumor, requereixen aquest tipus de tractament, així que tenim i s'obri una nova opció. Tal com ha explicat, de fet, també un dia el cridarem perquè vinga així, el cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica d'este hospital, Diego Dualde. I un altre hospital que té premi, la unitat pedagògica, és que estic ahí veient de quina unitat exactament es tracta, és de la de pedagogia, de l'Hospital General de Balmis, mireu d'on és justament la presidenta de dermatologia, ha sigut reconegut en el Premi Nacional E-Tewin 2026. Este és un premi que otorga el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports gràcies a la seva participació en un projecte educatiu europeu que és una iniciativa centrada en fomentar el benestar emocional entre els alumnes. Sembla molt interessant. Este guardó correspon a una categoria, la de projectes amb alumnat implicat d'educació primària i també d'educació especial, i posa en valor la participació d'esta unitat hospitalària del Balmis en el projecte, que per cert està coordinat a escala global per Begoña Payà. Ella és docent del col·legi José Arnau d'Alcoi. Bé, esta iniciativa, este e-twinning, és una iniciativa de la Comissió Europea i estan col·laborant diferents centres educatius, però, a més, no únicament del territori de Comunitat Valenciana, també de diferents països, a través de projectes que desenvolupen un entorn digital, treballen de forma digitalitzada. Enguany, com cada any, els Premis Nacionals reconeixen les millors experiències educatives i este projecte, el Unstress Yourself, en el qual participen concretament d'Espanya, Grècia, Polònia, Romania i Bulgària, ha tingut este premi. Així que, a banda de tindre presidenta en l'Acadèmia de Dermatologia, a banda de nous serveis per a fer front al càncer i de tot això, tenim també reconeixement per resiliència, autoconeixement i empatia a este programa. Ens ho ha contat més o menys de què va Isabel Laguna, ella és una de les docents del programa.
1: Contamos con alumnado que está hospitalizado en cirugía pediátrica y en oncología infantil. En muchas ocasiones no pueden asistir con normalidad a los centros. Por eso consideramos que proyectos como este ayudan a reducir su aislamiento y es un fuerte recurso motivacional. Consideramos que nos da una oportunidad para también abrir una ventana a una realidad con la que trabajamos todos los días, como es en el aula hospitalaria, al resto de compañeros, comunidad educativa y también a nivel internacional.

0: temps tenarem, que queden escassament 7 minuts per a la una del migdia i tenim que també fer un repàs a les qüestions de sanitat més novetoses a nivell institucional, les notícies oficials. Sanitat incorpora 3 robots per a millorar la rehabilitació de pacients amb problemes de mobilitat. La inversió prové de fons europeus i els nous equips s'han destinat als hospitals públics de les 3 províncies, en concret al Clínic de València, el General de Castelló i el Balmís, que avui ha eixit ja altra vegada, és, les nostres notícies d'Alacant. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmat que es tracta d'un esforç important d'inversió.
1: Es una inversión de los 3 aparatos de 264.000 euros, que junto con la inversión realizada de casi 460.000, que hacen un total de 725.000 euros a la rehabilitación robotizada, insisto, los 460.000 en los 2 exoesqueletos pediátricos que pusimos a principios de este año, tanto en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe como en el Hospital Doctor Peset, vienen a, sin ningún tipo de dudas, a poner en la cabecera de la innovación en la rehabilitación física, en la medicina rehabilitadora y física, a la Comunitat Valenciana.
0: Es tracta d'una tecnologia que permet fer una rehabilitació, com estava comentant el conseller, però molt personalitzada, és a dir, s'adapta a cadascun. El robot ajuda a manejar el braç, permet treballar diferents moviments, des de lo que és l'esquena fins a la mà. També ajuda a exercir funcions com obrir i tancar, agafar projectes, millora la coordinació, és a dir, tots són avantatges. Estos equips estan pensats, entre d'altres, per a persones que han patit un ictus, pacients del ELA o distròfies musculars, persones que tenen malalties també que provoquen algun tipus de limitació de la forma que siga. Una de les principals avantatges és que el sistema sosté part del pes del braç, estic intentant explicar-ho de la millor manera possible, cosa que facilita el moviment, especialment en els pacients que estem comentant que tenen aquestes dificultats. A més, els professionals poden adaptar exercicis a cada persona i comprovar de manera objectiva com funciona. A l'Hospital també General de Castelló, el que és la previsió inicial és d'unes 400 sessions, és el que tenen intenció de fer, i cada pacient començarà el tractament, diuen que sol tardar aproximadament un mes. El conseller està, i no m'estranya, molt, però que molt satisfet.
1: Nos encontramos absolutamente satisfechos de poder poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional, que mejoren su comodidad, que mejoren, en síntesis, su pronóstico. En el Hospital General de Castellón se atienden alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación. La previsión es que con este asistente robótico de miembro superior se puedan atender alrededor de 400.
0: I, Òscar, me'n vaig a la nostra comarca, Catarroja. Ha sigut protagonista aquest estiu en matèria de salut el municipi, des d'ací un veig llegant a tots els que viuen i sou de Catarroja, ha culminat la reforma i ampliació del seu centre de salut. Una gran notícia. Una actuació que ha suposat una inversió global de més de 9 milions d'euros i que permet reforçar l'atenció sanitària que rebrem prop de 30.000 veïns i veïnes de Catarroja. També hem parlat amb el conseller Marciano Gómez i ha visitat aquestes instal·lacions el passat estiu, bueno, que ja estan funcionant a ple rendiment, amb espais moderns, accessibles, escolta, equipatge en la tecnologia d'última generació.
1: Nos encontramos absolutamente satisfechos de poder poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional, que mejoren su comodidad, que mejoren, en síntesis, su pronóstico. En el Hospital General de Castellón se atienden alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación. La previsión es que con este asistente robótico de miembro superior se puedan atender alrededor de 400.
0: Evidentment, se mos ha colat el tall perquè això era referència a l'Hospital de Castelló, però no passa res. Ha quedat claríssim que a Castelló tenim els robots i a Catarroja tenim el centre, que és el que correspon. El fet és així. I a Catarroja, la principal novetat és l'augment de capacitat d'assistència, perquè el centre ha passat de capacitat de 39 a 69 consultes. No està gens malament. La remodelació ha permès ampliar i reorganitzar els diferents espais i ara en teniu allí des de medicina de família millorada, infermeria, pediatria, odontologia, salut mental, salut sexual, matrones, treball social, unitats de conductes addictives i un llarg, etc. I quan resten únicament 2 minuts per a la una, tanquem este primer espai de cuidat i, bueno, evidentment, me'n vaig en un tema musical que vaig a dedicar avui a Òscar i a Sílvia, als meus xics, perquè estar així en este equip és un paraíso. Vos espero el dimarts que ve. Aixina que no us oblideu. Cuidat, cuideu-vos. Adéu.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: Hola, com estan? Amb Moixerangues, Dolçaines i Tabalets i com cada 8 de setembre. El GMSI celebra este matí la Festa de la Mare de Déu de la Salut, reconeguda, ja ho sabem, com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO. A les portes de la Basílica, estes torres humanes donen una de les imatges icòniques de les festes a la comunitat valenciana. Allí està Àngel Hernández. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Patricia. El GMSI celebra el seu dia gran. A les 10 ha començat la processó, la processoneta del matí, que forma part d'aquesta trilogia de processons en honor a la Mare de Déu de la Salut. És la més curta i al mateix temps la més intensa, amb aquest apoteosi final que es produirà segurament cap a la una i mitja de la vesprada, les moixerangues formant les torres humanes i tots els col·lectius dansant i ballant alhora mentre entra la imatge de la Mare de Déu en la Basílica de Sant Jaume. Unes festes que estan documentades des del segle XVII i que són patrimoni cultural immaterial de la humanitat des de fa 15 anys. Per al veïnat del GMSI és l'orgull del poble que passa de generació en generació i que avui ha tornat a eixir al carrer.
3: Nosaltres som una ciutat en cor de poble i és viure el que els nostres avantpassats ens han transmès, dels nostres majors. Mon pare era campaner, el meu germà portava la Mare de Déu, o sigui, vivim la festa del poble.
4: I és la festa més gran que té el GMSI i ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
5: Ai, és preciós, el que no ha vingut mai no sap el que se perd.
1: I sobre el demolidor informe de PISA que situa l'alumnat espanyol entre els pitjors índexs de la seva història en matemàtiques, ciència i lectura i en el cas de la Comunitat Valenciana, a més, a la cua d'Espanya, la OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, que elabora aquest informe cada 4 anys, alerta sobre l'ús de les pantalles, els mòbils i les xarxes socials com a un dels factors d'aquestes dades tan negatives.
6: Una teoria que també fan costar des del professorat, que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. Zaida López és professora d'Educació Secundària.
7: Ells li demanen a la intel·ligència artificial que es faci un resum, que es traga les idees principals. Per tant, això és una cosa que endarrerís una bona lectura, una bona comprensió, una bona reflexió, un aprofundiment en la lectura del que estàs llegint.
1: I el president de Ceuta està avui a Brussel·les per a abordar la crisi migratòria amb diferents representants de les institucions europees.
6: Des del Parlament Europeu, Juan Jesús Vives ha reclamat una manifestació categòrica de que la frontera de Ceuta és una frontera europea. També ha demanat presència europea en aquesta frontera i recursos econòmics per a reforçar-la, així com que Ceuta i Melilla compten amb un estatus específic que garanteixi l'estabilitat, la seguretat i la prosperitat de les dues ciutats autònomes.
8: El reconocimiento expreso por parte de la Unión Europea de un tratamiento específico para nuestras dos ciudades. Habida cuenta, como he dicho antes, los condicionantes, las dificultades, las limitaciones, las amenazas que en nuestras dos ciudades concurren.
1: I sobre els treballs de recuperació de l'incendi de la Devesa del Saler a València, el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, s'han reunit este matí per abordar possibles ferramentes per a lluitar contra els incendis dins del Pla de Prevenció Local contra Incendis.
6: Martínez Mus ha destacat que a partir d'ara la tramitació serà més fàcil a l'hora d'actuar entre administracions. L'escoltem.
9: Mira, només en incorporar tot el sistema CIDEINFO al Pla de Prevenció Local ja guanyem moltíssim, perquè tota la tramitació se simplifica molt. Això fa que l'Ajuntament pugui anar incorporant progressivament mesures. Tot el sistema de tallafocs, es diuen tallafocs, en valencià no són cortafuegos a l'ús, igual que tenim en els torres forestals, però són sendes ampliades que serveixen per a accedir a vehicles d'emergència. Tota aquesta tramitació i aquesta actuació que va fer l'Ajuntament de València, que compte en el canal ràpid per a ser autoritzat.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut a les Alqueries, a la Plana Baixa, un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, és a dir, tràfic de drogues. Ha sigut en una actuació conjunta amb la policia local d'aquesta població.
6: L'home es trobava en els voltants d'una zona amb locals d'hostaleria i els agents van poder localitzar entre les seues pertinences 432 euros en efectiu, així com 10 embolcalls que contenien suposadament cocaïna preparades per a la seua venda. La Guàrdia Civil ha entregat el detingut juntament amb les diligències instruïdes als jutjats de Nules.
1: I esta vesprada torna a la Champions League. En els esports, a les 9 serà el debut del Villarreal contra el Borussia Dortmund. Eva Cassany, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Patricia. L'equip groguet, per primera vegada en la seva història, disputa per segon any consecutiu esta màxima competició europea. Esta vegada dirigirà l'equip Íñigo Pérez, que encara no ha aconseguit cap victòria en la Lliga. El tècnic farà rotacions i Peter Gulaksi, sota els pals, podria ser la principal novetat en un equip que té les baixes de Foyth i Carlos Romero. Tornen a vores les cares amb el conjunt alemany, que l'any passat els endorsa un 4-0. El conseller delegat Fernando Rasnegra Groles vol que este partit canvie la dinàmica negativa de l'equip.
11: La temporada pasada fue la temporada pasada, no hicimos una buena Champions, hicimos una gran liga y a partir de ahora, claro, tenemos muchísima ilusión, es una competición muy bonita y tenemos muchas ganas de hacerlo bien, como lo hemos hecho durante muchas temporadas que hemos jugado esta competición y llegar lo más lejos posible. Vamos a competir para intentar ganarlo y revertir esta racha que tenemos.
10: Podran seguir la prèvia a partir de les 8:30 pel programa Punt a Punt.
1: Gràcies, Eva. I ara més informació dels esports en el partit de la una amb Nacho Sánchez i el seu equip. Nosaltres tornem a les 2:30. Fins ara.
0: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les dos del migdia. Estem a la ràdio, sí, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de la FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bonica, preciosa comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició la pàgina web on sonem en directe, també al TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta, a la web d'Apunt, a iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etc. Estem solucionant l'assumpte de l'iVoox, que ens ha preguntat molta gent, però ho solucionarem. Ja està disponible el primer capítol i avui segur que abans estarà el segon. Jo crec que anem sobrats d'opcions perquè, com dic sempre, qui no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. I per últim, a més, per estar connectat 24/7, tens les nostres xarxes socials, arroba el partit de la una, tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter, o X, com diuen ara, com a TikTok i com a Instagram. Arrenquem avui en explicant, contant, què està passant al València Club de Futbol, què està passant en la recuperació de diversos futbolistes, què està passant específicament, per exemple, en Diego López. Diego López va patir una lesió del genoll, un trencament del lligament anterior, si no m'enganye, el 23 de maig. Una situació que, evidentment, pues, li va deixar fora de combat per moltíssim de temps. Ja sabeu l'audiència que no tindrà fitxa, almenys fins al mes de gener. Després veurem si el València li la dona o no. Però Diego López no tindrà fitxa. Bé, Diego López, nosaltres hem explicat a les xarxes socials, i jo volia explicar-ho perquè, a més, comportava una infora. Encara estic oxidat en el que és leaks. Hem dit que la recuperació pues, no va del tot com s'esperava. I això és una realitat, és cert. Però això no implica tampoc que Diego López, i ahí és on jo volia explicar, haya sigut operat dos vegades, del lligament com a tal. No, Diego López va ser operat, després va tindre una visita al metge, com estava tot previst, apanyar, millorar una situació al genoll que estava prevista, això és una realitat, i les coses anaven millorant. Però la realitat és que en la seva recuperació, en la recuperació de Diego López, ell està anant també un poquet per la seva banda. Està buscant, o ja té, un recuperador, readaptador personal. Com també altres futbolistes, com després parlarem. Però seria irreal negar que algo no funciona bé. Perquè la situació de Diego López és un símptoma que ja han patit altres jugadors. I jo insistisc, no és lo mateix el que està passant a que Diego López haya sigut operat tres vegades del genoll, que no és veritat. I jo per això volia explicar-ho perfectament. Jo pensava que quedava clar a les xarxes, però volia explicar-ho així. No, o sigui, no són tres operacions de genoll. Tampoc ha tingut dos, ha tingut una. I ara el que té, el que ens fa donar l'última hora és pues una revisió. La té avui, però no la té en els metges del València. Té esa revisió en un metge que es va buscar ell. Privat, personal, no del club. Anem a veure com va l'assumpte. El jugador vol tornar esta temporada. Jo crec que és molt difícil, però el jugador vol tornar esta temporada. Està donant tot, però, evidentment, com és Jochic, però no a soles Diego, com altres companys, no està content en el que està vivint amb el València en el sentit de recuperació, readaptació, etc. Per dir un exemple, Diego va començar els exercicis de mobilitat del genoll vora el mes després d'haver sigut operat. Normalment es comença abans, però ell va començar vora el mes. És una de les coses que pues estan propiciant pues, que hi hagi este malestar. Per a mi, evidentment, hi ha dos lectures informatives de tot el que vos estem contant de Diego López, que anem a veure com va la revisió d'avui, anem a veure si arriba a jugar esta temporada, anem a veure si finalment es pot parlar de Diego López per a dir, oye, que millora, que va millor. Han tret els companys de Azón una imatge que parlava Gavi en Diego, que la cara de Diego, que primer arribava cuisejant a la gespa, cuisejant. I la cara de Diego parlant en Gavi era d'estar fastidiat, però jo insistisc en lo que torne i ho faig perquè, primer, informativament parlant és així, i segon, perquè en termes de lesions hi ha que aclarir-ho, el millor exemple el té en Gavi. Gavi li van fer un destros al genoll, el Barcelona, i ha tornat, ha anat un Mundial, i és un bon exemple en el que mirar-se, no? Però, com deia, l'assumpte de Diego té dos lectures informatives. La primera, evidentment, jo no puc opinar del que fan o deixen de fer metges, adaptadors, no tinc ni idea. I a lo millor són els millors del món, a lo millor no, jo no ho sé, perquè jo no tinc la carrera, jo no he estudiat, i jo sóc periodista i jo no em veig capacitat per opinar d'això. Però, sí que em fa fer-me diverses qüestions. Per què Diego López va decidir operar-se a Madrid en un metge que ell va triar i no els servicis mèdics del club? Per què no és el primer futbolista que per a la seva readaptació busca suport d'una persona extra, personal? Però no per a reforçar, sinó perquè parles en entorns, i ara ja no parle de Diego López, parle d'altres futbolistes, i diuen, no, és que sense esta ajuda que està tenint, ell pensa que la recuperació no aniria bé. Són preguntes que hi ha que fer-se. Perquè hi ha que fer una auditoria interna sobre què està passant. Perquè no pot ser que Diego siga avui un exemple, però també estiga Copete, però també estiga Sadik, que porta un globo, per dir-ho d'una manera, en l'assumpte de les lesions musculars. Però també tenim Diakabí. En Diakabí, jo vaig estar a Lyon. Jo vaig parlar en el mèdic que li va, en el metge que li va operar, i a mi em va dir, no recaurà del genoll. No recaurà del genoll, però hi ha que tindre màxima precaució en el seu cos, perquè muscularment li costarà molt. A més, ell té una fisionomia, una biologia que és propensa a les lesions musculars. Ja ho era abans de la lesió de genoll. Per què Diakabí juga pràcticament els 4 partits seguits de l'inici de Lliga i cau lesionat, un trencament que estarà, com va dir Germán Muñoz, a ir pues, pràcticament un mes com a mínim de baixa? Per què no és... I insistís que jo no sé de qui és culpa. A lo millor els metges li havien dit a Carlos, Carlos, no alines tants minuts a Diakabí, i ell ho ha fet. No sé, però el que està clar és que hi ha que fer una auditoria al voltant de què està passant. Què està passant? Perquè altre exemple és Copete. Copete va fer una publicació on va pegar un bon pal a algú del València en el sentit del cos mèdic, no? Després va decidir que no parlaria més, ho entenc, a la fi els jugadors, quan firmen contractes a un club, tenen clàusules i demés. Però, hi ha una informació també que tenim, que és que Copete està portant, sí, està treballant en el club, no? Perquè és una obligació i perquè és bo per ahí. Però Copete s'ha buscat un fisio personal per a recuperar-se també per si mateix. Germán Muñoz, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada, Nacho. Efectivament, al igual que estaves comentant de Diego López, que Diego López s'ha buscat, en este cas, un fisio personal, una persona de confiança, podem contar, i això és notícia del partit de la una, és informació, que José Copete porta ja temps treballant amb un fisio personal, amb una persona de confiança, perquè, al igual que Diego López i que altres companys del València, de la plantilla, José Copete no està content amb el treball que estan fent els servicis mèdics del València. Per a tots els oients que no se'n recorden de què li passa a José Copete, José Copete va patir un trencament del menisc del genoll esquerre, es va operar el 2 de març de 2026, aquesta va ser la primera operació, i després, el 15 d'abril de 2026, li van fer altra intervenció per a fer-li una neteja. Ara mateixa, la informació que podem dar i que tenim és que José Copete, la voluntat de José Copete és tornar després del paró de seleccions. És a dir, tornar a estar disponible, tornar a entrenar amb el grup, ja està fent treball en solitari sobre la xespa, però la voluntat del jugador és tornar després del paró de seleccions.
0: Copete no està content en la recuperació. A Copete li van dir que era per a 3 mesos i porta, si no m'enganye, crec que si torna a octubre, com estàs dient, vora els 9 mesos, si no m'enganye, crec que seran 9 sí, mesos. Sí. Okay. Diego López no està content en la recuperació que li estan donant. I jo insistís, jo no tinc la veritat absoluta. Jo no sé què poden fer els readaptadors o els fisios. Jo no ho sé. Però és que no és el meu treball. El treball és d'algú del club, de damunt, fer una auditoria per a veure què està passant ahir. Per què els futbolistes no estan contents?
1: Sis mesos, copete.
0: Sí, el doble. Sis mesos. Hi ha que fer una auditoria per a saber què està passant ahir. Oye, i si els futbolistes estan enganyats, pues haurà que anar al vestidor i dir-li oye, que no, que és que això és normal. Però no pot ser casualitat. A mi me contaven una anècdota d'un futbolista del València, en l'actual cosmèdic de raptadors i tal, val? Que ell es queixava moltíssim de que li feia mal la cama quan arrencava a córrer. I es va tirar mesos entre lesions musculars, es va tirar mesos que li costava arrencar, donava la sensació que, entre cometes, li pesava el cul. Ok. La resposta que li donaven era que eren imaginacions seues, que el seu cos estava bé. Finalment va decidir buscar un metge privat. Va anar, tenia una hèrnia i va ser operat. Insistisc, jo no sóc metge, jo no tinc ni idea dels processos, però hi ha que fer una auditoria per a entendre què està passant. A lo millor és una consecució de mala sort, però lo normal és que no. Lo normal és que ahí dins estiga passant algo. Després desenvoluparem l'assumpte dels lesionats. Ara vull que escolteu a Rodri Hernández en un tall de veu que es va fer públic ahir en els companys de Movistar La Liga.
2: Muy flojos. Son muy flojos estos, ¿eh?
3: Oh.
2: Muy flojos, tío. Son muy malos, tío.
4: La cosa va increciendo a medida que va viendo más y más.
2: Buah, son malísimos.
4: Son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado? Cobarsí le contesta, sí, a poco de Europa.
2: Buah. Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? En la segunda parte. Son muy malos, tío.
0: Abans de les reflexions. Ara vull que escolteu Ron Gurley, el seu traductor. El seu traductor no serà la seva veu, és la del seu traductor. CEO del València Club de Futbol.
5: Yo diría que las decisiones que se han tomado por parte de todo el equipo han sido las correctas y tengo que ser muy honesto. Solo hace falta ver el equipo, cuál era la situación del equipo, los jugadores que había hace 13 meses cuando yo llegué. Desde entonces, en un plazo muy corto de tiempo, se han producido 23 transacciones, 2 fichajes de jugadores top, incluyendo a Guido. Todo el equipo ha hecho un trabajo fantástico, diría yo. Solo veis lo que está en la superficie, pero detrás hacemos muchísimas cosas también.
0: Estic. Però estic tractant de entendre qui viu en una realitat alterada. Si Rodri Hernández, Baló d'Or 2024, MVP del Mundial 2026, possiblement un dels millors futbolistes de la història d'Espanya, si no el millor, o el CEO del València Club de Futbol, que diu que la plantilla... bé, que trau pit de la plantilla. I ojo, jo ahir ho deia i encara ho pense, la plantilla del València no espera baixar a segona divisió i de veritat ho pense, crec que Guido és top, però tampoc crec que siga per a traure pit. Primer, jo crec que parlant de lo de Rodri, el que va dir ahir, jo crec que Rodri ha de ser més gest i ha de saber que a la Lliga Espanyola hi ha càmeres per tots els llocs. A més, Mestalla li acabava de donar una ovació brutal i no tocava. Però també és cert que era una conversa privada. Per tant, jo tampoc li vaig a dir algo a Rodri, sincerament, perquè el to que té Rodri quan diu aquestes paraules no és de xuleria, no és de vacile, és de tristor, llàstima, condescendència. És que Rodri, quan va ser l'últim partit que va jugar davant el València Club de Futbol, va ser al 2019. I en aquesta època, Rodri era un jugador top, i encara és un jugador top. L'Atlètic, que era el seu equip, jugava Champions, i encara juga Champions. El Villarreal, que és el seu ex-equip, era habitual en Europa. I ara no sols és habitual en Europa, però juga Champions. Tampoc ha canviat massa. Però és que de 2019, l'últim partit de Rodri, un Atlètic 3, València 2, un partidàs, en el València de Marcelino, que va guanyar l'Atlètic en un gol de Correa, que en aquesta època semblava que tenia agafat la mesura a... al València Club de Futbol, pues el València ha canviat moltíssim. I Rodri flipava. Com jo crec que flipa tot el món del futbol. Si escoltem tant a Rodri com a Ron Gurley, és evident que un dels dos viu allunyadíssim de la realitat. I malauradament per a mi, per a Germán, per a vostè que escolta, per a tots així, per a qualsevol company dels mitjans de comunicació o aficionats, és Ron Gurley. Qui està enganyat? Qui fa una lectura a la realitat errònia? Perquè no s'ha fet un treball fantàstic. Perquè el València porta un punt de 12 i està Rodri Hernández dient que són molt malos. El Barça és un avió. El Barça, al València que estàvem parlant de Marcelino, que quasi guanya l'Atleti de Madrid, a lo millor també li clava 5 gols, eh? Jo no dic que no, perquè el Barça va en avió. Però dubte que Rodri diguera això del Rayo Vallecano, que també se va endur 5 gols al Camp Nou, però va donar una altra imatge. Va donar una altra imatge. I després, al vestidor. Si jo fora futbolista del València, aquestes declaracions em donarien una ràbia que no vos imagineu. I vos podem dir informativament, que hem parlat en gent de dins. No sols nosaltres, no sols Nacho, no sols Germán, també els companys de Punt Televisió, que estaven avui a Paterna. I en futbolistes importants, eh? I el sentiment és que ha dolgut el que diu Guido, el que diu Rodri. Ha dolgut molt. Perquè a la fi és la condescendència, és el to, és com ho diu, és el millor futbolista espanyol, insistís, no sé si de la història, però de la història recent segur, perquè té un valor d'or, una pilota d'or. Ara bé, jo vull veure si ha dolgut. Jo vull veure ànima davant el Sevilla. Que està molt bé no tindre química en l'entrenador. Està molt bé que els resultats no hi sent. Està molt bé dir que la pressió de Mestalla... Clar, és que quan les coses ven mal... Val, puc entendre-lo, ja, però no. Això no s'excusa per a no tindre ànima als partits. O sigui, que jo vull veure ese ànima, ese punt d'honor el proper divendres, perquè jo li tinc pavor, jo li tinc pavor al partit davant el Sevilla. Perquè la golejada del Barça, jo crec que a tots nosaltres el que li va fer mal no va ser el resultat, que també, evidentment, el pitjor en la història Mestalla, empatat al 3-2, 5-0, 0-5, però va ser la imatge. A mi se m'importarien els dimonis. I espere, altre València davant el Sevilla. Però ja no per l'entrenador, ja no per Ron Gurley, ja no per Kiat Lim, per els futbolistes. Per els futbolistes. I per últim, per afegir coses d'ahir que desvelaven en exclusiva la xerrada de Kiat Lim a la plantilla, dos detalls. El primer, el que va donar Salva Folgado a esta emissora a esta casa a ir per la nit. Que va haver una reunió, no a soles Kiat Lim en la plantilla, una xerrada, però una reunió Kiat Lim en Carlos Corberán, Ron Gurley, Javier Solís i el propi Kiat Lim, que van tindre una reunió. Diu Salva que Carlos Corberán va eixir en la cara un poquet fastidiada. I segon, ahir no ho van contar perquè no ho sabíem. A la xerrada, on Kiat diu als futbolistes que han de lluitar like a Warriors, on demana compromís, Kiat també els va dir que no li havia agradat res el que havia vist a Riazor. Ahir no lo vaig dir, no tenia la informació. Avui tinc la informació. Kiat va destacar que no li va agradar el que va veure a Riazor. A mi tampoc, eh? A tu, Germán, te va agradar?
1: Res.
0: No, val. A mi no m'agraden els últims 7 anys de gestió del València.
1: Però no m'agrada el de Riazor i les 4 jornades que ha fet el València en esta temporada.
0: Per això. I jo entenc que ja és el president i és qui ha, en última instància, dir això. Però és que a mi no m'agraden els últims 7 anys de gestió, no? Bé. En Patricia Valero, en el control tècnic, Germán Muñoz, preparat. Anem en una pausa i continuem.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. En Apunt Ràdio, el partit de la una.
0: Germán Muñoz, de nou, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Nacho.
0: Va ser fastidiat, el que va dir Rodri Hernández.
1: Molt fastidiat. La veritat és que a mi m'ha dolgut molt, perquè són paraules que...
0: Per a l'exterior també, a l'exterior també.
1: No, espero que sí, però com has dit tu, espero que ho demostren el pròxim partit.
0: Total.
1: Perquè si no ho demostren, no serveix de res. A mi, i jo crec que al valencianisme, l'ha dolgut molt aquestes paraules.
0: Vinga, anem a les notícies de Germán. Un Baló d'Or opina sobre la plantilla del València.
1: Rodri Hernández ha sigut protagonista en les últimes hores del València i no per ser ni molt menys jugador che. El migcampista del Barça, campió del Moam Espanya i Baló d'Or, va parlar sobre la plantilla del València després del partit del diumenge quan marxava substituït i mentre Mestalla li ovacionava. Les cambres del programa de Movistar Plus el dia després van captar la xerrada de Rodri amb alguns dels seus companys en la banqueta. Tornem a escoltar el que va dir Rodri sobre els jugadors del València.
8: Muy flojos. Son muy flojos estos, ¿eh?
9: Oh.
8: Muy flojos, tío. Son muy malos, tío.
10: Son muy malos, tío. La cosa va increciendo a medida que va viendo más y más.
8: Buah, son malísimos.
10: Son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado? Cobarsí le contesta: sí, a poco de Europa.
8: Buah. Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? En la segunda parte.
10: Son muy malos, tío.
0: Eta Young lesionat i convocat amb Camerún.
1: Com ja és habitual, Eta Young ha sigut convocat per Camerún per als partits en els quals s'enfrontaran a les Illes Comores el 24 de setembre i al Congo el dia 29, les dues trobades corresponents a la classificació per a la pròxima Copa d'Àfrica. La sorpresa va saltar una hora després de la convocatòria de la seua selecció, quan el Llevant va fer oficial un comunicat mèdic en el qual apuntava que el jugador patís una lesió en el múscul recte anterior de la cama dreta. El club granota no ha fixat una data de retorn i, de moment, Camerún continua comptant amb el jugador per a la convocatòria. La polèmica està servida i la situació s'haurà de resoldre en els pròxims dies.
0: El Villarreal buscarà en Champions refer-se de la seua mala ratxa en Lliga.
1: El submarí groc debuta avui a les 9 de la nit en la màxima competició europea. Els d'Íñigo Pérez es mesuren ni més ni menys que contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. El conjunt groc vol oblidar el seu mal començament en Lliga i començar la Champions de la millor forma possible. Això sí, l'equip vol deixar arrere també el mal resultat que van collir en aquest estadi l'última vegada que el van visitar, en el qual van rebre un dolorós 4-0. Això deien ahir el tècnic pamplonès i Santi Comesaña sobre com afronten el partit.
11: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades. Y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
12: Intentar cambiar esa mala experiencia que tuvimos el año pasado, que bueno, que también se dio por, creo que por circunstancias, no creo que hiciéramos un partido tan malo. Pero intentar cambiarla y intentar ganar mañana.
0: L'Elx, continúa.
11: La oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
12: Intentar cambiar esa mala experiencia que tuvimos el año pasado, que bueno, que también se dio por, creo que por circunstancias, no creo que hiciéramos un partido tan malo.

0: que va tindre l'equip i que no li van permetre emportar-se un resultat millor.
1: Yo creo que al final en esta liga no se pueden darle nada al rival porque al final lo pagas caro y creo que una vez más hemos tenido una reacción, pero es una reacción y no tiene que ser una reacción, tiene que ser un constante.
2: La millor posició del Castelló en tres dècades i mitja.
0: Pablo Hernández s'està lluint amb el Castelló. La temporada passada es va quedar a un pas de pujar a l'equip a primera divisió i, de moment, estava pel mateix camí. L'equip castellonenc va finalitzar la jornada 4 de la Liga Hypermotion en el primer lloc en solitari amb 10 punts, posició que ja va ocupar el mes de febrer passat i que suposa que siga la millor classificació de l'entitat en tres dècades i mitja.
2: I al contrari, l'Hèrcules firma el seu pitjor inici de Lliga en 14 temporades.
0: L'Hèrcules va perdre este diumenge per 0-2 davant el filial de l'Atlètic de Madrid. Este fet ha suposat que el conjunt alacantí ja ha firmat el seu pitjor inici en un campionat de Lliga des de fa 14 temporades. L'Hèrcules no queia en les dues primeres jornades de la competició des del curs 2012-2013. En aquell cas va ser a segona divisió. La bretxa s'ha fet més gran si cap enguany, ja que les dues derrotes en aquests dos primers partits s'han produït en el José Rico Pérez. La primera per 1-2 davant del Real Murcia i la segona contra l'Atlètic madrileny.
2: I bàsquet, València Bàsquet comença bé la pretemporada.
0: Victòria del conjunt dirigit per Xavi Albert per 88-81 enfront de Casademont Saragossa. El València Bàsquet va superar el seu rival que ja venia de jugar algun partit més. Un dels jugadors destacats va ser TJ Shorts, un dels nou fitxatges que va deixar detalls molt bons i que va demostrar per què pot ser un dels líders del conjunt taronja durant la pròxima temporada. Respecte al València Bàsquet femení, ahir va ser presentada Camila Borkowska com a nova jugadora fins a final d'esta temporada. La polonesa de 24 anys i de 2,01 metres d'altura, juga de pivot i s'ha convertit en el primer fitxatge de la campanya per al club. D'esta manera, el València Bàsquet femení fitxa a una de les interiors amb més futur del bàsquet europeu.
2: 1:32 de la vesprada ja, fem una xicoteta pausa i tornem en l'actualitat i després en el Llevant Unió Esportiva, que ja tenim al Garra així preparat.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. El teu futbol, la teua passió. El partit de la una.

0: Una i 34 de la vesprada. Després parlarem amb Germán Muñoz en l'actualitat del València. Desenvoluparem què ha passat a Paterna, com està Guido, com està De Haas. Un poquet més aprofundirem en Diego López, en Copete i companyia, que ja vos hem contat com està l'última hora dels dos. Copete tractant-se en un fisioterapeuta personal. I Diego López, que té avui una revisió del genoll per a pactar següents passos també en un metge privat, perquè no termina d'estar content en els readaptadors, recuperadors, metges del València. Però abans, ara parlem del Llevant Unió Esportiva, que jo crec que ja toca, perquè a més és un club que ha animat moltíssim, moltíssim el mercat d'estiu, com també així ho ha fet el gran Isma Algarra. Què tal, Isma? Bona vesprada.
1: Què tal? Muy buenas. Muchas gracias. Y nada, un placer estar aquí en el programa. Desearos toda la suerte del mundo y aquí estaremos cada vez que cada martes charlando un ratito del Levante.
0: Això t'anava a dir, no desitjar-nos a nosaltres, sinó a tu també. Tu t'has d'incloure perquè ahir ja ho diem que... A veure, esta és la casa de tots. Jo sóc especialista també en mercat, he informat del Llevant, del Villarreal quan estava a relevo, però també considerem oportú, veus especialitzades, específiques per a cada club, com és el teu cas al Llevant.

0: 8 minuts falten per a les 2 de la vesprada. Estic molt content d'estar ben rodejat. Primer, evidentment, en Germán Muñoz, que discutim més que parlem, però som bons amics. També Álvaro Navazo, representant de futbolistes de l'agència Gers, abans Jufers. Què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Nacho. Què tal? Buenas tardes.
0: I també un home del que jo vaig aprendre moltíssim, primer escoltant-lo i després de molts aspectes de la vida. Alberto Santamaría, ben tornat a casa.
2: Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada. Gràcies per les teues paraules, però hi havia més gent per aprendre millor, eh?
0: Ja, però saps el que passa? Que jo t'escoltava a la taula esportiva i tu estaves a l'edició els caps de setmana, veritat?
2: És de veres.
0: I clar, jo ahí anava pues, a primària o a l'ESO i, sí. No, i per les mis... entre setmana no podia escoltar la ràdio fins a la una de la matinada, clar, sols els caps de setmana.
2: Jo els primers anys compartia taula amb Frank Guaita, que hi feia de diumenge a dijous, i després amb Manolo Montalt, que ja se tornarem també, que és altre home fort, altre de les veus d'Apunt Ràdio en esta casa, i molt content de tornar a la que sempre serà a casa i un plaer estar així.
0: M'interessava el testimoni de dos persones com vosaltres, perquè esteu al mercat, conegueu com funciones, podeu donar una opinió que més enllà de filias i fòbies és més objectiva al voltant de pues, el mercat que ha fet el València, el mercat que ha fet el Llevant. Una opinió, com està la Lliga, per què s'invertís tan poc, i diverses qüestions d'actualitat, però, abans de tot, és inevitable tindre així Alberto Santamaría, que està en l'agència Interestar, i preguntar-li dues qüestions.
2: Ja me vas a apretar, només començar.
0: De primeres, però perquè me'l vull portar damunt el més pront possible. Primer, és impossible negar que el traspàs de Carlos Espí al Madrid va ser la bomba, i va ser una sorpresa per a quasi tots, no? Alberto, com va ser les últimes hores de Carlos Espí?
2: Sí, vaig a per davant que jo no sóc la persona dins de l'empresa que està en el dia a dia de...
0: El mític Pep Serer, també col·laborador d'esta casa.
2: Pepe, que ha estat molts anys així en Apunt, és la persona que en el dia a dia s'encarrega de veure creixer a Carlos i d'estar en el que ha sigut, bueno, una evolució que per a nosaltres sí s'esperava tal volta no tan ràpida, però estàvem convençuts de quines eren les seues virtuts com a futbolista, i va ser una de les bombes de l'estiu, no? Crec que tant el Real Madrid com Interestar Deporte van ser molt, molt cautes, no? A l'hora de que no se sàpiga absolutament res.
0: Ja te val.
2: Sí, però és la nostra feina, Nacho, i saps que si en un moment donat, i així està Álvaro, una filtració d'una possible negociació pot trencar la mateixa, pues, totes les parts fem per a que aquesta negociació no se faça pública. I el Madrid en aquest sentit va ser molt clar, no volia cap tipus de filtració ni per part de l'agència ni per part del club, perquè al mateix temps estaven negociant l'eixida de Gonzalo al Fulham. I en el moment en el qual el Madrid va tindre clar que Gonzalo se n'anava, l'objectiu número 1 del Madrid des del dia 1 de l'estiu era Carlos Espí, però estava condicionada a l'eixida de Gonzalo, i la negociació en el moment en el qual el Madrid té la decisió presa de l'eixida del seu davanter va ser relativament ràpida, i aquell dijous va fer oficial la contractació de Carlos.
0: Sense apretar-te molt, però clar, Carlos, va haver moments que no sabia on anava a anar.
2: Carlos tenia moltes ofertes damunt de la taula, amb una clàusula de rescissió de 25 milions d'euros, i després de fer 11 gols en apenes 5 mesos de temporada, pues òbviament era un futbolista molt preciat i molt valorat en el mercat. Tenia opcions d'Espanya, tenia opcions en Anglaterra, en Itàlia, i en el moment en el qual ell és coneixedor de que el Madrid està interessat i que depèn d'un altre moviment, pues, Carlos va prioritzar el fet de poder jugar en Espanya, de quedar-se així i de jugar tal volta en l'equip més gran que hi ha en Europa per a molts aficionats, i crec que de moment en aquestes jornades que portem de Lliga ha encertat, ha participat amb encert, ha fet un gol, li anul·laren un altre golàs l'altre dia a la Cartuja. Ojalà continuï d'aquesta manera, que Mourinho li doni més minuts i que demostri que el futbol valencià en la figura de Carlos Espí continua de moda.
0: I sobretot perquè per al Llevant era la millor opció, perquè és que ni va negociar. Jo sé que el Llevant no volia negociar, no? Perquè el Madrid arriba i hola, te pague, adeu.
2: Però Nacho, la realitat és que a aquestes alçades del mercat te puc dir que hi havia tres equips, quatre fins i tot, disposats a pagar la clàusula de rescissió. Sí, però hi va prioritzar anar al Real Madrid.
3: Nacho, a mí, si me permites un poco, yo volía preguntarle a Alberto, ¿se esperaba el Real Madrid, se esperaba Mourinho el rendimiento que está donando Carlos Espí?
2: Lo tenía muy claro, Jo vaig estar parlant en Carlos i en la família i en Pepe i en tots els responsables màxims d'Interestar Deporte, i l'aposta era clara, absoluta, de José Mourinho per Carlos Espí. Òbviament ningú pot endivinar que jugant 10 minuts en el camp de l'Espanyol o 20 en el Villamarín o en la Cartuja o 15 contra el Betis te poguera donar un rendiment tan alt en fet de que te guanya un partit i està a punt d'empatar-te un altre i de revolucionar. Pues, òbviament, no tots els dies en 10 minuts va poder donar un rendiment com el que ha donat, però estic convençut que a mesura de que vagin passant les jornades ell se vagi sentint més còmode dins del vestidor, que ja ho està, el seu rendiment va continuar creixent.
0: Abans d'anar-nos als informatius breument, Álvaro, i tu què opines, tu que estàs al mercat, del que ha fet el Llevant en ese espai que l'ha deixat Carlos Espí, una plantilla en futbolistes molt joves, sense experiència, però també en futbolistes més veterans com Mandi. Com ho veus tu com a especialista al futbol?
1: Pues creo que el Levante ha hecho el mejor mercado que ha podido hacer, teniendo en cuenta los condicionantes económicos, la deuda que arrastra, la venta de Espí, que ha sido muy buena, y le doy la enhorabuena a Alberto y a Interestar. Y creo que, bueno, su política es clara, gente joven, gente con hambre, apuesta por Luis Castro, y creo que dentro de sus posibilidades lo han hecho bien.
0: Sí que yo he palpat a gent seguidora del Llevant que diu, a lo millor más arriscada, tanta gent jove. Perquè a mi el que dèiem del Llevant és, ja, però la qualitat d'aquesta gent jove no aspirem si no són tan joves, però potser quan siguem més veterans és que estan jugant al Liverpool.
2: Nacho,
0: per
2: a mi el risc va ser a gener del 26, quan José Gil i Héctor Rodas aposten per Luis Castro, en el moment en el qual el portuguès està en la banqueta. Crec que no és un risc perquè ha demostrat que no li tremola el pols si pensa que els futbolistes joves tenen nivell i qualitat com per a ser titulars.
0: Per a vosaltres, com agents, el Llevant, entenc que si porteu un futbolista jove, a tu evidentment, Alberto, per els futbolistes joves que estan al Llevant, però el Llevant és un club atractiu, entrem, per aportar un futbolista jove, no? Perquè ahí jugues, o sigui, tu ahí si eres jove, si dones bon nivell, evidentment, sí. Jugues.
1: Bueno, ellos hacen el paralelismo con el Mirandés. Queremos ser el Mirandés de primera división.
0: Claro.
1: El equipo que le da opciones en primera división a jugadores jóvenes de más nivel que de segunda división. También tienen jugadores más veteranos.
0: No, totalmente.
1: Para compensar, con lo cual, bueno, ellos son claros con esa filosofía y de momento les ha funcionado bien la temporada pasada y puede funcionarles igual de bien esta temporada.
0: Sobre todo en esa combinación en futbolistas con Mandy, que es de la vella escola, i bé, també fent eixides com és el cas de la de Carlitos Álvarez, que se'n va anar este estiu per 6 milions d'euros a l'Amèrica de Mèxic. Estem a punt d'arribar ja a les 2 en punt de la vesprada, de fet són ara mateix, i estem ja en Patri per informar-nos de l'última hora, de tot el que està parlant al món de la informació, especialment en el demolidor informe de PISA.
4: Sí, informe de PISA, demolidor, com tu dius, que posa als peus dels cavalls a tot el sistema educatiu mundial, no és només Espanya, però és que Espanya està a la cua, o les dades són més negatives que la resta de països. I si agarrem la mitjana de la Unió Europea, també. Espanya està a la cua i la Comunitat Valenciana a la cua d'Espanya, és a dir, que les dades no són per a llançar coets. Parlen de tres ítems que són xiques de 15 anys de tot el món, de comprensió lectora, ciències i matemàtiques, i els indicadors estan tots per davall. Li acabem de preguntar a la ministra de Cultura, que estava avui en Ceuta en l'inici del curs escolar. Ja saben que l'inici del curs escolar està sent especialment dur en la ciutat autònoma. Des d'allí, la veritat és que l'han pillat un poc en el peu canviat, però ella diu que reconeix les dades, que són molt roïnes, s'han limitat a dir que estan preocupats i que el que s'ha de fer és reforçar la capacitat lectora. Escoltem, Milagros Tolón.
5: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
4: Bé, l'OCDE, que és l'organisme que publica aquestes dades cada 4 anys sobre població d'alumnat de 15 anys, alerta sobre els perills de la intel·ligència artificial, alerta sobre els perills de les pantalles, dels mòbils i de les xarxes socials. És a dir, que això és un factor a tindre en compte i és generalitzat en tots els països. També li han preguntat al portaveu del govern valencià, a Barrachina, sobre aquests resultats, ell atribuís al Botànic, a l'anterior govern del Botànic, la política educativa i els resultats. Diuen que estan en sintonia en el diagnòstic que fa l'OCDE i que estan fent els deures. Escoltem el que ha dit Barrachina.
6: En julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura para secundaria. Y este curso entran estas modificaciones para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos. El Botànic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
0: Per altra banda, el president de Ceuta ha estat a les institucions europees, no?, per a parlar de la situació que està passant allà.
4: Sí, és un dels altres temes que tractarem en l'informatiu de les 2:30 de la vesprada. Viva se n'ha anat a Ceuta per a parlar... se n'ha anat a la Unió Europea, a Brussel·les, per a tractar de que el conflicte estiga en l'agenda de la Unió Europea, per a europeïsar esta situació. Demana tres coses. Un pronunciament categòric de la Unió Europea de que la frontera de Ceuta és frontera d'Europa i que s'ha de defensar, per tant, una presència permanent de, europea en la frontera amb mitjans humans i econòmics, i també demana un estatus específic que garantisca la estabilitat en la zona. L'escoltem.
7: Que haya una manifestación categórica e inequívoca por parte del Parlamento Europeo, poniendo de manifiesto que nuestras fronteras del sur, las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, son fronteras europeas, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Poniendo de manifiesto que las fronteras se deben de respetar, porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa.
4: Y también sobre la taula, una de les notícies del dia també d'internacional és la informació que publiquen els mitjans sobre que Netanyahu, el primer ministre israelià, era sabedor, almenys dies abans, sobre que hi havia una situació insegura o uns possibles atacs que després se van produir el 7 d'octubre. Segur que tots recordeu aquests atacs de Hamas del 7 d'octubre que costaren la vida a 1.200 persones i 250 persones foren segrestades. Bé, sembla ser que, segons informes de la intel·ligència, un diari israelí avui publica que el primer ministre no va fer cas de l'advertència que li va fer el president dels Emirats Àrabs, que en una conversa de 45 minuts, no ni uno ni dos, pues li va dir que això podria passar, amb la qual cosa avui és una de les notícies del dia. Tot això i més coses en el dia que avui va carregadet.
0: Perfecte, Patri, pues t'escoltem a les 2:30. Nosaltres anem a continuar en la tertúlia. Vos he preguntat pel Llevant, després arribarem al València, vos vull preguntar també per el Villarreal i la seva gestió del mercat aquest estiu, però abans, Germán, crec que ha parlat Roig, no?
3: Sí, tenim una última hora perquè ha parlat Fernando Roig Negueroles, el conseller delegat del Villarreal, fa poc més d'una hora amb els nostres companys d'Apunt Esports, allí en l'hotel de concentració de Dortmund, i ha dit això sobre el partit d'avui.
8: Bueno, la temporada pasada fue la temporada pasada, no hicimos una buena Champions, hicimos una gran liga y a partir de ahora, claro, tenemos muchísima ilusión, es una competición muy bonita, es la mejor competición del mundo y tenemos muchas ganas de hacerlo bien, ya no por el año pasado, sino para hacerlo bien como lo hemos hecho durante muchas temporadas que hemos jugado esta competición y llegar lo más lejos posible.
0: Álvaro Alberto, ¿qué vos sembla el café del Villarreal? ¿No renovar un entrenador que donaba resultados, pero mantener el bloc? No fer vendes i millorar la plantilla en un futbolista que tampoc va fer al Villarreal donar un salt enorme ni a la Lliga ni a la Champions League. No és un futbolista que si el fitxa podem dir no, ajudar la Lliga o ajudar la Champions, no, però que millora. Com ho veus?
1: Bueno, creo que el Villarreal funciona casi como un reloj. Tiene dinero, hace buenas ventas, hace buenas compras, sube chicos de la cantera constantemente. Lo tienen todo súper bien analizado. Entiendo la apuesta por Íñigo Pérez, lo ha venido haciendo muy bien el Rayo Vallecano. Ellos entendían desde hace meses que la etapa de Marcelino estaba finalizada. Se habrán
0: en termes de especialistas de fútbol, sí. Cuando un entrenador clasifica dos vegades a Champions un equipo, dona rendimiento, oferirle un año es una manera de convidarle a anarse a casa.
1: Puede ser que sí.
2: Jo crec que era una relació que ja estava massa tocada per qüestions internes i jo estic totalment d'acord en la reflexió que ha fet Álvaro. Crec que després d'un mal inici de temporada, com ha fet el Villarreal, com a mínim, després de tants anys d'èxits, tenen el benefici del dubte. L'aposta per Íñigo crec que va ser el millor entrenador tal volta de la passada campanya fitxable per al Villarreal dins de la Lliga Espanyola i necessita temps. Òbviament, el fet de no reforçar la plantilla pues, crida l'atenció, més enllà de la plegada d'última hora de Saliba. A partir d'ahir, jo crec que necessitem temps i hi ha una aposta molt clara, abans parlàvem del Llevant també per part del Villarreal de la Pedrera, i el Salasan Diatá, Carlos Macià, i aquest perfil de futbolistes també necessita temps per adaptar-se, i jo no tinc cap dubte de que ho van a fer.
0: Perfil de futbolistes molt físics a la cantera, no? El que aposta el Villarreal, no? Futbolistes Macià, Diatá, has dit dos,
2: sí,
0: que físicament són bous.
2: Sí, jo crec que el Villarreal ha donat un pas endavant en la seva manera de fer les coses a nivell de Pedrera. L'estil ha canviat, no és el Villarreal de fa 15 o 20 anys del sector Font, Santi Cazorla o César Arzo, de tocar la pilota.
0: No, ja no són Max, veritat, el Villarreal a la cantera és físic.
2: Ni de Marcos García, era un perfil de futbolista molt determinat el que treia el Villarreal per al primer equip, i òbviament posem a Bruno Soriano com a referent d'aquella època, i després començaren a eixir més en Pau Torres i la resta de futbolistes. Ara és un equip que s'ha modernitzat i el futbol requereix físic, i el Villarreal ha apostat per el físic, i són jugadors que, més enllà de que òbviament per a jugar en primera divisió has de tindre una tècnica molt depurada, tenen un físic per a poder competir amb qualsevol equip d'Europa.
0: Parlem del València. Encara resten 22 minuts de tertúlia i vull parlar del València. No sols per... pues bé, perquè toca, perquè em parla del Llevant, em parla del Villarreal, però també perquè és el club que pitjor està, és el club que el seu mercat ha donat més que parlar, i abans de fer un anàlisi, pues, tenint així Alberto, li vaig a clavar en un embolado. Què va passar en Andrés García? Perquè jo sé que el València el volia, sí, no, no, sí, sí, no, finalment no. Finalment a Getafe, on per cert... no ha deixat de jugar i està a molt bon nivell. Què va passar en Andrés García?
2: Sí, ara ja ha passat l'estiu i hi ha una realitat, i és que el València era un dels clubs que estaven molt interessants en fer-se amb els serveis d'Andrés García, de la cessió del futbolista, que estava decidit per part de l'Aston Villa, que enguany necessitava eixir per a poder tindre minuts després d'una temporada complicada amb el tema de les lesions, una vegada ja superades, tant Unai Emery com Damià Vidagany, que és un vell conegut també d'esta casa que està de CEO de l'Aston Villa, tenien tots molt clar, i el propi futbolista també, que havia d'eixir a trobar minuts. El València va ser un dels primers clubs que va posar l'ull en Andrés, sabent que tenia que reforçar aquesta banda dreta, i finalment no se va acabar d'aplegar a un acord. Semblava que sí que podia aplegar-se a principis, fins i tot abans de que arrencara el mercat, però bueno, finalment no van cristal·litzar les negociacions.
0: Però no va ser una mancança d'acord perquè vosaltres demanareu algo el València, no? No té res a veure en això.
2: No, perquè s'han de juntar tres parts en este cas. Uh-huh. El València, l'Aston Villa i el jugador, i finalment l'acord no va acabar de tancar-se mai, i òbviament Andrés, pues, al igual que li ocorria a Espí, tenia moltes més nòvies, i dins de totes les que van aparèixer hi ha un moment en què una conversa amb José Bordalás, amb el president del Getafe, va acabar de convèncer al jugador, i òbviament a l'Aston Villa, no podem deixar abans al club perquè és el propietari dels drets, i el futbolista va decidir-se per el Getafe, sabent que, bueno, que sí que hi hagué una possibilitat real de firmar per el València a principi de l'estiu, com hi hagué en altres mercats, i sí. Jo tampoc descarte, per què no, que en un futur pugui tornar a donar-se aquesta circumstància, perquè és un futbolista de l'agrada del València i que, bueno, no sabem què pot ocórrer l'estiu que ve.
0: Álvaro, tu que portes jugadors, com d'important és a un mercat d'estiu o de gener que un entrenador s'implica? Acaba de contar Alberto que Bordalás va tindre una xerrada en Andrés. Ja no en el cas d'Andrés, sinó en qualsevol futbolista. Com d'important és que un entrenador, o fins a quin punt és bo que un entrenador s'implique en que un futbolista arribi a un equip?
1: Bueno, para muchos fichajes es clave. Al final es ese empujón que puede hacerte destacar sobre la competencia de otros equipos. Sea el jugador, el propio entrenador, que es el que luego va a decidir si lo va a poner o no, es el que le convence para fichar, pues eso es básico en fichajes de cualquier nivel, y más en primera división.
0: ¿Quién opinión teniu de la plantilla del València? Ya no tan de la plantilla, porque bé, entenc que això pot tindre lectures, però el València va parlar a un comunicat oficial per escrit de que volien tornar a Europa. Ron Gurley l'altre dia va estar a la roda de premsa dient que volien avançar, to move forward, deia ell. Clar, jo li vaig fer una pregunta que vos la vull traslladar a vosaltres, perquè potser va ser massa de, massa concreta, però jo li vaig dir que el València ha sigut el club 14 en inversió, que ha invertit a soles 9 milions i que clubs com Racing, Elche, Deportivo La Coruña han invertit més. Clar, vosaltres esteu al món del futbol i sabeu sí. com va això, que això, a no ser que hi hagi un any màgic en plan Girona 2023 o 24, ja no me'n recorde, és molt complicat. Però vull la vostra opinió.
1: A veure,
0: és possible entrar a Europa o move forward invertint en el joc 14 de la Liga?
1: És possible, perquè en el futbol tot és possible. Però jo antes te decía que el Levante ha hecho el mercado que ha podido. El València ha hecho el mercado que ha querido. Se gasta lo que le permite el propietario. Si quisieran, se podrían gastar más. Luego, entrar en Europa. Es que ahora entrar en Europa es más barato que nunca. Hay 5 puestos de Champions. El campeón de la Copa del Rey va a Europa League. Hay Conference. Si es que el octavo, el noveno clasificado de la Liga, casi la mitad, van a Europa. No es lo mismo apostar por jugar la Champions que jugar la Conference League. Con lo cual, entrar en Europa es algo a veces muy vago.
2: Sí, jo estic d'acord amb la reflexió, perquè si tirem la vista enrere 3 mesos, Nacho, en Sant Sebastià el València anava perdent 2-1, jugant amb un home menys, va remuntar, va guanyar 2-3 i va plegar a l'última jornada. En compte de lluitar per la permanència, amb opcions reals i matemàtiques de poder participar en Europa i jugar Conference. Europa és barata, ara. Tu me preguntes, el València té plantilla com per optar? Pues, òbviament, per a ser 8è o 9è. En un bon any pots optar. El que sí jo tinc clar és que el València no té una plantilla tan dolenta com per ocupar ara les posicions que està ocupant, no? I sobretot donar la imatge que està donant en els últims
3: mesos. Donant aquesta imatge, Alberto, Álvaro, vosaltres enteneu la roda de premsa de l'altre dia de Ron Gurley, on va traure el pit dient que la plantilla ells havien fet bé les coses i de més, veient la poca inversió que ha hagut en este mercat altra volta?
2: Te vaig a ser sincer, no vaig escoltar les paraules de Ron Gurley.
0: No, va ser més d'hora i mitja, normal. Jo perquè és el meu treball, si no, hora i mitja no l'escolte.
3: Te dona el titular. Hem fet les coses bé, vosaltres es quedeu en la superfície. Hem fet les coses bé. I continua dient que l'objectiu és avançar. Avançar en termes del que és el València la temporada passada, que va quedar quasi en el post en el lloc de Conference League, no va arribar. Avançar, nosaltres entenem que és anar a Europa. Per a mi, Ron Gurley no va dir directament, però continua defendent que l'objectiu és Europa.
0: Li fica una pressió extra als futbolistes? Això? I aquest tipus de... No, no, vos ho pregunte perquè no. Se parla molt a l'entorn valencianista, vosaltres que ja no esteu tant en el carrer o el que... De... No, és que els jugadors haurien de saber suportar aquest tipus de pressió, però després no, és que no hi ha plantilla per a... Com ho veieu vosaltres?
2: Vos la faig a Germán i a tu a l'inrevés, que teniu més contacte en el dia a dia de la plantilla del València. Penseu que els futbolistes de la primera plantilla del València, qui siga, poseu-li el nom que vulgueu, poden estar condicionats per les paraules de Ron Gurley? És que jo desconec el pes que pot tindre Ron Gurley dins d'aquesta plantilla, eh? Per això vos pregunto, perquè no estic en el dia a dia. Si la resposta és no, perquè no hi ha un contacte directe entre la plantilla i el CEO, pues entenc que les seues paraules, més enllà de pressió, bueno, pues, també vos dic una cosa. Si defenses l'escut de la rata penada, la pressió va...
0: Ha d'anar en tu.
2: Va en la camiseta. Vull dir, has d'aprendre també a jugar amb això. No sé, jo crec que exigir-li a esta plantilla jugar en Europa és una errada, però no és descartable, perquè fins i tot en un mal any com va ser la temporada passada, el València estigui a un partit de jugar en Europa.
0: Álvaro, tu que estàs també en el dia a dia dels jugadors, volia fer-te una pregunta, perquè es parla molt de que l'entrenador i el part de la plantilla no tenen química, val? I és veritat, és una informació que és aixina, però vosaltres que esteu al dia a dia, què se li diu a un jugador en aquests casos? Perquè clar, jo entenc que l'afició diga, no, heu de ser professional, cobren una llenya, cobren una pasta, ja, però tu, per exemple, com a... Perquè vosaltres no sou a soles els representants intermediaris, sou moltes vegades la persona que aconsella els futbolistes. Com es pot arribar a un futbolista que no està content amb l'entrenador a convèncer-li de que ha de donar el màxim, de que si no està jugant o està jugant menys del que voldria, done tot, més enllà de l'argument de l'aficionat o, oye, del treballador que s'alça a les 6 del matí i arriba a casa a les 8 que diu, oye, cobre una pasta, que treballen, que jo entenc que és argument, però malauradament el món del futbol no funciona així. Què se li pot dir?
1: Bueno, a ver, el jugador al final es profesional y sabe que en su día a día tiene que estar lo mejor posible para jugar. La química, la buena relación, eso se consigue jugando. El que juega está contento, evoluciona, y el que no juega siempre va a estar descontento. Con lo cual, al final creo que es todo siempre muy relativo en esas relaciones. Y con respecto al mercado, se ha puesto de moda. A mí me gusta mucho que cada final de mercado el CEO de cada equipo o el director deportivo dé una rueda de prensa, pero tenéis que también, o tenemos que cogerlo con alfileres. Es como los partidos políticos después de las elecciones. Todos han ganado, todos lo han hecho bien, todos han sacado,
2: es una buena reflexión,
1: sí. Todos han mejorado los resultados en tres ayuntamientos. ¿Qué va a decir Ron Gurley? Pues su mensaje tiene que ser el que fue. Es normal. Que vamos a mejorar y que queremos entrar en Europa. O bueno,
0: sí, pero anima Bore, sí, anima, imagínanos. Alberto, sí. Imagínate. Ahora sí, arriba.
2: Pero yo torranto la tuya pregunta.
0: Sí, que es que anima, pero ahí arriba. Arriba a esa casa y está Andrés García, o un futbolista que ya estiga retirado. Está Pepito, cabrechate el entrenador, es que no emposa, es que no tal. Tú no le puedes decir, oye, cobras una leña a correr. ¿Com gestiones mentalmente es que no el cap d'un futbolista?
2: Jo és que no crec en això de fer-li el llit al entrenador.
0: No, jo tampoc, eh? Jo tampoc.
2: No crec.
0: Però jo sí crec en creure més en un entrenador que faça que dones un passet més on abans no donaries.
2: Jo crec que ho has descrit perfectament. Que te dona un plus. I jo crec que a dia d'avui, i els resultats em remet, Carlos Corberán no està sent capaç de transmetre-li als futbolistes de la plantilla del València i ser plus com per a ser millor del que estan demostrant fins ara, perquè jo sí que tinc una cosa clara. El València no té tan mala plantilla com està demostrant ara, si tirem la vista enrere 48 hores en el partit davant del Barça.
3: Totalment.
2: És impossible. O sea, és que,
3: Rodri no pensa el mateix, eh?
2: Jo no recorde, Germán, i igual és que ja no vaig tanta més talla, però jo en la meva memòria no recorde un partit en el qual un equip ha sigut tan superior com va ser el Barça este passat cap de
0: setmana. Però ahir molta gent...
2: Però si és que el partit acaba 0-10.
0: Totalment. Però és que molta gent...
2: No passa res.
0: Però molta gent, i jo el primer, així, però... en este micro, critiquem, evidentment, la propietat, el CEO, l'entrenador, però també entenc que una part dels futbolistes que donava la sensació que faltava un poquet d'espenta.
3: De dignitat.
0: Com...
3: Dignitat.
0: Com pots... Estàs tu en un...
2: És difícil.
0: Imagina que portes, anem a dir a un veterà, a Guido Rodríguez. Y esta casa no, es que este entrenador es que a mí no me arriba. Ya, pero ¿qué se li pot dir com a conseller?
2: Però penseu de veres individualitzant en qualsevol dels jugadors que van participar l'altre dia davant el Barça que no volien?
0: No pense.
2: Que Jesús no volia, no. Que Tàrrega no volia, que Dieng no volia, que era la primera titularitat. Jo és que crec que ha arribat a un punt en què ja no donen, no
0: val,
2: poden.
0: Te ho canvi, si estan bloquejats mentalment...
2: Totalment.
0: Val, i si estan bloquejats... Com pot ajudar? Evidentment, ha d'ajudar principalment el club, ha de canviar el club el que haja de canviar, ja siga l'entrenador, ja siga aquest jugador que està bloquejat, ja siga algun company que siga pues, un soplo d'aire fresca, però se va a veure, perquè Otorbi, no sé si va a veure el partit, però David Otorbi va ser el millor, per l'única raó de que mentalment no estava bloquejat. I ja ho vam viure el 2023, quan Baraja va treure els joves, que com no estaven bloquejats, estaven en les idees fresques, val, anem a llevar aquesta qüestió, te la canvie. Com ajudes tu, com a conseller, en el que estiga en la vostra mà, que sou els agents, a ajudar un futbolista que està bloquejat mentalment, que no pot? Què se pot fer? Més entrenament? Més psicòlegs? No sé. Què feu vosaltres com a consellers que sou de futbolistes?
2: A veure, jo a títol individual, si me ocorrerà a mi amb qualsevol dels jugadors, pues, incidir-li en tot allò en què ell és bo, en les seues virtuts, en intentar maximitzar-les al màxim i amagar els teus defectes jugant relativament senzill en això en el que tu te sents superior o millor a la resta, o la virtut principal que t'ha fet aplegar a ser un jugador, en este cas, de la primera plantilla del València. I a partir d'ahí començar a créixer. Buscar també aliats dins de la plantilla, fer convoy amb aquells jugadors amb els quals tu tens una bona relació, no sols professional, sinó també personal, per a que te puguen ajudar. I en la situació idílica poder aplegar també al cos tècnic per a poder canviar la situació. La sensació que jo tinc des de fora, i ja no tinc tanta informació de dins, és que ja portem molts mesos intentant-ho i de moment sí. No sembla que vagin a aconseguir-ho.
0: Álvaro?
1: Bueno, tiene razón Alberto, siguiendo en esa línea, al final, bueno, pues tú le puedes hablar mucho al futbolista, darle muchos ejemplos, hacerle ver y recordar lo que ha hecho bien en anteriores etapas, también hablar con el entrenador o con el segundo entrenador o con el asistente cuando toca, pero que al final es, hablar viene muy bien, pero que hay que jugar, hay que entrenar y hay que jugar. Y también estaban bloqueados seguramente en el Levante y cuando llegó Luis Castro y se desbloquearon, y cuando empiezas a jugar y empieza a entrar el balón, pues de repente
2: pero ya
1: todo
2: un cambio
1: se desbloquea
2: ahí, Álvaro. Sí, la clave es que ya cambia el entrenador. Y hay un cambio, y la sensación desde fuera es que la pasada temporada y ese bloqueo ya existía.
0: Es pot desbloquejar algo a un futbolista, a un equip, si no canvia res, perquè l'estratègia del València
2: molt difícil,
0: no canvia res. No portem aire fresc perquè mantinguem el bloc, no portem un entrenador nou, per tant, això no canvia, no portem un CEO de futbol, moviment, imagineu-vos que arriba Braulio Vázquez i te canvia l'energia. L'estratègia del València ha sigut no canviem res, donem continuïtat. És possible que futbolistes, un equip que està bloquejat, canvien algo, si no és canviar res al club?
2: Complicat. A priori complicat. Si no canvia res, pues òbviament els resultats hauran de ser els mateixos. Però, clar, parlar des d'un micro, i jo moltes vegades tiré la vista enrere 10 o 15 anys quan jo estava així, moltes vegades és massa senzill.
0: Home, claro.
2: Saps? I no estic criticant ni molt menys la tasca de la premsa, sinó perquè des de dins, i Álvaro ho sap perfectament, tens molta més informació que no sols la superficial, i hi ha decisions que des de dins se poden entendre que tu no pots donar l'explicació de cara a l'exterior perquè fa més mal que si no lo expliques, i a nivell intern dius, és que jo he pres esta decisió per un argument que jo no puc fer públic, i moltes vegades ocorre. Està passant en el València en molts casos? Ho desconec, Nacho, no ho sé, però la realitat és que si com conteu vosaltres els mitjans de comunicació que esteu informats, si tot està igual que la temporada passada, els resultats tendiran a ser igual o pitjors que la passada temporada.
3: Per introduir-me el tema un poc, jo volia preguntar-vos a Álvaro i a ti, Alberto, què ha de passar, us ho ha preguntat un poc Nacho, però què ha de passar per a que a curt termini, perquè parlem sempre, com ha dit Nacho, de la propietat, que ha de canviar, que no n'hi ha inversió, de més, però a curt termini, per a que el València no vagi com va, què ha de canviar?
2: Guanyar un partit.
3: Ja està.
1: Empatar.
3: No, però és que no és
1: empatar uno.
3: No, però viste el que va embore l'altre dia.
0: És el que l'hem passat en guanyar.
3: Alberto, Álvaro, és que jo pense que este València no li guanya, però no és que no li guanyi, és que no li competiu a ningú, eh? A cap equip.
2: Sí, però això és la famosa frase de Toshak, no? De quan s'acaba el partit canviaria els 11 i sí, aplega el dissabte i posa en matí.
0: No, però Carlos canvia els 11 igualment, eh? Crec que no ha repetit els 11.
2: Sí, però t'ho dic perquè la reflexió de Germán crec que va més enllà o està més fonamentada en les sensacions en les quals si es quedem de més tall al passar cada setmana.
3: I el Reazor i l'altre dia.
2: És que és impossible. Jugant així és impossible, però és que jo crec que el València no pot tornar a jugar com en Riazor i en Mestalla davant el Barça dos partits més seguits, perquè si això ocorre, jo estic convençut sí. de que va haver un canvi en la banqueta, perquè és que no pots llevar a 25 futbolistes.
0: Ha contat Germán, l'últim bloc de preguntes que us volia fer, perquè resten a soles 6 minuts, ha contat Germán una situació, hem contat primer que Diego López, que està tractant-se en un metge privat, que la recuperació pues, no va del tot bé com s'esperava, tot i que bueno, està complint fases. Què havies contat de Copete? I ara li faig la pregunta. Què és la situació de Copete?
3: Bueno, la situació de Copete, hem comptat la informació de que va patir una lesió, un trencament al menís del genoll esquerre. Va ser operat el 2 de març de 2026, va ser la primera operació, i després, el 15 d'abril, li van fer una altra intervenció per a fer una neteja. La informació que nosaltres tenim és, primer, que José Copete vol tornar a estar disponible amb el grup i a estar disponible per a una convocatòria després del paro de seleccions, i que José Copete, al igual que Diego López i que altres companys del València, no està content amb el treball dels servicis mèdics del club i s'ha buscat, en este cas, una persona de confiança, un fisio personal, per a poder estar abans de com estava anant la seva recuperació dins del València.
0: Álvaro, llevan que siga Copete, Diego, qui siga. ¿Es bo que un profesional haya de buscar fora algo que un club hauria de ser capaç de donar-li? Si no és un extra, cuidado. Perquè així la informació que tenim no és, oye, mira, estem contents en el club, però jo pel meu compte... No, és un... Ostres, és que no me fie, vaig a fer-ho pel meu compte.
1: A ver, por quitarle hierro, a veces pasa, ¿eh? Es más normal, ¿eh? A veces de lo que,
2: sí, parece. Yo creo que pasa més del que no pasa.
0: Sí. Cuidado, a día de hoy. Yo insistís... A l'editorial el que hem dit és jo no sé si això és habitual, sinó el que sí sé és que passa, ha passat en 4, 5, 6 futbolistes actuals de la primera plantilla, i això el que sí que és sintomàtic.
1: Que és sintomàtic, segurament, perquè són varios casos, per exemple el de Copete, que conocemos más de cerca. Pero bueno, es normal que se busquen segundas opiniones de especialistas en función de la lesión, en función de si una recuperación no va lo mejor posible, se puede dar. Bueno, pero bueno, no es algo tan raro que pase en clubes.
3: Pero yo creo que una cosa es, como tú has dicho, Álvaro, oye, escolta, jo busque una segona opinió perquè jo estic content amb el club, però busque una segona opinió per a que siga millor. Però jo crec que aquesta situació no tan sols la de Copete, la de Déu i de Men, no, és que estic fart del club, és que no puc amb ell perquè no em donen una solució, i per això he d'anar-me a altre lloc, m'he d'anar fora per a buscar una persona que de veritat me diga, escolta, quan vaig a tornar? Quan vaig a poder jugar?
0: Jo crec que sí, obligats alguna vegada, bueno, obligats. Heu alguna vegada vosaltres de buscar algun?
2: Jo crec que és molt habitual, és, no? Molt comú, macho, sí. Perquè està tan especialitzat ja el futbol que tot el món busca el millor. Quan un futbolista es lesiona, que tal volta és la seva pitjor experiència com a professional, de seguida ni mires diners, ni mires distàncies, ni mires quilòmetres, ni el temps. El seu focus està única i exclusivament posat en la recuperació. I si s'ha d'anar a Singapur, o s'ha d'anar a Austràlia, o a Estats Units a recuperar-se, anirà. En futbol professional d'elit, jo crec que és més normal del que sembla i ocorre molt de vegades.
0: O sigui, informativament parlant, la informació que tenim, i això jo no la canvie, és que ja és content entre bona part de la plantilla, en el, jo no sé si mèdics, redactadors, però hi ha un descontent que almenys el que requereix per part del València és fer una auditoria interna per a saber què passa, jo insistís, a lo millor després la conclusió és la que tu dius, Alberto, però a mi sí que em sembla interessant, perquè a fi de comptes per això esteu així, és que sí, que estan descontents, hi ha que fer una auditoria, però també és habitual. És habitual que els professionals busquen una segona, tercera, quarta opinió.
3: Jo tampoc sé si és habitual que siguen ja nou lesionats en el València,
0: En 4 jornades, això és veritat. Tal vegades això no és habitual,
1: claro. I per això, bueno, pues deberían investigar-lo més.
0: Una auditoria, jo això les demane, com són termes mèdics, i a la fi de comptes, pues, agent, experiodista, periodista, i també agent d'Alberto, evidentment, jo no me banye de dir què han de fer i què no han de fer. Però almenys una auditoria, no? Oye, què està passant així? A lo millor la conclusió és normal el que està passant.
2: Hauríeu d'analitzar una per una les lesions, i jo crec que el fet de que s'hagin concentrat en aquest inici de temporada probablement tinga més sabor en una qüestió de preparació física,
0: per exemple,
2: que no d'un tema mèdic,
0: per exemple.
2: No ho sé, parle per no callar.
0: Perfecte, pues Alberto, moltíssimes gràcies. M'ha agradat moltíssim tornar a escoltar-te.
2: I ben trobat, com sempre, un plaer estar així.
0: Álvaro.
1: Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Gracias, amigo. Germán, ens escoltem demà.
3: Demà ens veiem i ens escoltem com sempre.
0: I a vosaltres, pues, demà, altra vegada més, teniu partit de la una, on estarem així, com sempre, a la vostra casa, a Punt Ràdio. Sigueu felices, bona vesprada. Nos queda una canción.
4: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
6: És una avaluació que acredita lo que sabíamos. El Botànic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
5: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
7: Que Ceuta no se vende, que Ceuta no se rinde, que Ceuta se defiende. Yo espero que también eso sea una causa de toda Europa. Porque si naufraga Ceuta, naufraga España y no.
5: Que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
7: Que Ceuta no se vende, que Ceuta no se rinde, que Ceuta se defiende. Yo espero que también eso sea una causa de toda Europa.

0: l'edifici. I ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
1: Ai, és preciós, el que no ha vingut mai no sap el que se perd.
2: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Ors.
3: Hola, com estan? Quédense amb esta dada. Els xics i les xiques de 15 anys tenen dificultats a l'hora de llegir i interpretar un text de 400 paraules. Per a que es facin una idea, 400 paraules és no arriba un full mecanografiat. Darrere, diuen, l'ús excessiu de les pantalles, el mòbil, les xarxes socials, en fi, res que no sàpiguen. Avui hem conegut el demolidor informe PISA que publica cada 4 anys l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. És un diagnòstic basat en enquestes a l'alumnat a nivell mundial que medís la temperatura acadèmica dels xics i les xiques i el resultat és negatiu en tots els països analitzats, però en el cas d'Espanya la debacle és monumental. Els xics i les xiques s'afonen en les competències de lectura, també en matemàtiques, en ciències. I en el cas de la Comunitat Valenciana, més, les coses encara van pitjor, perquè estem a la cua en els tres indicadors, només per davant de Ceuta i Melilla. Totes les comunitats baixen els resultats, totes baixen la puntuació, però Madrid, Castella i Lleó i Astúries són les tres que menys punts baixen. L'OCDE ha llançat la veu d'alarma davant d'esta davallada sostinguda i en general en la prova en el món desenvolupat que afecta també al triumvirat dels que solen ser millors, és a dir, Japó, Corea i Estònia, que també baixen. I apunta a les causes d'este afonament educatiu. Els ho diem, els i les adolescents no llegen, estan menys disposats a esforçar-se i creix l'ús del mòbil. A més, s'apunta l'arrolladora i imparable entrada de la intel·ligència artificial, de la IA, en la vida de l'estudiantat. Sobre les dades a la Comunitat Valenciana, avui li hem preguntat al portaveu del Consell, a Miguel Barrachina, que atribuís estos indicadors, aquestes dades, a les polítiques del Botànic. Diu que estan en línia, ells, des del govern valencià, estan en línia amb el diagnòstic que fa l'informe PISA i que quan van arribar al govern de la Generalitat, diu, van començar a aplicar mesures per a corregir aquestes mancances en lectoescritura. Llevaren les hores de projectes interdisciplinar per a reforçar aquestes matèries en secundària i diu que enguany ho faran també amb l'educació primària. Miguel Barrachina.
4: En julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura para secundaria y este curso entran estas modificaciones para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos. El Botanic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
3: Bé, també li hem preguntat a la ministra d'Educació, li hem preguntat a este migdia per este informe i Milagros Tolón ha llançat balons fora, ha manifestat la seva preocupació, això sí, a escala estatal i ha avançat que se treballarà per a reforçar la comprensió lectora.
5: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
3: Bé, avui el cas és que Tolón el que volia era parlar de Ceuta. De fet, ha estat allí per a presentar un inici de curs escolar atípic enmig d'una situació, ja ho saben, completament excepcional a la ciutat autònoma per l'entrada massiva de migrants de fa ara més i 10 dies. Laura Ballar, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Sí, policia i militars han vigilat els accessos als centres educatius, però moltes famílies han decidit no portar els fills i filles a classe mentre no s'implementen, diuen, protocols i hi ha més recursos. La ministra ha insistit que les aules són segures i que la millor manera de tornar a la normalitat en Ceuta és que l'alumnat acudisca a classe.
5: Les aules són aules segures i que con un gran esfuerzo de trabajo y coordinación los itinerarios desde los trayectos también están seguros. No va a pasar nada porque hoy tu hija no haya ido, pero creo que es mucho mejor para ella que vaya al colegio porque la rutina va a ser buena para llegar a una normalidad, entre comillas.
3: Les 2 i 35 minuts. Patricia Valero està a la tècnica. Més coses en este dimarts 8 de setembre.
2: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
3: Bé, i mentre a Ceuta comencen les classes, els xiquets i les xiquetes, mentrestant, a més de 2.000 quilòmetres de distància, a Brussel·les, el president del Ceutís

0: Està avui abordant la crisi migratòria amb els representants de les principals institucions comunitàries. Juan Jesús Vivas ha reclamat este migdia al Parlament Europeu un pronunciament categòric, diu, de que la frontera de Ceuta és una frontera europea.
1: Haya una manifestación categórica e inequívoca por parte del Parlamento Europeo, poniendo de manifiesto que nuestras fronteras del sur, las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, son fronteras europeas, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Poniendo de manifiesto que las fronteras se deben de respetar, porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa.
2: També ha demanat presència europea permanent en la frontera i recursos econòmics per a reforçar-la, així com un estatus específic per a Ceuta i Melilla que garantisca l'estabilitat i la seguretat. Vivas ha requerit a Europa que s'impliqui directament en la crisi i que inste al govern espanyol per a que torni com més prompte millor a les persones migrants que entraren a finals de juliol.
0: I atenció a esta notícia perquè tindrà recorregut. Netanyahu sabia que Hamas estava planejant un atac terrorista de gran envergadura dies abans dels atemptats del 7 d'octubre de 2023. Això és el que publica un mitjà de comunicació que han rebotat tots els mitjans d'Espanya també.
2: Sí, segur que recordaran aquesta sèrie d'atacs terroristes massius i coordinats perpetrats per Hamas i altres grups armats a la Franja de Gaza que va suposar l'inici de la guerra i el major nombre de víctimes des de l'Holocaust amb 1.200 persones assassinades i 250 agafades com a hostatges. Segons una informació del diari israelià Haaretz, que ara reprodueixen mitjans de tot el món, Netanyahu sí que va rebre avisos explícits que Hamas preparava un atac massiu el 2023. Li va advertir personalment el president dels Emirats Àrabs Units dies abans de la massacre.
0: Vicent Montagut.
3: Sí, Patricia, en concret, 10 dies abans dels atemptats del 7 d'octubre. En una conversa telefònica de 45 minuts, Mohammed bin Zayed va advertir Netanyahu que Hamas preparava un cinzal, terratrèmol en àrab, textualment la mare de totes les sorpreses. Però el primer ministre d'Israel no va alertar les forces de seguretat, segons Lomi Eldar, coautor de la investigació. Netanyahu no va avisar l'exèrcit, ni el ministre de Defensa, ni els servicis d'intel·ligència, ni abans ni en les reunions posteriors uns atentats que deixaren 1.200 israelians morts. Una informació políticament letal pel primer ministre d'Israel 7 setmanes abans de les eleccions.
0: I abans de continuar, els hem de contar que 10 dotacions de bombers i 5 unitats forestals treballen en estos moments en l'extinció d'un incendi declarat a Polop, a la Marina Baixa. El foc s'ha declarat al migdia a la partida del Bacorero, vora la carretera CB70, entre esta localitat i Guadalest. De moment, n'hi ha més de 10 vivendes desallotjades. 10 vivendes desallotjades, un incendi a Polop de la Marina. Estarem pendents i els ho contarem si tenim més detalls. I parlem de la festa, perquè el GMC es vestís avui de blanc, de roig, de verd i blau, els colors de la Moixeranga, com cada 8 de setembre. Estes espectaculars torres humanes al ritme de la dolçaina i el tabalet ens deixen una de les imatges més icòniques de les tradicions de la Comunitat Valenciana. Àngel Hernández, el GMC.
4: La processoneta del matí és un dels actes més emblemàtics de les festes de la Mare de Déu de la Salut al Gemesí. És la processó més curta i al mateix temps la més intensa, amb aquesta apoteosi final, les moixarangues formant les torres humanes i tots els col·lectius dansant i ballant alhora mentre entra la imatge de la Mare de Déu de la Salut en la Basílica de Sant Jaume. És una festa que està documentada des del segle XVII i que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat des de fa 15 anys. Per als veïns del Gemesí és molt més que això, és l'orgull de tot un poble que passa de generació en generació. Esta vesprada nit, la processó general.
0: I 20 per a les 3, anem amb la previsió de l'horatge de les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Avui tindrem una altra jornada de temperatures molt altes, ja les estem patint, màximes fregant o passant els 40 graus en moltes comarques i a la resta en entre els 34 i els 39 graus, així que moltíssima calor, avís taronja a les comarques del sud, a la resta del centre i del sud amb avís groc per màximes de més de 36 fins als 38 graus. Avís taronja per màximes de més de 40 graus en també el litoral nord i sud de la província de València, així com l'interior sud d'esta mateixa província. En les pròximes hores veurem un augment de la nuvolositat, sobretot cap a l'interior. No descartem tempestes a l'interior nord, a la resta només núvols, alguna tronada puntual a la vall de Cofrents a Llora, però poca cosa. Veurem com els canvis vindran, sobretot demà dimecres. Tenim el pas d'un front fred que es deixarà pluja i també caiguda de les temperatures. La pluja arribarà a partir de migdia, tronades que podem esperar durant tota la vesprada, tant al centre com al sud. Ja s'han activat avís taronja per pluja forta i també per tronades puntualment intenses, amb ratxes molt fortes de vent i també amb granís. Així que molta precaució demà i veurem com de matí encara no baixarà molt el termòmetre, però a partir de migdia ja notarem ixa caiguda, sobretot es notarà a últimes hores de la vesprada de dimecres.
6: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Bé, avui hem conegut, ja ho saben, aquest informe PISA que cada 3 anys s'analitza el nivell dels estudiants de 15 anys de mig món i els resultats especialment per a Espanya i per a la comunitat valenciana són, Laura, demolidors.
2: Sí, els resultats de les proves principals són els pitjors des de fa 3 anys, les pitjors de la història. Espanya cau 23 punts en comprensió lectora, 16 punts en matemàtiques i 8 punts en ciències. I en els 3 casos ens situem per davall de la mitjana de la Unió Europea i també la dels països de l'OCDE. Però atenció, dins Espanya, la comunitat valenciana obté uns resultats especialment roïns que caldrà analitzar. En matemàtiques i ciències ens situem a la cua, només per damunt de Ceuta i de Melilla, i en comprensió lectora només tenim per baix les dues ciutats autònomes i el País Basc.
0: I tot apunta a que la base del problema està, la real està en que no entenen el que llegen, tampoc exerciten la memòria, també les pantalles, els mòbils, les xarxes socials, la intel·ligència artificial. Txelo Jimeno.
7: El resultat de l'informe PISA no sorprèn les famílies.
8: El meu net, que té ara 10 anys i pico, sí, està costant-li llegir, no, però les matemàtiques sí.
9: El nivell no està on toca estar.
7: El problema principal està en la comprensió lectora. Nora Faus és professora d'acadèmia.
10: Hem avaluat a 2 de primer de l'ESO, que passen a primer de l'ESO i que tenen problemes de comprensió lectora. I aquests xiquets com van a poder estudiar en un primer de l'ESO quan ja tenen que ser independents i no són capaços encara d'escriure i llegir correctament?
7: I això afecta les matemàtiques.
11: Des de lo que són les matemàtiques estan els problemes, i si els xiquets no saben interpretar, no saben llegir i no saben comprendre el que s'està demanant, òbviament no poden fer els problemes.
7: Ho confirma Zaida López, professora de l'Institut IES Benicalap.
12: Ells li demanen a la intel·ligència artificial que es faci un resum, que es traga les idees principals. Per tant, això és una cosa que endarrerís una bona lectura, una bona comprensió, una bona reflexió, un aprofundiment en la lectura.
8: Els pares és que tenim que estar insistint, vinga, llegir, vinga, ajudem en les matemàtiques, si no els ajudem.
7: Pares, mares i professorat aposten per un compromís que posa límits a les tecnologies per a revertir una situació de conseqüències desconegudes en el futur de xiquets i xiquetes.
0: I més coses. Davant dels resultats inèdits, la ministra d'Educació, que és Milagros Tolón, s'ha limitat a manifestar este migdia la seva preocupació i també ha avançat que va a treballar-se per a reforçar la comprensió lectora.
13: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: Reaccions també del portaveu del Consell, de Miguel Barrachina, que creu que els resultats de l'informe a la comunitat valenciana responen a la llei educativa nacional aprovada pel govern de Pedro Sánchez, també a les polítiques, diu, del Botànic, que assegura que ja s'han modificat en esta legislatura.
14: Un problema nacional agudizado en la comunitat valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA. Reforzar justo matemáticas y sobre todo lengua y literatura.
0: Bé, això dia el portaveu del govern valencià. El cas és que els resultats de l'informe PISA també han centrat l'activitat avui a les Corts Valencianes. L'oposició d'esquerres i els partits de dreta es passen la pilota els uns als altres. Socialistes i Compromís ho associen als retalls del Partit Popular i Vox, i la dreta contesten que el problema és remuntar als governs del Botànic. Lola Oliver.
15: En Compromís asseguren que el fracàs en l'avaluació de PISA als alumnes valencians és la conseqüència de 3 anys de govern de PP i Vox amb minva de recursos. Joan Baldoví és el síndic de Compromís.
16: S'ha maltractat l'educació pública valenciana. Han fet que la comunitat educativa estiga en peu de guerra.
15: Els socialistes asseguren el problema de l'educació valenciana és el PP. José Muñoz és el síndic del PSPB.
17: El Partit Popular se ha dedicado a perseguir el valenciano y a perseguir a los profesores con esa policía ideológica.
15: Vox en els antípodes es remunta als governs anteriors. José María Llanos és el síndic de Vox.
18: Ha habido sectarismo durante el botánico. En la comunidad valenciana se está enseñando mentiras históricas, mentiras filológicas.
15: I en el PP trauen pit de la gestió del govern de Pérez Llorca i acusen directament el botànic. Nando Pastor és el síndic del PP.
19: Sobre todo en los últimos 8 que estuvo el botànic, claro, y de aquellos polvos estos lodos. Es que remontar cuesta. Los 8 años, repito, del botànic hicieron mucha pupa, en educación también.
15: Aseguren que donen normalitat en un inici de curs que altres voldrien convertir en un infern.
0: I també sobre educació, avui el ple del Consell ha donat ja llum verda a l'augment de 75 euros en la nòmina del professorat, un increment que serà retroactiu des de l'1 de setembre. Carme Monteagudo.
20: El Consell, Patricia, ha aprovat en ple extraordinari la pujada salarial de 200 euros mensuals al professorat no universitari, tant de la pública com de la concertada, una pujada salarial pactada abans de l'estiu amb 2 dels 5 sindicats del professorat, AMPE i CESIF, que es realitzarà de manera progressiva en 3 fases. La primera des d'ella mateix en la pròxima nòmina amb caràcter retroactiu des del començament d'aquest curs escolar de 75 euros al mes, altres 75 euros a partir de gener de 2027 i 50 euros més a partir de gener de 2028. També ha aprovat avui el ple del Consell 6 dies moscosos, 6 dies d'assumptes propis per al professorat que es repartiran en 3 dies lectius i 3 dies no lectius.
21: Un curso con cifras en todos los ámbitos con carácter de récord histórico. Habrá 5.000 docentes nuevos en los próximos 4 años. 2.700 de ellos con el objetivo de reducir los ratios, la relación entre profesor y alumno en las aulas.
0: I avui, els xiquets de Ceuta han tornat a l'escola enmig d'una situació excepcional. Ja ho saben, s'han desplegat policies i militars que han vigilat els accessos als centres educatius, també vigilants de seguretat a les escoles. Així tot, moltes famílies han decidit que els fills i filles no vagin el primer dia d'escola. Santi Hernández.
22: A Ceuta, els alumnes han entrat avui als col·legis amb militars i policies desplegats als carrers per a garantir la seguretat. Vigilants privats també han acompanyat este matí l'entrada dels xiquets als col·legis. No ha començat l'escola per a tots. Molts alumnes no han acudit el primer dia. Pares, mares han mostrat la seva inquietud i el professorat demana un protocol clar davant de qualsevol incidència i més recursos.
23: Han venido pocos niños, no obstante esperábamos un poco menos. Habrán venido en torno a entre unos 30 y 40 alumnos de aproximadamente 200.
24: No tenemos normalidad. Tenemos el centro custodiado por la Policía Nacional en los aledaños, también por los militares, y dentro tenemos un vice de seguridad pues 24 horas.
22: El Ministeri d'Educació assegura que els centres són segurs i confia que amb aquestes mesures la tornada a les aules es recupere progressivament. Amb les aules obertes, ara està tot pendent de com evoluciona aquesta situació excepcional.
0: Anem amb més coses, són les 2:49. Podem i Vox no donen credibilitat als informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que ha desclassificat el Consell de Ministres i es faran públics demà. Mentrestant, el PSOE, Sumar, també qüestionen l'actuació de la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha admès la personació de Ceuta en la investigació de la causa per la invasió de migrants irregulars en la ciutat autònoma. Vanessa Gregori.
25: El govern defend la seva gestió. Verónica Barbero, portaveu de Sumar.
26: Necesitamos respuestas y el gobierno acierta. Con esta desclassificació.
25: Una desclassificació esperada de la qual desconfien Vox i Podem. Iona Belarra, secretària d'Organització de Podem i Pepa Millán, portaveu de Vox al Congrés.
26: Nada de lo que vaya a hacer este gobierno contribuye a arrojar luz sobre lo que ha pasado en Ceuta. Una cortina de humo para desviar la atención de la instrucción de la Audiencia Nacional.
25: Investigació de l'Audiència Nacional dirigida per una ordre de la jutgessa Maria Tardón que el govern qüestiona. Pachi López, portaveu socialista al Congrés.
27: Un informe que negó que se pudiera dar al gobierno se filtró, qué casualidad, el día antes de la comparecencia del presidente del gobierno, el movimiento se demuestra andando.
25: Una imparcialidad que previamente ha cuestionado el ministro Óscar Puente y que Vox considera intolerable. Pepa Millán.
26: El ministro Puente lo que tiene que hacer es callarse, porque son unas declaraciones absolutamente intolerables.
25: Tardón ha admès la personació de Ceuta per la condició de perjudicada en la causa que investiga l'entrada massiva irregular a la ciutat autònoma.
0: I via lliure a l'ampliació del Port de València, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutja tramitar una nova declaració d'impacte ambiental per al projecte i desestima així el recurs d'acció ecologista agro. Els ecologistes argumentaven que la declaració de 2007 havia quedat obsoleta. L'ampliació del nou moll de contenidors té un pressupost de licitació superior als 660 milions d'euros.
1: La sentència conclou que les modificacions introduïdes el 2021 al projecte no comporten innovacions que poguen tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient. A més, encara que la resolució judicial reconeix que aquestes modificacions són notables, s'entén que no constitueixen en conjunt un nou projecte. Per això, la declaració d'impacte ambiental inicial de fa vora 20 anys mantindria la seva vigència. Acció Ecologista Agro forma part de la Comissió Ciutat Port, on s'han integrat partits com Compromís i Podem, sindicats i altres col·lectius contraris a esta nova aplicació pels efectes negatius en les platges del sud de la ciutat i en la mateixa Albufera. Tant la Generalitat i l'actual Ajuntament com el Govern Central sempre han donat suport al projecte. La sentència pot ser recorreguda en cassació.
0: I revés judicial també a la coneguda com a Llei de Nets, per la qual els descendents d'exiliats espanyols podrien votar en les pròximes eleccions generals. El Tribunal Suprem ha acceptat la petició de Justitia Europa i també de Vox perquè se suspenga cautelarment la inscripció d'aquestes persones nacionalitzades en el cens electoral. Era una mesura cautelar que exigien dins del recurs que han presentat aquestes dues formacions.
1: Sí, tant la Fiscalia com la Junta Electoral i l'Advocacia de l'Estat s'havien oposat a que s'acceptaren les mesures cautelars per als representants legals de Vox i Justitia Europa la inscripció en el cens dels nacionalitzats descendents d'exiliats i emigrants, tal com reconeix la Llei de Memòria Democràtica, està destinada a provocar un frau electoral massiu. Per contra, els portaveus de les parts contràries a la suspensió mantenen que la privació del dret a votar per no estar inscrit en el cens si provocarà perjudicis irreparables.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: I des del mes de gener, parlem d'economia, el preu del gasoil s'ha disparat més d'un 40% per als vehicles pesants, una situació insostenible, diuen, per al sector. Maria Poveda.
3: Sí, bona vesprada. La pujada del 40,7% del gasoil des de l'inici d'any està provocant que molts transportistes treballen a pèrdues. Per això, des del sector, recorden que per llei poden reflectir l'increment en la clientela. José Luis Ayuso és el president de Fenacotrans.
4: El periodo de facturación, si es mensual, si es semanal, como sea, tienen que aplicar, porque además hay una calculadora que el propio ministerio pone a disposición.
3: Pero algunos transportistas, como Julio Mossi, aseguren que no pueden aplicar la cláusula y que eso les abocará a desaparecer.
5: Y los que menos, los chicotets y los autónomos. Como tú no tienes un preu de referencia, a lo mejor un cliente, porque es puntual, no tens sobre què aplicar-ho. Entonces estàs treballant a un preu de mercat que t'ofereixen o un intermediari.
3: El sector recorda que aquesta situació pot provocar competència deslleial.
4: Lo que pasa es que hay que cobrar lo que hay que cobrar y muchas veces se encuentran con que el cliente pues, evidentemente busca pagar lo que quiere pagar.
3: I animen tots, grans i menuts, a aplicar la llei.
0: La Guàrdia Civil reforça estos dies la vigilància del raïm de taula a les comarques del Vinalopó. Nerea Blasco.
6: Al voltant de 200 efectius de la Guàrdia Civil formen part d'aquest dispositiu. L'any passat es van robar 600 quilos de raïm, mentre que enguany, en el que portem de campanya, s'han registrat dos robatoris. José Antonio Martínez és el president d'Asaja de l'Alacantí i el Vinalopó.
9: Antes de 2015 no tenien seguretat en el camp i tenien que així els agricultors a vigilar el camp per poder evitar robatoris. Des de que la Guàrdia Civil va posar aquest sistema operatiu, ha funcionat molt bé i cada volta hi ha menys robots.
6: A més dels robatoris del camp, la Guàrdia Civil també alerta de la presència d'estafes per internet relacionades amb la compravenda de raïm. Francisco Pollato és el coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant.
10: No és perquè se hacen passar por empreses productores i distribuïdores i enganyen i estafen.
6: Finalment, s'ha volgut recordar la importància que la ciutadania comunique qualsevol activitat sospitosa que puga detectar a través de les diferents vies habilitades.
0: La notícia internacional del dia. Netanyahu sí que va rebre avisos explícits de Hamas que preparava un atac massiu el 2023. Segons el diari israelià Haaretz, se li ho va advertir el president dels Emirats Àrabs Units dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Recorden, hi hagué 1.200 persones mortes. Una informació que pot afectar el primer ministre 49 dies abans de les eleccions a Israel. Vicent Montagut.
7: 10 dies abans dels atemptats, Netanyahu va rebre l'avís que Hamas preparava una ofensiva imminent que desestabilitzaria la regió. Un cinzal terratrèmol en àrab, la mare de totes les sorpreses, segons paraules textuals que cita el diari Haaretz. Li ho va comunicar personalment el president dels Emirats Àrabs Units, Mohammed bin Zayed, en una conversa telefònica de 45 minuts. També va informar Netanyahu l'excap de l'intel·ligència egípcia, Abbas Kamel. Hamas prepara alguna cosa inusual, li va dir, una operació terrorífica. Netanyahu va respondre als dos que tenia la situació controlada a Gaza i no va alertar els responsables de seguretat. Ni l'exèrcit, ni el ministre de Defensa, ni els servicis d'intel·ligència, segons un dels autors de la investigació. No els va informar ni abans ni en les reunions posteriors a uns atemptats que deixaren 1.200 israelians morts i 251 segrestats. Un colp duríssim per al primer ministre d'Israel 7 setmanes abans de les eleccions. Si se celebraren avui, segons les últimes enquestes, Netanyahu no podria seguir en el govern.
0: I Rússia reprèn els atacs sobre Kiev una vegada expirades les 72 hores de calma anunciades per Putin i Zelensky. Marian Company.
8: Atac amb drons Shahid que s'ha produït a plena llum del dia després d'una intensa nit de bombardejos sobre Kiev. Amb el so de les bombes i la mort d'almenys 3 persones, Rússia ha anunciat la fi de les 72 hores de pausa atorgades per la visita dels mediadors nord-americans Witkoff i Kuchner, els quals haurien presentat a Zelensky una proposta de pau encara menys beneficiosa per a Kiev. El president ucraïnès demana una nova ronda de negociacions a 3 amb la participació de nord-americans o, en tot cas, europeus. Aquí Moscou no accepta. La fi de la guerra encara sembla massa lluny per als obligats a viure amb ella. Al refugi de l'hospital passa part del dia esta mare ucraïnesa. Té 2 xiquetes nascudes durant la invasió russa i està a punt de donar-ne a llum una altra. Assegura estar alleujada, perquè com són xiques, no hauran d'anar al front quan siguin majors.
0: Ja sabem que avui és al GMSI el dia gran de les festes de la Mare de Déu de la Salut. La Moixeranga, els bastonejos, tornejants han acaparat totes les mirades en la processoneta del matí. Sílvia Saez.
11: A ritme de tabal i dolçaina, la Mare de Déu de la Salut torna a eixir al carrer en una festa que és símbol de fe, tradició i identitat.
12: És preciós, el que no ha vingut mai no sap el que se perd.
13: Tots els valencians haurien de passar per ací.
11: La processoneta del matí, des de la Capella de la Troballa fins a la plaça Major. Imatges que es repeteixen any rere any, però continuen emocionant generacions senceres.
14: Jo, tota la meva vida, i ne tinc 90.
12: Té tota la família, me'n recorde, que dóna vull, que dóna salut.
11: Apoteosi de música i color. Les moixerangues tornen a tocar el cel. Els balls esclaten alhora. Bastoners, pastorets, tot anuncia l'arribada de la patrona. La devoció es barreja amb l'orgull de poble.
13: I és viure el que els nostres avantpassats ens han transmès.
16: La festa més gran que té el GMSI. I ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
11: El GMSI no només celebra una festa, celebra allò que és.
0: Avui es complixen 775 anys del privilegi del trasllat de Castelló de la Plana, un document històric firmat per Jaume I l'any 1251. Jordi Fuentes.
17: Sí, el privilegi de trasllat ha tornat a Castelló 775 anys després que el firmara tal dia com avui el rei en Jaume I. Carlos Senso és el comissari de l'exposició.
28: El privilegi del trasllat és un document essencial en la història de Castelló, perquè si no funda, sí que obre una nova possibilitat vital per als veïns i veïnes de Castelló.
17: El document representa la voluntat del poble de Castelló d'evolucionar i adaptar-se als nous temps, i això requeria moure's del turó on vivien els antics pobladors a la plana.
28: La vida administrativa, política, judicial estava al Castell Vell, s'obre un nou món en una nova mentalitat.
17: El document procedeix del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet a Tarragona, un dels grans centres religiosos de la Corona d'Aragó i Panteó de 8 reis. Es conserva en l'Arxiu Històric Nacional a Madrid des de l'any 1966.
0: A punt d'arribar ja a les 3 de la vesprada, moment de fer un resum de les principals notícies que ha donat este matí de dimarts. I comencem amb ese incendi del que es parlava en la portada d'este temps de notícies, un incendi al terme de Polop, a la Marina Baixa. Sembla que afecta béns de naturalesa, però no béns forestals. A esta zona està la nostra companya Cristina Lavara. Bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada. Sí, en estos moments nosaltres estem en la CB70. S'ha tallat el trànsit des de la rotonda, que la redona que dona accés al castell de Guadalest, i el que estem veient ara són mitjans aeris descarregant aigua en la zona. Hi ha almenys 4 mitjans aeris, hi ha avionetes i hi ha també helicòpters descarregant per a refredar tota la zona per intentar apagar aquestes flames que estan cremant. L'incendi sembla que s'ha originat en un bancal, sembla que estava prou controlat, però el vent ha bufat, ha canviat de direcció i ràpidament s'han alertat a tots els veïns de la zona. Ja han desallotjat la partida de Xilxes i la zona dels Bacorers per a que no hi hagi cap risc, cap perill, i que fins que acaben de treballar els bombers no hi hagi ninguna persona en la zona de perill. De fet, el lloc de comandament van a traslladar-lo previsiblement a aquesta zona en la que estem per aquest canvi de vent, perquè estava començant a cremar en l'altra direcció i venia un poc en la direcció en la que estava aquest lloc de comandament. De moment és l'únic que podem contar. Els bombers estan treballant en la zona i molt pendents, sobretot, d'aquest vent i de com evoluciona.
0: Gràcies, Cristina. Estarem pendents de cara a l'informatiu, al boleto de les 4 de la vesprada, i actualitzarem aquesta informació sobre l'incendi a Polop. Més coses d'este dia. Demolidor, ja ho saben, l'informe de PISA, que hem conegut avui, que publica l'OCDE, és un diagnòstic basat en enquestes a l'alumnat a nivell mundial. I tots els països baixen, però en Espanya les dades són especialment dolentes. Els xics i les xiques s'afonen en competències de lectura, també en matemàtiques i ciències, i en el cas de la Comunitat Valenciana les coses van pitjor, perquè estem a la cua en els tres indicadors. Davant dels resultats, balons fora per part de les administracions, mentre el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, atribueix les dades a les polítiques del Botànic.
18: És una avaluació que acredita lo que sabíamos. El Botànic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
0: La ministra de Educación asegura que reforzará la compensación lectora.
19: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: I avui a Ceuta, policia i militars han vigilat els accessos als centres educatius en el primer dia del curs escolar, però moltes famílies han decidit no portar els fills i filles a classe, mentre Laura, no s'implementen protocols i hi hagi més recursos.
1: Sí, alhora el president ceutí ha reclamat des de Brussel·les presència europea permanent en la frontera i un estatus específic per a Ceuta i també per a Melilla. Juan Jesús Vives també ha reclamat al Parlament Europeu un pronunciament categòric de que la frontera de Ceuta és una frontera europea.
20: Hi ha una manifestació categórica e inequívoca por parte del Parlamento Europeo, poniendo de manifiesto que nuestras fronteras del sur, las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, son fronteras europeas, tanto la de Ceuta como la de Melilla. Poniendo de manifiesto que las fronteras se deben de respetar, porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa.
0: Bé, el jutge Juan Carlos Peinado celebra esta vesprada a les 6 l'audiència preliminar prevista en la llei abans de dictar obertura de juí oral amb jurat popular per a la dona del president del govern, per a Begoña Gómez, i la seva assessora Cristina Álvarez. Una cita a la qual les acusades no tenen obligació d'assistir, però sí els seus advocats.
1: El magistrat preveu dictar l'obertura del juí oral abans de jubilar-se el 27 de setembre, quan complís 72 anys. Demà se'n va de vacances. Recordem que Begoña Gómez està acusada d'un presumpte delicte de tràfic d'influències i un altre de malversació de fons públics. Tant la dona del president del govern espanyol com la seva assessora demanen la seva absolució, igual que la fiscalia, que mai ha vist delicte. Per la seva part, l'acusació popular, liderada per Festa Sentir, demana un total de 13 anys de presó per a Gómez i 6 per a l'altra acusada.
0: Acabem, són les 3 de la vesprada, 4 minuts. A les 4, ja ho saben, actualitzem la informació, però poden estar informats a través del nostre web. Continua ara. Es deixem ara amb el Forcat, amb la nostra companya Sílvia Soria. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
21: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
4: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
2: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Castelló, 103.1. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Són ja les 3 i 6 de la vesprada i, com deia la companya d'Informatius, li enviem a tots els equips i a tots els companys d'esta casa un bes gegant perquè m'encanta aquesta expressió de demà més i millor. Pues això és el que anem a fer, més i millor que ahir. I és que, tot i que avui no tenim ningú a l'estudi, o sigui que estic avui a soles davant del meu equip, sinó que del soles del tot no estic, però tenim per davant una hora per a contar-vos moltíssimes qüestions. Per exemple, i són bones, eh? Això m'encanta. La primera llotja de cítrics de la campanya confirma que els preus al camp, almenys de moment, es mantenen estables. A veure si es manté la tendència. També tenim notícies de pesca, de valoracions d'una reunió, de trobades que s'han fet, inclús un reportatge que vos va encantar. I és que el Forcat, entre moltes de les coses que vol fer en esta nova etapa, és un espai que jo no sé si titular-lo, jo crec que quedaria bé, Patrimoni Forcater. I és que tenim joies a este sector, d'edificis, de reserves naturals, de varietats, de vins, d'espais, de barraques, en fi, tenim autèntiques joies. I també m'agradaria ser un poquet l'altaveu, no?, d'eixa part cultural de l'agricultura. Així que també avui anem a tindre aquest primer espai de Patrimoni Forcater. Parlarem d'un cultiu que a vegades oblidem d'ell i és fonamental per mantindre població, i ara en els incendis, que per desgràcia estem veient que encara estem patint-los, és fonamental per a previndre i per a fer front a les flames, i és la garrofa, els garrofers. És molt curiós, ja parlarem un dia a fons sobre els garrofers perquè, i la garrofa i el garrofí, perquè és un món apassionant, no?, tot el que dona de sí. I en la part d'entrevista, el monogràfic, avui anem a parlar amb un gran d'este sector, un gran agrònom que tots volem molt, Pepe Carbonell, i ell que estan organitzant el Congrés Nacional d'Enginyers Agrònoms, que va a ser així, a València. Volia vindre en persona, però les circumstàncies i les obligacions no li ho han permet, però connectarem amb ell via telefònica. Així que anem a arrencar, i en la part tècnica, a l'altra banda, avui com anem a parlar de pesca, Tono Escribano és el capità del vaixell, i en la part de producció, Sílvia a la bord. No us oblideu de seguir les xarxes de Apunt Ràdio, les meues personals de Sílvia Soria, me trobeu en totes, i bueno, com no, qualsevol idea, notícia, proposta, pregunta, dubte, el que vulgueu. Teniu un mail al vostre abast i és el forcatdesilvia@gmail.com. Així que comencem quan són les 3 i 9 de la vesprada.
1: Apunt Ràdio, Sílvia Soria.

0: acaba de comentar una bona notícia en el sumari, i és que la primera llotja de Citrix de la campanya 2026-2027 confirma que els preus en camp es mantenen estables. M'ho ha confirmat l'Associació Valenciana d'Agricultors, i després de conèixer el primer butlletí de la mesa de preus de Citrix del Consolat de la Llotja de València. Esta llotja, per a que entengam, si sou forcaters ho conegueu i si vos acabeu de sumar a esta família vos explique, esta llotja fixa els preus en origen de les compravendes que ja han acordat agricultors i comercialitzadors. Pues bé, això, per a això, és tan important. A basat ja, segons m'ha explicat també, els preus actuals haurien de consolidar-se, i fins i tot pujar durant les pròximes setmanes, a mesura que es confirmi l'efecte de les adversitats climàtiques que hem tingut i de les plagues que estem tinguent i patint. Bé, qui m'ha dit tot això i m'ha confirmat la notícia i ara com, bueno, estaré molt pendent a veure si aquesta tendència se manté? Pues el que és director de ABA y presidís esta llotja de Citrix, Genaro Aviñó.
1: La verdad es que ya llevamos una serie de campañas donde los precios se han mantenido en unas cotizaciones bastante estables. Sí que es verdad que los precios de este primer boletín de esta campaña son ligeramente, muy ligeramente inferiores a los de la campaña pasada, pero muy similares a los de hace dos y tres campañas. Es decir, que estamos hablando de estabilidad en los precios en las últimas campañas, en parte debido a una bajada importantísima de producción. Estamos hablando que a nivel nacional, hace 4 o 5 campañas, estábamos hablando de 7 millones y medio toneladas de cítricos. En este caso, las últimas campañas, estamos hablando de en torno a 5 y algo. Es decir, hay más de 2 millones de toneladas de bajada de producción. Lógicamente, si hay una bajada de producción, esto tiene que transmitirse en un incremento de precios en el campo.
0: Això esperem, estabilitat. Tot i això, la llotja de Citrix de València assegura que la campanya comença amb tranquil·litat en les compres. Han explicat des d'ABA que l'inici de les operacions sí que està sent tardana, dèbil, amb poca intensitat. De fet, enguany encara no s'han fet les compres habituals, en aquestes dates. La llotja, un altre model, un altre exemple, ha començat a publicar aquests butlletins ara, a setembre, quan, en altres anys, no us oblidem, ho feia en juliol i en agost.
2: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

0: La garrofa i el garrofí. Ja veureu el dia que vos conte, si no ho sabeu, que la majoria dels porcaters estan al dia, tot el que hi ha darrere d'aquest cultiu, no? La seva història, el seu valor, la seva eixida. El cas és que també estem molt pendents de l'evolució de les previsions d'aquest cultiu, i és que el sector demana, i té raó, que es prioritzi la garrofa produïda així, davant d'altres alternatives que importem. Bossona també passa en la garrofa. I que els agricultors reben un preu que, com a mínim, es permeta cobrir els costos, les despeses de producció. Bossona també passa així. Joaquim Laimbes és el delegat de ABA en Buñol i es parla d'este cultiu.
1: Los agricultores estamos padeciendo una situación de falta de rentabilidad en la cosecha de la algarroba, ya que su precio, que ronda actualmente entre los 40 y 45 céntimos, con lo que no se cubren los costes mínimos de cultivo, poda y recogida.
0: La situació contrasta amb el que va passar fa uns anys amb el garrofí, que és la llavor de la garrofa. En el seu moment va arribar a superar els 2 euros per quilo en origen, però les cotitzacions han caigut fins a situar-se al voltant de 4, és a dir, que estan demanant protecció i torne a insistir que tenen moltíssima raó.
1: És molt important este cultivo en la zona mediterrània, pues genera una protección y prevención contra los incendios forestales, ya que su cultivo crea un cortafuegos natural. Además de que el cultivo del algarrobo es totalmente ecológico, con lo que estamos aportando al mercado un producto con un nivel de antioxidantes muy beneficioso para la salud.
0: I és que el missatge és claríssim. Si creix el consum de garrofa de proximitat i la indústria aposta pel nostre producte valencià, per la garrofa valenciana, també augmentaran, el que acabo d'escoltar, les possibilitats de garantir el futur per a un cultiu que forma part del paisatge. Vamos, que estem d'acord.
1: Además, es importante que este cultivo tenga una rentabilidad necesaria para que se produzca un relevo generacional tan importante y tan necesario en el campo y los jóvenes se vean atraídos al cultivo de este árbol emblemático en la zona mediterránea. Y con ello se fija población en los pueblos de interior de la Comunidad Valenciana, además de incentivar la actividad económica.
0: I anem a parlar de pesca, que no m'oblide. I este tema és farragós, és complexe, però a veure si puc explicar el que s'ha comentat en aquesta trobada. El cas és que el conseller d'Agricultura, Uia, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, s'ha reunit amb els presidents de les federacions provincials de cofraries de pescadors de la Comunitat Valenciana. Era per a informar-los dels primers avanços que han aconseguit a Brussel·les en esta matèria. Però l'objectiu era, i és, adaptar la normativa europea a la realitat de la pesca mediterrània. Que treball tenen, eh? Perquè ja sabeu que no moltes vegades ho tenen en compte. La reunió arriba després d'una trobada que es va celebrar el passat 3 de setembre, va ser a Brussel·les, entre les comunitats autònomes del litoral mediterrani espanyol i el comissari europeu de pesca. En aquella reunió es va plantejar elaborar un reglament òmnibus de pesca per a adaptar les normes europees a lo que vos deia, a les nostres particularitats. Bé, les comunitats mediterrànies han demanat canvis en 4 blocs. A veure si ho estructurem. Política pesquera comuna, reglament de control de la pesca, el pla de gestió plurianual per a la pesca de Mediterrània Occidental i la directiva de serveis en relació a l'aqüicultura marina. En la reunió, aquesta del 3 de setembre, el comissari va oferir avanços en 4 dels 5 punts que es van plantejar. Modificacions parcials en aquesta política pesquera comuna, simplificació, aquesta paraula m'encanta, dels controls per a la flota artesanal, més finançament a través del FEMPA i més flexibilitat. En què? En la gestió de la gamba roja. Això ens interessa, eh? I molt. Bé, un dels principals avanços és la possibilitat d'eliminar la doble limitació que afecta a la gamba roja, actualment sotmesa a restriccions de les jornades de pesca i de captures. Segons l'informe de la reunió, este canvi podria aprovar-se sense modificar el reglament mitjançant un acord del Consell, previsiblement a la implantació d'una malla de 60 mil·límetres. El comissari també va plantejar-lo substituir el criteri d'espècies limitants per una mitjana de conjunts d'espècies de referència a mesures específiques per a les que es troben en pitjor estat. El conseller ha explicat, torna a dir, que això és el que varen dir en la reunió del 3 de setembre les comunitats i el comissari. I és el que avui el conseller li ha explicat a les cofraries confraries, ¿vale? Per com ens organitzem. Bé, el conseller està content, diu que és bo que este comissari, que la Comissió Europea, atenga, escolte i prenga en consideració les nostres necessitats.
2: És un gran avance que el nou comissari europeu haya querido escuchar a las comunidades autónomas mediterráneas españolas y también, por tanto, a nuestros pescadores. Y reconozca que el esfuerzo y el sacrificio que han hecho la pesca artesanal de la Comunidad Valenciana y del resto del Mediterráneo español tiene su efecto. Hoy en día hay mucho más pescado y, por tanto, nuestros pescadores merecen que se les permita pescar algunos días más. Se merecen el trato considerado que un esfuerzo casi heroico que diariamente llevan a cabo tenga el reconocimiento que merecen. Lo han hecho además en solitario. Otros países del Mediterráneo no han hecho el esfuerzo que nuestros pescadores aquí sí han realizado. Y por eso celebramos la atención del nuevo comisario y que eso vaya a tener su efecto a partir del mes de enero.
0: Bé, estem d'acord que és important que ens escolten. Ara també esperarem que ens atenguin les peticions perquè n'hi ha moltes. Lo que vos ha dit és un resum, perquè en matèria de control la Comissió Europea també va obrir la porta a simplificar la normativa. A veure, per a facilitar l'activitat de la flota artesanal. De fet, tots estem d'acord en que el model mediterrani necessita menys càrrega administrativa i més reconeixement en la nostra traçabilitat. També han demanat eliminar càrregues innecessàries en marees curtes, permetre la comercialització agrupada de morralla o peix de sopa, que se sol dir així de forma col·loquial. En fi, que n'hi ha moltes mesures damunt la taula que bé mereixen que algun dia tinguem un especial de pesca. I s'han fet més coses, s'han dit més coses i hi ha més novetats en matèria pesquera. I són estes.
3: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria. El Porcat.

0: Apunt Ràdio. Sílvia Soria.
1: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
2: Perquè tu també jugues este partit.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
0: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Forcat.

I quan són les 3 i mitja, tenim que parlar. A mi aquestes coses m'encanta. M'encanta contar-vos-les, perquè quan arriba un congrés nacional que a més ompli les expectatives temàtiques i es fa a València, jo me sento orgullosa i m'agrada compartir-ho i sobretot convidar-vos per a que tot el món que tingui algun vincul en este sector, lògicament, o en el sector que ara vos comentaré, en els enginyers agrònoms, pues s'implique i participe. I és que ja són 6 les edicions del Congrés Nacional d'Enginyers Agrònoms i esta 6ª se'n ve a València. Dies del 27 al 30 d'octubre. Tenim temps. En la seu, si no m'equivoque, l'Auditori Santiago Grisolia del Museu Príncep Felip, a la Ciutat de les Arts i de les Ciències. La part tècnica es concentrarà fonamentalment els dies 28 i 29 i el 27 està prevista, pues, entenc que la part més social, la inauguració, etc. I el 30 esperem que facin ahir una clausura, una cloenda com de humana. El lema m'encanta: sostindre, innovar i transformar els sectors que ens donen la vida. I quin és el sector que ens dona la vida? Este. Centrarà fonamentalment els dies 28 i 29 i el 27 està prevista, pues, entenc que la part més social, la inauguració, etc. I el 30 esperem que facin ahir una clausura, una cloenda com de humana. El lema m'encanta: sostindre,

0: en l'estudi. Ell és Pepe Carbonell, Pep Carbonell, amic, boigut, apreciat, i a més un home que assessora. Ho dic per experiència, perquè en més una ocasió, per la darrere, sense fer-ho públic, m'ha tirat una maneta. I això demostra qui és. Hola, Pepe, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com
1: Quina
0: estàs?
1: Quina alegria, gran.
0: Ei.
1: Molt bé.
0: Me deus una visita física, eh? Així, ara cert, no ha pogut ser.
1: Són coses que passen.
0: Ah, bueno, l'obligació.
1: Encantat d'estar en el Forcat.
0: Ja ho sé. Quantes
1: Altra
0: vegades...
1: vegada.
0: Exacte, quantes vegades hem tingut ja... Claro, és que al final
1: moltes.
0: Som una família, no? Som...
1: Moltes. I que bé que, hagi tornat el Forcat.
0: Quina
1: bona notícia.
0: A Punt Ràdio, que ha tornat al lloc on deuria haver-se mantingut sempre en aquest sentit de proximitat al territori, que, bueno, evidentment, altres programes ho fan, evidentment, tinc uns companys meravellosos que sempre ho han fet, però el Forcat té una identitat per la part històrica, més que altra cosa, en la que jo sé, crec que tinc la sensació de que és un poc de tots. No estic ficant en dubte la professionalitat de ningú, sinó ficant en valor el fet de que aquest espai és del sector, més que d'un medi.
1: Perquè tu has fet aixina.
0: Bueno,
1: l'has obert pel sector.
0: Tots. Jo crec que és un poc de tots. Alguno no, però sí, la majoria. Bueno, Pepe, què esteu preparant? Perquè jo estic mirant un poc les línies, els enfocs, les temàtiques. Com està en aquests moments l'organització del Congrés?
1: Pues estem ja en quasi la recta final. Falta publicar l'últim bloc de ponents, de les taules. I, bueno, pronte començo a parlar dels patrocinadors, de totes les activitats que hi haurà al voltant. Bueno, estem fent prou de soroll del Congrés durant prou de temps i, bueno, pensem que serà
0: segur. Èxit. Qui està darrere? Perquè a banda de vosaltres, si no m'equivoque, no? Crec que està l'Associació Nacional d'Enginyers. No,
1: exacte, l'Associació Nacional d'Enginyers Agrònoms.
0: Sí.
1: I, claro, és també el Consell, també el Col·legi, nosaltres, que som els anfitrions, però també la resta de col·legis estan participant molt activament. Això és un congrés per a tots nosaltres, per tant, tots participen, tots arriben en el muscle i s'agraeix moltíssim.
0: Home, que organitzar, jo he tingut també la sort d'organitzar-ne algun, i tela, muntar un congrés.
1: Sí, o sigui, se porta molta feina.
0: Sí, això no es fan dos dies. I este sisè Congrés Nacional d'Enginyers, tinc la sensació de que vol diferenciar-se, no?, del format tradicional dels congressos. O és una sensació...
1: Sí. No, estàs molt acertat i, bueno, és una qüestió que vam plantejar perquè ja no tenien massa sentit els congressos d'antes. Els congressos d'antes, quan hi havia participacions tècniques, ponències, etcètera, etcètera,
0: claro,
1: tenia el seu sentit quan la forma de comunicar les innovacions i els avanços no era tan fàcil com avui en dia. I han fet un plantejament de congrés per a parlar de la professió d'enginyers agrònoms, parlant d'enginyers agrònoms. Com està la professió, cap on avança la professió. Diguem que és una foto de l'activitat actual dels enginyers agrònoms i també volem que siga una projecció al futur de lo que serà la nostra professió en uns quants anys per a que la gent més jove vagin visualitzant a què es dedicaran.
0: Sí, un poc, el futur, com és el present i cap a on anem. A més, jo per lo que està consultant en la web, està llegint, crec que està estructurat, o almenys així me sembla, els elements del Congrés com en 12 vectors de transformació. O sigui, aneu a visualitzar en 12 vectors de transformació veritat per a que s'estructure.
1: Sí.
0: Tu pots explicar-me exactament quins són les temàtiques, els vectors, per a que mos fem una idea?
1: Claro. Sempre hi ha tendència a parlar de sectors, d'activitats professionals dins de sectors.
0: Sí.
1: I vam pensar que no era bo parlar de sectors perquè sempre ens deixaven sectors fora.
0: Cert.
1: Vam parlar de... vam visualitzar la forma de raonar-ho com a fletxes que atravessen aquests sectors. Vale. No li posem fletxa, li posem un vector que és, pues, com si tot el món sap com és, pues és aparegut a una fletxa.
0: Sí, una icona, però, és com una icona.
1: I entonces, això són fletxes, perquè s'entenguen, de disciplines, d'activitats, de dedicacions professionals que atravessen molts sectors. L'agrari, l'industrial, la part de l'energia, la part de residus, o sigui, atravessen molts sectors.
0: Sí, que és transversal, que no està únicament en un sector, sinó...
1: Efectivament, per exemple, la transformació digital. La transformació digital afecta a tots. Després, una que és molt nostre, que és les noves perspectives en gestió, infraestructures i governança de l'AUIA. Uh-huh. Claro, tot això va...

0: va canviant i el futur encara serà més, més disruptiu i més diferent. Uh-huh. Un altre que és l'optimització de sistemes biològics, que és això, que és l'optimització de sistemes biològics, el que coneixem com l'agricultura i la ramaderia. És a dir, els enginyers es criden per a optimitzar que les produccions siguin conforme siguin.
1: Sí.
0: Després, la part d'energies renovables i bioindústries, que obrin les noves perspectives per al mig rural i natural.
1: Uh-huh.
0: La infraestructura verda, la sanitat vegetal, fonamental. La indústria auxiliar, que és tota la indústria que està al voltant de tots els sectors en els que manegem nosaltres. Que té una vocació internacional tremenda. Per citar algun exemple, pues imagineu-se tota la part de tractors, de maquinària agrícola, tota la part que té que veure en les regadius,
1: sí,
0: tota la part que té que veure en els insumos, en bioestimulants, etcètera, que són empreses referència. Una que serà, és molt important, per a nosaltres transcendent, que és l'alimentació.
1: Clar.
0: I li hem parlat un apellido, un cognom un poc diferent, que és l'era del ovuic ara i ovuic així.
1: Ah.
0: Que tot això està sí, canviant per complet la forma en la que la indústria alimentària està relacionant-se.
1: Totalment.
0: Després també la transformació d'enginyeria de projectes, residus i subproductes, i després una qüestió també importantíssima del futur, que és les habilitats i el talent per a la nova enginyeria.
1: Ah, molt bé.
0: És els 12 vectors que tenim i des que xerrarem durant dos dies.
1: M'encanta perquè és en certa forma el que estàs tu dient. Tots aquests vectors se poden aplicar a qualsevol...
0: Sí.
1: Formació, professió, col·lectiu, perquè tots ens afecta la transformació digital, la intel·ligència artificial, la sensòrica, la robòtica, la transició energètica. Però crec que, no sé si l'has nomenat, però a mi em sona que voleu parlar també d'ordenació de territori.
0: Sí, infraestructura verda i ordenació de territori.
1: Ah, vale, ahí és on aneu, vale.
0: Sí, sí, sí.
1: Heu unit aquestes dues coses. Vale,
0: clar,
1: vale.
0: Infraestructura verda, ordenació del territori i paisatge.
1: Van juntes en el vector. Vale.
0: Van juntes.
1: I com es desenvolupa tot això? O sea, veure, què aneu a fer? Com taules de debat sí, de cada tema? O aneu a presentar projectes de cada tema? Com aneu a estructurar els vectors?
0: Tots els col·legis que formen part de l'Associació Nacional...
1: Mm?
0: Però, han proposat a persones i, a més, una cosa molt interessant que ens ha donat moltíssimes alegries, han obert un procés participatiu per a que la gent es pugui postular o, el que més sorpreses bones han tingut, que companys postulen altres companys. Per tant, s'han triat... Està molt bé, està molt bé, perquè sempre hi ha gent molt vergonyosa que diu, jo què faig? Aquesta és una persona que és un referent. I ens han destapat a companys fabulosos. Un comitè tècnic ha confeccionat les taules en funció de tindre una taula equilibrada que abarque totes les qüestions que es volen tractar. Clar, evidentment, els puestos són limitats i la gent és espectacular. Tenim uns currículums que són magnífics, però que no poden estar en la taula. Per què? Perquè al final el temps és limitat i l'espai és limitat.
1: Claro.
0: Però bueno, dit això, les taules són de 4 persones que parlaran, estan en posició que es dona la perspectiva de que per a poder parlar-nos del que nosaltres volem.
1: O sea, taules de debat en la que se
0: efectivament.
1: Vale, és un poc les i seran àgils perquè últimament tots els congressos fan intervencions més curtes. Jo me'n recordo quan teníem aquells congressos, Pepe, te'n recordes, fa 25 i 30 anys, que te tiraves 3 hores escoltant un expert. Avui en dia impossible això, no?
0: Claro.
1: Desconnecta tot. Jo crec que, clar, el que estàs dient tu, la realitat del dia a dia mos fa que tot vagi més ràpid. Pues ja no estem 30 minuts aguantant la ponència de molta gent,
0: Són participacions, per això mateix
1: ha tingut
0: que tindre molta cura en triar les persones, perquè en 30, 30 i pico minuts o 40 tenen que parlar quatre persones sobre un tema.
1: Té que dir-ho tot. Home, jo estic veient la llista d'alguns exponents i, escolta, bien. Qui m'avances? Perquè estic veient així Mercedes Iborra, Julio de la Rosa, Jurado. Bueno, compta'n tu, que jo veig així noms de vestigi.
0: Són companys de lo que comentava, de tots els col·legis que formen part de l'Associació Nacional i, sobretot, que venen a cobrir les qüestions que a nosaltres ens interessa. Perquè moltes voltes hi ha diverses opcions i sempre és dur tindre que tirar-ne una. Però, bueno, és la qüestió és que siguin capaços de cobrir tot l'escenari o tot l'espectre de matèries
1: i de temàtiques. Home, Alberto Herranz, José Miguel Ferrer, Nacho Díez, Vicente Dalmau, Camino García, Andrés Pascual Vidal, Ricardo Álvarez, Olayo Villoldo, bueno, perdona, para llevarse sombrero, ¿eh?
0: Sí, eso. La verdad es que han conseguido... Bueno, ¿en qué ha faltado la última remesa, eh? Que también
1: sorpresas. Y me la contarás, por favor.
0: Sí, es una... Yo pensé que se ha reunido a un conjunto de personas excepcional. Y eso es muy bueno, porque si volen hablar de futuro, pues tendrán que venir personas que tienen esta capacidad de verlo, ¿eh? Y que han demostrado al llarg del temps que han sigut capaços de veure les coses per on venien.
1: Cap a on. Bueno, i què hi ha que fer per a participar? Són només agrònoms?
0: Sí, bueno, sempre està oberta a la gent que vulga vindre.
1: A mi m'agradaria, així s'aprèn moltes coses, eh?
0: Estàs convidada, per supost.
1: Per favor,
0: és important, perquè al final dius, què fue antes, el huevo o la gallina? Hi ha molta gent que està anant davant de moltes coses, està innovant, i aquesta innovació es convertirà en una activitat econòmica i aquesta activitat econòmica tirarà d'una part d'un sector. I això sempre desperta oportunitats, sempre hi ha bones idees.
1: Sí, a més hi ha networking, allí te trobes en este, en l'altre, pim, els congressos donen molt de sí. Què tenen que fer els agrònoms, Pepe, per apuntar-se, per inscriure's?
0: Entrar en la pàgina web congresoagrònomos.es i hi ha una pestanyeta que no desapareix mai de la pantalla principal que posa inscríbete. Pues podes fer-hi, escriure's
1: i facilíssim. Escolta, no te'n pots anar perquè sé que tens treball i no te vull tindre així 2 hores, que estaria encantada xerrant. Parlarem de la professió en calma, eh? O sea, en calma. Però demà és el dia de l'agricultura. Me tens que deixar un missatge. Ahir se ho digui Carlos Peris, es deixa un missatge i demà, per suposat, arreplegarem molts testimonis per a celebrar-ho tots junts. Però quin missatge me deixaries tu?
0: Pues mira, a lo mejor empleando un poco la palanca del Congrés y no entran a decir cosas que estoy absolutamente seguro que dirán personas de más acert que yo mateix, diría que la agricultura no solo es alimentaria. Recordaría que la agricultura no solo es alimentaria, que ahora mateixa cada volta es poden fer més coses, esa biomassa, esa bioenergia, esas fibres, esos biomaterials, ingredients per a altres indústries que no siguin alimentàries, aquests subproductes que es valoritzen, o aquesta forma de valoritzar subproductes que pot acollir l'agricultura, és agricultura. Tenim que pensar que és agricultura. I l'altra qüestió és que hauríem de deixar de pensar en l'agricultura dins d'una lògica de cadena seqüencial, producció, transformació i distribució. Perquè això redueix a l'agricultor al principi de tot com a proveedors de l'eslabó siguent.
1: Sí, com la cua, no? Està com la cua.
0: Al principi o final, però al final eres proveedor d'un altre eslabó. Jo hauríem de fer tots un exercici i una reflexió estratègica de pensar d'aquells servicis que l'agricultura i la ramaderia està provisionant d'una forma directa a la societat. Protecció del territori, ho han vist.
1: Sí, territori.
0: En la dana. La mitigació de la conservació del sol, que és un recurs no renovable a escala humana. El paisatge, el benestar. Tot això són qüestions, són externalitats que són agricultura i que hauríem de pensar que són productes que algú aprecia i que algú hauria de...
1: Me queden això. Això és molt forcater. M'encanta, Pepe. Moltes gràcies. Que vaig a veure el treball, que sé que estàs lluny de casa en aquests moments, atenent obligacions. I, per suposar, conforme vaig en avançant qüestions del Congrés, parlem de nou.
0: Encantat.
1: Vale?
0: Clar que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Bueno, i parlant de projectes, n'hi ha un que no m'agradaria que queden 15 minuts per a les 4, que no puguem escoltar el que m'arriba des d'Alacant. Mireu, les cooperatives d'Alacant estan treballant en un producte, i és més bé un projecte, que es diu IPM, IGO, sí, és del sector del cultiu de la figa, que són projectes que busquen desenvolupar eines alternatives al control de la mosca negra de la figuera, i estan basades en l'ús de semioquímics que igualen o milloren l'eficiència de mètodes de control basats en l'aplicació d'insecticides de síntesi. Este projecte ve cofinançat, és de PEPAC, i està cofinançat per la Unió Europea, a través del FEDER, en un 60%, també té del Ministeri en un 16,24 i per la Conselleria en un 23,76. Vos interessa? Escolteu.

0: Quan fique música rítmica, ja sabeu per on va la cosa. Són bones notícies. El cas és que la Conselleria d'Agricultura, Aulla, Ramaderia i Pesca ha ampliat fins 1 milió d'euros l'import global màxim destinat en 2026 a les ajudes per indemnitzar el sacrifici obligatori d'animals per motius de sanitat animal. La línia partia inicialment en una dotació de 420.000 euros, que ja va ser ampliada en abril fins a 600.000. Bé, pues la nova modificació pressupostària suposa afegir altres 400.000 euros per garantir la cobertura dels expedients que s'inicien, evidentment, que estiguin tramitant-se, i dels que puguen generar-se durant l'exercici, durant l'any. L'ampliació ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i respon a la necessitat de garantir la suficient finançament, les suficients ajudes a aquesta línia. Bé, una de les circumstàncies que ha provocat aquest increment, entenc jo, i segur que va per ahí la cosa, és d'esta necessitat pressupostària, sobretot perquè sabeu que s'ha registrat 10 focus de la malaltia de Newcastle. Bé, en estos casos han obligat a adoptar mesures d'emergència veterinària, entre elles el sacrifici obligatori d'animals en les explotacions afectades, i que ho ha patit ho sap molt bé, i dels corresponents pagaments d'indemnitzacions als titulars. La normativa de sanitat animal contempla el sacrifici obligatori dels animals que siguen sospitosos, és dir, malalts, o siguen riscos, tinguen risc d'afectar a altres en malalties que se puguen transmetre. Així que entenc jo que este augment fins a 1 milió és per cobrir esta sol·licitud i esa necessitat. Bé, esta ampliació pressupostària, la conselleria me confirmen així en la nota que pretén disposar de recursos suficients, peus, com és el que jo us deia, per a fer front a aquestes indemnitzacions. Bé, les ajudes d'ajuda podran presentar-se al llarg de tot l'any, així que fins a 1 milió i teniu el que queda 2026 per demanar-les.
1: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Silvia Soria.

únicament un apunt que també vos crec que vos pot interessar si esteu vinculats a esta qüestió de les varietats primerenques de cítrics. La consellera també facilitarà als agricultors els productes necessaris per un tractament de procediments terrestres de varietats primerenques. Segons el que me confirmen, es van a repartir un producte espinosat 0,024% en formulació, a raó d'un litre per hectàrea, per a la realització d'un tractament apegats tant per a produccions reconegudes com a ecològiques, també ecològiques i convencionals. Es compta amb la col·laboració habitual d'ajuntaments, de cooperatives, d'assaig i d'organitzacions agràries, per si vos interessa i voleu consultar. I arribem quasi ja a les 4 de la vesprada. Demà no és un dia qualsevol, és el dia de l'agricultura. Aparcarem un poc la part d'actualitat pura i dura, tot i que si passa alguna cosa, ni a notificació, avís, el que siga, vos ho direm. Però demà és un dia especial, 9 del 9. Che, curiosament, mira que ese dia sabeu que és l'aniversari de la meva filla. Vaig tenir una filla el dia de l'agricultura. Vamos, que no la vaig tindre, la vaig plantar. Com se sol dir, sempre ho dic de broma, no? Però bé, demà serà un dia especial. Passaran moltes veus, tindrem felicitacions, farem coses especials perquè el sector ho mereix, tant de l'agricultura com la ramaderia i la pesca. Així que gràcies per la vostra fidelitat, gràcies per estar ahí, gràcies per pensar en vosaltres i vosaltres en vosaltres. Ara vos deixem els companys de Cadena de Valor i, per favor, per tots ells i per totes elles, cal consumir productes valencians perquè vosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà!

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comencem pendents d'un incendi al terme de Polop, a la Marina Baixa, un incendi que s'ha declarat primer en una zona de vegetació i que ara ja crema massa forestal. El foc ha obligat a les autoritats a decretar el nivell 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals davant la possibilitat que les flames puguen afectar greument béns forestals i també lleument a la població. Concretament, l'incendi s'ha declarat este migdia en un bancal de difícil accés per terra en la partida del Bacorero. Connectem en directe amb el nostre company Òscar García. Bona vesprada. Quina és l'última hora?
2: Bona vesprada, doncs ara ens acabem d'assabentar que estan canviant aquest lloc de comandament al cementeri de la localitat, ja que, i per precaució, ja que en la localització anterior tenien por que puguin arribar les flames. De moment no paren de passar camions de bombers i mitjans aeris per tal de tratar d'extingir aquest incendi el més pront possible. Segons l'última informació d'emergències, hi ha 10 mitjans aèris de la Generalitat, 13 dotacions dels bombers de la Diputació d'Alacant, 5 unitats terrestres amb 5 autobombes dels bombers forestals i 3 agents mediambientals i la unitat de prevenció de medi ambient de la Generalitat. Seguirem informant.
1: Gràcies, Òscar. Un dia abans que demà comenci a casa nostra el curs escolar en l'ensenyament no universitari, el programa per a l'avaluació internacional dels estudiants ha publicat l'informe PISA, un informe que situa els alumnes de 15 anys de la Comunitat Valenciana a la cua en ciències, lectura i matemàtiques, només per davant de Ceuta i Melilla. Alejandro Moles.
3: Des del govern valencià, el seu portaveu Miguel Barrachina atribuís les dades a les polítiques del botànic. Diu que estan en la línia amb el diagnòstic que fa l'informe PISA i que en arribar ells a la Generalitat van començar a aplicar mesures per a corregir les vacances.
4: En julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA para mejorar la formación en matemáticas y en lectoescritura para secundaria. Y este curso entran estas modificaciones para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos. El Botanic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos.
3: I esta és la lectura que fa precisament un dels partits polítics que va formar el govern del Botànic. Escoltem el portaveu del PSPB a les Corts, José Muñoz.
5: Popular lleva desde el año 2023 confundiendo las prioridades. En lugar de invertir en la educación pública valenciana, contratando profesores, mejorando aulas, climatizándolas, por cierto. En lugar de esto, el Partido Popular se ha dedicado a perseguir el valenciano y a perseguir a los profesores con esa policía ideológica que es un auténtico atentado contra la libertad de cátedra de los profesores.
1: El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebutja tramitar una nova declaració d'impacte ambiental per al projecte de construcció del moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València. Xavier García del Valle.
6: Sí, el TSJ desestima així el recurs d'Acció Ecologista Agro. El projecte té un pressupost de licitació superior als 660 milions d'euros. Segons la sentència, les modificacions introduïdes en 2021 no comporten innovacions que pogueren tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient. Per tant, es manté vigent la declaració d'impacte ambiental formulada a favor a 20 anys l'estiu de 2007.
1: I més coses, l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, ha activat la vista taronja a quasi tota la província de València per màximes que poden arribar als 40 graus. A bona part de la resta de la Comunitat Valenciana estarem entre els 34 i els 39 graus. Comprovem tot seguit on estan les temperatures màximes a hores d'ara.
3: Sí, de fet, se superen els 40 graus, segons dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia, on més calor fa hores d'ara és a Llocnou d'en Fenollet, on els termòmetres marquen 42,6 graus i per damunt dels 42 estan a Xàtiva, concretament en la zona de Casa Cuesta. Per cert, que per a demà dimecres està previst que un front fred ens deixi ruixat generalitzat i una caiguda molt destacable de les temperatures, sobretot a últimes hores de la vesprada. Davant d'esta previsió, el Centre d'Emergències de la Generalitat ha activat per a demà, a partir de les 2 de la vesprada, l'alerta de nivell taronja en tot el litoral d'Alacant, on s'esperen pluges amb acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora que podrien anar acompanyades de pedra i de fortes ratxes de vent.
1: El Gemesi celebra avui la festa de la Mare de Déu de la Salut.
3: Una festa reconeguda des de fa 15 anys per la UNESCO com Patrimoni Cultural Immaterial, en un dia en què les muixerangues, les dolçaines i els tabalets han omplit de color i música el centre de la ciutat a les portes de la Basílica. Este és el sentir, el goig de tres veïns del Gemesí.
7: Nosaltres som una ciutat en cor de poble i és viure el que els nostres avantpassats ens han transmès, dels nostres majors. Mon pare era campaner, el meu germà portava la Mare de Déu, o sigui, vivim la festa del poble.
8: Sí, és la festa més gran que té el Gemesí. I ara que l'han fet patrimoni de la humanitat, doncs més encara.
9: Ai, que és preciós, el que no ha vingut mai no sap el que se ve.
3: La programació de festejos al Gemesí continuarà a les 7 i quart de la vesprada amb la processó de volta general, on, entre d'altres, participaran les muixerangues, els bastonets i les pastoretes, les llauradores i els personatges bíblics, a més de les confraries de Setmana Santa, bombers i policia local.
1: I en els esports torna la Lliga de Campions i ho fa amb el Villarreal, que ja està a Dortmund.
6: A partir de les 9 de la nit s'enfrontaran al Borussia. Els groguets van caure la temporada passada en el mateix estadi per 4-0, però tenen clar que no estem davant, que estem davant d'una nova temporada. Escoltem el conseller delegat, Fernando Roig Nogueroles.
10: La temporada pasada fue la temporada pasada, no hicimos una buena Champions, hicimos una gran liga, y a partir de ahora, claro, tenemos muchísima ilusión, es una competición muy bonita y tenemos muchas ganas de hacerlo bien, como lo hemos hecho durante muchas temporadas que hemos jugado esta competición y llegar lo más lejos posible. Vamos a competir para intentar ganarlo y revertir esta racha que tenemos.
6: A la mateixa hora, el Real Madrid rebrà la visita de l'Inter de Milà i el Betis jugarà en el camp del Lilla francès.
1: Es deixem ara en companyia de Tot per l'aire amb Maria Caballero i Dani Meroño. Tornem a les 5 amb més informació en la sintonia d'Apunt Ràdio.
0: Apunt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts i arriba l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
11: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui, 8 de setembre, és dimarts, és l'última vesprada de vacances per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana i a banda d'això és una jornada important, per exemple, per a la ciutat de Castelló, que commemora el 775 aniversari i per a les desenes i desenes de municipis valencians que avui estan de festa. Però deixem la festa i anem per feina, perquè si entrem ja en matèria econòmica, obrim la primera part del programa amb el Reial Decret que el govern ha aprovat avui i que regula les condicions laborals transparents i previsibles. Atenció, que això ens interessa a tots. Des d'ara ha de quedar ben clar en el contracte quin serà el salari, els horaris o les retribucions variables. Però sobretot esta norma es centra en dos grans eixos. Per una banda, la limitació dels contractes de prova i, per altra, també, la transparència total per part de les empreses, atenció, d'especificar si utilitzen o no algoritmes per a prendre decisions de recursos humans, una pràctica que, per cert, està cada vegada més normalitzada. De seguida ho veurem, però avui parlarem ben bé del mercat laboral i empresarial perquè un trimestre més i ja van 5 anys consecutius, 5 anys, els costos que han de pagar les empreses per cada hora treballada no deixa de créixer i augmenten un 4,8%. Analitzarem què és el que paguen les empreses a banda dels salaris, òbviament, per cada treballador i per què estos costos no han deixat de créixer en estos últims 5 anys. Compte perquè això, en una autonomia com és la Comunitat Valenciana, on les xicotetes i mitjanes empreses representen el 99,9% del teixit empresarial, pot tindre unes conseqüències demoledores. De seguida en parlarem més. I si mirem el calendari, en els pròxims dies arranca el curs universitari i això comporta també l'arribada dels estudiants a les ciutats i municipis on es troben els campus. Bé, en un mercat de lloguer que està absolutament col·lapsat, una alternativa són les residències d'estudiants. En aquest sentit, València lidera la inversió en residències d'estudiants a Espanya amb 12 projectes que estan en marxa i més de 3.000 llits que hi hauran disponibles en un futur. Bé, quin impacte poden tindre en la ciutat i en els seus barris? Qui està darrere d'aquestes inversions? Serà suficient això per acabar en el problema habitacional que hi ha? ho parlarem. I ja en la segona part del programa agarrem llibreta i llapissera i prenem nota de com podem fer front a la costera de setembre. Ahir ja vam estar parlant de tots els factors econòmics que es fan perdre el poder adquisitiu. Avui anem a aprendre com podem sobreviure a tot això. Ja vos avance que cal ser previsor i també cal ser constant, però al remat val la pena, com també val la pena, acompanyar-nos en esta hora així, en Cadena de Valor.
12: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
11: Comencem programa, un dia més, avui dimarts, m'acompanya també Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
13: Hola, Javi, molt bona vesprada. Segon programa de la temporada i amb moltes ganes d'esbrinar tot el que ens depara esta hora d'economia, així que arrenquem ja.
11: El govern ha aprovat avui en el Consell de Ministres un real decret sobre condicions laborals transparents i previsibles, cosa que, òbviament, ens interessa a tots. En primer lloc, el que més crida l'atenció és que les empreses hauran d'especificar si utilitzen o no algoritmes per a prendre decisions de recursos humans, és a dir, a l'hora de fixar salaris, de fixar horaris, complements o de decidir si et mereixes o no un ascens professional. Així ho ha explicat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
14: A día de hoy, en nuestro país, todos los contratos laborales, todos, por supuesto, los que se hagan a partir del día de hoy, pero los de atrás también, ustedes van a tener derecho a conocer con exhaustividad cuál es el algoritmo, la fórmula matemática o la instrucción que se emplea en su puesto de trabajo. Y esto es clave.
11: A més, la norma obliga a l'empresa a expressar d'una manera clara el salari, els horaris i els complements i les retribucions variables. Però este decret també posa el focus en els períodes, en els contractes de prova, Arturo.
13: Així és, Javi. La norma obligarà a justificar l'ampliació del període de prova més enllà del límit actual de 6 mesos. L'objectiu del govern és que este límit només puga ser ampliat per conveni col·lectiu en els casos en què es justifique de manera raonada. Escoltem a la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.
14: Un elemento que ustedes me preguntan muchas veces por él y que genera bastantes abusos, que es el derecho del tiempo de prueba. Bien, esto se va a acabar, porque como van a ver, ahora mismo el derecho de prueba tiene que estar, el tiempo de prueba tiene que estar perfectamente informado y además causalizado. Esto es clave para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
11: El Real Decret també regula el treball en el mar o les condicions laborals de les persones migrants, entre altres. I esta norma és la transposició parcial de la Directiva Europea de Condicions Previsibles i Transparents de Treball. La normativa, que acumula 4 anys de retard, entrarà en vigor després de que es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat.
13: Seguim ara en clau laboral, però ara en parlem des del punt de vista dels empresaris. El cost que assumeixen les empreses per cada hora treballada augmenta en un 4,8% en el segon trimestre de l'any, en comparació al mateix període de l'any 2025, encadenant així 5 anys consecutius d'augments. Això ho reflecteixen les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
11: Darrere d'esta forta pujada està un avanç dels costos salarials i de la categoria altres costos, així com dels costos laborals que exclou el pagament extraordinari i endarrerits. Eliminant els efectes estacionals i de calendari, el cost laboral per hora treballada va augmentar un 4,2% interanual en el segon trimestre d'enguany. I jo sé que vos estem donant moltes xifres que venen molt seguides i volem entendre-les, i per això parlem amb l'assessor financer Federico Barona. Federico, bona vesprada.
15: Què tal? Muy buenas tardes.
11: Federico, en primer lloc, te demana que intentem traduir tot això que estàvem comentant al llenguatge del carrer. Què és tot això dels costos salarials? Bé, fins ahí, val? Però què són els altres costos? En què consistís? Com suma tot això?
15: Vale, el empresario al final tiene dos tipos de costes, por así decirlo. Los costes salariales, que son lo que le paga al trabajador, y los llamados otros costes o costes no salariales, que hacen referencia principalmente a las cotizaciones sociales obligatorias que las empresas deben pagar a la Seguridad Social por sus trabajadores, en torno al 32% del salario. Incluyen también indemnizaciones por despidos, o prestaciones sociales directas que pueda asumir la empresa, como por ejemplo complementos por enfermedad. También incluyen los impuestos, con lo cual tenemos una columna que serían los costes salariales, lo que se lleva al trabajador, y otra columna que sería todo lo que la empresa tiene que pagar por tener contratado ese trabajador, que llamaríamos otros costes.
11: I dins de tot això, Federico, quin és el volum o el percentatge que representa tota la part dels impostos?
15: Bueno, básicamente los costes salariales, perdón, la seguridad social, la llamada seguridad social,
11: sí,
15: representa en torno al 32% del sueldo bruto de un trabajador. Dicho de otra forma, un trabajador que cobre 10.000 euros brutos al año, el empresario tendrá que pagar 3.200 euros a la seguridad social. Dinero que el trabajador no lo va a ver, pero que el empresario tiene que depositar en la caja de la seguridad social por su trabajo. Y luego están los impuestos directos, la renta, que esos ya dependen de la idiosincrasia del trabajador, de lo que gane en esto, en otras cosas, que van básicamente entre el 15 y el 45% de media.
11: Clar, és que sovint quan ens arriba la nòmina, si no ens parem ben bé a veure, a comprovar aquestes xifres, no som realment conscients de tot el que va destinat a este apartat d'impostos de la Seguretat Social i de més.
15: Sí, yo siempre he dicho que imagínate que ese 32% que el empleador ingresa en la seguridad social directamente, que se lo pagara al trabajador y que fuera el trabajador el que lo ingresara en la seguridad social. Bueno, pues imagínate la revolución que podríamos tener aquí en España.
13: I és que, Federico, si mirem per sectors, els majors increments del cost salarial es donen en l'administració pública, un 8,3%, i en educació, quasi un 8, un 7,9%. Mentre que en un sector clau, per exemple, així a casa nostra, com pot ser l'hostaleria, l'augment ha sigut més moderat, al voltant del 3%. ¿A qué es deu esta brecha entre sector público y sector privado?
15: Básicamente es por el tipo de convenios y las regulaciones de cada ámbito. En el sector público y los servicios educativos asociados, los aumentos salariales se tienen marcados por acuerdos estatales o autonómicos de equiparación y subidas de la función pública y la consolidación de un empleo mucho menos flexible. Y en cambio en la hostelería el empleo es mucho más flexible y cuenta con una estructura de convenios colectivos ligada a la negociación, mucho más sectoriales, mucho más pequeños. Dicho de otra forma, la función pública en la educación se trata a nivel grande, a nivel, muchos casos a nivel nacional y en otros casos a nivel Comunidad Valenciana, y la hostelería es un trabajo mucho más flexible, con lo cual el poder de negociación por parte de los empresarios es mayor y pueden tirar estos salarios a la baja.
11: En este sentit, estaven comentant, no?, el sector privat. Bé, si tenim en compte que la Comunitat Valenciana és un territori on predominen les primes i les microempreses, què suposa això, el fet de que no deixin d'augmentar en aquests últims 5 anys els costos laborals per al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana?
15: Pues para un tejido empresarial basado en pymes y microempresas, que es lo que tenemos en la Comunidad Valenciana, un incremento constante del coste por hora trabajada supone una presión financiera mucho mayor que para las grandes corporaciones. Las empresas pequeñas tienen menos margen de maniobra, menos capacidad de negociación con proveedores o clientes para trasladar estos costes a los precios finales y menos recursos para absorber estas ineficiencias, con lo cual están mucho más en riesgo su viabilidad frente a una crisis o fluctuaciones económicas. Dicho de otra forma, es mucho más difícil que una pyme traslade este mayor coste a su cliente que una empresa grande. Porque al final no nos equivoquemos. Ese 32% de seguridad social o lo que suba lo pagamos nosotros cuando vamos al lineal del supermercado y cogemos un producto. O sea, eso no lo paga el empresario. El empresario lo que va a hacer es repercutirlo en el precio de venta final, o por lo menos intentarlo.
13: Y Federico, ¿creus que este aumento imparable está aportando a que moltes empreses frenen la seva contractació o, jo que sé, per exemple, que pugui fomentar la figura dels falsos autònoms o l'economia submergida?
15: Pues un aumento rápido y sostenido de estos costes laborales evidentemente puede llevar a empresas con dificultades a replantearse la contratación indefinida o a frenar la creación de puestos de trabajo por miedo a no poder asumir el mantenimiento de los mismos, con lo cual Evidentemente, esto es así. Evidentemente, se aumenta el riesgo de que surjan prácticas irregulares como la economía sumergida o el uso fraudulento de la figura del falso autónomo. Y luego hay una tercera cosa, que es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica hace que muchas empresas también se replanteen el contratar a alguien, el no saber cuáles van a ser las reglas del juego si algún día tienen que prescindir de este empleado, también hace a muchas empresas replantearse esta figura, esta contratación.
11: Federico, en este sentido, per tot el que estaves comentant, no? I sobretot aquesta realitat que esmentaves abans, de que un xicotet empresari, una microempresa, difícilment vaig a traslladar este augment del cost al producte final. Davant d'esta situació, què poden fer les empreses o els empresaris valencians per a intentar no perdre aquesta marxa?
15: Bueno, pues aquí no vamos a inventar nada. Evidentemente, ¿qué hay que hacer? Mejorar la productividad y la digitalización, invertir en tecnología, en automatización de procesos, en formación interna para conseguir que cada hora de trabajo aporte más valor añadido, una optimización de procesos. Al final, una empresa es un sumatorio de cosas, un sumatorio de procesos, y lo que hay que hacer es optimizarlo y ajustar los márgenes y buscar nuevos mercados. Evidentemente, esto todo junto con la inteligencia artificial va a hacer que, para que las empresas puedan sobrevivir, sobre todo las pymes y las micropymes, tengan que mejorar su productividad, su digitalización y su inversión en tecnología. Pero ¿qué va a ocurrir por contra también? Y si todo esto se da, van a necesitar mucha menos mano de obra, con lo cual nuestros 3 millones de parados pueden aumentar, no digo sustancialmente, pero pueden aumentar.
11: En fi, Federico Barona, moltes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos esta realitat, que al cap i a la fi és la que viuen la majoria, totes les nostres empreses. Moltes gràcies, Federico.
15: Muchas gracias a vosotros.
11: Bona vesprada. I tot i les xifres que estaven comentant, les empreses espanyoles van obtindre un marge pròxim als 97.000 milions d'euros durant el segon trimestre de 2026. El marge sobre les vendes es va situar en quasi el 13% per damunt de la mitjana registrada entre els anys 2009 i 2021, segons l'anàlisi elaborat pel Gabinet Econòmic de Comissions Obreres.
13: L'informe Javi explica esta evolució per l'augment de les vendes i perquè els costos, especialment els salarials, van créixer a un ritme inferior. Davant d'estos resultats, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha reclamat una pujada dels salaris perquè els treballadors participen també de l'increment dels marges empresarials.
11: Per sectors, l'energètic va assolir un nou màxim de rendibilitat, impulsant sobretot pel refinament del petroli. També va marcar nivells de rècord les entitats financeres, les activitats immobiliàries i les indústries extractives. En canvi, els marges de la cadena alimentària es van reduir lleugerament, encara que continuen per damunt dels nivells previs a la pandèmia. Obrim ara una finestra al món. Rejoan, es porta els titulars internacionals.
16: Bona vesprada. Dir-vos que la francesa Mistral ha aconseguit 3.000 milions d'euros en la major ampliació de capital protagonitzada fins ara per una empresa tecnològica europea. Una operació que eleva la seva valoració per damunt dels 21.000 milions. La companyia, fundada l'any 2023 per antics professionals de Meta i Google, destinarà els recursos a reforçar la investigació, ampliar la capacitat de computació i accelerar la seva expansió internacional. Amb presència en 20 països i acords amb empreses com Airbus, BMW o ASML, Mistral vol consolidar-se com l'alternativa europea als gegants nord-americans i xinesos de la intel·ligència artificial. El petroli Brent torna a acostar-se a eixa temible barrera de $100 davant de l'escalada de les tensions a l'Orient Pròxim i eixos nous atacs que hi ha entre els rebels hutis del Iemen i la coalició liderada per l'Aràbia Saudita. El cru de referència a Europa es troba en estos moments superant els $98 en un context d'inestabilitat que amenaça el trànsit comercial pel Mar Roig i per l'Estret d'Hormuz. L'encariment de l'energia també reforça les expectatives d'un enduriment de la política monetària del Banc Central Europeu, és a dir, apretem-nos el cinturó. Les exportacions xineses van créixer un 25% interanual a l'agost, impulsades principalment pels productes d'alta tecnologia i la indústria de l'automòbil. L'augment de les vendes a l'exterior va permetre a la Xina assolir un superàvit comercial de més de 109.000 milions de dòlars durant el mes. Els analistes preveuen un nou rècord anual, encara que adverteixen del desequilibri entre la forta demanda exterior i la debilitat del consum intern, així com de possibles tensions comercials amb els seus principals socis.
12: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
11: Posem de nou el focus ara en l'actualitat econòmica de la Comunitat Valenciana. Esta setmana comença el curs escolar, en els pròxims dies s'inicia també el curs universitari i això comporta un augment considerable de la demanda del lloguer d'habitacions. No anem a parlar de com això impacta en el mercat de la vivenda, que ja tindrem temps, sinó de com els inversors veuen així un nou nicho, l'Arturo.
13: En concret, Javi, en la ciutat de València, que encapçala a nivell nacional la construcció de residències d'estudiants amb 12 nous projectes en marxa i més de 3.000 llits, és a dir, el 15,7% de la cartera nacional, segons tot això, l'informe de PBSA 2026 de la consultora Atlas Real Estate Analytics. En concret, este és un tema que analitza avui a fons en el periòdic València Plaza la seva redactora d'Empreses i Economia, Begoña Torres. Begoña Torres, molt bona vesprada.
17: Hola, què tal? Bona vesprada.
11: Bona vesprada. Begoña, València s'ha convertit en la ciutat d'Espanya que més inversió atrau pel que fa a les residències d'estudiants. Ho estàvem comentant, 12 projectes en marxa, més de 3.000 llits que es van a desenvolupar. A què es deu este boom inversor en este tipus de residències?
17: Eso tiene que ver mucho con el propio desarrollo, ¿no?, también de la ciudad y de la demanda de estudiantes. En los últimos años, Valencia se ha consolidado como uno de los principales focos universitarios por la calidad de las universidades, porque cada vez también hay muchos más ciclos formativos, también más programas de formación, y esto ha hecho que cada año la ciudad reciba más y más estudiantes. De hecho, este informe estima que de forma anual llegan 37.000 estudiantes a la ciudad. Claro, sin embargo, mientras Valencia recibe cada vez más estudiantes, la oferta alojativa, en este caso residencias de estudiantes, no ha ido evolucionando al mismo ritmo, no ha ido acompasada. Por tanto, actualmente hay un déficit de camas, según apunta este informe, y eso es lo que ha provocado que mucho capital ahora mismo haya puesto en su foco Valencia para desarrollar nuevos proyectos.
11: Claro, las cifras avalen estos proyectos. Estabas comentando, a Valencia hay más de 37.000 estudiantes que necesiten ese allotjament. Això ha deixat una ràtio de més de 8 alumnes per cada plaça disponible, molt per damunt també de la mitjana nacional. Clar, per què la base universitària de la ciutat ha crescut a un ritme tan superior en comparació a l'oferta d'allotjament? Per què no ha anat de la mà?
17: Claro, yo creo que aquí es una cuestión de que Valencia cada vez se ha ido poniendo más en el foco y en el mapa. Los valencianos sabemos que contamos con una ciudad con unas universidades de al máximo nivel, pero es verdad que estas universidades se han ido consolidando poco a poco, más que consolidando, diría, creo que abriendo un poco al mundo, ¿no? Y que se han ampliado también los programas formativos, los Erasmus. Entonces, yo creo que eso ha hecho que mucha más gente, incluso la propia calidad de vida, ¿no?, de la ciudad, esté atrayendo cada vez a más estudiantes. Y la oferta no ha crecido al mismo ritmo por una cuestión también de quién está invirtiendo en este mercado, y sobre todo quien está invirtiendo es el gran capital y capitales extranjeros, que hasta hace nada Valencia era una gran desconocida y ponían sobre todo el foco, ¿no?, en plazas mucho más maduras como puedan ser Madrid, Barcelona. Pero en cambio ahora eso ha cambiado, esos mercados ya están muy consolidados, incluso también aquí entra una cuestión de falta de suelo, ¿no?, que en estas ciudades ya no se puede desarrollar mucho más, y en cambio Valencia sí que ofrece esas oportunidades. Y además, y aunque suene duro y complicado, ¿no?, de entender, pero con un precio mucho más asequible que Madrid y Barcelona. Entonces eso ha hecho que ahora se esté invirtiendo más, porque uno, faltan camas para atender toda esta gran demanda que hay, y ahora mismo el capital pues ve que Valencia es muy atractiva en ese sentido.
13: Comentaves, Begoña, aquestes grans inversions. Qui està darrere d'aquestes inversions? Estem parlant de grups a nivell internacional o són empresaris locals o nacionals?
17: Empresarios locales también hay. Existen algunos proyectos, pues por ejemplo en Moncada sí que hay algún proyecto, por ejemplo, de Grupo Ballester, que es una promotora valenciana, una histórica promotora valenciana, pero sobre todo quienes están viniendo aquí son fondos internacionales, que son los que están invirtiendo y haciendo sobre todo grandes proyectos, ¿no? Porque son los que tienen el capital. Este tipo de proyecto también requiere muchas inversiones, incluso en muchos casos también buenos encajes de suelo, de detectar oportunidades, y quien está viniendo y haciendo este tipo de residencias son los grandes fondos o capital institucional.
11: Uh-huh. I davant estos projectes, estaves comentant, no? Les empreses que estan darrere, però sabem més o menys com seran aquestes 12 residències? Perquè, clar, com estaves comentant, van a tindre demanda perquè la necessitat és la que és. En comparació a altres ciutats, és més fàcil per a aquests grups invertir. Com seran? Quin preu més o menys tindran? On estaran? Perquè has comentat una en Montcada.
17: Sí, aquí varía un poco. También hay que tener en cuenta que estos 12 proyectos no quiere decir que sean proyectos que se van a ejecutar ya. Muchos ya están en construcción e incluso en una fase muy avanzada. Cuando un informe habla de que hay 12 proyectos en marcha, que es un poco lo que dice el informe de Atlas, quiere decir que hay algunos que a lo mejor se abren ya y otros que están tramitando licencias. Quiere decir que no va a ser algo inmediato. La mayoría de estos proyectos pues se ubican muy próximos a zonas universitarias, pues puede ser, por ejemplo, Ayora, en Benicalap también hay alguno, incluso también en zonas del área metropolitana. En los últimos años, por ejemplo, todo lo que es Alfara del Patriarca o Moncada, incluso Burjassot, por la propia, ¿no?, de cercanía también con campus que hay allí, ahí también se están desarrollando bastantes, pero sobre todo en la ciudad de Valencia pues estaríamos hablando de la Avenida del Puerto, Benicalap, Ayora, y como me preguntabais, ¿no?, también son grandes proyectos, pues estamos hablando de volúmenes de 200 camas, 300 camas, también un poco en función, ¿no?, del operador que lo vaya a explotar, pero hablamos de residencias grandes.
11: Wow.
17: Y en Valencia pues estaríamos hablando de la Avenida del Puerto, Benicalap, Ayora, y como me preguntabais, ¿no?, también son grandes proyectos, pues estamos hablando de volúmenes de 200 camas, 300 camas, también un poco en función, ¿no?,

0: Demà serà notícia.
1: Tanquem amb això el bloc de l'actualitat econòmica del dia d'avui i per saber una miqueta per on passa la nostra agenda financera parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. Doncs estava reflexionant en mi mateix després d'escoltar la entrevista a Begoña Torres, a la companya periodista.
1: Sí.
2: I després de conèixer el demoledor informe PISA, deurien donar ganes a tots de tornar a estudiar, no?
1: La veritat que sí, però ja tindrem un altre problema encara més gran, no? Que encara faltarien més llits i més habitacions.
2: Però bueno, i menys mal que tenim un programa com estos, que el que vol és ser didàctic i un poquet apropar l'economia per a que siga clara, no?
1: Se intenta, exacte, és així.
2: Ven que en matèria de matemàtiques estem molt malament.
1: I les ciències tampoc se coneix que van massa bé.
2: Però bueno, si repassem el dia de demà, per exemple, interessant, és el 9 de setembre, es commemora o és el Dia Internacional del Vehicle Elèctric. I és que estava revisant i vora el 28% dels vehicles matriculats en agost a la península han sigut elèctrics o híbrids. Vem que és una tendència alcista, jo crec que perquè els preus són més competitius, per la presència xinesa també que els han abaratit.
1: Les ajudes, no?, també.
2: I les ajudes, encara que les ajudes se ve que són complicades de tramitar. Dies enrere veia alguna notícia, però bueno... Animen
1: ahí,
2: a ser un poquet més respectuosos amb el medi ambient i en el que ve a nivell de mobilitat. Però és que resulta que també és el Dia Mundial de l'Agricultura i les organitzacions agràries valencianes me con

0: aposta que aprofitaran per incidir en els reptes del sector, que si vols m'ajudes un poquet a enumerar o a llistar quins seran.
1: Clar, és que no en són pocs. De primeres, jo crec que a tots ens ve a la ment aquesta falta de relleu generacional, no?
0: Per exemple, i sobretot també els efectes extrems del canvi climàtic o la, o la manca d'aigua, no?
1: Sí. Bueno, hem comentat també últimament en tot el que té a veure en la política europea, no? La competència deslleial que denuncien moltes vegades de tercers països.
0: També. Jo crec que en aquests reptes jo crec que ja tenen prou els pobres del sector, i de ben segur que igual la companya Sílvia Soria també
1: els
0: recollirà demà.
1: Exacte.
0: No? Sí, és, a nivell local estava revisant un poc l'agenda i tenim, per exemple, demà prou nombre de visites programades a obres de prevenció d'inundacions. Estem entrant en una etapa en la que cal previndre i estar preparats per a aquests temporals que puguem vindre. I, per exemple, demà al CIRA acull una jornada informativa sobre el pla especial front al risc d'inundacions. Ja sabem que al CIRA i la Ribera pues és una comarca que sempre acaba sent prou afectada.
1: Sí.
0: I cal tindre aquesta prevenció.
1: Sí, sí.
0: A nivell global, estava revisant, tenim, per exemple, coneixerem l'índex de preus al consumidor, l'IPC, que publicarà l'Oficina Nacional Estadística de Xina, i també coneixerem el dels Estats Units, a més de la taxa hipotecària que tindran que assumir els estatunidencs a partir del mes de setembre. Veurem també què queda aquest interès per als que puguen o vulguin o estiguin en disposició de comprar un immoble.
1: Correcte.
0: I també coneixerem la producció industrial a un país veí com és el de França. Per últim, avui es tancava una nova subhasta de lletres del Tresor. Han captat vora 2.400 milions d'euros en lletres a 3 i 9 mesos i amb un interès ja que continua o torna a ser interessant. Abans de l'estiu no ho era tant, però ja està rosant el 3% d'interès. Estava avui al 2,78.
1: Bon. A veure si poquet a poquet s'anima aquest interès. Sí. I
0: bueno, per això xicotets estalviadors.
1: Correcte, no? Correcte, fan aquestes inversions una miqueta menys segures.
0: Sí, així és. El barril de Brent, ho comentava Reis fa un segon, obria este matí amb $99 i no baixa dels 98, mentre que el IBEX 35 perdia els 20.000 punts este matí i ara està al voltant dels de 9.930 punts. Bueno, que puga continuar i s'ascenda almenys d'estabilitat. No cal que tots els dies tinguem que tindre algun rècord, però per lo menos que es barallen en esos percentatges.
1: Exacte, prenem nota de tot això. Pere Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Demà parlem.
0: Vinga, vosaltres.
1: Gràcies. Adeu. Nosaltres ara fem una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida tornem amb tota l'economia així, en cadena de valor, en Apunt Ràdio.
2: Informació, entreteniment i companyia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Llévame. ¿A dónde no lo
6: sé? L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.

0: Cadena de valor.
1: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Continuem pendents de l'incendi forestal al terme de Polop, a la Marina Baixa. El foc ha obligat a les autoritats a decretar el nivell 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals davant la possibilitat que les flames puguen afectar greument béns forestals i també lleument a la població. L'incendi s'ha declarat este migdia en un bancal de difícil accés per terra en la partida de Bacorero. Connectem en directe amb el nostre company Òscar García. Bona vesprada, quina és l'última hora?
3: Bona vesprada. Doncs ja uns minuts parlàvem amb l'alcalde de Polop, José Luis Susmozas, que s'han contat que de moment no ha sigut necessari evacuar cap nucli urbà, simplement unes cases de camp disseminades prop d'eixa partida del Bacorero on s'ha declarat l'incendi. Des d'ací, des del lloc de comandament, on han vingut totes les autoritats i des d'on s'està coordinant tot el dispositiu d'emergències, a hores d'ara, les columnes de fum són menys visibles i l'alcalde insta a confiar en el treball de tant dels bombers com de tots els dispositius desplaçats per tal d'extingir aquest incendi el més prompte possible. Continuarem informant de l'última hora des d'ací de Polop.
2: Gràcies, Òscar García. La Policia Nacional busca a hores d'ara a València un jove de 23 anys que presumptament hauria assassinat el seu padrastre a colps amb una peça de gimnàs. Xavier García del Valle.
4: Sí, segons la informació que publica el diari Levante, el presumpte crim s'ha descobert sobre les 2 de la vesprada després d'una telefonada a l'112. Quan els policies han arribat al domicili, el presumpte autor ja havia fugit i el seu padrastre, de 50 anys, ja estava en terra i mort. La mateixa informació indica que el jove fugit havia sigut internat en psiquiatria de l'Hospital General unes hores abans. De matinada s'havia produït una forta baralla al domicili i ja s'havien realitzat telefonades tant a emergències com a la policia.
2: Un dia abans que demà comença el curs escolar en l'ensenyament no universitari, el ple del Consell ha donat llum verda a l'augment de 75 euros en la nòmina del professorat. Alejandro Molés.
5: L'increment que cobraran en la nòmina de setembre tant el professorat de la pública com de la concertada. A més, han aprovat la concessió de 6 dies d'assumptes propis. El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, també ha destacat la contractació de nous docents en els pròxims 4 anys.
6: Un curso con cifras en todos los ámbitos con carácter de récord histórico. Habrá 5.000 docentes nuevos en los próximos 4 años, 2.700 de ellos con el objetivo de reducir los ratios, la relación entre profesor y alumno en las aulas.
2: Continuen les reaccions a l'informe PISA, un informe que analitza el nivell dels estudiants de 15 anys de mig món, on els resultats són demolidors per a Espanya, però especialment per a la comunitat valenciana.
4: L'informe situa l'alumnat valencià de 15 anys a la cua de les comunitats autònomes en ciències, en lectura i en matemàtiques. També hi ha deficiències en la comprensió de textos. I a esta falta d'entendre allò que es llegís s'ha referit la ministra d'Educació, Milagros Tolón.
7: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
2: Sobre el demolidor informe PISA que situa l'alumnat espanyol en els pitjors índexs de la seva història en matemàtiques, ciència i lectura, i en el cas de la comunitat valenciana, a més, a la cua d'Espanya, s'ha pronunciat l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament que elabora este informe cada 4 anys.
4: L'OCDE alerta sobre l'ús de les pantalles, els mòbils i les xarxes socials com un dels factors d'aquestes dades tan negatives. Una teoria que també fan costat des del professorat que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. Així ho explica la professora d'Educació Secundària, Saida López.
8: Ells li demanen a la intel·ligència artificial que es faci un resum, que es traga les idees principals. Per tant, això és una cosa que endarrerís una bona lectura, una bona comprensió, una bona reflexió, un aprofundiment en la lectura del que estàs llegint.
2: Més coses, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, diu que accepta la crítica per haver-li dit llepaculs en xarxes socials a la secretària general del PSPB, Diana Morant, i demana disculpes a la societat en general per no contribuir a que hi hagi un clima polític moderat.
5: Manté que no és el seu estil, però diu que no entén el per què a Morant li sembla malament el seu comentari quan ella, segons ha dit, es va excedir en un comentari que recorda Vicent Mompó.
0: No és el nostre estil, no ho fem habitualment, però bueno, en aquest cas decidirem fer això. És un dels comentaris que jo crec que no fa sentir-se orgullós ni per treure pit, però tampoc per avergonyir-se ni per posar el crit en el cel. Però que no les parezca bien a Diana Morant, no lo entiendo demasiado. O sea, no hace nada comparaba al gobierno de Feijó con el gobierno de Hitler. Yo creo que es bastante más grave.
2: El jutge Juan Carlos Peinado celebra d'ací a una hora a les 6 l'audiència preliminar prevista en la llei abans de dictar obertura de juí oral amb jurat popular per a la dona del president del govern, Begoña Gómez, i la seva assessora, Cristina Álvarez. Una cita a la qual les acusades no tenen l'obligació d'assistir, però sí els seus advocats.
4: El magistrat preveu dictar l'obertura de juí oral abans de jubilar-se el 27 de setembre, quan complís 72 anys. Demà se'n va de vacances. Recordem que Begoña Gómez està acusada d'un presumpte delicte de tràfic d'influències i un altre de malversació de fons públics. Tant la dona del president com la seva assessora demanen la seva absolució, igual que la fiscalia, que mai ha vist delicte. Per la seva part, l'acusació popular, liderada per Hazte Oír, demana en total 13 anys de presó per a Begoña Gómez i 6 per a l'altra acusada.
2: I revés judicial a la coneguda com a llei de nets, per la qual els descendents d'exiliats espanyols podrien votar en les pròximes eleccions generals.
5: I és que el Tribunal Suprem accepta la petició de Vox perquè se suspenga cautelarment la inscripció d'aquestes persones nacionalitzades en el cens electoral, i tot això malgrat que tant la Fiscalia com la Junta Electoral i l'Advocacia de l'Estat s'havien oposat a que s'acceptaren les mesures cautelars. Vox considera que la inscripció en el cens dels nacionalistes descendents d'exiliats i també d'emigrants està destinada a provocar un frau electoral massiu.
2: I un apunt de l'exterior d'Israel, on una informació periodística assegura que el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, sabia que Hamas estava planejant un atac terrorista de gran envergadura dies abans dels atemptats del 7 d'octubre del 2023.
4: Un atac on, recordem, 1.200 persones van ser assassinades i altres 250 agafades com a hostatges. Segons el diari Haaretz, Netanyahu va ser advertit personalment pel president dels Emirats Àrabs Units dies abans de la massacre. Segons el rotatiu, el primer ministre israelià, no va avisar ni a l'exèrcit, ni al ministre de Defensa, ni tampoc als servicis d'intel·ligència.
2: I en la informació esportiva, el jurat de periodistes especialitzats de la revista France Football ja ha revelat una primera tongada de candidats a guanyar el Baló d'Or.
4: En la llista d'enguany destaquen d'inici l'argentí Leo Messi i el francès Kylian Mbappé com a grans reclams. Junt amb ells figuren noms de pes com Ousmane Dembélé, el vigent guanyador del guardó, Jude Bellingham o els recent campions del món amb Espanya, Lamine Yamal i Marc Cucurella. Una prestigiosa llista de nominats que acaben de tancar grans estrelles internacionals com el davanter noruec Erling Haaland o el jove central blaugrana Pau Cubarsí.
2: Es deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 6, així en A Punt Ràdio, amb més informació.
1: A Punt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
9: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
1: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
11: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
12: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
10: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
11: T'esperem.
12: No ens faltes.
10: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
14: Què tal? Com va? Ja estem. Així una altra vegada, segon programa de la temporada de Tot per l'aire. Un programa diferent, un programa improvisat, un programa divertit. Avui tindrem absolutament de tot, tindrem cultura, entreteniment, però també homenatges. Homenatges perquè més enllà de passar-ho d'allò més bé, m'agradaria primer donar les gràcies a totes les persones que ahir ens recolzaren, escoltant-nos a casa, al treball, al cotxe, al carrer, i també que ens ajudaran a donar aquest primer pas en una temporada que jo espero que siga molt apassionant i emocionant. Com també és emocionant un trajecte que avui ens porta a una localitat que jo crec que és d'interès més que general, com és Alcoi. Per què estem avui a Alcoi? Perquè avui es complixen 7 anys des que va faltar una de les veus més importants de tota la comunitat valenciana, i no només de la comunitat valenciana, sinó també d'Espanya, i per què no dir-ho? Mundial. Perquè avui fa 7 anys que va faltar Camilo VI. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Camilo VI, una de les veus més reconegudes del panorama nacional i internacional, que avui així tindrà molt d'espai, molt de reconeixement, estaran amics, amigues, cantants. Jo crec que serà un dia molt especial per a tota la gent que li agrada Camilo VI i també la música. I també un dia molt especial perquè està amb mi una altra de les veus que més m'agraden, com és la de Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
15: Què tal, Dani? Bona vesprada. Estic emocionada, feliç, gràcies. Tu has dit a l'inici del programa a tota la gent que ahir mos va recolzar, va estar a l'altra banda, no?, de les ones, sentint el programa, i jo crec que de moment t'agrada. Només portem dos, també és fàcil, no? Només portem dos programes, però bé, la intenció és que la gent continuï sintonitzant a Punt Ràdio, que continuï al nostre costat i que participi activament en el nostre programa.
14: I com sempre, anem a presentar a tota la gent que fa possible este programa, com és el nostre crack, l'ànima mater d'este programa, com és Tono Escribano, que està al comandament de la nau tècnica. També a la producció, que està Sílvia Alabort, i a xarxes socials, que està la nostra companya Sofia García. I Carles Navarro, on està avui? Perquè no sé on està Carles, Maria.
15: No, és que Carles és molt rodador.
14: És un ànima lliure.
15: Sí, i jo crec que ha estat en molts puestos este matí. Bueno, que ho conte ell millor.
14: Carles Navarro, on estàs? Molt bona vesprada.
16: Bona vesprada, Maria, bona vesprada. Dani, pues mira, te vaig a donar la ubicació exacta, vale, per a que sàpigues on estic, per a que tots els nostres oients sàpiguen on estic en estos moments. Estic en el carrer El Camí, número 44, d'Alcoi.
15: Oh.
16: Així em situe. I per què estic en este punt exacte d'esta ciutat modernista per antonomàcia de la Comunitat Valenciana? Perquè així és on s'ubica el museu dedicat a la figura de Camilo VI, que vosaltres heu dit que és una veu universal per a tots els amants de la música, però sobretot és una veu alcoyana, i com no, Camilo VI té un espai ací, dedicat a la seva figura, a la seva trajectòria, un espai que es va inaugurar el passat 11 de juny i que en aquest estiu ja ha rebut a unes 3.000 persones que han volgut visitar aquest espai sensorial on es submergeixen directament en l'univers de Camilo VI. Poden veure instruments, roba, disc, guardons, poden saber-ho tot d'esta figura musical i que Dani Maria, per si vos voleu apuntar en l'agenda, sí, a partir d'este cap de setmana i fins el dia 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, hi ha organitzades una sèrie d'activitats relacionades precisament per homenatjar a Camilo VI, perquè avui fa 7 anys, com molt bé apuntàveu, que va faltar Camilo VI, però el 16 de setembre és el seu aniversari, i el dia 27, pues això, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, pues mira, va haver concerts dels Dyson, que va ser la seva banda original. Sí. Les entrades per a este museu en el que estic jo en estos moments, pues estan a 5 euros, vull dir, és una excusa super perfecta per a visitar-lo. I es van a concentrar en Alcoi uns 150 fans del cantant alcoià vinguts de totes les parts del món i que visitaran este cap de setmana Alcoi. Però tot això us ho pot contar millor Gilberto Molina, que és el president del Club de Fans de Camilo VI, i Marian Miralles, que és la directora d'este museu i que, si no m'equivoque, esta vesprada estaran amb vosaltres.
15: Que bé!
14: Molt bé, moltes coses, des d'Alcoi. Però este matí, Carles...
15: No estaves a Alcoi.
14: No, jo t'he vist a la tele que estaves a la processoneta del Xemesí, pot ser?
16: Mira, com cantava Camilo VI, el meu cor és d'Alcoi. Però este matí, efectivament, he estat en el programa especial, en la retransmissió de la processoneta del Xemesí, conduït per Ferran Cano i que m'acompanyava Berta Baidez també als micros, perquè érem els reporters, Berta i jo, i és que la processoneta o la trilogia de processons que se celebren estos dies en el Xemesí, recordeu que són patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO i que este any es celebra el 15 aniversari d'eixa proclamació. I efectivament, este matí he estat en la processoneta on hem pogut veure totes les danses de colles que precedixen ixa desfilada davant de la Mare de Déu de la Salut, que és la patrona del Xemesí, i que ixa processoneta ha acabat amb el culmen, amb el clímax final, que són totes les danses i totes les muixerangues a la plaça major davant de la Basílica de Sant Jaume, retrent-li homenatge a la patrona de la localitat. Dic que és una trilogia perquè ahir per la vesprada es va celebrar la processó de Martiris i Misteris, crec que ho he dit bé. Este matí la processoneta, es diu processoneta perquè dura 250 metres, si és que no és més, des de la capella de la Troballa fins a la Basílica de Sant Jaume. I esta vesprada, a partir de les 7:30, la volta general. La processó, una processó que dura, atenció, 7 hores, unes 7-8 hores, i que comença des de la Basílica de Sant Jaume, la plaça Major, i acaba en ixe mateix punt. I és que es fa el mateix recorregut que es feia en el segle XVIII. Tot un espectacle, patrimoni, com dic, immaterial de la UNESCO, i que tots els valencians tenim el deure, almenys una vegada en la vida, de disfrutar-ho. Maria, Dani.
14: Ahí queda. Esa explicación del que es la procesioneta, la festividad del Xemesí.
15: Y lo que le queda al Xemesí, a partir de las 7:30 de la vesprada de hoy.
14: Que ho han passat molt bé este matí i esta nit molta més celebració. Carles, te deixem a Alcoi, després connectem per a veure per a on pares, però vale. Estem molt pendents de les entrevistes que ens has preparat per al programa d'avui especial Camilo VI. Gràcies, Carles.
16: A vosaltres, Maria, Dani, un beset, adéu.
15: Adéu.
14: Perquè, clar, sí que és de veres que abans d'anar amb el sumari vull preguntar quina és la vostra cançó preferida, favorita de Camilo VI? Quina és la teua?
15: És molt complicat de triar, eh? Jo, si tinc que triar una, Vivir Así és Morir d'Amor.
14: Jo, si he de triar, crec que Getsemaní, que és del musical Jesucristo Superstar, m'agrada molt aquesta cançó, és molt bonica. I després també preguntarem una altra cosa. Sí, vols fer-la ja la pregunta?
15: Sí, clar, perquè vinga. Només, evidentment, anem a parlar de Camilo VI, que gran part del programa versarà sobre l'homenatge que l'estem preparant a Camilo VI, sinó que també tindrem moda, tindrem nutrició amb Josep Lozano i Clara Llorenç. I avui ens he proposat, bueno, pues, això de que comença setembre, comencem a les rutines i volem saber què ha fet la gent aquest estiu, sobretot què ha menjat la gent aquest estiu i si ha fartat de l'olindo.
14: Si ha fartat, no? De què t'has fartat aquest estiu?
15: Jo de granissat de cafè i gelat de vainilla.
14: Jo de gelats. De gelats i d'horchata, també. Molt bona, eh? Molt bona pues, l'horchata.
15: Això és l'altra pregunta que li hem fet a la gent. De què s'ha fartat aquest estiu?
14: Però no només tindrem aquestes preguntes, sinó que tindrem moltes més coses. Què tenim per avui?
17: Homenatgem a Camilo VI. Moltes sorpreses, molts convidats. I atenció que hem aconseguit a Maria José Cantudo. També parlarem de moda amb Josep Lozano, de nutrició amb Clara Llorenç i descobrirem on està el nostre reporter Carles Navarro, perquè avui té doblet.

0: I és el moment d'anar amb les notícies més curioses, l'altra informació.
1: Correcte, els companys informatius ja ens han donat tota la informació al llarg del dia, però n'hi ha unes altres notícies més curioses que nosaltres comentem en Tot per l'aire. Dani, tu anaràs d'Erasmus?
0: Jo no, m'haguera agradat, però no he anat d'Erasmus.
1: Jo tampoc. Pues ara no només es van els estudiants d'Erasmus, també fan Erasmus els bombers. I és que Torrevieja és pionera amb un programa d'intercanvis de bombers amb Canadà. Un bomber canadenc s'ha incorporat al parc de Torrevieja durant 12 mesos dins del primer programa d'intercanvi professional impulsat pel Consorci de Bombers de la Diputació d'Alacant. I també dos bombers d'Alacant s'han anat cap a Canadà.
0: Flipante, flipante. Imagina't, ixe bomber d'Alacant en Canadà.
1: Que fred, no?
0: Tots els arbres que n'hi ha. En ixa, jo crec que és una nació que a més té molta població, però està molt concentrada.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, anem a veure com funciona ixe Erasmus de bombers i també és de Canadà, que arriben així a la Comunitat Valenciana. Quin espectacle!
1: Els dos professionals alacantins ja es troben integrats en el seu nou destí i faran totes les funcions que feien així a Alacant, d'intervencions, d'activitats de la resta de les plantilles canadenques. I, bueno, pues ahí estaran. D'Erasmus, per lo menos un any.
0: Està molt bé. Pioners.
1: I per a tu, hem parlat de lo que més hem menjat en estiu, però què seria per a tu lo pitjor de l'estiu?
0: El calor.
1: El calor?
0: Fa molta calor, sí.
1: I els mosquits, no?
0: Oh, també. Tigre.
1: El mosquit tigre. Bueno, pues l'Ajuntament de Paterna ha implementat un dispositiu especial contra... Els mosquits tigres, com diem, continua l'Ajuntament de Paterna reforçant les actuacions per a frenar la proliferació del mosquit tigre, amb especial atenció en la zona residencial de La Cañada.
0: La Cañada?
1: Saps el que van a fer?
0: Què faran?
1: L'Ajuntament de Paterna?
0: Què farà?
1: Va a alliberar mosquits tigre.
0: A fumigar. Ah, jo pensava que fumigarien.
1: Clar, que tu diries, com poder combatre el mosquit tigre si el que van a fer és alliberar mosquit tigre?
0: Se'l mengen o què fan?
1: No, té una explicació. Realment, el que alliberen és mosquit tigre mascle.
0: El mascle per a combatre la dona.
1: No, perquè són són mosquit tigre mascle estèrils per a impedir
0: que
1: les femelles es reproduïsquen. Clar. Com són estèrils no se poden reproduir perquè realment...
0: I n'hi ha menys mosquits a la zona.
1: El mosquit tigre que pica és la dona, és l'hembra, sí.
0: Ah.
1: Com no se podran reproduir, pues
0: sempre piqueu, les s'acabarà. Dones. Sempre piqueu, les dones.
1: Ai, clar que sí. I després te tinc que parlar de Alcosebre perquè tu saps lo que és el turbogán?
0: El turbogán, sí, me'n recordo que era un parc aquàtic, no?
1: Bueno, pues
0: sí.
1: Va ser un...
0: Està obert?
1: No, va ser un supermercat.
0: Com que va ser un supermercat?
1: Sí, el silenci i la mala herba que durant dècades van custodiar les restes del turbogán Alcosebre han deixat pas al soroll de la maquinària. Les obres per a construir un gran supermercat ja han començat en la zona de les Fonts, certificant la desaparició definitiva d'una infraestructura que s'havia resistit a caure en l'oblit.
0: Però com pot ser un parc aquàtic un supermercat?
1: Bueno, pues,
0: no ho entenc.
1: Bueno, supose que llevaran els tobogans o a lo millor és una manera més original i festiva d'anar a comprar aquest estiu.
0: Això estaria guai.
1: I després també demà no dijous tindrem tertúlia fallera,
0: sí.
1: Però tu saps tota la polèmica amb les fotografies.
0: Què fotografies? Les falleres.
1: Les fotografies. Que
0: si engeixes a les fotos amb intel·ligència artificial o filtres o no sé què.
1: Exacte, pues després de la polèmica generada en guany per aquestes fotografies oficials de les 140 46 candidates a les Corts d'Honors de les Falles, pues n'hi ha conseqüències. La Junta Central Fallera canviarà el procediment per a el pròxim any, de tal manera que les pròpies candidates presentaran una fotografia. Elles podran portar...
0: Elles, la seva
1: pròpia
0: foto.
1: Uh-huh.
0: Ja no la fa un fotògraf de la Junta Central Fallera, sinó que serà un fotògraf individual de cadascuna de les falleres, no?
1: Cadascuna d'ella podrà portar la seua foto, que és que més lluïdora,
0: Però abans sempre era el mateix fotògraf.
1: No
0: enguany és un nou fotògraf, sinó que sempre ha sigut el mateix.
1: Clar, n'hi ha un fotògraf que és el fotògraf oficial de Junta Central Fallera, que és el que durant tots aquests anys ha fet les fotografies. El dijous parlarem de què ha passat amb aquestes fotografies, per què de sobte la majoria d'elles no hi són molt afavorides. I, bueno, pues ja Junta Central Fallera ja ha tomat una decisió, ja ha pres una decisió, i a partir de l'any que ve cada candidata podrà portar la seva foto.
0: A la teua germana, que va ser Fallera Major de València, sí, Laura 2011, Caballero.
1: En 2011,
0: En 2011, sí. Va ser el mateix fotògraf que va fer les fotos.
1: Sí, i va ser superguapa, perquè,
0: sí, perquè la teua germana és molt guapa.
1: El dijous la tindrem.
0: La tindrem així?
1: Sí, l'hem convidat a tot per l'aire. I per acabar, tinc que dir que s'ha elaborat un informe per part de FEDEA que compara els municipis de la Comunitat Valenciana que tenen més renta, els més titos, no? I els que tenen menys renta. Si te diguera que tries un municipi que tu penses, que té titos, que té cacaos...
0: De tota la Comunitat Valenciana.
1: De tota la Comunitat Valenciana, clar.
0: A veure,
1: mira, te vaig a donar una pista. El que més està a València.
0: A València?
1: Uh-huh.
0: A veure, la zona de... Jo pensava que era Benidorm o una cosa aixina.
1: No, no, no. De fet, Alacant no para molt bé en aquest estudi.
0: València, zona de València, Rocafort o per ahí.
1: Molt bé, ho has acertat.
0: Jo no visc per Rocafort,
1: Rocafort és el primer municipi de la Comunitat Valenciana amb més renta, més de 47 milions d'euros. Després està Godella, també a València, en 37.000 euros, perdó. Benicàssim, a Castelló, en 36.000. Bétera, a València, també en 36.000. I Sant Antonio de Benajever, en 35. Ara te vaig a dir els que menys renta tenen a la Comunitat Valenciana. I com te deia, Alacant no és molt bé parada. Primer està Sant Fulgencio, en Alacant, en 14.000 euros de renta. Redoban, en 14.600. No, després està Catral, en 14.675. Torreblanca, a Castelló. I després Dolores, en Alicante.
0: Això no pot ser, n'hi ha molta diferència.
1: Home, imagina't, Rocafort la que més, en més de 47.000, i la que menys, Dolores, en 14.000.
0: Això és molta diferència, molta
1: diferència.
0: Doble. Sí, més del doble de renta personal. Bueno, pues sí que és de veres
1: que
0: són curiositats.
1: La vida.
0: Abans d'anar-nos a una xicoteta pausa, recordar-vos que tenim preguntes en @totperlaire.apunt i que podeu escoltar-nos per streaming en directe en el YouTube oficial de Apunt i també Apunt Ràdio. Podeu escoltar-la si sou de València a la 102.2 FM, si sou de Castelló de la Plana a la 90.3 i si sou d'Alacant Ciutat a la 96.5.
1: No, que anava a dir que la gent que mos està veient des de l'streaming...
0: Sí.
1: Hola, què tal?
0: Hola, hola.
1: Molt bona vesprada. Sí, sí. Que Dani porta de suadora, però no és perquè estiga
0: que
1: malalt. No, és que no sé per què. Realment no està malalt ni res, però diu que l'aire acondicionat està...
0: Oh, està molt fort.
1: Està fort?
0: Està fort. Més que jo, més que jo. Anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem a moltes més coses perquè ja tenim preparats protagonistes. Així en Tot per l'aire.
2: La vesprada és Tot per l'aire. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, Tastem la Comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa. Però això és la ràdio, no el Boriès. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Continuem tot per l'aire amb esta banda sonora meravellosa, perquè avui així estem fent un especial de Camilo VI perquè fa 7 anys des que va faltar, Maria.
1: Hi ha veus, Dani, que formen part d'una època i altres veus que directament formen part de la nostra vida. Veus que escoltàvem a casa perquè les posàvem els nostres pares, que vam aprendre sense adonar-nos-en, que apareixen en una història d'amor, en un comiat, en una nit de festa, i que anys després sonen les primeres notes i sabem exactament on estàvem. Avui, com deies, fa 7 anys que s'apagava la veu de Camilo VI, però pot ser eixa una manera massa senzilla de contar-ho, perquè Camilo no es va apagar aquell 8 de setembre de 2019. Continua sonant en les seues cançons, en les persones que les canten, en aquells que les recorden, i d'una manera molt especial continua sonant així, a la seua terra, perquè abans de ser una estrella internacional, Camilo Blanes Cortés era d'Alcoi, i Alcoi no només el recorda com un dels seus fills més universals, el conserva, l'estudia, li fa homenatges i el conta a les noves generacions. Avui volem, com diu, tornar a trobar-nos amb Camilo, no només amb l'artista que va vendre milions de discos i va omplir escenaris, també amb l'home, amb l'alcoià, amb el personatge que hi ha darrere d'una veu que encara, 7 anys després, continua posant la pell

Hi ha una manera de saber si un artista continua viu i és mirar què passa amb la gent que el va estimar 7 anys després. Els fans de Camilo continuen mantenint viva la seva música i la seva...

0: per a recordar també, no, Gilberto?
1: Sí, un dia, pues la veritat que crec que no se m'oblidarà mai, no? Quan a les 4 del matí em van trucar, pensava que estaven equivocant-se, no vaig agarrar el telèfon i el segon cridar era per a comunicar-me la fatal notícia, no? Aquest dia va ser molt dur, no? Perquè van ser moltes hores, després era tenint a la premsa tot el dia, no? I un dels titulars que vaig deixar aquest dia, i veig que no em vaig equivocar, va ser això, no? Que aquest dia, el dia 8 de setembre de 2019, va morir Camilo Blanes, però Camilo VI no moriria tan fàcil i passaran molts anys per a que puga morir i oblidar-se. Jo crec que mai passarà això.
0: Gilberto, jo crec que possiblement va ser un dels pitjors dies de la teua vida quan agafares ese telèfon i te van comunicar esa notícia, no? Com la sentires?
1: Sí, va ser un xoc també, perquè no s'ho esperàvem, no? I va ser molt dur. Lo que passa que tampoc em va donar temps a tindre poder de dol i això, no? Perquè la veritat que quan va vindre tots els mitjans de comunicació, els vostres companys, de tots els canals nacionals i internacionals, pues ben tindreu que atendre's, i jo no vaig poder anar ni a Madrid, com han fet la capella ardente en la Societat General d'Autor, no van poder ni anar, jo ni el meu company Vicenç van tindre que quedar pues, atenent els mitjans de comunicació. On teníem el club de fans, teníem un local molt gran i ahí van fer ells la base d'informació.
0: Gilberto, sembla estrany que n'hi hagi un club de fans d'un cantant que ja no està entre nosaltres, però és que la memòria de Camilo VI encara continua molt viva, no? amb les seues cançons, amb el seu record al coll i amb vosaltres, el club de fans, que feu moltes coses per la seva memòria.
1: El nostre club de fans és que és estrany, no? De naixement. Normalment els clubs de fans són pues, per anar als concerts, per promocionar l'artista. Vosaltres vam fer el club de fans i ja fa 16 anys vam començar a treballar perquè Camilo VI tinguera un homenatge, tinguera el reconeixement que no tenia ni en el coll, ni en Espanya, ni en ningú lloc. Gràcies al nostre treball, pues Camilo va ser fill predilecte de la ciutat del coll, va ser medalla d'or de la ciutat del coll, que són els dos títols més importants que dona el nostre poble, i també el carrer principal del coll va passar a dedir-se a la meva Camilo VI. Que va ser el fill del nostre club de fans, després encara ha tingut més homenatges, i nosaltres des de fa, Camilo vivia encara, el 2015, estem sempre per a la data de naixement que coincideix pràcticament la de la mort, no? Una setmana, sempre el dissabte més proper a la data de naixement, doncs hem fet tributs i fem tributs encara.
0: Gilberto,
1: com de tota Espanya, és una peregrinació pues, importantíssima.
0: Gilberto, com era Camilo com a persona? Perquè vareu tindre l'oportunitat de conèixer-lo, no? Com era Camilo en les distàncies curtes?
1: Pues Camilo, la primera vegada que el vaig veure i vaig tindre un contacte amb ell, la veritat que era una persona impressionava molt, no? Veies ahí el superstar que diem, no? Però després ja en distància curta una persona molt més normal de lo que es podeu pensar, en un sentit de l'humor increïble i super... Li encantava parlar valencià. Després de tants anys vivint a Madrid i a Amèrica i tot això, quan parlàvem nosaltres només volia que parlàvem valencià. I un tio molt més normal de lo que la gent pot pensar-se.
2: Realment, Gilberto, bona vesprada, parlaves, no? de com era Camilo com a persona, realment un autèntic privilegi per a vosaltres. Supose que la idea de formar i de fundar este club de fans era ese amor, no? incondicional que teníeu per al cantant, per Camilo.
1: Sí, sí, clar, clar. I quan veiem que era molt injust el poc reconeixement que tenia a la seva ciutat i a la seva comunitat valenciana també, que després, això ja va ser pues, mort quan van fer ambaixador de la comunitat valenciana. Tots els demés títols, Camilo es va tindre en vida i Camilo s'ha passat la vida donant felicitat a la gent i nosaltres vam poder fer feliç a Camilo, que totes aquestes coses vam donar molt i inclús va plorar d'alegria. Va ser... I això és el que més vull poder tindre de tot això.
2: I lo curiós, Dani, és que, com bé deia Gilberto, realment un club de fans és per anar a concerts, per estar, no?, activament amb l'artista, però ells han aconseguit que després de la seva mort continuï viva la llegenda fent coses en pro de Camilo VI, Gilberto.
1: Sí, sí, clar, és un poc una obligació, una missió tan pia com una obligació, però que és molt fàcil fer perquè la gent pot respondre en seguida. També és deberes que no sé si heu donat compte que tributs de Camilo VI cada

0: vegada n'hi ha més, per tot, i sobretot en la nostra comunitat, n'hi ha molts cantants destacables que fan molts bolos de tribut a Camilo VI, en tot, sense imitar-lo, això també és de veres, la majoria no són imitadors, són gent que canta la seva música, que això també és superbonic, no? Perquè gent va passar generació a generació, veus músics de 20 i pocs anys i 30 anys treballant la música, una música que té 60 o 50 i pico d'anys, i això d'això es tracta. Si no, és la manera que no es pot fer, no es deu de perdre la música.
1: Gilberto, creus que la gent o el món de la música a Espanya, fonamentalment, ha sigut injust en Camilo VI?
0: Bueno, eso yo, lo que es justo y no justo, no puedo, porque yo no soy, igual no soy más objetivo, pero sí que es de ver que Camilo
2: fuera de España es molt més importante, así tengo una importancia fundamental, ¿no?
0: Es tres artistas, bueno, de cuatro artistas, diría yo, ¿no? De españoles que me han destacado, ¿no? Julio, Rafael, Camilo y Nino Bravo. Nino tipo a fer més curt i Rafael, Camilo i Julio han tingut un pols més aixina, el que passa és que Camilo sí que és de veres que ha tingut una veu, ha sigut productor, ha sigut compositor i en Amèrica Camilo és molt més reconegut que d'altres. D'altres en Espanya sí que ha tingut més reconeixement o més apoi per la premsa. Camilo igual passava més d'aixes coses i al final, pues no sé, per lo que siga, però de tota manera Camilo és molt més potent que ells.
1: Gilberto,
0: Camilo en América es como un semideu. Yo cuando veo
1: sí,
0: a la gente que ve,
3: es de veres.
0: Es un horror.
1: Gilberto, ¿quina és la teua cançó favorita de Camilo VI?
0: Bueno, pues bien tantes que no sé. Pues, depende de la temporada que entraba, ¿no? Yo qué sé. Pues no sé, me quedaría. Siempre últimamente sí que di que algo de mí, pues puede ser la más importante, porque es la primera que va a aportar al éxito, ¿no? Y es una canción tan potente, ¿no? Como a música, como a veu, y a comenzar tan fort, pues es una cosa importantísima de ello.
1: I esteu preparant coses, no?, per al pròxim cap de setmana, perquè sé que, aprofitant, ja no a soles el que comemorem avui, sinó també ese aniversari de la pròxima setmana, esteu preparant coses.
0: Sí, nosaltres, com he dit antes, sempre per al fi de setmana més proper al naixement, el 7 de setembre, fem alguna coseta. Enguany fem un tribut, i com és el 80, seria el 80 aniversari del seu naixement, pues, fem un concert en el seu grup original on va començar ell, en el Dyson, que encara dos dels músics, són Remigio Barrachina, José Luis Esteve, van tocar en ell originalment en el Dyson fa més de 60 anys, i després també està completat el grup en Pepe Borràs i en Carlos Juan. I entonces serà algo molt emotiu, no?, de veure
2: els seus companys fent-li un tribut a Camilo VI, perquè ells toquen molt a la llarga, però toquen cançons rockeres, com són los Dyson, com Camilo era, que era un rockero. I en aquesta ocasió van a tocar tot un repertori en música de Camilo, van arriesgar-se i serà algo molt bonic. Jo sé que ells estan molt nerviosos i molt emocionats, persones de l'edat que tenen que encara tinguin que tu per fer les coses tan boniques i tan...
0: tan bones per el seu, el que era el seu amic i el seu company.
1: Gilberto, què penses que li ha faltat a la carrera de Camilo VI? Perquè sí que és de veres que molta gent ha conegut ese últim tram de la seua carrera musical, però penses que li ha faltat algun reconeixement, algun homenatge més, alguna cosa més a la carrera de Camilo VI?
0: Bueno, saps, pues, possiblement sí que li falte, però jo també no el tira a faltar i segurament ell tampoc ho tirava a faltar. I veia el reconeixement de la gent, veia tots els seus fans, veia seguidors i veia això, i els premios, bueno, els premios ja sabem, alguns són de deberes i altres ja sabem que no són de deberes. Entonces això, jo no li dono importància i el poc que vaig conèixer a Camilo o el que vaig conèixer a Camilo, ell tampoc li la donava, saps?
3: Gilberto, quants membres sou actualment al Club de Fans?
0: El Club de Fans, membres de col·laboradors, pues sempre som ara sobre 700 o ara 800, saps?
3: 800?
0: Per exemple, el dinar, el que passa que és de tota... És
3: sí,
0: molt
3: sí,
0: global,
3: sí.
0: Això, perquè avui mateix el dinar que fem el dissabte, pues som 100, més de 150 persones per a dinar. Uh-huh. I ve gent de tota Espanya, de Saragossa, de Madrid, de la tota la Comunitat Valenciana, de Barcelona, de Sevilla, bueno, pues vaig fer tots els puestos, sí. I també ve gent inclús de Canàries, i ve gent també que no són mexicans o colombianos que viuen a Espanya i venen, no? Ve gent a la posta de Mèxic i de Colòmbia per passar este fin de setmana honrant a Camilo, el que dic, allí és molt important, Camilo.
3: Mm-hmm. I hi ha gent jove dins del Club
0: sí,
3: de Fans?
0: Sí. Bueno, jo no sóc jove, però tinc 44 anys, que jo sóc una persona
3: jove.
0: Que sóc molt contemporani de Camilo.
3: Superjove. No, però això també és una mostra, Gilberto, del que estem parlant, no? Que realment va ser un artista molt reconegut en la seva època, però també que la seva música, la seva forma, no? d'estar en el món, li ha permès que molta gent després pues, estiguera molt pendent d'ell i que se sumara, no? al seu amor.
0: Pues sí, perquè dona tu compte que ara, si anà a bote pronto, se n'ocorri més algú. Mira, Natàlia, que ve de Colòmbia, té 30 anys. Dani, que és de Torrenda, sí, de la Comunitat Valenciana, té 26 anys. Gemma, que és d'ací d'Alcoi, també té 28. Uh-huh. Vull dir que són gent molt més jove i alguns ho han après dels pares i alguns ha sigut per ells mateixa, com em va passar a mi. Jo també, quan vaig començar en 15 o 16 anys, no era... A mi em deien, però això són de cartes, no? Ah. I després, pues, al final, pues no, continua passant això amb més gent i van passant generacions. No?
1: Uh-huh. Sí, perquè clar, és que una veu com la de Camilo Sesto és molt complicat trobar-la, no? Perquè sí que és de veres que és una veu jo crec que única, no, Gilberto?
0: També la veu és única perquè el que estic, mira, el que t'he comentat és tribus se'n fan molts, però imitar a Camilo no és fàcil, no? Tenir un registre és, pues, ja sabeu de sobres, antes heu posat un tros de Getsemaní i pues, dime tu com es canta això, no? Per exemple, però és que jo el que dic, només no era sols la veu, era també les cançons, les lletres que tenen les cançons no, per borronar-se, no, cada volta que les és, no? I per a sentir-se molt identificat i tot, i les músiques, és que era un artista completíssim.
1: La veritat és que sempre que parlem de Camilo Sesto, encís aquesta llagrimeta. Gilberto, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que
3: I
1: passes...
3: I gràcies per mantenir viva, eh?
1: Exacte.
3: La memòria
1: i la música. Que passes bé la resta del dia, perquè avui és un dia per a recordar a Camilo.
0: Que tenim el museu de Camilo Sesto també, perquè la gent que vulgui vindre al coll, que també ha sigut...
1: Ara anem, sí.
0: 4 mesos, eh?
1: Moltes gràcies, Gilberto. Bona vesprada.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Adéu.

0: Mentre parlem amb la següent protagonista, estem molt pendents. Sé que no és estrictament de l'homenatge de Camilo, tampoc és entreteniment, però estem pendents de l'incendi a Polop, que s'està produint ara mateix. Després els companys d'informatius que estan treballant en l'informació donaran tota l'informació. De moment, afortunadament, no hi ha víctimes mortals, però sí que és de veres que s'ha hagut de mobilitzar 7 mitjans aeris i 15 dotacions de bombers a la zona de Polop, a Alacant, amb un incendi que de moment no està apagat i que està actiu. Així que estem molt pendents del que està ocorregent ara mateix a Polop, a Alacant, en aquest incendi que està produint-se ara mateix. Maria.
1: Sí, la veritat és que s'ha descontrolat l'incendi. De fet, n'hi ha veïns que han tingut que ser desallotjats, evacuats, i pendents estarem. Els companys d'informatius estan replegant tota la informació i a partir de, no res, en 15 minuts podrem ampliar tot el que està succeint.
0: Sí, perquè a les 12 del migdia s'ha iniciat aquest foc per causes encara desconegudes, però estem pendents de l'informació oficial, també dels companys que s'estan desplaçant o que estan desplaçats al lloc per a veure què passa exactament amb aquest incendi, que esperem que més pront que tard acabi fora de perill. Estem esperant a la nostra següent protagonista, crec que la tenim ja preparada, no, està preparant-se.
1: És que com dèiem, Dani, clar, estem parlant de Camilo VI, i realment tenim que estar al coll. Ell era alcoià, els veïns...
0: M'ha sorprès una cosa, Maria, perdona que detalli, que és que ell, quan estava amb la gent d'Alcoi, li agradava molt parlar valencià. Sí que és de veres, perquè tu, quan estàs molt de temps a ir, ho deia
1: Violeta,
0: que tu estàs a Madrid i, clar, no parles continuadament de valencià, però que ell, quan arribava a sa casa o parlava amb una persona del seu poble o que parlava valencià, ell sempre prioritzava el parlar en valencià, i això és molt bonic.
1: Home, i com deia Gilberto, en Alcoi, que continua molt present la figura, la imatge de Camilo VI, està el seu museu, però també la memòria d'un artista que mai va deixar de tindre molt present la seva terra. Avui també volem parlar en este homenatge amb Marian Miralles. Ella és la directora del museu per descobrir-nos ese Camilo més nostre i més personal. Marian, bona vesprada.
2: Bona vesprada, com esteu?
0: Mariam, estem avui recordant la figura de Camilo VI, avui que fa 7 anys del seu adeu, i era imprescindible parlar amb la directora del seu museu, un museu que està fent moltes coses per a recordar la seva memòria, Mariam.
2: Sí, portem oberts des de l'11 de juny, ha sigut un projecte engrescador que portem bé molts anys per a portar-lo a terme, molts esforços, i per fi vam poder obrir el museu dedicat a Camilo, i esperem que allà on estiga ben content de veure tot el que hem fet.
1: Mariam, una cosa abans. És veritat que tu vas deixar Tarragona, on vivies, per instal·lar-te al Coi, tot per Camilo?
2: Bé, jo he viscut gairebé 14 anys en Barcelona, però sóc d'Alcoi de sempre. I no, Tarragona no, Barcelona. Vivia allí i sí, vaig canviar per aquesta oportunitat laboral vinculada a Camilo i a 3 centres de la ciutat.
1: I quan naix el teu amor per ell?
2: Bé, més que un amor, ha sigut un redescobriment, no? Com a alcoiana també, que de vegades... tenim aquesta figura que sempre forma part de nosaltres, però que el museu ens ajuda a aprofundir i a estimar més, no?, com a alcoians. Llavors, jo crec que en el meu cas ha sigut més com un redescobriment i una grata sorpresa.
0: Mariam, quines peces n'hi ha al museu per a la gent, per al gran públic, per apropar-se, per acostar-se i veure aquesta memòria de Camilo? Quines peces teniu exclusives?
2: Bé, tenim peces de tot tipus, van des de, per exemple, diferents premis o el que són reconeixements de diferents països arreu del món. També peces de vestuari original de Jesucristo Superstar, també peces vinculades a la seva part com més personal, no? De la seva família, la seva relació amb el coi. Bé, és algo que tampoc vos vull desvetllar massa i vull que vingueu tots.
1: Claro. Lo únic, Marian, tu treballes envoltada de Camilo pràcticament, no? Tots els dies. N'hi ha alguna peça del museu, encara que no mos digues quina, no? Però que més t'agrada, que té com més valor sentimental?
2: Sí, jo crec, bueno, clar, jo crec que exacte, Camilo, com que connecta o es vincula a través de peces diferents, perquè ja dic, la seva trajectòria és tan àmplia, vull dir que clar, el que connecta amb uns pot ser no tant en altres, però per mi jo crec que l'aspecte, bueno, totes les peces que envolten a aquesta òpera rock de Jesucrist Superstar, per mi potser és el que més em toca de prop com a amant també de la música rock i tot això.
1: Marian, com deies, fa només 3 mesos que el museu va obrir les portes i ja heu superat les 3.000 entrades venudes. Us esperàveu esta resposta de la gent?
2: La veritat és que és el que esperava, sí, per què sí. No dir-ho? Sí, perquè claro. Al final és un museu com, bueno, d'un artista molt, molt conegut, molt reconegut també, i era un centre molt, molt esperat. Llavors jo crec que la resposta l'esperàvem i ha arribat i ens ompli de goig un poc que sí, que hagi tingut aquesta resposta damunt de cara a l'estiu, no? Que sempre a l'interior el turisme no està en la seva època més alta de l'any, no? Però sí, la gent tant alcoians com de fora han respost positivament.
0: I esteu preparant, Marian, una programació especial ja no a soles pel 7è aniversari del seu adeu, sinó també per seu aniversari, que és la pròxima setmana. Esteu preparant coses?
2: Sí, bé, diferents accions, sobretot este dissabte que ve tenim com una sèrie d'activitats també estretament vinculades al Club de Fans d'ací d'Alcoi, que bé, fem una col·laboració entre l'Ajuntament, entre ells, i ells organitzen una sèrie d'activitats i nosaltres doncs també col·laborem en elles. Però sí, la idea és que doncs un poc posar en valor tota la seva figura este mes de setembre, que és tan important, no?, al voltant de com comentàveu, no?, de tant del naixement com de la seva partida, i així que esperem que sigui un èxit i també el museu un reclam.
1: Una cosa, Marian, suposa que és conèixer, no?, a Camilo per les seues cançons, i una altra trobar-te davant de les seues coses personals. Canvia la imatge que ho té d'ell?
2: Clar, quina imatge tens tu? Pues és a dir, que la imatge que canvia, si vols dir que coneixes a una vessant de Camilo desconeguda, sí. Jo crec que estem amb lo cert, sí. Perquè eixa vessant pot ser més personal, més propera, més familiar, uh-huh. No la coneixíem, i potser claro. Sí que en certa manera veus eixa part com més humana, si cap, no? O sigui, si la comparació es pot fer així, de dir que este com eixa visió més de com de semideu, no? També depenent del país que vinga eixa consideració, no? També. Però així veus un Camilo proper i també amant de la seva ciutat i molt proper.
0: Sí que és de veres que a Amèrica tenen una idea de Camilo de ser quasi un semideu, un déu, una veu espectacular. Però sí que és de veres que així a Espanya no li han fet suficients homenatges o reconeixements a un Camilo que, si te'n vas fora d'Espanya, és ho és tot, absolutament.
2: Sí, estic molt d'acord en el que dius, i jo crec que el museu això també té deixa tasca de d'infondre la importància, no?, d'este gran cantant que hem tingut, que ha nascut ací i que ha sigut conegut arreu del món i que s'ha de conèixer més en la seva pròpia terra, i bé, per això vos esperem a tots en els propers mesos o anys per a conèixer-lo un poc més.
0: Marian, he de preguntar-te, has arribat a conèixer-lo, a Camilo?
2: No. Ai. No l'he conegut, no.
0: T'hauria agradat, segur.
2: No, vosaltres heu pogut?
0: No, m'hauria agradat molt, perquè m'agrada molt també, Camilo, no he pogut, però sí que m'hauria agradat, sí.
2: A mi també m'hauria agradat fer-me un cafenet en ell i
1: xerrar, no?
2: Sí que Sí, xerrar de tantes coses.
1: Claro, sí. Sobretot n'hi ha una cosa, Màriam, que jo abans d'acomiadar-te volia agrair-te, perquè clar, ara estem parlant que de fa 3 mesos podem gaudir tots d'este museu, però clar, suposa que ficar en marxa tota la maquinària per a que el museu siga una realitat no haurà sigut fàcil, no?
2: Per a res, vull dir, al final és un treball d'equip de molts fils, de molta, bueno, també de molta burocràcia, paperassa i molta gent bé dins del projecte, i clar, projectes així tan grans costen de moure, però al final quan són una realitat, doncs valen la pena.
0: Ja per a acomiadar-te, perquè no volem portar-te molt de temps, he de preguntar-te quina és la teua cançó favorita de Camilo.
2: Sense cap dubte, per mi Getsemaní.
0: La meua
1: també.
0: La meua també, la meua també.
1: La teua, Dani.
2: És una cosa.
0: És impressionant ixa
1: força, no?
0: Esa força vocal que té i com canvia de notes de tot, absolutament de tot. És que a Jesucristo Superstar no hi ha cap, jo crec, òpera musical com ixa, eh?
2: Jo crec que tampoc. És única i repetible i la veritat és que un paperàs enorme i una interpretació brillant i fora de sèrie per al moment també en el que va eixir i per això crec que es mereix ser el top 1 de les seues cançons per a mi.
0: Marian, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Recorda'ns on esteu, el museu de Camilo VI Alcoy, per a tota la gent que vull
1: que
0: anar.
1: Que té l'obligació d'anar a visitar-ho.
0: Estos dies, conta'ns.
2: Obligatori, clar que sí. Doncs mira, estem en el carrer El Camí 44 d'Alcoy. Podeu comprar les entrades a l'avançada a través de la nostra web, que és museucamilosesto.com. I res, quan vulgueu, normalment la nostra obertura és de dimecres a diumenge i tanquem dilluns i dimarts.
0: Gràcies, Màriam.
2: Molt bé, a
1: gràcies
2: vosaltres.
1: Gràcies per tot.
0: Ahí estava Carles també, eh? Estava Carles amb ella i a veurem on està Carles, perquè després hem de connectar una altra vegada amb ell. Estem pendents de l'incendi de Polop, no ens oblidem, incendi de Polop, de moment 36 hectàrees afectades, encara no està extingit, però estem molt pendents. Ara els companys dels informatius donaran tota la informació, però vull més informació, Maria, perquè recorda, després tenim moltes coses. Vinga, tens 2 minutets abans del butlletí per a recordar-nos què tenim per a després.
1: Primer, n'hi ha que dir que tenim 2 preguntes del dia. Per una banda, estem preguntant la cançó favorita dels nostres oients de Camilo VI i també, per altra banda, preguntem este estiu m'he fartat a i que els oients completen la frase. Poden participar en les nostres xarxes socials @totperlaire.punt i també en el nostre número de WhatsApp 639-324-136. Aquest és el número de WhatsApp per a poder comunicar-se en directe amb nosaltres. Que anem a parlar després de la publicitat de moda, anem a parlar de nutrició.
0: Està per ahí Josep Lozano, ja.
1: Sí, ja l'he vist. I, ojo, que tenim a una convidada, parlarem a una persona molt amiga de Camilo VI.
0: Oh, que guai, que guai. Nosaltres fem un alt en el camí i a la tornada anem a moda amb Josep Lozano. Tenim una protagonista, amiga, cantant de Camilo VI. És que avui el programa mola mazo.
3: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Continua actiu l'incendi forestal al terme de Polop, a la Marina Baixa. El foc ha obligat a les autoritats a decretar el nivell 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals davant la possibilitat que les flames puguen afectar greument béns forestals i també lleument a la població. 10 mitjans aeris continuen treballant sobre el terreny en una zona de difícil accés. Connectem en directe amb el nostre company Òscar García. Bona vesprada, quina és l'última hora?
2: Bona vesprada, de moment podrem parlar ara de bones notícies, ja que encara que l'incendi encara no es pot declarar per controlat, sí que ens comenten una evolució favorable, ja que el vent, que al principi havia complicat aquest incendi, ara bufa favorablement i acompanyat de la humitat que s'espera esta nit, s'espera que podrà afavorir aquestes tasques d'extinció. De moment s'han cremat, es parlen al voltant d'unes 35 hectàrees, i vora una vintena de desallotjats, no tenim una xifra exacta, però han sigut sobretot cases disseminades pel camp pròximes a l'incendi, però no s'ha hagut d'evacuar ningú de ningun nucli urbà. De tot això hem parlat amb l'alcalde de Polop, José Luis Susmozas.
3: Estem apuntant a dos focos, uno que una miqueta que perilla el que és el Monte Ponoig i després també el que és la Serreta de Xirles, que és el punt que m'està preocupant ara, que són les flames són més vives i estan intentant apagar-lo abans que arribi al barranc i toque fondo. Tenim alguna partida rural que té alguna caseta d'horta, no? I alguna persona viu allí i ha intentat, antes de que passara res, pues, traure-les d'allí per precaució i si no passa res en unes hores podran tornar tots a casa i estar tranquils.
2: Seguirem informant d'ací des de Polop. De moment ens quedem amb aquesta evolució favorable que tant des del secretari autonòmic d'emergències com el president de la Diputació d'Alacant com l'alcalde de Polop ens seguiran informant ací des del lloc de comandament a Polop.
1: Gràcies, Òscar. Precisament hem pogut parlar també amb alguns d'aixòs veïns desallotjats de casetes aïllades. Els escoltem.
4: El meu avi, que té 90 anys, pues, imagineu-vos, al desallotjar-lo, pues, l'home... ha sigut una locura. Després el meu fill també 8 anys, és animals. La veritat que també tinc que agrair a l'equip del govern de Polop, a tots els càrrecs que han sigut super ràpids en quidrar a tots els serveis d'emergències.
5: Hem vist fum, però clar, pareixia poqueta cosa, no sabe, i de repent, entre una miqueta d'aire que feia i això, pues la cosa ha anat a més i ja comença a assustar-te. Ja.
1: Continuen les reaccions a l'informe PISA que situa la Comunitat Valenciana a la cua de l'alumnat de 15 anys en ciències, lectura i matemàtiques, només per davant de Ceuta i Melilla. Alejandro Molés.
6: Des de Vox, el portaveu a les Corts, José María Llanos, considera que la raó de les notes del nostre territori residís en l'adoctrinament que es va fer a les aules durant el govern del Botànic i destaca que des de fa 3 anys Vox dona suport al PP i la Generalitat amb una nova llei educativa des de l'any 2024.
7: Si se rechaza cualquier tipo de adoctrinamiento, cualquier tipo de sectarismo en las aulas. En la Comunidad Valenciana ha habido sectarismo durante el Botánico. En la Comunidad Valenciana se está enseñando mentiras históricas, mentiras filológicas.
6: I esta és la lectura que fa un dels partits polítics que va formar el govern del Botànic. Escoltem el portaveu a les Corts de Compromís, Joan Baldoví.
8: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aixes xifres veuria què he estat fent jo estos 3 anys i pico que porte governant. Si he donat més recursos a l'educació o li n'he llevat. Spoiler, li n'han llevat.
1: I a València, l'Ajuntament, juntament amb els responsables dels museus i monuments municipals, han acordat revisar les mesures actuals de seguretat i reforçar-les per a intentar evitar possibles atacs com el que va ocórrer a Villena amb el robatori del tresor de la ciutat. Xavier García del Valle.
9: Sí, l'any passat la Junta de Govern Local ja va aprovar destinar més de 3,5 milions d'euros a la vigilància de museus on es fa durant les 24 hores del dia. A més, l'Ajuntament recorda que ja ha reforçat les mesures de seguretat en el Museu de la Ciutat, l'espai que acollirà de manera provisional les obres d'art del pintor valencià Joaquim Sorolla, procedents de la Hispanic Society of América. I pel que fa al robatori del tresor de Villena, avui el cap de la Guàrdia Civil d'Alacant, Francisco Pollato, ha dit que hi ha avanços, però que de moment és millor ser prudents.
10: avanza. Las investigaciones siempre avanzan, pero tenemos que ser muy prudentes ahora y no trasladar ningún dato pues que pueda de alguna manera perjudicar a la investigación.
1: I en successos, la Policia Nacional busca a hores d'ara a València un jove de 23 anys que presumptament hauria assassinat el seu padrastre a colps amb un pes de gimnàs. Tenia 50 anys.
6: Segons la informació que publica el diari Levante, el presumpte crim s'ha descobert sobre les 12 d'esta vesprada després d'una telefonada al 112. Quan els policies han arribat al domicili, el fillastre de la víctima ja havia fugit. Segons el rotatiu, el jove fugit havia sigut internat en psiquiatria de l'Hospital General unes hores abans. De matinada s'havia produït ja una forta baralla al domicili i s'havien realitzat telefonades tant a emergències com a la policia.
1: I al Baix Segura, a Orihuela, la Guàrdia Civil ha detingut 4 persones acusades de retindre una persona contra la seva voluntat. Té tots els detalls Maria Bravo.
11: Sí, va ser al voltant de les 9 i mitja de la nit quan la policia local d'Orihuela va rebre una telefonada alertant que en un establiment d'Orihuela Costa hi havia possiblement una persona segrestada que estava sent agredida immediatament. Agents de la policia local i la Guàrdia Civil es van personar en el lloc, van comprovar que efectivament hi havia una persona retinguda contra la seva voluntat. El van alliberar, presentava diferents tipus de lesions i va ser traslladat a l'hospital de Torrevieja. A l'interior de l'establiment van trobar diferents armes de foc, munició, així com també substàncies estupefaents i instrumental per manipular-les. Hi ha 4 persones detingudes que està previst que passen a disposició judicial en les pròximes hores. Estan acusades d'un delicte contra la salut pública, d'amenaces amb arma de foc, de lesions i de retenció il·legal.
1: I avui es compleixen 775 anys del privilegi del trasllat de Castelló de la Plana, un document històric firmat per Jaume I l'any 1251.
6: El pergamí es pot visitar des d'avui a la capital de la Plana en una exposició temporal. Escoltem el seu director, Carlos Enzo.
12: El privilegi del trasllat és un document essencial en la història de Castelló, perquè si no funda, sí que obre una nova possibilitat vital per als veïns i veïnes de Castelló.
6: L'exposició El pergamí es pot veure en l'edifici Menador de Castelló, ubicat a la plaça Huertos Hogueros, fins el 8 de novembre.
1: I en el temps dels esports, el britànic Matthew Brennan de l'equip Visma s'ha imposat en la 16a etapa de la Volta a Espanya, disputada entre Cortegana i Palos de la Frontera.
9: És el quart triomf de Brennan en esta edició, superant en l'esprint el francès Brian Cocard i el belga Vito Braet. En la classificació general no hi ha canvis. Enrique Mas manté el jersei roig de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons respecte de l'eslové Primoz Roglic.
1: Es deixem ara amb Maria Caballero i Dani Meronyo i el magazín Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació, així, en A Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
14: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
15: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
13: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
14: T'esperem.
15: No ens faltes.
13: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
16: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
0: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.
1: Són les 6 i 10 de la vesprada i estem ja preparats per a rebre el nostre Joan Carles Fortea amb l'oratge. Joan Carles Fortea, què tal, com estàs? Bona vesprada.
17: Hola, molt bé, bona vesprada. Com porteu el segon dia?
18: Molt bé. Jo estic contenta perquè ahir digueres que demà acaba la calor.
17: Sí.
18: Vale?
17: Sí, sí. Bé.
18: Te vull.
17: Estem tots, no, estem
1: tots. Te reafirmes no, en la teua...
17: Sí, sí, jo dic el que diuen els mapes i els mapes continuen dient que demà s'acaba la calor intensa. Per tant, estem tots contents.
18: T'estimem molt.
17: Podem dir que és un tema positiu. Ja estem, la veritat és que estem tots ja un poquet cansats d'aquestes temperatures i d'esta calor que ja no pot
18: passar. Sí,
17: no,
18: perquè tornem a la rutina i és com que molesta, no?, que faci calor.
17: Sí, és veritat, això que diuen que sempre plou quan no hi ha escola, en este cas plourà quan s'inicia l'escola.
18: Demà plou.
17: Això és de veres.
18: O sigui,
1: demà plou?
17: No. Demà plou, sí. No heu mirat el mòbil? No heu mirat el mòbil?
1: No.
17: Sí, per favor, ara després mireu el mòbil.
18: Però perquè...
17: I mireu a veure què vos diu el mòbil a la vostra població. A veure si diu probabilitat de pluja o no.
18: T'estàvem esperant a tu. No, me fie més de tu que del mòbil.
17: No, jo me fiaré molt del mòbil. No sé dir-te què més, però com a mínim és una... Sempre has de tindre més d'una font d'informació.
18: Això és de veres. En tota la Comunitat Valenciana plourà demà?
17: No, en tota no. Demà començarà plovent pel matí dèbilment cap a l'interior de Castelló. De fet, ara ha plogut, han caigut 14 litres a Vilafranca, que són com els primers trons d'avís, sí, de lo que vindrà demà. Ha caigut uns ruissats cap a la zona entre els Ports i el Baix Maestrat. I demà començarà a ploure de matí cap a l'interior de Castelló de València, dèbilment, i sa pluja anirà avançant des de la zona nord cap al sud, així a la zona de comarques centrals del riu Tur i a la zona del Xúquer, València metropolitana zona, podria ploure un poquet a migdia. Uh-huh. I després se'n va tot exacte. I després vindran els trons. Perquè demà de vesprada s'activen els avisos groc i taronja. Estem parlant d'una situació que és ràpida i explosiva. En el sentit de que va molt ràpida, passa molt ràpida, demà de migdia vesprada s'enganxen ja les ruissats cap a la zona del sud de València i d'Alacant i se'n va ja el dijous de matinada quedarà, però el dijous a migdia ja se n'ha anat. Per tant, és molt ràpid, però les tempestes de demà de vesprada, nit i la matinada podrien ser molt fortes al litoral d'Alacant. Estem parlant de que la Marina Alta juga, de que juga també el Baix Vinalopó, el Baix Segura, fins i tot l'Alacantí. Demà de vespre d'aquestes hores podríem estar caient ruissats molt intensos, que estem parlant de quantitats que podrien superar els 20 i els 40 litres en una hora i en 2 hores o en 12 hores acumular-se més de 50 o 60.
18: Ah,
17: per tant, a qui li pilla demà la tempesta de vespre, precaució. I té més, els boletos estan de ser més fortes. El litoral d'Alacant, sobretot la part nord, tornem a insistir, Marina Alta, al sud de la Safora, allí podrien ser fortes a última hora del dia i la matinada, i la vesprada, a partir del migdia, a la zona sud, podrien ser. Per tant, són tempestes molt locals, però quan arriben, i poden provocar inundacions localment, o sigui, ser típica que comença, que teix a lo millor, sí, Torrevieja, o teix a lo millor en la part sud d'Orihuela, o en alguna, no sé, que en la zona eixa és la que hi ha la probabilitat, i a més amb acompanyament elèctric, i poden també vindre en ratxes de vent fortes, i pot caure granís o pedra. Per tant, passa ràpida i després de que passi tot això baixen les temperatures.
18: No? Després de la tempesta, no? Com diuen,
17: arribarà
18: la calma.
17: I la fresca, perquè baixa fresca. I baixaran les temperatures.
1: Arriba la fresca, molt bé.
17: Ja pot,
18: de cara a dijous.
17: La nit de dijous a divendres ja pots eixir a la fresca.
1: Ale!
18: Que bona notícia. Només mos dona bones notícies, eh?
17: Sempre. Bueno, jo el que te dic és que si demà hi ha alguna activitat a l'aire lliure o alguna festivitat o algun poble, que demà hi ha pobles que tenen celebracions, sí, demà, vesprada, nit, hauran d'estar pendents. Per tant, la notícia bona és que demà de vesprada... I no podem dir a qui li va tocar, perquè sí que és veritat que les tempestes és un poquet... Sabem la zona, però no sabem el poble. Perquè la gent podria dir, ha vist taronja tota la Marina, plourà en tota la Marina. No, va molt localitzat, no és un temporal de pluja, són tempestes. Demà a aquestes hores donarem més detalls de com està plovent, cap a on va, però esteu atents si teniu activitats a l'aire lliure. Demà vesprada nit al sud de València, a Alacant, esteu atents al moviment. El radar és una eina molt bona. El radar el teniu en l'aplicació mòbil de l'AEMET i podeu baixar-lo i podeu veure com s'estan manejant les tempestes. I vos pot ajudar a fer una previsió demà.
1: Sí,
17: després, el dijous, divendres, dissabte, tot se'n va, queden nits molt agradables i pujaran un poc les temperatures i serà una calor
1: molt
17: normal
1: bé
17: per a aquestes dates.
18: Soportable.
17: Sí, perquè ara avui hem arribat a 42,6 a Llocnou i a Xàtiva i a Guadasséquies s'han superat els 42. És una barbaritat, un 8 de setembre.
1: Joan Carles, tinc dos preguntes per a tu. Una te la faig jo i una altra te la fa Maria i ja t'acomiadem.
17: Vale.
1: La primera, sí, que ja està per així, Josep. Lozano, la primera, quina és la teua cançó favorita de Camilo VI? Que avui fa 7 anys des que va faltar.
19: És que no sé, m'agrada molt. Mira, per tant, la de En Jesucristo Superstar m'ha agradat molt.
18: Vale, pues sí, això.
17: Superstar,
19: no? Sí, sí. Bueno, està... Sí,
18: ¿Lo tens?
19: ¿Usted
18: tot?
19: Però, per favor.
17: No,
19: no,
17: és un crack.
19: Jo no sé, perquè també ja canvia molt de veu. Nixa fa pujades, baixades, fa virgueries.
17: Sí, sí, sí.
19: És que, en el fons, era un
18: artista. Era un artista.
19: Era moltes coses.
18: Però era també artista.
19: Pero,
17: pots parlar. Josep Lozano, què tal? Com estàs?
20: Hola, bona vesprà, sí. Top per l'aire.
19: És que era...
20: No, el que passa és això, que era una personalitat tan gran, que era inconmesurable a tots els nivells. I podem estar tirant tot per l'aire o duent tot per l'aire si ell venia o apareixia en una gala. I però, te parle de bona tinta.
19: Però que tenia una veu i tenia una capacitat, sí, i un artista. Sí, quan sí, tenia una força, la força que tenia era...
20: En Getsemaní, per exemple, bueno, antes crec que ho ha contat, no sé si la presidenta del Club de Fans, sí, o qui, té uns registres que ni la pròpia comèdia original en Londres es podia arribar a fer.
19: Que, escoltes, és una bogeria.
20: No, és brutal. Bé, és brutal.
19: Bueno, ara continuo parlant d'això.
17: La segona pregunta, ràpidament.
18: Sí, tenim a Josep perquè anem a parlar de moda, també parlarem de nutrició i me tens que completar la frase d'avui, Joan Carles, que és: "Est estiu m'he fartat a..."
19: Achegats.
18: Molt bé, està bé. Però no ho digues ni sa careta de pena.
19: És que saps què passa? Que a partir ja de quan portes dos o tres gelats ja seguits, ja comences a tindre sensació de culpabilitat. Ho sé molt. No puc. El primer és emoció, és disfrute. Wow. El segon, estàs en la fase ja de plató. I el tercer...
17: Addicció.
19: I tinc la sensació de culpabilitat. Ho sé molt. I que és perquè era precís seguir...
18: D'un sabor concret o no?
19: Sí. A mi me torna en carabassa el de xocolata, amb trossos de xocolata, mm-hmm, i m'agrada menjar-ho barrejat amb cafè perquè m'arreja el fred i el calor. I el sabor de xocolata i cafè. Calor, sí, i fred.
18: Que bo.
19: Sí, però me torna a carabat. Me torna a carabat.
17: Gràcies, Joan Carles Fortea.
18: Gràcies. Fins demà.
21: Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio.
22: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
14: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
15: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
22: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
14: T'esperem.
15: No ens faltes.
22: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
21: Moda, estil i tendències amb Josep Lozano.
17: Ja estàs amb nosaltres, l'heu escoltat abans. Josep Lozano, benvingut.
20: Gràcies. Bueno, jo estic molt content. Feia temps que no feia ràdio i ara mos trobarem totes les setmanes, o sí, pràcticament totes.
17: No, totes.
20: Totes.
17: Tu eres un fixe, així ja.
20: Així ja, i enguany, a més, encara no puc desvetllar-ho, però tindré una relació amb la casa també molt més...
17: Que guai! Oi.
20: No puc dir res.
18: Volem la primícia, encara. Josep.
20: Per supost, però quan me donen la casa...
18: Claro, sí, quan se puga.
20: Ja sabeu com funciona, no?
18: Sí.
20: Vale.
18: Parlem de moda.
20: Però jo abans volia explicar la sintonia. Vinga. La sintonia acaba d'eixir al carrer el dia 19, i l'àlbum és Troy Sivan. Uh-huh. És la gran expectació en el món de la música. És un dels homes que més marquen el que avui en dia significa el terme moda, que és contemporanietat, uh-huh, és forma, manera o ús de la roba. I ell ho fa... A més, des d'una perspectiva de gènere que és super original. Per això he triat She's the Best, és a dir, ella és la millor.
18: La millor.
20: Perquè parla de la feminitat en general que tots duguem dins, sí, i que la moda és també un reflexe molt gran d'això.
18: I que està present en tot moment. La sí, moda realment és molt ample, el terme.
20: Claro, perquè moda sol significa forma, manera, costum de dur la roba. Uh-huh. No significa ni bona, ni roïn, ni lletja, ni bonica, claro, ni entendre. Tendència ni no tendència, aquí és un altre terme. Tendència, allò que canvia del món de la moda cada X temps, temps segons les condicions socioeconòmiques, polítiques i culturals que n'hi ha en cada país. I després està l'estil, que és allò que anem forjant-nos cada un quan reservem aquestes prendes que les mantenim en l'armari i que acabem sempre ficant-nos el mateix.
18: Resistim, no?
20: I sempre el mateix, que això està molt bé, a més, perquè ara tenim que estar parlant, a més, no solament de moda, sinó de sostenibilitat, ja que és la segona indústria més contaminant del planeta. I això ho tenim que fer mirar.
1: Molt bé.
18: Parlarem de tot això, però primer tenim que anar-nos a Madrid, Josep.
20: Claro, perquè no hem pogut encetar la secció en un moment més a propòsit, perquè avui ha començat a Madrid o moda, és a dir, Madrid és moda del 7, és a dir, des d'ahir fins el 10 de setembre. Hi ha una especial atenció a les marques espanyoles d'autor i a la seva projecció internacional. És molt interessant que Madrid és moda funciona un poc com l'avançala de Madrid, Madrid Mercedes Fashion Week, que és, és Mercedes Benz Madrid Fashion Week. És que ara ho hem fet molt complicat.
1: Sí,
20: molt
1: complicat.
20: Clar, i la gent
18: sí,
20: dirà,
18: no? Espon...
20: No? Ah, no? Ahí Espons? Estem. No. Veus coses que hi ha que aclarar contínuament. Mira que increïble. Mercedes-Benz Fashion Week Mundial, que es fa a moltíssims països, no és un sponsor,
1: no,
20: sinó és una marca. I per lo tant, nosaltres tenim que pagar per tindre-la. És a dir,
1: nosaltres
20: paguem per tindre la marca i poder dir-nos en aquesta denominació. Recordeu-se que això era l'antiga passarel·la Cibeles, que comença precisament la setmana que ve. Sí que és veritat que nosaltres estem canviant la nostra forma, la nostra costum de combinar, de comprar, sí, de vestir-nos, perquè estem tinguent una consciència molt més ampla, i per lo tant el model d'exhibició, com és en este cas una passarel·la, també té que anar canviant, i d'ahir els canvis que estan n'hi ha en el món de la moda.
18: Però realment estem parlant de dos esdeveniments importantíssims a Madrid en un curt de temps, no? Sí,
20: exacte, i no, solament, no acabarà ahir solament, sinó que esta setmana és Madrid Moda, la setmana que ve serà la Mercedes-Benz Fashion Week, i a continuació ve la passarel·la espanyola de la moda, que és una altra cosa, totalment diferent. Però ja parlarem d'ella, perquè això du també molt de cotarro.
1: Anem pas per pas.
20: Vinga. Anem pas per pas.
1: Vinga, la primera.
20: Encetem Madrid és moda, n'hi ha dos valencians en Madrid és moda. Sí, són l'Alacantí... està l'Alacantí... Ai, espera, se m'ha anat el nom. Domenico i Dolores Cortés. També estarà la dels Banyaors, la fàbrica de Castelló, la fabricant de banyadors de Castelló. I després, ja en la Mercedes-Benz Fashion Week, estarà ja Juan Vidal i estarà, com no, Isabel Sanchís, que ja du dos anys seguits guanyant el premi de la millor col·lecció de la Madrid Fashion Week.
18: Com deies, Omoda és l'avançala de la...
20: Sí.
18: Però quina diferència n'hi ha per a els mortals, per a conèixer una miqueta, què podem trobar en un festival
20: exactament,
18: o en una passarel·la que no trobarem en l'altra?
20: Exactament el mateix, perquè avui en dia, a més, ni una ni l'altra es fan en un recinte concret.
18: Ah, no?
20: No, perquè ixen al carrer. Ixen al carrer que ho tenien que haver fet ja fa molt de temps, i ja n'hi ha algunes intentones, model d'exhibició, que té que anar canviant, perquè la gent ja està farta o estava farta, o realment no estem reaccionant als comportaments econòmics que la moda, la indústria de la moda està marcant. Ara és, ho veig, ho vull, ho compre.
18: Sí.
20: És a dir, fabriquem més ràpid, comprem més ràpid encara i tirem més ràpid encara.
1: Per tant,
20: el model d'exhibició també canvia. Allò que està passant en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, allà se té que anar acabant. Això de que jo vaig a ensenyar-te una col·lecció que se produirà d'ací 6 mesos, quizás la major diferència,
18: perquè tu la
20: pugues comprar la temporada que ve, no l'altra. Perquè realment ara anem a presentar, si no m'equivoque, l'estiu del 2027. Però no, en Madrid és moda, el que es presenta més bé és una vessant d'autors. No n'hi ha pràcticament temporalitat. No hi ha allò de això és per la temporada no sé què, allò és per la temporada no sé quantos, que està molt bé aquest terme, perquè, com diguem, tenim que ser conscients de lo que significa l'hàbit de comprar roba i tenim que ser molt més realistes. Per lo tant, els autors, ara se diu passarel·la d'autor, lo que presenten són models concrets...
18: Col·leccions que podes comprar,
20: sí, que
18: ara,
20: tu
18: no?
20: pots comprar. Tu pots anar demà al taller i fer-te la medida en una de Micotour, que se diu, o pots realment encomanar-la i entrar en la preventa, que se pot produir la setmana que ve o l'altra, o en cas, inclusive, de moltes de les marques. Torna, per exemple, a la passarel·la Adolfo Domínguez, que sempre està tornant, perquè jo, si duc 30 anys en el món de la moda, jo crec que ja l'ha vist tornar 4 voltes a la passarel·la. Però, en fi, torna una altra volta, tal. Però què passa? Ell està produint ja pràcticament com està produint Inditex.
18: Clar.
20: És dir, està produint en una marxa i en una rapidez que dona vèrtic.
18: Molt elevat.
20: Ahir, Madrid és moda, xua en un avantatge, i és allò d'ensenyar-nos no precisament la roba pràcticament, sinó els creadors, que és molt més interessant. Ahí tindrem Àngeles Lesser, a Devota Lomba, que deixa la presidència de la ACME, ha deixat també la Mercedes-Benz Fashion Week i s'ha passat a este esdeveniment. I ahí tindrem moments molt estel·lars on veurem col·leccions molt xules, però que en realitat estan parlant-nos d'artistes del món de la moda, de costurers.
2: I per accedir a aquesta passarel·la és complicat per a un dissenyador... que vulga o que estiga...
20: No, tu pagues i vas.
2: Pagues, o sea, tal qual i vas?
20: Sí, mira.
2: O no hi ha un criteri de selecció?
20: Bueno, sí, sí, però jo he vist els calendaris que n'hi ha, jo dic que cada un fa el que pot, que hi ha un poquet de tot. Bueno, en esta secció jo ja avisava avui que anàvem a ser, no anàvem a ser tot bueno en el món de la moda i tot és guai, no? Sinó també anàvem a contar i si os backstays, que crec que és el que la gent li interessa i el que vol saber i el que li agrada i que, a més, no s'atrevís ni a preguntar-ho ni ningú li ho conta. Bueno, pues... és tan senzill com que tu fas la petició, en el cas de Madrid és moda, simplement a l'organització, en Mercedes-Benz Fashion Week tens dos vies, o a través de l'associació de dissenyadors, per la qual tu tens que pertanyer i també pagar, i després pagar les quotes que te demanen l'organització.
2: I és molt car? Per a que la gent ho sàpiga a aquesta
20: casa?
2: Mira,
20: oscil·la entre actuar en uns dies o en uns altres dies, oscil·la, però sempre és a partir d'un 6, entre els 6 mil i els 10.000 euros.
2: Bueno.
20: Es pot mantindre, els desfiles són molt cars, els càstings són caríssims i boníssims, ja que dir-ho tot, sí. Són els millors models de, pràcticament que n'hi ha avui en dia a Europa, perquè saps que tenim moltes, no sé si ho sap la gent, n'hi ha moltes dificultats de dur models que no siguin comunitàries, perquè necessiten permisos especials de treball i necessiten tal, i avui en dia, pues, per exemple, la gent brasileña que està guanyant tots els certàmens del món de la moda en quant a modelatge estem parlant, pues, pràcticament desfilen a Nova York, desfilen a Xina i Europa pràcticament no la toquen. És molt, molt, molt complicat dur una gran top model a una passarel·la nacional
18: en
20: o europea, simplement.
18: Com deien, del 7 al 10 de setembre, o moda, i el 14 comença...
20: Amb dos valencians,
18: amb dos valencians, i el 14 i fins al 19, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. N'hi ha alguna novetat, algo que...
20: Sí, que han autoritzat ja, precisament, n'hi ha ja models híbrids de presentació. Te ho explique, que ja no solament és que la modelo va pa cavant i pa carrer, com me duia una modelo molt famosa de Benidorm, una amiga Godelip, l'amiga Gadol, que si estem sentimos li pega un beset molt fort. Godelip sempre dia, la passarel·la és allò que vas pa cavant i pa carrer, pues no, ara ja n'hi ha models híbrids. Dissenyadors que aposten per la exposició del producte, no per fer-lo desfilar. I
18: com si fos un maniquí?
20: Com si fos un maniquí.
18: Val.
20: I dissenyadors que aposten per llocs emblemàtics de la ciutat per a que ajuden a entendre la seva idea de presentació. A més de tindre una passarel·la oficial on tu realment pagant una entrada pots tindre no solament una experiència com en els musicals,
18: sensorial
20: que te peguen una volteta per el backstage i acabes prenent una copeta en el kissing area, que és on se peguen besitos, jo ho diu la paraula, i te peguen una volteta previo pago d'una sèrie de diners, tu tens una entraeta i ja pots accedir a la front row ixa, que antes diuen, ai, qui està en la front row, qui està en... Sí que és veritat que se reserven uns espais pues, per la gent famoseta,
2: sí, però
20: que ompli és... les línies del cor. Però la indústria del món de la moda està canviant i en aquest aspecte també, desgraciadament, està convertint-se en un espectacle de pago.
18: Realment, en esta edició, veurem valencians?
20: Sí, veurem dos valencians, veurem a Juan Vidal, que estem parlant d'una de les grans, grans figures del món de la moda actual, no solament a Espanya, un dissenyador que naix a la València Fashion Week, que se cria pràcticament entre nosaltres, que guanya tots els concursos, guanya inclús el concurs al millor dissenyador del món en la revista Vogue, i que ha vestit a estrelles fenomenals del món de la moda i que avui dia les seues prendes són molt buscades i que treballa i sa doble vessant de costura o costura endemic couture, és a dir, fas una col·lecció, jo dic ixe el bull, el fan a la meva medida, o pret-à-porter en el cas de la venda promocional en, quals, en plataformes de pago.
18: I s'ha guanyat estar ahí, clar. Per lo que t'has dit.
20: Però no? Bueno, no, no, també és uno de los que vuelven, perquè també fou un renegat fa dos, fa dos anys. Sí, se'n va anar, ell va decidir que el model de negoci estava canviant com vos dia, va apostar per un model híbrid d'exhibició en Madrid, en un lloc concret, en un a través d'exposicions, i ara ha tornat. Ha tornat, però precisament ha tornat perquè, perquè segurament, això vos ho contaré la setmana que ve quan desfile, o l'altra, segurament estarà presentant una col·lecció de pret-à-porter que anirà a una plataforma de venda online i que necessitarà una promoció determinada. Ja vos ho diré si és aixina o no.
18: Que necessita...
20: Que necessita. I l'altra persona és la nostra Isabel Sanchís. Ah. Isabel Sanchís du ja diverses temporades guanyant el premi de la millor dissenyadora. Els seus trajes són costura pura. A molts d'ells s'equivoquen perquè a ells els agrada dir alta costura. Això d'alta costura no se pot dir. Sabeu que és una denominació d'origen. Igual que al xampany no li pots dir cava, ni al cava xampany. A la costura a medida en Espanya no se li pot dir alta costura, perquè això és una denominació d'origen del govern francès. I per lo tant podem dir el model de l'alta costura, la forma de l'alta costura, i algun dia ho explicarem en el programa, també du el seu intríngulis este tema. Però sí que estem parlant d'una gran dissenyadora, una dona que s'ha forjat des de València, que avui en dia manté una de les empreses més sòlides que n'hi ha i que ven pràcticament a tot el món. A mi em pareix una de les apostes fundamentals de la, de la moda.
18: I he llegit, Josep, que la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha anunciat una col·laboració amb Bas Stack.
20: Claro, és una plataforma, direu, això què és?
18: Sí, què és?
2: Sí, està...
20: Vale, sí, la gent pot quedar-se així i ho anuncien com una gran notícia, perquè realment és una gran notícia. Tornem a lo mateix. Model de compra està canviant, lo veo, lo quiero ya. Model d'exhibició té que canviar, d'acord, en la manera que tenim de compra. Model de contar què està passant també té que anar canviant. Val. La premsa cada vegada li fa menys cas al món de la moda. Mira, hem passat d'obrir els diaris. Jo tal dia com avui, o tal dia com la setmana que ve, dilluns, jo he fet la direcció artística de la passarel·la Cibeles durant 4 anys, i el primer dia estàvem tots expectants de veure quins diaris i el que contaven de nosaltres, i duien primera plana al País, al Mundo, per supost, els valencians així en primera plana, les províncies, Levante, l'informació, en tots els diaris.
18: I ja no interessa.
20: A passar a tindre columnetes o reflexes en el, en el lloc de la cultura en molt poc d'espai. Per què? Pues molt fàcil, perquè hem perdut ese input i estem canviant realment la realitat. Cosa que per una altra banda no està mal del tot, perquè ja que normalitzar-ho, nosaltres gastem moda, és dir, consumim roba a la manera de contemporània, estem fent el nostre propi estil, com vos diré, anirem recalcant-ho molt tots els dies en les seccions perquè la gent se li vagi quedant i siga molt precisa quan pregunte algo, quan vulga algo o demane algo, i per lo tant el model de comunicació també té que canviar. I ahí, donant-se compte del món de la moda, la indústria del món de la moda i sobretot aquells que volen fer un negoci de les exhibicions del món de la moda, tenen que canviar el model comunicacional. Pues fem la nostra plataforma. Clar. Fem una plataforma, una plataforma que la tindrem en apps, en internet, en tots els llocs.
2: En la seva comunitat i la seva gent.
20: Exacte, en la seva comunitat, en la seva gent. Anem aportant ahí tota la documentació que n'hi ha i queda ahí. I ahí, donant-se compte del món de la moda, la indústria del món de la moda i sobretot aquells que volen fer un negoci de les exhibicions del món de la moda, tenen que canviar el model comunicacional. Pues fem la nostra plataforma. Clar. Fem una plataforma, una plataforma que la tindrem en apps, en internet, en tots els llocs.

0: me referís, el habitual influencer o influencer que passa per contar el que ell se posa o ella se posa i per què se ho posa i tu pots seguir-los o no seguir-los perquè te sents identificat, ixos van a la baixa. És a dir, ixos no van a tindre el significat que tenien perquè cada vegada tenen menys seguidors. Per què? Perquè la gent busca més informació i menys, per dir-ho d'alguna manera,
1: copiar,
0: postureo.
1: No?
0: Menys farmear aura i més, haureu parlat del terme, i més realitats. És a dir, realment, què puc comprar, què me puc posar...
1: I com me va quedar.
0: I per lo tant, van a tindre una capacitat molt gran els professionals de les plataformes online a l'hora de comunicar el que se du, el que proposen que dugam, perquè ja el que se du jo ja no m'atrevís ni a dir-ho, el que proposen que se dugam o allò que vulguen que comprem. I ahí van a seguir tinguent molta importància, molta.
2: És curiós, eh?
1: És que en la primera fila de les passarel·les podem trobar gent influent del món de la moda, però també gent que tinga molts seguidors.
2: Sí. O molta pasta.
0: No, en les primeres files anem a trobar-nos dos rànquings. Un rànquing, jo sempre mirant a l'escenari, el de la dreta, ahí estan les grans estrelles. Jo soc poderós, jo soc Louis Vuitton, jo soc Prada, jo soc Gucci, perquè ho entengam.
1: Sí. I ahí me duc, tinc que estar ahí.
0: No, ahí me duc a l'home granadito. Si puc, me duc hasta Rosalía. O sea, vamos, si la puc
2: pujar... A Penélope,
0: a tots ahí apoyant-me, no? I inclús tenen el que se diuen embaixadors.
1: Sí.
0: Com, per exemple, Troye Sivan, el que ha composat la sintonia, no? El sis de vest... que m'encanta, per exemple, és un embaixador de Prada. Aleshores, ell no solament està, o el nostre Manu Ríos, l'actor, és un embaixador de Dior, i aleshores ells estan asseguts en les primeres files i van vestits d'allò que anem a veure també a la passarel·la. Són part del show, i són part del show business. I a l'altre costat, enfront d'ells, a l'esquerra, estaran precisament els que informen del món de la moda. N'hi haurà gent que te conviden i que tenen molt d'interès en que vagis. A mi, esta setmana... me criden tots els dies. No pots fallar, vine. Però realment, gràcies a la plataforma i gràcies a tot, farem allò que ja ha adelantat Robert Altman en la pel·lícula Pret-a-Porter, i és que des de l'hotel, mentre estic fent altres coses, no sé si se'n recordeu de l'escena, retransmitís el que està passant a la Setmana de la Moda de París.
2: Exacte.
0: Allò que ens va aparèixer una fantasia, avui en dia serà és una realitat.
2: Que curiós.
1: I n'hi ha, com diria, colorcito, vull dir, en aquest tipus de passarel·la a Madrid, n'hi ha gent que diu mereix la pena anar a veure-la només per la gent convidada.
0: Sí, mereix la pena. No solament perquè vas a veure un autèntic espectacle. El món de la moda té ixe raso doble de mirar. Per una banda, representem el 2.9 del PIB nacional, ni més ni menys. Agricultura i pesca junts són menys que el textil en Espanya. Però, per una altra banda, també som un espectacle. És a dir, visguem una realitat econòmica que el que veu la gent és espectacle. És un espectacle, d'ahir que se puguen cobrar certs shows. Vore un dia, fa molt de temps, que Victoria's Secret ja va decidir retransmitir el seu desfile a tot el món, a 250 milions de persones, i cobrar per allò. O sea, és brutal el canvi del model d'exhibició, però segueix valent la pena. Té una emoció particular i si t'agrada...
1: Tens que estar, no?
0: Colorar allò és brutal.
2: I abans d'anar a la següent protagonista, que te quedaràs per a saludar-la, vull preguntar-te, així a València... es faran coses al 2026?
1: És que hem estat parlant de Madrid, però jo crec que
2: València... València necessitem moda hacia València.
0: Pues mira, la gran notícia de avui, que passa així, la vaig a llegir textual, i és molt curtet, anem a tallar ahir. L'Ajuntament de València ha anunciat el seu suport a la Mediterranean Fashion Week València 2026, que se celebrarà del 13 al 15 d'octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències. I atenció al parraf, el llist textualment. Amb l'objectiu explícit d'impulsar el talent valencià i donar-li projecció internacional.
1: Això vol dir que n'hi hauran dissenyadors valencians, no? Perquè si n'hi ha que
0: projectar... Doncs mira, en tota esta setmana que sol es diu Mediterranean Fashion Week, fashion és moda, i week és una setmana dura dos dies. És el 13 i el 14. I solament n'hi haurà un dissenyador valencià.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primera parada informativa a Polop, on des d'este migdia un incendi forestal crema part del terme municipal on ja ha arrasat unes 36 hectàrees. El foc ha començat en una zona de vegetació de difícil accés per terra, en la partida de Bacorero. Alejandro Molés.
2: A la zona treballen nombrosos efectius, entre altres 10 mitjans aeris, 13 dotacions de bombers i 5 brigades forestals. Escoltem el testimoni d'un parell de veïns que han sigut desallotjats d'algunes casetes aïllades del nucli urbà com a mesura preventiva.
3: El meu avi, que té 90 anys, pues imagineu-vos, al desallotjar-lo, pues l'home ha sigut una locura. Després el meu fill, també 8 anys, és animal.
4: Hem vist fum, però clar, pareixia poqueta cosa, no sabia, i de repent, entre una miqueta d'aire que feia i això, pues la cosa ha anat a més, i ja començava a assustar-te. Ja.
2: I precisament a aquestes vivendes que han sigut evacuades s'ha referit el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez.
5: Sembla que seran una vintena de cases les que s'han desallotjat, però cal dir també que és un disseminat i que s'ha fet sobretot per prevenció, per els primers compassos de l'incendi, que no ha anat a més, que no ha hagut una afecció respecte a aquestes vivendes.
2: Per la seva part, l'alcalde de Polop, José Luis Susmozas, parla d'actuacions en dos fronts i confia en que les persones desallotjades puguen tornar pront a casa.
6: Estem apuntant a dos focos, uno que una miqueta que perilla lo que es el Monte Ponoig i després també lo que és la Serreta de Xirles, que és el punt que m'està preocupant ara, que són les flames són més vives i estan intentant apagar-lo antes de que arribi al barranc i toque fondo. Tenim alguna partida rural que té alguna caseta d'horta, no? I alguna persona viu allí i ha intentat, antes de que passara res, pues, traure-les d'allí per precaució, i si no passa res en unes hores podran tornar tots a casa i estar tranquils.
2: De manera semblant s'ha pronunciat el secretari autonòmic d'Emergències, Fernando Las Heras.
7: En estos momentos la evolución es favorable, aunque sigue estando activo, pero esperamos que si se mantienen las condiciones climatológicas que tenemos actualmente y con la intensificación de los medios terrestres y aéreos con los que estamos trabajando, en las próximas horas podamos darlo por estabilizado, con la cautela debida siempre.
2: Això sí, des de l'Ajuntament de Polop demanen als habitants i als visitants que eviten desplaçar-se per la zona i respecten en tot moment les indicacions dels cossos de seguretat i d'emergències. Per la seva part, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha informat a través de les xarxes socials que seguís molt de prop l'evolució de l'incendi forestal amb contacte permanent amb el secretari autonòmic d'emergències i també amb l'alcalde del municipi.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificat que el seu departament elabore llistes de periodistes amb una classificació per ideologies. Es diu un document per a millorar la comunicació del departament. Xavier García del Valle.
8: Sí, el ministre assegura que la llista és un document intern que ell no ha encarregat i que va elaborar el seu departament de comunicació. Sense cap finalitat, ha dit, que puga comportar limitar la llibertat d'expressió de ningú.
9: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio y realizar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del ministerio, pues en su caso en la forma que puede ser más correcta en cada momento.
1: A un dia, perquè demà comença el curs escolar en l'ensenyament no universitari, tres dels sindicats del RAM, els majoritaris, és a dir, l'STPB, UGT i Comissions Obreres, confirmen la manifestació convocada per a la vesprada de dissabte que ve a les tres capitals de província. Protesten pel que consideren una falta d'avanços reals i significatius per part de la Conselleria d'Educació a les seues reivindicacions.
2: Siga com siga, avui el ple del Consell ha donat llum verda a l'increment de 75 euros en la nòmina del professorat, un increment que cobraran en la nòmina d'este mes de setembre, tant el professorat de la pública com de la concertada. A més, han aprovat la concessió de 6 dies d'assumptes propis.
1: Successos. La Policia Nacional busca a hores d'ara a València un jove de 23 anys que presumptament hauria assassinat el seu padrastre a colps amb un pes de gimnàs. Tenia 50 anys. Seguint el cas està Fran Martínez.
10: La mobilització policial continua per trobar el fillastre de la víctima, un jove alt de 23 anys i amb certa dificultat al caminar. Se li busca com a presumpte autor de l'assassinat del padrastre de 51 anys en la casa que compartien a un portal del barri de Sant Isidre de València. tot indica que el jove pateix alguna malaltia mental diagnosticada i que a nit va tindre una forta baralla amb el padrastre que va obligar a intervindre la policia. El presumpte homicida va acabar internat en la unitat psiquiàtrica de l'Hospital General, molt prop d'on vivien, però sembla que este matí ha fugit i ha tornat a la vivenda on la policia investiga si va acabar amb la víctima colpejant-li amb un pes de gimnàs de 7 quilos i mig.
1: I el Centre d'Emergències de la Generalitat ha activat l'alerta a nivell taronja en tot el litoral d'Alacant, on a partir de les 2 de la vesprada s'esperen pluges amb acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora, que poden anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent.
2: Sí, s'activarà a partir de demà a les 2 de la vesprada. A més, està previst que un front fred es deixi ruixat generalitzat i una caiguda molt destacable de les temperatures, sobretot a últimes hores de la vesprada. I avui ha sigut un dia de molta calor, sobretot a Llocnou d'en Feion i a Xàtiva, on els termòmetres han superat els 42 graus.
1: En els esports, el Villarreal debutarà en la Lliga de Campions en menys de 2 hores.
8: Sí, serà a partir de les 9 de la nit quan s'enfronti al Borussia Dortmund. Els groguets han viatjat amb la mentalitat de trencar una curiosa estadística. En les 5 participacions anteriors en la màxima competició europea, mai han pogut guanyar en el primer partit. S'esperen novetats. El principal dubte està a la porteria, on veurem si Íñigo Pérez continua confiant en el discutit Luis Júnior o aposta pel veterà Gulaxi, que encara no ha debutat. El partit el podran seguir en esta mateixa emissora en el programa Punt a Punt a partir de les 9 de la nit.
1: Ens deixem ara amb el magazín Tot per l'aire. Nosaltres tornem a les 8 amb més informació. Sí, en A Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
12: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
13: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
11: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
12: T'esperem. No ens faltes.
11: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
1: Són les 7 i 8 de la vesprada, estàs escoltant Tot per l'aire. Recordeu, arroba Tot per l'aire a punt en Instagram i TikTok. I també també estem oberts en conversa amb Carles Navarro, que el tenim a un gimnàs.
14: M'ha encantat perquè
1: di... Ponte a funcionar. Carles, estàs per ahí?
15: Així estic.
14: M'encanta perquè així diu... Estic, jo estic veient com la gent fa exercici. O sigui, és que ni s'ha molestat, Carles, en agarrar una mancuerna ni en fer res.
1: No.
15: És que el micro de Tot per l'aire pesa. Pesa. Ah, pesa per la gran responsabilitat que té uno.
1: Estàs per ahí amb la gent sí. Fent exercici. Aquí tens per ahí. Tens més gent per ahí per a parlar. Has parlat amb Adrià, que és l'amo del gimnàs.
15: Adrià, sí, el tinc al meu costat, que està supervisant ara en estos moments. Ah, sí? Hi ha un grup de 10
1: persones.
15: Està
1: fort, Adrià, és que era futbolista.
15: Molt fort. Molt fort, era futbolista. Sí, he vist les fotos per ahí. Bueno, que hi ha un grup de 10 persones que està escalfant abans de començar un circuit d'exercicis. La gent, Adrià, ha de vindre mentalitzada, ¿no? No ve así a pasar la vesprada.
16: Exacto. Esto es diferente a un gimnasio convencional. Aquí vienen preparados a que es una hora cañera, una hora dinámica y productiva. Entonces tienen que saber que les vamos a meter caña.
14: Carles...
15: Va a esta chicada, ¿sí? Digues, María,
14: no,
15: digues.
14: No, que te anava a dir que li preguntaré a Adrià si ell nota sí. Que ara la gent torna de l'estiu con més pesaeta, vull dir, com que li costa més fer els exercicis.
1: Més fartona.
14: No, més fartona.
15: La gent quan ve després de les vacances ve amb més perea o amb més ànims de fer exercici?
16: Esa és una molt bona pregunta. Que políticament correcte. Està dividido en dos. La gente que le entra mucha pereza y que tienes que estar detrás de ellos, y luego otro sector que está deseando volver a la rutina y darle un poquito de caña y volver un poquito pues, a los buenos hábitos que habían perdido totalmente en agosto.
15: ¿Este grupo de así ve a Manims o a Amperea?
16: No, este es el perfil del grupo perfecto.
15: ¿No me digas?
16: Sí, sí. Grupo predispuesto, que se lo toman en serio y al final va un poco con la vida. Son gente que en su vida son gente pues, seria, que se lo toma en serio todo y la verdad es que eso no falla luego.
15: Faig a veure si puc apropar-me a aquesta xica que tinc així al meu costat. A veure si li puc interrompre. Buenas tardes, ¿qué tal? Bona vesprada. Amb ganes d'entrenar després de les vacances.
17: Sí, siempre, siempre. Venir aquí siempre hay ganas.
15: ¿Quant de temps feia que no venies al gimnàs? ¿O quant de temps has estat de vacances?
17: Dos meses.
15: Dos meses de vacances i has tornat amb ganes?
17: Sí, muchas ganas, muchas, muchas ganas.
15: ¿Te va a costar recuperar la rutina?
17: Yo creo que no, al final interrumpes dos meses al año, pero luego el resto de meses la tienes siempre, entonces es vuelta a la normalidad.
15: Y en esos dos meses de vacances, ¿t'has portat molt mal?
17: Regular mal.
15: ¿Qué es lo que més has menjat o consumit este estiu? ¿Qué es de lo que més t'has fartat este estiu? ¿De menjar o de beure?
17: De las dos.
15: Vale, va, pero...
17: Mucha cervecita fresquita, mucho un tintito de verano.
15: Eso son 300 calorías el tinto de verano, ¿eh?
17: Vale. Bueno, ahora venimos a quemarlas aquí. Las tengo acumuladas de verano para quemarlas ahora.
15: ¿Y de menchar?
17: Pues paellita, arroz al horno, muchos helados.
15: ¿Te ho has passat bé, este estiu?
17: Súper bien.
15: Això és lo que importa. Moltes gràcies. Pots continuar, escalfant. Ja t'he dit que la gent està molt concentrada. Dani, Maria, veus com esta xica
1: s'ha fartat
15: de beure i de menjar. No s'ha privat de res. Vaig a preguntar-li a Adrià. Tu, este estiu, de què t'has fartat més de beure o de menjar? ¿Qué es el que més has consumit?
16: Yo, la verdad, que dentro de... No creo que no es un ejemplo muy de...
15: A veurem.
16: De excesos, yo me cuido mucho. Yo de...
15: Pero hasta en estiu també, en vacances
16: sí,
15: també.
16: Sí, yo creo que cuando más, porque me encanta entrenar, es el hábito que tengo. Mis vacaciones son entrenar más incluso, entonces me cuido mucho. Alguna vez salgo, alguna cervecita, pero normalmente me cuido mucho.
15: Ah, ¿en qué has pecat este estiu?
16: Cervecita. Es que cada vez me gustan más, por desgracia.
15: Porque están fresquetes. Te sienten
16: sí,
15: bien, ¿no?
16: Exacte, eso es.
15: ¿Pero les vas a cremar pronto?
16: No, ya. Yo creo que ya está. Yo el mismo día ya las he quemado, que tengo mucho cargo de conciencia luego y me lo tomo muy en serio.
1: Carles, dónale una abrazada muy fuerte a Adrià, de la meva part.
15: No, yo no. Dani, le vas a donar tú, perquè li passe l'auricular, Tim, así el tens. Adrià.
1: Adrià.
16: ¿Qué pasa, Dani?
1: ¿Qué pasa, amic? ¿Cómo estás?
16: Molt bé.
1: Estás en forma, tío.
16: Yo mejor que nunca, mejor que cuando jugaba a fútbol.
1: Ya lo ves, ya. Es que tú siempre te has cuidado.
16: Yo mucho, siempre he sido de ese perfil de futbolista que se cuida mucho y que cuando se retira, en vez de ponerse como un botijo, se pone mejor incluso.
1: Que moltes gràcies per estar amb nosaltres en el Top per l'Aire i que vaig a molt bé la tornada a la rutina al gimnàs. Una abraçada molt forta, amic.
16: Oye, muchas gracias, Dani. Un abrazo muy grande a todos.
1: Una abraçada. Carles, hem de deixar-ho així perquè ja tenim la nostra pròxima protagonista. Aixina, que han passat dos dies que no t'he vist el pèl. Dos dies de programa, no t'he vist el pèl. No sé si estàs físicament hacia...
14: O és un ente.
1: O no sé, no t'he vist la cara.
15: Estic a la ciutat de València, però crec que fins demà pel matí ja no me veus, Dani.
1: Ah, perfecte. Gràcies, Carles, que vaig molt bé.
15: Vinga, vosaltres, adeu, bona vesprada.
18: Serás la veu de ese poble que crida, que estéis a la vida, que mira
1: endavant. I és el moment ara de parlar de la nostra secció en la que tancarem quasi el programa. És el moment de parlar de nutrició.
19: Parlem de nutrició amb Clara Llorenç.
1: Parlem de nutrició amb Clara Llorenç, que ja està així assentada. Clara, què tal, com estàs? Bona vesprada.
20: Què tal, xics? Un plaer.
1: Benvinguda. I a més, he de dir una cosa. L'home de Clara és el meu nutricionista, però també va ser el nutricionista d'Adrià Granell.
20: Ah, sí? Anda! Ja deia jo que me sonava la begüeta.
1: Adrià Granell també va ser... client seu.
14: Clara... Volíem que Clara fora la protagonista adjunta a Carlos Ferrando de la secció de nutrició perquè
1: són els millors.
14: Bueno, a banda.
1: A banda,
14: perquè realment ells no castiguen, no te prohibixen coses, a mi m'encanten perquè diuen, a ti que t'avellis, a ti que t'agrada menjar, tu dius, m'agrada el pa, per exemple. No?
20: Pues bueno, anem a ficar el pa.
14: Molt bé. Claro. I això és el que n'hi ha que fer perquè, com estaven dient abans, sí que és veritat que molta gent durant l'estiu bueno, pues, fa excessos, no? Menja més, i sa cerveseta, el gelat. Però després arribem a setembre, torna la rutina, torna l'escola, la feina, els horaris, i ese sentiment de, buah, Clara...
20: De què he fet, la me, liau, tanque, la me tanquen l'armari, comença a plorar, trau el llàtic...
14: Sí.
20: Ens encanta. Jo no sé per què fem això, el mortificar-se, sí, culpabilitzar-se... I el problema és que fem aquesta mentalitat com si l'1 de setembre fora com una actualització de software, no?, del nostre cos, que de colp a repent dius, ostres, ha estat tot l'estiu, menjant gelats com a petits, beguent cervesa, tindre un poc de desbaratament, però arriba l'1 de setembre i jo vull... tindre més força de voluntat, tornar a menjar bròcoli quan no l'ha menjat
14: en
20: 4
14: no?
20: mesos, tindre un metabolisme super ràpid, no, que el primer mes perga sense passar fam, i jo crec que això és una, bueno, una utopia.
14: Ja. Aleshores, a la gent que s'ha proposat este setembre fer la dieta detox de juni, eliminar sucre, anar més al gimnàs, què podem dir-li?
20: Que respire i que senta el programa.
14: Gràcies.
20: Que ara anem a donar un poquet de, un poc de pau, per favor. Jo, és que a part, nosaltres, tant Carlos com jo, son, no som ni de blanc ni de negre. I jo crec que ese és el problema, no? Que tenim una vida molt estressada i l'estrès que fa que arribes a l'estiu en unes ganes de menjar-te i veure-te tot i arriba després del setembre i dius vale, vale, vale, m'ha passat, m'ha ficat 4 quilos per damunt, jo ara vull llevar-me-los a ir, no ja, vull llevar-me-los a ir. Aleshores tinc que passar fam, tinc que llevar-me tot i jo sé, però ni vinc vull a dir quins aliments que tens que llevar-te, ni les 4 dietes més famoses que te van a fer a primar 4 quilos, ni res. O sigui, anem a començar jo crec que el programa o la secció de nutrició en un altre discurset, vale?
1: A veure.
20: Que primer anem a fer un poquet de recap de què pot haver passat este estiu per entendre un poquet què és el que hem de fer a partir d'ara. Què ha passat este estiu? No només que hem begut més, hem menjat més, hem tingut horaris més irregulars,
14: sí, o sigui,
20: on tu tens una rutineta de sopar a les 8, de dinar a les 3, en estiu, heu sopat tots els dies a la mateixa hora?
14: No.
1: No.
20: Dinat a la mateixa hora?
1: No, no, tampoc.
20: Heu fet aperitius?
1: Sí.
14: Tots els dies.
20: No. Quasi tots els dies?
14: Sí, severes.
20: Ha hagut dies que t'has alçat tard i a lo millor no has desdejunat?
14: Sí,
20: directament
14: exacte.
20: Has esmorzat?
14: No, vale. I que el calor també te fa que dormes pitjor, no?
20: Dors menys hores, te llites a les 11, però a lo millor no t'adormis fins que són les 2, te'n vas al xiringuito a sopar i dius demà... tot per l'aire, no?
1: Exacte.
20: Ja veure demà què passarà. Aleshores, l'estiu no només és que menges més i beus més, l'estiu és que trenques totalment la rutina. A mi m'agrada comparar un poc com si fos un jet lag. Vale? Tu agarres un avió de 18 hores,
1: sí,
20: tornes després a Espanya i al dia següent no saps ni on estàs, ni com te diuen. Pues després de 2 mesos de trencar totalment la rutina en quant a alimentació, en quant a activitat física, que això tampoc ho ha comentat la xica, que me pareix de les poques que després de tancar la rutina en 2 mesos agarra setembre en ganes, perquè jo el que sé que a consulta no té
1: no,
20: res a veure en això.
1: No és habitual, no.
20: No és lo habitual, però ole ella. Entonces, el jet lag al final com se tracta? Pues de en calma, espaiet. O sigui, el que no podem és que, per exemple, venim de sopar a les 11:30 i demà ja veurem, a de repent, l'1 de setembre vull calçar-me pronte, fer-me el meu porris d'avena, dinar a la 1:00, anar al gimnàs a les 5 de la vesprada, sopar a les 8 quan ja no tinc rutina de sopar a les 8 i gitar-me a les 9:30 perquè és el que tinc que fer.
14: Vale. Vale. No podem tindre un setembre perfecte.
20: No.
14: Aleshores, Clara, què podem fer
20: vale.
14: A partir d'avui?
20: Anem a fer com un inventari.
14: Vale.
20: Vale? Aleshores, vinga. A casa hem d'agarrar com una llisteta i anem a començar apuntant. He dormit pitjor, sí o no? Tinc més gana després de l'estiu, perquè
14: sí.
20: Pot passar. Has menjat més, l'estómac obligues o no és un múscul, es fa més gran, tens més gana, a més t'has acostumat a picotejar més. Tinc més gana, en moc més... menys, vale? Pot ser, n'hi ha gent, per exemple, Adrià, a l'estiu se mou més, el que passa que no és...
14: L'exemple.
20: L'exemple, exacte. Hem menjat menys fruita i menys verdura, he deixat d'incloure la verdura en el dinar i en el sopar, bec menys aigua, estic bevent més alcohol des de que ha tornat d'estiu, perquè a lo millor la cerveseta és com que t'acosta llevar-te-la i arribes a casa, exacte, després de començar la rutina, i dius, ai, me vaig a fer una cervesa en un poquet de cacaus. Estic més unflada, o sigui, ja no més grossa o que més... Estic més unflada, de tinc digestions més pesades, estic més cansada. Aleshores, en totes aquestes preguntes...
14: Totes sí.
20: Totes sí? Che Maria, no pot ser, no m'ho crec. Però hem d'agarrar aquestes preguntes, hem d'analitzar-les i, en calma, agarrar quatre.
14: Vale.
20: Perquè per a mi l'error, el que parlava antes, blanc-negre, sí, no. No, anem a buscar ese gris claret, ese hàbit, ese canvi de rutina que siga possible mantindre-lo. La primera setmana, si tu fens de fer-ho tot mal, no pots passar a pretendre-lo fer tot bé. Aleshores, d'este llistat, agarra quatre. Per exemple, què te recomanaria jo? Quatre que al final te van ajudar a també millorar un poquet tot lo de més. Tornar a horaris més regulars. És algo molt simple, però no sabeu lo que ajuda,
14: sí,
20: a fer-ho tot bé. Si tu al final t'acostumes a menjar a la una, dos, al final això són exemples, i sopar a una hora que no siga no massa tard, no arribaràs amb massa fam a siga el dinar, a siga el sopar, perquè al final quan tens un poquet d'estructura no estàs improvisant tot el dia.
14: Claro,
1: claro.
20: Aleshores, realment, el tindre horaris regulars per a mi és clau.
14: Vale.
20: Segon, recuperar el moviment. Imprescindible.
14: Uh-huh.
20: En estiu han deixat de fer esport, la majoria de gent. Al final, tu els hàbits, quan els perds, costa molt, molt tornar. Perquè, a més, torna a setembre, si tens fills, ja no és que comences el treball, és que comences el treball, és que sigues comencen el cole, és que... I al final dius, ostres, com pot ser que en juny jo fer esport si ara mateixa no sé com tornar a clavar-lo? Pues intenta, encara que siga poquet, pues vaig a aparcar el cotxe més lluny, vaig a fer crossfit 2-3 dies a la setmana, algo que siga factible per a tu. Ja no anem a parlar de llevar coses, anem a parlar d'incloure aliments. Per exemple, la fruita pot ser que, com la sandia, és algo que ens apetís en estiu, pot ser que la fruita no és algo que hàgim desplaçat aquest estiu, però de segur que la verdura sí. Tu quan te'n vas al xiringuito,
1: sí,
20: verdura no n'hi ha.
1: No.
20: I en casa, a lo millor, pues sí, un poquet d'amanida, però de segur que el bròcoli no l'has provat en tot l'estiu, els espàrrecs verds tampoc. Aleshores, setembre és més de tornar a incloure allò que fa 2 mesos que no inclous. Però no perquè siguin aliments de dieta. O sigui, no és la mentalitat i no és la idea. La idea és que has d'incloure-los perquè són aliments bons per a tu, perquè tenen fibra, perquè tenen vitamines, tenen minerals, tenen antioxidants, i són aliments que has oblidat al plat durant 2 mesos. Aleshores, és més de dir, vale, no és llevar-me la paella, no és llevar-me l'arròs, no és llevar-me la pasta perquè jo vull perdre 4 quilos. És menjar menys arròs, menys pasta i clavar-ne aliments més interessants per a mi este mes. Ese seria el tercer. I l'últim, i no menys important, dormir les hores correctes.
14: Això sempre ho diu Dani.
1: Sí.
20: Buah,
14: la important que és dormir bé...
1: Ai, però que me ho ha dit Carlos.
20: És que... Són molt listos i molt cabuts.
14: Parlarem una secció d'això, de la importància de dormir.
20: Al final, claro, tornar a regular horaris. Per a mi, lo pitjor d'estiu ja no és que menges més i veus més. És que desregules horaris en tot. Aleshores, tu en estiu, a lo millor, te gites a les 12:30, t'has alçat a les 11, però no passa res, perquè quan no treballes, pues al dia següent...
1: Recuperes.
20: I gira. Però de repente tu arribes a setembre, tens que tornar a matinar, alçar-te a les 6, però tu estàs ja superacostumat a gitar-te a les 11 de la nit. I costa molt tornar-nos a ese segle en el que dius, ostres, vale, tinc que dormir almenys 8 hores, tinc que agitar-me, tinc que sopar un poquet antes per agitar-me en una hora i mitja de digestió. Aleshores, per a mi el punt més important és tornar a regular horaris i sobretot dormir almenys 7-8 hores. Si tu dors bé, el dia següent tens millor estat anímic, més ganes de fer exercici i regules moltíssim millor...
1: Apunta, Maria.
20: La fam i la sacietat. Si tu dors mal o dors menys de 7... A mi m'encanta perquè n'hi ha gent que ve a consulta. Jo en 5 horetes tinc prou i dic, mentira. Fisiològicament és mentira. O sigui, al final...
14: Mínim 7 hores.
20: 7 hores està bé. mínim 7 hores. I 7 hores al dia següent de deberes que faran que tingues la fam que has de tindre per fisiologia, però no hi ha fam emocional avui així de festa, òbviament.
1: Sí, sí, sí.
20: Al dia següent, quan estàs de ressaca, tens fam tot el dia.
1: Tot el dia,
20: dona igual el que menges. A més, tens fam de guarreries, tens fam de sal, de greix, de coses cruixents. Per això, dormir ha de ser el punt número 1 d'este setembre.
14: Pues ja saps, el repte de la setmana és no fer dieta.
1: Exacte.
14: I complir les 4 coses.
20: 4 coses. Cadascú pot elegir les que vulga, però jo recomano estes 4.
1: Perfecte. Gràcies, Clara. S'ha fet curteta, la secció, el programa i tot, però... Gràcies per estar així
20: amb nosaltres,
1: Clara. La setmana següent vindrà
20: Carlos.
1: Li toca a Carlos. Però si vols vindre també, doncs vindré.
14: Podeu vindre els dos.
1: Els dos, la parella com nosaltres, mira.
20: Algun dia vindrem.
1: Després se n'anem
20: a menjar amanida.
1: A menjar, el que sigui. M'agradaria acabar el programa escoltant a Camilo VI. No sé si serà possible, m'agradaria molt.
14: Tinc una sorpresa per a tu, escolta.
1: A veure.
14: Escolta.

0: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esport Base. El teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. Amb Paco Polit i Miguel Martínez.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 7 de la vesprada i 31 minuts i així comença Esport Base, el teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana. Benvinguts al primer programa, primer episodi, temporada 2026-2027, el número 385 en total. En una nova etapa que encetem avui en A.T. Ràdio, ja sabeu, cada dimarts de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada oferim temps per a l'esport més pur i edificant a totes les emissores d'A.T. Ràdio per la FM i també per streaming en apuntmedia.es i a la carta, el podcast en iVoox, Spotify i també a la nostra web. Avui en temps de tertúlia ens visita el Llevant Unió Esportiva i al respecte vos recorde... Ho faré sempre que n'hi hagi visita, que va ser cada setmana, el dial d'A.T. Ràdio en València, on està el Llevant Unió Esportiva ubicat, 102.2 de la freqüència modulada, i també la seva cita esportiva, que està en Bunyol, en la Folla de Bunyol, 102.2 de la freqüència modulada. Per als oients clàssics, en xarxes som @esportbase en Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Encara no tenim operatiu el mòbil per a missatges i àudios, però ja sabeu que tot arribarà. Amb el mític José Navas en la tècnica, Miguel Martínez i Xavi Jorquera en producció, amb tot l'equip d'Esport Base Media en tasques de redacció i de continguts, obrim programa, temporada i nova etapa amb el nostre editorial.
1: Editorial.
0: M'agraden ahir els xiquets cridant, eh? Més enllà de la felicitat que ens dona estar ací després de 10 anys picant pedra en ràdios privades en les quals hem estat fenomenal, n'hi ha que dir les coses com són, que la ràdio pública obliga a l'esport des d'Esport Base era una unió que pensàvem havia de succeir algun dia. Anem a fer servei públic en esta hora setmanal de ràdio i anem a oferir un altaveu el més gran possible a escoles i clubs de totes les disciplines, de totes les procedències i de totes les grandàries. De València, d'Alacant i de Castelló. De grans ciutats, però també de poblets xicotets. Amb tradició a les seues esquenes o de recent creació. De futbol, servei públic en esta hora setmanal de ràdio i anem a oferir un altaveu el més gran possible a escoles i clubs de totes les disciplines, de totes les procedències i de totes les grandàries. De València, d'Alacant i de Castelló. De grans ciutats, però també de poblets

0: si està ben o mal fet, si el tio va tindre això, o sigui, se va despistar, no va estar massa prudent en les seues declaracions al parlar de que el València era molt roïn el passat cap de setmana en eixes paraules captades per Movistar. Pues temes de la setmana que anem a tractar en estos editorials i també vos anem a mantindre informats de tot el que es cuina en l'àmbit del futbol base. Tenim només una hora a la setmana, però també un periòdic meravellós, eh? Meravellós, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, que es diu Esport Base Puntes. Per davant de tot, per a començar, el nostre agraïment. Gràcies, de veres, gràcies a tots els lectors i oients que han fet força estos 10 anys, gràcies a les quasi 300 escoles que ja han passat pels nostres micros i gràcies també a Punt Ràdio i al seu director, Nacho Cotino, per obrir-nos les portes. En 2015, Esport Base va néixer per a educar, i volem continuar eixa missió en la que és, per a nosaltres, la casa ideal per a créixer.
1: Notícies de la setmana.
2: Notícies de la setmana.
0: Sempre de la mà de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, anem amb les notícies de la setmana. Miguel Martínez, bona vesprada.
3: Què tal, Paco, com estàs?
0: Has vist la nova casa, està bé, no?
3: Està bé, jo agraït per la confiança i per l'oportunitat, sí, clar.
0: Pues jo encantat d'estar amb tu per ací. També cada 15 dies, cada parell de programes estarà per ací Xavi Jorquera. De seguida el saludem en temps de tertúlia, però abans, Miguel, hem d'anar amb el repàs de les notícies de la setmana, el més destacat. Per exemple, ja sabeu que en Esport Base tractem la divisió honor juvenil i el Mallorca és el primer líder en esta temporada.
3: Este cap de setmana va començar la Lliga en el grup 7 de divisió d'honor amb sorpreses, Paco. Com comentaves, el Mallorca és el primer líder. El València va perdre en la seva visita a Elx per 3-1 i Castelló, Villarreal, Roda i San Francisco van aconseguir les seues primeres victòries, Paco.
0: També està definida la cinquena eliminatòria de la nostra Copa de Futsal Masculina.
3: La competició començarà el cap de setmana del 27 de setembre i esta primera fase la jugaran 47 equips de primera regional i 55 de segona regional de futsal.
0: Cinquena eliminatòria, cinquena edició, eh?
3: Sí.
0: També, parlant de primera federació, hem de fer repunt perquè ha començat molt bé. L'equip de David Albel, la gran inici del Villarreal B en primera federació.
3: És clar que no va tindre un partit fàcil, però el Villarreal va aconseguir vèncer a l'Algeciras el passat cap de setmana i ja suma 6 de 6.
0: Efectivament. També, notícia important per als clubs de futbol base. El delegat o delegada de protecció al menor, nova figura imprescindible per als clubs.
3: Sí, és algo que ha implantat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que obliga que els clubs tinguin un delegat o delegada de protecció al menor per a previndre i actuar davant de possibles situacions de violència que puguen afectar als xiquets o xiquetes i també als adolescents.
0: I últim apunt en el nostre resum de notícies, els àrbitres de futsal es preparen.
3: 80 àrbitres i àrbitres de futbol sala van assistir a les proves físiques de segona B, tercera i preferent a Bétera el diumenge passat i a les instal·lacions del complex Mascamarena. 80 àrbitres i àrbitres de futbol.
0: Tot això respecte als comentaris, notícies, informació rellevant d'esta setmana. 7:37, torn per la nostra agenda.
1: Agenda de la setmana.
0: Agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaia. Cada setmana vos donem plans, idees, esdeveniments i tot tipus d'activitats per a pares i fills que podeu gaudir a Aldaia, epicentre esportiu i cultural de la província de València. Per exemple, vos parlem de notícies importants a nivell esportiu. 2 medalles als campionats d'Espanya d'estiu absolut de platja, una individual i altra per equips, i altres 10 medalles, 5 individuals, 5 per equips, als campionats júnior. Enhorabona a tots. Al voltant d'això, també vos contem que l'aldallera Sara Loxley Hinojosa va representar a Espanya en el europeu júnior de platja a Irlanda, acabant primera d'Europa júnior femenina en carrera amb esquí, també en relleu d'oceán i cinquena en oceán, en la disciplina d'oceán. Enhorabona! Parlem d'escacs, torneig a Alaquàs, i el Mariano Benlliure d'Aldaia va ser campió per col·legis i també els jugadors Aitor Jimeno i Agustín García sigueren campió sub-12 i subcampió sub-10, respectivament. I en lo que està per vindre esta setmana, dijous dia 10, tenim la nit d'Albaes a partir de les 8 de la vesprada. Per a divendres 11, eixe tardeo organitzat per les Fadrines 2026, que serà en Aldaia a partir de les 7:30 de la vesprada a la plaça Constitució. Dissabte 12 de setembre, missa, 25è aniversari i nomenament de les Fadrines 2027 a partir de les 7 de la vesprada. Després, la macrodiscomòbil El Pozo, organitzada per Fadrines 2026 a partir de les 11:30 en el carrer Germanies. I per a tancar, diumenge dia 13, la replegada de les Fadrines a les 10 del matí, mascletà a les 2 i la processó a les 8 de la vesprada.

0: Ja saps que pots consultar tota l'agenda a la pàgina web aldaya.es/portada i amb això tanquem esta edició de l'agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaya. La setmana que ve, molt, molt més. Ajuntament d'Aldaya, sempre amb l'esport i amb el poble. 7:39, temps per a l'esport femení, sempre de la mà de Teika.
1: Soy todo lo que quiero ser.
2: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
1: Lo gané, soy estudiante.
0: Comencem, Miguel, 11a temporada d'Esport Base. Continuem de la mà també de Teika repassant l'esport femení i parlem de futbol, el València Club de Futbol, que no acaba d'arrancar.
3: No arranca, Paco. Segona derrota en dues jornades del València Club de Futbol Femení de Miquel Crespo davant el Madrid Club de Futbol Femení per 1-3 a Paterna, al Puigades. El gol valencianista va ser obra de la visita en l'Egeune en pròpia porteria, així que no va marcar tampoc el València, perquè va ser en pròpia porta. I la setmana que ve el València visita el Dux Logroño.
0: Partit que, davant un rival directe, Dux Logroño, sí, sí, que va patir molt la temporada passada. També debuts fora de casa esta setmana en Primera Federació.
3: Arranca la temporada per a Granotes i Groguetes. El Villarreal jugarà davant el Tenerife el diumenge a les 1, mentre que el Llevant visita la Lama en Múrcia a les 7 de la vesprada.
0: I per a tancar, 7 jugadores de València Bàsquet estan jugant el Mundial d'Alemanya.
3: Sí, perquè estem pendents del Mundial i estem pendents dels internacionals espanyols, que són Elena Buenavida, Raquel Carrera, Alicia Flores i Elena Puello. A veure si dic bé els noms, perquè a més de Balogun amb Nigèria, Taka Kiss amb Hongria i Peterson amb Alemanya. Està
0: bé
3: això, no?
0: Molt bé. Bé, perfecte.
3: Perfecte. I ahir Espanya va guanyar el Japó 79-59 i ja està en quarts de final.
0: Perfecte. Tanquem el repàs, alt en el camí i al tornar, tertúlia, Esport Base.
2: Espai oferit per Teika, el bon vending. Juguen elles, guanyem tots.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: L'Ajuntament d'Aldaya compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaya.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaya, sempre amb l'esport.
6: Hola, soy Rafa Vizcaíno, director general de la UD Beniapo, y yo también escolte Sport Base.
7: La tertulia Sport Base.
0: Temps de tertúlia, que anem a obrir ja. Està per ací Miguel Martínez. Hola, Miguel, novament.
8: Hola, Paco, què tal?
0: També tenim directament des de la reacció d'Esport Base a Xavi Jorquera. Hola, Xavi, bona vesprada.
9: Hola, Paco, què tal?
0: Ui, n'havia ganes, de començar la temporada.
9: Nova casa.
0: I a banda, sí. Avui tenim uns visitants molt xulos, també.
9: Sí, jo crec que el millor que podíem encetar.
0: El millor per a començar. Sí, sí. I, de fet, mira, a suggerència de Miguel Martínez, això és una idea de Miguel que té de vegades idees bones, de vegades, tampoc anem a flipar-nos, vale?
8: Però soc un crac, ja ho saps.
0: Ja ho saps, sí. I tota l'audiència també. Tu primer dia ja t'has autodenominat. Pareixes Mbappé l'altre dia en la sala de premsa, bueno, dient que merezco el Balón d'Oro, no? Va ser un poquet el assumpte. Bueno, anem a posar un asunto que segurament als nostres protagonistes els resulte familiar. Que és un clàssic, en la ciutat de València i en la vida granota. Avui el Llevant Unió Esportiva és protagonista i ja tenim per ací els responsables de la seva cantera. Per una banda està el seu director, Joaquín Navarro. Hola, Joaquín, bona vesprada.
10: Buenas tardes, Paco.
0: Esta cançó m'imagino que t'emportarà a llocs molt bonicos, perquè normalment és de bones notícies o de bons moments, no?
10: Però a tu lado, de los secretos.
0: Home, clàssic en
10: la
0: ciutat.
10: Sempre la canció prèvia a que l'equipo entre a vestuarios, no?
0: Sí, senyor.
10: En los partidos en casa.
0: Però té una història molt xula, esta cançó, perquè, si no m'enganye, la va posar de rellevància el Llevant de Luis García Plaza. Uh-huh. Que de fet n'hi ha un vídeo per ahí, si es pigoleu,
10: cantando,
0: si es pegoleu en xarxes,
10: todos,
0: estan
10: sí, sí,
0: tots els equips destrossant la canció. Miguel Pérez, sobretot, li envio una salutació al gran Miguelito Pérez, destrossant-la, tenir una veu, Baldo, cantant-la, Juan Lu, cantant-la, horrorós.
10: Stanis, que és compañero Stanis nuestro, Asensi, también sale por ahí. Sí, sí.
0: Espectacular. Tenim també a Jorge Calvo, el coordinador general. Hola, Jorge, què tal? Bona vesprada.
8: Buenas tardes, Paco.
0: Tú no estás para cantar, ¿no? Tú la, la disfrutes, la gaudices, pero cantar no.
8: Eso es, no es lo mío.
0: Y también a Ximo Mateo, el coordinador de Fútbol 8. Hola, Ximo, buena vesprada.
11: Buenas tardes.
0: Benvinguts, ¿eh? Ya sabeu que así, barrechem, nosaltres no,
3: ya,
0: pero...
3: Ya, podeu... ya podem parlar, ¿eh?
0: Sí, ya podeu parlar, ya. Ahora ya estoy presentats. Ahora ya la tertulia, ya la seriesa, ¿no? Ya no, ha eixit per la finestra, que está tancada, per ser. Pero sí, una vegada ya se posa això en marcha, jo crec que és obligat començar, Miguel, per el principi. I és com ha començat la temporada. Joaquí, per al Llevant Unió Esportiva i per a la seva cantera granota.
10: Es un año que lo hablábamos el otro día con todas las personas que forman parte de la estructura. Bueno, ha habido un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que la temporada pasada a nivel de club, el podernos mantener en primera división, pues ha sido un factor determinante para los pasitos que estábamos dando en cantera en estos últimos tres años, con las dificultades que todos sabéis que hemos tenido, pues que puedan ser pasitos un poquito más grandes, ¿no? Con lo cual, pues estamos satisfechos de haber ampliado un poquito las personas que trabajamos dentro de la estructura, de haber podido reforzar algunas áreas que para nosotros son fundamentales, y con el inicio de los equipos, pues contentos también, contentos de cómo ha ido las pretemporadas, cómo los nuevos se están adaptando al club, jugadores de residencia con todo lo que supone, entrenadores nuevos que tenemos en algunos equipos, con lo cual, obviamente, con cosas a optimizar a corto, medio y largo plazo, pero contentos con el inicio.
0: Jorge, content també amb com s'ha posat tot en marxa. Clar, avui és que és dimarts, molta gent demà torna al col·le, no? O molta gent ja ha tornat, no? En guarderies i demés, però en esta tornada al col·legi vosaltres, pràcticament tots els vostres equips, crec que en el Futbol 8 heu començat esta setmana o esta setmana anterior, no? Començar de seguida, no?
12: Sí, la setmana passada començarem en ja tot el Futbol 8 i res, el Futbol 11, com sabeu, pues, ha anat començant progressivament. El juvenil ha començat abans del Cotif, exactament la data va ser el 13 de juliol, si no m'equivoque, i bueno, i ja començant en tots, setmana passada començaren també les lligues de juvenil A, juvenil B i els dos autonòmics, i bueno, i en breu a arrencar ja el Futbol 8 també, les competicions.
0: Ximo, ja els teus xiquets ja estan, imagina, per allí provocant el rebombori, no? en Bunyol, provocant el caos en l'arribada, en l'eixida, els pares, anant allà al pàrquing, però sempre bonico, no? Tornar després d'un estiu de descans, entre cometes.
11: Sí, segur, ells tornen amb moltíssimes ganes de participar i de començar a entrenar. De fet, este cap de setmana passat ja tindrem dos equips en un torneig en el Brava Futbol, que tindrem a Levina i Benjamí A. Així que ara ja els tenim a tots per allí i a treballar. I a créixer.
0: Sí, senyor. El tema del dia, Miguel, perquè sempre anem a consensuar abans, en el format anterior, com teníem un poquet més de temps, era un poquet més flexible, no? Parlàvem d'història, clar, la història llevant, que anem a dir si demà n'hi ha un esdeveniment en la ciutat de València per la vesprada, en este himne sinfònic, no?, que se va presentar, Vicente Martínez al Puente i demés. El llevant va fer el passat diumenge 117 anys. És a dir, recordar la història del Llevant, jo crec que no és necessari, ja estàs alçades de programa. Però, Miguel, el tema del dia en esta tertúlia amb el Llevant és els xiquets que arriben al primer equip cada vegada abans.
3: Sí, i ha que parlar de la Pedrera, Xavi està així per a parlar perquè ell controla molt de la Pedrera del Llevant, però hi ha un nom que crec que hi ha que ressaltar, que és el de Marc Santos, un jugador que en 15 anys va debutar abans de l'Espanyol, era?
9: Sí, en el camp de l'Espanyol.
3: I hi ha que parlar també de com ha sigut la seva progressió en la Pedrera de Llevant, i en Bunyol. No sé si Joaquí és l'indicat per a parlar de Marc.
10: Sí, la realidad es que lo conozco desde que entró en el club, siendo prebenjamín de segundo año, que son 6-7 años. Siempre nos da mucha alegría que jugadores tengan la oportunidad de debutar, sobre todo de mantenerse en el primer equipo, pero con casos como el de Marc, de un niño que lleva aquí desde los 6-7 años, que ha tenido oportunidades durante todo este tiempo de poder salir, porque ha tenido opciones de clubes potentes que han querido que él saliese, y él ha apostado por el club ha apostado por él, y eso, pues bueno, nos enorgullece también por un punto de trabajo, de esfuerzo y de corroborar que cuando los jugadores apuestan por el club y el club apuesta por ellos, pues hay muchas más posibilidades de que puedan llegar a...
3: Es un futbolista de ADN granota.
10: Sí, total, yo creo que...
3: ¿Es de 6 años?
10: Sí, desde los 6 años está aquí, ha sido capitán muchos años en el club, y los últimos ha estado promocionado, porque estos jugadores de este nivel, pues el proceso tienes que adelantarlo porque su nivel así lo indica, ¿no? Y adaptándose a estar con jugadores más mayores, siendo obviamente respetado, pero querido desde lo que es como jugador y lo que es como persona también.
0: Marc, Xavi, el tens molt super mirat, de fet que portes com 7 o 8 reportatges en Esportbase en els últims anys, perquè ja sí. Apareixia, ja apuntava des de feia temps que arribaria, no?
8: Sí, de fet estava pensant al fil de lo que comentava Joaquí, que fa un any estava jugant en cadet autonòmic i un any després debuta en el camp de l'Espanyol, fa la pretemporada un bon nivell en el Luis Castro, i a més tenen 15 anys, o sigui, el tercer debut més proper de la Lliga, no? I al final és un xic que, com ha dit Joaquí, ha tingut que accelerar processos, perquè ell està per a molt més, no? I pense que el de tindre fitxa juvenil li ajudarà també per a jugar en el Divisió d'Honor, la Copa del Rei i demés, però la veritat que és un xic que no se va a veure en el camp de l'Espanyol en nerviosisme ni en dubte, sinó que el temps que va a jugar va a estar molt conforme.
0: Com vigiles que eixa acceleració de processos, és pregunta per als tres, ja podeu
12: sí, clar,
0: parlar
12: clar,
0: de com vulgueu, no siga excessiva? Perquè clar, en el cas de Marc a banda, el mercat ha fet que Hakimi, que anava a vindre en l'últim dia, lateral esquerrà, es caiguera l'operació per 3 minuts. És a dir, que tens només a Manu Sánchez i a Marc Santos, un xiquet de 15 anys, que va fer 16 d'ací a unes setmanes. Com se va per a accelerar el procés, però sense passar-se?
10: Respondo jo a esta i després ja sí, le doy un poc de paso a ells.
0: Podeu fer-vos en el control vosaltres. Avui Joaquí és un mes de la tertulia.
10: Totalment, si no, totalment. Pues mira, es una muy buena pregunta porque tenemos que tener mucho cuidado. La realidad es que con los jugadores tan jóvenes, cuando se dan estos escenarios, tienes que gestionar bien las expectativas, porque la situación de un debut es solo un debut, que me parece una cosa muy importante, muy grande por la edad que tiene el jugador, pero todavía le queda mucho que hacer para mantenerse en el fútbol profesional. Es verdad que a Mar se le conoce muy bien, conocemos su entorno y estábamos y se está desde el club convencido de que tenga los minutos que tenga en el primer equipo, vaya convocado en los juegos, luego con el filial, con el juvenil A, incluso con el juvenil B, porque tiene licencia con el juvenil B, no se dará.
3: Avisa ya.
10: Está preparado para cualquier escenario y su cabeza centrada en el día a día.
0: ¿Com és com xiquet? ¿Com és a nivell personal? Perquè ha de tindre el cap molt ben... Són 15 anys, eh? Un... Lamine Yamal, per exemple, que és un altre nivell, però bueno, és que són xiquets de 15 anys. Per abastar tot el que li arriba a un jugador de futbol professional, vosaltres el conegueu, com és ell a nivell en el tracte més proper? Sembla Jorge o...
12: Marc és una... Començant per dir que és una bellíssima persona i després, com ha comentat Joaquí, té les coses molt clares. Me ve al cap ara una imatges de l'any passat d'ell entrenar i estar en sala d'estudis en la biblioteca constantment, o sigui que ell té molt clar el que vol, evidentment en el futbol, però no deixa de costat el tema dels estudis, per exemple, el tema familiar, els amics, és molt humilde també, vull dir que per a mi reunís tots els requisits per a estar on està ara mateixa, però com ha dit Joaquín, les idees clares i pas a pas que això és molt llarg encara.
10: Chimo lo entrenó el año pasado, con lo cual seguro que el información del día a día...
0: ¿Com és Marc Santos en el tracte més proper?
13: Jo crec que ho ha dit Jorge, que ha destacat molt des de les seues qualitats, però si és de veres que diria sobretot que és un xiquet especial i que estima el llevant, no? Jorge destacava que l'havia vist en la sala d'estudis i demés. L'any passat, en el juvenil, per exemple, varen viure la situació de que Marc vinguera i ens diguera: ostres, m'agradaria participar en el cadet el cap de setmana perquè van allí i m'agradaria ajudar-los. Ostres, no és habitual, per ficar un exemple d'algo molt concret. Entonces diria que és un jugador especial i molt granota.
0: Molt granota, perfecte. Al voltant de Marc Santos, Xavi, n'hi ha més noms, per exemple, de gent que ha passat per la residència. Me ve al cap, per eixe bigot que té, bueno, de vegades, que és un bigot sospitós, Paco Cortés, és un altre exemple, no? Nacho Pérez, un altre jugador ja de primera plantilla també.
3: Titular.
0: Sí. I esta evolució també l'has seguit tu molt a prop en els últims anys.
8: Sí, que jo crec que pot ser l'homònim de Marc Santos en la dreta, perquè al final són dos jugadors que han estat pràcticament tota la vida en Buñol. Nacho Pérez des dels 7 anys, me pareix, alguna cosa així, 7 o 8 anys, i un jugador que ja té la confiança de Lluís Castro i de fet està apostant per ell en l'opció de lateral de titular, no? Un xic que fa un any i mig, vora dos anys, estava jugant en Lliga Nacional, promocional juvenil A, després promocional filial, i debuta ja l'any passat en el derbi davant el València, no? Sí, sí. És com una història idíl·lica en primera divisió. Per a mi Nacho és ja no és un projecte, sinó és una realitat, és un present. I com ha dit Paco Cortés, que l'any passat és veritat que li va faltar algo de minuts.
0: Això sí que és una història de pel·lícula,
8: Una història de pel·lícula. En la cultural li va faltar algo de minuts o no va tindre la continuïtat necessària, però és un xic en un talent descomunal. Sí, sí.
0: Per a mi Nacho i Paco representen el vostre treball. I la temporada passada, que va ser la de, que també és molt peliculera, no? Una història de desesperació que
14: llevan. No soles, per Karim Tundé també.
0: Clar, Karim, Carlos Espí, que ara parlarem d'ells perquè ja no estan, però dos que s'han quedat i representen en el moment de necessitat, sí. Joaquín, Jorge, Chimo, el treball que has fet tu en els anys precedents,
8: apostar per ells, sí.
0: Arriba el moment i dius, mira, estan preparats, podem ajudar.
10: Sí. Sí, yo creo que lo has definido con la palabra exacta, ¿no? Que es preparados. Es nuestra responsabilidad que los jugadores estén preparados para cuando el primer equipo lo necesite. Evidentemente ahora hay una identidad, todo muy alineado desde José Danví, la dirección deportiva, el entrenador, como todos sabéis, cantera, y hace que estos proyectos pues estén mucho más sostenidos en una identidad de club que es lo que se pretende, ¿no?
14: Ells han d'estar preparats, però el club ha de ser valent també.
0: És que jo no anava per ahí, perquè vosaltres sou els que feu el projecte, no? Està el, pues, com el ceramista, que està ahí, el projecte està fet, però després n'hi ha que portar el projecte a primera divisió i posar-lo en un partit, n'hi ha que tindre els nassos. Com és eixa relació que teniu vosaltres els tècnics, vos pregunto als tres, amb plantilles de filial per una banda, però sobretot primer equip, perquè al final és que hem retallat pràcticament tot. I el camí abans, que tenia passos intermitjos, pràcticament ara és un túnel que arriba directament o quasi directament al primer equip.
10: Sí, a ver, el entrenador quiere ganar, ¿no? Entonces, claro, sí. Cuando los pones porque los ve entrenar y considera que están, repito, preparados, y porque son los jugadores que más le van a ayudar a sacar el mejor resultado, porque estamos hablando de fútbol profesional y el año pasado con un objetivo tan difícil como cuando Luis llegó. Con lo cual, obviamente, lo que está haciendo es muy difícil. Nosotros solo podemos estar que agradecidos, pero estoy convencido que lo está haciendo porque él considera que están preparados y porque están mejor que otros jugadores, seguramente.
0: De la resta, volia preguntar vos també, per exemple, Jorge, el fet de que en les darreres temporades els companys de Paco, de Nacho, han vist com arriben. I això, a nivell motivacional, per a la resta, ha de ser un espectacle també. Per als tècnics és super... No vaig a dir senzill, perquè portar un grup d'humà sempre és complicat, però és molt fàcil assenyalar i dir, apuntar en el dit i dir, mira, este ha arribat, tu pots ser el següent. És més fàcil, no?
12: Clar, jo penso que és un punt de motivació extra, no?, per a tots els jugadors que estan en cantera. De fet, sense anar més lluny, l'altre dia quan debutà Marc Santos contra l'Espanyol, doncs després se va fer com un xicote reportatge a companys seus i de més, i se'ls preguntava això i ells responien, pues, me sento orgullós del meu company i a la vegada me sent que és possible, que tot el treball que estic fent que és possible. I al final és el que hem dit abans, l'objectiu nostre és, en el dia a dia, preparar els jugadors per a que després el que consideren que s'estiga preparat des de dalt que puga donar el pas.
14: I Paco, Chimo, per als xiquets també, no? Són referència aquests jugadors.
13: Bueno, per als xiquets més menuts, fixa't, no? El poder anar al camp, a lo millor com a replega pilotes i poder tindre els seus ídols, i ara de repente el seu ídol era Nacho Pérez, que fa només de 4 anys era el que replegava les pilotes. Aleshores, clar, és una forma de que des de molt menut et pugues veure representat en algú que està dalt. Aleshores crec que és el millor exemple que se pot tenir en un club.
0: I després arriba el moment en el que, de manera, no sé si sorprenent, arriben al primer equip, triomfen en el primer equip, ajuden Xavi com Carlos Espí la temporada... Jo és que encara me recorde la temporada aquella de Carlos Espí, el firmeu de l'Alzira, i Xavi feia reportatges de Carlos Espí en el Divisió d'Honor. I era com... Bueno, jo vaig veure el partit famós aquell en Patacona, en el que guanyeu la Lliga fa 2 temporades. És que jo pensava, en 2 temporades, Carlos Espí ha anat del camp de la Patacona al Santiago Bernabéu. és molt heavy. Si el penses, si penses el tema, és molt heavy per a aquella cosa d'acurtar els terminis. I estos noms, Xavi, Carlos, Karim, que li han deixat al Llevant Unió Esportiva una caixa aquest estiu monumental.
8: Sí, sí, que al final és el que comentaven els companys, que la cantera en una situació econòmica algo delicada, pues te está traguent el camp de baix l'aigua, no? Perquè al final, lo que comentava és Carlos Espí, aquesta temporada que comentes, se va arribar a la Copa de Campions davant de l'Atlètic de Madrid, va caure el Llevant, jo crec, d'una manera un poc injusta, i jo crec que va ser un poc l'explosió de Carlos, no? Després no va passar pràcticament per el filial i ja va estar enrolat en la dinàmica del primer equip, no? I com has dit tu, Karim Tunde, que jo recordo aquesta temporada abans de donar el salto en Luis Castro, en el filial no acaba de ser titular en el principi, en desembre passa al primer equip i ja jugar en primera divisió
14: te dona, per a Luis Castro.
8: Exactament, sí. te dona una visibilitat molt gran, no? Un xic compromès en talent, en molt ímpetu per a treballar a nivell defensiu, i veus que la cantera no només t'està donant talent per a promocionar el primer equip, sinó que t'està traient les castanyes del foc.
0: Entre dos canterans, clar, està per ahí l'Alzira, que va fer eixe moviment també quan va fer el negoci amb vosaltres, no? Que va estar ràpid i interessant ahí l'Alzira per a reservar-se un percentatge de Carlos Espí, però són dos ventes que entre fixes, variable i tal, 28, 29, 30 quilos, dos jugadors, això ja, inclús numèricament, ja no filosòficament ni a efectes de futbol, numèricament i a nivell de comptes, li dona sentit a tot el vostre treball.
10: Sin duda, y hay que sumar que el otro día contabilizamos, ¿no?, que en los últimos 4 años han habido muchas más ventas de canteranos, que la cifra es mucho más grande. Es una cuestión de generar rendimiento, ¿no? Ya sea desde que estén preparados para tener licencia en el primer equipo, que no haya amortización, que los salarios son seguramente diferentes cuando los jugadores llegan. Y luego, evidentemente, con los traspasos y los futuros traspasos, con porcentajes que te puedas quedar de futuras ventas y demás, con lo cual yo creo que es todo completo, ¿no?
0: Jorge porta en el club un parell de temporades només, però tu que ja estaves en ese moment, quan anaves ahí a la Ribera a veure a Carlos Espí en cadets, pensaves que podia primer arribar, després triomfar, tercer, salvar al Llevant, no ja sol, és clar, però ajudar, i quart, acabar en el Real Madrid en qüestió de 24 mesos?
10: Pues mira, el caso de Carlos Espí sí que fue muy significativo, porque el compañero que teníamos, Javi Vas, de captación en ese momento, me llamó a mí para que fuese a verlo entre semana, un partido al Cira, recuerdo, y en el calentamiento le llamé porque teníamos informes, y te lo digo con total sinceridad, contradictorios del área. De sí, los teníamos.
0: ¿Contradictorios?
10: Sí, de una línea de sí y otra línea de no.
0: Tenía que bore, ¿no?
10: Sí, sí. Pues bueno, pues me tocó a mí como en ese momento coordinador, responsable, ir y decirle a Javi, bueno, el calentamiento con esa estructura tenemos que potenciarlo y hacerlo bueno, porque lo que ya tiene es suficiente, ¿no? Y bueno, recuerdo comentarios de ahí quizás os habéis equivocado, ahí quizá, bueno, pues no, en este caso no, pero ha habido evidentemente, te diría que el 90% es cuestión de su trabajo, del entorno que tiene, que le suma muchísimo, pero recordaría que el primer año que lo incorporamos para juvenil de segundo año, en un cuerpo técnico que estaba Chimo también, él le costó jugar, le costó adaptarse, otra forma de jugar, un cuerpo que tuvo que pasar de una estructura a otra un poco más fina.
0: De Adama estaba, Traoré
10: eso es.
0: Sí, porque Carlos al arribar estaba como un bow, ¿eh?
10: Eso es.
0: Y ahora está más fin, más rápido, más...
10: Claro. Entonces, bueno, ha habido un proceso con él de trabajo, pues bueno, de saber que había un proyecto de futbolista sin duda, y que si le ayudábamos a afinar dos cosas, pues con las capacidades que él tenía, pues luego el siguiente año en División de Honor estaba muy por encima de la categoría, es la realidad, y por eso no tuvo paso apenas en filial, porque no lo necesitaba, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, un filial en tercera, en primera, en segunda, él no ha pasado por filial.
0: No.
10: Claro,
0: no.
10: Entonces, pues bueno, depende de cada caso. En el suyo, pues mira, pasó directamente y ahora está en Real Madrid.
0: Anem a tancar este primer bloc, 8 i 3 minuts, parlant, Xavi, de eixa divisió honor, que ja ha encetat la temporada, si no m'enganyo va empatar l'altre dia en el primer partit. Dona'm un poc les claus i preguntem als nostres protagonistes sobre l'equip del juvenil.
8: Bueno, yo creo que va a arrancar en Bompeua. Encara que va empatar, sí que crec que va fer un bon partit, va tindre ocasions. Jo crec que és un equip potencialment... campió, o sea, yo creo que va a lluitar en el per el títol en Divisió d'Honor, perquè jo crec que s'ha reforçat bé, ha mantingut l'estructura de l'any passat, la generació 08 i 09, en Biel, Andrei, Sergio Velda, que crec que és un xic a seguir, a Siercano, que puja del juvenil B, i damunt ha fet fitxatges de molt positius i que crec que amplien molt la red del Llevant a nivell internacional. Zadik Bendia, Aaron Murenzi, Viladi, que és l'últim que ha arribat. O sigui, jo crec que la marca Llevant s'està expandint i el juvenil li ha potenciat moltíssim. Sí, sí.
0: Expectatives per a enguany? Vos pregunto als tres, sobretot a Jorge, no?
12: Nosaltres, Paco, com... hem estat parlant durant este temps anterior, els nostres objectius tenen que ser el formar jugadors i el poder tirar cap a dalt els màxims jugadors possibles. Evidentment, per als nostres equips volem estar lo més alt possible, perquè al final el formar jugadors i competir va de la mà, i i sabem que quan millor es competisca, més jugadors millors van a formar. Entonces lo que vos di, que al final un poquet en la línia de tots els equips, el intentar competir tots els partits, i no se volen ficar ningun techo, perquè volem estar lo més alt possible.
0: I ambició. I canvis també, no has parlat del porter, m'has parlat abans en redacció, però de porter no has dit res.
8: No, Igor Galdín, jo crec que és un nom que està ahí. Comentàvem abans el de Marc Santos, que és de la mateixa generació. Igor ha fet la pretemporada en el primer equip i jo crec que ha baixat al juvenil A perquè ha de jugar. O sigui, en el filial ja estava millor dit Asier i Joao, i crec que siguen de primer any, jugar en Divisió d'Honor i ser una peça important és el que li tocava.
0: Però no idealitzar, però ja porter ahí, no?
14: Claro, és potencialment jugador del primer equip.
8: Sí, i damunt... Ucrania, que va vindre ja fa uns anys a la Pedrera del Llevant, i té molt bona pinta, Igor. Sí,
0: té bona pinta? Confirmem?
10: Sí, la tiene. Va a depender...
14: Perquè dic que no.
10: No, claro. Va a depender de él, obviamente, porque nosotros ya le hemos puesto un camino para que si su evolución sigue siendo al nivel que está teniendo los últimos años, pues pueda estar cerca del fútbol profesional. Ahora, pues no nos cabe ninguna duda que tiene una mentalidad increíble de trabajo. Muchas veces hay que frenarle. Muchas veces pasa con jugadores del este de Europa o de otras culturas que están acostumbrados a que...
0: Mentalidad más, de tiburao.
10: Sí, ¿no? A que muchas veces piensan que más es mejor, pero hay veces que no. Entonces hay que medir ciertas cosas, pero él está teniendo una evolución brutal y también un desarrollo físico que todavía le falta, que eso va a marcar. Va a ser muy alto, no hay ninguna duda, pero bueno, necesitan llenar esa camiseta un poco más para estar más cerca de fútbol profesional.
0: Poco a poco, Paco, correcte.
8: Y en una posición, Paco, muy peculiar, porque la de porter es complicada arribar a l'elite y más en estas categorías.
0: Y anem a recordar que en el caso de la cantera granota, el filial va per un altre camí. Vosaltres, evidentemente, esteu en contacte, pero es una cuestión prácticamente del gestor del primer equipo, ¿no?
10: Sí,
0: que están en el filial. Pero, ¿perspectives de esta temporada? Pregunta para las tres, abans de tancar este primer bloc. Filial.
10: Está para mí.
0: No, para todos.
10: Bueno, yo creo que en la línea de lo que ha dicho Jorge, ¿no? El filial, el objetivo tiene que ser el mismo, ¿no? De que los jugadores estén preparados para dar el salto en cualquier momento al primer equipo. Obviamente, ¿queremos estar en segunda ref? Sí, queremos estar en segunda ref. Los campos de segunda ref favorecen más a los filiales.
0: Es que en la tercera es a ganivet, es que el nivel es molal.
10: Curte en otras cosas, también el fútbol, obviamente, pero la realidad es que nosotros queremos formar jugadores para que jueguen en fútbol profesional en primera división. Y está lejos muchas cosas de lo que luego vivimos en primera división, ¿no? Con lo cual, ¿es determinante estar en una categoría u otra el filial para que los jugadores lleguen al primer equipo? Se ha demostrado que no, pero obviamente preferimos estar en segunda red porque favorece lo que un filial quiere hacer.
0: Anem a veure com li va la temporada també a l'Atleti Llevant. Les 8 i 8 minuts, alt en el camí, continuem en esta tertúlia amb la cantera granota.
7: Esports Base, en Apunt Ràdio.
4: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
15: Hola, sóc Evaristo Salom, secretari del Club Deportivo Xeraco, i jo també, com molta gent, escolte Esport Base.

0: 8 de la vesprada i 9 minuts. Jo sabia que a Miguel li agradaria, eh? És que no pot ser. John Cena, John Cena. Bueno,
1: no ho esperava, eh?
0: Important, les novetats 26-27 en Bocamini, que són una absoluta passada. La solució per a clubs esportius de futbol base i de qualsevol esport. En marxa, Bocamini és de 2019. En esta setena temporada porta un redisseny integral i una llista de millores espectacular. Per exemple, per a entrenadors, preparació integral del treball de la setmana, amb la preparació de sessions d'entrenament i exercicis. Gestió durant el partit, amb eixa pissarra tàctica, preparació de jugades i més. Avaluació postpartit, amb seguiment d'evolució de jugadors, tant esportiva com també educativa. I a banda, estadístiques d'assistències, gestió de convocatòries, docbox per a documents, gestió de sancions a esportistes, espai de pagaments i cobraments per a famílies, carnets de soci o abonat, tot integrat en una única aplicació amb opcions il·limitades, superintuïtiva i amb un disseny ràpid, àgil i a l'instant. Està tot en bocamini.es. Entres, mires, proves l'aplicació i uses eixe formulari per a desbloquejar tot el seu potencial a uns preus super assequibles. Bocamini, aplicació integral de clubs i escoles deportives. Però han d'obrir-te, eh? Si no te obrin el micro...
1: Una meravella, Bocamini.
0: Miguel, és que, Miguel és molt fan de John Cena. No sé si a la resta el wrestling os agrada, però mira, Chimo diu que sí, fa que sí en el cap.
1: Ahí está, Chimo.
0: És que este programa té una relació molt particular amb el wrestling per culpa d'estos dos, principalment. Sí, sí, jo m'he reenganxat novament, però bueno. Important comentari que per a la resta purinalla, avui no anem a parlar del femení, perquè el llevant femení vindrà esta temporada, eh? En algun moment durant tota la temporada el llevant femení, la escola, el llevant femení vindrà sí per a parlar de les seues idiosincràsies, de la seva situació, temporada important del primer equip en primera federació, amb un ascens en ment ja que lluitar per ahí, sí senyor, però també de parlar dels seus equips filials i cantera. Llevant femení estarà esta temporada en esport base. Xavi, com a expert en cantera granota, de la política de fitxatges per al final del juvenil...
1: Expert,
0: home. Se veu, jo veu més partits que jo, segur.
1: Ja, això sí.
0: Perquè jo el cap de setmana estic així, tancat, és impossible. Però podríem parlar també dels reptes que n'hi ha, perquè en 2026 fitxar jugadors cada vegada és més complicat també.
2: Sí, sí, sí. Al final la captació jo crec que en cantera és complicada i al final el llevant en una situació també a nivell econòmic en tot el Summit pues, més delicada, no? que altres equips... Pues, diguem que s'acota més el que és el mercat, però jo crec que aquest estiu s'ha donat un puny damunt la taula perquè firmar a Murenzi, Viladi i Zadik Bendiak, que jo crec que són tres fitxatges exòtics, sí. Ven de França, Bèlgica, jo crec que és un moviment molt estratègic perquè pense que el radar del Llevant s'ha amplificat. Firmar a aquests jugadors no està a l'alcance de tots els equips.
0: No és fàcil. I moltes vegades, evidentment, vosaltres no tireu de pasta, perquè moltes vegades, per a vosaltres, la clau per a firmar aquest perfil de jugadors és el projecte, perquè a l'hora de diners, imagineu que hi haurà altres equips que tenen més diners.
3: Ninguna de les veces tiramos de pasta.
0: Vale, vale.
3: Bueno, el mercado internacional es un mercado que tenemos que afrontar también, porque el nacional es muy complicado. Estamos rodeados de grandes canteras, de grandes clubes con muchos recursos y estamos abiertos a explorar otros mercados que sabemos que el Levante a día de hoy, por un poco lo que te comentaba antes de esa proyección de jugadores jóvenes, de esa idea del míster del club, y súmale pues el fútbol español, pues es atractivo para este tipo de perfiles. Son perfiles, no sé si yo los llamaría exóticos, no sé si es un concepto que me gusta, no lo sé. Bueno, al final son jugadores que han sido internacionales con sus países, que se ha hecho una evaluación brutal para tener claro que son perfiles para nosotros, que se les ha visto en directo, obviamente en sus países, y se les ha conocido personalmente también a ellos y a sus familias, para tener claro que la adaptación a nuestro contexto, que luego evidentemente nunca sabes, pero que lo que se podía presuponer es que podía ser factible a corto plazo.
0: ¿Fins a quin punt, Jorge, el fet d'estar en primera divisió i mantindre el club en primera divisió és important també per a portar aquest tipus de talent? Perquè no és el mateix, evidentment, arribar a una cantera de segona o d'altres categories que d'un club d'elit en primera divisió.
4: Sí, és un factor important, però jo pense que el factor més important és que aquest tipus de jugadors estan veient com altres jugadors de la cantera estan arribant. Evidentment, si arriben a primera divisió, millor que a segona divisió, perquè en aquest cas el Levante està en primera. però sobretot més allà de la categoria on està, que torno a repetir, és important, més allà és el projecte que n'hi ha deportiu en els jugadors de cantera, i que és tot este tipus de jugadors que, com tu bé has dit, no venen així per diners i que segur tenen altres ofertes de més nivell, tal volta a nivell econòmic, aposten més per el projecte perquè ho estan vivint i ho estan veient que sí que es pot arribar.
0: I mira, al respecte d'això, aprofitant, Ximo, te pregunto, el fet de que el llevan tornar a primera divisió la temporada passada i mantindre a l'equip també en clau dels teus xiquets, per exemple, significa tornar a aquest escenari tan particular de la Liga Promisis, tant el torneig així, com si te va bé, com li ha passat per exemple a l'Elx, que va guanyar el passat estiu, jugar la versió internacional. Eixe torneig, el Cotif, vol dir, també tireu d'eixe perfil d'escola d'èlit que quan arriba a eixes fites arriba per a competir i per a lluitar per lo màxim.
1: 100%, al final que al primer equip li vaig a bé o li vaig a de la millor forma possible és, se tradueix en que baix tens més facilitat per a captar talent perquè estan bé, que els jugadors s'apleguen, que s'està en primera divisió, més facilitat també quan el club més gran és, més important és, també les famílies és més fàcil que aposten per tu. Aleshores, pues, si damunt t'oferix contextos com el de la Liga Promises, pues segur que a lo millor això de cara a ser jugadors te pot facilitar retindre talent.
0: I també la visibilitat de l'escut, no? De l'escut, del club, en un gran escenari, te veuen des de tot arreu del món. Vull dir, per als pares, no? El viatge ese que fan a... Ara és en Canàries, no? Ara se fan... No, en Villarreal.
1: Villarreal.
0: Mas Palomas un dia, Villarreal l'endemà, ja no és en l'antic Brunete, que era el torneig antic. Però bueno, continuem en recta final. Queden 15 minuts per arribar al final del programa, però ja sabeu que avui tenim Punt a Punt en la sintonia de Punt Ràdio. Perquè en eixe Punt a Punt, que s'enceta d'ací a uns 20 minuts aproximadament, després, quan acabes Esport Base, n'hi haurà una versió reduïda d'Esports a Punt amb Dani Hermosilla, i després ja la transmissió amb Salva Folgado a la coordinació de l'espai. I per a contar eixe partidàs Borussia de Dortmund, Villarreal Club de Futbol, ja amb 11 confirmats, va estar Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, Paco, què tal? Salutacions i bona vesprada. Sense Canaris juga el Villarreal en la nit d'avui en Dortmund per enfrontar-se, com l'any passat, davant del Borussia. A més, em canvia la porteria. És Gulaksi qui debuta en la porteria per a deixar el porter habitual a Ogatinho en la banqueta.
0: Ogatinho està bé ahí.
5: Sí, després del partit que va jugar davant del Depor, avui Gulaksi és titular. En defensa, Mourinho per la dreta, Cardona, que és novetat per l'esquerra, la parella de central són Pau Navarro, que torna junta a Renato Veiga. En el mig del camp, molt de múscul el que col·loca Santi Comesaña, Saliba, Pap Gay i Buchanan, i deixa l'atac doble nou per a Mika Utadze i Tani Oluwase. I este és l'11 del Villarreal en la jornada d'avui. També confirmada la formació del Dortmund, que juga amb Kobel, tres centrals, Gadú, Anton i Svensson, al mig del camp Ryerson, Verban, Savitzer i Beyer, l'atac per a Caretzas, Enmeixa i el perillós francès Guirassy.
0: Pues t'escoltem d'ací una estoneta, Luis, en el Punt a Punt.
5: Després tornem.
0: Ja ho vist, així en Apunt Ràdio, estar amb els, anava a dir, en els majors, no? Però el fet d'estar en una ràdio d'este calibre dona oportunitat de que l'esport ara ja, jo crec que ja totes les finestres les té cobertes així. Parlem en el Punt a Punt de futbol regional, en el futbol més nostre, en Carlos Gallardo, de primera, segona, tercera federació, Lliga Comunitat, i de divisió d'honor cap a baix, este és el programa i així és on està tot cobert. De la recta final, Miguel, volies preguntar...
6: Hola, què tal?
0: Hola, novament. Per el tema del Big Data, queden 12 minuts i n'hi ha que anar molt ràpid.
6: Sí, hi ha que parlar del Big Data, que sé que el llevant s'utilitza, així que crec que Joaquí és la persona indicada per a parlar del
0: Big Data. José Gil, en el primer equip, sí, que ha tingut eixe pas, no, per eixe àmbit, i el llevant tira molt en els fitxatges del primer equip.
6: Per al primer equip i també la pedrera, la cantera també.
0: Per a final, i també per a la cantera granota?
3: Es un elemento más de ayuda. El dato, evidentemente, hay que relativizarlo en ciertos momentos, pues estamos hablando de personas y para nosotros el foco principal es desarrollar a la persona de lo en relación a lo que es, y a todas las estructuras que lo componen, pues un punto más filosófico de metodología de entrenamiento. Pero el dato, como lo tenemos, pues lo utilizamos y muchas veces nos ayuda a tomar decisiones sobre ciertas cosas, ¿no? Pues tenemos datos a nivel físico, de jugadores, cualquier tipo de información que nos ayuda a la subjetividad darle un punto más de valor.
0: I jo repregunte, perquè com deia, estem en la recta final, més enllà de com se fitxen els futbolistes i el seu rol en els equips, també és molt important on juguen els futbolistes, perquè estem en la Ciutat Esportiva de Bunyol, però des de fa ja molts anys n'hi ha un projecte ahí en el panorama mig termini futur, que és la Ciutat Esportiva de Nazaret. Vos heu imaginat com va ser això quan arribi? Perquè a nivell informatiu tot continua més o menys parat, no? Però el Llevant Unió Esportiva en algun moment arribarà a jugar en Nazaret. Com va canviar el panorama per als membres de la cantera? El fet d'estar en València, a prop de l'origen del Llevant, que és en la zona dels pobles marítims, i no fer eixe viatge en cotxe llarg cap a Bunyol.
3: Lo primero, y sobre todo los que llevamos más de 15 años como yo, que estamos orgullosísimos de,
0: hombre,
3: de
0: Bunyol. Bunyol es un clásico.
3: Hemos nacido...
0: Bunyol y el seu vent, las dos cosas.
3: Eso es. Eso en primer lugar, pero no obstante, trasladarnos a Nazaret pues sería un paso hacia adelante muy grande en todos los sentidos, porque a nivel logístico facilitaría mucho a priori para la mayoría de las familias el poder llevar a sus hijos a entrenar, también el punto que tú comentabas emocional, ¿no? De estar cerca de los orígenes, de estar en la propia ciudad, de ser una ciudad deportiva moderna, obviamente, pues todos son situaciones que facilitarían y ayudarían mucha parte de los procesos de trabajo que nosotros llevamos.
0: Ximo, pero los pares del Llevant, yo imagino que serían un dels més contents, porque a banda, en el plano el que yo he visto del proyecto de tal, la cantina está prou bé, el restaurante ahí que van a clavar, el va a estar de categoría también.
1: Bueno, en Bunyol la cantina no està mal.
0: No, la de Bunyol és bona, la de Bunyol està molt bé també.
1: No, segur, i per als pares dels més menuts més encara, no? Perquè a partir de certa edat pues, al final el xiquet pot desplaçar-se inclús en bus, que tenim línies de bus per a poder anar a entrenar i demés. Els més menuts al final depèn del pare, no és el mateix fer un viatge a València a nivell logístic que a Bunyol, que vas específicament a la ciutat esportiva, no tens moltes més possibilitats una vegada deixes el teu fill allí. Aleshores crec que seria un pas endavant per a les famílies molt important.
0: I Jorge, tu que ets un home de platja també, que vius per allí, el fet d'estar més a prop seria... Jo crec que també un pas endavant i una consolidació ja del projecte. Clar, seria important que el Llevant continuara pues, la ratxa dels últims anys de estar en l'elit i consolidar-se també en l'elit. I tindre una ciutat esportiva, en este cas, també d'elit.
4: Sí, seria l'escenari ideal, no? I al final, per a nosaltres... tant per a poder retindre aquest talent com per a poder captar el talent seria també un punt a favor, perquè pense que bueno, com ha comentat Ximo, pues, ja els jugadors que són més majors i poden utilitzar l'autobús que proporciona el Llevant poden anar soles, però ja més xicotets depenen dels pares i a voltes ens complica un poquet la captació de jugadors per el tema logístic, sobretot de les famílies.
0: Per anar tancant, Xavi Jorquera, l'altre dia te vaig llegir en esportbase.es en el periòdic que anava a dir un informe, no? Perquè va ser en Instagram. Posant en Instagram, Instagram sí. Les prediccions de Xavi, és la libreta de Xavi?
6: La llibreta de Xavi.
2: Això és de Miquel, és de Miquel.
0: Cosa de Miquel, vale, perfecte. Però d'enguany del Llevant Unió Esportiva... noms, al personal li agraden els noms, coses a tindre en compte esta temporada en el Llevant.
2: Pues ahora,
6: les prediccions de Xavi.
0: Prediccions de Xavi.
2: Sí, ja veurem si se compleixen. del juvenil, pues jo vaig ficar com a jugador franquícia, no? Per etiquetar-lo d'alguna manera a Sergio Vella, que jo crec que és un jugador que l'any passat ja va començar en el juvenil B i a les 3 o 4 zones ja va estar en el A i va jugar 8 o 9 partits en el Divisió d'Honor, siguent de la generació 0 o 9 de primer any, i jo crec que enguany va tindre un rol molt més protagonista en Bruno Avellaneda, en la defensa de l'equip de Chechu. I jo crec que és un jugador que va vindre l'any passat de l'Elx i en un any pràcticament s'ha guanyat un prestigi molt important en la Pedrera. I a banda, pues, Biel Gutiérrez, que va vindre fa 2 anys al juvenil B, va fer 16 gols o de 17 gols en Lliga Nacional, va promocionar l'any passat al juvenil A, i enguany pues, és aquesta figura de veterà, no? D'últim any, generació 08, i després també pues, la figura d'Asier Cano, que és la gran xolla, no? del 09, que va renovar fa un any aproximadament en un contracte important, i crec que és el millor talent natural que té aquest equip.
0: Tant és Jens Granota ara mateix apuntant. Jugadors a estar molt pendents de tots, evidentment, quan aneu a Bunyol, però
6: si hi ha que destacar tres noms,
0: Xavi, la lupa posada. Correcte. En 30 segons per a cadascú, un desig, Joaquí, per a la temporada d'enguany en el teu Llevant. Un desig.
3: que no tengamos ninguna lesión de gravedad de ningún jugador. Eso para mí sería... Me quedo con esa, que al final es lo que más sufrimos en el día a día, porque que un chico joven con toda la ilusión que ponen en el fútbol, en lo importante que es para ellos, que pasen estas cosas. Ponemos mucho foco a nivel de trabajo para que no pasen, tanto a nivel de servicios médicos como a nivel de preparadores físicos, todo el trabajo del área. Pero si tuviese que quedarme con una, me quedaría con esa.
0: Jorge.
4: Para mí, disfrutar de los nuestros equipos de la cantera, y por supuesto que ojalá es done que más jugadores puguen debutar en primer equipo.
0: Pueden tocar primer equipo, perfecto. Chimo, un desig.
1: Vinga, pues jo em quede en que aquests jugadors que ja han debutat i, com deia Joaquín, no sols debuten, sinó que puguem veure pues, Nacho Pérez...
0: Continuïtat, no?
1: Continuïtat i jugadors que s'assenten en l'elit del futbol, pues, com ha pogut ser Marc Pubill, que és campió del món... No sé, pues això seria el meu desig.
2: És que bueno. les vendes grosses, Paco, de la cantera, o sea, del Llevant han sigut canterans. André García,
0: Buba, Marc Pubill, Buba Sangare,
2: sí, correcte.
0: Sí, senyor, ja que sí. Estan en el club de futbol. I 25, ja sabeu que el programa sempre acaba en les vostres salutacions. A banda, tots teniu família, xiquets en casa i tal, vos vaig a donar 30 segons per a pensar. Abans de les salutacions, tanquem amb la reflexió de David Blay al seu Temps Afegit. This is the last
7: time. Temps Afegit.

0: El futbol formatiu és un servei públic. Ho és perquè millora la capacitat atlètica dels xiquets i xiquetes. Aconsegueix també fer que els hàbits saludables estiguin molt presents. Fomenta la convivència i la necessitat de treballar en grup. I a més de tot això, es dona una identitat que se va configurant en el temps. Després, com en tots els col·lectius, n'hi ha moments que són millors i altres pitjors, però la realitat és que és un actiu enorme el de totes les escoles que tenim al llarg de la Comunitat Valenciana. I la ràdio d'Apunt, també, per fortuna, i després de la seva reapertura, és un servei públic que cada vegada més impacta en milers de persones en tota la regió. Per a nosaltres, després de més de 10 anys de la Fundació d'Esport Base, és un honor extraordinari poder difondre els valors que des del primer dia tenim al mitjà de comunicació, que posarem en marxa per a donar valor a tot l'esforç de les persones, siguen grans o menudes, que estan constantment donant moltes alternatives a algunes persones que en ocasions no les tenen. I avui comença una andadura que esperem que siga molt llarga. Gràcies a tota la gent que ens escolta i sobretot volem que sapigueu que el que anem a dir així i el que anem a contar així té molt a veure amb els valors que es pregonen des del món de l'esport. Right about now, the
1: Funk Soul Brother. Check it out now. Respetem les cintos, Miguel?
2: Sempre.
1: Les cintos sempre hi ha al final. Rocafel Escanc, sí senyor. Anem a tancar el programa, les salutacions, i comencem en Ximo, vinga. A qui saludem?
3: Bueno, jo saludaria la meva dona i la meva filla, que són les que pateixen el meu càrrec en el llevant.
1: Com se diuen?
3: En el dia a dia, Sorania i Vania, la meva filla. I també vull saludar a totes les famílies del futbol avui del llevant, que fan aquest esforç especial per portar el seu fill allí.
1: Jorge.
4: Jo m'agradaria agrair l'esforç que fan tot el personal que treballa en el club, tots els tècnics, totes les famílies, per, com ha dit Ximo, de fer l'esforç de dur a tots els xiquets.
1: Joaquim?
5: Me l'han quitado las dos que yo había pensado, con lo cual, en primer lugar, agradeceros a vosotros y también a nuestras compañeras del área de comunicación que están ahí detrás, que Puri siempre apoya tanto a la cantera y nos ayuda en todo lo que necesitamos.
1: Pues a Joaquín Navarro, a Jorge Calvo y a Ximo Mateu, gràcies per estrenar esta nova temporada d'Esport Base, així en Apunt Ràdio. Ha estat un plaer i espero que ho heu passat bé, així en el programa. Anem a tancar, gràcies també a José Navas, que ha estat al capdavant de la tècnica, Miguel Martínez, un abraç, Miguel.
2: Un abraç. Gràcies, Paco.
1: Xavi Jorquera, un abraç.
3: Un abraç, Paco.
1: En coordinació i producció, vos ha parlat Paco Polit. De seguida, el podcast estarà disponible en iVoox, Spotify i en apuntmedia.es i tota la informació, 24 hores del dia, en esportbase.es. Vos deixem ja amb Dani Hermosilla i el seu Esports a Punt d'Express i després el Punt a Punt amb el Borussia Dortmund-Villarreal. Dimarts que ve n'hi ha retransmissió de Punt a Punt, però farem programa, entrevista a banda xula, i el penjarem en podcast i després en la redifusió. Setmana que ve, més valors, més formació, més Esport Base. Adeu!

0: Esports Base. Dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada en A Punt Ràdio.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Són les 8 i mitja, avui, esta versió express reduïda d'Esports A Punt, així que ens fa contar-te en forma breu tot el que ha passat avui, que no és poca cosa. Un dels noms del dia és el del nostre Ferran Torres, autor del gol, com sabeu, que li dona a Espanya la segona Copa del Món. El davanter de Foios, ara el PSG, és un dels 30 nominats a la pilota d'or, segons s'ha publicat avui la revista France Football. Si el nom del dia és el de Ferran, la notícia del dia podria trobar-se a Elda, on dijous també podria oficialitzar-se la venda del club a un grup inversor argentí, atenció, liderat per Messi, però on també estarien altres exfutbolistes del Barça com Iniesta i Puyol. Una notícia que han avançat els companys de Radio Marca Elx, i atenció, Onedes Sarabia, que ahir va estar al Martínez Valero, apuntaria a la banqueta conseqüència de la destitució de Claudio Barragán, sorprenent de diumenge. De moment el club Al club no s'amolla ni pruna. Si s'anuncia que dijous es podria fer pública eixa venda, que a hores d'ara recordem que presidís Carolina Alguín com és cap visible del grup inversor colombià que es va fer càrrec del club la passada temporada. No és el primer club amb què es faria Messi. La passada primavera es va fer ja amb la Unió Esportiva Cornellà, per cert, un Messi que també és un dels nominats a la pilota d'or. On també està Rodri, l'altre gran protagonista del dia, amb els comentaris que li va fer a Pau Cubarsí diumenge al Mestalla, on se sorprenia del nivell del València en el partit. Bé, Tono Escribano està a la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Canviant de música ràpidament i seguim.
0: Estàs escoltant Esports A Punt.
3: Chata, brilla com plata, dansa com rasta, canta en català, valenciana com horchata.
2: Comencem per el València ahir en el dia després de Movistar Plus. Es va revelar una conversa entre Cubarsí i Rodri quan l'ex del Villarreal va ser canviat de la segona part. El capità de la selecció es va mostrar sorprès pel nivell del València i va deixar palès el que molts valencianistes pensen. No obstant això, el comentari ha causat també malestar en alguns sectors del valencianisme. Falta de respecte o no? Quina va ser la intenció? Tot sembla que el futbolista, més que ofendre, va mostrar sorpresa. Esta és la transcripció, d'alguna manera sonora, d'eixa conversa que els dos jugadors van tindre a la banqueta.
4: Són molt roïns, tio. Són roïníssims. Molt fluixos, tio. Com quedaren l'any passat? No han passat del mig del camp en la segona part.
2: Bé, són alguns de les converses o de la part de la conversa entre Rodri i Cubarsí. Nosaltres hem tastat l'opinió del valencianisme, com dic, està dividida entre els que parlen del comentari de Rodri, que no volen menysprear el valencianisme ni el club, sinó la gestió de Meriton. I aquí pensa, a més que Rodri ha fet en un dia més que tota l'oposició a Peter Lim en tot este temps, internacionalitzant d'alguna manera el desgavell de Meriton, i ja també que considera que, tot i que és veritat el que diu Rodri, no havia haver de fer aquests comentaris. Escoltem.
5: Però tampoc considero que sigui una ofensa, perquè al final pues, és una realitat que tots vegem.
6: Yo creo que le dio un shock de decir, no, este es el Valencia.
7: Pues igual, se ha chocado decir, ostras, si antes el Valencia era mejor, ¿qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado?
6: No creo que lo haya hecho ni para reírse ni para nada, pero se podría haber ahorrado esos comentarios en el campo.
8: Enterrado y la verdad que sí, fa pena.
9: Yo espero que provoque un cambio de actitud.
2: Canvi d'actitud, fa llàstima, fa pena, és el que tots pensaven, són algunes d'aquestes opinions. Pel que fa a l'equip, continuem amb el gran part de guerra de lesionats de l'equip, fins a 9 en este inici de temporada. Per exemple, Luis Rioja continua sense participar en l'entrenament d'avui, Guido i De Haas també treballen al marge, i dos notícies relacionades a la infermeria i que han avançat els companys del partit de la una d'esta casa. Primer, que Diego López s'ha desplaçat a Madrid per tal de buscar una solució a la seva recuperació que sembla no avançar. Recordem que Diego López es va lesionar precisament en l'últim partit de la temporada passada al Mestalla contra el Barça i que va patir un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. I la segona, esta mateixa vesprada, també avançada pels companys del partit de la una i que fa referència al defensa José Copete. Ja sabeu que estava cabrejat amb el club, els servicis mèdics del club, perquè la seva lesió o la seva recuperació no avançava operava, després que es va operar a final de la passada temporada, ja ha buscat consell mèdic, segons esta mateixa informació, fora del club en vista a tornar el més pronti possible a l'equip. Bé, tanquem la passada pels companys del partit de la Una i que fa referència al defensa José Copete. Ja sabeu que estava cabrejat amb el club, els servicis mèdics del club, perquè la seva lesió o la seva recuperació no avançava després que es va operar a final de la passada temporada i ha buscat consell mèdic, segons esta mateixa

0: Barça. Parlen ja de l'Elche i de la dolorosa derrota d'Anita el Martínez Valero contra la Reial.
1: Esports a punt amb Dani Hermosilla.
2: Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar presente en el juego todo el partido y no podés regalar ni un centímetro porque lo terminás pagando. Hemos tenido una reacción, pero es una reacción y no tiene que ser una reacción, tiene que ser un constante.
0: Un constant és Martín Anselmi, l'entrenador de l'Elx, ja més seriós en les facilitats defensives de l'equip, amb errades defensives i de la porteria, ahir amb els noms de Dituro i Pedro Vigués assenyalats. La veritat és que aquestes errades estan penalitzant molt els de la franja. Un punt de 12 possibles i anit amb superioritat numèrica i una remuntada del 0-2 al 2-2 amb els gols de Lemar i Ferniño, que no es va concretar ni en una victòria ni tan sols en un empat. Susic va gelar el Martínez Valero, un Martínez Valero, per cert, que avui fa 50 anys i que el club ho ha celebrat amb un vídeo que comença amb l'any d'inauguració.
3: Es que se lo van a acabar.
4: Llevan años con lo mismo.
5: Vosotros no sois conscientes de lo que estamos construyendo, ¿verdad?
6: Aquí vamos a vivir noches que no os podéis imaginar. Veremos a los mejores jugadores del mundo y nuestra franja competirá contra cualquiera.
7: Así que terminad de hablar de cuándo se va a acabar y preocuparos de estar aquí cuando empiece.
0: És el fragment, ese vídeo del Elx Club de Futbol l'any 1976, se fa ara 50 anys en un mes de setembre d'eixe any. Anem a la informació del Llevant Unió Esportiva. I és que el Llevant, el nom del dia és el de Sergio Aquiemi. Recordeu que va ser el lateral esquerra que es queda per minuts fora de la llista d'inscrits en la Lliga. Doncs bé, la FIFA ja ha dit que no hi ha res a veure, que la firma dels documents dels francesos va arribar més enllà de les 12 de la mitjanit, fora de termini. Per tant, Héctor Rodas ja va dir en roda de premsa, recordeu, posteriorment al tancament del mercat, que lluitarien per demostrar que estava en termini, però al remat no ha pogut ser el lateral format als planters del Rayo i del Barça i que acaba contracte en juny amb l'estat de Reims francès. Per tant, no formarà de granota, almenys fins al pròxim mercat d'hivern. I com dèiem en la portada, avui hem conegut els nòmines del Baló d'Or. Tenim els 30 de la categoria masculina i altres 30 de la femenina. En la masculina, bueno, pues hi ha molta representació del futbol espanyol i molta representació de la selecció espanyola campiona del món. Entre ells també, quant als entrenadors, molts espanyols, i entre ells Luis de la Fuente. Però també Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Ferran Torres i Lamine Yamal són els elegits. No han estat altres, com Unai Simón o com Pedri, que també podrien haver estat en aquesta llista, una llista en la que també està, com diem, Leo Messi. I les xiques, Alessia Putellas, Mapi León, Cata Coll, Capati Guijarro, Claudia Pina i Mariona Caldentei. No està, lògicament, Aitana Bonmatí. Aquí una lesió li ha impedit lluitar pel títol. Anem amb més coses ja del nostre poliesportiu.
1: Esports a punt.
0: Ahir, parlem de bàsquet. Primer partit amistós de pretemporada de València Bàsquet, que es va imposar el Casa de Montsaragossa 88-81 a Benicarló amb una destacada actuació de TG Shorts i de Armani Brooks. Demà serà presentat altre de fitxatges del club, Momadou Gueye. Serà a la una en la sala Galeria del Roig Arena. I en el US Open ja tenim Alexander Zverev número 1 del torneig en quarts de final després de desfer-se de l'italià Darderi en 3 sets, que són 6-2, 6-2 i 7-6. Acaba de començar l'últim partit que enfronta els nord-americans, últim partit de octaus que enfronta els nord-americans Tifoe i Mikkelsen. En la vuelta, nova arribada a l'esprint i nova etapa guanyada pel britànic Matthew Brennan del Bisma amb esta victòria. A l'esprint ja es porta 4 en la present edició. L'edició d'enguany és el debutant amb més victòries en una gran volta. La general espanyol en ritme, recorden del Movistar, continua líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'Austria Félix Gall i 2-10 sobre Roglic. Demà etapa plana entre dos hermanes i Sevilla, que apunta a l'esprint. Hem arribat al final, ja vos dicem, amb els companys del Punt a Punt, amb Salva Folgado i tot l'equip del Punt a Punt. I és que ens espera la Champions i el Villarreal. Adeu.
8: No et pots enganyar, t'ho dic de veritat, ara i tots els dies, sols vull sentir-te dir que...
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Són les 9 menys 20 de la nit i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
1: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt.

0: des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montaño. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chenti Oliver. Punt a punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a punt, l'esport en valencià.
1: El punt a punt avui, la seva edició europea, comença, i de fet, ja han conclòs diferents partits, la primera jornada en la fase Lliga de la Lliga de Campions. En 19 minuts començarà a l'estadi del Dortmund el duel entre el Borussia Dortmund i el Villarreal, que de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial és el nostre partit de la jornada.
2: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: En esta jornada, primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions, s'han conclòs dos partits. L'AEK d'Atenes li ha guanyat 1-0 al LASK i el Bruixes ha perdut 2-3 contra l'Aston Villa d'Unai Emery en un partit molt mogut. A les 9 comença el Borussia Dortmund-Villarreal, també l'Il Real Betis, el Porto-Manchester City i el Real Madrid-Inter de Milà. De tots vos donarem compte en esta que és la vostra sintonia, el punt a punt avui europeu en Apunte Ràdio, amb especial atenció per al duel de Dortmund entre el Borussia Dortmund i el Villarreal, que va narrar Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Salva, salutacions i molt bona nit. És la sisena participació del Villarreal en la màxima categoria del futbol valencià. Pel que hem vist en edicions anteriors, és o porta gran o infermeria, així que volem que fa el Villarreal, que recordem va ser el debutant que més lluny ha arribat fins ara en la història d'esta competició i després de que en la campanya passada tinguera una molt decebedora actuació en esta Champions. Així que per a començar, com ja va passar la temporada passada, el Signal Iduna Park és l'escenari d'este partit davant d'una de les graderies més mítiques del futbol espanyol, amb eixa graderia darrere d'una porteria on s'acumulen els seguidors del Borussia Dortmund per a l'encontre d'avui. Així que Borussia Dortmund-Villarreal és el primer dels 8 episodis d'esta fase de grups de la Lliga de Campions.
0: I ara, de la mà, com sempre, de Caixa Popular, anem a conèixer els 11 que presenten les dues formacions, la del Borussia i, fonamentalment, la del Villarreal, perquè el punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Caixa Popular, Luis Urrutia, 11 confirmats.
1: El Villarreal amb tres baixes significatives, no juguen els canaris, no està Ayoce dins de la formació titular, tampoc està Pepe, així que amb aquestes tres baixes, el Villarreal que forma en la jornada d'avui amb la gran novetat de Peter Gulaksi, el porter hongarès en la porteria, defensa per a Mourinho, Pau Navarro, Renato Veiga i Sergi Cardona, al mig del camp, Comesaña, junta Saliba, Papgay i Buchanan, l'atac és per a Tani Oluwaseyi i Georges Mikautadze.
0: Esa és la formació del submarí en la primera aventura d'esta temporada en la màxima competició continental en futbol de clubs. Els 11 que vos ha contat Luis Urrutia de la mà de Caixa Popular, una entitat formada per persones a oficines que són com tu. Caixa Popular. Conegut la formació del submarí d'Íñigo Pérez, volem conèixer també l'ambient a Dortmund. Saludem el nostre company Xavi Roberto. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
2: Hola, salutacions a tots i a totes. Bona nit des del Signal Iduna Park, on el mur groc que hi ha ací en aquest estadi està ple fins a la bandera. Això sí, la resta de graderies encara hi ha molts buits. A hores d'ara, uns 19 graus de temperatura i una fina pluja que ha començat a caure farà hora i mitja, a l'espera de que isquen els dos equips així al terreny de joc, i a veure si és de veres que amb este gran repte de la Champions el Villarreal d'Íñigo Pérez és capaç de reviscolar i sumar la primera victòria. Recordem que les dos baixes per lesió són les de Carlos Romero i la de Juan Foy, i un Villarreal que amb l'11 que ens ha cantat Luis Urrutia avui presenta 7 canvis, un Villarreal potent, físic, per a plantar-li cara a un Borussia de Dortmund que vol fer-se fort d'ací al seu estadi i que també vol donar continuar amb la victòria que va obtindre l'any passat quan va guanyar el Villarreal per 4-0. Pocs aficionats del Villarreal al voltant d'una quarantena. Cal recordar que a Villarreal poble són festes estos dies, a Níder, a la nit de la Xulla, i això sembla que ha frenat a molts a vindre fins ací, fins a esta regió de Renània, a Alemanya.
0: Normal, entre una Xulla i una botifarra d'Alemanya, pues jo també escolliria...
2: No hi ha color.
0: No hi ha en absolut color. Pues Xavi Robert, que va portar-nos ese colorit groc, groc, el groc del Dortmund i el groc del Villarreal en esta primera jornada de la fase Lliga de Lliga de Campions. Estarem en directe en este punt a punt fins les 11 de la nit i després ja serem amb el 90 minuts fins a arribar a ese moment. Este punt a punt va oferir-te el duel corresponent, primera jornada, fase Lliga Lliga de Campions entre Borussia Dortmund i Villarreal. I una vegada, i ara saludo de seguida a Charlie Eje i a Fernando perquè no s'aguanten, una vegada en paratau, és moment de conèixer la formació, la nostra, la del punt a punt per a esta jornada de futbol.

L'alineació de professionals del Punt a Punt d'avui la componen Tono Escribano i José Navas. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció. Luis Urrutia i Xavi Robert en este Borussia Dortmund Villarreal Club de Futbol. Clara Cover està en xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Conseqüències, sí. Perdona, Xavi.
1: No, que per culpa, diguem, de que del jugador que estava tirat, claro, en terra allí darrere de la tanca, sí, va habilitar a un contrari,
2: claro,
1: i no,
2: claro,
1: el fora de joc, i va marcar gol.
2: Así es, digo
1: que clar, no li va donar temps a alçar-se.
0: Claro. És una moda que jo no entenc, Fernando.
3: Ja, però de totes formes, a veure, tiene una segunda
0: lectura.
3: Lectura, y es que si tú tienes un jugador ahí tumbado, los que saltan pueden saltar al máximo. Puedes saltar al máximo, con lo cual reduces el espacio el por el que claro, el que golpea pueda meterte el gol, ¿me entiendes? Porque a lo mejor si tú no tienes a nadie, yo no pongo a nadie, tumbado detrás, pero a lo mejor si no tienes a nadie, en vez de saltar dos palmos, saltas uno y ya le dejas más espacio por arriba al lanzador,
2: balón, sí.
3: Al lanzador.
4: Pero tú en los teus equips no tombes.
3: No,
0: pues ya está, esa lectura no me da.
3: No, yo no pongo a nadie. No pongo a nadie, digo que salte en un palmo y no dos. Ya está.
0: No, es que de ver, yo no he visto los gols.
2: Yo tampoco.
0: Porque pase la pelota per vais de la tanca con estos.
2: Y he visto goles a los mejores jugadores del mundo que son capaces de hacer cualquier cosa.
3: Y luego también depende de la distancia. Si estás muy cerca, claro, al borde del área, lo pones. Si sí, estás muy lejos, no lo pongas.
4: Ataca el Borussia Dortmund, fa per el perfil esquerre. La pilota avançada per a que apregui el contacte, demana falta la graderia del Dortmund. L'àrbitre no la lliura, el contraatac és per al Villarreal. Pilota avançada per a que la tinga l'equip groc. I ara sí que hi ha claríssima falta. Comença per Ryerson sobre Mika Utadze. Serà baló en la zona medular per al Villarreal.
2: Es que la que no ha pitado es la misma que ha pitado antes.
4: Sí, la mateixa.
2: Es la misma
4: le
2: falta.
4: Le agafa pel muscle.
2: Y le empuja.
0: Le chafa,
4: Le chafa el turmell. Sí.
2: Es más falta esta que la que ha pitado.
0: Mourinho chafa, sí. Sí. Fortunadamente no la
2: y se repite en el marcador, imagino, y toda la gente se calienta. Sí. Claro.
4: Minut 35 de la primera meitat. Vivint estos primers compassos dels 8 partits del Villarreal.
0: Han arribat dos gols seguits en el Lille-Betis,
4: sí,
0: perquè ha empatat Marc Bartra per al Betis i dos minuts després ha tornat a fer gol el Lille Alexandro, així que 2-1 està perdent el Betis a Lille.
4: Així que perd el Betis, guanya el Madrid i empata el Villarreal.
0: 2-0 està guanyant el Madrid.
4: Demà jugaran el Barça i l'Atleti de Madrid. Pilota en la medular per a l'equip de Íñigo Pérez.
2: És important sumar victòries per a la quinta plaça de la Champions, eh?
4: Apareix Mourinho.
2: Acordaos.
0: De què res, perquè guanyes també 2.100.000 euros, eh?
2: No, això també, això per supuesto. Però que si queremos 5 plazas el año que viene en Champions, hay que ganar partidos,
0: ¿no? Sí, sí.
4: Allà va la tap per part de el Borussia Dortmund. La pilota en la zona mitjana. Demanava falta a la graderia, però hi haurà servici de banda per al Villarreal. Bona acció, sí, de Saliba. Sí. En Meixa queda tombat en terra, se li comença a complicar el partit de l'àrbitre italià. Jo crec que més per la pressió de la graderia que per altra cosa, eh?
2: Está bien, está bien.
3: Ha acertado.
0: Sí, sí, sí, ha acertat, sí.
4: I la primera groga del partit.
0: Per al capi del Dortmund, pot ser?
2: Sí.
4: És groga per a Valdemar Anton. 1.37 de la primera meitat. I la primera amonestació que trau l'àrbitre és per un jugador del Borussia. La té el Villarreal. La pilota de Mourinho per la dreta. La recuperarà el Borussia Dortmund, que guanya un servici de banda. Servici de lateral per a el grup de Niko Kovac.
2: Ahora amarilla el Villarreal.
4: Sí.
2: Obviamente. Al niño.
1: Sí, per a Pau Navarro, que la veritat avui té la tasca de parar a Girassi. I està el de la Vilavella, no vol arrupir-se davant la envergadura del davanter, Francho.
2: I com ha sacat un moment al Borussia, saca este agarroncito que tampoc és nada d'altre món.
0: Pau Navarro, sí. Groga, acaba de compensar ja l'àrbitre.
2: Que enseguida.
0: Parlem abans de la pressió, claro, d'aquesta graderia. Claro. Doncs empata un en grogues. 0-0 al marcador, 38 i ja pilota parada. ABP per al Dortmund, Luis.
2: ABP. De verdad.
4: La modernitat.
2: Volumen, ABP.
3: Set pises.
0: Set pises.
4: Allà va la falta favorable al Borussia. La pilota que vola cap al segon pal. No hi ha remat. Tampoc rebut. Serà
2: córner.
4: Córner. Córner a favor del Villarreal. Estem d'estrena, eh? Des d'ahir, nova programació de Punt Ràdio. En totes les sintonies de tota la comunitat valenciana. i demà, Charlie, ja m'ho has dit, posa el rellotge a les 12.

0: Les 9 i 52 minuts. Una valoració molt ràpida de la primera part, Charlie.
1: Pues creo que el partido está muy igualado, pero el Villarreal, estoy con Javier, ha tenido dos o tres ocasiones buenas, el partido no tiene ritmo. El Villarreal yo creo que tiene más miedo a perder que a ganar, lo cual es normal porque el equipo no está en un buen momento, pero yo creo que si arriesga un poquito se puede llevar los tres puntos y para mí serían fundamentales para la clasificación a la segunda fase.
0: Fernando.
2: Los dos equipos están teniendo dificultades para atacar, están jugando poco por dentro, poco de Comesaña, poco de Gueye. Yo creo que allí los equipos están muy, muy cortitos, están dejando muy pocos espacios entre líneas y lo poquito que han podido hacer por bandas, pues bueno, sí, ha habido un par de ocasiones buenas del Villarreal, luego más dominio y mucha presencia en área, sobre todo al final del Dortmund. Bueno, yo creo que el empate ahora mismo es justo en un partido que está resultando poco atractivo.
0: Son les 9:53, fem una pausa, un alto en el camí en esta sintonía, la del punt a punt en Apunte Ràdio per a conèixer l'última hora de la informació general que sempre ens la porten o ens arriba de la mà dels companys de Contrapunt.
3: Comencem este temps de notícies amb l'oratge. Avui hem superat els 42 graus de màxima a la costera i a la Vall d'Albaida. Demà, avisos per tempestes fortes de vesprada cap al sud. Bona nit, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bona nit. Efectivament, calor molt intens avui a un observatori que han superat els 42 graus de màxima i dia de nou de rècords a Ontinyent, amb dades des de 1923. Avui hem tingut una màxima de 41,9. Mai abans havíem tingut una temperatura tan alta en un mes de setembre. Demà canvia la situació meteorològica. Arriba un front que portarà precipitacions, ruixats, tempestes que avançaran de nord cap a sud i des de l'interior cap al litoral. Però atenció, de vesprada cap a la zona sud de València i sobretot litoral d'Alacant, perquè les tempestes podrien ser puntualment fortes o molt fortes i superar en una hora els 40 litres per metre quadrat i en 12 hores els 60 litres. Precaució demà de vesprada, principalment les comarques del sud, amb els ruixats i les tempestes.
3: Gràcies, Joan Carles Fortea. I fem la primera parada informativa a Polop, on des d'este migdia un incendi forestal crema part del terme municipal, on ja ha arrasat unes 36 hectàrees. El foc ha començat en una zona de vegetació de difícil accés per terra, en la partida de Bacorero. Xavier García del Valle.
5: Sí, durant la vesprada han treballat a la zona nombrosos efectius, entre altres 10 mitjans aeris, 13 dotacions de bombers i 5 brigades forestals. El secretari autonòmic d'emergències, Fernando Las Heras, ha indicat que l'evolució de l'incendi és favorable.
6: En estos momentos la evolución es favorable, aunque sigue estando activo, pero esperamos que si se mantienen las condiciones climatológicas que tenemos actualmente y con la intensificación de los medios terrestres y aéreos con los que estamos trabajando, en las próximas horas podamos darlo por estabilizado, con la cautela debida siempre.
5: Durant les primeres hores s'han desallotjat per precaució diverses casetes disseminades per la zona. Escoltem el testimoni d'un parell de veïns afectats per esta mesura.
7: El meu avi, que té 90 anys, pues imagineu-vos, al desallotjar-lo, pues l'home ha sigut una locura. Després el meu fill, també 8 anys, és animal.
8: Hem vist fum, però clar, pareixia poqueta cosa, no? I de repente, entre una miqueta d'aire que feia i això, pues la cosa ha anat a més i ja comença a assustar-te. Ja.
3: I continuen les reaccions a l'informe PISA, un informe que analitza el nivell dels estudiants de 15 anys de mig món i on els resultats són demolidors per a Espanya, però especialment per a la comunitat valenciana.
5: L'informe situa l'alumnat valencià de 15 anys a la cua de les comunitats autònomes en les competències de ciències, comprensió lectora i matemàtiques. El director general d'Ordenació Educativa de la Conselleria, Ignacio Martínez Arrué, apunta que les causes dels resultats de l'informe estan en la llei educativa aprobada per l'actual govern, l'OMLOE.
9: La primera valoración que podemos hacer de los resultados de PISA es que supone un fracaso de la ley socialista, la ley CELA, a nivel estatal, la LOMLOE. Una ley en la que se renunciaba a que el alumnado en infantil se iniciase en la lectoescritura y donde también se perdía la cultura del esfuerzo, dado que podía promocionarse sin límite de suspensos.
5: Des del Ministeri d'Educació, la titular Milagros Tolón reconeix la preocupació pels resultats de l'informe PISA i centra el diagnòstic en la millora de la comprensió lectora.
10: Pues claro, estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
11: El dia cau a Punt Ràdio. Contrapunt.
3: Esta vesprada s'ha celebrat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid l'audiència preliminar convocada pel jutge Juan Carlos Peinado per decidir el futur processal de Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez.
5: És un pas previ a l'obertura de juí oral amb jurat que previsiblement Peinado decretarà i l'audiència s'ha celebrat sense sorpreses. Les dos acusades, la mateixa Gómez i la seva assessora, Cristina Álvarez, no estaven obligades a assistir. Les seues representacions, tal com estava previst, han demanat la lliure absolució, en la mateixa línia que la Fiscalia, que mai ha vist delicte en els fets investigats. L'acusació popular, dirigida per l'organització ultracatòlica Hazte Oír, ha mantingut la petició de 13 anys de presó per a Gómez i de 6 per a l'assessora. Els delictes que atribueixen a Gómez són tràfic d'influències i malversació després que l'Audiència Provincial de Madrid descartara els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Peinado té un termini de 3 dies per a decretar l'obertura de juí.
3: I demà, al voltant del migdia, es publicaran i sabrem què revelen els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que ha desclassificat el Consell de Ministres, segons va anunciar Pedro Sánchez en el Congrés la setmana passada.
5: El govern trau a la llum els informes que va rebre els dies previs a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, comunicacions internes entre departaments, informes i avisos de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. El Masaiz és la portaveu del govern.
11: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder, porque actuamos con transparencia. Son en torno a 40 documentos. Como saben, hay una labor importante de anonimizar.
5: Y desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona la integridad de los documentos que borran de mala llum.
12: Esos informes están recortados. Los que dicen que no pueden saberse dicen que no los puede desclasificar. Yo me fío mucho más de la instrucción de la Audiencia Nacional.
13: L'actualitat a l'instant, amb anàlisi i objectivitat. Contrapunt.
3: I en successos, la policia busca un jove com a presumpte autor de la mort a colps del seu padrastre. El crim ha passat este matí a la casa que compartien els dos al barri de Sant Isidre, de València. Fran Martínez.
14: Continua la mobilització policial per trobar el fillastre de la víctima, un jove alt, de 23 anys, i amb certa dificultat al caminar. Se'l busca com a presumpte autor de l'assassinat del padrastre de 51 anys en la casa que compartíem al barri de Sant Isidre de València. Tot indica que el jove patís una malaltia mental diagnosticada i que a nit va tindre una forta baralla amb el padrastre que va obligar a intervindre la policia. El presumpte homicida va acabar internat en la unitat psiquiàtrica de l'Hospital General, molt prop del seu domicili, però sembla que va fugir i va tornar a la vivenda on la policia investiga si va acabar amb la víctima, colpejant-la amb un pes de gimnàs de 7 quilos i mig.
3: Fins així, este temps de notícies en contrapunt els deixem ara amb els companys del Punt a Punt i la segona part del Borussia Dortmund-Villarreal.
13: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: La alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este es el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Savic de Vietmetja, per a que entren Joe Bellingham, que seria Bellingham, no?
1: Sí, exacto, Bellingham, exacto. El Fabio Silva este se lesionó con Las Palmas, acordaos, y no jugó las últimas jornadas, hubiera salvado al equipo.
2: Sí, Las Palmas va a estar muy bien.
1: Estuvo en una racha. Sí, sí, sí.
0: El cambio es muy ofensivo, ¿eh? Sí. En el Dortmund.
1: Sí.
0: Cambio defensivo en el Villarreal, ofensivo en el Dortmund.
1: Una ventana.
0: ¿Santén, Fernando, este cambio o no?
2: Bueno, pero vamos a ver, ellos juegan en casa y quieren ganar. Supongo que el entrenador tiene que intentar hacer este tipo de cambios para llevarse los tres puntos, ¿sí? O para demostrar que quieres llevarse los tres puntos.
0: O sea, que sigue Guantens, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Se va molt enfadat a la banqueta Savitzer. Ara que ataca és el Dortmund. La pilota per al llançament, que rebutja com pot el porter del Villarreal. I serà de nou córner.
2: Creo que ha sido Fabio Silva.
3: Primera de Fabio Silva.
2: Sí.
3: Primera, primera.
0: Per a l'equip local. No m'agrada gens tota esta... vessant conservadora, sí, del Villarreal, quan tenia tot per a guanyar el partit.
3: Bona parada la del porter,
1: Sí.
3: Laxi.
0: El córner que treu en curt el Borussia Dortmund, que tracta d'atacar per l'esquerra, però està molt ben col·locat el Villarreal i força la pèrdua de valor.
1: Fabio, este sonó para muchos equipos de España que iba a venir.
3: Pero fa este estiu i l'anterior.
1: L'anterior, sí. Al final no vino. A mí me parece un llantero muy interesante, muy interesante.
0: Hi haurà servici de costat mentre recol·loca Niko Kovács als seus homes. Pues veurem, no?, si és capaç el Villarreal d'aguantar, de suportar la pressió a la que de segur li sometrà el Borussia Dortmund per estos últims 15 minuts.
1: Pero con el equipo que tiene, yo creo que tiene que hacer algo más.
0: Es la sensación que em dona a mi també.
1: A mi també.
3: Estan jugant junts Xavi, Pap Gay i el seu protegit Diatá,
4: Sí, de fet, quan ha eixit del terreny de joc Diatá, ha tingut una llarga xerrada Pap Gay amb Diatá per tal d'aclarir quina anava a ser les funcions de cadascun en el terreny de joc.
3: Un centre senegalès en el Villarreal.
0: Tenim de nou córner a favor del Borussia de Dortmund, que està atacant sense parar.
1: Sí.
0: La pilota cap al primer pal, pentinada per al segon, apareix Fabio Silva, la col·loca amb el peu dret cap a la zona del punt de penal, apareix Mika Utadze per a baixar a la zona defensiva i començant a treure aigua. Allà va la pilota, de nou penjada, toca la defensa del Villarreal, serà de nou córner.
2: Parecía falta.
3: La falta, no?
1: Claríssima.
3: Pero me lleva una penta, Renato.
1: Clarísima,
3: Vega.
1: Clarísima.
2: Hombre, la estaba esperando Renato, pero,
1: sí, pero bueno.
2: Pero lo ha hecho.
3: Sí, sí, sí.
0: Es a Travolta, córner. Favorable al Borussia de Dortmund.
1: Hay que salir un poquito, ¿eh? De la cueva.
0: La esquerra.
1: De la cueva,
0: Allá va a buscar la pilota capa la frontal del área. De man en mans de Diatá en Issa Ishida. Después se engaña en la treta de piloto. Quina patada.
2: La falta, sí.
0: Quina patada, amonestació. La groga per a Diatá.
1: No l'ha sacat. Jo crec que no l'ha sacat.
2: No sé, jo crec que no. De moment crec
1: que la falta no està forta. És de un jugador descoordinat en el campo.
0: L'alçó
1: un
0: metre,
1: Però sí, però jo crec que...
2: Crec que no l'ha sacat.
1: Jo no l'ha sacat.
3: No hi ha groga. Ara Diatá.
4: No l'ha vist,
3: No. Diatá, el capità, ha tombat,
1: Bueno, bé. Ha metido músculo para eso, ¿no?
3: No, sí, sí.
1: Da
2: la sensación, sí,
3: sí. Da la impresión.
1: Yo creo que ha sacado músculo para eso.
3: Da la impresión de que, sí, se ha cargado el capitán.
1: Algo habrá hecho.
0: Pues ahora, amore.
3: Ahí está, chitadme cautache.
1: Ahí está, acostadito.
0: Si el Villarreal pero, puede defensar esta acción.
1: Lo que decía Xavi es que el fuera de juego lo adelantas un metro, ¿eh? Si dan un pase dentro, el tumbado rompe el fuera de juego.
0: Berman al costat de la pilota, encara que crec que serà llançament amb cama esquerra. Per a mi és per un dretà,
1: Claríssim, Luis.
3: Fernando?
0: Però és amb cama esquerra, llançament contra la tanca.
2: És vas per un derecho, però el zurdo le puede pegar por fuera.
0: Està xuplonet, este Guaneri. El baló és per al Dortmund. El Dortmund que ataca per banda dreta, pilota filtrada, per ell Fabio Silva, gol. Acaba de fer el segon el Dortmund, acaba de marcar Girassi. La pilota vertical cap a Fabio Silva i este fa una passada horitzontal per a que aparega en el segon pal Girassi per a fer el segon per al Dortmund. Minut 79 de partit. Marca de nou el Dortmund. Marca Girassi. Dortmund 2.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
1: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0. Veus amb un instint únic, saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot. I al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Pues saluda com cada nit Manolo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui al cabo de 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també va en xifra, també va en número, Instagram, 90 minuts ràdio, i si és xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: què penses de la conversa captada en la banqueta de Mestalla entre Rodri i Cubarsí? Ja sabeu, són molt malos, no passen de medio campo, etcètera, etcètera. Què penses d'això? D'aquesta conversa captada en la banqueta de Mestalla entre Rodri i Cubarsí. Hem de dir que acabem d'assistir en el punt a punt que ha conduït Salva Folgado a aquesta derrota 3-2 del Villarreal en Dortmund davant el Borussia. Estem pendents de la roda de premsa d'Íñigo Pérez en el estadi de l'equip alemany. En quan la tinguem, la donarem. Parlàvem d'estar a voltes amb la conversa captada de Rodri, ja sabeu, Ese moment en què Movistar capta, el programa del dia després, capta una conversa de Rodri en Cubarsí, dient: som molt roïns, no passen de mig camp, som molt fluixos. Fins i tot preguntava com quedaren l'any passat. Clar, Rodri se n'anava d'Espanya amb un València guanyant la Copa i entrant de Champions, i quan torna se troba pues el que tots sabem que n'hi ha. Més enllà de la lectura amb el tamís de la premsa nacional en clau Madrid-Barça, als del Madrid els sembla fatal i als del Barça els sembla fantàstic, no crec que la majoria de valencianistes puguen molestar-se per les paraules del vídeo en qüestió. Crec que ajuda a una visibilització del problema a nivell mundial que arrossega el València. Això ja no és que els mitjans de comunicació de València... Clar, això desmunta lo de... no, és que en València no volen a la gent de fora, que se'n recordeu que això ho diuen els de Singapur, bueno, però això ho desmunta. Diuen que les paraules han dolgut en el vestidor. Està bé saber que tenen ahí dins sentiments, sense ser els màxims responsables, tampoc la seva actitud està ajudant. A veure si aquest dolor se tradueix en una reacció o quan torna a vestir-se de curt se'ls oblida el malestar que ha provocat les paraules del valedor. Com deia, que siga un valedor que diu això li dona una transcendència i un impacte a nivell mundial del que està fent l'IME en València, que no els agrada. Les paraules de Rodri molesten perquè col·lisionen frontalment amb la política del club de zero autocrítica. És deixar amb el cul a l'aire el món paral·lel en el que viu el València. És deixar nuets a Kiat, a Garli, a Solís, a Lisandro, a Corberán i també a molts dels futbolistes. Galtada de realitat de les que couen. De Pedre sembla que se li aniria... després d'aquesta derrota i després de les que poden venir de perdre davant, sembla que se li comença a esgotar el crèdit a Corberán. I jo vull fer una reflexió, ja fora de les paraules de Rodri. La notícia que molts esperen, que és que Corberán caiga, té una cara bé. Qui triaria el substitut de Corberán? Ens duria Carly al Richard O'Higgins de Thor, m'he inventat el nom, amic seu que va entrenar fa 4 anys a un equip escocès? O serà Lisandro Issei qui ens durà un experimentat tècnic de la lliga egípcia o un prometedor entrenador holandès? Si ho penses detingudament, encara dona més por que altra cosa. Les 11 de la nit i 2 minuts. Grans i benvinguts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: 11 de la nit i 24 minuts. Tenien que oferir una de les situacions derivades de el que va córrer a aquest famós vídeo de Movistar, en el que se veia a Rodri parlant dels jugadors de València, i n'hi ha una notícia que acaben de publicar els companys del partit de la una, i és que Rodri, el jugador del Barça, ha cridat personalment als jugadors del València. Nacho Sánchez, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit.
1: Bueno, pues sembla que ha volgut templar gaites, com es diu en el argot, el jugador del Barça. Imagine que oferir les seues explicacions als futbolistes del València sobre aquesta conversa que li enganxaren en la banqueta de Mestalla una volta va ser substituït.
2: Sí, després de que allí isquera la notícia, anaven darrere, perquè a fi de comptes, jo sé que molta gent de Madrid ha volgut comparar Rodri amb Vinícius i companyia, i jo crec que no té res a veure, no? Evidentment. El que ens ha sorprès, tant a mi com a Germán, perquè és una notícia que en esta concretament, a més Germán, crèdits per a ell, és que no ha sigut mitjançant el Barça, mitjançant un agent, un intermediari, un amic en comú, no. Ha sigut el propi futbolista que ha agafat el seu telèfon i s'ha posat en contacte en la plantilla del València. Oye, a demanar disculpes. Evidentment, el que diu Rodri no s'interpreta al vestidor com un «mira este tío que s'està mofant de nosaltres». No. Però sí que és cert, evidentment, que pues, ha dolgut al vestidor, per una banda, perquè és una realitat, i segona, per el to de llàstima i condescendència en el qual Rodri parla. Per això, pues, el futbolista ha volgut disculpar-se en la plantilla del València, en un gest que per a mi pues, li honra. Jo este matí deia al programa que no tenia res que reprochar a Rodri, més enllà que sí, es podria haver tapat la boca, no, Manolo, però tampoc pense que haja fet o haja dit alguna mentida. Per tant, un gest que per a mi li honra.
1: Molt bé. Escolta, aprofite perquè este matí heu contat que hi ha problemes amb Diego López, sí. Que venen a sumar-se a tota la muntanya de problemes mèdics del València.
2: Sí, correcte. A veure, l'assumpte en Diego López és similar a altres, i és que pues, té un procés de recuperació i és un procés que s'estanca més del que el futbolista voldria i que, a més, consulta segones opinions i les segones opinions li recomanen tractaments diferents al que els està recomanant. Pues, jo no sé si és el cos mèdic, readaptador o fisios, perquè a mi, quan vas darrere la pista, no em diuen concretament que siga el cos mèdic, tot i la fama, evidentment, que té en raó López Mateu, però també me parlen de temes readaptadors, fixa't el que te dic, Manolo. I bé, la situació és que avui s'ha tractat a Madrid, que demà té altra revisió en altre doctor diferent i que el futbolista pues, oye, està passant diverses revisions perquè vol avançar més ràpid. És cert que inicialment la informació que teníem era que no estava descartada una segona, tercera intervenció, perquè segur que li preguntes diuen que el que va ocórrer la segona vegada no és una intervenció com a tal, ok, perfecte, ho acceptem. Ara mateix és l'última via que es vol, però evidentment, pues, si és el que te fa avançar més ràpid, pues, qui sap, no? Però la realitat és que, per exemple, com va ocórrer amb Copete, el procés no ha sigut lesió, operació, recuperació, no, ha sigut lesió, operació i moltes coses que fan que la cosa pues, endarrerisca una mica.
1: Perfecte, Nacho, moltes gràcies.
2: Vinga, tu, Manolo.
1: 11:28, l'altra notícia del dia, i no és menor, és que sembla que el grup que va comprar el Deportiu Boldense no sé si està liderat o és un dels seus inversors, Leo Messi. I per a conèixer més detalls de la notícia, connectem amb el company d'Alicante Plaza, Òscar Manteca. Hola, Òscar, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, Manolo, com estem?
1: Bueno, pues, a veure, perquè s'han dit moltes coses. S'havien dit que en l'Ixe Gru també està ben Iniesta i Puyol, després s'han dit que no, s'ha parat d'entrenadors. Bueno, el que sí es pot assegurar és que està Messi. Ara falta saber si com a cap visible de l'empresa que entra, si com a un inversor més del grup o com.
3: Parece, bueno, yo ya os aviso que estoy contando billetes, con eso os lo digo todo.
1: Pues fes una que... parte a mí.
3: Sí, ahora os paso el sobre. Parece que lo adquiere, evidentemente, a través de una sociedad suya, pero nada más. O sea, es Lionel Messi el que se hace con el control, con el 100% del capital social del Eldense, por una cifra de unos... sería 6 veces lo que se pagó en su momento por el club a la actual propiedad. Unos a Pascual Pérez, el empresario de telecomunicaciones vinculado a Cineworld, bueno, pues la actual propiedad, un grupo TH, que es un grupo de origen colombiano, de un matrimonio colombiano afincado en la Comunidad de Madrid, bueno, adquirió el control, adquirió el 100% de las acciones por unos 2,5 millones de euros, pues aquí estamos hablando de que nos iríamos sobre los 15. 15 millones de euros sería la suma que abonaría, como digo, Messi por el 100% del capital social. Es una operación que al ser superior al 25% la adquisición de acciones se requiere el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. Correcto. Entonces la formalización no se ha producido, se va a producir y quedará, aunque se haya formalizado la compraventa, quedará supeditada al visto bueno del CSD. Pero tenemos a Messi a las puertas, como quien dice, el nuevo Pepico Amat, a punto de hacerse con el control del club de fútbol decano de la provincia de Alicante, casi nada.
1: Bueno, ¿se sabe alguna cosa más del proyecto?
3: Bueno, ahora mismo están buscando entrenador, ¿vale? Sabéis que el pasado domingo fue destituido el manisero Claudio Barragán, contra todo pronóstico. El actual director deportivo Víctor Lafuente ha puesto sobre la mesa un abanico de candidatos. Se hablaba, por ejemplo, hoy de Sarabia, ya os digo que no. Hay, por ejemplo, Garitano, Asier Garitano también ha sonado, Sergio Pellicer, bueno, son candidatos que están sobre la mesa, que se le han puesto a
1: Corberano el voleu.
3: ¿A quién? A no, bueno, está ahí la cosa, ¿no? Es que yo creo que no puede entrenar en Hypermotion si lo despiden, ¿no? Entonces, no podría entrenar en Hypermotion, ¿no?
1: Vaya, no, ya está.
3: tampoco creo que lo quisieran muchos, pero bueno, en el entorno azulgrana. Pero en cualquier caso, hay un abanico de candidatos. Se tiene que elegir la identidad de este nuevo entrenador y evidentemente la decisión irá en consonancia con la voluntad del nuevo patrón, del nuevo propietario. Ahora todos a tomar mate.
1: Está claro. 11:32, Óscar Manteca, gracias.
3: Un placer, buena nit, adeu.
1: Amb l'última hora de Leo Messi, que va a comprar el Deportivo Eldense. Estas cosas, que es que no, siempre te acaben sorprendiendo. Y mira que uno tiene la capacidad de sorpresa ya pro ampla, después de molts anys en seguinte el fútbol. 11:32, venga, tanquem la primera part, la informativa, y después de esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertulia y del análisis.
4: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
0: Estás escoltando 90 minutos con Manolo Montalt y Salva Folgado.
4: Con flores de venganza en el pelo.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
1: Perquè tu també jugues este partit.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

una pregunta que la humanitat no hem deixat mai de fer-nos. Som allò que decidim ser? O som, en bona part, allò que ja venim programats per ser? Al llarg dels temps, durant segles i més segles, hem discutit si el nostre comportament és fill o resultat de l'educació, de les experiències, de la cultura o de la biologia. I ara, a més, la ciència hi afegeix una nova peça. Resulta que un estudi publicat a la revista Nature ha identificat més de 1.200 variants genètiques associades als 5 grans trets de la personalitat: l'extraversió, la responsabilitat, l'obertura a l'experiència, l'amabilitat i el neuroticisme. D'entrada ens vam espantar. Però el més interessant no és això. El més interessant és que els mateixos investigadors insisteixen que els gens no escriuen el nostre destí. Influeixen, això sí, però no ens determinen. L'entorn continua sent decisiu. I ací és on apareix la cultura. Perquè al capdavall, la cultura no deixa de ser un entorn, el gran entorn que ens configura i ens fa ser com som. Cada llibre que llegim, cada pel·lícula que ens commou, cada conversa que ens fa canviar d'opinió, cada cançó que ens acompanya en un moment important, cada exposició que ens impressiona, també ens està modelant, ens està fent ser qui som. Potser no modifica el nostre ADN, o sí, que no ho sabem, no tinc ni idea, però buscarem informació. Però el que sí que fa és modificar com interpretem el món i com decidim habitar-lo. I eixa és la verdadera llibertat. Deixeu-vos de cafès amb llet. Eixa és la verdadera llibertat, la de triar, ser, actuar i habitar el món a partir d'allò que tu has triat veure, que tu has triat fer. Potser naixem amb unes inclinacions, però cada dia que passa escrivim amb les nostres decisions una part del nostre caràcter. I això és una magnífica notícia, perquè significa que sempre hi ha marge per aprendre, per a canviar i per a créixer. Benvinguts i benvingudes a l'Hora de la Cultura.

0: I mira, Perón, anem a parlar de cine i parlem amb un director que fa un cine que no et deixa indiferent, que no és d'aquell de vaig a passar l'estona, no? És un director de cine a qui volem seguir de prop perquè el seu treball commou, trasbalsa, no sé, vaja, que no et deixa indiferent. Recordareu, o potser no, que ara fa just un any parlàvem amb Joe Carana després de que el seu curtmetratge Talk Me fora reconegut al Festival Internacional de Cinema de Toronto. I avui tornem a parlar amb ell, però la situació ha canviat molt. És increïble, no?, el que pot donar de si un any quan és un any així productiu. Enguany serà ell, serà Joe Carr, qui haurà de mirar, valorar i decidir sobre els treballs dels altres cineastes com a membre del jurat de la secció Shortcuts del TIFF, del Festival Internacional de Cinema de Toronto. I entre aquell premi d'ara fa un any i el nou paper que ha de fer, hi ha hagut molt més. Talk Me ha passat per festivals com SXSW, el South by Southwest de Texas, ha participat en la Residence del Festival de Cannes, s'ha emportat la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, va passar per València el juny passat per mostrar el seu treball a Cinema Jove i ha continuat desenvolupant els seus pròxims projectes, entre ells el seu primer llargmetratge, que, si no vaig equivocada, està basat en el seu primer curt, Deliver Me. Joe Carr, un plaer tornar a parlar amb tu. No sé on estàs, la veritat, però estigues on estigues, benvingut a l'Hora de la, a l'Hora de la Cultura.
1: Hola, moltes gràcies. Gràcies per les teves paraules.
0: Me queda curta, però per on pares ara?
1: Ara mismo estoy en Nueva York.
0: Veus, i, ostres, no estarem... Esta no serà una mala hora per a telefonar?
1: Bueno. No, és per la mañana. Val. Perfecto.
0: Val, sí. Perfecte. Anem a començar justament per això, per Toronto, no? On te'n vas en no res. Fa un any parlàvem perquè acabaves de guanyar el premi al millor curtmetratge i ara tornes com a jurat. És com un cercle que es tanca, no? Té un significat especial per a tu fer aquest viatge d'anada i tornada en un any.
1: Sí, y la verdad es que cada vez que repaso el año pasado, ¿no? Porque también recordando que el cortometraje empezó estrenando en Cannes primero, que también luego he cerrado dos círculos, ¿no? O sea, empezó en Cannes, fue a Toronto, en Toronto ganó mejor cortometraje, ahora y hace nada he vuelto de estar 4 o 5 meses en París porque me seleccionaron en la residencia de Cannes. También sí. Porque vieron el corto en Cannes. Entonces, y ahora termino con siendo jurado en Toronto, que es un honor grandísimo porque, claro, la verdad es que es algo que, bueno, no es fácil, ¿no? Y que me llamaran y me dijeran queremos que vengas, siendo solo 3 miembros los que decidimos, ¿no?
0: Wow.
1: Que formamos parte del jurado, pues es un bonito honor.
0: Sí.
1: Y significa mucho también para la industria, para muchas cosas también. Es muy
0: bueno. ¿Ejemplo?
1: Pues no es fácil, ¿no? Y que me llamaran y me dijeran queremos que vengas, siendo solo 3 miembros los que decidimos, ¿no?
0: Wow.
1: Que formamos parte del jurado, pues es un bonito honor.
0: Sí.
1: Y significa mucho también para la

0: Hi ha vegades que fugir del món sembla la millor manera de començar de nou, no creieu? Allunyar-se del soroll, de les presses, de les normes, de tot allò que no funciona. Que segur que tots tenim coses que no funcionen a la nostra vida. I imaginar que en algun lloc lluny de tot el que ens envolta podem construir una altra manera de viure. Una comunitat on compartir, on cuidar-nos, on començar de zero. Qui no ha pensat en eixa fugida idíl·lica, no? En eixes segones oportunitats, que sembla que els guionistes de les vides reals no posen segones oportunitats, però... Com diu Cavafis, allà on vagis, la ciutat et perseguirà. Ja podem fugir. La ciutat i els seus fantasmes. I en un món on sembla que tot és binari, un món de blancs i negres, la realitat passa per posar-nos al puesto, per tindre costats de llum i de foscor, per mostrar-nos realitats polièdriques que no són d'una sola manera. Què passa quan la necessitat de protegir la comunitat acaba convertint-se en control? O quan les persones que han fugit del sistema descobreixen que potser no és tan fàcil escapar de les relacions de poder. Diria que d'això en parla la pel·lícula Eixam, el primer llargmetratge de ficció d'Òscar Bernàsser. És un thriller rural, no sé, això li ho he posat jo, jo crec que és un thriller rural, ara ho comentaré, veure si és aixina o no, no? És una història ambientada en una comunitat molt aïllada en l'interior valencià, on un grup de persones busca una vida al marge del món que coneixem, però on a poc comencen a aparèixer, diríem que badalls en eixa veritat idíl·lica, no? O en eixe mirall que volen veure. Una pel·lícula, diria jo, que sobre la por, la llibertat, la necessitat de pertànyer al clan. Una pel·lícula també sobre els límits entre cuidar i controlar. On està el límit, no? Una pel·lícula sense bons d'una peça ni roïns integrals. Totes i tots guarden secrets, alguns dels quals descobrim com a espectadors. I avui parlem d'Eixam, però també de tot allò que hi ha darrere d'aquesta història, de com construïm les nostres comunitats, de què estem disposats a sacrificar per seguir-nos, sentir-nos protegits i de si realment és possible començar de zero. Bé, a mi em pilla un poc gran, però per intentar-ho. També del que suposa armar un llarg metratge rodat en valencià en els temps que corren. M'acompanyen Òscar Bernàsser, director de la pel·lícula, que compta amb una extensa trajectòria en el món del curtmetratge, del cinema documental, compta també amb un Goya o un Gaudí, i Cristina Fernández Pintado, impressionant en la pel·lícula. Protagonista de la pel·lícula i actriu i directora de teatre, cine i televisió, a més coreògrafa, que ha treballat amb moltíssimes companyies valencianes, coneguda i reconeguda, entre molts altres. La coneixereu pels seus treballs en La Vall, Coses a fer abans de morir, on també dirigia, o La Promesa. Òscar, Cristina, gràcies per vindre. Quin peliculón. Gràcies a tu.
1: Gràcies a tu.
0: Ostres.
1: M'ha encantat, bueno, m'han encisat les paraules de quan has començat a parlar de la temàtica dels,
0: que,
1: dels temes
0: de
1: la pel·lícula.
0: Dius, no, de fet, quan algú te diu de què va, i dius, espera un moment, és millora.
2: He pensat, sí. Se n'anem.
1: Se n'anem, l'escoltem a ella.
2: Ho ha dit millor que nosaltres.
1: Sí, sí, va de moltes coses.
0: Però... És que va de moltes coses, sí, sí. No? I tot embolcallat en un thriller, i tu dius, un thriller, se n'anem a la ciutat, als barris xungos, no, se n'anem a un decorat idíl·lic,
1: un
0: bucòlic, per allò d'anar a la contra en tot, no?
1: Sí, sí, bueno, parlem molt en estos dies de promoció, la natura és aixina, no? Tens la part bona i espectacular i la part... fosca i dura,
0: violenta,
1: i violenta
0: de vegades.
1: Clar, que sí. La natura és aixina, no? I ho pot ser per a un individu, però ho pot ser per a tot un col·lectiu, no? O tot una ciutat, o tot un... Estem assistint a moments en què la natura mos està... Bueno, mos sacseja, no?
0: I el que ve.
1: Sí, però bueno, funciona com un personatge més dins la pel·lícula, sí. I és una metàfora també de com són els personatges d'esta pel·lícula, que tenen coses bones i roïnes a la vegada, i segons del lloc des del qual els mires, Eixes coses bones se tornen roïnes i les roïnes esdevenen bones.
0: I el pobre que te caia també en el minut no sé quin de la pel·lícula, i el mataries i a l'inrevés, no? Sí, aquell que era malíssim, clar. Dius, ai, pobret, no? I t'apiades d'ell i te sents... I, Cristina, a tu te plantegen el guió i com va ser?
2: Bueno, m'ho va proposar Òscar...
0: Perquè fer un thriller en valencià enmig de la serra, vull dir, havia de ser també sobre el paper complicat.
2: Sí, a veure, jo sóc urbanita,
0: Doncs no. Dones el pego rural, que ho sàpigues.
2: No, quan ho vaig llegir és que, bueno, em va semblar tan potent de tot el que parlava, tan necessari, tan, en un paral·lelisme tan clar amb la vida, amb el moment que estem visquent ara, i a més, és que... No te proposen protagonistes tots. O sigui, que de sobte n'hi ha algú que confia en tu de primeres, no? Perquè saben com és el nostre món, no? I n'hi ha un moment que ja... Bueno, n'hi ha moments i en determinada gent, però n'hi ha molt de càsting i molta prova i molta avaluació, no? I de sobte així... pues ja tu confies en tu perquè confien en tu, no? Aleshores és fantàstic. I després el guió semblava que era...
0: És increïble.
2: Que era fantàstic, que n'hi havia tantes coses on rascar, i un personatge també tan polièdric, amb tantes aristes, que això, que no és ni bon ni roïn, que està en un purgatori estrany i que té molta ferida, però que a més lluita per alguna cosa, que de sobte n'hi ha una supervivència molt animal també, sí. I traspassar uns límits que igual per a ella no ho són tant, bueno, em semblava que era tot un repte, tot complet, el pack.
0: Doncs ja que estem, que hem dit que no són monolítics els personatges, no? Però tu interpretes Alba, no?
2: Sí.
0: Que és la lianta, la persona que ha embolicat a tot el món per a...
1: Sí, la que no sembla una lideresa, però sí que és al
2: però
1: final...
2: Acaba,
0: però sí és la lideresa.
1: Ella ho amaga tot en l'horizontalitat del...
0: Sí, ahir també hi ha molts missatges amagats, sí.
1: Però realment n'hi ha una component molt egoista també en com gestiona ella el grup.
0: Sí. Tu com la definiries? O sigui, és líder, està clar... És una salvadora, és una idealista, és una controladora, és...
2: Jo, vamos, crec que ho té tot. Sí. Vull dir, que crec que ella està en la cerca d'un altre sistema que funcione, perquè ella tampoc, ni en la seva infantesa, ni com l'han tractat, ha funcionat, i que sí que creu en un projecte, però necessita que aquest projecte siga com ella creu que ha de ser. I per tant no,
0: queda un poquet en possessió de la veritat,
2: clar,
0: és la que sap el que és el millor per al grup,
2: això, efectivament, i de sobte no deixa que passi ningú, que se posi res en debat, vull dir que acaba sent, bueno, una tirana d'alguna manera, una tirania, això, no?
1: Sí.
2: Quan estàs lluitant contra l'opinió dels altres, que poden fer que això funcione, pot ser, però que no. I després crec que també amaga, i això ja és meu, que jo vaig parlar amb ells, però que quan en una ferida tan gran que ella porta també de l'abandó, de tot això, pues de sobte la necessitat de crear la
0: gran
2: família,
0: família
2: efectivament,
0: el
2: teu lloc on tu estigues segura, en quan entra la inseguretat, de sobte és un animal.
0: Bueno, que això també ens descriu com a humans.
2: Efectivament, de fet, no? Jo ho plantejo moltes vegades, dic que què tenim del sistema, de la part d'educació, del que hem observat, de com ens han educat des de xicotets a com funciona el món, el que han decidit, no? Que han decidit, així funciona el món i així has d'aprendre i així és l'única manera de sobreviure, i què hi ha en nosaltres d'instint animal. O sigui, què portem ja?
0: Clar,
2: què portem ja?
0: Clar. I això, a més, ens ha, és, i la pel·lícula en molts moments, quan, en molts moments no, sobretot quan acabes, que t'ha deixat el cap i t'has quedat així i dius, ostres, no? I comença de què va, no?
1: Sí.
0: És a dir, te mostra o te dona claus per entendre com hi ha persones que arriben a segons quins límits, no? Probablement perquè la seva ferida és infinitament gran, no? O molt gran.
1: Clar, és que també pensem que aquí tenim una representació de la societat, no? Actual, en un espai xicotet, no? I estan com representats certes caracteritzacions de la societat, la força, la manipulació, el poder, la necessitat, no? I sobretot això que parlaves tu en este relat que feies tan bonico del sentiment de pertinença i d'identitat, no? Que, per exemple, en estos anys en les ciutats estem perdent, no? Ese sentiment d'arrelament i de bueno, estem sent expulsats majoritàriament per la nova manera d'interpretar la economia i
2: el negoci, l'urbanisme
1: i els espais públics per a fer negoci dins de les ciutats i els habitatges, els preus dels lloguers, de venda, tot això. Estem vivint una realitat que sembla una distopia, no? Sí. I en este poblet és un poc una traslació d'això, baix l'aparença de que tot és idíl·lic i de que tot està bé. Clar. Però clar, quan tu inicies una relació amb una altra persona amb una desigualtat que Alba és el que fa, perquè Alba va a buscar a la gent que té problemes, no? de moltes classes, no? Des del el desnonat, el que ha perdut tots els diners.
2: Sí, són tot nines trencades.
1: Tots els que accepten anar allà tenen un sentiment de deute cap a ella, que és un poc el que ens ha passat a la ciutat, no? De que quan tu tens un deute amb la banca o amb algú, la relació de poder s'estableix i és quan tu quedes en minoria, no? Quedes com més petit, i això ella ho sap i ho aprofita i manipula, no? Des de la sensació de que ho fa per bé de tots, sempre manipula i sap quina tecla tocar a cadascú. El que passa és que, clar, quan el passat comença ja a ser insuportable, no? Que seria una olla a pressió, aquest lloc tan idíl·lic, que sembla...
2: Sí, comença a badar-se.
1: La llibertat, doncs, i sento tres escletxes, i això ja és una presó. Ja no és un lloc d'apertura, és una presó. Mm. I aquest és el recorregut que fa la pel·lícula.
2: Però ara, plantegeu-vos quantes voltes en la vida us heu proposat fer arribar a una situació idíl·lica, no? I aquesta situació idíl·lica s'ha convertit en la teua presó, no? Vull dir, no anem a posar exemples.
3: Sí,
2: que no volem deprimir.
3: Tantes vegades.
1: Hi ha molts projectes personals que són meravellosos. Presons. I després resulten ser una presó.
2: Mm-hmm. Sí. Bueno, i es veu en relacions també de parelles,
3: sí,
2: no?
3: que
2: se suposa que és una cosa de sobte se convertir en un
3: infern, película, no? És una història que trenca priorismes, no? Perquè, clar, tu t'enamores de tots els personatges, perquè és gent guai, gent que valora la natura, gent que està al marge del sistema, gent que s'autogestiona. La trama, al final, és una conducció d'aigua, no? Mm-hmm. Que d'un amic d'Alba, que és enginyer, a portar l'aigua perquè puguen tindre aigua corrent. Ja veus quina cosa tan normal, no? I per què tires pel thriller?
1: Bueno, això també és cosa dels guionistes, no? Que al final el que volien era parlar un poc de posar damunt la taula la impossibilitat històrica que tenim com a societat, de que quan les coses les tenim totes tenir tot damunt la taula per a que tot vagi bé, de fer una societat més justa, no? Més equitativa, acaba manipulant, no? El poder acaba exercint una força molt bèstia cap al qui el pot ostentar i acaba, pues, desequilibrant les relacions, no? I comencen els problemes, no? De control, de manipulació. De fet, clar, aquí una de les preguntes que es fa també és entre llibertat i seguretat,
2: què
1: tries, no? Perquè
2: això ja ho va fer Bush.
1: Sí, clar. Sí. És que en nom de la llibertat d'exercir la violència ja no pots parlar de llibertat. O sea, ja, és que són conceptes que són antagònics. I ahir ja hi ha un debat filosòfic, però n'hi ha un debat que se vol deixar sempre en la teoria, en la societat i en els temps que corren. I no, enfrontem el debat, perquè ens estan enganyant. O sea, estan parlant de conceptes per a per a que arribar a aquests conceptes necessites canviar la manera de gestionar, de dirigir-te i de relacionar-te en societat. Però, clar, se parlen d'aquests conceptes sense canviar les regles del joc, no? I això és un poc el que fa Alba, també. I traslladar les regles del joc d'on ve... parlant de conceptes com comunitat i espais...
3: Horizontalitat...
1: Correcte, sí, ahí està la trampa.
3: No? Normes igual per a tots...
1: Sí, quan veus que no és veritat, bueno, ho estem assistint ara a l'espectacle de la justícia espanyola...
3: Sí, que són tots iguals,
1: i valets. Ja veus tu l'iguals que són tots. Sí. Sí.
3: Parlem ara, com aconsegueixes... perquè... és difícil, és difícil parlar del cinema perquè el cinema s'ha de veure, bàsicament, no? Però en especial en esta pel·lícula, com aconsegueixes, avui rumiava i jo dia, són els secrets dels personatges els que fabriquen, diguem-ne, el suspens o el misteri, no? D'alguna manera, al llarg de la pel·lícula, com aconsegueixes tindre en tensió des d'eixa primera escena brutal, de que tampoc la diem perquè és fonamental en la pel·lícula, aconsegueixes que l'espectador estiga i, a més, creixent. Els últims 10 minuts o els últims 15 minuts són demolidors, no?
1: Sí, bueno, i pues, anar de la mà amb ells, amb els actors, perquè... teníem una bona ferramenta que era el guió i a partir d'ahí van construir una sèrie de relacions entre ells, biografies en les que els actors sabien, o sigui, els personatges sabien coses d'altres però no tot, jo que sé de tu, tu que saps de mi, d'això que ha passat, que sé, jo sé una mentida, tu saps una veritat, o sigui, com que la informació que tenia cadascú de tant del passat dels altres, com de lo viscut en comú,
3: no era total.
1: En certs moments estava sesgada i l'única que tenia la informació total era ella.
2: Ah. Per tant, ja és que des dels assajos, ja com ho havien plantejat, jo ja tenia una posició de poder, ja te col·locava en un lloc...
3: Des del càsting, des de la pel·lícula.
2: De saber tot de tots, i hi havia una cosa mia que no sabia ningú, no? I que finalment acabaren sense saber. O sigui, que plantejaren, ja veurem, no?, què passa en els assajos o què passa durant el rodatge, però finalment, mira, no vaig dir, per tant... Hòstia, jo tenia tot el poder, però que és un poc el que passa, perquè Alba arriba a aquestes persones, tria aquestes persones, que no és res baladí, no? A qui està triant i per què l'està triant, és gent que no té on tornar tampoc, que està desterrada, però aquest sentiment també d'arribar a un lloc on, on pugues sentir
3: que t'acullen. Sí,
2: efectivament, perquè és gent que han desterrat socialment per diferents coses, i ella ja sí sap les vides de tots d'on venen, però ningú sap res d'ella, fins i tot... No? Bueno, estic parlant de més. Però bueno, la seva dona, sí. Fins i tot, no?
1: No, clar, la seva parella.
2: Perquè sí, la seva parella té dubtes que diu, hòstia, és que tampoc...
3: Pot ser Lluc, és l'únic que té...
2: Sí, bueno, però s'ha perdut molta cosa, també, no? Sí. Sap més de com ha sigut, o sigui, de una cosa d'instint d'ella, no? O sigui, de com funciona esta tia, però clar, han passat molts anys, també.
3: Estem parlant d'Alba, que és eixe, bueno, jo crec que ja teniu clar com és el personatge. És fantàstica, t'atrau des del segon zero. En alguna escena dius, esta tia se la carreguen, no direm el que passa, si se la carreguen o no, per això heu d'anar al cine. Però ja és una pel·lícula molt coral, encara que és una pel·lícula molt tranquil·la. Vull dir, sí que té uns protagonistes molt clars, i estem parlant d'un càsting, d'un repartiment impressionant. Quan heu arribat a dir, és que no hi ha ni un personatge minúscul que no faça foco, que no estiga en tot moment on ha d'estar, vull dir, que no siga orgànic, no? Com ha sigut aquest procés? Com has triat?
1: Bueno,
3: com heu triat?
1: Treballar el càsting per a mi ha sigut, en certa mida, llevat de Pablo Molinero i Pablo Derqui, que no havia treballat amb ells, en la resta, bueno, amb tu no havia treballat, però sí que
2: havien parlat,
1: ja una relació,
2: havien
1: sí.
2: Vist coses l'un de l'altre,
1: sí, i tenien ganes sabien que s'entendrien ràpid, o sigui, jo tenia una sensació molt bona en Cris i no, bueno, la veritat és que ha sigut millor que bona, no? O sigui, aleshores, un poc amb la majoria dels actors ja saps, els coneixes i tal, i jo també tiro molta confiança cap a ells i dic, no, te vaig oferir això perquè sé que vas a fer-ho bé, però tu penses, jo, sí, sí, tu tranquil, tu...
3: Com està així Àngel Figuels?
1: Ja, és que clar...
3: Clar,
1: clar,
3: és que l'Àngel és molt fort. Clar, sí. Bueno, és que sempre que, està bé, sí, jo no sé el que faig.
1: Que juguem des de la tranquil·litat de... vale, bueno, és que això és el que se diu en anglès, és to play, no? És, actuar és jugar, no? I sí, juguem, i provem, i arribem a acords... Home, evidentment el cinema valencià en valencià doncs té el finançament que té i tenim els temps que tenim per a preparar-nos, però tot i això jo crec que vam aconseguir una dinàmica de treball bona en les lectures, en les converses. Després van fer un dia les vaig convidar a una paella tots a ma casa.
3: Això funciona molt però, a l'hora de fer negocis,
1: però no
3: és
1: vaig,
3: fantàstic.
1: Però no vaig convidar a Pablo, que és el, perquè ell és el que arribava a la
3: comuna,
1: amb el pas.
2: Per un moment, heu anat a una paella,
1: no, anem a viure un poc este dia com si fora abans de,
3: o sea, abans de que comenci la
1: els bons temps d'allà, no? De Malpàs. I va estar molt bé perquè cadascú pues, se li cobrava coses, no? Jo vinc d'això, jo he fet això i altre, i va ser divertit. I això, no sé, són petites coses que jo crec que generen confiança després i que
3: al final es nota.
1: Sí, en el moment en el que ja vas a... Vinga, va, xics, que tenim que rodar... doncs ja tu demanes confiança i ells te la donen, ah. Ells te la donen i a partir d'ahí és polir, no?, un poquet el treball. També ja t'he dit que quan tens tan poc temps demanes a vegades confiança de dir, bueno, jo te proposo això,
3: que ho sé de mi perquè no n'hi ha per a mi.
1: Però, per exemple, Cristina,
3: però abans de parlar d'això és que he dit, ai, sí, com està Àngel Figuels en Les Abelles? I deia, però esta dona que hi ara amb Les Abelles? Vull dir, el títol ja dona pistes, eixam, no? Però és que abans dèiem que el paisatge és un personatge, és molt sí, més que el paisatge. Què passa amb Les Abelles? És que també tota la pel·lícula està creuada per les
1: sí,
3: per
1: bueno,
3: les
1: abelles. Sí, bueno, n'hi ha un paral·lelisme ahí entre el món de la... I la estructura comunal i grupal de les abelles, no? Davant d'una líder, sí, que aquí sí que és la líder, està ben clara, no? Que és la vella reina. Però
3: de
1: sí
3: tant
1: que
3: en tant apareix alguna morta, sí, alguna abella en el pot de mel.
1: Sí, bueno, això és una... Al final és una metàfora també de com està intentant funcionar este grup, no? I de que la vida d'una abella obrera no val res quan es parla de tota de tot el rusc, no, la colmena. I ahí, clar, ahí són metàfores que han traslladat i que van generar una mena de, bueno, van posant-se, no, durant la sí, peli i
3: a banda de que tenen acció les abelles també,
1: sí,
3: però això no ho direm,
1: no ho direm,
3: això
1: no.
3: Ja aneu a la sala i veureu què fan sí, les abelles, que és molt curiós. És important en el que és la trama de la pel·lícula, ara sí. Parlem del xollo que és fer cine en valencià i en València. En quines condicions heu treballat? D'entrada, que algú es planteja fer una pel·lícula rodada en valencià, uf.
1: Bueno, jo crec que estem en un moment creatiu i a nivell sector que se poden enfrontar pel·lícules en valencià.
3: Sí, bueno, mira la invasió dels bàrbars.
1: Sense cap tipus de mancança, no? Perquè tenim bon talent, tenim bons escriptors, bons directors, directores, bones productores i, bueno, al final jo sempre dic el mateix, les coses s'han d'alinear. Si l'administració, si les productores i si els creadors s'alineen tots, és més fàcil. Estem en un moment en què nosaltres, per exemple, esta és una pel·lícula que ve d'una remesa d'ajudes que potencien el cinema valencià i també la llei i l'administració estatal i europea està ajudant a fer pel·lícules en llengües cooficials, no en els recursos que voldríem, però està ahí, no? I bueno, això ajuda, però crec que també a nivell a nivell artístic estem en un moment en què podem fer grans pel·lícules
3: això
1: en València.
3: Sense dubte. Sí, això sense dubte. Capacitat tenia més que de sobre. Si arribaren els diners ja seria el colmo, no?
2: Sí, el recolzament també. El recolzament. A nivell institucional, vull dir, reconèixer el que significa culturalment que es fa el cinema en la teua llengua i que n'hi hagi aquesta potència a l'hora de fer cinema en les productores, en els creadors, creadores valencianes i valencians que dius, ostres, has d'aprofitar això que tens. Has de cuidar-lo i has d'impulsar-lo, no? I és el que lamentablement no passa, a pesar de tot, encara que cada volta la cosa
3: si
2: va millor, però
3: intentem fer els deures, però no ens ho acabem de creure.
1: Clar,
3: no?
1: I
3: és
1: també
3: a dir, aquesta defensa de la cultura feta.
1: Sí, i que és una cosa de tots, perquè també com a receptors de la cultura pues, li hem de donar una oportunitat, no? Ahir estàvem en una projecció en col·loqui que un dels espectadors, quan ja estàvem fora, dir, reconec que he vingut amb una mica de mandra, perquè era cinema valencià, en valencià, he vingut acompanyant a la dona i la pel·li m'ha encantat. No?
3: És que és increïble.
1: M'ha agarrat dels budells, m'ha paregut espectacular, no, i aquestes coses que són, que diu, no pareix valenciana, diu, ai, xe...
2: Bueno, és que,
1: jo crec que aquesta frase la tenim que deixar de banda ja.
3: És mortal, és mortal.
1: Aleshores, crec que clar, al final el públic és sobirà, no? I tu, nosaltres tenim una oportunitat en sala molt reduïda en el temps.
3: Com està funcionant? Porta 4 dies només en sala, es va estrenar fa 4 dies,
1: el divendres. Sí. Porta, bueno, les preestrenes van anar molt bé, perquè clar, sí que podien controlar un poc més l'efecte de cridar i de rebre la resposta de la crida. En el moment en què ja entrem en les sales, ja estem competint amb cinema americà, cinema europeu...
3: Amb Spider-Man.
1: Exacte, les millors produccions que n'hi ha ara espanyoles que estan molt bé i que, clar, que te trien entre esta oferta d'una multisala, que te trien a tu, és difícil. Però, bueno, crec que la gent que està anant, que home, sempre ens agradaria que fóram
3: el
1: doble o triple sí. De gent, la gent que està anant no s'està anant despagar, no està, crec que estan així contents d'haver passat dues hores, bueno, una hora 40 mirant sí. esta pel·lícula.
2: I fixa't que jo crec que aquesta tria de la que parla Òscar també és educació, és de base, vull dir que si eduquem que el cinema en valencià no és pareix que no siga valencià, vull dir que si els xavals joves, els xavales estem educant ja en l'escola a veure cinema en valencià, apreciar el cinema en valencià en les escoles d'adults, vull dir fer una promoció i estar ahí, educar per això, pues arriba un moment, costa perquè costa, tot costa, clar. Però arriba un moment que això, que trien,
1: sí, que siga un motiu d'orgull, no? Que la teva terra se faça culturalment, se facin coses interessants
3: i de pues, nivell,
1: que siga això, pues que t'emporte ja directament al a la sala.
3: Ens n'haurem d'anar, que no és que vull dir, si és que en la ràdio seria complicat passar-vos la pel·lícula, només vos quedaríeu amb l'àudio, parlant d'àudio, hem entrat escoltant la Maria i la Maria fa un paper en la pel·lícula, és que és sí. increïble. Jo sabia que havia fet un tema, una cançó per a la pel·lícula, que no és el que hem escoltat, l'escoltarem ara. Però clar, al veure la pel·lícula dic, ostres, no, és que fa un paper
1: sí.
3: i a més està preciosa, bueno, ella és preciosa, no?
1: Sí, és una bonica.
2: Fantàstic.
1: Mira, han començat la secció posant la cançó del velatori.
3: Sí.
1: Jo vaig conèixer la Maria aixina perquè jo he fet alguns guions dels Premis Audiovisuals Valencians i en un d'ells vaig proposar que vinguera ella a cantar el velatori, i quan la van contactar justament acabava d'escriure aquesta cançó, i dic, pues tio, tinc una cançó d'un velatori que tinc que estrenar, i jo, hòstia, pues és que... Pues... I mos van conèixer ahir, i jo sempre m'he quedat en aquest rotllo de dir, ostres, és que esta artista necessita que li obrim portes per a que prove coses, no?
3: Sí, perquè a més demostra que és molt bé,
1: moltíssim de talent, i si li donem per a provar, tal volta troba coses que a mi m'hagués agradat amb la seva edat que me donaren aquestes oportunitats així.
2: I amb una humilitat.
1: Sí, sí, sí. I ella pues, va acceptar el fet de dir, bueno, participa en la pel·lícula, has de vindre uns dies a rodatge, no és un personatge especialment capital ni res.
3: No, perquè però a estàs... més li faria iuiu.
1: Clar,
3: no?
1: Per a ella era difícil això, però el fet de participar com a una de les dels vilatanes, no? del poblet, li va agradar. I clar, la intervenció que ja després fa en la peli, ja que se menja tota la pantalla, més la cançó del final, que és
3: impressionant,
1: és una meravella. Jo estic, vamos, estic supercontent i molt orgullós d'ella.
3: Oye, podeu estar... Vaja, una cosa només, un detall sense importància, Cristina, parlant de controladors i controlar, com és Bernasser dirigint? Pues és, mira, molt controlador o no, te deixa?
2: O sigui, ell té clar el que vol. Mira, jo una de les coses que volia dir quan estàvem parlant del temps, de que anem sempre apretats per la precarietat també en la que treballem, que mai tenim, és que necessitem per a que les coses tinguin el temps que necessiten, que a pesar d'això i que nosaltres a vegades anem molt ofegats en rodatge i sobretot que era un espai molt complicat, vull dir que estàs en la muntanya, no estàs en un plató, ell tenia la capacitat d'estar en una tranquil·litat, tu mai notaves la tensió, mai la notaves. Així
3: doncs
2: que...
3: si anàrem sobrats de tot.
2: Bernasser és una de... sort.
1: Doncs... anava per dins.
3: ja m'imagino que molt tranquil no podies estar, perquè és una pel·lícula, quan la vegeu ho descobrireu, no? Que no deu haver sigut gens senzilla de parir, com diem col·loquialment. Ens n'anem escoltant la cançó que la Maria ha fet per a la pel·lícula. Es diu, que curiós, La mentira. És un luxe, però realment el que és un luxe és que tinguem pel·lícules com esta, no? Com Eixam. Trieu anar a veure-la, perquè així configurareu el que... Mira, tanquem el cercle. Començàvem dient que l'ADN ens diu com som, però sobretot nosaltres construïm com volem habitar el món. I que millor que en cultura feta així. Òscar Bernasser, Cristina Fernández, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Reis. A tu, gràcies. Sempre.

I jo ja me n'anava, perquè com ja... No, dir-vos que demà tornem a la mateixa hora, sí, en A Punt Ràdio. Que fins aleshores feu bondat. O no?

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Cuida't. L'espai de cures personals en A Punt Ràdio. Cuida't. Amb Sílvia Soria.
1: Les 12 i 8 de la vesprada. Bon ritme és el que anem a marcar a partir d'avui cada dimarts, perquè així es arranca un nou espai, un nou programa. Tinc que dir-vos i donar-vos la benvinguda, però primer explicar de què va això que anem a tindre esta horeta. Cada dimarts sempre en bona companyia. Ara us presentaré els convidats i sobretot a l'equip, que sempre és la clau de l'èxit. Pues avui encendem un espai on anem a parlar de bellesa, però d'una manera diferent. Perquè per a nosaltres la bellesa no és només una qüestió d'aparència. És benestar, és salut, és confiança en un mateix, és estar guapa per dins i per fora, o guapo per dins i per fora. És bellesa integral i salut bella. Dixa bellesa que comença per dins, torna a insistir, però que té una clau fonamental en l'equilibri interior. I anem a fer-ho cada setmana en un enfoc, perquè això és un poc més relaxat, però un enfoc, podríem dir, lògicament informatiu, però no únicament informatiu. Anem a tindre amics, convidats, monogràfics, temàtics. He pensat que cada setmana podríem tractar un tema i dur opinions del mateix tema, de la mateixa qüestió, però des de vessants complementàries. Perquè a la fi, pues, cuidar-se un mateix requereix aquest equilibri que des del meu punt de vista s'aconseguís quan se tenen diferents enfocs de la mateixa qüestió. Sí, com tot en la vida. Pues bé, en el primer programa anem a parlar de la pell. Per què? Pues perquè ha passat l'estiu, o no ha passat tant, perquè mireu quin dia tenim avui. Però bueno, hi ha que protegir-se, cuidar-la, recuperar-la. I per això anem a parlar d'estètica, però no únicament d'estètica, de tractaments, de nutrició, com recuperar-la. I ja després de parlar d'aquestes qüestions, les meues primeres convidades en esta nova temporada i en esta nova aventura, pues ja entrarem en diverses qüestions més informatives, reportatges, que crec que vos van agradar, perquè hi ha hagut premis a hospitals nostres, n'hi ha notícies de qüestions de salut, en fi, qüestions que crec que a la fi vos poden interessar. Això és respecte al contingut i a l'espírit de Cuida't. Per què es diu Cuida't? Perquè esta que vos parla, jo soc Sílvia Soria, sempre, sempre, sempre que tanca una entrevista té la costum de dir Cuida't. I clar, la fi s'ha convertit sense adonar-me en una marca. Sempre, eh? És molt curiós. Igual que dic, hola, amics, bon dia, bona vesprada, quan tant que dic, bueno, cuida't. I que millor que un desig comisse. I per a fer-ho possible, per a cuidar-vos més que ningú, tinc en la part tècnica a Òscar Pellicer, un gran. Mireu si és gran, que jo me l'ha retrobat després d'uns anys i m'alegra moltíssim, està ballant la sintonia. Està en les tecles i està fent... Què t'agrada el funky, Òscar? T'agrada el funky? Aixina, que ja veieu, tenim un tècnic de lo més marjós. I a la part de producció, que rep els convidats, que crida per telèfon, sempre el somriure, la professionalitat, manté una calma. Home, jo crec que és el nostre espírit de ioga. No? Silvi? Silvi a la bord, és la pau de l'equip. Jo sóc el terratrèmol. Aixina, que tenim? Un tècnic marjós, una productora en pau espiritual i un al micro... que no sabeu mai per on pot eixir. Així que benvinguts, arranquem, cuida't, que vos va a encantar.
0: En A Punt Ràdio et volem, i volem que et cuides.

0: Bueno, i després dels mesos de calor, que continuo insistint, encara els tenim damunt, ja la vindrà també i se cada setmana de Miguel, no? De Sant Miguel, que diuen que és un pont que sempre fa caloreta. Així que hi ha que protegir-se la pell, hi ha que estar també molt pendent de com millorar-la en cas que hagis tingut o tingues algun problema. L'exposició a diferents agents extrems, no únicament el sol, les piscines, els cloros, els productes, en fi, tot el que ens fiquem, les colònies. Ai, ai, ai, que a vegades abusem massa. O la vent, el vent. La via salada de la mar. N'hi ha molts elements que afecten a la qualitat de la nostra pell. Hi ha que mantindre la protecció, hi ha que recuperar la hidratació, hi ha que reforçar la barrera cutània, netejar i exfoliar correctament, sempre en suavitat, com faria l'abor, en suavitat. I fent també una revisió dermatològica després de l'estiu. Així que arranquem ja aquest espai i vos va encantar les dues persones que m'acompanyen, que a mi jo no sé si algú els ha informat i és que mos seguixen les xarxes de Apunt Ràdio, però han vingut de blau i blanc, han vingut corporatives. Jo m'ha quedat sorpresa. Serà que aquestes xiques tenen àngel? I aneu a descobrir-lo. Primer parlem d'estètica, posteriorment de nutrició i obrirem uns minutets per a debatre des del punt de vista de l'estrès.
1: Cuida't amb Sílvia Soria.